0: I és aquí als Estudis Dieta Ràdio. Com estan? Benvingut, Eduard.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per rebre'm un altre pic. És un gust.
0: Avui als Estudis, perquè l'altre dia vas venir el dia de Sant Jordi, allà en el carrer.
1: Exacte, allà allò m'agrada el carrer.
0: I hem de dir al nostre... Si no, ja se va notar que t'agradava, perquè hem de dir al nostre oient que persona que passava, persona que saludava en Eduard.
1: Això és el que té les Rambles, no? I el carrer, veus a tothom.
0: I tothom te saluda, perquè has estat professor de molta gent.
1: Mira, tu pensa que duc 25 anys fent classe, i per han passat generacions, aleshores no me puc amagar. Tenc que... No diré predines, però papàs, fies, que els ha tingut. O sigui que... Encara me conserva, estic dins les aules, o sigui, donant guerra.
0: I tant que
1: no
0: sí. Turam. Ara és Universitat de les Illes Balears, de professor de...
1: Ara estic com a de luxe, perquè ara estic d'investigador, he deixat de ser docència d'un costat i ara me puc dedicar de ple a investigar i fer recerca en temes de literatura de viatges, que és lo meu.
0: Literatura de viatges. Mm-hmm. I quin tema estàs ara? Què estudies?
1: I ara mateix estic amb el Robert Graves, que és inesgotable, i estic estudiant unes peces teatrals que ell feia per no publicar, sinó que feia pel seu aniversari, i per fer-les a DEA, on convidava a gent de DEA, amics seus, i els hi donava un paper perquè cadascú l'havia de fer, aquest paper. I eren com a sàtires o comèdies, però té un punt molt interessant perquè fa paròdia del que passava cada any. Era com una destil·lació de tots els problemes que havien passat a DEA, i els aporaven a escena.
0: Que interessant, això. Hauràs de tornar un dia a contar-ho.
1: Ja en parlarem, d'això.
0: Perquè... I està escrit? Ho has trobat escrit? O...
1: Vaig haver d'anar...
0: Un temoral.
1: Sí, no, vaig haver d'anar a Oxford, a un arxiu, a treure els escrits a mà i a màquina, i eren diferents guions teatrals, o sigui que...
0: Apuntat. En parlarem, però bé, avui mos pertoca un altre tema. Bernanos també era un home viatger.
1: Mira, Bernanos és un home que arriba a Solla perquè escriure a Mallorca, i això és part del mite, escriure a Mallorca és molt barato i és fàcil arribar i llegar una casa, i de Solla se va al barri del Terreno, on la carretera, se diu, era el camí d'Andratx, després Calvo Sotelo, ara és Joan Miró, lloga una casa i comença a escriure, i li cau a damunt la Guerra Civil. És aquí on ell és testimoni, veu des d'una posició primer filofeixista, si vols, des d'uns ideals, una ideologia molt catòlica, molt reaccionària, molt de dretes. Ell se troba amb una Guerra Civil que, on sa ideologia mor a través del terror.
0: Mm-hmm. Perquè ell arriba a Mallorca el 34...
1: El 34.
0: 34.
1: Amb una colla de fills grandíssima.
0: Quants?
1: Crec que són 5 fills. Un d'ells, Nifs, Bernanos, se fica a Falange espanyola. En Jorge Bernanos se fa molt amic d'en Alfonso de Zayas, marquès de Zayas, cofundador de Falange espanyola. I aleshores, aquí, clar, ell neda dins un ambient ultracatòlic, de dretes, i se mou molt bé, fins que això pren acció, això pren foc, no?
0: Que és quan esclata la Guerra Civil, el 36, que ells ja viuen a Palma.
1: Ells ja viuen a Palma, viuen al Terreno, ja te dic, a la curva de Villarrio, viuen allà.
0: Encara ets a casa?
1: No, a casa no és encara, a curva és.
0: Sí.
1: 500 metres més endavant, curiosament, el 36, un cafè que se diu la Societat Instructiva Baiva, era un cafè on se reunien progressistes intel·lectuals de Palma, era el barri del Terreno, se converteix en la seu de premsa de Falange. És a dir, de cop i volta, tot se transforma i ell narra com agafa la seva moto, aquesta moto tan futurista, i se'n va cap a Palma, i el 18 de juliol està tot tancat. I només veu en jovenets, en camí a blava i fusells. I diu, que m'he perdut aquí. I era l'esclat de la Guerra Civil.
2: Clar, Jorge Bernanos, o Bernanos, com molt bé has dit tu a la francesa, perquè era francès, si el posam o el comparam amb en Robert Graves, allò que tenien és que varen viure aquí a Mallorca, i quan escrivien tenien aquest coneixement perquè havien estat aquí. Això també és en aquest llibre, que se l'ha descrit com a novel·la, se l'ha descrit com a pamflet, se l'ha descrit com a assaig. Tu que avui cap vespre en parlaràs, per tu què és aquest gran cementiri sota la lluna?
1: Jo, quan vaig arribar a Bernanos, el agafava com un llibre de viatges. Clar, tu dius, els cementiris, el gran cementiri sota la lluna, Xerra de Mallorca, els anys 30, és just el meu tema, no? Però quan allotgeixes, no hi ha viatge. Hi ha, sobretot, és una diatriba intel·lectual, és una crítica, sobretot a una dreta que per arribar a uns fins passa per una acció del terror. Hi ha una crítica a l'Església espanyola per justament recolzar aquesta acció de terror. Hi ha una crítica a la població, jo us diria primer espanyola, però francesa també, mundial, a la població que pensa en massa, a la població que no té una crítica. I ell constantment, redundantment, ell repeteix: la còlera dels imbècils omple el món. La còlera dels imbècils omple el món. Ell fa referència als imbècils com a aquell homo massa del que xerrava Ortega y Gasset, aquell home que li va bé tot, que és indiferent, i mentre tingui un plat calent i futbol a la tele, pues, tot li va bé i no passa res, no?
2: Les panemes circenses dels antics, transformat amb allò que seria un lema com a més contemporani. I aquell llibre, quina és la Mallorca que ell descriu? Quins són aquests cementiris sota la lluna? Perquè un cementiri, si una cosa té gent morta, que és allò que també, malauradament, se va trobar a Bernanos.
1: Correcte, correcte. Si qualque cosa bona té aquest llibre o tangible, és que tenim un testimoni directe. Pensa que ell anava amb la falange espanyola, el seu fill, Nils Bernanos, anava amb la falange a tocar portes i a treure gent. És a dir, no és que ho veiés des del Burladero, no? Ell estava ben ficat. Aleshores, el que conta, i no és molt el que conta dins el llibre, no? No és molt, per aventura, sinó un 30% realment el que conta de Mallorca. La resta és debat, diatribes, opinions, però el que conta és molt, molt material, molt tangible, molt testimonial. I mos dona una idea de que a Mallorca, que en aquesta illa, sí, hi va haver guerra. Pensar que venim d'un mite, del mite d'un rossinyol, si voleu, de la illa de la calma, que aquest mite s'exporta a Europa, i Europa és la illa de la calma. I quan la gent vol tornar després de la Guerra Civil, ha de ser la illa de la calma. Aleshores, a nivell europeu, i a nivell espanyol, evidentment, interessa que a Mallorca no ha passat la guerra.
2: No, que també el relat oficial ja s'ha encarregat també de difondre que la Guerra Civil gairebé no va passar per Balears, perquè tot d'una, es bàndol franquista va guanyar allò que serien les illes, i és com si aquí no haguessin viscut ni repressió ni que no hagués passat res, quan en realitat és tot el contrari. A tots els territoris es va viure la repressió durant 40 anys, bàsicament.
1: Exactament. Aleshores, m'agrada molt aquest contrast del títol, no? El gran cementiri sota la lluna, perquè Mallorca ha estat idealment la terra del sol. I hi ha aquest contrapunt de dir, bueno, tu, evidentment, a Mallorca no te'n vas a un cementiri vall la lluna, no? Perquè amaga molt de secrets, no? I no només els cementiris, les carreteres de Mallorca, no? Totes estan farcides de històries que volen ser contades, no? Bernanos, per ventura, mos deixa els punts suspensius, diu, ara vos toca a vosaltres acabar el llibre, no?
2: Bernanos, una figura contradictòria, perquè els seus després no és que el bandejassin, però sí que el van deixar de banda, bàsicament perquè va començar a pensar per ell mateix. No sabien, tot i que era un home catòlic, ultraconservador, va arribar un moment que criticava tot allò que hauria estat el seu sector oficial. Clar, era catòlic, profundament creient, però com s'explica que una part tan important del llibre estigui dedicada a criticar sectors de l'Església? Però no sé si penses que no és una crítica a la religió, sinó que hi ha gent que diu que és una crítica feta des de la religió. Allò de, com que jo som catòlic, ho puc criticar des de dins perquè són els meus.
1: Just a la fusta. És així. És molt important tenir aquesta visió de que un home de dretes, on se te presenta normalment aquesta ideologia com molt sòlida, sense cruis, des de dins t'ho puguis criticar, no? I se veu autoritzat justament perquè, segons ell, no hi ha ningú més catòlic que ell. No? Aleshores, ell aplica aquesta crítica i se veu vilipendiat, se veu assenyalat i injuriat justament per criticar. No? Què critica ell? Una església que se posa un pedaç en els ulls, una església que recolza aquest sistema del terror i que justament predica en la violència, l'odi i el secret. No? Vull dir, jo trobo que aquesta crítica està ben fonamentada.
2: Som en conversa amb Eduard Mollà, heu sintonitzat a Tibeta Ràdio. Això és Tento, ell és professor del Departament d'Estudis Anglesos de la UIB, un home expert en literatura de viatges, que era el seu camp d'estudi, i avui cap vespre té no una, sinó dues presentacions. Ara després parlarem de Kerouac, perquè tens allò que seria el Wonder Day de la Fira del Llibre, en el marc de la Fira del Llibre, però parlam d'aquest George Bernanos. Clar, un home, ho dèiem, que va ser una mica bandejat per els seus, i alguns historiadors han debatut durant dècades sobre la exactitud de determinades xifres o apreciacions que va fer en Bernanos. Què se'n sap avui? I, sobretot, quina vigència té, gairebé 90 anys després de la seva publicació, que la nova editorial Moll hagi decidit tornar a publicar aquest gran cementiri sota la lluna, i que això desperti interès, perquè me consta que ja se n'han venut molt d'exemplars i que hi ha molta gent que està esperant la presentació d'avui cap vespre per poder parlar d'aquest llibre, que jo no l'he llegit encara, que me'n varen parlar a la facultat. Jo me'n recordo que quan estudiàvem la Guerra Civil tothom parlava d'en Bernanos, sempre sortia aquell llibre, però si el volia llegir havia de ser en fotocopis. No podies llegir-lo publicat en una editorial tan xula com la de l'editorial Moll. Què mos diu avui en el lector contemporani?
1: Mira, la nova editorial Moll ja tinc l'encert de... A més de fer una edició molt acurada, i jo li agraeix que en lletra ja un poc gran, és a dir, que se pugui llegir i de manera suau, no l'has de carregar ni t'has de forçar.
2: Bé, no és un tema molt alegre, però serà una de les meves lectures d'estiu. Jo ara estic esperant tenir un parell de dies lliures per entrar-hi, perquè no és una lectura fàcil. El manco, el que he pogut espigolar per preparar l'entrevista, necessita una mica de maduració, i és cert que jo, com a persona cega, també agraeixo el tipus de lletra.
1: Exacte. Diríem que justament aquesta edició, a part del text d'en Bernanos, que és espectacular, molt particular, perquè hi ha molt de discurs intel·lectual, hi ha molt de debat, hi ha molt de referència a Dreyfus, a Charles Maurras, a tot un context prebèl·lic que s'ha de conèixer. Aleshores, has d'anar amb bones per aventurar-se a Wikipedia oberta de vora i anar clicant si t'interessa qui és aquesta o qui és...
2: És que els Dreyfus encara mos pot sonar una micona per les pel·lícules que se n'han fet un parell, però jo salta que has nomenat, no el sé. Per tant, haurem de cercar una mica de...
1: Haurem de cercar una mica, aleshores ningú ha de córrer amb això, no? Però tenim la gran sort que l'edició, l'editorial Moll, ha tirat de les anotacions de Mossot i Montaner, que és el gran tòtem de la crítica de la Guerra Civil, i Mossot i Montaner mos va dient que és cert, que no és cert, que és inventat, que és exagerat, té una visió de la Guerra Civil que ens va acompanyant dient, d'això te pot fiar, això no va passar mai, això és creença. I això és el que ens ajuda.
0: Això són 11 punts a peu de pàgina?
1: Correcte, són 11 punts.
0: Sí.
1: A peu de pàgina,
0: sí. A peu de pàgina, això és el que va escriure Mossot i Montaner, així com també...
1: Exacte, dins tot el seguit d'anècdotes del que passa a Mallorca.
0: La introducció.
1: I la introducció, exactament. Uh-huh. Amb una traducció d'Antoni Lluc Ferrer també molt acurada, molt neta. Això me sona molt a inicis de segle XX, és a dir, quasi aquesta traducció de llenguatge te transporta també en aquesta època prebèl·lica.
0: Quants anys viu Bernanos? A quin moment deixa Mallorca... Colpit per la guerra o no? O és posterior?
1: No, ell se'n va al 37, se'n va a França, escriu el 38 i després s'exilia a Brasil, m'assembla. I torna ja amb Charles de Gaulle i viu a França ja, no? Però és cert que xerràvem abans que des de la dreta se'l va vilpendiar. Se li va rebutjar. Evidentment, a Espanya no va haver traduccions, com molt bé deies tu, Xisco. Uh-huh. A França tota una dreta se li va mirar amb molta sospita, perquè des d'aquesta ideologia no se pot criticar. I jo crec que això és un missatge que podem aplicar avui dia, no? Tu, evidentment, pots criticar el teu entorn, especialment si és familiar, no? Perquè la crítica ha de ser constructiva per trobar qualque cosa millor, no?
2: Sí, però a vegades això de la crítica des de dins, no, cap partit, lo sol dur molt bé, això del foc amic, mos costa, en certa manera, pair-ho.
1: Exactament. Pensar diferent sembla que és pensar com un enemic, i no és cert. Pensar diferent és simplement voler construir de multiperspectiva per créixer millor, no? Per tapar cruis. I sembla que en Bernanos mos proposa això, no?
2: Ja, en el cas que parlaven d'Escars Dreyfus, convé tenir Jacques d'en Emile Zola... a devorar aquests cementiris sota la lluna. Ho dic per si he de fer com una espècie de bloquet especial Bernanos per juntar-ho tot aquest estiu i ja...
1: Idò, mira, aquí ja vas tu, ja literatura densa. Vull dir, tu vols passar un estiu tancat a la biblioteca?
2: Entretingut.
1: Sí.
2: No, però vam menjar coses molt més primes, és a dir, seria un pas a tu comparat en l'edició aquesta de cementiris.
1: Exactament, no, jo si volguessis compensar, jo te donaria literatura beatnik, que te posa més... El cos te'l posa més...
2: Mira, ara que dius literatura beatnik, farem un parèntesi, parlem de Jack Kerouac, que ell va ser un dels grans exponents, que també avui cap vespre en parles, precisament a partir de les 7, tindràs una conversa amb en Joan Antoni Cerrato sobre la traducció que ha fet dels Subterranis de Kerouac. Tindríem punt de connexió, Bernanos i Kerouac? Si ara, per exemple, com en aquestes... No sé si t'ha sortit mai per Instagram, que fan com a taules d'escriptors, i te diuen, a la taula 1, tu creus que la taula 1 hi hauria en Kerouac amb en Bernanos, o no arribarien a coincidir? O si se trobassin, no parlarien gaire, més enllà de la diferència idiomàtica?
1: Mira, jo crec que si hi ha un punt de confluència que pot ser la guerra. Així com en tota la generació beatnik d'en Kerouac, Burroughs, en Ginsberg, pateixen una Segona Guerra Mundial, on en Segona Guerra Mundial, que és algo global, i tornen a uns Estats Units que en principi és l'imperi que ha guanyat, i se volen totalment desarrelats, espiritualment, còsmicament, i volen trobar un mite, aquest mite d'Amèrica. Clar, la guerra, uns és trobar el mite d'Amèrica, i en Bernanos és trobar idees sòlides on recolzar-se, no? Que és una religió més enllà de l'església estructurada, un catolicisme espiritual molt personal i uns valors ètics molt fonamentats. Alerta, els beatniks no tenen cap valor ètic més enllà de la nit, l'alcohol, l'espiritualitat salvatge a partir del cos, no? Vull dir, és un contrapunt totalment.
2: L'hedonisme, les drogues, aquestes cosones...
1: L'experimentació sexual en drogues, en lisèrgics... Vull dir, és una escapada més, jo diria, salvatge cap endavant, no?
2: Home, des del punt de vista moral no casen gaire, però supos que sí que trobarien qualsevol punt d'unió. I ja, acabant aquesta paràbola, creus que Rocío Jurado, que avui fa 20 anys que mos va deixar, se sentiria còmode en aquesta taula, podrien juntar en aquest tret genis a parlar una estoneta.
1: Mira,
2: mira que t'he avisat abans, que parlarien de Rocío Jurado.
1: T'amat. Però jo trobo que sí, crec que la podríem posar enmig, i deia per què? Perquè en Bernanos, justament el que volia, el que cercava Espanya, era aquest folclorisme idealitzat, aquest folclorisme preindustrial, que jo crec que en Rocío Jurado va saber combinar tan bé en les seves tonades, les seves postals, i per una altra banda, jo estic segur que en Kerouac se li hagués tirat a damunt aquesta bellesa, que ell sempre aixava les belleses mexicanes, les belleses índies. En Rocío Jurado era la quinta essència.
0: S'hagués sentit atret.
2: Cadascú trobaria un punt de connexió per una cosa diferent.
1: Exactament.
0: I aquest llibre de Kerouac, Eduard Moyà, tu avui també el presentes. Sí. Explica-ho.
1: Sí,
0: què se diu?
1: Se diu Els Subterranis, de Documenta, traduït amb una versió del català d'en Joan Antoni Cerrato, que és un crac de la traducció, premiat, ha traduït a Nezra Pound, Els Cantos, ha traduït a Bronte, a Dickinson... I em fa moltes ganes, perquè ell jo crec que és un poc subterrani, també.
0: I és mallorquí?
1: És de Manacor. I ell mos contarà un poc a ritme de... com ha tret aquest ritme, aquesta traducció tan difícil, perquè no és fàcil. És, diríem, la versió americana un poc de les narratives experimentals de James Joyce, un poc Gertrude Stein, és un poc el pensament espontani, no? I traslladar això a paraules... En anglès pot funcionar molt bé, però en català, que tenim esdrúixoles, que tenim paraules més llargues, jugant més sense subordinades, i fa un joc interessant, no? És molt, una prosa molt jazzística.
2: Ara que has parlat de Gertrude Stein, també una altra veïna il·lustre del Terreno, sí, que va dir aquella gran frase de que Mallorca és el paradís, si ets capaç de suportar-lo. Clar, Bernanos va ser capaç de suportar el paradís que era Mallorca, o va venir amb un cans de sirena que en realitat no se va trobar, perquè les sirenes que sonaven precisament varen ser les d'alertes de bomba. Mira, quina filigrana,
1: sí, no,
2: acabant
1: però,
2: de crear.
1: Però és totalment cert. En Bernanos no va suportar la pèrdua del paradís. Ell va venir amb un paradís idealitzat en el seu cap. Era Espanya el darrer reducte del catolicisme ritual, antic, I de cop i volta veu que aquesta ideologia, filtrada pel cos i filtrada per la massa, és destrucció. I tu no mates el teu germà, no? Aleshores, el paradís... Si el viatger del de nou venia cercant Adam i Eva, en Bernanos se va trobar amb en Caín i Abel, no?
0: I Bernanos i tots els seus fills se'n van tots de Mallorca o queden alguns dels seus fills aquí a l'illa?
1: Jo crec que se'n van tots. Nives Bernanos, de certa falange, no vol saber res més.
0: Era com el fill gran.
1: El fill gran era... Exacte. Era
0: que tenia 20 i busques.
1: O manco, devia tenir de 9 anys o de 7 anys... És un de... Jo crec que va anar al desembarcament d'en Bayo, va veure tot el brou i, evidentment, va dir, això no és per jo. La guerra també la tenia idealitzada, no? Els aventurers joves dels anys 30 que no havien pogut lluitar a la Primera Guerra Mundial i volien tenir la seva guerra, no? I va ser massa fort per ells.
2: Clar, Bernanos, la característica que té, ho han dit, és que és un intel·lectual de dretes, que escriu des dels desastres de la guerra de dretes que varen viure aquí a l'estat espanyol, en el cas concret de Mallorca. Com dialoga el gran cementiri sota la lluna amb altres grans obres que parlaven o criticaven els totalitarismes europeus d'aquell mitjan segle XX, en què si no t'havia tocat la guerra civil espanyola, t'havia tocat la Segona Guerra Mundial, sinó després t'havia tocat la descolonització, és a dir, hi va haver tota una sèrie d'intel·lectuals, jo ara penso en Primo Levi, sense anar més lluny, que se varen dedicar a intentar explicar el seu temps. Com dialoga aquest llibre dins el que seria aquest contínuum europeu?
1: Té, diguem, quasi la primera espurna i un intent intel·lectual, justament premonitori, de dir el que mos ve és molt fort, no? I dialoga molt bé, quasi com a preàmbul intel·lectual, vos diria jo. En Primo Levi se fa totalment cos. No t'he dit que no hi hagi intel·lecte, però tu ho veus, tu hi vius allà, tot el procés de camp de concentració, no?
2: Bé, ja ho diu, has dit el mateix, si cuesta un uomo, si això és un homo.
1: Exactament, exactament. Jo vos diré que la guerra civil hi ha un maridatge molt interessant entre Bernanos, que és la part molt intel·lectual, paral·lel a Eivissa. En Elliot Paul és un autor americà recomanat per Gertrude Stein, igual que en Robert Graves, arriba a Sant Eulari, viu just com en Bernanos, mig llibre de pau, d'idili, de paradís, i de cop i volta, la segona meitat del llibre és Guerra Civil. I conta exactament igual, no? Conta els avions, conta Elliot Paul, i el llibre se diu Mort i vida, o Vida i mort d'un poble espanyol. Tenim en George Orwell, que critica Homenatge a Catalunya, critica el POM, la CNT, com pot ser que des de l'esquerra se matin entre ells. Tenim a Simone Weil, Guerra a Espanya, que són molt crítics en l'esquerra i la Guerra Civil.
2: Eduard, molt llàstima, jo estaria parlant aquí fins demà d'en Bernanos i d'allò que tu volguessis, però la promesa era que i mitja te deixàvem partir, perquè ara te'n vas fent footing fins a la fira del llibre, perquè ets a la ràdio i tu ets un home àgil que vas caminant i les xistes esperen.
1: Correcte.
2: Per tant...
1: Sí. Vos agrades que me manteniu en dieta?
0: Sí.
1: Me mantenim sempre...
2: Te mantenim fit. Recordeu, ara, a les 6, aquesta presentació d'aquest llibre subterrani de Jack Kerouac en la traducció d'en Joan Antoni Cerrato, i llavors, a les 7, aquesta presentació del gran cementiri sota la lluna, amenitzada per el nostre company Tomeu Canyelles. Eduard, moltes gràcies.
0: Gràcies, Eduard. Bona fira. El trobareu ara a partir de les 6 que se'n va corrents cap a la plaça d'Espanya. Aquesta fira del llibre presentant avui aquests dos llibres, Eduard Moya. Ara hem de fer un tèntol i celebram... No, celebram no. I fem una repassada a la vida, també, sí, a la celebració de la vida de Rocío Jurado.

0: TV3 Ràdio és esport. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: I són les 5:33, som en directe a IB3 Ràdio i hem de rebre el nostre company ara mateix aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, Joan Gabriel Bolsà, com estàs?
7: Molt bé, un plaer i un luxe aquí amb vosaltres.
6: Ja saps que xerrarem avui, ara en Xisco me lo contarà.
7: Sí, alguna cosa sé.
6: Xisco.
8: Sí, perquè avui volem recordar una efemèride ben especial. Fa 20 anys que va morir una llegenda, una estrella que va saber ficar-se tot un país dins la butxaca i que va aconseguir que gairebé totes les seves cançons fossin himnes. Avui fa 20 anys que ens va deixar la más grande.

Rocío Mohedano Jurado va néixer a Xipiona, de vora la mà, qui tantes cançons va dedicar al si d'una família humil, i abans de triomfar va fer de tot. Va fer feina al camp, de modista, i fins i tot va ser sabatera. Però aquella veu era impossible de contenir i impossible d'amagar. Va arribar a Madrid molt jove i va començar els tablaos flamencs fins a convertir-se en una de les artistes més populars de la música espanyola. Hem de dir que va modernitzar la copla, la va fer més lliure, més teatral i més potent, i pel camí va tenir temps d'enamistar-se amb la gran Concha Piquer, que ja veia que si algú li podia fer ombra, era aquesta xipionera universal.

Aquesta cançó pertany al darrer recital de Rocío Jurado, el Rocío Siempre, que es va gravar a Televisió Espanyola, i aquí l'hem escoltat cantar en David Bisbal. Rocío Jurado va demostrar que una dona podia omplir escenaris amb la mateixa força que qualsevol estrella internacional. Era excessiva en el millor sentit de la paraula. Vestits impossibles, pentinats monumentals, molt dels quals devem Rosa Benito, abans de convertir-se en tertuliana, i una manera de cantar que semblava que cada cançó fos una qüestió d'estat. Quan cantava Senyora, com una ola, o Ese Hombre, no interpretava, es limitava a arrasar con Natila allà per on passava. Per això va vendre milions de discos i es va convertir en una de les grans icones populars de la cultura espanyola.

0: tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
1: Ara seguirem esmicolant la vida de Rocío Jurado, però volia demanar-te, Juan, a quin va ser el primer contacte que tu recordes en sa música de la Más Grande?
2: Home, va ser sa meva predina. Sí? La meva predina, que a més era andalusa, era de Granada, i me cantava moltes cançons de la Jurado. Se nos rompió el amor.
3: Ai.
2: T'ho imagina't, després de dinar, me record molt d'Hora Baixes, que començava amb Na Jurado, amb Se nos rompió el amor, cançons de Lola Flores, també cançons de copla d'aquella època, La Piquer, però La Jurado era la banda sonora de la meva infantesa, i aquell va ser el primer so juradista que jo vaig tenir.
1: Però, benvolgut, Juanga, la vida de Rocío Jurado també va tenir una cara menys amable. La relació que de vegades tenia amb la premsa del cor.
2: Sí.
4: Anda ya, hombre, eso es una desfachatez lo que hacéis. Y destrozar a las personas. Soy destructores.
1: Sois l'hagut de duplicar aquest destructores, sí. Perquè només ho diu un pic, ella. Però troc que pague la pena escoltar-ho. Durant anys, la seva vida privada va ser observada en lupa, els seus matrimonis, la seva família, la seva malaltia, tot era notícia. De fet, molts analistes consideren que el renom mediàtic va acabar eclipsant sovint la dimensió artística d'una carrera extraordinària. 20 anys després de la seva mort, hi ha qui reivindica precisament això, recordar primer l'artista i després el personatge televisiu.

0: Clar, tu creus que aquella etapa en Ortega Cano, aquell segon matrimoni, ja no vengo más a l'AVE, destructores, va donar a les noves generacions una visió de Rocío Jurado que no era evidentment la correcta, la d'una tia feminista, reivindicativa, ara ho comentarem, de la gran artista que era, que se va deixar eclipsar una mica. Totalment. Precisament per aquest anar tant a l'AVE.
1: Totalment, va distorsionar la seva figura, la seva imatge, a vegades també pensa... Si ara mateix Rocío Jurado aixecàs el cap i veiés en el que s'ha convertit tot aquell clan i com ha esdevingut en autèntica fems televisiu, tota la família...
0: Anava a dir patató corcat.
1: Patató corcat. Jo crec que era inimaginable. I això jo crec que era una gran artista, però jo crec que això també ha fet molt de mal. O sigui, els seus propis familiars han fet molt de mal en el seu llegat, i això és una cosa molt injusta.
0: Un artista que era molt de família, com ho va ser Lola Flores al seu moment, i que també va donar feina a tota sa família, i això, malauradament, en els seus hereus, a sa seva hereva principal, que és na Rocío Fia, seria tornar molt en contra. Jo crec que si Rocío Jurado aixecara el capet, diria, escolta'm, aquest aquí on som, perquè ara mateix me sento incapaç de pair tot allò que ha passat en el clan Jurado, que s'ha desfet com una calça.
1: Sí, totalment. És a dir, va morir la seva figura i van veure, jo crec, la realitat del que passava, perquè la Rocío Jurado era una figura de portes cap a de fora, però de portes cap endins, en cap moment varen saber que patia el que patia, i havia de veure el que va veure, i ho va dur amb moltíssima dignitat.
0: Quan li deia sovint a la seva filla, Rocío Carrasco, nuestra vida no es un chisme, que era una frase molt de Rocío Jurado, com que di, millor que parlin de nosaltres com a artistes que no per altres coses. Però hi ha una altra lectura, la relació amb la premsa és una, però una altra lectura que amb el temps s'ha fet encara més forta. Rocío Jurado s'ha convertit en un mite feminista i també en un referent per al col·lectiu LGTBI, en part gràcies a declaracions com aquestes.
2: Pero no es ya ni gay ni no gay, yo, para mí son personas, amigos míos, lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.

0: Un bon escote, sortir i cantar com jo vull cantar. Vull donar-li un altre aire al que és el món de la música, i això, evidentment, li va donar una popularitat a Rocío Jurado que s'anotava fins i tot amb la seva manera de vestir i també de pentinar-se, no? Que això també era... que també en Rosa Benito se va mimetitzar un poc.
1: Era... He de dir que en Rocío Jurado tota la vida va pecar de ser massa familiar. Va prescindir sí. de la perruquera que tenia, no li hagués anat malament, perquè hi va haver un moment, anys 80, jo entenc que aquell cardats, però ja quan tombàvem 1990, tocant els 2000, que continuaves anant amb aquell que veus, Rocío, a vegades la família no és un bé.
0: No, no.
1: I hem d'aprendre molt allast.
0: Mira, el mànager, que era el seu germà, tot el que ha sortit. Però també és veritat que és molt de folclòrica de l'època, perquè en Isabel Pantoja també se va envoltar del seu tio.
1: Seguici familiar, sí.
0: I també de la seva...
1: L'hermana Agustín,
0: de l'Anabel Pantoja, no? Era molt de donar peixet també a la família i anar tots, i després aquestes coses no solen acabar massa bé, no?
1: Pensa que també són artistes que molts no han tingut formació financera i que molta de gent d'aquella època els han estafat a coquevols. Això també hem d'entendre que era una Espanya com a molt concreta on la gent viva també actuava. I ara que parlaves dels vestits, a ella la feien sortir amb unes flots gegants a l'escot moltes vegades a Televisió Espanyola perquè no la deixaven actuar. I en el Museu de Xipiona, que jo hi vaig anar fa 2 anys, visita que recoman, primer per anar a la tomba de Rocío, que vius allà un moment com a... és gairebé...
0: místic.
1: Telúric, m'atreviria a dir. És com reconectar-te en la terra,
0: sí.
1: Poder ser a la tomba de la Mas Grande, però que hi ha el llençol del famós vestido sàbana, en el que va actuar mig transparent a Televisió Espanyola i que la gent va trabucar.
0: Sí, sí.
1: Que d'això crec que parlarà el documental que té preparat Movistar Plus, que s'estrena a final de mes.
0: Que el volien censurar, volien no...
1: Que estic contant els dies ja perquè estrenin aquest documental.
2: Perquè el volien censurar?
0: No, el vestit, vull dir, en aquella època.
2: El documental no.
1: Ja està gravat i ara l'emetran. Les noves generacions l'han recuperat com una icona cultural que anava molt avançada al seu temps. Ara mateix, Rocío Jurado, per moltes entrevistes i per moltes cançons, és un mite feminista, perquè poques artistes varen revolucionar el panorama com ella.
3: Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente.

0: Jo estic entre Ese Hombre i Rata de Dos Patas, de la Paquita del Barrio, com a millor cançó per enfonsar qualcú. Estan allà, frec a frec.
1: Ara pensava, ara que escoltava el que deia Rocío Jurado, a mi després me crida l'atenció que, pensant com pensava i la força que tenia de cara a l'exterior i el missatge que donava en les seves cançons i en les seves declaracions, que acabàs amb un home com José Ortega Cano. Són aquestes contradiccions de la vida que a mi m'amaquinen l'atenció i que després, consentís o no, tot el que passava, o el que s'ha contat presumptament, tot el que passava dins la seva família.
0: Jo crec de vegades tots som víctimes de les nostres contradiccions. I de vegades, quan t'enamores, vas amb unes cucales que t'impedeixen veure certes coses. Si no, jo lo de Ortega Cano no ho entenc. Jo, quan va cantar Estamos tan a gustito a ses noces de Rocío Carrasco, jo ja hagués partit a porra. És a dir, si hi havia una red flag, era Estamos tan a gustito. Bé, l'altre dia, no me sé normatius, s'acabar armar a una missa del Padre Ángel amb un capote allà al mig que no sabies si era Ortega Cano o Napina Bausch. Jo és que vaig tenir veu dubtes existencials mirant aquelles imatges que dic, és que mos passant de contemporanis, les coses com són. Però bé, arriba al final d'aquest reportatget, la matinada del 1 de juny de 2006, Rocío Jurado va morir a Madrid després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas. Ho va intentar tot, va anar a Houston, ho va contar, Urbi et Orbi, tothom va poder viure aquest minut a minut de la mort de Rocío Jurado. Tenia 61 anys, però hi ha artistes que no marxen mai del tot. I així, 20 anys després, la Rocío Jurado ja no és només una cantant, la Jurado, és una veu que forma part de la memòria col·lectiva, d'aquelles que compareixen a la ràdio sense que les esperis, a una festa familiar, a un moment que estàs allà espolsant a casa teva i que t'obliguen a aturar-te per escoltar-la, encara que sigui un instant. Perquè hi ha silenci.

Francis, que ho esborren tot, però allà veus que després de 20 anys, veus col de seva, aconsegueixen vèncer fins i tot el pas del temps i les picabaralles familiars.

0: Això va ser el passeig Sagrera de Palma davant d'una gran multitud i va ser...
1: Perdona, Juanga, demà ara mateix on són els formularis per presentar una queixa contra l'equip tècnic d'aquest programa. Jo tenia aquí, és com Jo te amo, que posa original.
0: Més original que aquest,
1: jo he optat per aquest homenatge que li fèrem en Juanga i jo l'any passat, quan era l'aniversari de Betes Ràdio, jut de veure l'estat de Ramon Llull, que jo crec que si Ramon Llull i Rocío Jurado s'haguessin conegut, haguessin tingut molt de què parlar, les coses com són, i varen fer aquest homenatge en català.
0: En català.
1: Que sona, sí, que és una fantasia.
0: Mira. Podem fer en directe, si voleu.

0: ara, escoltant-lo, revisitant-lo, que se diu, no va quedar tan malament.
1: No.
0: Sí, jo pensava que...
1: Mos podies il·lusió. Sí, ses ganes de fer-li un homenatge a en Rocío Jurado, com es que havia fet jo aquest cap de setmana, que he estat a Surra Festival, i en Marta Sampas.
0: Sí.
1: I varen dir, qui vol treure en processó Rocío Jurado? I en Sampas va sortir de darrere un canto i va dir, ell, que ha venido desde Mallorca. Exacte. I clar, ho varen trobar tan exòtic que m'ho varen deixar dur la imatge de la Rocío en processó.
0: A mi m'agradaria molt que aquesta imatge, ja és icònica, se converteixi en una samarreta. La teva imatge d'en Xisco Nadal duent en processó la imatge d'en Rocío Jurado.
1: I ja te passaré la imatge en ultra 4K perquè puguis fer-te la camiseta que tanta il·lusió t'ha fet, estimat.
0: En Rocío Jurado, la més gran, una veu imprescindible i que seguiran cantant, seguiran gaudint d'ella.
2: Però tu quan vas a una discoteca o això, la trobes a faltar? O la posen?
0: No, a les discoteques no, però si jo faig una festa a casa, o si me posa el karaoke, una cançó d'una, una, dues o tres d'en Jurado, sona
2: sempre.
0: I sempre, perquè hi ha persones que se converteixen des de la primera fins a la darrera vegada en la banda sonora de la teva vida.
2: I tu que teva te poses en Rocío Jurado.
0: Sí.
2: En quin moment?
0: Depèn, moment d'anímit depèn, però sobretot escolt molta música quan allò que te fiques en el bany i comences a afaitar-te i allà te poses música i te posen...
1: I més tu que tens una molt bona rutina de skincare, m'han dit.
0: Sí.
1: I clar, tu allà, com a mínim, són sis cançons.
0: Jo, és que té molta feina, perquè la gent no ho creu, però ser calvo no és fàcil. Vull dir, t'has de passar la fulleta cada dia. Vull dir, no saps què t'ho vull dir? I després t'has de regalar la barba. I això és un temps que altres persones no inverteixen.
2: Però puges autoestima, Rocío Jurado?
1: Rocío Jurado sempre suma.
2: Sí.
1: A més, té cançons per tots els estats d'ànim. Sobretot, té cançons per quan te separes. Té cançons per quan necessites... En el punt de partida, té cançons per quan necessites tornar a arrencar. Té cançons d'enyorança. És que era una festa, ella.
0: Sí, té cançons per qualsevol moment. I sempre... És que el bo és que cap de les cançons te deixa indiferent. Sempre te provoca emocions escoltar en aquesta dona.
1: Fins i tot que has de fer una mica de cardio, te pots posar Me ha dicho la luna, sa versió amb en Chayanne.
0: Escolta, si has de fer exercici, hi ha uns remix que han fet de cançons, que no és fàcil, perquè a lo millor dius, hi ha artistes antics amb cançons que no li pots fer un remix, i de cançons en remix d'en Rocío Jurado que queden espectaculars.
1: I com a miradors de l'artista, ho dit de veres, a mi el que més greu me sap és com s'està malmenant el seu llegat.
0: Sí.
1: Tot el que està fent sa família, jo entenc que tothom té necessitat econòmica, tothom ha d'arribar a final de mes, tot allò que tu vulguis, però com estan desmuntant i destrossant el llegat, la vida de la fama, de la qual parlava Jorge Manrique en el seu moment, com ho està fent sa família, jo crec que a tots se'ls hauria de caure sa cara de vergonya.
0: És molt trist.
1: Perquè és un artista eterna, i nosaltres aquí hem intentat mostrar aquest vessant artístic que el tenia.
2: Darrera pregunta, creus que hauria anat a la casita de Bad Bunny a fer una actuació?
1: Jo crec que ell hagués pujat a cantar amb en Bad Bunny. En Bad Bunny no hagués pogut fer concert a Madrid sense passar per Monte Alto, anant a aquella casa, recollir-la i dir-li, Rocío, vine cantant nosaltres. Tendria 81 anys, ella, més o manco. Per tant, seria...
0: Jo estic,
1: història.
0: He de dir que estic un poc ja cansat del tema de la casita de Bad Bunny.
2: Espera,
0: perquè...
2: que només duim dos concerts.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé,
1: ja ara, però... No, ja ha començat la teoria, ara ha començat la teoria de que la casita de Bad Bunny va en contra de tot allò que era Bad Bunny. Hi ha tota una sèrie de reflexions filosòfiques al voltant d'aquests concerts, que també t'ho dic, de vegades un concert només és un concert.
2: Totalment.
0: Efectivament, que és anar a passar-se bé i punt. I després ja podem entrar si Bad Bunny és un cantant o no. O sigui, que això ja és una altra, ja és una
2: però
0: altra cosa.
2: Però en
0: Rocío Jurado
2: sí que
0: ho era. És el més gran. I mira, és una de les coses que me queda pendent i me quedarà pendent d'ara ja de per vida. Poder anar a veure un concert d'en Rocío Jurado.
1: Jo ara mateix te diuen, si te donen una màquina del temps, jo tornaria en el 92 a sa Expo. Per poder anar a veure aquell espectacle d'Azabache i sentir-la i poder-la sentir cantar Que no daria
0: jo. Que no daria jo per empezar de nuevo.
1: És que no sé quantes vegades he vist aquest concert i és que ella és...
0: Anava a dir el mateix.
1: És que no se pot estar millor.
0: És espectacular. Com aquella torrentada de bou, aquell moment de sentiment...
1: Mira, és que ara mateix estan parlant i se m'estan porant. Se m'està porant el pèl de sa pell de gallina. Ara he prescut en Cruyff. Gallina de piel. Però és cert que record Azabache, ses altres no estaven malament. Anat i Mistral, etcètera. Però en Rocío Jurado...
0: De fet, aquest espectacle s'havia fet per ella. I era per ella. únic i exclusivament. Després se van unir les altres per donar-li un poc més...
1: Paparró.
0: De... Però,
1: que pintaven de Maria Vidal allà al mig.
0: Efectivament.
1: Fer verdes tens. Era... I se llevó a la gent que anava a escoltar a la Más Grande.
2: Vinga, molta gràcies.
0: No, vosaltres per convidar-me i...
2: 20 anys han passat.
0: 20 anys ja. M'ho faig major.
2: Gràcies.
0: Un plaer, un luxe.
1: Rocío sempre. Rocío sempre.

0: El Guateque musical.
1: Avui el Guateque no podrà superar aquest moment, però no. Què farem? El dedicarem a la llet?
2: Així és, perquè cada 1 de juny, més enllà de celebrar la pèrdua de Rocío Jurado, també celebrem el Dia Mundial de la Llet, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO, amb l'objectiu de tractar qüestions relacionades amb el sector lleter arreu del món i per incentivar el consum de llet també arreu. Per això li dedicarem la nostra selecció musical, minsa, però hi serà. I començam amb Cafè Llet, de nou romancer. No, no.

I tancarem ja la paradeta amb la fàbrica de llet oficial, és a dir, la vaca. I els Topolino Radio Orquestra li varen dedicar aquest hit d'ara i sempre, la vaca lechera.

0: de fins aquí avui aquest programa. Ben divers, ja ho heu vist. Així és que Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Miquel Joan, gràcies.
2: Fins demà.
0: Fins demà. A tu també, fins demà. I en Toni Cardell, que ha estat el control tècnic. Una abraçada, fins demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu encetant la setmana parlant de la projecció internacional d'una de les nostres dramaturgues més rellevants i celebrant el 20è aniversari d'una promotora musical? Comença la Cultura IB3. Benvingut tothom.

0: L'obra Toca Mare, de la dramaturga Marta Barceló, ha traspassat fronteres i ja hi ha data per representar-la a tres continents, a països com Alemanya, la Xina, Grècia, l'Argentina i també els Estats Units. Tot una mos ho contarà. Després celebrem els 20 anys de la promotora mallorquina Deathlight Music, que farà una festa grossa aquest dissabte amb bandes com Hormagedon i també una altra banda que arribarà des de fora. I per acabar, tindrem avui un recopilatori de rap en català amb artistes locals i més de prop coneixerem els artistes Pode i Musgo One i també el curador i divulgador d'aquesta cultura hip-hop, Jaume Mesquida, d'Un Rap és un Peix.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio.
1: Alemanya, la Xina, Grècia, Argentina, Estats Units són els indrets on es podran veure les obres de la dramaturga Marta Barceló.
2: A veure així com sona. Dona gran s'ofereix com a mare. Dona de 62 anys s'ofereix com a mare. Com a mare de persones adultes. A canvi d'una remuneració mensual.
3: L'anunci començaria amb una nena que va amb una bicicleta vermella amb el manillar blau. El camí la porta cap a una casa de camp. Una masia. Casa seva.
1: Sentim el teaser del muntatge català de Tocar Mare, dirigit per Jordi Casanovas. Marta Barceló, com estàs?
4: Hola, molt bé, contenta de ser aquí.
1: Enhorabona, no?
4: Oh, moltes gràcies.
1: Me deies un dia que havia un abans i un després en la teva trajectòria, un abans i després de Tocar Mare, i crec que totes les representacions de les quals en parlarem ara te donen un poquet la raó, no? Que ha estat un poquet el punt d'inflexió en la teva... en la teva trajectòria.
4: Sí, sí, totalment. Toca Mare és una obra que me va costar molt de temps d'acabar, diguéssim. Tenia aquesta idea, però no me sortia de desenvolupar. Però la que més alegries m'ha donat amb aquest aspecte, la que més me demanen, la que més se representa, si hi ha alguna la pena trencar-se les banyes per acabar-la.
1: Fas un repàs de les funcions que es faran fora de l'Estat durant el 2026, d'enguany també l'any que ve?
4: A veure, t'ho diré de memòria perquè Vinga, no ho tinc apuntat. Però, sí, tu m'ho vas apuntant, però fins a on jo sé, se faran dos muntatges a Alemanya, un d'ells ja s'ha estrenat, un altre s'estrena aquest mes de juny, si no vaig equivocada. Se farà un muntatge a Grècia, que suposarà, crec que la sisena producció que se fa allà. En
1: això
4: diferents...
1: te l'ho dic, perquè a Grècia l'has fet. Que sí, no sé sí, si sí, la primera vegada que va sortir de l'Estat espanyol
4: Exacte.
1: Va ser a Grècia.
4: Sí, sí, és que Toca Mare se va estrenar a Grècia primer. S'estrena mundial va ser a Grècia, no va ser aquí, va ser a Grècia. I s'han fet diferents produccions per diferents companyies, diferents productores, i aquesta crec que és la sisena. Després, a la fi, se farà una funció a Itàlia, no sé exactament on, però ja fa molta estona que està traduït a italià i és una cosa que se perseguia.
1: En quin títol a Itàlia?
4: Ostres, ara crec que és Madre.
1: Sí,
4: tal qual, però...
1: Això me sona, que és Madrid.
4: Sí, ho hauria de mirar, eh?
1: Clar, perquè Tocamare és una expressió tan nostra
4: sí,
1: que després
4: sí.
1: Quan se tradueix...
4: Quan se tradueix és complicat. Moltes de les traduccions s'ha quedat com a Madre, fins i tot en alemany, i amb altres han trobat com una expressió un poc similar o equivalent. O sigui, no hi ha cap llengua que estigui, estigui traduïda a Tocamare que sigui exacta, no?
1: Molta sona bé, també.
4: Però sí, han jugat un poc amb aquest sentit i hi ha diferents títols. Alemanya, i després, clar, el gran hit, no? Bueno, un dels grans hits per jo és la Xina, que és Xangai,
1: no?
4: Que això me fa una il·lusionada, que això també serà l'any que ve, no hi ha data, havia de ser aquest any, i se va caure una actriu i s'ha hagut de posposar, però ja hi havia ses dates, havia de ser abril d'aquest any, m'imagino que serà a principis del 27, i això, clar, me fa molta curiositat anar allà.
1: Imagina't,
4: i sentir...
1: escolta,
4: imagina't, clar.
1: Si el grec ja és un poquet exòtic per nosaltres, imagina't. Xinesa.
4: Clar, imagina't. I després se farà una coproducció, que això també em fa molta il·lusió, entre Madrid i Argentina, amb una actriu d'aquí, diguéssim, espanyola, i una actriu argentina. I se farà aquí i allà, a Madrid, i allà no ho sé exactament, però...
1: Primer a Madrid, sí. Després
4: sí.
1: Argentina?
4: Sí, molt primer a Madrid i després a Argentina.
1: Clar, tot això també gràcies, evidentment, gràcies al teu talent que has donat en la clau, amb una història més molt bonica, però també les traduccions, no? Posar en valor la feina de les traductores que s'han enamorat d'aquesta peça, també.
4: Sí, totalment, i jo sempre dic que aquesta història de meva de la internacionalització va començar gràcies a una iniciativa de la Sala Beckett de Barcelona amb el Ramon Llull, que va, és això, va convidar traductors que tradueixen des català a altres llengües, teatre, habitualment. Els va dur a Catalunya, 6, i varen ser pues, 6, una vintena d'autors que ens varen poder reunir amb ells i explicar-los qui érem nosaltres i quines peces teníem, no? I aquell dia jo vaig conèixer la traductora grega, Anna Maria, que
1: Maria.
4: Tu també coneixes molt
1: sí,
4: bé.
1: Sí, sí. Coneixem bé, sí.
4: I ella li va ser que li va interessar la història i va decidir traduir-la. I és vera que hi ha una sèrie de traductors molt actius en quant a, pel que fa cercar possibles produccions dins del seu país, perquè, clar, jo no puc fer res des d'aquí, jo que sé quins són els mecanismes, no? Però ells coneixen el territori, coneixen les productores, i la Maria el que va fer és anar a cercar productores, aquesta història, qualcú li interessaria fer-la? I li va dir sí, i llavors la Maria va traduir això, i ja se va fer la primera producció allà. Llavors el valor que tenen aquests traductors és, i figura't, és incalculable, no? per nosaltres, dramaturgs.
1: Te'n recordes la data de quan vares lliurar el test de tocar mare i aquí? Perquè, clar, me dius que primer se va estrenar a Grècia, després hi ha el muntatge català, però en aquest moment a qui li vares donar el test per una possible producció?
4: Bueno, no li vaig donar jo, diguéssim, a Gràcia, el va donar a Maria.
1: El primer contacte, diguem, amb un muntatge, amb un potencial muntatge va ser a Maria.
4: Va ser a Maria, sí, va ser a Maria. Perquè directament jo aquí no havia començat a moure res encara, i li vaig passar això, i va dir, m'interessa, i va ser com a...
1: I en Jordi Casanovas com arribes, per exemple?
4: En Jordi Casanovas va ser a partir... Toca Mare se va presentar en els torneis de dramatúrgia de Girona.
1: Ah, aquí és. Vale.
4: Sí. Llavors, aquí va ser la primera que se va sentir. I és vera que quan va guanyar allà, jo vaig començar a tenir un parell de cridades que me deien, de gent interessada en moure-ho. I va acabar passant a mans d'en Jordi Casanovas, perquè mos entenguem. Però va tardar com a moltíssima por de fer la producció. De fet, primer se va fer a Santa Gràcia, i després se va fer a Alemanya, Romania, i després va ser a Catalunya. Sí, en català, sí.
1: I en realitat a Mallorca, a les Illes, s'ha vist poc.
4: A les Illes s'han vist dues funcions.
1: Dues funcions, clar.
4: Sí, i amb això que mos trobava un poc en la paradoxa de que, en principi, crec que això ho puc dir, aquesta producció que se farà a Madrid i a Argentina vendrà a Mallorca.
1: En castellà, clar.
4: Clar, vendrà en castellà, i això se me fa molt estrany, però serà d'aquesta manera, no? Llavors es haurà vengut, no?, en català, i ara...
1: Quin viatge.
4: I ara en castellà, totalment.
1: Clar, imagina que quan tu escrius... has escrit moltes coses, o no moltíssimes, perquè ets una dramaturga que s'aprem el seu temps per escriure, però tens ja títols, Els darrers 6 dies, que és el darrer, Zona inundable, Abans que arribi l'Alemany, Toca mare... Hi ha un moment en què tu dius, tenc un test, no sé si vols l'expressió que utilitzen nosaltres mateixos quan escrivim, no? Però estic content, estic satisfet amb això, satisfeta, i crec que això funcionarà, que al públic li agradarà. O això fins que no ho mostres, diguem, a una platea, no ho saps.
4: Mira, en Toca mare sí que vaig tenir aquesta sensació. Toca mare, però és que me va dur com a 10 anys, O sigui, no puc dir poca broma, saps, d'arribar en aquest moment, perquè és vera que jo reescric molt, perquè és vera que mai he cap d'estar contenta, llavors es m'ho mir i canvio una cosa, o canvio una escena d'ordre, perquè m'agrada molt trencar la cronologia, i faig com a ajustos, i després els atons desajustar, i com a que mai estic contenta, en el moment que he de dir basta.
1: Clar,
4: basta ja, Marta, perquè és que si no, no... Però és vera que en Toca mare sí que me va passar això, de dir, jo crec que així, o sigui, crec que això és bo, o sigui, m'agrada com està, no? I amb altres obres també, amb Abans que arribi l'Alemany també vaig quedar molt contenta. No, sí, en general, quan acab de fer tots els canvis de comes, de lloc, diguéssim, tot aquest pinzell fi, en general, arriba com està contenta. Sí, mai sé cert si allò, perquè és que no ho saps mai, perquè també després depèn de molt de factors, que un muntatge vagi bé o malament. Clar. El text és una part, però diguéssim que el sistema teatral és molt més ampli. Clar, o sigui, depèn dels actors, depèn de la direcció, depèn de tantes coses, que el text és una part, però si tu el manco dius, estic contenta amb aquesta part, veurem, jo porto això,
1: ja,
4: no?, en aquest
1: important
4: muntatge, veurem què passa a partir d'aquí.
1: Segur que tens uns primers lectors, lectores, oïdores, l'expressió d'allò que escrius. Què fas quan te donen un feedback i te suggereixen que canvis coses? Després d'estar, per exemple, 10 anys en un test, o 5 o 2, és igual, però, clar... Com te cau, això?
4: Bé, ara t'ho explicaré. Hi ha una cosa que jo sempre li pas... i ara no escoltarà això, però si ho escoltes se'n riurà, perquè jo sempre li pas, diguéssim, els primers borrany li pas en enviar el Jordà.
5: I per què no l'escoltarà? Viales, perquè me l'escolti.
4: Jo crec que sempre estalia fent coses. Vial Jordà, ets la meva ex-parella. Sí, sí. Hem estat just molt d'anys, ja no ho som, però...
5: I també del rotllo, del sector arts escènic, sí, que s'ha
4: sí,
5: de dir.
4: Sí,
5: professor, dramaturg, director.
4: Sí, sí, sí. Llavors, jo sempre he fet el mateix. Jo li pas això i ell sempre me retorna una crítica. És molt generós, perquè me retorna una crítica i me diu això no, això no, això no, això tal, això qual, això qual. I jo mai li faig cas. Sí, no, i ell és tan generós que segueix fent-ho, encara que jo no li faci cas, perquè el seu feedback, és a dir, les seves opinions, a mi m'ajuden a reafirmar-me en les meves, per, encara que sigui per negació.
5: A dir,
4: jo tinc una intuïció de que això hauria de ser així. I ell te diu, no, no, això no pot ser així. I dic, és que sí, és que això ha de ser així. No, i clar, i me reafirma a mi, per contra. Llavors, té que aquest...
5: L'utilitzes un poquet, però bueno, ahir se deixa.
4: Sí, ahir se deixa, jo t'ho dic. Amb aquest aspecte és molt generós. No, i qualque vegada li faig qualque cas en qualque opinió. Però és vera que la major part de coses no li faig cas.
5: Te costa, però, canviar en base a opinions d'altres, tot i que les sí. valoris... Ben igual que t'acosta, i ho sé, ja és una pregunta o afirmació, per exemple, que vengui un director o directora i te canvi segons què, perquè tu dius...
4: Sí, no.
5: Si això està allà per qualque cosa.
4: Sí, jo sempre dic que això no... De fet, ho pots per contracte, o sigui, per contracte ho pots, a més, no pots canviar res, però el que sí pots fer és venir i xerrar amb jo. És a dir, si tu... com a director o directora, vens allò i m'argumentes, mira, és que, Marta, és que això, jo què sé, m'aniria molt bé canviar-ho d'aquest ordre per aquest motiu, o m'aniria bé llevar aquesta escena per aquest altre motiu. O sigui, jo ho puc veure, jo, no és que sigui un, saps, no, un taliban que diu és que no, això ha de ser així. El que no puc admetre és que me canviïs coses sense consultar-ho jo, perquè jo estic aquí, jo som viva, jo he escrit aquest text, exacte, som autora viva, jo he escrit aquest text i l'he escrit d'aquesta manera per una sèrie de coses. Llavors, no sé, en Zona Inundable, per exemple, també, na Marta me va telefonar un dia, na Marta, la directora,
5: Marta Gil, sí.
4: I m'ha dit, mira, Marta, és que hi ha tanta informació, perquè és vera que jo vaig posar allà un tros que era un cremull d'informació de coses que havien passat, de titulars de diaris, de... Diu, és massa i se fa feixuc. Necessitaria poder tear un poc això, i de fet he pensat posar algunes d'aquests titulars, projectar-los en lloc de dir-los i tal. I ara m'està xerrant i jo vaig veure que tenia raó, que jo també me puc equivocar i en paper
5: no
4: una cosa...
5: Però que no és equivocar-se,
4: o, bueno,
5: no? Que és que...
4: Sí, però que després allò resulta que és un poc llarg, que és un poc farragós, per exemple. Llavors està superbé, podré veure i entendre i baixar-te del burro, i poder dialogar també, no?, amb el seu director, la persona que dirigeix. Ara, el que sí que no puc és això, és anar a una obra i veure que han canviat coses, perquè sí, perquè, clar, no, perquè sí, no. Explica-m'ho, i menys si m'ho posen d'acord.
5: Anna Marta Gil, Polo, vas tenir una bona relació durant el procés de Zona Inundable, vas quedar contenta amb allò que te va fer, i de fet heu tornat a fer feina juntes i hi ha una data d'estrena. Estic parlant d'un projecte que es diu 450 volts, que més sorgeix de la ment i la voluntat de Carme Portacelli, directora del TNC, amb una sèrie d'històries dedicades a Barcelona.
4: Sí, aquesta és la darrera temporada d'Anna Carme Portacelli en el TNC, i, com tu dius, la dedica a la ciutat de Barcelona. I aquest és un projecte que na Marta Gil tenia en el cap fa molt de temps, no? Que és un poc bé, és superdelicat, jo no sé molt bé com ho han d'agafar, no? Però perquè el tema és, partint de la base de Via Laietana 43, celebra, tristament celebra, comissaria de policia, sí. On allà se va torturar, i se va torturar molt durant el franquisme, i després del franquisme també, perquè no hi va haver realment una depuració, no?, la transició, al final eren els mateixos i, per tant, els modus operandi eren similars.
5: Va canviar poc, sí.
4: Sí, llavors, a partir d'aquí, fer un exercici de memòria històrica perquè fan això, però també anar un poc més enllà a xerrar de la tortura en general, de quins són els mecanismes que permeten, no?, o que propicien que una persona pugui exercir violència sobre una altra persona, no?, perquè són temes molt delicats, i bé, estem amb això. Jo dic que normalment jo...
5: El test no està tancat encara.
4: Que va, que va.
5: Estem
4: en fase de recerca. Na Marta ja du un any de recerca, ella.
5: Clar.
4: Sí, sí, jo m'he incorporat com a...
5: I pots estar anys, clar.
4: I pots estar anys, perquè una cosa t'ho obri una altra i una altra i una altra, i jo a mi de posar de matins, perquè si m'hi posen ser baixes vespres, m'agafen malsons després.
5: És perquè això s'estrena dins l'any que ve, en el TNC, a
4: febrer.
5: I tens fins a quan? Quan t'han dit el test ha d'estar a tal data?
4: Bueno, aquesta és una coescriptura amb ella, l'hem d'escriure totes dues, i pensam tenir-lo bé, abans de gener, diguéssim, o sigui, aquest any. Mos han donat aquest any,
5: gener,
4: farem dos laboratoris.
5: Si la Carme te sent ara, gener dirà que és un poc tard.
4: No, sí, perdona, gener, no. Això s'estrena al febrer. No, finals de novembre, crec que queda. Perdona.
5: Sí.
4: No, gener és quan comencen els assajos.
5: Per molt generosa que hi tornant de Carme Bertacelli, no crec que te deixi.
4: No.
5: Es diu que te sent vols i la veritat és que fa moltes ganes. El tema és un temàs i...
4: Sí.
5: I supos que també és un repte, no?
4: És
5: I que t'estimula, clar.
4: Sí, estimula i acollona un poc a vegades, les dues coses, perquè és molt delicat. Perquè és molt delicat, són temes molt delicats, hi ha testimonis vius, involucrats, és a dir, és un material com molt sensible, i hi ha moltes expectatives també, perquè hi ha com un moviment molt gran perquè aquest edifici sigui declarat museu de memòria, perquè encara és un edifici policial, allà te'n vas a renovar el DNI i tot això, i llavors hi ha un moviment de dir, no, això no pot ser, o sigui, aquest edifici està massa significat, això ha de ser un museu de memòria, com tenen a Xile, com tenen altres llocs, no? I clar, hi ha com una expectativa d'aquest espectacle també serva aquí per pitjar un poc en aquest sentit, és a dir, que hi ha una espècie de qüestions extraartístiques damunt i unes expectatives posades que sempre dius...
5: Clar, és que és diferent, no? Quan és que és una ficció, tot i que pugui estar relacionada, inspirada, basada en la teva pròpia experiència familiar, jo que sigui, és una cosa, però quan tens testimonis vius, tornem a allò com a zona inundable, com a 450 volts, la responsabilitat augmenta, no? Perquè aquesta gent veurà la peça.
4: Però jo et dic una cosa, jo a zona inundable me va passar això i vaig arribar en el punt que en el final vaig ficcionar.
5: Clar.
4: És a dir, jo vaig recórrer a la ficció perquè la realitat me pesava massa. I vaig dir, no faré la història d'una persona o de dues. Vaig agafar testimonis de tots. I el referent sí. El referent sí, però no vaig agafar la història de, jo què sé, Miquel Montoro que va... No. Vaig agafar un trosset... Vaig construir els meus personatges protagonistes que són els que varen viure la peripàcia. Però, clar, vaig haver de recórrer, i jo ho deia, jo he recorregut a la ficció perquè és que la realitat me pesa massa. I d'aquesta manera m'he sent més lliure per crear la meva obra, no?
5: I a 450 volts fas el mateix...
4: No, a 450 volts no,
5: ja
4: no ho feim. No ho feim. A 450 volts hi ha testimonis reals i sí. Sí, sí.
5: Idò, estarem molt pendents d'aquest estrena al febrer de l'any que ve. I a tot això, la calidesa, que és un test que vares fer també amb Antolo Ferrà i Nevera, que mos varen presentar a la distància, un artefacte meravellós basat en els moments, els mesos de confinament de la pandèmia. Després va venir la calidesa, on tu has fet la dramatúria, que s'ha vist aquí poquíssim, també, que esperem que torni. De fet, torna, no? La calidesa?
4: Torna en el Festival Ciclop.
5: Que serà al setembre.
4: El Festival Ciclop, que és al setembre. Sí, i segurament ja aprofitarà que ve per fer un període de places més, no? Inca o... no sé.
5: Que està en gira encara.
4: Sí, l'espectacle sí, però està gira per Espanya.
5: Per Espanya, clar.
4: Sí.
5: I la veurem aquí al mes de setembre.
4: Sí.
5: I els darrers 6 dies, que és allò que has estrenat, que aquesta sí que està en gira, no?
4: Sí, ara m'ho va dir Lluís que havien tancat unes dates per Tarragona, també, per la sala Trono.
5: Coproducció principal El Somni,
4: sí.
5: Que El Somni està distribuint, no?
4: El Somni distribueix, sí. No, tinc molt, o sigui, hi ha moltes coses damunt la taula.
5: Però pensa que també són coses que la teva feina ja està feta.
4: Sí,
5: tu,
4: sí.
5: Darrers 6 dies no has de fer res.
4: No, he de fer res, no.
5: 450 volts, sí, i t'espera una feina molt intensa, però la resta ja és a disfrutar una mica, no?
4: He disfrutat, sí, tant, sí.
5: T'ha sorprès alguna reacció del públic de, jo què sé, de Grècia, perquè has fet obres a diferents puestos, a Alemanya crec que també. T'ha sorprès en especial la reacció d'un determinat públic? Mira, l'han llegit així, quan en realitat estava pensat d'una altra manera.
4: Bé, sí que hi ha diferents maneres de dirigir.
5: També,
4: és a dir,
5: clar.
4: El mateix text, no?, fa que, segons el director pitgi d'una manera o de l'altra, té reaccions diferents. Per exemple, a Romania, la directora va tirar molt pel cantó dramàtic.
5: Clar. Quan és una obra que té molt d'humor.
4: És una obra que té molt d'humor, i n'hi havia, però sobretot havia com a carregat les tintes amb allò dramàtic, de manera que tot el temps pareixia que les actrius estaven a punt de plorar cada vegada, i allò creava com una tensió entre el públic, que en el final acabava l'obra i tothom, i jo inclosa, ploraves, perquè era com una catarsi.
5: Tu inclosa, que entenc que no entens el romanès.
4: No, jo no entenc el romanès, però sí que sé el que dic. Clar. Sempre és que jo ho entenia.
5: Sí,
4: és a dir,
5: sí,
4: jo conec molt les meves obres i ja sé què estan dient, que la qual és una cosa molt curiosa, perquè no entens el llenguatge, però
5: curiós,
4: saps perfectament.
5: És una sensació molt estranya, sí. I molt guapa. També.
4: Sí, sí, sí. Però sí que vull dir una cosa, si me permets, que no és de joc, sinó que és que crec que la dramatúrgia balear en general té un moment molt xulo, molt gran. O sigui, jo és vera que ho poso damunt la taula i pot ser, ara mateix se m'han acumulat com moltes coses i pareix que...
5: Bueno, tu has obert camí, també.
4: He obert camí, sí, no, i molt contenta, perquè en jo, és a dir, cada vegada som més. Cada vegada som més que són traduïts, tu ja ho saps, tu mateix, no?
5: Sí, sí. Sí, però quan vaig anar a Grècia també en feic, ja me'n parlaven de la Marta Barceló.
4: Perquè jo hi he anat abans.
5: Va passar a Marta i jo molt orgullós i de sí, sí, és clar, molt amiga meva.
4: No, però és això, però tu has passat sí, després, sí. I després de tu em passarà un altre, i després, m'entens? Jo crec que cada vegada que nosaltres, un de nosaltres, té una fita, o sol és una fita d'aquestes, crec que és bo per tots, perquè ens beneficia a tots, no? I crec que cada vegada som més, i crec que cada vegada, com que som més, podem aconseguir més coses junts.
5: Està claríssim.
4: Saps? I sí que vull destacar, que dius, ostres, ens estan donant premis, no? Cada vegada que en Pere Ramon Sardà li han donat un premi a Catalunya, a Carme Planells per aquí, una aina de coses...
5: Sí, sí.
4: O sigui, vas sentint, ja no és raro, que un de nosaltres estreni de fora, o... És una cosa que cada vegada passa més. Mm-hmm. I això crec que cada vegada s'aporta... Oi, ja l'he pegat un mic. Perquè estic movent les mans molt.
5: Això fa ràdio.
4: I l'he pegat en el micro.
5: Això fa ràdio.
4: Però cada vegada que un de nosaltres a Solos una fita, feim s'aporta més grossa, no? I això és una gran notícia.
5: Ja per acabar, Marta, me diràs que molts, però quin repte te queda per assolir d'aquest que dius, mira, jo ara mateix m'agradaria...
4: Jo vull fer un documental. Jo vull fer un documental, ja està. Ja,
5: o sigui, vols fer el guió d'un documental?
4: Vull fer el guió d'un documental que tenc, o sigui,
5: que
4: m'agradaria dur-lo,
5: no?
4: Si qualcú me sent.
5: Jo crec que conec
4: sí,
5: aquesta història.
4: Sí, vàrem xerrar un dia d'aquesta sí, història sí. I vale, tinc un projecte per fer un documental d'una cosa que ja tenc una part enregistrada i m'agradaria poder-lo dur a terme. O sigui, m'hi he de posar perquè hauria d'anar a productores, a presentar el projecte i tot això.
5: També tens l'experiència dels guions de televisió
4: sí,
5: que has fet.
4: Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
5: Vull dir que no és un món que te sigui aliè.
4: No, no del tot, però bé, no ho he fet mai, és una cosa... Jo no he fet mai un documental, o sigui, fins i tot fent guions, en el final, jo no he duit el projecte endavant, a mi m'han contractat per fer allò, no? I llavors és un poc diferent, i sí, m'agradaria fer un documental específic, no? No qualsevol documental, aquest documental.
5: Aquest concret.
4: Sí.
5: Marta Barceló, dramaturga, moltíssimes gràcies per estar aquí i repassar totes aquestes fites, que no són poques. T'espero un 2026-2027 apassionants. I ho contarem aquí, la vida.
4: Pues moltes gràcies.
5: Gràcies,
4: jo m'ho encantada. Gràcies a vosaltres.
5: 6:29, continuem.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Idò, sentim ara un dels temes que també sonaran aquest cap de setmana en aquesta festa de 20 aniversari d'una promotora musical que és Deathlight Music. Avui tenim dos convidats, són Carmen Schlicht i també tenim en Albert Ruiz, que forma part, entenem, de Deathlight Music, però que també és el baixista d'aquesta banda que sona, que se diuen Hormagedon.
1: O Hormagedon, no?
2: Hormagedon.
1: I dues una camiseta.
2: Hombre, claro.
1: De la banda.
0: Ala, mira.
2: Això és una part clau.
3: De Carmen de Deathlight, clar que correcte. Sí. A mi no coneixen, quasi ningú me coneix com a Carmen Schlicht, sinó Carmen Deathlight, ja.
0: Ah, mira.
1: Dos spots caminant ara mateix, no? Sí. Dos spots que caminen.
2: No hem de perdre cap oportunitat per promocionar-nos.
1: Que si veniu a la ràdio, crec que sí.
0: Bé, i saludant també a en Tomeu Serra i a tots els membres d'aquesta promotora que celebra 20 anys, la qual cosa se diu molt aviat, i m'agradaria, Carmen, saber si realment duis 20 anys tots. Sí, tu durs 20 anys.
3: No, en Tomeu sí que arriba a tenir 20 anys, quasi, però el fundador, que és en Samuel, sí que du els 20 anys fent tot totalment i encara està en actiu.
0: És en Samu de sa barba,
3: sí,
0: no?
3: Sí, correcte, el Barbas.
2: El Perillas.
0: L'hem vist molt pel gremi, ara ja no hi és, fa un temps, però sí, molt de pressa.
3: Ara està fent un tour amb bandes.
0: Brutal, aquest canvi.
2: Està més de tècnic, de so i turmana i coses així, crec, no?
0: Que bo.
3: Sí, una mica.
0: I, Albert, de fet, a vosaltres tocau també aquest dissabte amb una banda que són Àngelus Apàtrida,
2: sí.
0: Que és el grup de la península que ve convidat, sí, a fer aquest concert. I en Lluís, que és el nostre tècnic, que a més ja vos reconeixeu per ses camisetes, no? Ell diu avui una camiseta de Megadeth.
2: I, de fet,
0: exacte, els Àngeles Apàtrides han fet sa gira de taloners de Megadeth, sí, no?
3: Correcte, han estat per València, han estat a Coruña i han estat a Bilbao i l'han petat.
2: És la banda número 1 de metal d'Espanya.
3: Ara mateix, sí, sí.
2: Número 1, però sens dubtes.
0: Que fort,
3: i el tenim, no?, aquí avui a Can Nostre.
2: De Albacete perquè... hacia el mundo.
3: Sí.
0: Que bo, mira, Albacete té moltes coses interessants. Sí, sí. Bona, bromes, eh?
2: Armes afilades, com aquests.
1: Correcte, les millors navalles del món.
2: Exactament.
0: I moltes més coses. I els Àngelus Apàtrides tenen una cançó, que és aquesta que sentim ara de fons. Se diu Sharpen de Guillotine.
2: Home, ja.
0: És a dir, també bamba, directa. Contau-nos un poc, Carmen, heu organitzat aquest concert per celebrar els 20 anys, però contau-nos un poc les històries, les fites, els mínims que vos proposeu de concerts a l'any, per exemple, o d'activitats.
3: Sincerament, nosaltres com som una associació sense ànim de lucre i això implica molt de suor i molt de fer feina. I estem allà picant pedra perquè nosaltres el que fem és fer un concert, el que guanyem en aquest concert el reinvertir en altre concert i així anem fent i res, cridar una mica a tot el públic metaler que vingui als concerts, que paguin la seva entrada, per favor, i així cada vegada poder venir i dur gent de fora perquè coneguin la illa i que la illa també sigui metalera, o sigui, que no sigui només de sol i playa i tal. No, nosaltres aquí tenim un underground molt, molt, molt gros.
1: Com anant de públic metaler en els darrers anys? La cosa se manté, va pujant... Sempre comentant en el programa que el punky, per exemple, ha pujat una mica, no?, en els darrers anys, també per...
2: Han pujat de talla.
1: Socials. No, i han pujat també.
2: De talla, segur.
1: El nombre d'espectadors, segurament.
2: És que molt va passar en el darrer concert que vam fer amb ells, que era el nostre retorn després de 10 anys.
3: Amb Ripper Owens.
2: Que duien merch nou i van fer talles com de fa 10 anys i m'ho van donar en compte que no, que havien de ser bastant més grosses.
3: Triple XL.
2: Quan demanaven, oye, i dos XL no tens? 3 XL.
1: El pas del temps.
0: Que fort, o no?
2: Sí, sí.
0: I llavors han menjat les talles S i tot això.
3: No, encara n'hi ha XS, però...
2: Però ja no has de fer més grossetes.
1: Però se renova o no se renova la cosa?
2: I poquet a poquet. Jo som profe de secundària i sempre dic, veure un heavy avui en dia a un institut és com veure un lince ibérico. És complicat. Però alguns n'hi ha.
3: Però no és impossible.
1: El nostre Lluís Riu.
2: I estan tornant. Estan tornant. Poc a poc l'underground vuelve.
1: Jo crec que sí.
3: Sí, el tinc de confiança. A vegades també m'ho sorprèn perquè de sobte, per exemple, en el Ripper Owens van arribar nins petits, o sigui, nins petits no són pare i tal. El que confiem molt és que els pares duguin els nins.
1: Que facin proselitisme,
3: exacte,
1: així com toca.
3: Per això mateix, el nostre de Deadlight, fa un parell d'anys, estem promocionant molt, molt, molt que els menors de 14 anys, acompanyats, tenen entrada gratuïta. Perquè, clar,
0: això tu
3: cal que has de fer un sonin per tot l'ús al concert, i així fan que entera.
0: És que crec que em van xerrar amb l'Iras Gel, que van venir també a un altre concert i també se parlava d'aquesta opció. A més, ara ven que nins, fins i tot els més petits, tenen tots els seus auriculars protectors, no?
3: Sí, nosaltres vivim amb aquesta política fa 3 anys. Crec que van ser d'uns dels primers pioners que van fer això.
0: Que bé.
3: I és que ho veiem molt clar, ho veiem molt clar. Jo també faig feina en una escola i havíem de fer-ho.
0: Idò, contamos un poc, ara que parlem d'aquest concert, també d'aquesta banda d'en Albert, d'aquest retorn o d'aquesta aturada que vau tenir, que s'entén, no? I ara teniu ja més temps, tal vegada que nins creixen, no ho sé, ara m'ho estic inventant. Però la veritat és que contamos com serà el concert i a on, i a partir de quina hora, i com se poden aconseguir les entrades.
2: Pues el concert serà en el Gremi, sala 1, la sala principal, històrica sala 1, on hi ha hagut tots els concerts clàssics importants des de que existeix, abans era l'assaig. On ha tocat en Dio, Anthrax, Saxon, tots els...
3: Doropets.
2: Rata Blanca fa poc. Bueno, i després ja és època Deathlight, Doropets, Sodom, molta gent internacional també. I comença a les...
3: Bé, nosaltres tenim apertura a les 7:30.
1: 7:30 s'obren les portes.
2: 7:30 obertura de portes, sí, és un horari accessible.
3: Clar,
2: ja no se fan concerts tan tard com abans. Això és un estigma que no ens hem acabat de llevar. Els concerts són han de ser hores raonables, per públic i per músics. No pots tocar a la una de la matinada com quan tens 18 anys. Això ja no és factible. O sigui que el bolo ha d'estar acabat a les 12, no?
3: Sí, més o manco, també te feim master party perquè continua a ser festa,
2: sí, no,
3: ja haurà trull. No. Però també fem una espècie de tardeo perquè sempre...
0: Agrada, no?
3: Agrada més, que has de fer, fas així, està petita, menges... Perquè si has d'esperar fins al vespre, qui s'aixecarà?
2: És que són els horaris europeus i mundials, al final... Tothom fa, que té una indústria d'entreteniment potent, fa concerts a hores normals, a les 7, a les 8, que és el que toca. Tenir una conciliació d'horaris per tothom, que no sigui acabar les tantes. Això és que només és Espanya que encara no s'ha llevat això de damunt, però darrerament crec que està canviant un poc la cosa, ja s'ha gent la consciència.
3: I la venda d'entrades... Ai, perdona.
0: No, per favor, sí.
3: La venda d'entrades està en Metal Tickets, d'acord, que entrau a la pàgina web o a la pàgina de web del Gremi i allà estan disponibles.
2: I en Porta, no?
3: I en Porta també estaran.
2: Porta, claro, molt important la Porta també.
0: I els menors de fins a 14 anys,
3: fins a 14 anys acompanyats. Això és molt important. No me deixeu el nin tot sol perquè vos aneu de festa. No, per favor.
2: Això no se pot, és il·legal.
0: Albert, conta-mos un poc, en quina fase està ara sa banda, Jormagedon, i si teniu pensat sortir un poc, quina és la perspectiva que teniu ara aquest estiu?
2: Vale, mira, nosaltres vam tornar l'any passat, 2025, oficialment, no fa ni un any que hem tornat a l'activitat. Nosaltres som una banda que va estar activa des del 2009 fins al 2014, i l'any passat vam decidir tornar, en gran part també per... culpa de Deathlight, que me'l varen posar les dents llargues, vinga, heu de tornar, com ho fem, hem de fer alguna cosa, i, bueno, varen passar 10 anys...
3: els grups locals.
2: 10 anys sense tocar, sense estar a tocar junts, i fins que varen dir, ei, vinga, això, anem a fer-ho. Ho fem? Vinga, valente. I la veritat és que ha estat una cosa molt inesperada, però molt positiva, molt agradable, perquè la gent mos ha acollit amb molt de carinyo i amb, no sé, ha estat una cosa molt, molt, molt guai, molt emotiva i tenim una resposta millor que abans, la qual mos sorprèn i mos encanta a la vegada. I per enguany pues, ja hem fet bastant de bolos. L'any passat vam començar amb una activitat important, però tampoc se tracta de saturar, o sigui, tocam una vegada cada 2 mesos, no se manco.
0: Està bé.
2: I ara per enguany pues, han sortit

0: principal, sinó que estem sempre darrere i a lo nostre, però som molt legión, eh?
1: Sí.
0: Sembla que no, però som molt legión. A Mallorca no és l'estil més popular, perquè a Mallorca ja saben que funciona d'una altra manera, però Europa, per exemple, nord d'Europa, Alemanya, Escandinàvia...
1: Jo vinc d'Alemanya ara mateix, d'un festival, i de gent jove que encara estan allà...
0: I gent major, també.
1: Gent
0: jubilada.
1: Gent jubilada, exacte. Mm. Exacte, amb els seus fills i...
0: És algo que sempre està allà, que tu una vegada entres en aquest món, no surts fins que te'n vas. O sigui, és pa sempre.
1: Estamos vivos.
2: Idò, superbé. Death Light Music, vos convidam a entrar en les seves xarxes, la seva web, i conèixer-los un poc més de tota aquesta activitat que fan, i en aquells als quals vos agrada la música, rock dur, el heavy, amb diferents vessants, tindreu aquestes dues bandes, els locals, que ara mos parlava justament Albert, Hormageddon, sempre rius quan t'ho dic.
0: Hormageddon.
2: Hormageddon.
0: És normal, és part de la gràcia de la banda, que ningú acaba de dir bé, però no passa res.
2: És que us poseu noms.
0: És part de la gràcia.
2: I també hi haurà aquesta altra banda d'Albacete, Angelus Apàtrida, i molta de gent passant-ho bé en aquesta sala grossa del gremi, la sala 1, aquest dissabte a partir de les 7:30, obriran les portes. Tot això mos han contat en Carmen i també en Albert, d'aquesta banda, Hormageddon. Ara ho he dit bé.
0: Hormageddon.
2: Sí. I res, esperant que continueu organitzant molt de concerts, i vosaltres, quan tingueu sortides, Albert, a fora ja mos ho contareu.
0: Claro.
2: Moltes gràcies.
0: Aquí tornarem.
2: Molt bé, una ferrada.
0: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Parlàvem de Rock Tu, ara parlarem de rap, i a més de rap en català, perquè es verà que a Ses Illes tenim bons representants. Avui mos acompanya en Toni Bausà, en Pode, que el coneixen així. Com estàs, Toni?
1: Què tal, Pode? Com va?

0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I també mos acompanya en Jaume Mesquida, que segurament t'heu escoltat moltes vegades a Un rap és un peix, que és el programa, és un col·lega nostre, i a més li agrada molt difondre el hip-hop en català, més d'escriure i altres coses, i també fa un programa a una Mediterrània, no? Que és justament aquest, en el qual ets un poc un gurú, no? Perquè també has estat curador d'un recopilatori del qual parlarem ara, que se diu Sacsejs, ja és el segon que se presenta aquest divendres a Barcelona, amb un vinil i una festa en la qual, Toni, tu actuaràs també. Sí. Contem-nos un poc tot això dels Sacsejs, Jaume, si vols, i...
2: I dels Sacsejs sorgeix una mica de... És a dir, com aquests antecedents de rap en català són a mitjan dels 90 amb Jo no sóc polac, d'en Dissop, no? Va ser com el primer tema de hip-hop en català, evidentment, amb el permís de rap és un peix d'Ocifar, per suposat, però va ser la primera moguda de la cultura, de dins la cultura per la cultura, no? I després, doncs, sí que va generar un molt d'impacte, però passen 10 anys fins que Versaris, que és un gran grup també d'aquella gran època, va treure un disco de hip-hop en català, i aquí sí que per jo ja va ser com un canvi total, i un abans i un després. I després d'aquests 20 anys, en què veiem que s'escena, doncs, de hip-hop en català, tant fent-se a Mallorca, Barcelona o el País Valencià, hi havia coses esporàdiques, molt ben fetes i tal, però no s'acabava tampoc de generar un ecosistema molt cohesionat, veient que després del coronavirus, pues, aquest ecosistema que tant havien manelat, al final s'ha començat a teixir, no? In Urban, una figura molt important dins el hip-hop en castellà de, que pertanyien al grup Geronación, davant també aquesta visió, va fundar un segell que s'ha de Radio Rahim, ha apostat pel tema de Sacsejs i ara ens trobem en aquesta situació tan motivadora de cara al futur.
0: Molt bé, i poder, tu ja sorties en el primer recopilatori, surts ara en aquest segon.
3: Sí, estic debutant en vinil amb 45 anys.
4: Oh!
3: Sí,
4: sí. Mai és tard.
3: No, mai és tard. Mira, ara en Alberto xerràvem d'això, no? De metal en el seu cas, no? És increïble aquest viatge de que no te l'esperes, i aquí hi ha un retorn que he fet a la música fa un any i mig i tal. Vaig decidir també provar amb el català, i molt bé, la veritat. Jo el primer recopilatori no hi era, però ara sí.
0: Ara hi seràs.
3: I també...
2: Perquè encara no havies tret coses, també. És a dir...
3: Sí, no, bueno...
2: En català.
3: Sí, havia tret alguna cosa.
2: Alguna cosa.
3: Però que ja estava en marxa el recopilatori, crec. I sí, i el que farem dia 5 a la Sala Descomunal a Barcelona, sí, és una trobada. Al final, és una trobada germanor total. Mm-hmm. Barcelona i València també.
4: Que guai.
3: I mos trobarem allà, i ja mos coneixem alguns. Hem fet col·laboracions a distància i també hem col·laborat presencialment. Vull dir, ja tenim una consciència interna de dir, això és una xarxa i mos hem de cuidar nosaltres, i d'això es tracta.
0: I és vera que aquí sempre han tingut grans representants, no?, del hip-hop, sí, sobretot. Ara, en català, ha arribat una miqueta més tard, però podem parlar de representació en aquest àmbit a totes les illes, o també a Eivissa, tal vegada, o a Menorca?
2: Sí, a Menorca hi ha hagut els orgànics, que aquests darrers 4, 5, 6, 7 anys han anat fent hip-hop, i superbé. I després també en Pode, aquest me'ls va comentar en Pode, els divisencs, els...
3: No me'n recordes, no.
2: Púnics o alguna cosa així.
4: Púnics,
2: sí, exacte.
4: Ah, pues, els he sentit aquest... bastant aquí en el programa.
0: Sí.
2: I després a Mallorca, pues, que sí, en Pode, en Musgo, en Little One, en sí, Rip Desorden, en Swing, que continua fent coses dins rap rural i encara va fent coses. Sí. Estem en un moment de hip-hop en català a nivell de territoris de parla catalana molt potent, sí, i a Mallorca també. Saps? És a dir, els dos àmbits s'han juntat molt bé.
4: Teniu com un festival específic, especialitzat, on podeu també intercanviar sons, intercanviar tendències, i on podeu mostrar tot allò que feis?
3: Pues, no, el més semblant a un festival seria el
2: Sacsejs. Sí, jo crec que té voluntat de futur, però jo crec que convertir-se en això.
4: I que hi ha públic, no?, perquè hi hagi un festival, diguem, de rap en català.
3: Sí, encara... jo és massa prest.
2: Encara és massa prest, però també hi ha coses interessants, com per exemple que ha arribat a ses masses, que, com diguem, a molta gent, que és el festival de, bueno, el festival no, el concurs de freestyle en català. Val? I aquesta gent sí que ha omplert un rematat, ha omplert certes sales, i el freestyle sobretot connecta molt amb la jovenet.
3: Jo me'n recordo moltíssim a la primera època del hip-hop nacional, diguem-ne, estatal, amb CPV i tal, Violadores, que ja veies que havia de passar alguna cosa i encara no passava a nivell mainstream. I un dia ja comença, i és com un got d'aigua, que de sobte, un tassó d'aigua, que al final pues, sí, sobrepassa, i sí que hi ha... És un interès que hi ha, però encara seguim sent, pues, entre cometes, underground. Encara no hi ha una resposta molt directa, però sí que s'intueix.
0: Anem a escoltar un poc de música d'en Pode, això de sortides i arribades.
1: Jo sou mopis, tranquils, sense preses, caminant amb els sensis, la vida pesa, suma sentències, hologrames com Obi-Wan, real con és real, flashback del mal, mai oblidam, yeah. Sempre la mateixa cançó, sona, res m'angoixa, res m'importa, des de fa estona, que ja no desfaig el git, tot sembla risc, no te'n fis, del Capital P, l'OG, anys i panys, descobrint, visquent així, desobeint, descobrint. Visquent així, desobeint.
0: Aquells que mos escolteu des de Barcelona, aquest divendres vos podeu acostar en aquesta sala, la Descomunal, amb K, allà on hi haurà aquesta festa de presentació del segon vinil recopilatori de rap en català, amb participació de ses illes, que també surt un tema de Baltònic.
2: Exacte.
0: I en principi són les dues participacions, no? En el primer tema que sentíem abans, en començar la conversa, en el qual també participa Musgo One, sí. Naron, i per tant també amb molta il·lusió. Ell sí. També hi va. Fareu aquesta cançó en concret aquest divendres?
3: No, aquest divendres no. Ah. No, és la col·laboració, la cançó està feta amb ell, érem veïnats i...
0: Van estar superbé.
3: Sí, un dia...
2: Convidava.
3: Molt, van dir, escolta, hem de quedar, sí, passa'm la ubicació, i van dir, escolta...
0: Estava a prop.
3: A prop no, al mateix puesto, pràcticament. I en Marzo Llens, que és Naquil, que és molt conegut per col·laborador amb Solo Lo Solo, Mala Rodríguez, cantant molt important de Soul, de Los Ángeles, que viu per aquí, per Mallorca, i el coneixem de fa molts anys. Sí.
0: I Poder, també tens més temes, clar, avui no els podem escoltar tots, però alguns que també, un d'ells, mesclat també per la persona que mescla a Rels B.
3: Sí, això és en Andrés Jumà, que és un mesclador top. Casualitats de la vida, casualitats de Palma, que al final mos coneixem, passen coses, hi ha gent que de sobte puja moltíssim i de sobte dius, escolta, me va mesclar un període de cançons del primer disc Tens de Flors, del novembre, me va fer un cop de mà i va treballar jo, i bueno, clar, el so se nota. Ha sonat per alguna apuesta i tal, i sí.
2: L'heu d'escoltar, un discarro, Tens de Flors.
0: I Jaume, un rap és un peix, clar, fa homenatge a Ossifar, no sé si Ossifar realment sortiria en aquest llibre que preparau ara, amb una història de rapa en català.
2: Idò, 100%, surt. Sí? 100%. Surt, tenim un episodi zero, que seria com antecedents, no?, entre l'homenatge, la burla, quan ho va petar molt el hip-hop, que sobretot ho va petar amb el break a finals dels 80 i principis dels 90, però va haver també com aquesta febre mainstream de rap de villancicos, sí. Anuncis de El Abuelo Rapea i no sé què, doncs en aquesta època
3: Rap i Madrid,
2: Ossifar, i després, detall important, en Tomeu Penya amb el seu tema No Menyspreable, Taxi Rap, varen aprofitar aquests anys 91-92, estic tirant de memòria, pues per fer el seu homenatge i la seva broma, i trobava com a molt interessant ressignificar un poc el concepte rap és un peix, perquè és una frase com a tonta, que connecta amb el passat i que connecta també amb la llengua. Tot era un win.
0: Superbé. I ara preparau aquest llibre amb altres autors?
2: Preparam aquest llibre amb altres autors, en Ganso, de Tarragona, en Joan Barris, que té un altre programa de hip-hop a la ràdio d'Ona, de Sants. I després
3: en
2: Pol, Bombo i Caixa, perdó, i després en Pol, que té un Instagram que també fa com d'anàlisis de hip-hop en català i també de hip-hop internacional. I els quatre morts varen juntar, varen xerrar en Urban, havien de fer una exposició, però al final ell va dir, mira, per fer una cosa tan de veure-la i tal, per què no l'imprimim i fem un fanzine, que no existia. I hem fet, per no pillar-nos els dits, una breu introducció a la història del hip-hop en català.
0: Que bé. Idò, seguim-vos a xarxes, entenem que mos ho trobarem tot. Alguna altra actuació per avançar molt breument, perquè ja me n'anem?
3: Sí, sí. Dia 13 de juny amb en Little One, a Manacó.
0: Quina il·lusió.
4: Aquí, a la banda de Manacó?
3: Can Giro.
4: Can Giro. Can Giro.
3: Després, de 7 de juny, a Jamboree, Barcelona.
4: Sí.
3: I dia 26 de juny, Moment
2: Exacte,
3: of Truth.
2: Moment of Truth, Sunset.
3: Sala Sunset, amb l'APP als plats, oh, mítics, i què més?
2: Petroman.
3: Petro, en què fa? Farem una mescla internacional.
0: Us
3: i
0: heu de recordar això.
4: Ho recordarem, sí, sí, recordarem. Toni, Jaume, moltíssimes gràcies. És que arriba la notícia.
2: Sí, a vosaltres, perdonant-me.
4: Moltíssimes gràcies per estar aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Vinga, els informatius. Nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
3: Super, moltes gràcies. Adéu.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Una fotògrafa francesa, Agel Fuchs, especialitzada en astrofotografia, va pujar a un cim de 4.200 metres d'altitud per fer una foto de la Via Làctia. Però no qualsevol foto. Sembla que només un pic a l'any, en el mes de març, a l'hemisferi nord, ocorre un fenomen extraordinari en el cel nocturn. És possible contemplar a l'horitzó els dos braços de la Via Làctia al llarg d'una mateixa rotació terrestre. Al final de l'hivern i al començament de la primavera es troben, es donen la mà mentre la Terra gira. Tot un repte per a la fotògrafa que va haver de suportar temperatures extremes de fins a 28 graus baix zero. El cel ens fascina i ens fascinarà sempre. Només esperem que els avenços tecnològics no els aturin de satèl·lits, fems i llums.

Aquest cel que està tan en fora, tan en fora, tan en fora, i que mos fa avançar. I avui hem tingut, per cert, si miram el cel i la meteorologia, un cel bastant teranyinós, que dirien els companys del temps. Un cel poc clar, humit, agut sol, i de fet un índex ultraviolat molt alt, de 8. I això vol dir protecció estricta. Per tant, reduir l'exposició solar, eviteu el sol a les hores de màxima audiència i recordeu que es mantindrà així tota la setmana. Així que alerta.

Cel és la paraula del programa d'avui. A les Balears tenim la sort, encara que més que sort, és qüestió de conscienciació, de tenir cels Starlights. Ara sentíem els meus cantant aquesta cançó. Menorca i Formentera són destinacions turístiques Starlight i Menorca, a més, és també reserva Starlight, conseqüències de ser reserva de la biosfera des de fa tants anys. Això vol dir que tenen un cel sense contaminació lumínica, un cel que es pot llegir i que no s'amaga davall dels llums artificials.

0: Josep Marcús, president del Club Newton Mallorca, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, bon vespre, feliç, content d'estar sempre xerrant amb tu. És una alegria xerrar amb vosaltres sempre.
0: I escolta, a més, mira quina paraula que hem triat avui, cel, eh? Quina paraula més meravellosa. Si en Pep Marcús li dic cel, jo sé que podria escriure un tractat, però que te venes cap primer de tot.
1: A veure, el primer que me ven al cap és la meva meitat. És a dir, jo, la meva vida, com saps a tothom, passa entre família, fills, feina, i això és la primera meitat, molt important. Després hi ha una segona meitat, que és quan t'aixeques el cap i mires per amunt, jo m'he quedat embadalit. Sí, de dia o de nit, ja sigui amb els núvols, ja sigui amb els bons temps, amb els mal temps, amb l'estrella de la nit, que és la lluna, i la nit està a la de presó, és la meitat que me contempla i que me complementa.
0: Idò, amb el sentit de lo que ara mos dius, jo te vull demanar: què veus quan mires el cel? Aquí també te pots parlar filosòfic, eh? Si vols, què hi veus quan mires el cel?
1: A veure, jo veig tranquil·litat i, sobretot, una sensació de pau que poques coses me donen. Jo, cada vespre, tu ja ho saps, Araceli, però t'ho he dit diverses vegades, però sempre que arriba aquest punt de fosca, que ja d'estar, que ets a l'oc, se m'han a dormir, que tothom ja ha sopat, que ha tranquil·litat, jo surto de fora i contemplo el cel. I sigui el que sigui, hi hagi el que hi hagi, ho miro i em dona una sensació de pau i de relax que no és igual a res. Ja sigui veure unes constel·lacions conegudes en el cel, ja sigui veure la lluna plena, ja sigui veure una conjunció de planetes, qualsevol cosa me va bé, o fins i tot algun satèl·lit que passa, que de cada vegada en tenim més, però tot això em dona pau, em dona tranquil·litat i em dona aquest repòs que molta gent necessita, i jo necessito, evidentment, per continuar en sa vida amb més força que mai.
0: Que fantàstic. I escolta, quantes vegades t'has quedat dormit observant el cel aquests vespres?
1: Poques vegades, perquè és tan atractiu el que hi ha damunt dels nostres caps que no m'ha quedat dormit. Ha hagut qualque vegada que sí, que descansament diari, sobretot en l'estiu, que fa molta calor, que jo sofres molt tant la calor, jo soc una persona d'hivern, i ara que començam a tenir molta calor, més de 30 graus, sí que qualque vespre ha tombat a la terrassa mirant per amunt, qualque dia sí que he fet una capada o dues, però el normal és que no, és que me quedi embadalit mirant al cel i que després ja me'n vaig al llit amb la tranquil·litat guanyada d'observar el que tenim a damunt del cap.
0: Que fantàstic. I més si viviu a un lloc que se pot observar un cel hermós, és que viviu a pobles, a fora vila, no? A la ciutat és un poc més complicat. I en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, ho fa en conferències, en xerrades, entrevistes com aquesta, i organitzant plantades de telescopis. Quin és el moment més impactant que has viscut mirant el cel, si en pots destacar algun?
1: Mira, quan he pensat en el moment que més m'ha sorprès, te diré, te destacaré un moment en què vàrem veure en uns quants, sortia Venus per darrere la Lluna. Això se diu una ocultació, és a dir, quan una estrella important o un planeta, en aquest cas Venus, se posa darrere la Lluna, desapareix, evidentment, veient la Lluna, i quan surt per damunt, quan acaba aquesta ocultació, brilla moltíssim. I ho vàrem veure en directe a les 5 des del matí, fa molt d'anys, uns companys i jo, que estàvem a les Salines, en el cap de les Salines, agafant fotos de la Via Làctea, i allà vàrem mirar cap a ser un moment donat que estava sortint un quart minvant preciós i de cop i volta vàrem veure, puf, un llum brillantíssim que mos pensaven que havia estat un impacte de meteorit. No, això ha estat Venus. I mos vàrem despertar de cop en aquell moment, mos va fugir la son, mos va fugir el cansament i vàrem quedar embadalits veient aquest planeta que brilla moltíssim a les estaldes de matí, Venus, sortint per darrere la lluna. Això sempre és espectacular.
0: I en Pep Marcús, cap a on mira primer? Si avui haguessis de plantar un telescopi, cap a on enfocaries?
1: Bé, vull veure això, treure el telescopi segur, perquè ara que tenim uns cels molt net de núvols, aprofitaré i trec aquest telescopi fort i no em moguis. Maldament, hagi feia el cent de mà, és indiferent. El primer que aniré a veure serà Venus i Júpiter, que estan a ponent i de cada vegada estan atracant menys. La gent, si mira cap a ponent aquests dies, aquesta setmana, a principis de juny, veurà que hi ha dos punts brillants, molt brillants, i de cada vegada se van ajuntant més. Són Júpiter i Venus. I després, evidentment, s'estrella des vespres aquesta lluna que quasi és plena, ja ha passat la lluna plena, perquè, per cert, tenim una lluna plena que se diu lluna blava, dia 31, diu diumenge van tenir la segona lluna de plena dins un mes natural. Això s'anomena lluna blava. I doncs ara, de cada vegada surt més tard la lluna, tenim més fosca nocturna, de qual cosa miraré evidentment, aquesta conjunció planetària, i després, sí, no? Que sempre és un plaer observar-la nit rere nit, així com van canviant les ombres de damunt els cràters.
0: Que mos hipnotitza aquesta lluna plena. A veure, és capaç de fer un top 3 d'allò que passa o ha passat en el cel, sigui bo o dolent, que vulguis destacar?
1: Bé, top 3 de positiu, qualsevol trànsit o ocultació per damunt les llunes de Júpiter o per damunt, o per darrere de la lluna, això sempre és destacable, planeta Júpiter o, per exemple, Venus, que van per darrere de la lluna quan surten, com he dit abans, això és espectacular, i també joc de llunes per davant la superfície de Júpiter, això seria una meravella que tothom s'hauria de mirar, la lluna sempre és espectacular i podem passar-nos hores i hores veient com realment va canviant la llum per damunt la superfície de la lluna a un mateix vespre, i qualsevol pluja d'estels que tinguem amb lluna nova sempre és destacable. El top 3 de lo millor que hi ha en el cel. Després, top negatiu de cada vegada més, la presència cada vegada més i més i més de satèl·lits artificials que contaminen l'òrbita baixa de la Terra i fan que no vegin les constel·lacions com ens toca veure-les. Això seria el que destacaria més del cel aquests dies.
0: No sé què dirà el telescopi James Webb. M'imagino que ha dut totes les antenes posades per no topar en res de tot això que volta pel cel. Però avui tenim el telescopi James Webb, però pensava jo que se'n somos com en Galileo o com l'astrònom mallorquí Vicenç Mut a Mengual, que varen observar el cel amb una mirada científica. Avui no seríem aquí. Tu penses això de tant en tant, Pep?
1: Jo penso que les mateixes constel·lacions, estrelles i lluna que varen veure aquestes persones, i fins i tot en Juli César o qualsevol heroi que tingui, no sé, Agustina Dragó, qualsevol persona que nosaltres tinguem en ment, si el saps escapa a la seva època, veuria exactament el mateix que veiem avui, sense comptar satèl·lits, evidentment, veuria les mateixes constel·lacions, els mateixos estels, la mateixa lluna, i això ens fa còmplices de la humanitat, que tots hem tingut el mateix cel damunt dels nostres caps, a la qual cosa l'hem de protegir i hem d'evitar que perdem el cel nocturn, que és el que estem ara, anant en col·lisió directa, malauradament, i si els altres cap on Vicent Mut o en Galileu se'n darien compte que no podien fer les investigacions que varen fer les seves èpoques perquè el cel no té la qualitat nocturna que tenien fa 200 anys enrere de qual cosa. És una alegria veure el mateix que ells, però una tristesa sobre que de cada vegada ho veiem de manera pitjor.
0: Idò, mireu que interessant això que mos explica en Pep Marcús, un home que ja fa setmanes que xerra de l'eclipsi del mes d'agost, a més te toca a prop, eh? I jo no ho sé, tu me dius, jo no sé si està sobrevalorat aquest eclipsi o és realment un esdeveniment únic, a veure.
1: No està sobrevalorat. Això serà una oportunitat única i exclusiva. No ha passat mai damunt les Illes Balears. L'observació d'un eclipsi tan baix a l'horitzó i un quart d'hora més tard, aproximadament, la posta de sol amb el sol eclipsat, serà la primera vegada que ho vegem des de les Illes. Això és una meravella i una oportunitat única. Ara bé, t'he de dir que ja m'han contat això, m'han dit amics meus, dient, Pep, tot el que passa en l'eclipsi és culpa teva, perquè ets tu que n'estàs sabent, ets tu que estàs fent publicitat, ets tu que estàs avisant a tothom on no ha d'anar, estàs avisant que serà una oportunitat única, la qual cosa sí, a veure, però de cada vegada hem de fer més feina a l'hora d'explicar que s'aborda de pràcticament tota Mallorca o totes les Balears, la qual cosa que ningú faci desplaçaments innecessaris. Serà espectacular, això sí. Venga. I esperem que el cel acompanyi, en aquest cas meteorologia, que agost sol passar que tenim bon cel.
0: Sí, aquesta és una altra, sí, que és important. Tu deus tenir molts de gadgets i aplicacions per mirar el cel, no en tenc cap dubte. Ens recomanaries per acabar alguna que sigui manejable per la generalitat dels oients perquè puguem emprar i aprendre més del cel, Pep?
1: Bé, tenim moltes apps avui per avui gratuïtes per qualsevol tipus de mòbil, per els Androids i per els iPhones i per tots, és a dir, podeu triar. Ara, jo destacaria una que m'agrada molt, que és Go ISS Watch, ISS, les lletres ISS en el cercador, i avui surten una quantitat ingent d'apps per recercar l'Estació Espacial Internacional quan passa per damunt del cel, que moltes vegades veiem un punt brillant que va passant molt ràpidament pel cel, no sabem que no és un avió a l'Estació Espacial Internacional o l'Estació Espacial Xinesa, i amb aquesta app Go ISS Watch amb aquesta app podem veure exactament el moment que passarà per nostres caps. I sempre és espectacular dir, mira, aquí hi ha tres persones, tres astronautes que passen per damunt dels nostres caps. Jo destacaria aquesta.
0: Beníssim. Idò, ara el tancament és per tu i jo te demanaria que tanquis així com ho fas sempre que xerram i quan col·laboraves setmanalment amb aquest programa i amb el replà, tot teu, Pep Marcús.
1: Jo diria a tots els oients i les oients de les Illes Balears que no s'oblidin mai de mirar el cel, que està ple de meravelles.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Parece que

0: Ja queda poc perquè arribi el gran dia que està esperant tot el mallorquinisme. El Real Mallorca torna a jugar una final de Copa 21 anys després.
1: Bueno, al final, aquesta setmana ho pensava, no? Pot ser algo grandiós poder aixecar la Copa, no? Al final vaig veure en Nadal aixecant-la, tu veus les fotos d'aquell dia i va ser algo màgic i m'encantaria, pues, poder celebrar algo tan gran amb la nostra afició, amb el Mallorca, amb el mallorquinisme, que al final som res, no? L'altre dia li vàrem donar la enhorabona a tota l'afició i nosaltres en el juvenil, que va sortir campeón, i quan l'afició cantava campeones, campeones, mira, això no posa la pell de gallina, no? Al final, pues, m'imaginava a nosaltres guanyant la Copa i celebrant-ho, pues, a Sevilla i aquí a... Som un grup espectacular, crec que ens ho mereixem tots els que venim des de segona B i m'encantaria poder viure aquesta experiència i ara, pues, ho tenim a la nostra mà, no? Poder ser campions i poder alçar la Copa.
2: Que aviat es passa del cel a l'infern o de l'infern al cel. Ara precisament sentíem al començament del programa de l'infern al cel amb Esperivetres Televisió, on els capitans del Real Club Esportiu Mallorca repassaven amb els companys d'esports els temes més destacats del club, des del descens a l'infern de la segona B fins a l'ascens al cel que podia ser guanyar la Copa del Rei. Mes d'abril, any 2024, ja sabeu que després va guanyar l'Atlètic i avui el Mallorca ha baixat a segona divisió.
3: We know it's a difficult moment and the first thing I want to do is apologize to all the Mallorca fans. We know we have not achieved our objective and we need to take responsibility. I sincerely apologize to all of you who have been supporting the club for many, many years.
2: El que dèiem del cel a l'infern, hi ha només una mala passa.

0: Entre avui i demà miram cap amunt, miram el cel, perquè vull dedicar-me el programa a una paraula que és física, meteorològica, poètica, literària, però també podríem dir que sobretot espiritual. Cel. Com és el cel? Com ha canviat la nostra manera d'imaginar-lo al llarg dels segles? Per fer aquest primer viatge, avui ens acompanya Jaime Vázquez, que és teòleg, professor del CSAC, periodista, estudiós de la Bíblia, autor, entre d'altres, de Guia de la Bíblia, Los manuscritos del Mar Muerto, i Qumran, que és el seu darrer llibre, també justament sobre els manuscrits de la mà morta. Jaime, benvingut al programa, com estàs?
1: Hola, què tal? Gràcies per contar conmigo.
0: Gràcies per ser-hi, que sempre mos agrada molt xerrar amb tu i aquests temes crec que són molt interessants també per als oients. A la Bíblia, Jaime, trobaríem una resposta senzilla a la pregunta, mira, relativament fàcil, que és el cel?
1: Bueno, sencilla no, porque el cielo es uno de los espacios, de los escenarios que más se citan en la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, en la Biblia judía, la Biblia hebrea o primera parte básicamente del Antiguo Testamento cristiano, y es uno de los escenarios más recurridos, más recurrentes y un referente tanto para judíos como para cristianos. Entonces, y eso hace que haya una evolución de la imagen, del significado de lo que es el cielo.
0: Molt bé, que interessant. Vinga, i dona'm-me a començar pel principi de tot. Això també me fa pensar que del Gènesi vàrem parlar en el primer programa d'aquest entre avui i demà de les paraules polisèmiques. En aquest Gènesi hi trobam un cel que es descriu com un tipus de cúpula física. Què significava el cel per a aquells primers escriptors?
1: Bueno, pues sí, efectivamente. Empezamos por el principio. El Génesis ya cita el cielo en sus primeros versículos, en las primeras líneas, como algo que hay que organizar, ¿no? Organizar el caos inicial, que en los primeros versículos dice que hace Dios, dice el autor que hace Dios, y es separar el cielo de la tierra, ¿no? Y ahí generar pues una distancia que se va después haciendo patente a lo largo de todos los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? Esto tiene una raíz, una causa, una justificación, que ese relato, esos relatos de los orígenes se escriben en Babilonia, son relativamente modernos con respecto a lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de los orígenes o de la creación del universo, ¿no? Entonces, esa modernidad que es Babilonia, el exilio en Babilonia, hace que haya una influencia muy grande de les cultures mesopotàmiques.
0: Tenim aquest cel que tu ara deies que se separa el cel i la terra. El cel passa a ser la casa de Déu, no? Al marge dels humans. Per què tanta distància entre la terra i el cel?
1: Claro. Sí, sí, ahí está. Esto es influencia de las tradiciones mesopotámicas, ¿no? De documentos como el poema de Gilgamesh, el Enuma Elis, de los cuales los autores, y otros más, ¿no? De los cuales los autores bíblicos pues elaboran sus relatos de la creación. ¿Por qué hacen una separación? Bueno, porque hay que empezar a hablar del Dios uno, el monoteísmo, y para explicarlo, pues como es muy difícil, pues nos lo imaginamos y lo situamos en un escenario distinto al nuestro. Esto es la imaginación, ¿no? Y ahí es en donde, pues claro, en un momento en donde no había, el ser humano todavía no había llegado a la luna ni había ido al otro mundo, al cielo, pues entonces generaron un espacio que se podía imaginar ver de alguna forma en la distancia, ¿no? Y esta es la razón por la cual se crea esta distancia tan grande como algo que es inalcanzable, al menos desde la vida terrena o desde la vida humana.
0: Clar, ja tenim aquest cel, no?, que no podem assolir des de la terra. I també apareix l'infern, en un moment donat tenim aquesta dicotomia entre el cel i l'infern. Ja no és cert de la part d'en mig, ja no és cert d'espurgatori que ho poden comentar, però tenim el cel i tenim l'infern. Per què, sí. En quin moment apareix aquesta separació?
1: Esto aparece, es influencia, porque todo es influencia siempre, ¿no? Influencia de la cultura griega, de los clásicos griegos, del dualismo, de la figura de Platón, bien, mal, cielo-tierra, ahí lo tenemos, ¿no? Son los escritos griegos, aunque hay una preparación en últimos libros de El exilio y primeros del posexilio, pero sobre todo son los escritos griegos del Antiguo Testamento cristiano, la literatura sapiencial, básicamente, que llamamos del Antiguo Testamento, en donde nos encontramos un reflejo de este dualismo, ¿no? El bien y el mal, bueno, pues ahora se traduce en el cielo y en la tierra, ¿no? El cielo como el lugar ideal, maravilloso, fantástico y estupendo, y la tierra en donde hay problemas y está el dolor, el sufrimiento y la enfermedad, ¿no? Esto es otra vez herencia, en este caso, del helenismo, ¿no? De la cultura griega. No olvidemos que Alejandro Magno ya conquista el año 330 Jerusalén, y a partir de ahí, pues la cultura griega hace que todo se traduzca al griego, y además empiece a escribir lo que no se había escrito en griego, incluido el Nuevo Testamento, que en época romana se está escribiendo todavía en griego, en latín o siquiera en hebreo.
0: I d'aquí tenim aquest cel i aquest infern, i després tenim ja l'època de Jesús de Natzaret. No sé si aquí és concepte canvia, ell parla de la metàfora del regne dels cels. Com han d'entendre aquest cel de l'Evangeli, Jaime? Un lloc per arribar-hi, pel més enllà, per viure a la Terra, com l'han d'entendre?
1: Sí, la figura del reino de los cielos es algo que aparece primero en la literatura evangélica, donde atribuido los evangelistas a Jesús a través de parábolas, ¿no? Hay un buen número de parábolas en el Nuevo Testamento, que son esta especie de cuentos metafóricos o simbólicos que Jesús dice a sus discípulos, que tienen todas las parábolas una moraleja, una interpretación, un significado que en muchas ocasiones los mismos evangelistas ponen la interpretación en boca de Jesús. Bueno, pues estas parábolas, muchas de ellas comienzan con el reino de los cielos se parece a, y luego viene la parábola, ¿no? Bueno, pues esa introducción que el autor atribuye a Jesús, lo que hace es que Jesús está otorgando al cielo una nueva dimensión, o sea, un carácter diferente, ¿no? El reino de los cielos es sinónimo, en este caso, sobre todo en las parábolas y en boca de Jesús, de la vida eterna. Lo que pasa es que la vida eterna, pues, es como más abstracto, más difícil de explicar. El reino de los cielos como que es más fácil de comprender. Yo creo que es igual de difícil, pero en cualquier caso parece que en aquel momento, ¿por qué? Porque el reino, monarquía, era una palabra, era un término en plenas monarquías en ese momento, sobre todo tras la caída de Herodes, la muerte de Herodes el Grande, los sucesores de los hijos de Herodes, o sea, ese conflicto que había, la imposición de los romanos, el emperador de Roma considerado también rey. Bueno, toda esta ficción, de alguna forma histórica, en torno a la figura de la monarquía, pues hace que Jesús utilice el símbolo del reino de los cielos como algo distinto, nuevo, novedoso, ¿no? Que es el anuncio de la vida eterna. Nada más, es muy simple, ¿no? El reino de los cielos en Jesús es sinónimo de vida eterna, o más allá, o vida después de la muerte, ¿no? Que es el mensaje de Jesús, en el fondo, que cuentan los evangelistas.
0: Y separar-ho de la vida terrenal. I després, en el final de la Bíblia, tenim l'Apocalipsi, si hem començat pel Gènesi, i en aquest Apocalipsi es parla de la Jerusalem celestial, una Jerusalem on no hi ha dolor. Això també és un cel. Com han d'entendre aquesta imatge?
1: Claro, bueno, pues sí, está bien esto de empezar con Génesis y terminar con el Apocalipsis, ¿no? Porque es ver la Biblia en 10 minutos. Efectivamente, el Apocalipsis, y sobre todo al final del libro del Apocalipsis, aparece la nueva Jerusalén, ¿no? Como la Jerusalén celestial. Y esto es, claro, reflejo una Jerusalén corrompida, como era la que había en el siglo I, llena de conflictos y enfrentamientos, pues una Jerusalén distinta, ¿no? Lo que había sido hasta ese momento una ciudad idílica y centro del universo, como era Jerusalén, pues ahora se convierte y se había transformado en pues un núcleo de perversión, pues ahora lo que se convierte es una expectativa nueva, un cambio radical, que es la metáfora del Apocalipsis. No olvidemos que el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, que es Juan, lo que hace es utilizar la simbología para idealizar, ¿no? Primero lo que están viviendo, que es la persecución de los primeros cristianos por parte de los romanos, y eso, pues, traducirlo en una expectativa esperanzadora, ¿no? Bueno, pues llegará un final del mundo, un final de los tiempos, esa esperanza de alguna forma mesiánica de la segunda venida de Jesús, el fin del tiempo, y que la llegada del reino de los cielos, la llegada en este caso de la Jerusalén celestial, ¿no? Una ciudad que volverá a ser, o será ya de forma definitiva, definitiva, pues va a ser un nuevo paraíso, ¿no? No olvidemos que el Génesis comienza con un espacio físico que es el Edén, el paraíso, sí, sí. Y la Biblia, el Apocalipsis, termina con un nuevo espacio físico ideal, que es el de la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén.
0: Uh-huh. Ah, i ara m'has fet pensar que paradís és una bona paraula, també, polisèmica. Mira, jo sempre vaig mal de paraules. Aquesta
1: pues
0: també.
1: Ja tenim otra sessió.
0: Exacte, aquesta també m'agrada, mira, me la cap de punta. I escolta, Jaime, per acabar, en aquest segle XXI, com diries que és el cel per als creients, cristians, jueus, que veuen d'aquesta Bíblia, que hem detallat en 10 minutets només?
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier cristiano, y también no cristiano, en el fondo considera que el cielo no es el cielo que nosotros miramos cuando levantamos la mirada o la cabeza hacia lo alto, hacia arriba, ¿no? Es un espacio distinto, distante, no sé si imaginable de alguna forma, pero intangible, es decir, incapaz, que no solo la fe te permite pensar en un cielo como un lugar, ¿no? Yo diría que es la vida después de la muerte. ¿Y eso cómo se describe y dónde se sitúa? Bueno, pues cómo se describe el creyente, o los creyentes en este caso, tenemos pues una expectativa ilusionante que nos permite vivir en esta tierra pues con una esperanza. Y bueno, pues y el no creyente, pues ¿qué ve? Pues el cielo como, bueno, un espacio, como otras muchas religiones sitúan también escenarios post-morte, o sea, después de vida, después de la muerte, pues con unos espacios, pero que son incapaces, imposibles de precisar o de describir, ¿no? Uh-huh. En este sentido.
0: I sempre ens ha fascinat i ens seguirà fascinant perquè, a més, els coneixements d'aquest cel són cada vegada més grans. Escolta, Jaime Vázquez, com sempre, moltíssimes gràcies. Professor del CSAC, teòleg, doctor... com és? Que ara ho anava a dir ràpid, sí, clar, doctor en teologia bíblica, per això en sap tant, i autor de llibres relacionats també amb la Bíblia. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, com sempre.
1: Gràcies a ti, un placer.
2: Entre avui i demà. Araceli Bosch. IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Aquí ja hem arribat.
4: Com anem? Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
2: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
7: Al cel.
0: Ah,
7: era fàcil, aquest era fàcil.
0: Era fàcil que vés estar en el cel, bé, sí. Quan fa bon temps.
7: Sí, sí, sí. En dies, o igual en dies com aquestes setmanes, aquests dies han estat una miqueta... quasi te diria que millor estar de Vallterra que en el cel, perquè amb aquesta calor...
0: Cel és la nostra paraula. Jo confés que en Antoni li cerc paraules que siguin fàcils cinematogràficament, però també sé que després te complic, perquè és molt complicat trobar o escollir, millor dit, les pel·lícules d'aquesta llista, però sempre m'ho sorprens.
7: T'he de dir que n'hi havia 5 més a la llista i els he eliminat perquè era allò de... No pot ser, no em puc posar tantes. No. Hi ha hagut de triar. El primer cel en el que vull que anem és molt més gran des que veiem des d'aquí.
8: L'existe el astronauta perfecto. Como tampoco existe la madre perfecta.
9: Thank you.
4: mañana cuando te vas. Mamá, te echo de menos.
7: I això és pròxima, la història d'una mare astronauta que és seleccionada per anar a l'espai i ha de deixar a la Terra a la seva filla de 7 anys. És la història de l'amor entre una mare i una filla. És un relat molt delicat que, a més, utilitza el feminisme com a motor. Bàsicament perquè això que és terrenal i el que és sideral se mantenen en un equilibri entre la conciliació familiar, l'amor de sa mare, la part laboral. Jo crec que, a més, és un dels millors papers d'Eva Green i una història en les dosis justes d'emoció i d'informació. Emociona per lo que conta explícitament i emociona per lo que no conta, sinó que només intueix. Jo he de reconèixer que és una pel·lícula que me va encantar, d'aquestes que no te l'esperes i de sobte dius, hola. Perquè, clar, és història d'un astronauta en el final, que se'n va, que ha d'anar amb un viatge de molt d'anys i, clar, deixa la seva filla, una mare fredina, que està... A més, és una pel·lícula francesa, aleshores, clar, ja d'aquí ja estàs traient molt d'elements que tindries normalment una pel·lícula sobre l'espai, sobre viatges espacials, que és fantàstica. O sigui, és el cel, però realment és el cel en aquesta història. No és l'espai, és el cel. És molt xula.
0: 2009, pròxima, apuntadíssima, apuntadíssima. I per bon seguim.
7: Seguim per un altre lloc molt, molt distint, perquè, a més, el cel també se pot convertir en un camp de batalla.
9: Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años.
10: ¿Coronel?
9: Buenos días.
10: Buenos días.
11: ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?
10: Casi 6 meses. ¿Y tú?
11: Acabo de llegar.
10: Madre mía, ¿te gusta Las Vegas?
11: Mucho.
7: Allà, més de 10.000 drons militars en funcionament en el cel ara mateix. I són els protagonistes de Espies des del Cielo, la història d'una operació militar a Kènia, on un grup de militars ha de posar damunt sa balança sa vida o sa vida. O sigui, així,
0: bàsicament,
7: perquè és una operació aquí on s'ha d'atacar un punt determinat, però hi ha civils en el voltant. I ho han de fer des del cel, des d'aquests drons que vigilen absolutament tot. Té 2 actors que la fan obligatòria. Helen Mirren, com a general brutal i duríssima, i és desaparegut, jo crec que és la darrera pel·lícula que va fer Alan Rickman, en el qual sempre és un plaer veure-lo a la pantalla. A més, és una història interessant en tots els sentits, perquè te genera un munt de dilemes èpics, ètics, des de tots els angles possibles, i fa partícip a l'espectador constantment, perquè té una part de vocació explícita, que no sabem ben bé si és inconscient o no, que t'explica tot el temps el caràcter burocràtic d'una guerra que se fan als despatxos. És tensa i intensa i, a més, provoca debat. O sigui, que més poden demanar, no? És superinteressant.
0: Que bo, Espies des del Cielo. Sempre que surt Alan Rickman, me pareix impossible que estigui mort aquest home, no?
7: Sí, eh?
0: Ah, que sí?
7: Sí, és una cosa que el veus i dius, no pot ser, però sí.
0: Sí, cel és la nostra paraula, segurament mos escolta des del cel, Alan Rickman, el cel de...
7: Esperem que sí.
0: Cinematogràfica.
7: Dia.
0: Va, què seguim?
7: Hi ha cels que són els paradisos somiàtica, a vegades se desmoronen.
12: Siento como si no quedara nadie con quien pudiera hablar.
13: A veces quien mejor nos entiende es la gente más alejada de nuestro mundo.
12: A menudo fracasamos en esa clase de amor. El amor que nos hace abandonar nuestra vida y nuestros planes. Un breve toque de Venus.
7: En els anys 50, un món en el que domina racisme i intolerància sexual, una acomodada i modèlica mestressa de casa ha de gestionar una gravíssima crisi matrimonial a un lloc on el que diran pesa molt més que la resta de coses. Això és Lejos del Cielo, una pel·lícula que parla de tot amb un estil sublim i elegant, però molt, molt contingut. L'artificialitat de l'època és perfecta per examinar racisme, homosexualitat i els sacrificis de les dones a una societat de classe mitjana, però sense gas, quasi sense aixecar la veu. A més, és una pel·lícula de Todd Haynes, un director que aquí on tot és estèticament perfecte. Vull dir, és allò que el veus i dius, uf, jo vull ser lo elegant que són els personatges en les seves pel·lícules. És brutal el que fa aquest tio. Carol és meravellosa i aquesta és tremenda. I, a més, té Julian Moore i Dennis Quaid, que tots dos estan absolutament sublim. És un drama en totes les lletres, aquí on el cel se destrueix i se desmorona amb

0: toda vela.
1: De nombre, Susi.
2: Adiós, papá.
3: Adiós, Susi.
0: Eres preciosa, Susi Salmon.
1: Tenía 14 años cuando me asesinaron.
4: Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
1: El 6 de diciembre de 1973.
5: The Lovely Bones és adaptació cinematogràfica de Desde mi cielo, una novel·la que narra la història d'una lota que després de ser assassinada veu el transcurs de sa vida, de sa seva família, dels seus amics, de sa desesperació dels que l'estimaven, la veu des del seu propi cel, des d'un cel que ella s'ha imaginat, ella ha dibuixat i està allà contemplant-ho tot. És després del Senyor dels Anells i de King Kong, Peter Jackson va dirigir aquesta pel·lícula tornant a terrenys molt menys grandiloquents, amb una pel·lícula absorbent estones realment fascinant. I és cert que l'argument té trossos que tremola una miqueta, però no arriba a caure i té moments absolutament genials. A més, que crec que és un dels primers papers de Saoirse Ronan, que és fantàstica aquesta dona per veure-la a la pantalla. Té aquesta mirada com a, és una incògnita tot el temps, no saps ben bé què és el que està pensant. És magnífica. The Lovely Bones, de l'any 2009, amb Saoirse Ronan, Mark Wahlberg i Rachel Weisz, i Stanley Tucci, dirigits per Peter Jackson.
6: Que s'ha traduït aquí, o s'havia traduït com a Desde mi cielo, no?
5: Exacte.
6: I també aquesta imatge que tu ara mos deies.
5: Exacte, sí, però aquí, curiosament, a Espanya se va estrenar com The Lovely Bones. Ah, no se va estrenar com Desde mi cielo, però la novel·la se diu Desde mi cielo. A Llatinoamèrica se va mantenir el nom de la novel·la, però aquí se va titular com a The Lonely Bones. Uh-huh. I tenim una bolla extra que, bueno... I si el cel fos un lloc aquí on els morts esperen, o no?
7: Cuando yo diga banderitas, todos a mover las banderitas. ¿Banderitas? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
8: Señor maestro, Gerardo no mueve la banderita.
7: Gerardín, mueve la banderita. Gerardín, que muevas la banderita.
5: A finals de l'Espanya dels anys 40, el propietari d'una ortopèdia té un parescut casual però perfecte en Francisco Franco. Així que un moment donat el segresten i l'entrenen per ser el doble del dictador en alguns actes de menor importància. Ja saben que Franco, un moment donat, se va dedicar a inaugurar moltíssimes coses, no? Mines, pantans, sobretot pantans. Clar, no podia estar per tot. Aleshores, agafaren un doble i el feien inaugurar coses, no? La seva família el dona per desaparegut, però no per mort. I això és Espérame en el cielo, una comèdia exemple de cinema que se feia a Espanya en els anys 80 amb... dirigida per Antonio Mercedo, amb un Pepe Soriano absolutament magnífic com a Francisco Franco i José Sazatornil, Chus Lampreave, i tot aquest elenco de personatges que deies, mare de Déu, és vera que és enginyosa, és agradable, té molt bons actors, però queda una mica en terra de ningú. Lo que passa és que jo crec que l'havia de dur, perquè Espérame en el cielo és un clàssic de... Crec que és de les primeres pel·lícules que se va fer, és del 88, les primeres pel·lícules que se va fer així, enriguent-se de la figura del dictador a mano llena, no? Sense... A més, tot estens surten... Bueno, ja ho sentíem en el trailer. Franco, Franco, tot estens, aquestes imatges de nins amb banderetes i tal. Mueve la banderita, Ricardito! Saps? És que és com molt... És molt, com molt patètica en el mateix temps, però molt entranyable. I és un retrat de lo que era Espanya en els anys 80, en aquella època.
6: Molt bo. I ara que deies des dobles, he recordat en Chaplin, vull dir, també pot ser una...
5: Sí, sí, sí.
6: Un recurs recurrent en
5: Exacte.
6: El cinema. Bé, i segurament a sa vida real també. Aquesta cebolla extra...
5: Aquesta cebolla extra,
6: ja no en tenim
5: sí,
6: més.
5: Ja no en tenim més.
6: Oh, molt bé. Saps amb què pensava també? Amb aquella pel·li que ara ho mirava i no recordava que fos tan antiga, de l'any 78, El cielo puede esperar.
5: Sí, sí.
6: De Warren Beatty. De Warren Beatty. I na Julie Christie.
5: Sí, sí, que era aquell jugador de rugby que se mor, però com que...

0: És que no s'havia de morir, però clar, en les coses en què havia de tornar, pues, com que l'han incinerat, pues, ja no pot tornar en aquell cos, aleshores torna a un cos d'un milionari que va morir molt pecu... Bueno, és una comèdia bastant xunga.
1: Sí, però jo però... la recordo petita i clar, que me feia moltíssima gràcia.
0: Perquè nosaltres les veiem de petits, aquestes pel·lícules...
1: Que les repetien contínuament, exacte, no?
0: Les repetien contínuament i que i jo crec que mos passa moltes vegades amb aquestes històries que tu recordes la vegada que la vares veure i quan la tornes a veure ara i penses, mare de Déu, quan li ha passat el temps per damunt.
1: Clar, clar que ha passat, això, i en altres també. I en altres també. I de Toni Camps, res, que mos veiem en el cel.
0: No? Mos veiem en el cel, salut i cinema.

0: 21 anys amb tu.
1: Ué.
2: Ué.
1: Ué.
0: Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Joan, com
1: Hola,
0: va això?
1: Què tal?
2: Ara procedirem a la típica xerrada que mos porta aquest dilluns, cada dilluns. Què tal és cada setmana? Què heu fet?
1: Bonda, molta bonda. Ha passat una cosa molt, molt forta, i és que Inés Mateu i jo varen coincidir a un lloc, a una hora concreta, i no mos varen trobar.
0: No vos veus lo suficient com per veure-vos el cap de setmana.
2: Però m'hauria fet gràcia coincidir.
1: Això és com quan veus un amic teu de fora de l'escola, o un professor de fora de l'escola, que no sabies que aquella persona podia habitar aquell espai.
2: Tenia vida fora d'això. Bé, avui, a banda de dilluns, és dia 1 de juny.

0: Tamacle,
1: molt bé,
0: tamacle d'estiu.
1: Exactament, primer de juny, ai, que bé, els dies infinits, les portes de l'estiu, la nit més curta de l'any, ja se senten els jareus de fons. Ara sí, si no, sí que no hi ha volta enrere. És un estiu més que comença a guaitar i aquí hi serem, aquí, a IB3 Ràdio, per contar-vos quants de graus de temperatura solim i quants de guiris mos venen a veure.
2: De moment, només guiris i polèmica, com sempre. Amb el cartell de malla aquest a l'aeroport, home.
1: Sí, però han demanat perdó. Han demanat perdó.
0: Mos han demanat perdó, a veure.
1: Sí.
0: Diu l'empresa que ha posat el cartell que no volia ofendre a ningú i manquen els mallorquins.
2: Crec que, a més, comentaven que no... que l'humor alemany és diferent i que no és el mateix to...
0: Vale, venga.
2: Cosa així, venga, ja.
1: Humor, humor, i el govern els va estrenyar...
2: Com que l'expressió se podia entendre diferent amb alemany.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: No te va bé això, Jordi, eh? No accepta. En Jordi no accepta les disculpes.
0: Qualsevol excusa és bona.
2: I doncs sí, és vera que és dia primer de juny i el temps passa volant.
0: És vera. I si no, que li diguin a la senyora que, segons recull Diario de Mallorca, ha volgut utilitzar la targeta ciutadana de Palma, que caduca avui... i s'incorpora a la targeta única, i ella, la senyora, s'ha indignat. S'ha indignat perquè ha dit... jo pensava que la podia emplear encara fins a juny. I el conductor li ha contestat... Senyora, són dia primer.
1: Ai, Déu meu, em fa molta gràcia aquesta notícia.
2: Qualsevol de nosaltres, perfecte.
1: Totalment, totalment. Sí. Ja vol dir que ja som en juny? Però si fent les campanades i metes ràdio.
0: Ai, com passes temps.
1: Com passes temps.
0: I ara, bolla, ara com dius?
1: No mos donen en compte, no mos entamarem.
0: Estimada.
1: I ja serà Nadal.
2: Segur que...
0: No hi és bon, això.
2: Senyora, som a dia primer, va venir acompanyat d'un... Ai,
0: ai,
2: ai,
0: ai,
1: i què me dius?
0: Avui tenim en Lluís Fortes en el compte.

0: avui dilluns, efectivament. Mm-hmm. Per tant, moment de repartir gomets, Jordi.
1: Avui dilluns de gomets, eh? Esclar, la gent es cap de setmana se desbarata, se revoluciona i el dilluns se posa ordre.
0: Sí.
1: Això va així.
0: I nosaltres posam ordre aquí.
1: Exacte, això mateix venim a fer. Així que començam amb els gomets vermells. I primer gomet vermell per en Dani Martín, en David Bustamante i en Rosa López. Eh?

0: Operació Nostàlgia.
1: Idò, aquest cap de setmana, com molts haureu vist, en Dani Martín ha cantat a Sant Fusteret. Ei. I ho ha fet amb aquesta nova gira on canta, recupera temes del Canto del Loco, els més coneguts.
0: Sí, perquè yeah. Si fos per la seva disco... Ara no ho sé, perdona. Però si fos per la discografia de Dani Martín en solitari, jo no sé si donaria bastament.
1: Això mateix anam.
2: Jo hi vaig anar en el Canto del Loco, eh?
1: Tu vas anar?
2: Jo hi vaig anar.
0: Ah, sí?
1: Canto
0: sí.
1: Del Loco.
0: I no vas fer cap Instastory?
2: Hi vaig anar l'any
1: 2000. Clar, vas anar el Canto del Loco, no en Dani Martín.
2: Sí, exacte. Era Sant Fusteret i jo feia... No sé si anava d'això.
0: Déu-n'hi-do.
2: Vull dir que era molt joveneta.
1: Bé,
2: sí,
1: jo...
2: era fan, faníssima. Sí.
1: És que molta gent...
0: Tu veig les sabates aquelles...
2: Jo tenia les comers. Tenia el quarto empaparat de pòsters del Canto del Loco.
0: I que m'ha encantat el un poquet, una mica.
2: Que vols que te canti?
0: Se de besos, per exemple.
2: Volverà, juro que volverà.
0: Molt bé, molt bé. Gràcies.
2: Bé,
1: jo no vull ser massa dolent, tampoc.
2: Gràcies, Jordi.
1: Però no és aquesta gira una manera indirecta de dir que no li ha funcionat mai com a solista.
2: També és vera. Estic completament d'acord.
1: Ha de cantar temes de fa 20 anys, perquè si no ningú li compra una entrada. O sigui, quina cançó coneixeu d'en Dani Martín com a solista que no sigui aquesta cançó?
3: Jo crec que... Zero,
1: mira.
3: Zero.
0: Molt bé, hi ha una altra...
2: Ell canta així, com un canalla, que és ell.
0: Exacte, així com un tio virguer.
2: Ell diu que soy un canalla.
0: No, ell diu... Canella. Sí, escolta'm una cosa, Jordi, hi ha una altra cançó a banda d'aquesta, que en solitari també va tenir molt d'èxit, però no precisament per un bon...
2: Ah, sí.
0: Un bon, que sigui una bona cançó, sinó perquè se va veure involucrada en una polèmica que relacionava a l'actriu Esther Expósito.
1: Sí. Idò, mira, o sigui, no, li ha funcionat dues i una no li ha funcionat per els motius que a ell li agradaria.
0: Exacte.
1: Però bé, que això de ser nostàlgic ja està passat de moda. Mm. Ja basta. De fet, els Comet també anaven en David Bustamante i en Rosa López perquè vendran a Inca per un festival que se diu El Verano de Tu Vida i commemoren 25 anys de sedició d'Operació Triunfo.
2: Ja està un poc gastat, no?
1: Jo no vull dir res, però jo rastre d'en Bisbal, jo no el veig. O sigui que, igual, és que és l'únic que li ha anat bé i que no necessita fer concerts commemoració d'Operació Triunfo. No ho sé, eh?
2: No necessita concerts El Verano de Tu Vida.
1: Exacte, en Bisbal ja li va bé. No fa falta que canti temes de fa 25 anys. Goma per me i per en Dani Martín, per en Bustamante, per en Rosa López i també per l'Oreja de Van Gogh, cau! Que també van d'aquesta.
0: Molt bé, per fer servir la nostàlgia en lloc de fer bones cançons.
1: Exacte.
2: Exacte, que això de monetitzar la nostàlgia ja està passadíssim.
0: Ja està.
1: Exacte.
2: Jordi,
1: vols ficar a una saleta i a composar.
0: Molt bé, m'agrada, Jordi. Com a tarro.
1: I següent com a vermell per la paca.
0: Crítica basada en fets reals.
1: Com bé sabeu, aquest cap de setmana se va estrenar Mallorca Confidencial, aquesta pel·lícula protagonitzada per Lolita Flores i inspirada
2: en la vida de la Paca.
1: Per què ho remar tant? Perquè s'ha fet viral un vídeo a xarxes on la Paca critica la pel·lícula dient que tot és ciència-ficció, que els fets no van passar de la manera que conta la pel·lícula. I jo aquí vull treure el meu títol de comunicació audiovisual.
2: Vinga,
0: sí, la saca és que no fa ensenyar-la.
1: I per dir una cosa, que és bastejar de pretendre que... les pel·lícules s'assemblin a la realitat.
0: Exacte.
1: No fa falta. Mm-hmm. Per això sabeu que tenim una cosa que se diuen documentals. Que t'expliquen la història.
2: Com se nota aquí el títol.
0: Exacte.
1: Que la pel·lícula podrà ser més o manco bona, però jutjar-la per si s'assembla a la realitat o no, no té cap sentit.
0: Exactament.
1: I hi haurà gent que dirà, però és que jo hi vaig anar per descobrir la història de la Paca i entendre-la. I per fer això te'n vas a internet, posa en el cercador història la Paca, i te sortirà ben explicada, no fa falta vagis en el cine.
0: Clar,
1: i
0: si
1: t'estalvies aquest operat.
0: Si és un biopic, agraeixes que sigui fidel a la realitat, i moltes vegades els biopics sí que estan fets amb el testimoni dels artistes, per exemple, els cantants. Però, en aquest cas, imagino que no degués ser possible.
1: En aquest cas, és inspirada en aquests fets, però poden contar-se de qualsevol manera. Jo crec que ja basta d'això.
2: Li poses un coma vermell a la Paca?
1: Li poses un coma vermell?
2: Però heu criticat la pel·lícula que li han dedicat?
1: Li poso un coma vermell a tota la gent que critiqui la pel·lícula per no atracar-se a la realitat.
0: Molt bé.
2: Molt bé, Jordi.
1: Que la Paca està inclosa dins d'aquest grup? Ella sabrà.
2: Ja no és problema teu.
0: Tu no dius res.
1: Jo descabre. I darrer com a vermell per un adolescent de 16 anys.
0: I una broma que arriba massa enfora.
4: Bomba!
3: sensual. Un movimiento sensual.
2: Això sí que era estiu.
1: Això sí que és una bomba, perquè resulta que un vol que anava d'Estats Units a Palma va haver de tornar enrere poc després d'iniciar el vol. I per què? Perquè varen detectar un dispositiu Bluetooth amb un nom que va assustar, que era Bomb. Bomba.
2: Grande, grande, aquesta
0: lota. Sí, molt viu, molt viu.
1: Resulta que era el telèfon d'un lot de 16 anys que suposadament va posar aquest nom en el telèfon per fer la broma.
2: És que això que ja va passar.
1: Sí. També vos diré, potser no va ser ell i va ser qualcun amic seu que yeah. abans de pujar l'avió li diu vaig a fer-li aquí un poc la brometa. A tot cas, desastre absolut, l'avió torna enrere, un equip de seguretat va a l'avió, revisen totes les maletes, tornen a passar tota la gent dels controls, tot això per un dispositiu Bluetooth que deia bomba. Que també vos diré, si jo tingués una bomba, no li posaria de nom bomba.
0: També és vera.
1: Tal vegada era una pista de que no passava res.
2: Supos que són els protocols.
1: No ho sé. Sí.
2: Quin telèfon per una broma,
1: sí.
2: Jo.
1: Sí, sí, sí. És que...
0: Una... Son pare i sa mare d'un estaven contents.
1: Exacte.
2: Ai, Déu meu,
1: és aquesta frase de pare...
0: Totalment, és el primer que he pensat.
1: De professor.
2: Quin sí, disgust sí. de fill, mare meva.
0: Bé, treure-ho de sa via agafat d'una hora... Que bandera! Ja hi tornaràs.
2: Una bona sabatada.
0: Ja hi tornaràs.
1: Jo li he de donar el gomet vermell, però vull matitzar aquí. Perquè tots han tingut 16 anys i han fet coses d'aquestes. Tal vegada no tan exagerades, però segur que ho he enviat un bizum amb un concepte que era digne de cridar la policia. Que això passava també.
2: Jo ja no ho he fet.
1: I doncs sí, Bizum va haver de dir deixeu de posar certs conceptes perquè la cosa se vos en va un poc sa olla. Això no ho sabíeu? Això?
2: No.
1: Ves que no puc dir que posava sa gent. Però enviaves un Bizum i posaven de concepte borrades.
2: Drogues, per exemple.
1: Exacte, posaves borrades i te cridaven, clar, te cridaven del banc. Hi ha gent que l'ha cridat al banc i diu, escolta...
0: Ah, sí? Ja, si no ho sabien, això?
2: Sí, jo tenc amics que t'hi ha passat.
0: Mira, quina poca gràcia, no?
1: Bé.
2: No tenen sentit de l'humor, banquers.
1: Exacte. Te criden a tu, perdona, t'ha dit tu, però...
2: Ha que veure. Pot de sentit de l'humor, per favor.
1: Bé, com a vermell per aquest lot, per poc espavilat, per liar-la tant, i per una multa que jo crec que serà desproporcionada, també vos dic, però se'n durà una multa.
0: Uf,
2: una bona sabatada.
0: Exacte, això segur. Però
2: son pare i sa mare.
1: Això, multa. Vinga, com ets vers? Pot d'alegria.
0: Sí. Van anant, Jordi.
1: Primer com et vers per Serena Williams.
0: I el seu joc, set i retorn.
3: Que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda.
1: Atenció, perquè Serena Williams tornarà a disputar un torneig professional amb 44 anys.
2: Molt bé. És una crack, aquesta dona.
1: És una crack. S'havia retirat fa més de 3 i ara torna a un torneig que es diu un torneig de dobles, que és Queens.
2: Reines, com ella.
1: Jo vos dic, entre que vàrem anar a Rafa Nadal Museum l'altre dia, que Nines s'ha vist el documental d'en Rafa.
2: A veure, ja vos faré una crònica. És que he d'acabar de recapítol que no us aguanto dos, se fa llarg. Se fa llarg perquè jo no soc fan dels tenis.
0: I ja anem molt de ganes de veure-lo.
2: Jo no soc fan dels tenis i m'ho compten tot el que ha guanyat. Jo el que vull són xiu-xius.
0: En tenc algun de xiu-xiu, m'han dit.
2: Sí, sí. He fet recopilatori de xiu-xiu, ja vos ho contaré.
1: I tu, Xavi, jugues a tenis, també. Tu ets un aficionat. Per tant, jo crec que podem declarar xiu-xiu com a programa d'esport.
0: Sí.
1: Més o manco.
2: Home.
0: Entre poc i massa.
2: Li demanaran amenaçar en pas, a veure si està d'acord amb aquesta categoria, i dir-ho diria que no.
1: Jo
2: que no estarà d'acord.
1: Però bé, sembla que torna i que fins i tot pot tornar a Wimbledon després d'aquest torneig.
0: Els Queens és un dels primers tornejos de gespa que se fa i són les portes de Wimbledon. Allà serveix per saber, per veure mem com van els jugadors.
2: Ara que sé que vol dir Wimbledon, m'encantaria que hi tornés.
1: Que vol dir? Perquè, què vol dir?
2: Perquè quan que he vist el documental d'en Rafa...
1: Ah, clar.
2: Ja sé què vol dir.
1: Exacte. Jo sé que van de blanc i juguen a gespa.
2: Sí. Ah, sí, i en Roger Federer sempre anava molt elegant i en Rafael sempre sortia ja com una bèstia i han anat llin i etllant.
0: Sí, exactament.
2: S'ho hem après mirant el documental.
0: De fet, un documental sobre el partit diu que va ser el millor de la història.
2: Sí, se va fer fosc.
0: Se va fer fosc,
2: també
0: a Wimbledon. Aquest documental és molt xulo.
1: Molt bé.
2: Res que no hagi fet i bé tros.
1: La nostra més sincera admiració cap a Serena Williams i cap a Nines, que s'ha vist el documental. Que mai és massa tard. Mai és massa tard i mos ho podem explicar tots en el dia a dia. Clar que sí que és, així que com a
2: per... Gràcies, Jordi, per aquests anys.
1: Serena Williams per seguir donant espectacle en 44
0: molt
1: anys,
0: bé.
1: Que ja són. I el següent com a Bird és
2: ja
1: per...
2: Ja són, diu.
1: Que ja són, per ser esportista...
0: D'elit.
1: Vull dir...
2: Sí, esportista d'elit, sí.
1: Següent com a Bird per un veïnat de ses veles de Palma.
0: Lladres de Balears. aquí no és.
4: No sé cuánto puedo va a faltar si tú me vares roba. Ya de record que tenía por de dins el puto...
1: I d'un veïnat del barri de Ses Veles ha col·locat un cartell dins el cotxe que diu: no hi ha res dins el cotxe, no robeu. Ja està. Sabeu que ja tenia una finestra rompuda i estava cansat del tema i va col·locar aquest cartellet avisant. Que també vos diré, això és un poc psicologia inversa.
0: Clar.
2: Sí.
1: Perquè tu el veus i dius, pot ser aquí té qualque cosa i m'està posant el cartell perquè no entri.
0: Això és com quan se posaven les caixes registradores, les tendes en què hi havia vidres, se posaven en terra, buides, com dir, aquí no entro, que tanmateix no hi ha quartos.
2: Ah, sí, jo no ho he vist mai en això.
1: No ho sé, no sé si li ha funcionat o no. Haurem d'investigar si li funciona, però jo li donaré un gomet verd per ses formes. Perquè ho ha fet amb educació, ha dit, aquí no hi ha res.
2: Sí,
1: i ja
2: per sa voluntat, no?
1: Exacte.
2: Escolta, no me robis.
0: Sí, no me fotis.
2: Exacte, no me fotis, per
0: exacte,
2: favor.
0: Que estarà molt fotut.
2: I realment... De bona persona, bona persona.
0: Exacte, exacte.
2: No?
1: I si estàs en sincer, li fa un favor al lladre, diu, aquí no perdis
2: exacte,
1: el temps,
2: exacte.
1: Ves a una altra banda, que ja trobaràs qualque
2: exacte.
1: Cosa. Aquí no, m'agrada.
2: Sí, és que li diu per bé de lladre, no?
1: Exacte, per no perdre temps, ves a un altre cotxe. Gomet verd per aquesta persona, clar que sí.
0: Molt bé.
1: I el darrer gomet verd és per l'associació d'apicultors d'Eivissa.
0: Això és mel, i d'Eivissa.
3: I a la pequeña abeja le llamaron Maya, esta bella dulce abeja.
1: Resulta que la mel de l'associació d'apicultors d'Eivissa ha anat fins a Londres a uns premis i ha tornat amb 7 os
2: wow.
1: I 2 plates.
2: Wow.
0: Molt bé.
2: Molt això és mel.
1: Això és mel.
0: Això és mel, no, això és melassa.
2: Melassa, de boia. Eivissonca.
1: I llavors són els premis Excellent Taste Awards, que celebren a Londres, i és un concurs on s'hi presentaven gairebé 1.000 mels de països diferents.
0: Molt bé.
1: I jo crec que amb els gomets estem aprenent una cosa, setmana rere setmana, i és que som els millors en tot.
2: En tot.
1: O sigui,
2: increïble.
1: A Balears, el millor mel, millor vermut. Ara en aquest acoll, que també, mallorquina, i fent bé, o sigui, no sé.
2: Jo amb això, referents. Jordi, amb això de la mel d'Eivissa... només me demano una cosa. L'haurà tastada en Dean Gallagher. Perquè és un anglès...
1: En Dean Gallagher.
2: Un heroi eivissenc. Supos que li han fet qualque regal, qualque...
0: Segurament.
1: Exacte.
0: Li podrem demanar.
1: Jo crec que li duen a ell perquè la tasti i digui si val la pena enviar-lo o no en el concurs.
0: De fet, no, de fet, ell era jutge. Únic. Exacte. Un únic jutge en aquest concurs. Era Dean Gallagher.
2: Per això, aquesta mel d'Eivissa ha rebut... 7 os i 2 plates, mare meva. On fire.
1: On fire i com et verd per la mel eivissenca, pels apicultors i per les abelles d'Eivissa, que també fan la seva feina.

0: traveling. La situació, jo, 6 mesos, ho trob massa.
1: Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que és jovent, el que fan.
2: Un jove mallorquí resident a Madrid ha estat jutjat a Palma per un presumpte delicte electoral després d'arribar tard a la mesa de les eleccions europees de 2024, on havia estat citat com a suplent.
0: L'acusat va explicar que havia viatjat expressament de Madrid a Palma per complir amb la seva obligació i que va arribar al col·legi electoral cap a les 9 del matí, quan la mesa ja estava constituïda.
2: Mentre la fiscalia li demana 6 mesos de presó, la defensa en demana l'absolució perquè considera que no hi va haver voluntat d'incomplir la llei i que el retard no va causar cap perjudici en l'obertura ni en el funcionament de la mesa. Burn the passport.
1: No more packing. Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que és jovent, el que fan. Light the home fires.
0: Get my slippers. Make a pizza.
3: IB3 Ràdio és diversitat. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: sonar cançó dedicada?
1: No sé què ha passat avui.
0: Què passa? Envieu-nos, per favor, les vostres dedicatòries per àudio a @xiuxiu.tv3 si sou a Instagram, per mòbil, per WhatsApp, en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. Si voleu dedicar una cançó a la ràdio, qualcum, enviau-nos un audito.
1: Una... Sí. Exacte, esperarem, ens fa molt content.
0: Exacte. Mira, atenció, atenció molta, ara vos ho deman com a Inés Mateu, a nivell personal, perquè així o així celebram. Celebram, i és que vos hem d'anunciar una coseta.
1: Com dirien els influencers, se venen cosetes.
0: Se venen. Se venen.
1: Estan venint cosetes.
0: Sí, perquè hem estat pares.

0: Atenció, Autobombo.
1: Cojo el pulso cuando veo cómo brilla el suelo.
2: Sí, Autobombo, perquè hem estat pares d'un podcast.
3: Exacte.
2: Un podcast, que avui en dia estan tan de moda. Hem estrenat des de Xiu Xiu el podcast Xiu Xiu, la terminal, un podcast sobre historietes d'aeroport.
3: Seria com es fia de Xiu Xiu.
2: Sí.
3: Es fia d'un Xiu Xiu que fa un viatget per l'aeroport.
2: Exacte.
4: Xiu Xiu d'aeroport. Mm-hmm. Però què trobam, més o menys?
2: Mireu, idò, és una espècie d'ull que tot ho veu, amb la veu d'en Xavi Oliver, mm-hmm. inconfusible veu, i se van intercalant historietes de passatgers que mos conten allà on van, en qui van, quines anècdotes tenen, i resulta que cada episodi és una terminal. S'ha estrenat en la terminal d'arribades, per exemple.
3: Exactament, hi ha gent que viatja per amor, gent que torna, gent que encalça, gent que persegueix somnis, és que hi ha un pot de tot, Ines. No?
2: Sobretot a una terminal d'arribades, el que hi ha són retrobades.
3: Retrobades.
2: Mm. Retrobades. Aquestes abraçades que només trobam a l'aeroport, mm-hmm. aquelles llàgrimes d'emoció de retrobar-te amb algú que fa temps que no veies, que esperes amb il·lusió. O si no, simplement de tornar a casa, que dius, mm-hmm. aquesta sensació de quan vas amb avió, que ja estàs per damunt Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, que dius, ja sóc aquí, ja no me pot mm-hmm. passar res, eh? Ara ja està.
4: Que bonic.
2: Ja estic protegida.
3: Exactament, bé, ara ho deia que el primer capítol té lloc a la terminal d'arribades.
2: Sí.
3: D'acord, de l'aeroport de Sant Joan, en aquest cas, o no de tots els aeroports.
2: No, també hem anat a Mahó i a Eivissa.
3: Molt bé, però bé, ara vull que faceu un exercici
2: i
3: que vos imagineu, vos situeu a la terminal d'arribades del vostre aeroport.
2: D'acord.
3: El nostre cas seria de Sant Joan, d'acord?
2: Sí.
3: Molt bé. A la terminal d'arribades hi som perquè hi feim feina, perquè hi anem a cercar qualcú o perquè sí. arribem amb avió.
2: Sí.
3: Per un d'aquests tres motius. Però és que no n'hi ha més, perquè no hi vas per ple, a l'aeroport.
2: No.
3: En la majoria de casos. No sé què et siguin.
2: No conec ningú que vagi per ple a l'aeroport.
3: Molt bé. I ara m'ho hem de situar com a persona que va a cercar a qualcú. Què passa? És a dir, arribem allà i tenim 15 minuts. 15
2: sí.
3: minuts per estacionar, recollir la persona i sortir. Però, clar, això abans no era així.
2: Clar, és que jo record que aparcàvem uh-huh. Allà mateix, a dalt, no? Tothom ho coneix uh-huh. com a dalt, el Manco Sant Joan, ara és una zona restringida, màxim 15 uh-huh. minuts, aparcàvem a dalt, baixàvem i sortíem a cercar la persona, uh-huh. la persona arribava, ja ho venguen amb...
3: Clar, sense
2: exacte.
3: Temps ni
2: sense
3: res.
2: Sense pressió.
3: Exacte, tot és
2: ara,
3: així.
4: Clar, ara se fa aquella cosa de gent mal aparcada de fora del pàrquing perquè saben que estaran més de 15 minuts i no poden
2: exacte.
4: Pagar aquest euro de més.
3: Exacte, això, si després vols dir que és un pim-pam, quan cercam qualcú i ja està, però que després també, com a persona que anem a cercar qualcú, si volem fer les coses bé o una mica bé, els hem d'anar a esperar a la porta.
2: Ai, sí. Aquestes les persones que s'estimen de veres,
3: sí.
2: se van a cercar
3: exacte.
2: La porta. Jo mai m'ho han fet.
3: Això tampoc, és clar.
4: No, és que crec que la de la porta és de persona que viatja poc.
2: Sí, oh?
3: Sí, o que sí. viuen fora i que viatja, exacte.
4: Mira, jo el darrer pic que he tornat a un vol va ser amb un amic meu i els pares del meu amic estaven davant la porta perquè feia com a 10 anys que no viatjava i els pares van dir, bé, doncs ja li farem els...
2: Ai, jo sempre he pensat que el dia que un home me vengui a esperar arribades davant la porta serà ell.
3: Bé, Inés, però si un dia me lo dius i Jordi i jo anirem a esperar-te amb un cartell.
2: No, que me deprimiré.
3: Però és que, i també passa amb una porta que, clar, si tu intentes traspassar... No vos passa? Jo et poso una sensació meva, que si qualcú traspassa aquella porta perquè s'ha deixat qualque cosa, l'encalcen i les bronquen.
2: Què?
3: No? Bé, és igual, coses meves. Jo m'ho la sensació que s'ha perdut una mica tot això. Vull dir, abans sorties d'allà i pareixia que eres famós. Hi havia moltíssima
2: sí.
3: gent, tothom te mirava per veure, a menys si eres aquella persona que te venien a cercar, hi havia cartells, pancartes de benvinguda... I ara pareix que només hi ha xòfers amb aquell i amb els cartellets.
2: De fet, en el podcast Xiu Xiu la terminal, en el primer episodi que ja podeu trobar a la carta i vetre el podcast, entrevistam una d'aquestes persones que passa hores i hores en el dia amb el cartellet amb sa mà esperant a gent. En Adrià, un uh-huh. jove cerverí, Jordi,
4: sí, sí, sí.
2: del teu poble, que en aquest cas el varen trobar esperant un passatger d'Àustria que no arribava i no arribava i no arribava. I el varen esperar amb ell. Me'n recorda el nom del passatger i tot, Lucas Zaune, i n'Adrià passava una pena.
3: Clar,
2: no
3: home,
2: arribava.
4: Devia ser qualcú important, si va esperar.
3: Home, amb sí, aquest nom fa nom de persona important.
2: Sí.
3: Que importantatge.
2: Sí. Si voleu saber si el Lucas Zaune arriba o no finalment, escoltau Xiu Xiu la terminal, podcast ja disponible a Ivetra Ràdio.
4: A mi m'ha fet sempre com a molt il·lusió arribar i que de cop hi ha un cartell en el meu nom.
3: Que dic, cosa que no ha passat mai.
4: Exacte, home, clarament no ha passat mai. Ni passarà, bé, però bé, dic, a lo millor...
3: Bé, com que diria, per aventura, de poder venir a cercar també amb un cartell.
4: Però, no, bueno,
3: després és mític, on queda? De Valles Pont, a dalt, a baix... Sí. On queda el Voltros, normalment?
2: De Valles Pont.
3: Molt bé, i després, també, clar, veig les coses d'una altra manera, si som els que arribam amb avió. Per exemple, jo per començar he de dir que passo una penada. Però una penada grossa perquè abans donaves et sus perquè te venguessin a cercar i estava més o manco calculat perquè no estiguessin més de 15 minuts a l'aparcament i haguessin de pagar. Però ara és molt diferent. Per ventura, han de caminar-ne 15 d'ençà de la darrera de forma.
4: Però no 15 minuts, a 15 quilòmetres.
3: Exacte,
4: quasi.
3: Totalment. I després este no t'abasta i és que la persona que t'ha de cercar has de pagar, després t'arranya perquè no l'has evitat abans d'hora, bé.
2: Mira, l'aeroport de Sant Joan... No és un aeroport, és una ciutat. O sigui, quan te deixes avió, has de caminar, però hi camina, i caminar, i no arribar mai. Jo crec que jo arribaré a Bunyola, tant de caminar.
3: Exactament, i després hi ha un clàssic, és que en lloc de pagar, si se passen des 15 minuts, es fa absurds, i tornes a entrar, i se torna a veure bona. Bé, més coses de persona que arriba a l'aeroport.
2: Una cosa que m'agrada molt de la terminal d'arribades és... que els carritos de les maletes, els cotxets. Són com objectes, no, que te'ls vas trobant.
3: No, te diré jo què són. Són un invent de l'infern que trobes arreu i que funcionen 3 de cada 10.
4: I això segons el sindicat de tècnics de carritos de l'aeroport.
3: Exactament, no, però ara parlant de carritos, seriosament... S'ha desagraït en aquesta vida?
2: Sí.
3: No considereu que s'ha de ser així? I això els carritos m'han donat moltes hores de felicitat.
2: Ah, sí.
3: És a dir, mon germà i jo veiem carritos. I feien carreres per tot l'aeroport, cercàvem els més virgueses grossos, i així fèiem i desfèiem en aquest món de mil cultures que és l'aeroport, i per tant, gràcies a aquest invent, que més que un carrito era un cotxe de carreres, m'ho he passat molt bé. I he fet moltes hores, i tot això mentre la meva família esperava les maletes. És a dir, que gràcies.
2: Has estat un nen viatjat, aquí a Durós,
3: no? No especial. Bé,
2: escolta. A Durós.
3: Bé, això, que m'ho passava molt bé.
2: Ja m'ho passava molt bé, i m'ho pas... mirant si surts la meva maleta.
3: Home.
2: Perquè si surts la meva maleta, és com si qui espera, jo què sé, el plat, quan te'l dus cambrer.
3: Molt de fam, molt de gana, exactament.
2: Exacte. Perquè quan, fins que no la veus, tu no quedes tranquil.
3: Ei, és
2: dius, ai, que l'han perduda, ai, que molt l'han perduda.
3: Un clàssic.
2: Això mai m'han perdut una maleta.
3: Això tampoc. Sí, però sempre coneixes qualcú que coneix qualcú que li ha perdut una maleta i que li han fet...
4: Mai te l'han perduda, però sempre hi haurà la sensació de que no surt. I sempre de les darreres, a més. I dius, però una cosa... Perquè bé, no pot ser la primera mai, la teva.
2: I a la terminal d'arribades també hi ha molt de cartells. No només és de Maie, sinó que...
3: Hi ha de tot. Quan anem passatger, tu... Bé, jo ara, si m'ho permet, Jordi, fer una mica de hater.
4: Vinga, avui ho pots fer.
3: És que jo arribo a posar una mica nerviosa i de mal humor, i quan m'arriben i me passen a cercar estic mal sofrit. Perquè per començar ho dèiem, has de caminar quilòmetres. I quan tot apunta que has arribat a lloc, has de desfilar entre cartells de discoteques alemanyes, de punxadiscos alemanys, i surts i trobes gent que sosté cartells amb noms que, naturalment, no són d'aquí, grups d'amigots arreu en sa mateixa camiseta, després gent que fuma com a carreters de fora i sa calor, i aquella humitat que t'esclafa sa cara. I si per sort no en tenies prou, aquest dia s'han pogut veure al vell davant de la sortida un cartell gegantí i vermell que posa "El que passa a Mallorca queda a Mallorca". I tu arribes allà i penses, i és que de vegades penses, i què faig aquí? En qualsevol cas, i sempre, sens dubte, l'aeroport és un lloc en què trobam, bueno, trobam pau, trobam guerra i trobam sobretot xiu-xius, i aquest podcast ho demostra.
2: Exacte, xiu-xiu, la terminal. Ja el teniu disponible a IB3 Ràdio, en el web. Xiu-xiu, la terminal, a IB3 Ràdio, podcast, a la carta... Cada dilluns, un nou capítol. Ara, de moment, capítol terminal arribades, que acabam de desgranar.
3: I la setmana que ve?
2: La setmana que ve, treballadors. Ses butzes de l'aeroport de Sant Joan.

0: Nosaltres, Ràdio Es, participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.

0: Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Home, estic molt bé, una mica desorientada ara mateix.
0: Perquè en Xavi t'ha fet una broma, ara.
1: Sí, just ara mateix.
0: Què ha passat, Maria Antònia?
1: Com ha estat que com sempre me telefona i veig la ràdio i me diuen, hola, Maria Antònia, i me contesta una veu extremadament estranya i jo dic, va, no és en Jordi ni Inés, som en Pau de Pràctiques, m'ha dit. I jo he pensat, és en Xavi... Fent les seves veus, però després me diu, vaig a cercar en Xavi. Clar, en Xavi m'ha decidit, ah, vale, no, Eda, no. Vull dir, doncs una altra persona. I
0: ai, que
1: bromista.
2: I li he donat les gràcies
1: en Pau.
2: Ai, m'he passat molt bé, ara.
3: És un bromista, en Xavi.
2: En Pau, ara, just Pau.
0: Sí, li ha fet aquesta
2: broma. M'he passat molt bé, Maria Antònia, gràcies.
0: Pobre Maria Antònia. A Barcelona, ella. Morfar, favor.
1: No, he pensat. No, perquè he pensat que bé, que algú nou de pràctica, un port raro. He pensat que era un port raro, ho diré. Dic, no ha sortit gaire bo a la jugada, però bé, no passa res.
0: Bé, Maria Antònia, avui que m'ho contes?
1: Mira, avui començarem amb l'anècdota, perquè us he dit que és una història que es va perllongar al llarg dels temps, així que començarem pel principi, i és que vaig tenir una urgència, perquè just l'any passat vaig començar a tenir com molta picor a la pell, tenia com unes erupcions. Sí. Aquest capítol serà un poc rocamboles, que en tot cas espero que estigui jo per aquest viatge.
0: Res,
1: era final de curs. Exacte, era final de curs i vaig pensar que segur que devia ser estrès, que la pell és molt psicosomàtica, però amb això que estava amb un company de classe i me diu, Maria Antònia, tu el que tens et sarna.
0: Què dius?
1: Sarna.
2: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: Això m'ho va dir almenys aquell company que n'havia tingut. Clar, era el moment que passava moltes hores tancat a una sala de muntatge diminuta i ja jo fa molt d'esforços per no tocar sa gent, perquè, clar, davant el dubte, fins que no clarís el que era, vaig decidir no tocar absolutament a ningú. I clar, no sé quan t'aprives de qualque cosa que no te'n dones compte de com de molt ho fas, perquè jo vull donar una pregunta, i és que quant temps podríeu estar sense mantenir contacte amb ningú?
0: Físic.
1: Perquè és molt dur, eh? Físic, sense ni tocar. Ni suaument donar-li a l'espatlla.
2: No, jo algú. Poc.
0: Maria Antònia, jo he estat molt de temps sense tocar ningú.
1: Ja, bé, però qualque contacte, no?
2: Clar, donar la mà, fer una abraçada, una besada...
1: Exacte. Fins i tot quan xerres, a vegades jo per fer més èmfasi apret la mà de qualcú que estic xerrant, no? No ho sé.
0: No ho sé.
2: Ah, sí, que bé.
0: D'acord.
1: Bé, en tot cas, Inés, resulta que les persones necessiten contacte físic per pura supervivència. I això és veritat que no ho estic dient jo. Vull dir, bons estudis, per favor.
0: D'acord.
1: Bé, és veritat que justament, mira, cercant sobre aquest tema, he trobat un article que s'ha publicat just aquest 2026 de dues investigadores, una s'anom Regine Prat i l'altra Corinne Deschalet, que han de dir, no, que són dues dones, perquè a vegades passa que només posen primera lletra i després el llinatge, i clar, no sap si... Bé, és igual, en tot cas. Aquestes dones tenen una teoria que s'anoma la pulsió del tacte i expliquen, segons elles, que tenim dues pells. La pell biològica, és a dir, el que ens protegeix des de fora, el que tothom coneix, i després elles diuen que és la pell mental, que és la base de les nostres emocions. Diuen que precisament el tacte és el primer llenguatge que aprenem a la vida. Fins i tot abans de néixer, elles ja es remeten a que els fetus, quan se mou dins l'úter, toca les seves parets i per primera vegada toca a sa mare.
0: Clar. O sigui que des de l'embaràs ja percebem una mica el contacte físic, en aquest cas amb la nostra mare.
1: Exacte, i de fet explica que si els infants no tenen prou caricis i contacte, creem una pell mental, vull dir, si les tenim bé, creem una pell mental sana, que diguéssim. Però clar, si mos priven del contacte, sobretot el cervell pateix. I de fet, l'estudi diu que quan hi ha una falta de contacte, creem una segona pell defensiva. És a dir, que les persones s'atenden a aïllar i fa que els costi molt més connectar amb els altres. Clar, sabem lo típic de que la pell activa moltes hormones positives, però de fet conclou que, de fet, això és superinteressant, que en aquesta societat occidental actual a vegades el contacte físic està mal vist, se frena, i clar, l'estudi demana finalment en els metges i infermers que recordin que tocar un pacient, per exemple, pot ser molt més que una simple praxi, sinó més que un gest tècnic, pot ser una eina de curació molt potent, que això mostra confiança i humanitat. Per tant, ho he trobat molt curiós, perquè l'estudi defensava això, que els professionals sanitaris tocassin des d'aquest coneixement, no?
0: Sí.
1: I clar, això m'ho fa pensar una mica, saltant d'un lloc a l'altre, però sabeu aquest debat supertípic tòpic on diuen que són millors escans o els moixos?
0: Sí,
1: el coneixeu?
0: Clarament escans.
1: El típic de...
0: Sí.
1: Clarament escans, jo sóc un moix, Realment, se pregunta és quin dels dos ets? Perquè quina és la diferència que hi ha entre els dos? Principalment que, tot i ser domèstics, un te deixa tocar molt més que l'altre.
0: Correcte.

0: esuncar. Una cursa.
1: Cinclana, Rigoberta. A veure, ara amb un titular, posicioneu-vos perquè Balears vos jutgi i estigui completament en contra de vosaltres si no és el mateix equip. Jo que sou de Cans o de Moixos?
0: De Cans.
2: Jo pensava que era de Cans, però som de Moixos.
3: Els Moixos són molt més divertits que els Cans.
2: Sí.
0: Discrep.
1: Sí?
2: Sí. Sí.
0: Totalment.
3: Són molt més graciosos.
0: Discrep absolutament.
2: Depèn d'escà, depèn del molt el que vulguis. Però bé.
1: Depèn.
2: Mira,
1: clar, el que no depèn és que és veritat que uns són molt més simpàtics que els altres. Això per començar.

0: grup a través d'estacte. A més, hi ha un altre tema químic que, com dèiem, a una universitat del Japó varen demostrar que precisament quan tu toques un K, els seus nivells d'oxitocina pugen fins a un 57%, mentre que els moixos només puja un 12%. Clar, i per acabar-ho d'adobar, els moixos tenen una pell hipersensible que a vegades pateixen el que sigui sobreestimulació felina. Bàsicament, que tu quan estàs tocant un moix, el toques, li agrada i li agrada, i de cop t'amossega, és precisament això, no? Que se senten irritats. Clar, ells necessiten tenir un poc aquest control, no? Que els han tocat de risses ures i de més. Clar, en canvi, que té un llindar de tolerància molt més alt i és precisament per això que tots tens quasi que cerques la nostra validació física.
1: O sigui que els cans són un poc més tòxics i els moixos són més independents.
0: Ja, no, el que acabes de dir és que són socials, o sigui que en viuen en comunitat i no són neoliberals com els moixos. Vinga, és individualisme.
2: Però paradoxalment, els moixos donen nom, donen lloc a un nom, a una paraula superguapa en català de Mallorca, que el manco jo he sentit a Palma, que és fer una moixonia, que és equivalent a fer una carícia. Moixonia. Quan te fan una moixonia, és una paraula preciosa que ve de moix. Això quan...
0: Clar, és vera. I és això. Mira, és curiós, perquè en canvi en castellà hacer una perrada vol dir fer una putada.
2: Exacte, molt bo, molt ben vist, Maria Antònia.
3: Bé, però Maria Antònia, xerram d'això que t'agrada a tu.
0: De cans i moixos, i la pregunta elevada és què passa quan els utilitzem per lligar?
4: Ets animal que no existeix.
3: A veure, mem, has utilitzat mai un cau o un moix per lligar? No. Pensava que mai faria aquesta pregunta.
0: No, a veure, he de dir que no ha fet falta, però en tot cas, un estudi que vàrem fer de gairebé 1.400 dones heterosexuals entre 18 i 24 anys va analitzar què passa quan un home se posa una foto d'amb un moix amb un ca a perfil d'aplicacions de cites. Per tant, és un estudi bastant concret. Clar, com ho vàrem fer? Els van ensenyar la foto d'un mateix lot, en una sortia tot sol i l'altra sortia aguantant un moix. I segur que va passar?
3: Que guanyaves cap.
0: Les dones... No, només era amb moix o sense moix.
3: Ah,
0: perdoneu. No, evidentment guanyaria amb el cap, però amb el moix van trobar que els homes eren menys atractius. O sigui, tenien menys potencial per fer una cita amb ells. I clar, això sorprèn de les investigadores perquè de manera general dona més punts tenir una mascota, però perquè els moixos estan com més mal puntuats. I resulta, van arribar a la conclusió, és que les dones els definien com menys extrovertits, més neuròtics i sobretot menys masculins. I sembla que socialment, clar, arrossegam aquest tòpic d'associar els moixos a tot aquest univers femení. Diu que una mica antiquat, però això va fer que les dones el desitjessin una mica menys. Clar, l'única excepció és aquestes dones que s'autoidentificaven com persones de moixos, varen dir que aquests sí que els trobaven més atractius. Ara bé, aquest estudi va ser el 2024 i només eren dones dels Estats Units. No sé si creus que aquí passaria el mateix, però crec que el cant guanyaria igualment.
3: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, també hi ha aquest un poc prejudici de qualcú que té molt de moixos és una persona que està un poc boja, no?
3: Sí, exacte.
0: Exacte, podria ser. En tot cas, prejudici o no, millor no.
3: Maria Antònia, a mi jo no he oblidat que tu has començat aquesta secció explicant que tenies una erupció a la pell i que un amic te va dir que era sarna. Jo no sé si diràs aquí públicament si vares tenir sarna o no. No t'obligam perquè l'expedient mèdic és privat de cadascú, però si has començat així, jo, no sé, t'ho vull recordar.
0: Clar, és que per això finalment és veritat que vaig anar al metge, tot i que a mi em fa molta por anar al metge, vaig ser madura i adulta, jo em paranoiada que tenia sarna i de fet vaig anar al metge i li dic tenc sarna, i me diuen quin és el teu contacte directe? I jo, com? I me diuen, qui del teu entorn en té? I dic, home, que jo sàpiga, sóc jo,
2: jo m'he començat a tenir-ne.
0: Exacte, sóc jo el problema. I clar, m'examinen la metge i la infermera tocant-me amb guants de làtex, que una sensació més desagradable, com que no te volen ni tocar. I me diuen, això que tens no et sarna. Clar, me posen el termòmetre, resultava que tenia febre, jo me notava bé, s'assusta molt, me comencen a fer moltes preguntes, resulta que el termòmetre no funcionava, no tenia febre, i me diuen, ets sensible? I jo, a banda que acaben, dic, sí, som molt sensible. Clar, ells me diuen, no, ets sensible en el menjar, en els sabons... I jo, a veure, no especialment, que jo sàpiga, jo no ho sé. I me diuen que fa pinta que tenia una reacció al·lèrgica.

0: I jo, aval, i bueno, te posaré un antihistamínic en injecció, per així que vagis... perquè faci més via, a lo millor eliminar-se això. I jo, mem, tinc classe després, me farà son. I ella és, no, bé, una mica. I ja vos dic jo que no va ser així. A casa em pregunten per què
1: vaig arribar tan tard que tinc el... Tens una reacció a la pell que no saps què és i te'n vas a classe després de que t'apunxin un antihistamínic, Maria Antònia. Per favor, necessito saber com va acabar això.
0: Clar, m'anen punxant el cul, efectivament. Era classe de 4 a 8, que ja sabeu que sempre començar a les 4... Bé, vosaltres ho sabeu, perquè començava a fer feines una hora ja terribleta. Mm. Estava a classe que era com taller, érem 10 persones, i record que tenia una son, però que era ben impossible tenir els ulls oberts. O sigui, estava com damunt el pupitre, que no podia més. I per un segon vaig pensar, pareix que aquesta senyora...
2: Ui, què és, què és? Soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita?
3: Porque me tomé anoche un... Me había estado sacando...
2: Estaba muy nerviosa, ¿no?
3: Sí, y me había estado sacando dormido en televisión.
2: Sí.
1: Uy. Que no pasa nada. ¿Qué es aquesta senyora, María Antonia?
0: Aquesta senyora, bàsicament, en el programa de tarde, aquí hi ha hora, d'en Juan y Medio, bàsicament se va quedar dormida en directe el 2017. De fet, se va fer molt viral. I conta això que ella, com que estava molt nerviosa de fer l'aparició en el programa, va prendre pastilles per dormir i se va quedar fent una becada en el plató. I clar, li van fer la broma de que van apagar ses llums i el que heu sentit ara és quan la presentadora li va dir, de bromes, que s'ha acabat el programa i que ella s'ha quedat dormida.
1: Ai, que bo.
0: Pobre,
1: que bo. I li diu, he salido dormida en televisió. Pobre, tot.
0: Sí. I va fer la volta a Sud-amèrica.
1: Aquesta dona?
0: Ai, pobre. Aquesta dona, clar, se va fer mirar.
1: Ah, el vídeo.
4: Ni nens on tenia sargot de nadiu digital.
1: Exacte. Bé, Maria Antònia, eres al·lèrgic o no eres al·lèrgic? I en què, perdona?
0: No era al·lèrgic a res. Vaig seguir amb pastilles antihistamíniques igual, erupcions, picor, sobretot des de matins, molta picor. Fins que un dia estava fent nets habitació a fons... I de cop vaig veure un bitxet molt petit damunt la pantalla del meu mòbil, d'antenes llargues i misteri resolt. El que jo tenia eren xinxes.
4: Ai!
1: Maria Antònia, per favor.
4: Maria Antònia, torna ja cap a Solla.
1: Sí.
4: Torna cap a Solla, ja. Torna cap a un pare i ta mare, per favor.
1: Sí, per favor.
0: Sí, per favor. Jo en aquest moment vaig pensar, no estic feta per viure tota sola i ser adulta. Això només li passen a ser brutes. Després Google diu que no és qüestió d'higiene, eh? No és qüestió d'higiene. Bé, després ja, en tot cas, he posat creep perquè en anglès creep se pot traduir com bitxo raro. Precisament, creeps jo tenia per tot. Tenia bitxets a canvi.
1: Sí. Per bitxos raros, els paràsits que tenies, mare de Déu.
0: Exacte. Clar, vos he de dir que normalment quan jo escric aquest guions el que faig és passejar-me per internet i mirar coses i escriure. Però què fai? Per què he tocat paràsits a Google? I clar, és com sortien unes imatges de pertot que m'escarrufaven. Per tant, ja us dic aquí que no xerrarem de paràsits, no xerrarem de biologia. S'acaba aquí la secció dels bitxets, perquè és que ja només veure les fotos me fa un oi i me tornava a començar a pigar tot.
5: Sí, ja m'ho ha bastat amb cans i moixos com a bitxets.
0: Exacte.
1: Jo també me pica tot, ara.
0: Exacte. Sí. No crec que no se senti una secció molt agradable. Però, en tot cas, anem a coses que sí que m'us agraden a tots, com són les pel·lícules. Sí que recordeu la pel·lícula de Paràsitos, no?
1: Sí, va tenir molt d'èxit.
0: Exacte, pues qui no la recorden és bàsicament una família molt pobra que va com amb aquesta picardia que s'aconsegueixen colar a una família rica fent-se passar per els seus empleats domèstics de luxe. I a poc la cosa se va descontrolant i també, evidentment, és una crítica de dir-me quin realment és el paràsit, no? Els pobres que s'enganxen de rics o els rics, no? Bé. Va ser un entendim boom perquè va guanyar la Palma d'Or de Cannes i va fer història absoluta perquè el 2020 va dur-se 4 premis supergrossos dels Oscars, millor director, millor pel·lícula. Va ser precisament la primera pel·lícula en llengua no anglesa a guanyar això. Per tant, el director és en Bong Joon-ho, que ha fet moltes pel·lícules brutals com Memories of Murder, The House, aquesta darrera que va estar en els cines, Mikey the Set. Però clar, ara està preparant una cosa molt diferent. I vos faig un avançament avui de la seva pròxima pel·lícula.
5: I què té d'especial?
0: El que serà el seu primer llargmetratge, però d'animació. Això és curiós, que un director se passi en aquest bàndol. Se dirà Ali i està previst que s'estreni l'any que ve del 2027. Jo només vos duc coses fresques.
1: Mm-hmm.
0: La història, en teoria, està inspirada en criatures marines i la protagonista és un calamar que viu a les profunditats del Pacífic Sud i somia a veure el sol i sortia un documental. Que mono. Però de cop segur que un avió s'estavella i després com aquesta cosa de narrativa èpica de... sortir a les profunditats. He trobat informacions contradictòries que si deien que era de comèdia i aventures i nosaltres deien que tindria un poc, com un poc tenebrós, no sabem molt més, anirà d'un calamar animat, però bueno, jo estic convençudíssima, i això ho dic en sèrio, que l'any que ve, 2027, en l'estiu, ens sentirem a xerrar moltíssim d'aquesta pel·lícula.
1: Guardam estall i segur que l'has clavada, com també titulada en comunicació audiovisual. És que aquí avui la cosa va de titulats.
4: Sí, sí.
1: De diplomat.
0: Sí.
1: Sona interessant, però jo vull saber què vares fer una vegada vares descobrir que tenia xinxes, Maria Antònia.
0: Clar, el primer de tot va ser clau descobrir d'on havien vengut.
1: I la resposta és...
0: La resposta és intentar fer-se ser hippie. Això és la resposta. Bàsicament, vàrem posar un matalàs a la terrassa perquè mos sobrava un llit, llavors teníem un llit individual a la terrassa. I mos encantava com estar allà, en la nit, xerrant. La qüestió és que un dia que començava a ploure, el vaig entrar. Mala idea, perquè resulta que els coloms són portadors de xinxes. I degueren ser ells, que com que estava el matalàs a fora, els coloms volaven per damunt, i quan jo vaig dur el matalàs a de dins, va començar la infestació.
1: Mare meva. I després?
0: Va, després va ser un impàs estranyíssim de sentir que tenia un secret, perquè jo me fa vergonya dir a la gent que tenia xinxes, i a més passa uns dies des de que tu saps el teu diagnòstic fins que arriba un tècnic fumigador. Per tant, jo fa una vida un poc estranya. Llavors va venir un home supercuriós, vam estar una estona xerrant en el balcó, que de fet des de que a meva segona estividava, m'ha dit que aniria d'excursió amb la seva dona, que li agradava molt... I de cop vaig pensar, quin home més agradable. Fins que veu una estora que jo tenia en terra de l'habitació i me diu, ¿le tienes mucho aprecio a esta alfombra? I record que me diu, si me dices que te l'has regalada tu ets i cada vez que lo pises t'imagines que el trepitges a ell o que te l'ha fet ta mare, jo no te la faig tirar. Però si no, te dic que la tiris. Efectivament, estora de Ikea va anar en els fens, la vaig tirar, vaig passar tot un diumenge fent rentadores, on hi ha d'aquestes rentadores automàtiques industrials, super decadent, i es veu que les xinxes van desaparèixer per després tornar a venir, però això va ser escat de molt més temps, i supos que podem deixar aquesta història sí. Per un altre dia.
1: Maria Antònia, mira, crec que com ha dit en Xavi, després d'això necessitaves una sessió a casa amb pai i ta mare, Solla, perquè t'estirassin les hores i te... I te diguessin, Maria Antònia, Maria Antonia, tot això, guarda millor.
0: Això és la venir. Després li deia a tothom, ets home de, però què fas entrant un matalàs? I pots, per mi no era tan evident que no podia entrar un matalàs que havia estat a la terrassa i després ficar-lo dintre nostre.
1: Sí, però és que no ets a Solla, ets a Barcelona.
0: Sí, sí, sí. I de fet, vos diré una cosa. Mo mare mai me sol validar com qui dic, quan li caig, estic un poc trista, tal, sempre me diu espavila. Però el dia que la vaig cridar fent rentadores per set xinxes, m'ha dit, és normal que estiguis tan nerviosa. I no m'ho havia dit mai.
4: Clar, nerviosa, que fa servir la paraula nerviosa, no trista. Que és diferent.
0: No, no, la tristor no hi cap. Però m'ha dit, és normal que estiguis agobiada. I això m'ho mare no m'ha dit mai. Vaig dir, joder, sí que era greu, no? Com que m'ho mare m'ha dit que és normal.
1: Maria Antònia, bueno. Moltes gràcies per compartir aquestes històries amb nosaltres, perquè la veritat que és que raïm molt. Mos tens aquí.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé la resta del programa.
1: Gràcies. Mos sentim la setmana que ve.
0: Un fin la setmana que ve.
4: Dili adéu en Pau.
0: Adéu, Pau. Encantada d'haver-te conegut.
4: Adéu, Maria Antònia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts les temperatures encara podrien pujar més en un dia que esperam intervals de núvols mitjans i alts i boires matinals sense descartar que es produeixin aquests fenòmens. També es produirà vent fluix de component sud. Prop de 5.000 alumnes comencen avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. Enguany hi haurà 98 aules repartides entre 9 punts d'exàmens arreu de les illes. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 a Mallorca. Enguany, però, com a totes les edicions de les PAU, també hi ha novetats. La més destacada és que s'incorporen detectors de radiofreqüència o camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics que no siguin autoritzats i que puguin comprometre la integritat de les proves. Aquests dispositius no interferiran en les comunicacions, és a dir, no bloquejaran transmissions, així com tampoc permetran accedir a dades personals, però sí que permetran detectar aquestes màquines. Tot això quan els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell han posposat la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'havia produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats han criticat que la Conselleria surti, diuen, al rescat de la patronal. A Jaume Coll, d'UGT.
2: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc els drets de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i en els sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
1: I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. El text estableix el pagament d'una taxa obligatòria per a aquells vehicles que no siguin residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Fins i tot es preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització. Es desconeix per ara si hi haurà temps d'aplicar-ho l'estiu del 2027. El conseller de Mobilitat del Consell de Mallorca és Fernando Rubio.
3: A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
1: I també destacam que un home de 30 anys ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Can Misses després de ser greument atropellat junt al polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Els fets han passat avui a matinada, de vés les 3 a la carretera que va d'Eivissa a Sant Antoni. I de la crònica política, el Partit Popular eleva la pressió als socis de govern i ha oferit al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. Són les declaracions del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a Telecinco.
4: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
5: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella... amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Doncs a tants, a bona hora de xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i hem de dir que com cada dilluns a vespre... Hola, si m'ho sentiu a la redifusió. Arriba el moment de posar un poc d'ordre. Ah, no? Sí. No, m'he equivocat de guió. No sé
1: què. Què està passant? Està cortocircuitant.
2: Jo diria que és hora de posar-se un poc picants.
1: Uf!
0: Exacte, gràcies, Jordi. Gràcies, Jordi. Això mateix, que com cada inici de setmana, és moment de posar-nos això.
3: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
1: Unes noces de Pinyol Coent.

0: Dua Lipa, la cantant que sentiu de fons, s'ha casat aquest cap de setmana a Londres amb la seva parella, l'actor Callum Turner. Ho han fet amb una cerimònia molt petita, on només hi han assistit familiars i 8 amics. I resulta que aquesta cançó que sentiu de fons, Houdini, és un elogi a l'hedonisme i a la llibertat de no comprometre-se sentimentalment amb ningú, publicada una mica abans de començar la relació amb qui és ara ja el seu home. En tot cas, aquesta no és la qüestió d'avui. Eh? Després d'aquesta cerimònia íntima que han fet a Londres, els esperen unes grans noces aquesta setmana a Palerm, a Itàlia. Perquè, clar, els famosos se casen a Itàlia. Ells són anglesos, de Londres, tots dos, però a la vegada són estrelles. Joves, ella és del 95 i ell del 90, però estrelles. Diuen que ell està cridat a ser el nou James Bond cinematogràfic. I on se casaria, si no, un futur James Bond que a la capital de Sicília? Tot, efectivament, tan cinematogràfic. Allà, durant 3 dies, hi haurà una gran festa a un hotel de luxe amb una llista de convidats en la qual s'inclouen Harry Styles, Katy Perry, Adele, Elton John, Madonna, Rosalía o Pedro Almodóvar. Avui, a Coent Coent, noces que surten de mare. Us ha vengut a veure en Assumpció Gené. Assumpció,
1: hola,
0: com estàs?
1: Com va? Què tal?
2: Assumpció, benvinguda.
1: Gràcies.
2: Estàs contenta d'estar aquí amb nosaltres?
1: Molt, molt contenta. De mutar amb el tema d'avui. Crec que té molta experiència, però no d'Itàlia, sinó venen a Mallorca, qualcos famosos també.
0: Això ara mos explicaràs. Assumpció, tu ets arpista.
1: Efectivament.
0: Què vol dir això, per qui no ho sàpiga? És que és músic professional de tocar sarpa.
2: Sí,
1: exacte. I sóc arpista de dues cares. Una cara més fosca, que és músico de calle, i després música clàssica, clar que sí, però aquesta cara fosca és tot el món que envolta també el món de ses bodes.
0: I quina és aquesta cara fosca?
1: Aquesta cara fosca és que vas allà i no saps el que te trobaràs. Bàsicament, excentricitats, molt de dobbers, famosos...
2: A tu te podríem perfectament haver convidat a ses noces d'aquesta parella que deia ara, Nines.
1: Sí.
0: D'una Dua Lipa i en...
2: Perdona, no ho tenia
0: Callum
2: controlat.
0: Turner.
1: Si haguéssim volgut, si haguéssim vengut a Mallorca i haguéssim cercat el pista tal vegada, hagués acabat jo a la seva boda tocant...
0: Sí, perquè bé, tu ja vares venir així a tocar l'arpa, la vares dur, avui no la dus. És una arpa, quan fa de mesura?
1: Quasi un 90.
0: Un 90 d'arpa, espectacular, blanca, molt de noces. Molt de noces de rics, Assumpció.
1: Sí, perquè jo sóc un cuciol a ses noces, ja ho sé. Jo sóc decoració pura, la música és un segon plano, però sí, ja ho sé, és que l'arpa fa ric.
0: Sí.
2: Fa molt ric.
1: Fa molt de ric. Que nostre, jo no sóc rica, però l'arpa queda...
0: Això t'anava a demanar.
1: De rica.
0: I ets de ses úniques que la toca les Balears?
1: No, no sóc única, n'hi ha més.
0: De ses úniques.
1: Més. Però és vera que m'he cercat molt sa vida per poder fer feina d'això i que sigui el que me doni de menjar.
0: Mm-hmm. Des de sa cara fosca de ses noces, clar, tu arribes allà. I què?
1: Jo arribo allà i el primer que faig és mirar com va sa gent vestida. I així ja puc saber si són superrics o són gent normal.
2: Quina és la diferència?
1: La diferència, que són molt excèntrics, els rics. Van disfressats, no van com ells. És a dir, tu creus que ta mare aniria amb una super Pamela enorme, que m'ha de ser el doble que ella, amb un vestit que no li pega? Doncs pues els rics van així.
2: Però després diuen que són molt i molt i molt rics. No ho sembla.
1: No se nota.
2: És a dir, no són tan excèntrics.
1: És cert. Però jo crec que gastar-se uns 100.000 euros una boda és de ric, no?
2: Ja.
0: Sí, i tant.
2: Home,
0: i tant.
2: Sí, ja sí, no?
0: Però el millor en aquestes ocasions especials sí que se fan de veure, quan diu una Assumpció.
2: Pot ser.
1: Sí, jo ho not molt. És a dir, quan van disfressats dits, ai, que cutre.
0: Ja.
1: Però bé.
2: I a tu te fan anar vestida de qualque manera?
1: Mira, a una boda m'han fet anar vestida com si fos la pista del segle XVIII. I m'han dit, has de posar aquest vestit i aquesta perruca, una perruca.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí, que era rissada ben grossa, això vaig dir que no, això vaig dir que no. També m'han fet vestir-me d'hada, de fada, de fada, sí.
2: Amb bales?
1: Ses ales vaig dir que me molestaven a l'esquena, per tant, només m'hi vaig posar...
0: És que te pega que una fada toqui sarpa.
1: Ja ho sé, però ai, no sé.
0: Ja, no, no, tu ets una músic, no ets una actriu, no, en el final...
1: Sí. Bé, però també he de fer un pot d'actriu, perquè quan m'havies fotògraf o gravar i tot això, he de fer com que estic en el flow de la boda, sí, de rics, no?
0: I com era el vestit del segle XVIII? Era en corset?
1: No, no era en corsetat, però era una bona peça. Mare molt meva. Gros.
0: I calor, perquè tot deu en sense estiu.
1: Clar, són en estiu, les bodes.
0: Ara
1: això també
0: moltes,
1: és un factor.
0: Aquest estiu.
1: Sí, en té moltes.
0: Quantes?
1: Moltes.
0: Uau, mare.
2: Una cada setmana.
1: Mínim, sí. Mínim. Els dissabtes, bodorrió.
2: Ja.
1: Dissabtes, bodorrió. Qualcun ja se casen en dimarts, en dilluns, perquè Mallorca està saturada de bodes. S'ha posat de moda, també és un destí. Ja.
0: És la nova Itàlia.
1: Sí, a més, quan van obrir el vol de Nova York-Mallorca, ara venen molt d'americans.
2: Ah.
1: I venen vestit de cowboy. Jo n'he vist de cowboys a les bodes. Sí, m'encanta.
0: Què vols dir de cowboy? En osses?
1: En osses, venen amb el seu capell, venen amb un cinturó d'aquests.
0: Ah, perquè ells, quan se muden, n'hi ha que se muden així.
2: Ah, sí, de cowboy.
0: Clar, com, per exemple, quan nosaltres, si m'ho vestissin...
2: Jo crec que no,
0: Ina. Que sí, que sí.
1: De pagès, t'imagines?
0: Exacte, que és el seu tòpic. És a dir, ells tenen el capell, el cinturó i les botes de camp, ells tenen el cinturó i les botes de vestir, com el vestit de pagès, que tens de fer feines, de mudar...
3: Clar. Per tant, la nova moda són mallorquins casant-se a Nova York vestit de pagès.
0: Exacte. L'hem de reconquerir. No m'estranya això dels americans, dels nord-americans, perquè són molt excèntrics en les noces. Per exemple, na Kim Kardashian i en Kanye West se varen casar l'any 2011. I, per exemple, varen reservar un castell a Provença, a Itàlia, i va actuar per ells na Lana del Rei, no en Assumpció Gené, però quasi. I et sopar prenoces, atenció, va ser a Versalles. Vos imagineu poder increïble. Reservar Versalles?
2: Increïble, increïble.
0: 600 convidats, desplaçaments en jet, naturalment, allotjament per tothom. O sigui...
1: Jo el que te puc dir és que per cap rocat ha vengut un grup molt bo a una boda. Un grup, no me'n record molt bé, però tipo... és Metallica. No me'n record qui era. No me'n record quin grup era, però Cat Rocat ha vengut un grup així per una boda. Imagina.
2: I una pregunta, Assumpció, clar, que tu vas a bodes d'aquest tipus, tu també pots espipallar qualque cosa de bufar...
1: I tant, menjar. Mare de Déu, l'altre dia vaig menjar un jamón serrano.
2: Sí. I també està bé, idò.
0: Clar, però tu quedes a sopar.
1: No, jo no sol quedar a sopar.
0: Perquè tu sols tocar a la cerimònia.
1: Sí, però quan toquen el còctel, en acabar, clar que m'acosten el catering i els demanen que me donin menjar. Clar que sí.
2: Molt bé. Oh.
1: He d'aprofitar.
0: Uau. Has tastat el caviar?
1: No, això no ho he tastat.
2: Vols tastar mai el caviar?
0: No.
2: Jo tampoc.
0: No. Jo crec que no fa gust a res. Però, per exemple, en George Clooney i Namal Al-Madoudnin, a la seva dona, es van casar l'any 2014 també a Itàlia.
1: També a Itàlia.
2: Que els ha pegat amb Itàlia.
0: Sí, a Venècia.
1: Sabeu quin lloc s'apareix molt d'Itàlia, que també s'ha posat molt de moda? A Deià hi ha un hotel que se diu La Residència.
2: El Belmont.
1: Belmont. Aquest hotel se va fer molt viral per TikTok perquè té un estil molt italià, diguem. I allà s'hi casen molts d'americans, però només per la viralitat de TikTok.
0: Wow. Sí. Bé, també hi ha de veure ja Som Roig, que té la cúpula...
1: Tai, no? Odi Som Roig.
0: De sobrevalorat. De l'Arxiduc, no? Aquella cúpula que va fer...
1: Molt guapo, però hi pega't sol.
0: Construir l'Arxiduc Lluís Salvador, que clar, estan amb... és típic ja, quasi casar-se allà. Ja.
1: Sí, jo trobo que ja no és únic casar-se allà.
0: Ja. Més... Un temps ho era.
1: Sí, ara ja no. Ara mola més anar a la Fortalesa, no? Hi va molt de famosos.
2: O sigui, l'església és teva barriada.
0: Has estat tu a la Fortalesa?
1: He estat a la Fortalesa.
0: A les noces de qualcú famós?
1: De qualcú famós, sí. Hi havia gent molt famosa, també.
0: I de mirau, per exemple, les noces d'en Rafael Nadal i na Meri Perelló van ensenyar a la Fortalesa.
1: Mira,
0: quina casualitat.
1: Quina casualitat.
0: Assumpció. Efectivament, hi havia molt de famoses les seves noces i varen anar els reis emèrits. I sí que és vera que va ser blindada, vull dir, jo conec gent... Bé, és igual. Hi va haver contracte de confidencialitat.
1: A qui coneixes, Dines Mateu?
0: No ho sé, qualcú que tenc a prop ara mateix. Però contracte de confidencialitat, obligaven a deixar els mòbils. No va ser tan excèntric... per sense pràctica, però sí que estava blindada.
1: Jo, per lo que m'han contat, havien d'anar els músics amb un autobús i un músic que duia un instrument molt gros el va haver de ficar en el passillo de l'autobús.
2: Ah, sí?
1: I clar, a l'entrada de la Fortaleza estava ple de paparazzis que ens feien fotos pensant que nosaltres... que els músics eren els famosos. Bueno, qui serà?
0: Pip!
2: Bueno,
1: no, res,
2: dir, per lo que estàu dient, no va ser unes noces tan excèntriques com, per exemple, Sant George Clooney o Kim Kardashian. Clar, és com si Rafael Nadal s'hagués casat a un rooftop de Nova York, el que deien Jordi Vans. Mm-hmm. Dir, no, evidentment que no.
0: I si no, mireu aquestes altres, Liza Minnelli amb en David Guest, varen tenir de predint joves amb Michael Jackson.
1: Wow.
0: Imagina't. I també n'Elizabeth Taylor.
1: Saps què passa quan venen famosos a la teva pròpia boda? Que la gent està més pendent dels famosos que de tu.
0: Sort,
1: i això n'he anat a una, que hi va haver un actor de Gossip Girl.
0: Exo. Exo.
1: Exo.
2: Jo no sé què estava dient.
1: Bé, va venir coses de xiques.
2: No, xiques no, de Gossip Girls.
1: De Gossip Girl. Xiu-xiu, Gossip Girl, increïble.
0: Exacte.
1: Bé, res, que va venir un famós i després quan vaig anar a veure les xarxes socials, resulta que només el gravaven a ell. Ell ballant, ell menjant.
2: Bàrbara.
1: Vos ajudo. Jo no sabia qui era, va passar per davant jo.
0: Imagina't la senovia d'aquestes noces. T'enfadaries?
2: Depèn.
0: Home, els famosos amic teu.
1: És que només el gravaven a ell.
2: A mi, potser no t'agrada ser centre d'atenció.
3: Que has convidat, l'has convidat tu, vull dir, si t'enfades després... Lo que
2: si no t'agrada ser centre d'atenció, està bé. És a dir, hi ha molta gent que no vol ser centre d'atenció. De fet, ho passa francament malament a les teves noces.
0: I de no te casis. És que si no t'agrada...
2: Casa, però no faci una gran, una gran festa.
0: Si no t'agrada el centre d'atenció, no te casis.
2: Sí, jo crec que hi ha molta gent que se casa forçosament, tot i que no li agradi el centre d'atenció.
3: No, a mi m'agrada molt el que dient. Jo troc que és el titular d'avui. Si no t'agrada el centre
2: d'atenció,
3: no te cases. Però si
2: t'agrada parella vol casar. Ja a les totes. És el seu somni.
0: Ja, suposo que faries.
2: Això per allò un conxiutori.
0: Després el farem. M'ha agradat també les noces de Nachello García Cortés i de Marta Roca, la seva dona, que se varen casar dues vegades. Mira, Jordi, la primera a Chinatown, de Nova York, el que deies, no?, de fer aquest intercanvi, i després a Eivissa.
1: Ah, Eivissa.
0: Sí, però varen ser unes noces sorpreses, perquè una de les novies, Nachello, no sabia que era la seva pròpia
1: cerimònia. Ah, que curiós, això també ho he fet.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Me n'en compte.
1: És a dir...
0: Ha fet de tot,
1: no? No, no, però sí que he assistit a unes noces on un dels novis no sabia que eren unes noces.
0: Que bona.
1: Però anava molt ben
0: vestit.
1: Quina
0: encerrona, com diuen en castellà.
1: Però, menys, això està mi petat, no? És que si te diu que no, allà són ja. Noces. Però si se varen casar dos pits a la segona...
0: I no se va agobiar.
1: Jo crec que estàs content,
3: clar,
1: no?
3: Diuen, vas a la comunió del teu...
2: Va, anem. Un segon.
0: I aquest
2: bon home va arribar allà, tot preparat, el mal de cap els havia menjat un altre, ell va arribar tot fet...
0: Però suposo que duia traje, o no?
1: Clar, anava molt ben vestit, per això jo crec que el diguen dir anem a sopar... Però no seria guapo, no trobau? Arribar
0: no.
1: A la teva pròpia boda.
0: Jo no, jo no.
2: I si no te va bé? I dius,
0: escolta, jo vull que me demanin permís.
2: A tu t'agradaria que s'ajornessin, diguéssim?
0: No, dic que si vos vaig...
2: I no és mateu, vols passar la resta de la teva vida amb mi?
0: Tant de bo que algú vulguis passar la resta de la teva vida amb jo.
3: Home, el manco amb això t'estalvies a preparar-ho tot. Si no t'agrada.
2: Sí, sí, clar, si no vas de feina...
3: Com una festa sorpresa, que dius, bé...
0: I tu, Assumpció, quant de vestits tens? Perquè si vas cada cap de setmana a fer feina a unes noces, tocant sarpa, que requereix també un vestit elegant, suposo.
1: Clar, és que la imatge val més.
0: Exacte, tu ho has dit.
1: Sí, en té com a 6 o 7 o 8. Té molts. De fet, me diuen, has d'anar de color vermell, has d'anar, està prohibit aquest to, has d'anar de color...
0: Com que està prohibit?
1: Evidentment està prohibit el color blanc, que és de la novia.
0: Ah, però la teva arpa és blanca i diu que vagis de blanc.
1: Sí, no, hi ha bodes on tothom va de blanc.
0: Ah, també has estat en aquesta zona.
1: Sí, és guapo.
0: Una white...
2: Exacte, white party.
0: White wedding.
2: White wedding,
1: que he estat de tot.
2: No,
0: jo
2: si de
0: jo
2: tot.
0: També hi vaig anar una...
2: És vera?
3: Sí. Una white wedding?
0: Sí. Havien d'anar tot de blanc. La novia també anava, i el novi també.
2: Ah, no, ells haurien d'anar de negre.
0: No.
1: Ara, per setembre, me'n demanen una que és una boda de gent de la Índia i m'han demanat si tenc qualcuna roba d'allà.
2: I has dit, evidentment, que sí.
1: I jo
2: ja
1: sí.
2: Has entrat de la butxaca màgica, esteu d'això.
0: I tu, com he de tenir roba de la Índia si són d'Espalma?
1: Bé, és perquè me'n deixin. Però aquesta boda té bona pinta.
2: Sí?
1: Una boda que dura 4 dies.
2: Déu-n'hi-do.
0: I tu has d'anar 4 dies?
1: Jo hi vaig un sopar, a tocar durant un sopar.
2: Uau. I se fa aquí a Mallorca?
1: Se fa a Mallorca. A l'hotel Maricel.
0: A Solla.
1: No, de Palma.
2: Sí, Cala Major, Santa
1: Agustí. Sí, per allà.
0: Com domines, eh?
2: Home, Sabadell de Palma... Home, jo crec... Esponent no gaire, però.
3: Jo crec que per casar-se no hi ha lloc on l'Iglesia Nova de Sant Cervera.
2: Clar!
3: Que és un punt... Guapíssim. No, molta gent se casa.
1: Estic en contra, perquè no sabeu, m'han cagat cada pic que hi vaig. És aquella que està oberta, no?
3: És aquella que
1: està oberta. I està plena de colons pels costats.
0: Jo sempre he volgut... Què tal aquesta iglesia?
1: És molt guapa.
0: Sí?
1: Però, clar, t'has de casar per rita catòlic, si vas allà.
0: Clar.
1: I està plena de colons. I
2: t'han cagat. Compte això dels colons.
1: Caguen molt. He dit que s'han cagat damunt gent, damunt convidats, damunt el meu company de cello, damunt la meva arpa, però jo el que penses bé, me l'han beneïda.
2: Exacte.
0: Però, i la teva arpa, que ja m'ho diràs, que
1: agafo un mocadoret i com...
0: Mare meva, però, sí. Ja m'ho pego un infart.
2: Una arpa, aproximadament, quin preu pot tenir? Si vols, no... Tens comodí de no poder donar resposta.
1: La més cara de totes pot costar uns 350.000 euros.
2: Déu-n'hi-do.
1: Però perquè és tan cara, perquè té O...
2: Clar, coses és com tot.
1: Sí.
2: Pot menjar carn amb bo i també pot ser que costa 10.000 euros.
1: Exacte. Però les que són professionals costen com un cotxe d'avui en dia. Ah. Un cotxe gros.
0: Mm-hmm. I més val que no, que hi passis un mocadoret.
1: Clar que sí.
0: Vinga, de tot el que heu sentit... Jugam-me imprescindible o caprici. Caprici, d'acord? Per exemple, celebrar la festa o la cerimònia a Itàlia, voldres que ho trobeu un capritxo o un imprescindible?
2: Capritxo com una catedral.
3: Home, i sent de Mallorca.
0: Voltres on vos casaríeu?
2: No ho he pensat mai.
1: Jo m'encantaria casar-me si tingués en el meu hort, però no en tinc. Clar, sort de sa padrina, i poder dir als teus fiets, jo me vaig casar aquí, en aquest hort.
0: Que bona, Assumpció.
1: Però no en tinc, així que...
2: Espera, i tu, Inés?
0: Jo no, que no me casaré mai.
2: I tu, Jordi?
3: Jo, Mallorca, me quedaria.
2: Sí, però...
3: Per segon, també, per estalviar un poc.
0: Tothom a Mallorca.
2: Clar.
3: A Sigles i Nou de Sant Cervera.
2: Sí. Molt bé. Tot i els colons.
0: Molt bé, tot apuntat. Posar número de comptes i invitació. Això és polèmic. Què trobeu d'això?
2: És que jo no ho sé.
0: Penseu que els famosos que han mencionat deuen haver posat el número de comptes i invitació?
2: Pot ser que m'ho sorprendria.
3: Jo crec que no.
0: En l'Aisa Mileri, o en Rafa Nadal i na Meri.
2: No crec.
0: No, segur que
2: és que és com un lletjot, no?
0: Jo ho trec lletj. Però a la vegada és pràctic per no vis.
1: És pràctic.
0: Diuen que va molt bé.
1: Però és millor donar-ho amb efectiu, no? Perquè ara diuen que has de declarar tot el que et donin.
0: Mm. Sí, però amb efectiu és estrany pels convidats, perquè no saben quant t'ho han de donar.
2: Sí, clar. Ah, hola, l'hora bona.
1: És com un sobre és molt cutre. Ja veig catsetes, que en el principi, quan entres a la boda, hi ha una catseta per ficar sobres.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Com una urna de votar.
1: Com una urna, clar que sí.
3: Bueno, t'estalvies això, fer de sa padrina, de dinar familiar, que te deia...
2: O que algú que cobris entrada, com una entrada d'una discoteca.
0: Per exemple, un descapotable, el considerau imprescindible o un caprici?
2: A mi, perdoni, és imprescindible que no és res.
0: Ja.
3: Bé, però...
2: Un descapotable estaria bé.
0: No és res ni ningú. Vos agradaria un descapotable, ses vostres noces?
3: Clar, sortim un descapotable.
2: És molt senzilla.
0: Ah,
2: jo me faria vergonya.
0: Tu arribaries en lleut.
2: No, vols dir que en sé, me faria vergonya.
0: Amb una panera de fons.
2: Però me faria com a vergonya, Inés, i francament. Però jo perquè me'n pagués, molt empagaïdor.
0: Estic segura que el dia que te casis ho faràs així.
2: Oh, si me cas, perquè no pots ser no me cas mai.
0: És molt jove, te casaràs segur.
2: Però que som molt jove.
0: Seguríssim.
2: Però no.
0: Si és que no t'has casat.
1: I vosaltres què pagaríeu per... què pagaríeu per arribar amb un cotxe així guapo?
0: No, jo un descomportable no. Jo aniria en carro.
1: Un carro en cavalls.
0: Sí.
1: A una somereta.
2: O... Clar, damunt la somereta.
1: Sí,
2: diria.
1: Exacte.
0: Que guapo.
2: Bé.
0: I tindríeu damas d'honor.
3: Però això...
0: O damos.
2: Anem, és que jo no conec molt bé tot això. Ses...
3: Exacte, jo també. O sigui, no és una cosa que...
0: Ai, quin dos despistats.
3: Com una...
2: Sí, anava molt malament en Jordi.
3: És com una cosa molt de sèrie o pel·lícula o pa. O sigui, ja... Això,
0: és que ara s'ha posat de moda.
1: Ara ja està de moda. Ara totes les bodes hi ha l'entrada primer d'esnubí, després l'entrada de les dames d'honor.
0: Però les de Mallorca també passa, les d'aquí.
1: És que clar...
0: És una cosa que m'hi importa.
1: Sí, ho hem importat. Ho hem importat. I després també hi ha entrada d'escà.
2: Ah, sí?
1: Sí, he tocat per un cap. He tocat per l'entrada d'un cap.
2: M'estic començant a
0: pipar. En sèrio?
1: Sí.
0: I que li has tocat, quina cançó?
1: No me'n recordo ja el que li he tocat. He tocat per dos cants, de fet.
0: Ai, per dos canets.
1: Això és tremendo.
2: Clar, totes aquestes noves litúrgies de noces, d'on surt?
1: La patrulla canina, de bon. En sarpa. Surten, jo crec que la gent vol fer rituals, i com que no són catòlics o coses així, intenten fer qualcun ritual, mesclar arenes...
2: Arenes.
1: Arenes. És a dir, cada persona té el seu color de serena i quan se mesclen són inseparables. Perquè aquí...
0: Oh!
1: És guapo, això. Oh! Guapo!
2: Oh! Mira, ara jo obriré el meu coll. És que, francament, jo m'agrada moltíssim que la gent faci el que vulgui. Bona broma. Bona broma.
1: Però...
2: No ho sé, per això no m'ho sé, m'acosto un poc.
3: També hi ha el tema de que la novia se faci esperar. No, que això...
2: Per ser històric,
0: home. A veure, mem, Assumpció, la teva experiència, que diu?
1: La meva experiència. He arribat a Iglesias i he estat esperant una hora i mitja a que es presentessin tant la núvia com els convidats.
2: Els convidats?
1: I els convidats.
0: I mentrestant t'havies de tocar?
1: No, sí, tota sola. El que vaig fer va ser telefonar-me si m'havia equivocat d'Iglesias. Però no m'agrada, troques de molt mala educació.
0: Però
1: que
0: i per què? Perquè has hagut d'esperar tant?
2: A l'Iglesias o ja a la festa?
1: No, a l'Iglesias.
2: I som vostè allà esperant damunt saltar?
1: No, tampoc havia arribat.
0: Un altre tema és convidar les esperes. Tu has viscut cap drama?
1: No.
0: No, noces,
1: no he viscut drama.
0: Ningú ha dit...
1: Tant de bo.
0: Que s'aturi!
3: Exacte, ningú s'ha aixecat. No!
1: M'encantaria, m'encantaria.
2: Ha quedat lenta.
1: Clar, així m'entretenc una mica.
2: Clar, i comença a tocar... Tun, tun, tun, tun, tun, el Valkyrie.
0: Recordes qual que xiu-xiu que t'agradés?
1: Qual que xiu-xiu d'una cerimònia. Que mira, l'altre dia, xiu-xiu, la vaig liar parda.
0: Per què?
1: Perquè vaig haver d'anar a tocar una cerimònia d'uns irlandesos i la cerimònia era en anglès. Clar, no és la meva llengua materna, evidentment. I tampoc control molt bé el protocol aquest. I clar, en el final, jo vaig notar que ja havia hagut un ximpum, s'acaba. S'acaba la cerimònia. I clar, jo vaig començar a tocar Viva la vida a todo trapo, en plan tan, tan, tan, tan, tin, ton, ton, tin, ton... I el capellà va haver de dir wait, que vol dir atura. Atura, no he acabat. I la novia se va girar.
0: Te va matant la mirada.
1: Me va matant la mirada.
0: No!
1: I li vaig riure. Bé, si me diu res, li
0: te va dir res.
1: No, no m'ha dit res, m'ha donat like.
2: Bé, ja està.
3: S'ha reconciliat.
0: Fiuf.
2: Bé,
0: però normalment les cerimònies que tu actues, per dir-ho així...
1: Solen ser civils.
0: Que toques, però són en anglès.
1: Sí, solen ser en anglès, en alemany... És que ho he escoltat en tots els idiomes. També ho he escoltat en rus. Bé, jo estic pendent que qualcú me doni qualcuna senyal o entendre...
0: Vas a toques sarpa a noces de illencs, de mallorquins, de menorquins...
1: Sí, aquest dissabte toco una per...
2: Bé! Molt bé!
1: Gràcies, Maria Magdalena.
0: Maria Magdalena.
2: Maria Magdalena.
3: A Balears també som mos casam.
0: Gràcies. Mos casam i contractam qualitat.
1: Sí.
0: Con Assumpció Gené, arpista professional, que avui tenim aquí i mos ajudarà amb el consultori sobre noces excèntriques. Gràcies.

0: Nosaltres Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Va, ha arribat el moment d'encetar el conxiutori. Xavier Oliver.
9: Molt bé, diu així primer. Hola, xiu-xiuerians. Aquestes noves. Aquestes vendrien a ser com a la versió Terian, però de xiu-xiu. Molt bé.
1: Bé, per els oients que no ho sàpiguen, el conxiutori és que mos demanen consell i nosaltres en donam i avui una Assumpció se banyarà.
9: Diu, la setmana que ve em casa amb l'amor de la meva vida.
1: Normana.
9: Estic molt il·lusionada, però hi ha una coseta que me té molt nerviosa. El meu padrí jove vol fer un discurs. I fins aquí tot bé. El problema és que ha demanat que el discurs duri 34 minuts, fent referència a la data en què en Quim i jo mos varen conèixer. 3 del 4, un 3 d'abril. Supos que esteu pensant que estic molt unida en el meu padrí jove i tot això, i dono, no n'estic gaire. Naturalment l'estim i el conec de tota la vida, però res més enllà. En un primer moment li vaig dir a mon pare, que és son germà, i li vaig dir que no volia, que no podria fer perquè era el nostre dia, no el seu, però mon pare me va dir que el deixés fer perquè, de qualque manera, ho necessita. Ell s'havia de casar, però la seva dona, bé, exdona, el va deixar 4 dies abans de ses noces i no ho ha superat. Això podria fer que tanqui la ferida. Ell està superil·lusionat i jo bastant incòmode perquè, entre altres coses, no sé què dirà durant aquests 34
1: mare
9: minuts.
1: Mare meva, 34 minuts de discurs.
10: No, ho ha de xapar, ho ha de xapar, ho ha de fer. 10 minuts de cerimoni, 10 minuts en escòtel i 10 minuts
9: sí.
10: De xapar.
1: Que bona!
9: 3 discursos, però monopolitzarà l'atenció.
1: 34 minuts. Extraordinari. I més, ja començarà d'això que a les noces la gent s'anima i ja a lo darrer diran... Diran el seu nom, prodigiós.
9: Jo li proposo que sigui 3,4 minuts.
1: Sí.
9: 3
1: ah,
9: minuts
1: bona.
9: I 40 segons.
1: També és
10: bona. Sí, millor, millor.
11: No? Però ell necessita 34 minuts.
9: És que pot ser també és vera.
1: Que li faig aquesta proposta. 4,
11: no li basta.
1: 34 minuts és absurd.
11: Pots fer un repàs de sa vida de tots dos fins que s'hauran trobat.
9: Clar, però és que l'interessant aquí és que no estan gaire units. Això és el que jo m'acris d'atenció.
1: 34 segons, millor.
9: Sí, o 3,4 segons.
11: Clarament aquesta persona la van deixar tirada 4 dies abans
9: yeah.
11: I ara necessita anar a unes noces i recuperar.
1: Sí. Els protagonistes s'avorreix.
9: Ja, tot recent amb el número 4,
1: Uf,
9: no ho sé. És a dir, bé, que li dèiem, Assumpció?
1: Que enhora bona i que...
10: No, 3,4 minuts, això.
9: Sí, sí. I que jugui aquesta carta. Sí.
11: I si necessita 34, que reparteixi 10 minuts.
1: Exacte.
11: Molt bé.
9: Molt bé.
1: Molt bé. Següent consulta.
9: Molt bé. Diu així. Hola, d'aquí un parell de mesos me cas. Serà un casament sense excentricitats. No supero 1.000, però no faran gaire despesa perquè consideram que no és necessari. Mo mare vol que duguis vestit que ella va dur. Blanc, llarg, preciós i tot el que vulguis, però jo no vull anar vestida de blanc. Ja fa temps que li ho dic a tothom. Vull anar de lila.
1: Olé!
9: Un vestit de lila que ja t'hem mirat. I de no hi ha manera. Ni mo mare, ni ses amigues, ni sa meva parella, ni els meus amics, ni els meus padrins no ho entenen. Només la meva cosina de 5 anys. Ella diu que el lila li agrada més.
11: Ben fet.
9: Ets la única que m'adona la raó. Què faig? Estic començant a pensar, a decidir, per no escoltar-los pus més. Per cert, vos escolt cada matí a la feina. L'enhorabona pel programa.
1: Moltes gràcies. Fes el que vulguis.
10: Home, sí,
1: fes el que vulguis.
10: Són les teves noces.
1: I si no t'estimen... No, si no t'estimen... O sigui, si dus No te deixaran d'estimar, el que vull dir.
11: Exacte.
3: Oh, sí? No, no, no.
11: I qui te digui que no ho facis, ja no està convidada. Au.
1: Exacte.
9: Però no dur-se gent fàcil, és a dir...
1: Millor que no, això, Jordi.
9: Assumir els dies les teves noces pensant que tothom no està d'acord amb el que estàs fent. No ho sé. És a dir, no dur-se fàcil gaudir.
10: Però després tothom se'n recordarà de tu. Aquella que se va casar de Lila, te'n recordes?
1: Marcarà la diferència.
10: Sí.
1: Des d'aquí l'animam.
9: Sí, jo l'anim.
10: Jo també.
9: Jo l'anim,
1: molt
9: exactament.
1: Bé, idò, moltes gràcies. Ara sí, Assumpció, mos posaràs a prova. Tot d'una.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: I això mateix, us ho hem dit avui, dilluns d'estrena, perquè arriba el moment de posar un poc d'ordre i de criteri i de classe en aquest programa. I, per tant, tenim aquí una persona que mos ajudarà a fer-ho a partir d'ara cada setmana, que és l'Assumpció Gené!
1: Hola!
0: Com estàs?
1: Estrenant secció avui, jo.
0: Que bé!
1: Sorpresa.
2: Nerviosa.
0: De sobte, quedes aquí per sempre.
2: És a dir, estàtic en aquesta mateixa cadira.
0: Exacte.
2: Li durem el menjar, saigo, quedarà aquí.
0: No, li durem sarpa, a vegades.
1: No, això no l'ho vull dur. Ja vull venir per arpa.
0: Molt
1: bé. Sí, avui estrenarem una secció nova. Ja ho has dit, jo sóc un músic que està entre dues bandes. Per tant, estic entre el passat de lo clàssic i el present de les coses que me demanen a les bodes. I què volia fer avui? Vull veure quin és el nivell dels meus companys, de bojos, amb un supertest.
0: M'encanta, sa idea. O sigui que mos posaràs a prova.
1: Sí, vos posaré a prova.
0: Molt bé.
2: Exactament. És a dir, menys si mos poses... mos dus un poquet de cultura de sa bona, perquè en Jordi i jo estem a l'esglo més baix de la història de la música d'aquest país, eh?
3: Això diu
1: super.
3: Per tu.
1: No, jo venc amb les piles supercarregades i preparada per donar guerra des minuts.
2: Molt bé, ben fet.
1: Ja.
0: Ben fet.
1: Vinga.
0: Assumpció. A veure, mem, i de guerra, no ho sé, m'has assustat un poc.
1: No, sí, vull donar guerra.
0: Perquè si acabes d'aterrar i encara no t'ho donen ni el cafè.
1: No, jo ho intentaré, mm-hmm. Perquè aquí el meu objectiu serà fer aquest pont entre lo clàssic i lo modern, no? Però abans de revelar qualsevol xiu-xiu, que és el que faré cada setmana, revelar xiu-xiu, se fer jutjar, de la música... És això, vull fer un test, un control de qualitat de l'equip.
2: Molt bé.
1: Quina por. I el primer que farem serà aquest test musical inventat per jo, que no té cap tipus de validesa.
0: Jo era dolenta música. Jo, com ser música i matemàtiques van un poc de...
1: Molt malament, Inés Mateu.
2: Bon, Inés Mateu recorda encara les notes de himne de l'alegria.
0: Sí.
3: Amb la flauta dolça.
0: Do, do, re, mi, re, do, do, re,
1: ui,
0: re.
1: No.
2: No.
0: No,
2: és a dir, Inés Mateu mos havia enganat.
1: No,
2: això ho hem d'explicar. Inés un dia va dir... I va començar... I clar, Jordi diu, uau, quina memòria que té, Inés. I ara s'acaba de destapar tot.
1: No, mi, mi, fa, sol, Inés Mateu. Mi, fa, sol,
0: la, si, do, do. Re, re, mi, do, re, mi, fa, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol.
1: Un puntet. Un extra puntet pel final.
2: Això no ho pot fer.
1: Bé, i també, oients, també podeu participar, òbviament. I si veus que no em feis cap ni una, veniu a IB3 a demanar una fuga de reclamacions, perquè avui repartiré molt de suspensos sense cap tipus de pietat. Estau llestos?
2: Jo estic tremolant, així que dispara en bola.
1: Vinga, aquí arriba el supertest, que no té cap validació, ja ho he dit. Comença oficialment.
0: Per nosaltres, sí.
1: Orelles de vellut, orelles de ruc. DJ, control tècnic, Lluís, play.

0: Amem?
1: Els mira, aquesta cançó la va composar Ludwig van Beethoven, nat a Alemanya, i se'n va anar molt pres, per mi tenia 5 anys, a Viena.
0: Uau, Xavi.
1: I Ludwig van Beethoven va tenir una desgràcia molt forta, i és que va quedar sord. I, de fet, aquesta cançó la va composar sent sord, i te diré més. La primera vegada que va presentar aquesta cançó a un auditorium, se va haver de girar quan el van aplaudir perquè no ho veia.
0: A veure, Xavi, jo pensava no ho sabries. Increïble. Oh.
1: Perquè... Sabeu què va passar?
0: És que jo pensava, volies utilitzar el comodí de la trucada.
1: Ah, va.
0: És que pots utilitzar, si ho haguéssim utilitzar.
1: Així, justament em van parlar el dia Mallorca divendres, perquè jo duia música de l'Alemanya.
0: A veure, Assumpció, en aquesta secció tindrem... comodí de la telefonada.
2: Sí, el podeu utilitzar. Si no ho sabeu, a mi m'encantaria que qualcun oient que mos escolti per ràdio... Bé, per ràdio 2, sí. Mos telefoni, per favor.
0: Sí, perquè el telèfon és 971-139900. Si voleu que mos telefonin... És a dir, si voleu reclamar qualque cosa que no estigui bé...
2: O si vosaltres el voleu utilitzar i telefonar a vosaltres de qualcú que us ajudi.
0: Si no sé qualque pregunta, jo diré... escolta, jo vull utilitzar el comodí de la telefonada. D'acord? Podeu telefonar 971-139-00. És a dir, en Beethoven estava sord com una tàpia.
2: Sí, està bé. És el que volia que diguessis això, però jo volia que aprofundissis una mica més. Per tant, una prova arriscada.
0: Toma, prova arriscada.
1: Havia fet superbé.
2: És el meu test.
3: De seccions del dia.
0: Te té mania.
2: No, jo el que volia que diguessis era que aquest xan, xan, xan, xan... és la mort que està picant a la porta del compositor.
1: No ho sabia. Bueno, no ho sabia, perdona.
2: Bé, anem a pujar a nivell de veres. Ara toca en Jordi, la segona és per tu. Ara anirem al territori modern. Anem anant del territori clàssic i escolta la sintonia aquesta que sentiràs ara, per favor.

0: Home, això sona a The Bridgerton, que és aquesta sèrie elegant que surt molta gent d'època i música modern. Bé, no ho sé, no l'he vista.
1: Molt bé, Jordi.
2: Molt bé, Jordi. Molt bé,
3: Jordi.
2: És
3: que... Jordi.
0: No.
3: Jordi.
1: Però no, jo no volia demanar. El
2: nou Beethoven.
1: No. Sí, és una versió de Bridgerton, que jo no sé si els violins o l'empitjoren o la milloren, però la qüestió és, vull que me diguis de qui és aquest tema.
2: Ah.
1: De qui ai. És?
0: Clarament. És d'una Cyndi Lauper, òbviament.
3: Oh, Jordi! Jordi!
2: No. Assumpció?
1: No, és d'una Cyndi Lauper.
0: Com que no?
1: No.
2: Segona, una altra oportunitat, idò.
1: Me'n vols recórrer en el comodí de la telefonada? Vols?
0: Puc. Vinga.
2: Vinga, 971-13-99-00. Si voleu ajudar en Jordi a contestar aquesta pregunta, comodí de la telefonada. Lluís, tenim a qualcú?
1: A veure?
2: Sí. Mm-hmm. Hola, bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
2: Amb qui parlam?
4: Anna Margalida.
2: Hola, Margalida. Vols ajudar en Jordi a contestar aquesta pregunta?
4: No ho sé. Bé, ja he cridat per ajudar-te, no, però ara que m'ho dius, no ho sé. Eh?
2: Assumpció, bé, tu ets aquí, la directora.
1: Vinga, sí, pots ajudar, per favor, Margalida. Va.
4: D'acord.
1: De qui és?
4: Aquesta cançó és de Redoble de Tambors. D'una Madonna?
1: Sí.
0: Cyndi Lauper, Madonna, són un poble el mateix.
1: Sí. Bé, moltes gràcies, Margalida. D'on ets?
4: De Sant Jordi.
1: Ah, que curiós, com jo.
2: Mira. Quina casualitat.
1: Moltes gràcies, Margalida.
2: Jordi, t'ha salvat, no, Margalida?
0: Que...
2: M'encanta això de tenir comodí de la telefonada, sí. Ho hem de fer més.
0: A mi és que m'acosta molt, en sèrio, jo... Madonna, Rihanna, Katy Perry, no les distingia, no. Però jo totes... No. No sé, curiós.
1: Bé, però veus, ara escoltàvem això dels Bridgerton, que toquen violins, s'han de posar una perruca, però estan tocant música moderna, que és el que me fan fer jo, a vegades.
2: Mira,
1: no m'agrada molt.
2: Que ben duit.
1: Vinga, Inés, a menys si m'entens aquest llistó de dignitat, per favor.
2: Quin disbis.
1: Vinga, tornem a la música clàssica, a la música. Imagina una boda.
2: Sí.
1: Podria ser tu, si vols, però com que has dit que... Bé.
2: Tant de bo, Assumpció.
1: Entra la novia, tots els convidats plorant, i sona el famós Canó de Pachelbel. El coneixes?

0: Aquell que
1: no.
0: fa... Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, tito, tito, tito, ah, sí. Tito, vinga,
2: d'acord.
0: Quin és el drama que tenen tots els violoncel·listes amb aquesta peça? Què li passa al seu cap mentre la toquen?
3: Que és una cançó massa llarga i vols cansar-ho els braços? O que està fart de tocar-lo?
0: Mem, això també, eh? Però és molt pitjor. És l'infant de qualsevol músic.
3: Ah,
0: i
3: sí?
0: No només xeristes, també jo, que a vegades faig de cello. És que hi ha 8 notes de base que se repeteixen exactament igual en bucle
3: ah, sí?
0: durant tota la cançó. 32 vegades fent lo mateix.
3: És aquesta.

0: Exactament.
1: I tu no toques en sarpa, també, no?
2: Sí, només t'he dit que el darrer divendres, vaig tocar aquesta peça com a 15 minuts i la núvia no entrava.
1: Oh, i què li passava?
2: Que s'havia
0: de fer esperar.
2: Clar, però... I per què me fan tocar 15 minuts, això?
0: Tu ho has de gravar i posar un casset de vora i fas com si toques, però no.
2: No, se nota.
0: Un casset.
1: Boníssim, aquesta idea.
0: En 80. Sí.
2: Bueno... Inés, estàs aprovada?
1: Toma!
2: Estàs aprovada?
1: He deixat de dir toma,
2: perdona. Però també justeta.
0: Has fet això, Inés. No tornis a fer.
2: Anem a la segona ronda. El clàssic que no sabies que era un clàssic. Anem en aquesta darrera ronda per acabar de decidir qui va a setembre i qui es queda de vacances.
1: En Xavi, setembre.
3: No vull estudiar l'estiu.
0: Perquè dius, ja ho he dit, Benici, d'anar a context històric, a més.
2: Però, ara, el primer que la sàpiga que cridi el seu nom, d'acord? Vinga, control. Play, per favor. No, play.
1: No,
2: play, l'he de cantar.
0: Ah, sí? Va, fora música?
2: Vinga. I diu, te cantaré la tonada, només. Al principi, no, que és lo important, però bé. La cançó diu Everything's gonna be all right, everything's gonna be okay, everything's gonna be no sé com, tragatant, tagatint, contint, everything's gonna be... I de fons sona una oe que fa tirori.
0: Això és rap total, no és clàssic.
1: El llenguatge musical.
0: Assumpció, m'ho estàs enganant per suspendre'ns.
2: Bé, és vera, jo volia que caiguéssim en aquesta, perquè... Si l'escoltau, que oients, escoltau-la, per favor, però és una peça que és de rapero total, però sí. No...
1: A tothom sap quina és aquesta.
2: Espero que sí. Aquesta peça està ambient... Bé, s'ha basat en una peça d'en Johann Sebastian Bach de fa 295 anys.
1: Wow.
2: És a dir, tota la música actual, tot, està basat en el que feien ells, en Beethoven, en Mozart... I els productors s'aprofiten i agafen aquestes bases musicals antigues per utilitzar-les avui.
0: Bad Bunny t'agrada?
2: En Bad Bunny... Sí, m'agrada.
0: Ah,
2: sí. Jo no sóc hater com en Jordi.
3: Ah. O sigui, espera, vol dir que nosaltres escoltant música clàssica sense saber que escoltem música clàssica som persones cultes sense saber-ho.
2: Jordi, te donaré una altra oportunitat, ¿vale? Ara que has xerrat. Sobretot a tu, que m'has dit tantes Cyndi Lauper i era na Madonna. Vinga, vos posa la mateixa artista, na Madonna, d'acord? En aquest cas, ella no se basa en música clàssica, sinó que agafa una cançó d'un altre grup molt famós del segle XX, un grup que coneixem de tota sa vida, i aquesta pregunta serà do. Si l'endevinau, vos ho provaré tot d'immediat.
1: Boom, preparats?
2: Vinga, play.

0: Sí, sí. Tururú, tururú, tururú,
1: de qui és això, mem?
2: No ho sé.
1: Home, de Madonna, Hang Up.
3: Però jo no he demanat això.
1: Aquesta no saben totes.
3: No, no, jo no he demanat això. Jo he demanat en quin grup se basa. De qui és això que canteu?
1: Ah, ni idea. D'en Bach.
3: Vinga, Jordi, Jordi, vinga.
4: Jo crec, anys 70, Bigis.
2: Uf!
4: Això és tot el ritme.
2: Bigis, home, Jordi, què dius? Aixeques peu de desaccelerador, no em fiques ni una de nata en tot el vespre. Això no són els Bigis, ni de prop. Inés, digue-ho tu, que en aquest home ja comença a delirar.
3: Espera, deixeu-me l'escoltar, que m'he de concentrar.

0: Jo no vull dir cap doll, però al principi m'ha sonat a Ava. Com te queda, Xavi?
1: A veure, Ava, podria ser... Gimme, gimme, gimme, gimme, na, na, na, na, na, na. Menga, el sonció, això.
2: Molt bé, guanyat el punt.
0: Ho he dit.
2: Molt bé,
0: molt bé.
2: Mare meva. I doncs, sí, van escriure Gimme, Gimme, Gimme en 1979. Però és cert que a Madonna els hi va calcar la cançó al principi.
0: Sí.
2: Per favor, podeu posar la peça de Nava?
0: A veure, des del principi,
2: per comparar.
0: Lluís. Gimme, Gimme. Jo no ho sento. A veure.
2: Espera.
0: Tu mos avises.
2: Paciència. Ara vendrà.
0: Tu
3: avisa-mos. A mi me segueix sonant a pitges, això.
2: Ara.
0: Ostres!
2: Ho veus, és la mateixa melodia.
0: Torna a posar Hang Up.
2: Sí, torna-la a posar.
0: Clar, et farà una sona, no?
2: Sí, ara sona TikTok.
0: Ara, quan
2: comencin els violins...
0: Quan comenci els violins
3: no,
0: de Madonna...
3: No, ja sona igual, mira.
0: Ara? De fons.
1: Sí.
2: Ah, sí, se sent un pot de fons.

0: En Lluís Fortuny està desitjant que acabi ja.
1: Un dubte, mestre.
2: Digues.
1: És a dir, la Madonna va voler incorporar a la seva cançó Ava o et va imitar directament?
2: No, ella va haver de posar molt de dobles per poder fer això. I, de fet, ja bon, ne parlaré de qualcuna la setmana que ve, però hi ha moltes cançons d'avui en dia que agafen cançons antigues i els tornen a vendre. Mm. O no ho has escoltat, és Maniaco?
0: Ben quin?
2: I'm a maniac, maniac. No, ara és Soy maniaco, algo així.
0: Però vols dir més.
2: De l'Abraham Mateo, no l'heu sentit.
0: Però l'Abraham Mateo encara canta.
2: L'Abraham Mateo agafa Maniac temazo dels 80.
0: Sexy señorita, guanti con ella.
2: Aquesta que se den Abraham. Ah, no, ara escoltant-se d'en Abraham. Oh, no sé si
0: no crec que estigui
2: necessari. No,
0: ràdio.
2: No la volem en aquest programa.
3: No som Abrahamers, oi, que ets de ràdio.
2: Bé, molt bé.
0: Sí, no, Jordi, no t'agradava. Bé, perdona, Assumpció.
2: Que al final que ho fem molt bé i ho heu provat.
0: Vale. Molt bé.
2: Ja vol veure a setembre, oh, mare meva.
0: Sí.
2: Sí, és veritat, és que sí. Demà és Espau. Demà comencen les proves de selectivitat a les Illes. Així que, Assumpció, a selectivitat hi ha música, també?
1: A selectivitat hi ha música.
2: I creus que serà difícil enguany?
1: Jo crec que serà fàcil.
2: És vera?
1: Jo crec que sí.
2: Però no ho saps, tu, gossi.
1: La nostra selectivitat no és la mateixa que hi ha avui en dia. Ara és més fàcil.
0: Però d'aquí un missatge cap a la fiola de Lluís Fortesa, que m'haurà dit que demà s'examina i que la desitgem d'aquí. Moltíssima de sort.
2: Lluís. Na Pilar, molta sort a Na Pilar i
1: molta
2: a tots els estudiants que ara s'examinaran de les proves de selectivitat. 3 dies que poden ser clau per al seu futur. I si sí. No passa res.
0: Exacte,
2: ara
0: i tampoc...
2: Ah, no, ara és juliol,
0: ah, sí?
2: No és setembre. Les recuperacions són per juliol, no, Jordi?
0: A setembre hi eren nosaltres.
2: Sí, són per juliol les recuperacions. Ja t'ho demano, tu
0: perquè... Perquè és més jove.
3: Perquè vaig fer la selectivitat. Demà hi vaig.
0: Demà 5 anys.
3: No, però, de fet, si n'hi ha de música, si hi ha examen de música, jo crec que si qualque jove m'ho ha escoltat,
0: la
3: provarà segur, amb aquesta secció.
2: O sigui, clar ja que està, sí, segur que demanarà. Jo t'he dit, demà entra Madonna, ja veureu.
0: Sí. Cindy Lauper?
2: La Cindy Lauper, Jordi, suspesa.
0: Els Vigis?
2: Els Vigis.
0: Ni un en Jordi, avui s'ha lluit, eh?
2: Jordi, tio.
0: És que... T'ha lluit avui, o no?
3: Xavi... Xavi pica canya, no?
2: I en Xavi, que ha volgut presumir una vegada més en aquest programa, que sempre ho fa.
0: És que em van parlar, ho va explicar en Jaume Noguera.
2: Ho has tornat a dir, lo d'en Bach, perquè m'ho sé dir clar com saps.
0: Sobretot lo d'en Bach.
2: En Bach, no, en Beethoven,
0: Inés.
2: Ah,
0: perdona. Inés, sobretot en Bach.
2: M'he confós de B alta.
0: Sobretot ell.
2: A mi m'ha sorprès molt en Xavi, jo. M'ha sorprès molt.
0: No, però això va ser perquè jo tinc una secció...
2: És un home oculta.
0: No, el dia a Mallorca, i precisament van xerrar de música feta d'Alemanya. És a dir, d'autors alemanys, i vàrem parlar precisament de la cinquena sinfonia de Beethoven, i en Jaume Noguera va afegir aquesta data que jo he donat. És a dir, que la va composar quan estava sort, i que quan la va presentar, vamos, va de girar a l'auditorium quan l'aplaudien, perquè ell no ho sentia.
2: Exactament.
3: No era per presumir, era una oportunitat de donar-me servei públic.
0: Exacte.
3: Una vegada més.
2: I no, ha estat coneixement, sinó casualitat.
0: Totalment, portes-hi, totalment.
2: I d'això vaig anar a Viena, a Jancs pel món, mm-hmm. Recuperava la carta d'Ivetres Televisió, i vaig anar al cementeri on estan enterrats tot. Tots.
0: Ah, sí?
2: En Beethoven, en Mozart.
1: Encara la gent hi va i els hi du flors.
2: Sí,
1: és molt típic,
2: sí.
1: Entre els músics,
2: és una atracció
1: anar a
2: turística.
1: Visitar... Sí, és típic. Jo m'encantaria visitar certes tombes de certs. Mm-hmm. He anat a l'estat d'en Giuseppe Verdi, mm-hmm. a Itàlia.
2: Però estan
1: vista.
2: Tots enterrats en el mateix redol, és espectacular. Oh?
1: Que guai.
3: Falta sí. Nines Mateu, que
2: no,
3: sap
2: no.
3: Dir les notes de quina cançó és.
2: Mi, do, re, mi, fa, fa.
0: Bé, en Lluís Fortuny està desitjant... És que darrerament,
2: sí,
0: una cosa
2: ja
0: a Inés Mateu, com a director d'aquest programa,
2: han
0: de fer un pensament, bé, a part d'acabar, i és que estic cantant molt darrerament. Jo no sé si perdre molt gens pel camí.
2: Jo crec que no. Tu, Assumpció?
1: No.
2: Quina nota mos poses, en general?
0: Fem harmonia, tot, ho sabies. Va, fem una prova d'harmonia.
2: Sí, vinga. Va. Comença tu. No, però fes bam, bam, barum.
3: No, però...

0: Bambú.
1: Va, Jordi.
2: És que no s'entra, no s'entra. No s'entra.
3: Escolta, ho fem molt bé.
0: Estic
3: sorpresíssim, això ja està.
1: Que bé, escolta.
3: Un 10. Assumpció, ha estat un plaer tenir-te aquí en el nostre programa i de veres que t'esperam dilluns que ve, si vols.
0: Sí, no, gràcies a vosaltres tres i dilluns que ve més xiu-xius i molta música.
1: Molt bé.
3: Super. I de moltes gràcies, Assumpció. Tornem dilluns amb ella i nosaltres, Xavi, Jordi.
1: Que vagi bé.
2: Demà.
3: Demà.
2: Demà.
3: Demà.
2: Sempre.
3: Perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 398. A vosaltres, gràcies per ser-hi.
4: Ué.
1: Ué.
4: Ué. Ué.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, 5.000 estudiants comencen avui les proves d'accés a la Universitat de les Balears. Enguany hi haurà 98 aules repartides en 9 punts d'exàmens diferents. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 més a Mallorca. La novetat més destacada d'aquestes proves és que s'incorporen detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens. Els alumnes, però, que hagin de dur mitjans electrònics per motius mèdics, els podran utilitzar. Tot d'un anam en directe al camp de la UIB a Palma, on s'ha restringit a més l'accés dels cotxes i avui es recomana que els estudiants utilitzin el transport públic en aquest dimarts, dia 2 de juny, en què hi ha altres titulars destacats de l'actualitat. El Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
0: I l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, que es pot llegir el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
2: Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, però, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
0: I els sindicats Comissions Obreres UGT i l'ESTEI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
2: La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades avui. Al matí es concentraran davant del Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
0: I de la política avui la mirada està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular, oferit al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
2: Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle d'Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat sobre aquesta qüestió.
0: I en els esports, victòria de l'Illes Balears, Palma Futsal al Manzanares, l'equip que entrena Antonio Vadillo ha forçat el tercer partit que es disputarà dijous a Son Moix. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3 gols a 4 a la pista del conjunt manxec i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final del playoff pel títol. En futbol, la selecció espanyola ja s'entrena a Mallorca. Ahir sessió a Port Obert a Son Bibiloni, on va congregar nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, així com la resta de la selecció femenina que divendres s'enfrontarà a Anglaterra a l'estadi de Son Moix.
0: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada que serà calorosa. La màxima fins i tot podrà arribar a augmentar una mica respecte d'ahir, sobretot a punts de l'interior de Mallorca i també cap a Menorca, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar aproximadament entre els 29 i els 33 graus. D'altra banda, en el cel tindrem més presència de núvol prims al llarg del dia. Així tot, el sol encara es deixarà veure molta força. El vent bufarà fluix, principalment de mitjorn, i tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, en l'excepció de qualque redal de maró, principalment a l'est de cada una de les illes. Serà a partir de demà que notarem una certa refrescada amb un augment del vent de gregal i també complicacions marítimes al nord del territori. Ara mateix tenim a Eivissa 20 graus a Santa Eulària i 22 a la Savina. A Mallorca 20 graus a Artà, 21 a la Colònia de Sant Jordi i 22 a Selva. I a Menorca 21 graus a Ferreries i 22 a Maó.
0: Són temperatures d'aquesta ara quan són les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Cristina Bausà i Neus Pericàs. Comencem.
1: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
0: Prop de 5.000 alumnes comencen avui les proves d'accés a la universitat. L'ESPAU enguany hi haurà 98 aules, que estaran repartides entre 9 punts d'examen a totes les illes. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 a Mallorca. Un d'aquests és el campus de la UIB, a Palma, on s'han habilitat 4 edificis. Anem en directe fins al Gaspar Melchor de Jovellanos, on ja hi ha la nostra companya Cristina Boussà. Cristina, bon dia. Els estudiants entraran a les aules a les 8:30, però ja han arribat els més previsors.
5: Bon dia, sí, n'han arribat i n'han arribat molts quan encara queda prop d'una hora i mitja. Ja podem veure com els futurs universitaris han arribat aquí a la UIB. En aquests moments, com dèiem, som a davant el Jovellanos, però hem estat fa una estona entre el Guillem Cifre i l'Anselm Turmada, que està una mica més lluny, i els han pogut veure fent la darrera repassada amb els apunts, recitant el temari en veu alta, explicant-ho a companys o simplement llegint des dels papers, i ho fan, això sí, amb nervis. Així és com ens ho han contat fa uns minuts.
6: Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers 2 anys i espero que et deixi veure.
7: Han estat una setmana molt intensa, d'hores i hores a la biblioteca.
8: D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estan molt preparats, el de castellà, però estan molt nervioses també, perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
9: Ja pots estudiar poemes, obres, jo he anat en les obres, i pues, sabràs que no sé què pot entrar, no sé, estic un poc nerviós. Però...
5: I enguany una de les novetats és que s'incorporen detectors de radiofreqüència o camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat de les proves. Aquests no interferiran en les comunicacions, és a dir, no bloquejaran transmissions, així com tampoc permetrà accedir a dades personals. Però hem de dir que sí que hi ha algunes excepcions als alumnes que hagin de dur dispositius electrònics per motius mèdics, com ara auxiliars auditius. El podran dur, això sí, s'ha d'haver autoritzat de manera prèvia. I precisament sobre aquestes restriccions, sobre aquestes mesures, també els hem volgut demanar als futurs universitaris que ens han trobat aquí des de primera hora, i això és el que en pensen.
7: A veure, jo crec que és una alternativa molt bona, perquè ara mateix, amb totes les novetats que hi ha...
8: Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies,
7: sí,
8: i tot això...
7: Sí, detectar... aquestes coses.
10: Seria un poc injust que gent que s'esforça i tal, al final, no sé.
11: Sí, jo crec que és una mesura necessària.
5: I com deien, entrant a les aules a les 8:30 per fer el primer examen a les 9, que com heu pogut sentir serà el de llengua castellana i literatura, i el següent, el darrer d'avui de matí, serà a les 11:30, que serà el d'Història d'Espanya.
0: Hem de dir que el 58% d'aquests estudiants fan les proves al campus de la UIB, això són prop de 2.900 alumnes, i per facilitar l'arribada d'aquests estudiants, Cristina, s'ha habilitat un horari especial de transport públic.
5: Així es volen que l'arribada al campus sigui fluida, i han reforçat les freqüències de metro en tota la franja, que va de les 7:15 a les 9:05, el servei habitual. Avui s'hi ha afegit una sortida des de la intermodal a les 7:05 i una altra quan faltin 10 minuts per les 8. Per demà i dijous, a part d'aquestes, també s'hi suma una nova addicional a les 8:05, i pels que van en vehicle privat, atenció, perquè els demanen que hi vagin amb antelació i accedeixin al campus per la rodona del Parc Vit. També s'han restringit l'accés en cotxe privat dins els campus i l'aparcament de determinats caminals, així com els accessos als campus de Son Lledó i a l'escola d'hoteleria, que restringeixen les sortides en direcció a Valldemossa i es redirigirà el trànsit exclusivament cap a Palma. Vos hem de dir, però, que no passeu pena, perquè està tot ben indicat. Ja a la carretera ens han trobat amb cartells que assenyalen cap a on s'ha d'anar, i a dins del campus igual. Així mateix, hi ha barreres que impedeixen aparcar allà on s'ha restringit aquest estacionament. Unes mesures, per cert, que estan provocant una mica de retencions, una mica d'embors a l'entrada d'aquest campus. I aprofitant per acabar, per recordar-vos que enguany estan matriculats prop de 5.000 alumnes a l'ESPAU a totes les illes, i que la novetat més destacada és la incorporació de detectors de radiofreqüència per identificar dispositius electrònics, ja que cal tenir en compte que les noves tecnologies i sobretot la intel·ligència artificial han guanyat molt de terreny en els darrers anys.
0: Gràcies, Cristina. Tornarem a connectar amb tu d'aquí a una estona en directe. Cristina Boussà, des del campus de la UIB a Palma, on avui comencen aquestes proves d'accés a la universitat. Són ara les 7:10. I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. El text estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Fins i tot preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització. Es desconeix si haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
2: El text encara no estableix un nombre màxim de vehicles, ja que abans de l'entrada en vigor s'haurà de redactar un reglament i fer un estudi de càrrega que n'estableixi el límit. El 2023 en van entrar a Mallorca pels ports de l'illa fins a 400.000 vehicles, una xifra que servirà de punt de partida per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
12: A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
2: La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiüses. Per exemple, quedaran fora de la limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa, encara sense concretar. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar la taxa que recaptaran directament les navilleres.
0: Si la norma s'aprova divendres, el pla del Consell després haurà de ser tramitada pel Parlament, el president de la institució insular, Llorenç Galmés, confia reunir els suports suficients.
13: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
0: Els grups parlamentaris ja comencen a fixar posicions. Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP, consideren que el Consell arriba tard.
14: Som, ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca.
15: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu.
0: I Manuela Cañadas, de Vox, considera la regulació anticonstitucional.
16: Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades.
0: Sebastià Sagreres, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups, i ressalta que l'Esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca.
17: I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
0: I també han conegut més novetats relacionades amb la mobilitat, perquè el govern adjudica per 3 milions d'euros la redacció dels projectes de tren Palma-Llumajor.
2: Continuen els terminis previstos i d'aquesta manera es preveu que les obres comencin el 2028. Aquesta línia de 30 quilòmetres passarà per una dotzena de barris i permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts, així com altres punts estratègics, per exemple, l'Hospital de Sant Llàtzer.
0: Són ara les 7 i 13 minuts. Anem en directe fins a l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A l'aeroport de Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Encara està penjada la lona.
18: Bon dia, idò, però és que el grup financer és per Kassen, tot i hem enviat aquest comunicat demanant disculpes, encara no ha corregit les seves accions perquè la lona encara està penjada. Recordem que es tracta d'una lona de grans dimensions que es veu tot just en sortir de l'aeroport, a la zona de les aturades de bus i de taxi, i que es pot relacionar, el missatge que hi posa es pot relacionar directament amb la promoció del turisme d'accessos. Aquesta es va penjar a finals de maig i la reacció dels residents és de qualificar-la quasi de manera unànime com una falta de respecte. Escoltam algunes opinions de residents.
19: No només retiraria Salon, retiraria la meitat d'aquest aeroport, perquè això és un desgavell. Duim aquí ara 40 o 45 minuts d'ençà que hem arribat de Sevilla esperant en els nostres familiars que no poden ni arribar.
20: Em pareix una bona mesura perquè Mallorca no és solament un lloc on els turistes puguin venir a passar un bon temps, sinó que crec que s'han de promoure activitats sostenibles.
18: L'empresa va enviar ahir aquest comunicat informant que llevaria la lona i demanant disculpes per no haver sabut transmetre el seu missatge i que s'hagi interpretat com una falta de respecte. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha celebrat aquesta decisió, ja que, segons diu, pel que s'està treballant és per un model de turisme responsable i compatible amb la vida dels residents. De moment, des d'Aena no se sap quan es llevarà aquest cartell.
21: La veritat és que de moment encara no sabem quan se llevarà el cartell.
0: Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma, on, com deien, continua encara penjada la lona en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca. I el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i els minibusos aparcar en aeroports i en ports sense contracte previ. La captació il·legal de clients per part de BTC, d'autobusos i de minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros. És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la mesa de la lluita contra l'intrusisme de les Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
22: L'estacionament de minibusos i autobusos no precontractats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels BTC, captar clients en la via pública o prestar serveis sense autorització, es consideraran infraccions molt greus i suposaran multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
23: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
22: Les sancions vinculades a activitats turístiques il·legals s'han incrementat un 25% i poden arribar als 500.000 euros. A Eivissa, durant el 2024, les sancions imposades en aquest sentit han sumat gairebé un milió d'euros. Quant a mobilitat, la directora general, Lorena del Valle, ha assenyalat que ha estat clau modificar la normativa per definir amb claredat què és captació i poder sancionar.
24: No estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definint clarament què és captació, definint que captació és portar el cartellet i en taxi, i això no és legal.
22: A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30. A Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
0: I també arrenca per 8 any consecutiu el dispositiu conjunt del govern i de la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes, on de moment enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
2: De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar el 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Mercant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
25: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
2: L'any 2025 es van posar 162 sancions per un valor de 471.000 euros, 100 van ser per infraccions lleus, 58 per greus i 4 molt greus.
0: I Eivissa interposa una sanció de gairebé 800.000 euros per lloguer turístic il·legal.
2: Així ho ha aprovat la Junta de Govern Municipal. La multa, que suposa el 75% del valor de l'edifici, s'ha aplicat pel canvi d'ús de residencial a turístic sense disposar de títol habilitant necessari. La infracció es va detectar en una inspecció conjunta de la Policia Local i Urbanisme l'any 2024.
0: Són ara les 7:20.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han posposat la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant del Tribunal de Mediació i d'Arbitratge.
4: Els sindicats critiquen que la Conselleria hagi sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern, lamenten que s'hagi emprat la burocràcia com a mordassa per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'ESTEI asseguren que fa 10 dies que ja disposaven de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia petat el servei mínim. És Jaume Coll, d'UGT.
6: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc el dret de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
4: La Conselleria de Treball ho nega, assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del Tribunal d'Arbitratge, tal com estableix la normativa vigent.
0: I malgrat que s'hagi ajornat aquesta vaga, les mobilitzacions previstes per avui es mantenen.
4: I la primera concentració serà a les 10 davant del Parlament. A les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi haurà una manifestació que partirà a la plaça, des de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca, l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça de Pere Camps, des Mercadal, a Eivissa, al passeig de Bar de Rei.
0: I el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys de l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i es posi fi a la desigualtat que hi ha en aquest moment. Antoni Vera ha dit que vol introduir aquestes millores al pròxim curs escolar. També ha destacat que ara són els sindicats i les patronals els qui s'han de posar d'acord per fixar unes noves taules salarials.
8: Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats, que n'hi ha en aquests moments, perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
0: I encara parlem de qüestions laborals. Els sindicats mèdics mantenen la vaga de dia 15 a dia de 9 de juny davant la nul·la voluntat, diuen, de sanitat. Així ho ha expressat el comitè després d'una reunió amb el Ministeri que ha acabat sense acords. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que la part del govern central ja ha conclòs i que ara són les comunitats autònomes les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu perquè tenen les competències dels punts que falten per tancar.
4: L'accés d'hores i el reconeixement express, el nombre de guàrdies, són competència de les comunitats, ha dit la ministra, les úniques en capacitat per controlar la plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això, Mònica García ha instat els governs autonòmics a no eludir la seva responsabilitat i ha considerat que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des del 2018.
9: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
4: I els sindicats han reiterat les seves reivindicacions, que continuen centrant-se en l'Estatut Marc, un àmbit de negociació propi, així com unes classificacions professionals diferents o diferenciades i una jornada laboral justa. Per tot això, el president de Cimeval, Miguel Lázaro, confirma que continuen endavant en la convocatòria de vaga.
5: también se va a evaluar mucho, se va a evaluar como en otras comunidades autónomas el que los médicos dejen de hacer actividad voluntaria, es decir, las famosas peonadas, porque entendemos que hoy la única forma de influir es seguir con la huelga, vista la actitud de sorprendentemente, digamos, inmovilista por parte del Ministerio de Sanidad.
4: Dilluns 15 de juny serà el primer dia de la nova tongada d'aturades.
0: També els treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes de juny i amenacen de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
4: De moment, les aturades estan convocades els dies 16, 19, 24 i 26 de juny de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa i afectaran tant el servei urgent com el que no és urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa, critiquen que l'empresa GESAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat i que, a més, els 10 dobbers per sentències judicials anteriors.
0: I encara un darrer apunt, l'IBE Salut incorporarà 1.300 infermeres i auxiliars per a fer substitucions d'estiu. L'objectiu és garantir la continuïtat assistencial durant les vacances entre els mesos de juny i el mes de setembre. El major gruix s'incorporarà a Mallorca a l'atenció primària. I un home de 30 anys està ferit molt greu després de ser atropellat aquesta matinada a la carretera que hi va d'Eivissa a Sant Antoni.
4: L'accident ha passat al voltant de les 3:10 de la matinada al polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Així ho ha informat el 061. L'home ha patit un politrauma i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses.
0: I Alcúdia, a Mallorca, un incendi a un quadre elèctric d'una subestació ha deixat 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament elèctric. Hores d'ara en són 279 els que continuen sense subministrament perquè els operaris que duen tota la nit fent feina els està costant molt identificar les línies avariades. En tot cas, Endesa confia que a la 1 del migdia tot estigui resolt. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
4: Ha estat al voltant de les 4:30 de l'hora baixa quan un fort renou per la sobrecàrrega elèctrica al carrer d'Antoni Qués ha alertat els veïnats i han avisat per això la policia local i els bombers de Mallorca que ràpidament han pogut extingir les flames. El tall de subministrament ha afectat, com deien, sobretot al carrer Major i a la plaça de la Constitució, ja que un dels principals eixos comercials d'Alcúdia són aquests. Alguns venedors, amb les terrasses mig buides, han decidit tancar els seus negocis perquè no podien servir en condicions a la gent que els visitava.
7: Veritat que fora llum te lleva molta venta, no és el mateix que si tens un pot de... Però bé, és el que ha passat aquesta desgràcia, perquè si mateix ha afectat bastant tot el carrer Major.
10: Pausar el tema de les cocines, que principalment estan totes sin il·luminació, sin electricitat, i per ende no se pot cocinar.
4: L'incendi no s'ha hagut de lamentar cap ferit ni cap intoxicació per inhalació de fum. Segons alguns veïnats, ja s'havien produït diversos talls de llum en la mateixa zona a les darreres setmanes.
0: I a Menorca, la platja gran de Ciutadella continua tancada després del vessament d'aigües fecals detectat aquest diumenge en plena temporada de bany. Una incidència causada per una avaria a l'estació de bombats de Bacua ha obligat a prohibir-hi el bany mentre s'esperen els resultats de les analítiques. A diferència de l'estiu passat, aquesta vegada el vessament no té res a veure amb episodis de pluja intensa. Els banyistes lamenten que una de les platges més accessibles de Ciutadella hagi tornat a quedar fora de servei en plena temporada de bany.
11: Que és una platja que està al poble, hi ha gent que no tenen cotxe per anar a les altres platges, i això l'he vist un munt de vegades.
12: Hi ha moltes senyores majores que vienen, eh?
0: I són ara les 7:28, fem un cop d'ull a la premsa, començant per l'editada Les Balears, avui amb la mirada posada en altres països de l'estranger.
4: És així. Última hora, per exemple, que treu foto grossa de la selecció espanyola de futbol a Son Bibiloni, amb Mariona Caldentó i fent-se fotos en la gent, però destaca que una pastera va arribar a Can Pere Antoni, a Palma, que passa poques vegades. El titular explica que el Partit Popular del Consell aprovarà sense Vox el límit de cotxes a Mallorca. Diari de Mallorca, en canvi, parla de l'Interpol, en aquest cas, que cerca un holandès que viu a Santa Maria, clau del cas Zapatero, diuen. Pendents de l'estranger també, perquè la fotografia, en aquest cas, és de Mariona Caldentei entrenant també en la selecció, i d'Holanda passam a Alemanya, perquè el digital Mallorca Diario diu que el banc que va penjar la lona a l'aeroport la retira i que demana disculpes. També ara Balears destaca l'empipament del conseller de Turisme per aquest cartell, precisament. OK Balears, també digital, parla de Cuba perquè Iberostar assegura que abandonarà 12 hotels que estan vinculats a l'exèrcit d'allà per por a la reacció que hi pugui haver per part dels Estats Units. Anant ja amb els diaris editats en paper a les Pitiuses, el periòdico d'Ibiza, en aquest cas, diu que multaran a la gent que llogui pisos a vila a estrangers, precisament, una altra vegada, amb, atenció, sancions que poden arribar als 800.000 euros. El diari d'Ibiza, per la seva banda, avui, per cert, amb més de mitja portada dedicada a la publicitat, una maquetació que és curiosa, o que no passa sovint, i diu que la temporada nàutica comença sense camps de fondeig regulats pels vaixells que puguin anar arribant. Curiosament, el Menorca parla també de la mà, i en parlàvem fa just una estoneta, parla d'aquest primer abocament fecal de l'estiu, utilitza aquesta terminologia amb una certa mala bava, amb una certa ironia. Aquest primer vessament, com de Midó, s'ha produït a la Platja Gran per una errada del sistema elèctric.

0: I hem arribat a les 7:30. Resumim els principals titulars. 5.000 estudiants comencen avui les proves d'accés a la Universitat de les Balears. Enguany hi haurà 98 aules repartides en 9 punts d'exàmens diferents. Una a Eivissa, una a Formentera, dos a Menorca i 5 més a Mallorca.
1: I la novetat més destacada d'aquestes proves és que s'incorporen detectors de radiofreqüència. Així volen identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens.
0: Fa uns minuts hem escoltat alguns dels alumnes més matiners que ja són al campus de la UIB de Palma, viuen la jornada amb nervis, però ben preparats.
2: Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers 2 anys i espero que et deixi veure.
3: Han estat una setmana molt intensa, d'hores i hores a la biblioteca.
4: D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estan molt preparats, el de castellà, però estan molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
5: Ja pots estudiar poemes, obres, jo he anat en les obres, i pues, sabràs que no sé què pot entrar, no sé, estic un poc nerviós. Però...
0: I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: El Partit Popular confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, que ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
0: I l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, que es pot llegir El que passa a Mallorca es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
1: Ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, com han confirmat en directe fa uns minuts, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
0: I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'STI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
1: La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades per avui. Al matí es concentraran a davant el Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
0: I de la política avui la mirada està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular, que ha oferit al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
1: Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle de Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat.
0: I Brussel·les dona llum verda a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea.
1: L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix aquesta política migratòria. D'aquesta manera estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia amb els centres que ha obert Albània, molt criticats per les organitzacions de drets humans.
0: I pel que fa al temps, avui tenim temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per la calor. De fet, avui podrem arribar a notar un cert augment del termòmetre, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel, tindrem alternança entre sol i algun núvol prim al llarg de tot el dia, així tot esperant que el sol es deixi notar. D'altra banda, el vent bufarà fluix principalment de migjorn i també de llebeig, i tot i que no tindran grans complicacions a la mà, esperant que darreres hores del dia sí que noten qualque canvi. El vent començarà a agafar força, principalment de gregal, i sobretot ja en vista demà notaran les complicacions marítimes al nord de cada una de les illes. Ara mateix tenim a Mallorca 20 graus a Maria de la Salut, 21 a Felanitx i 22 a Palma. A Menorca 22 graus a Ciutadella i 23 a Castell. I a les Pitiuses 20 graus a Sant Miquel i 22 a Sant Francesc.
7: Informatiu matí. Esports.
0: I d'aquí uns segons arribem a les 7:35. Encetem la informació dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua viu en la lluita pel títol de Lliga. Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3-4 a la pista del Manzanares i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final. Els Antonio Vadillo estaven obligats a guanyar per mantenir l'erosió de classificació i van respondre amb una actuació sòlida en atac. El golejador Calit en pròpia porta, 2 gols de Charuto i un de Lucao sentenciaren. Sentim el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
9: Mucho mini partido dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio que yo han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores.
8: Amb aquesta victòria, les sèries decidiran un tercer i definitiu partit que disputarà aquest dijous al Palau Municipal d'Esport de Somos davant l'afició balear. Per altra banda, ja tenim dos equips classificats per semifinals i que s'enfrontaran entre ells, Barça Inter Movistar. En futbol, la selecció espanyola continua la seva preparació a Mallorca. A les campionats del món tornaran avui a entrenar a l'illa, després que ahir el primer entrenament a porta oberta la ciutat esportiva Antonio Asensio congregués nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, a més de la resta de la selecció. Sentim part d'aquesta afició.
10: Ahora, yo, Ana Cata, he entrenado en el seu campus, he compartido entreno y me haría mucha ilusión verla una otra vez.
11: Divendres aniran toda su familia, amigos, todos juntos.
12: Hombre, a mi hija, Olga Carmona. Olga Carmona, porque juega en su posición, lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
13: També en Patri, la Catacoll, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
8: Les futbolistes que entrenen Montse Tomé preparen amb la màxima intensitat i amb molta expectació aquest partit de divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix. Espanya s'enfrontarà a Anglaterra en un duel clau per a la classificació del Mundial de l'any que ve. Aquest partit històric el podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esports en Joc en la narració de Marta Sampas, Raúl Lebrón amb el micro sense fils i els comentaris de tot un símbol del futbol femení, Virginia Torrecilla. Els dirigents de l'Atleti Balears i el Poblense intenten pair el cop de no haver pogut aconseguir l'ascens a la primera federació, però de moment tots són incògnites sobre el futur dels dos clubs. A l'Atleti Balears, el director general, Patrick Messou, ha parlat amb IB3 Ràdio visiblement afectat i ha reconegut que no sap si li queden forces per tirar endavant un nou projecte. Paraules que obren interrogants sobre el futur immediat del club blanquiblau.
14: Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé, no sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez, pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
8: Al Poblense, el president Miquel Benassa Movondro ha deixat clar que el projecte continuarà, però la continuïtat de l'entrenador Òscar Troya encara està per decidir.
15: Bé, jo el que he dit sempre que no es cansa en via d'anar a primera divisió. Jo no estaré content, mos farà el traje en altres, però que se'n vagi a primera divisió. Si no, que quedi amb el Poblense. Aquest dia anirem xerrant amb ell, a confiança, i jo com a president estic a les ordres de Oscar.
8: A banda del món del futbol, en ciclisme el Giro d'Itàlia femení. Elisa Balsamo continua dominant la prova italiana amb mà de ferro. La ciclista del Litre, que es va tornar imposant l'etapa disputada ahir, va sumar la seva tercera victòria consecutiva en les tres primeres etapes de la cursa. Per la seva banda, la mallorquina Mavi Garcia va acabar en la 36a posició, entrant a meta amb el grup principal. Pitjor sort va tenir Marina Grau, que va cedir més de 6 minuts respecte a les millors i va finalitzar amb 83a posició. La jornada d'avui estarà marcada per la cronoescalada de 12 quilòmetres, una etapa clau que podria ser decisiva en la lluita per la classificació general. I acabam en tennis, perquè avui Rafa Jodar disputarà els quarts de final de Roland Garros, el segon Grand Slam d'aquesta temporada, contra Alexander Zverev. El partit està programat aproximadament perquè comenci damunt les 3 del capvespre.
16: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
17: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
18: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
19: Si a tu te dic vel,
20: si a tu te dic mare.
21: Si a tu te dic pinta,
22: mur, portada.
23: Si a tu te dic gra,
24: que te venes cap primer de tot.
16: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio.

0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre o...?
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: 7:43 minuts. Tornem al campus de la UIB. Ho dèiem en començar aquest informatiu. Prop de 5.000 estudiants a les Balears s'enfronten des d'avui a les proves d'accés a la universitat enguany. La novetat més destacada és que s'incorporen detectors de radiofreqüència o camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat de les proves. També cal posar en relleu que, si ho comparam amb les PAU de l'any passat, hi ha hagut un increment d'inscrits en els exàmens, són d'havers 100 persones més. Per conèixer millor com funcionarà, tornem a connectar amb el campus de la UIB a Palma. Cristina Bausà, bon dia de nou.
7: Bon dia, ara mateix som a l'entrada del Jovellanos, que és un d'aquests edificis que s'han habilitat per poder fer els exàmens, per poder fer les PAU, i vos hem de dir que en aquest moment ja hi ha molt d'ambient, ja són molts els estudiants que han arribat per poder fer les proves. En aquest moment les poden veure, alguns que estan en grup, espassant els nervis de darrer moment, xerrant i desconnectant una mica, mentre que d'altres sí que fan la darrera repassada amb els apunts en mà. Però el que ens interessa en aquests moments és poder parlar amb la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa. Ella és Cristina Moreno. Cristina, senyora Moreno, bon dia. Ara ho dèiem, una de les novetats és que s'ha incorporat als detectors de radiofreqüència. Perquè s'han detectat i com funcionen?
8: Bé, bon dia, primer de tot. Moltes gràcies per estar aquí i molta sort, no?, aprofitant en aquells estudiants que mos puguin estar sentint, que com ve des ara, pues, encara es repassen per aquí i estan nerviosos. Bueno, una de les novetats més importants d'enguany és que s'ha aprovat un règim de sancions. Aleshores, en aquest règim de sancions establim tres tipus, no? I les més greus vol dir, o sigui, se pot posar una sanció molt greu a un alumne que tingui un mòbil o un dispositiu electrònic per poder identificar aquests dispositius. Si no són visibles, emplearem els detectors de radiofreqüència. Vull destacar que són detectors, no inhibidors. Aleshores, que ningú ha d'estar nerviós, és a dir, únicament mos avisen en el cas que hi hagi un dispositiu, un estudiant tingui un dispositiu dins l'aula, i aleshores nosaltres esperam no trobar cap dispositiu perquè confiem plenament que ells ho faran des de l'estudi i l'esforç.
7: I ara comentàveu que s'ha aprovat aquest reglament de sancions. Dèieu que hi ha faltes molt greus, però també n'hi ha diferents. No sé si ens podeu dir quines són les sancions que es contemplen.
8: Hi ha faltes lleus, per exemple, no sé, mirar un company, o sigui, tenir una actitud que el professor pugui considerar que no és adient. Això només suposa una amonestació verbal cap a l'estudiant. El que passa és que si aquesta activitat o aquesta actitud es reitera, pot ser considerada com a falta greu. ¿Vale? Les faltes greus, jo dic que són això de les xuletes romàntiques, és a dir, tenir, per exemple, un apunts o xuletes clàssiques, això és una falta greu. I això suposa...

0: Suspendre l'examen, treure un 0 de l'examen en qüestió. Si se reitera en una falta greu o es comet una falta molt greu, que podria ser, per exemple, l'ús d'un dispositiu electrònic o suplantar la identitat, això suposa suspendre tota la convocatòria. Per tant, el nostre consell és que ningú, que tothom estigui molt centrat en el seu examen i tot anirà molt bé.
1: I ja per acabar, sí que m'agradaria demanar-vos per aquestes limitacions i restriccions d'accés al campus. Enguany s'ha d'entrar per la rodona del Parc Vit. Veiem que hi ha alguns espais on no es pot aparcar, per exemple, just aquí davant, en aquest edifici està prohibit estacionar. Per què està així enguany?
0: Bueno, com moltes persones sabran, la universitat en aquest moment té l'estratègia de sostenibilitat i el pla de solarització. Aleshores, això fa que alguns dels pàrquings que tenim estiguin tancats. I per mort d'això hem generat un sistema perquè no se pugui aparcar i alhora, o sigui, se pugui generar un pas perquè aquells acompanyants que duguin els estudiants tinguin accés en una única direcció per no generar dobles direccions i no puguin aparcar. Aleshores, ho podem fer en un parc inhabilitat més a baix, però no just enfront dels edificis.
1: Moltes gràcies, senyora Moreno. Ja ho heu sentit, enguany hi ha sancions, hi ha aquests detectors de radiofreqüència i per l'accés a la UIB, al campus de la UIB, no vos preocupeu perquè està tot ben senyalitzat i, per tant, no hi ha risc d'equivocació ni de pèrdua.
2: Gràcies, Cristina. En directe des del campus de la UIB a Palma, tornarem a connectar amb tu d'aquí a uns minuts. Són ara les 7:48, canviant d'assumpte. I vos parlant de la immigració en embarcacions irregulars que augmenta un 13,6% a les Balears en un any, segons el darrer balanç del Ministeri de l'Interior, entre el 1 de gener i dia 31 de maig, han arribat a prop de les illes més de 2.100 persones a bord de 114 barques, principalment procedents d'Algèria.
3: Les dades dels primers dos anys també mostren un canvi en el perfil de les arribades. Els migrants subsaharians ja representen més de la meitat de les persones que venen a les illes per via marítima, mentre que fa només dos anys suposaven una quarta part del total. Les dues darreres arribades han estat a nit passada, precisament, de les 9 del vespre a Formentera. Es tracta de dues barques amb 5 persones cadascuna. La matinada d'ahir també es va produir un fet poc habitual, perquè una barca va tocar a terra a la platja de Camp Pere Antoni, en parlàvem abans, a Palma, just davant del Palau de Congressos. Hi anaven 4 persones a bord. Normalment no arriben tant al nord.
2: Respecte dels recursos que han interposat les comunitats autònomes com les Balears al procés de regularització extraordinària d'immigració, la ministra d'Inclusió i Migració, Alma Sáiz, ha assegurat que permet donar drets a milers de persones que són necessàries per a l'economia espanyola.
4: Ante diferentes recursos presentados por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular que querían paralizar y que en ánimos de intentar erosionar al gobierno de España, bueno, pues ponían en solfa y hacían daño directamente a los deseos y a los sueños de miles de ciudadanos que están viendo que con este procedimiento, bueno, pues van a dejar de ser invisibles.
2: I un informe del Ministeri de Sanitat apunta que les persones migrants utilitzen menys el sistema sanitari que les que han nascut a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic, traves que s'han eliminat, ha dit, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
3: Segons l'informe, els espanyols fan servir entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 32 i un 68% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. És per això que la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar les teories, ha dit, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
5: Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
2: I Brussel·les ha donat llum verda a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea. L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament reglament de retorns que endureix la política migratòria. D'aquesta manera, estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia, amb els centres que ha obert Albània, molt criticats per les organitzacions de drets humans.
3: Pretenen augmentar les devolucions de persones sense papers. Una altra novetat és que s'exigirà als migrants cooperar activament en el seu propi procés de retorn. Si no ho fan, se'ls podran imposar sancions que van des de la retirada de prestacions socials i permisos de treball fins a condemnes penals. També es preveu la reclusió a la presó, separat dels presos comuns, d'aquells migrants considerats un risc per la seguretat pública. Durant el procés de tramitació d'aquesta norma, Espanya s'hi ha mostrat en contra. Abans de la seva entrada en vigor, l'haurà de ratificar el Parlament Europeu i, posteriorment, l'hauran d'avalar els ministres de l'Interior de la Unió.
2: I anem amb la política. El Partit Popular eleva la pressió als socis de govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. Són declaracions del líder de l'oposició, del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Telecinco.
6: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted... mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
2: A l'entrevista, el Popular ha insistit en que no necessiten que Vox estigui al govern, cosa que respecta la línia vermella marcada pels independentistes catalans, que han assegurat que mai facilitarien que l'extrema dreta arribés al poder.
3: Va fer la proposta ahir, tot coincidint en l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz considera que ja s'han fet gran part de les diligències que motivaven el secret de la causa, però el mantindrà per una part del procediment que encara s'està investigant. A tot això, el PSOE se mostra tranquil, es la portaveu Montse Mínguez.
7: Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
3: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha assegurat això.
8: La legislatura no está muerta.
3: I el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, retreu a Sánchez la seva tardança a donar explicacions al Congrés.
9: La situación en el gobierno sin duda se ha vuelto insostenible.
3: Tot això mentre el portaveu de Vox, Ignacio Garriga, s'ha pronunciat en la mateixa línia que Feijóo i ha demanat eleccions anticipades.
10: El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
3: A tot això, PNB i Junts encara no s'han pronunciat. Avui Feijóo i el nacionalista basc Manuel Pradales intervendran al Cercle d'Economia de Barcelona. A més, serà el dia en què Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol després que prosperàs la moció de censura contra Mariano Rajoy, precisament pel cas Gürtel. En un missatge a la xarxa social X, el socialista ha defensat que des de llavors ha transformat de manera profunda la realitat i ha millorat la vida de les persones.
2: I pel que fa al judici contra el germà de Pedro Sánchez, l'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació l'any 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president del govern espanyol continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències.
3: El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació sorprenent perquè no havia estat investigat prèviament. El judici seguirà avui i demà amb les proves testificals. Dijous tindrà lloc les declaracions dels 11 investigats, entre ells David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo.
2: I en la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista per dia 9 de juny. El seu advocat, Antonio Camacho, acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer, que vulnera les garanties democràtiques. I l'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que Mariano Rajoy va aprofitar l'operació Kitchen per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
11: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal... para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
2: Ho ha dit aquest dilluns en el judici que jutja la presumpta trama parapolicial que hauria tingut lloc entre el 2013 i el 2015. També ha declarat l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino.
3: Durant la seva declaració, Pino, tant Pino com Villarejo, que han canviat la seva versió, han assegurat que l'objectiu de l'operatiu era localitzar dobbers ocults de Bárcenas, especialment a Suïssa, i no espiar-lo. Així mateix, l'excomissari ha assegurat que l'ex-DAO li va demanar captar el xofer de l'extresorer del PP, Sergio Ríos.
2: I la darrera hora, la crònica internacional passa per l'acord entre la milícia libanesa Hezbollah i Israel per desescalar el conflicte. És una passa important perquè aquestes hostilitats havien amenaçat de torpedejar de retruc l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Teheran havia anunciat als mitjans del país la interrupció de les negociacions en Washington per mort dels bombardejos israelians sobre el Líban.
3: La treva entre Hezbollah i Israel ha estat confirmada pel Líban després que l'avançàs el president dels Estats Units, Donald Trump, de qui, per cert, avui molt de mitjans nord-americans compten detalls sobre la seva nova sortida de to. Ha estat en una telefonada amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Segons la web de notícies Axios, Trump ha dit que Netanyahu està boig en una conversa molt pujada de to. També li hauria dit que tothom l'odia i que seria a la presó si no fos per ell, per Donald Trump. La Casa Blanca ha evitat confirmar o desmentir aquests detalls sobre aquest diàleg, però Trump assegura que ha estat una conversa productiva, després de la qual s'ha anunciat la desescalada entre Israel i Hezbollah.
2: I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
12: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I dijous capvespre, galeries, espais culturals i museus es preparen per a un dels capvespres més especials de l'any, l'Art Palma Sama, el SUS a l'Estiu Cultural a les Illes. Enguany es compleixen 11 anys d'aquesta iniciativa que segueix expandint-se més enllà de ciutat.
3: De fet, enguany l'Art Summer arriba a Menorca, a Illa del Rei, també a Andratx, a Pollença i a Santanyí, en una vocació expansiva per fer d'aquesta primera festa de l'estiu un esdeveniment cada vegada més generalitzat. Organitzat per l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani, no té encara la força de l'altre gran esdeveniment, que és la Nit de l'Art, però ofereix unes xifres ben considerables. Fran Reus és el president de l'associació.
13: Per aquesta edició pues, tindrem pràcticament 30 espais expositius amb més de 50 exposicions i més de 100 artistes, tant a les galeries habituals d'Art Palma i també dins el que són espais institucionals que s'han sumat com els lògicament el Baluar, la Llonja, la Fundació Miró, la Fundació La Caixa, la Misericordi, sempre amb aquesta col·laboració público-privada.
3: Tota la informació la trobareu al web artpalmacontemporani.com.
2: I anit es varen lliurar els Premis Max de Teatre va ser Mèrida a una gala espectacular. Tristament, però, tot i que hi havia dos mallorquins nominats, un d'ells, per l'obra més ben considerada, no hi va haver premi per cap dels dos.
3: És així, els mallorquins eren Pau Aulí, per disseny de vestuari, estava nominat per Little Woman, i Miquel Àngel Raió, per millor espai escènic, per l'obra 1936, que és el títol d'aquest tema que sona de fons, de Marcel Cranc, per cert, i l'obra que ha rebut més premis. De fet, va ser considerada com el millor espectacle. El millor en dansa va ser per No, de la Venidera i el Centre Matadero, i el millor musical per Hacia Ecos de lo Sagrado, de Nau Amores. Pel que fa als premis personals, la millor actriu va ser Mona Martínez per Los Nuestros i el millor actor, Ton Vieira, per La Tercera Fuga. El premi del públic va ser per Sara Varas i Vuela.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 2 de juny, en què d'aquí una hora a les 9, més de 4.800 alumnes de les Balears comencen les proves d'accés a la Universitat Les Pau. Hi ha 9 punts d'examen repartits entre les 4 illes. Connectam en directe amb un d'aquests des del campus de la UIB a Mallorca. Cristina Bausà, bon dia. Ja han començat a arribar els alumnes.
2: Bon dia, sí, ja han començat a arribar des de ben prest, de ves les 6:30. Quan queda mitja hora per entrar a les aules, vos hem de dir que els futurs estudiants els poden veure alguns berenant i desconnectant per espassar els nervis que tenen, mentre que d'altres aprofiten els darrers minuts per acabar de repassar. El primer examen, per cert, és el de Llengua i Literatura Castellana.
1: I molts d'alumnes s'han de desplaçar per fer els exàmens, per això avui estem especialment atents al trànsit. Connectam amb la sala de gestió del trànsit de la DGT. Dani Fornés, bon dia, com se circula en aquest moment?
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobem ja bastanta circulació lenta a la carretera de Valldemossa, després d'aquest de selectivitat, de la Pau, en molts sentits trobaran bastanta circulació. També a la via de cintura se nota que tenim més tràfic, sobretot en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a sortir de cap a la carretera de Valldemossa. També hi ha circulació bastant lenta a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca, també des del pont d'Inca també ja trobaran també petites retencions fins a arribar a la via de cintura. I a la resta de vies la circulació és habitual. Tenim retencions també a l'estudiant de Gènova en sentit aeroport i també a la zona de les escoles. I poc més, un poc lenta centrada a Palma, també des de la carretera de Manacó. I és tot per aquestes hores. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. Tot d'una tornem en directe al campus de la UIB a Palma. Abans, però, repassam els titulars del dia. El Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo a l'estiu del 2027.
1: I l'empresa alemanya, responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
4: Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, però, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
1: I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
4: La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades avui. Al matí es concentraran davant el Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
1: I de la política, la mirada avui està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular oferit al PNB i a Junts, eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
4: Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle d'Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat.
1: I en els esports, Victòria, de l'Illes Balears, Palma Futsal a Manzanares, l'equip que entrena Antonio Vadillo ha forçat el tercer partit que es disputarà dijous a Son Moix. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3 gols a 4 a la pista del conjunt manxec i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final del playoff pel títol. En futbol, la selecció espanyola que entrena Sonia Bermúdez ja s'entrena a Mallorca. Ahir, sessió porta oberta a Son Bibiloni, on va congregar nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, així com la resta de la selecció espanyola femenina que divendres s'enfrontaran a Anglaterra a l'estadi de Son Moix.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Avui encara tenim temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. Fins i tot podrem arribar a notar un cert augment de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 20 i els 30. 34 graus. No serà fins demà que notem una certa refrescada. D'altra banda, quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvol prims, així tot esperant que el sol es deixi notar amb força. D'altra banda, el vent bufarà fluix principalment de component sud i sud-oest. I tot i que tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les en termes generals, a partir de les darreres hores d'avui sí que podrem notar un cert canvi. El vent guanyarà força principalment de gregal i això provocarà que al nord de les illes les complicacions no marítimes siguin més importants, sobretot, això sí, a partir de la següent matinada. Ara mateix tenim, però, a Menorca 22 graus a Cala Morell i 23 a Sant Lluís. A les Pitiuses 21 graus a Sant Carles i 23 també a la Savina. I a Mallorca 22 graus a Llucmajor, 23 a Son Cervera i 24 a Banyalbufar.
1: I tot bé, temperatures superiors als 20 graus a molt de punts de les illes a aquesta hora, quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Ansel López, Cristina Bausà i Neus Pericas. Continuem.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Ja ha començat el compte enrere perquè comencin les proves d'accés a la universitat d'aquí a menys de mitja hora. A les 8 i mitja, els prop de 5.000 alumnes inscrits podran entrar a les aules habilitades per fer els exàmens. En total, se n'han habilitades 98 en 9 punts diferents repartits entre totes les illes. Una de les principals novetats d'enguany d'aquestes proves és que s'han incorporat detectors de radiofreqüència o de camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats. Anem en directe fins a l'edifici Jovellanos del campus de la UIB, que és un dels llocs on es fan aquestes proves, Pau, i on hi ha na Cristina Bausades de primera hora d'avui matí. Cristina, bon dia. Com funcionarà?
2: Bon dia, idò. Aquests dispositius, aquests detectors de radiofreqüència no interferiran en les comunicacions, és a dir, que no bloquejaran transmissions i tampoc permetrà que es pugui accedir a les dades personals de les persones que duguin aquests dispositius electrònics, però hem de dir que els alumnes que els hagin de dur per motius mèdics, com pot ser, per exemple, auxiliars auditius, sí que en podran fer-ús. Es tracta d'una mesura que s'ha pres arrel del reglament de sancions que s'ha aprovat per enguany i que contempla diferents faltes. Entre elles, hi ha faltes lleus, com mirar l'examen del company, faltes greus, que seria, per exemple, mirar els apunts del temps de la prova, i les faltes molt greus, que són dur dispositius electrònics i per la qual cosa s'han incorporat aquests detectors. Així ens ho ha explicat fa uns minuts en una entrevista a la primera hora de l'informatiu la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno.
7: Però la falta molt greu vol dir suspendre tota la selectivitat. Per poder identificar dispositius electrònics que visualment no siguin observables, hem incorporat els detectors de radiofreqüència i aleshores un tècnic pot passar per l'aula i en el cas que detectés un dispositiu, pues s'obriria un acte d'incidència que pot suposar suspendre tota la selectivitat.
2: I avui, com ja sabem, els protagonistes indiscutibles són els estudiants, són aquests futurs universitaris que ja són al campus de la UIB des de primera hora del matí. En aquests moments ja els podem veure que cerquen l'aula on han d'entrar a les 8 i mitja, que fan el darrer repàs abans d'entrar o que berenen i desconnecten una mica de tot i es lleven aquests nervis que poden tenir, perquè vos hem de confirmar que sí que estan nerviosos, que estan convençuts que estan ben preparats, però que no saps mai com pot anar aquest examen. Això és el que ens han dit ara fa una estona, just abans d'entrar a fer les proves, Pau.
8: Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad, pero bueno, yo creo que me saldrá bien. Me esforzo durante todo el curso, así que...
9: Doncs jo vaig molt relaxada per català, la veritat, perquè aquest curs amb la meva professora m'he sentit molt bé, he fet tots els exàmens bé, i a més tot el curs en general el porto bé, així que no vaig... nerviosa per cap assignatura, jo crec que totes aniran bé, però català en concret vaig molt relaxada, la veritat.
10: A ver, yo estoy nervioso, pero más o menos llevo todo bien, por así decirlo. Por ejemplo, castellano y historia que tengo hoy, voy bien, más o menos, sí.
11: Jo crec que el temps. Les preocupa un poc el temps, és no gestionar bé el temps i no tenir temps a fer tots els exàmens. Això sí que es preocupa bastant.
2: I ells estan nerviosos, però els que sou pares, els que sou mares, els que teniu algun estudiant que avui comença l'ESPAU, també sabeu que La família també ho passa, la família també passa aquests nervis i així és com ens ho han confirmat també dues mares que han acompanyat els seus fills fins aquí. Ara les podreu sentir, els podreu escoltar i veureu que aquests nervis els duen acumulats des de ja fa setmanes.
12: Estem un poc preocupades perquè es veu que és una etapa un poc dura. També ja ho hem viscut i hem passat per lo mateix. Ja fa no sé quant d'anys varen fer la selectivitat. I ara pues, ells ho repeteixen, i però anirà bé, com sempre. Doncs
13: pues mira, nosaltres ho hem viscut, que ja vengueren diumenge a veure on estava situat l'edifici i si l'aula sabien quina era. Anirem més que res, perquè com us deien que hi havia tal quantitat de tràfic, pues, la cosa ens assustava una mica i ens hem aixecat. Han sortit de casa a les 6:30 de matí. Val més fer prec que no fer tard.
2: I bé que han fet de partir prest, perquè és cert que enguany aquí hi ha més trull del que és habitual, perquè hi ha restriccions d'accés i d'estacionament al campus. Ara bé, per agilitzar l'arribada dels estudiants, s'han reforçat les freqüències de metro en tota la franja, que va de les 7:15 del matí a les 9:05. Al servei habitual s'hi ha afegit una sortida des de l'intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Però tots els que venen en vehicle privat, vos hem de dir que no passeu pena, perquè està tot ben senyalitzat i, per tant, no hi ha pèrdua.
1: Gràcies, Cristina. Bé, d'aquí a 20 minuts, a les 8:30, els alumnes ja podran entrar a les aules que s'han habilitat per fer aquests exàmens, i tornarem a connectar en directe amb la Cristina Bausades del campus de la UIB a Palma. Són ara les 8:11. I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. El text estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Fins i tot preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització. Es desconeixerà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
4: El text encara no estableix un nombre màxim de vehicles, perquè això ho haurà de fixar un reglament que s'haurà d'aprovar abans de l'entrada en vigor, i també fer un estudi de càrrega que n'estableixi el límit. El 2023 van entrar a Mallorca pels ports de l'illa fins a 400.000 vehicles, una xifra que servirà de punt de partida ara per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
14: A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
4: La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiüses. Per exemple, quedaran fora de la limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa, encara sense concretar, i la resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilieres.
1: Sí, la norma s'aprova divendres al ple del Consell. Després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, confia en reunir tots els suports suficients.
15: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
1: I els grups parlamentaris ja comencen a fixar posicions. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP, consideren que el Consell arriba tard.
16: Som, ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca.
17: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà en aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu.
1: I Manuela Canyadas, de Vox, considera la regulació anticonstitucional.
18: Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades.
1: I Sebastià Sagreres, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups, i ressalta que l'Esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca.
19: I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
1: I també han conegut més novetats relacionades amb la mobilitat perquè el govern ha adjudicat per 3 milions d'euros la redacció dels projectes del tren Palma-Llumajor.
4: Continuen, per tant, els terminis previstos i es preveu que les obres comencin el 2028. Aquesta línia, de 30 quilòmetres, passarà per una dotzena de barris i permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts, així com altres punts estratègics, per exemple, l'Hospital de Sant Llàtzer.
1: Són ara les 8 i quart, anem en directe fins a l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A l'aeroport de Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Encara està penjada la lona.
20: Hola, molt bon dia, Ida. Però és que, tot i el comunicat de llevar el cartell, aquest encara no s'ha retirat. Recordem que és una gran lona on es pot llegir el que passa a Mahle es paga a Mahle. Mahle és el nom col·loquial que s'empra a Alemanya per referir-se a l'illa de Mallorca, i aquesta frase es pot relacionar amb la festa i, per tant, de manera indirecta, amb el turisme d'accessos. Una treballadora d'AENA ens ha informat que no saben en quin moment es troba el procés de retirada.
21: La veritat és que de moment encara no sabem quan se llevarà el cartell.
20: Recordem, es tracta d'una campanya publicitària molt polèmica, qualificada pels residents com una falta de respecte. Escoltam algunes opinions.
22: No només retiraria Salon, retiraria la meitat d'aquest aeroport, perquè això és un desgavell. Duim aquí ara 40-45 minuts d'ençà que hem arribat de Sevilla, esperant en els nostres familiars que no poden ni arribar.
23: Em pareix una bona mesura perquè Mallorca no és solament un lloc on els turistes puguin venir a passar un bon temps, sinó que crec que s'han de promoure activitats sostenibles.
20: Per la seva part, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha celebrat la decisió de la retirada del cartell per part de l'empresa anunciadora, sobretot perquè, segons diu, va en contra del model turístic pel que s'està treballant. Ho ha fet a través del seu perfil d'X, recalcant que el turisme pel que s'està apostant és el responsable i compatible amb la vida dels residents.
1: Gràcies, Neus. I encara parlant dels aeroports, el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i els minibusos aparcant aquests indrets, també en els ports sense contracte previ. La captació il·legal dels clients per part de VTC d'autobusos i de minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros. És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la Mesa de la Lluita contra l'Intrusisme de les Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
24: L'estacionament de minibusos i autobusos no precontractats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, captar clients en la via pública o prestar serveis sense autorització, es consideraran infraccions molt greus i suposaran multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
25: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
24: Les sancions vinculades a activitats turístiques il·legals s'han incrementat un 25% i poden arribar als 500.000 euros. A Eivissa, durant el 2024, les sancions imposades en aquest sentit han sumat gairebé un milió d'euros. Quant a mobilitat, la directora general, Lorena del Valle, ha assenyalat que ha estat clau modificar la normativa per definir amb claredat què és captació i poder sancionar.
26: No estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definint clarament què és captació, definint que captació és portar el cartellet dient taxi i això no és legal.
24: A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30. A Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
1: I arrenca per 8 anys consecutiu el dispositiu conjunt del govern i de la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on de moment enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
0: De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar l'any 2019. Des d'aleshores, les sancions han augmentat en un 853%. Toni Mercant és el director general de Ports i Transport Marítim del Govern. Afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
3: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també pues, posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
0: En el 2025 es varen posar 162 sancions per un valor de 470.000 euros, 100 varen ser per infraccions lleus, 58 greus, 4 molt greus.
1: Són ara les 8:20 minuts.
5: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
6: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han posposat la vaga prevista per avui a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge.
0: Els sindicats, però, critiquen que la Conselleria hagi sortit al rescat de la patronal, diuen, al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern, lamenten que s'hagi emprat la burocràcia com a mordassa per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'ESTEI asseguren que fa 10 dies que disposaven de tota la documentació i que no hi varen posar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació ja havia pactat el servei mínims. Ho explica Jaume Coll, d'UGT.
7: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc els drets de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
0: La Conselleria de Treball ho nega, assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el TAMIT, davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal com estableix la normativa vigent.
1: I malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions previstes es mantenen.
0: La primera concentració serà a les 10 davant del Parlament i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma, una manifestació que partirà de la plaça Espanya fins a Cort. A Menorca, un acte de protesta que tindrà lloc a la plaça de Pere Camps des Mercadal. A Eivissa, al passeig Vara de Rei.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys a l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i es posi fi a la desigualtat que hi ha en aquest moment. Antoni Vera ha dit que vol introduir aquestes millores al pròxim curs escolar.
8: Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats, que n'hi ha en aquests moments. Perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
1: I els sindicats mèdics mantenen la vaga del 15 al 19 de juny davant la nul·la voluntat de sanitat. Així ho ha expressat el comitè després d'una reunió amb el Ministeri que conclou sense acords. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que la part del govern central ja ha conclòs i que són les comunitats autònomes ara les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu perquè tenen les competències dels punts que falten per tancar.
0: L'accés d'hores i el reconeixement després, el nombre de guàrdies són competència de les comunitats, ha dit la ministra, les úniques en capacitat per contractar més plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això, Mònica García ha instat els governs autonòmics a no eludir la seva responsabilitat. Considera que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen, en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des de l'any 2018.
2: La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
0: Els sindicats, en tot cas, reiteren les seves reivindicacions que se centren en l'estatut marc. És Miguel Lázaro, president de Cimeval.
9: También se va a evaluar mucho, se va a evaluar como en otras comunidades autónomas el que los médicos dejen de hacer actividad voluntaria, es decir, las famosas peonadas, porque entendemos que hoy la única forma de influir es seguir con la huelga, vista la actitud de sorprendentemente, digamos, inmovilista por parte del Ministerio de Sanidad.
0: El 15 de juny serà el primer dia de la nova tongada d'aturades.
6: Informatiu Matí. Esports.
1: I passen 25 minuts de les 8, encetant amb la informació dels esports. L'Illes Balears Palma Futsal continua viu en la lluita pel títol de Lliga. Toni Fuster, bon dia.
10: Bon dia. L'equip mallorquí va imposar per 3 gols a 4 a la pista del Manzanares i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final. Els d'Antonio Vadillo estaven obligats a guanyar per mantenir l'opció de classificació i van respondre amb una actuació sòlida en atac. El golejador Scalita en pròpia porta, dos de Charuto i un de Lucao. Sentim el tècnic del Palma Futsal.
11: Mucho mini partido dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio, que ellos han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores.
10: La sèrie es decidirà en un tercer i definitiu partit que disputarà dijous al Palau d'Esport de Somoix davant l'afició balear. Per altra banda, ja tenim dos equips classificats per semifinals i que s'enfrontaran entre ells el Barça i l'Inter Movistar. En futbol, la selecció espanyola continua la seva preparació a Mallorca. Avui les campiones del món tornaran a entrenar a l'illa, després que ahir el primer entrenament a porta oberta a Son Bibiloni congregués nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, així com la resta dels components de la selecció espanyola. Sentim part d'aquesta afició.
12: Ahora, yo, Nakata, he entrenado en el seu campus, he compartido entreno y me haría mucha ilusión verla una otra vez.
13: Divendres aniran toda su familia, amigos, todos juntos.
14: Hombre, a mi hija, Olga Carmona. Olga Carmona, porque juega en su posición, lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
27: També en el Patri, de Catacoll, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
10: Les futbolistes que entrena Sonia Bermúdez preparen amb la màxima intensitat i amb molta expectació aquest partit de divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Somoix. Espanya s'enfrontarà a Anglaterra en un duel clau per a la classificació del Mundial de l'any que ve. Aquest partit històric el podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esports en Joc, en la narració de Marta Sampas, Raúl Lebrón amb el micro sense fils i els comentaris de tot un símbol del futbol femení, Virginia Torres. Els dirigents de l'Atleti Balears i el Poblense intenten pair el cop de no haver pogut aconseguir l'ascens a la primera federació, però de moment tots són incògnites sobre el futur dels dos clubs. A l'Atleti Balears, el director general Patrick Messou ha parlat amb IB3 Ràdio, visiblement afectat, i ha reconegut que no sap si li queden forces per tirar endavant un nou projecte. Paraules que obren interrogants sobre el futur immediat del club blanc i blau.
28: Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé. No sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
10: D'altra banda, el president del Poblense, Miquel Bennassa Molondro, ha deixat clar que el projecte continuarà, però la continuïtat de l'entrenador Òscar Troya encara està per decidir.
29: Bé, jo el que he dit sempre, que Òscar s'havia d'anar a primera divisió. Jo no estaré content. Mos farà el traje en altres, però que se'n vagi a primera divisió. sinó que quedi amb el poblense. Aquest dia anirem xalant amb ell, a confiança, i jo com a president estic a les ordres de Noscat.
10: I acabam el Giro d'Itàlia femení. Elisa Balsamo continua dominant la prova italiana. Mavi Garcia va acabant la 36a posició, entrant a meta amb el grup principal. Pitjor sort va tenir Marina Grau, que va cedir més de 6 minuts respecte a les millors i va finalitzar amb 83a posició. La jornada d'avui estarà marcada per la cronoescalada de 12 quilòmetres, una etapa clau que podria ser decisiva en la lluita per la classificació general. I en tennis, avui Rafa Hodar disputarà els quarts de final de Roland Garros, el segon Grand Slam d'aquesta temporada. Ho farà contra Alexander Zverev. El partit començarà aproximadament a les 3 del capvespre.
6: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Just en aquesta hora, 5.000 estudiants comencen les proves d'accés a la Universitat de les Balears.
4: Enguany s'incorporen detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens. Els alumnes, però, que hagin de dur mitjans electrònics per motius mèdics, els podran utilitzar.
1: I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: El PP confia que no s'aprovarà, que sí que s'aprovarà, volien dir, amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Un home ha resultat ferit molt greu aquesta passada matinada després d'haver estat atropellat a la carretera d'Eivissa-Sant Antoni, prop del polígon de Can Negret. Carmen Cires, bon dia.
15: Bon dia, es tracta d'un jove de 18 anys i nacionalitat neozelandesa. Al voltant de les 3 de la matinada s'alertava als serveis d'emergència del 061 d'aquest atropellament greu. En arribaven a activar el codi de politraumatismes i el jove va ser estabilitzat, després va ser ingressat a l'Hospital Can Mises, on roman en observació del servei d'urgència, estable dins de la gravetat, segons ha informat fa uns moments l'àrea de salut.
1: I a Mallorca, Endesa confia que a la una d'avui migdia estigui resolt el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al Cúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
16: Bon dia. L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Queclès a Llora Baixa va deixar 800 usuaris i durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
1: I a Menorca, veïns de la urbanització de Vinissafulla de Sant Lluís varen fer una protesta i el pla municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens veïnal i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada. Axel Camarasa, bon dia.
17: Bon dia. Van assistir a la plenària amb una pancarta amb el lema fora antena ja. L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció dels socialistes que exigia un compromís per escrit del consistori per aconseguir reubicar aquesta antena. Els socialistes també van criticar que l'equip de govern no oferís durant els tràmits una altra ubicació i que un acord que tenia amb el govern per crear un nou centre de comunicacions a Capdenfont no hagi prosperat encara.
1: I ara tornem en directe al campus de la UIB a Palma. Els 5.000 alumnes que es presenten avui a les proves d'accés a la universitat comencen a entrar en aquesta hora a les aules per fer el primer examen, que és el de llengua castellana i literatura. Anem en directe fins a un dels punts habilitats per fer les proves PAU. Na Cristina Bausà, és des de primera hora d'avui matí al campus de la UIB a Palma. Cristina, bon dia. Ja són a les classes.
18: Bon dia, idò, vos hem de dir que en aquest moment ja comencen a entrar. De fet, nosaltres estem a un dels passadissos de l'edifici Jovellanos i des d'aquí estem al principi d'aquest passadís i podem veure com a l'exterior de les aules hi ha grups d'alumnes. Aquí els professors van cridant d'un en un, que es van identificant i entrant així a poc cap a dins les aules per tal de a les 9 poder-se posar a fer aquest primer examen de les PAU, que és el de llengua i literatura castellana, un examen que és comú en tots els que es presenten en aquestes proves. Abans, però, de que començassin a esperar per entrar a les aules i que entrassin definitivament, hem aprofitat per parlar amb ells i tots coincideixen en dir que estan nerviosos. Així ens ho han contat.
19: Bé, ara mateix estic molt nerviosa,
3: però bé, jo crec que m'he gestionat bastant bé i crec que sortirà bé.
5: Han estat una setmana molt intenses, sí, intenses d'hores i hores a la biblioteca.
19: D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures, per exemple, el primer examen que tenim estàvem molt preparats, el de castellà, però estàvem molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
20: Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers 2 anys i espero que et deixi veure.
1: I enguany una de les novetats és que s'ha aprovat un reglament de sancions que contempla faltes de diferent nivell. Les lleus, que serien, per exemple, mirar l'examen del company del costat, les faltes greus, que seria tenir a punts i mirar-los durant l'examen, i faltes molt greus, que són dur dispositius electrònics no permesos. Per tal d'identificar-los, també s'han instal·lat detectors de radiofreqüència o camp magnètics. Aquests no interferiran en les comunicacions, és a dir, que no bloquejaran transmissions i tampoc permetrà que s'accedeixi a les dades personals d'aquells qui duguin els dispositius electrònics a sobre. Però hem de dir que hi ha algunes excepcions i els alumnes que hagin de dur dispositius electrònics per motius mèdics com auxiliars auditius, els sí que els poden dur, això sí, amb autorització prèvia. Es tracta d'una mesura, d'una novetat, de la qual també hem parlat amb els estudiants i diuen que ho veuen amb bons ulls.
21: Bueno, jo penso que està bé i no sé, supos que està bé perquè la gent no copiés i estigui pues, ben preparada per anar a la pau.
3: Bueno, jo crec que estan bé, no? En el final crec que han de tenir moltes mesures per veure si són capaços de fer nosaltres tot sol i si no han de necessitar altres medis per fer trampes. Jo crec que està molt bé. Jo crec que està bé.
1: Ara fa uns moments sentíem els alumnes que deien que estan nerviosos, però que estan nerviosos també són els professors, que hi ha alguns que han vengut fins al campus de la UIB per donar suport als seus alumnes.
22: Bueno, jo crec que si han arribat fins aquí és que estan preparats i que saben a lo que venen. I bueno, nosaltres en concret estem molt orgullosos, és Elias Calvià, som molt de profes que venim aquí a donar-los suport.
23: Quan comences a donar batxillerat segon és ser responsable de la seva nota futura, però bueno, durant tot l'any han tingut bona preparació i jo crec que encara que ara tinguin nervis sortirà tot bé.
1: I enguany també hi ha restriccions d'accés al campus de la UIB. Cristina, quines són? I d'enguany s'ha demanat que venguin amb més antelació, que accedeixin per la rodona del Parc Vit, i també s'ha restringit l'accés en cotxe privat dins el campus i l'aparcament a determinats caminals. Tot això perquè s'estan duent a terme les obres de solarització que posen aquests panells solars al campus i, per tant, necessiten que no hi hagi tant de vehicles a l'interior del campus. A part d'això, vos hem de dir que s'han reforçat les freqüències de metro en tota la franja que va de les 7:15 a les 9:05, i el servei habitual d'avui s'hi ha afegit una sortida des de la intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Gràcies, Cristina. Tot i això, estudiants que opten per anar en aquestes proves en cotxe. Per això, connectam ara amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació?
24: Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, a aquestes hores trobem bastanta circulació lenta a la carretera de Vall de Mosa, degut a això, a la sortida de la Pau. Sí que és vera que en aquestes hores normalment no hi ha tant de tràfic. La circulació és fluida de dins de lo lento, que no? Hi ha la circulació que és bastant lenta, però és bastant fluida. Així és que a poc van arribant tots a puesto. També és vera que continuem amb les atencions habituals a l'autopista d'Inca, en sentit cap a Palma, des del pont d'Inca, ja trobaran bastanta atenció fins a l'enllaç en la via de cintura. I a la via de cintura, en ambos sentits, la circulació també és bastant lenta, sobretot en sentit Andratx. L'autopista de Lluc Major també, encara mos queda la circulació lenta d'Espilarí i petites retencions a la centrada Palma de la carretera de Manacor. Tot per el moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. Per tant, problemes en alguns punts de les carreteres de Mallorca en aquesta hora, quan són les 8:38. I ara vos parlem de la immigració en embarcacions irregulars que augmenta un 13% a les Balears en un any, segons el darrer balanç del Ministeri de l'Interior. Entre el 1 de gener i el dia 31 de maig han arribat a les illes més de 2.100 persones a bord, a prop de 114 barques, principalment procedents d'Algèria.
0: Les dades dels darrers dos anys també mostren un canvi en el perfil d'aquestes arribades. Els migrants subsaharians ja representen més de la meitat de les persones que venen a les illes per via marítima, mentre que fa només dos anys suposaven només una quarta part del total. Les dues darreres arribades han estat precisament a nit passada, de les 9 del vespre, a Formentera. Es tracta de dues barques amb 5 persones cadascuna. La matinada d'ahir també es va produir un fet poc habitual, perquè una barca va tocar a terra a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, just davant del Palau de Congressos. Hi anaven 4 persones a bord i normalment no arriben tan al nord.
1: Respecte dels recursos que han interposat comunitats autònomes, com ara les Balears, el procés de regularització extraordinària d'immigrants, la ministra d'Inclusió i Migració, Alma Sáiz, ha assegurat que permet donar drets a milers de persones que són necessàries per a l'economia espanyola.
2: Ante diferentes recursos presentados por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular que querían paralizar y que en ánimos de intentar erosionar al gobierno de España, bueno, pues ponían en solfa y hacían daño directamente a los deseos y a los sueños de miles de ciudadanos que están viendo que con este procedimiento, bueno, pues van a dejar de ser invisibles.
1: I també tenim novetats de Brussel·les que dona llum verda a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea. L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix la política migratòria. D'aquesta manera estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia, amb els centres que ha obert Albània, molt criticats per les organitzacions de drets humans.
0: Pretenen augmentar les devolucions de persones sense papers. Una altra novetat és que s'exigirà als migrants cooperar activament en el seu propi procés de retorn. Si no ho fan, se'ls podran imposar sancions que van des de la retirada de prestacions socials i permisos de treball fins a condemnes penals. També es preveu la reclusió a la presó separat dels presos comuns d'aquells migrants considerats un risc per la seguretat pública. Durant el procés de tramitació d'aquesta norma, Espanya s'hi ha mostrat en contra. Abans de la seva entrada en vigor, l'haurà de ratificar, això sí, el Parlament Europeu i, posteriorment, encara ho hauran d'avalar els ministres de l'Interior de la Unió.
1: I continuem ara amb la política. El Partit Popular eleva la pressió als socis de govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. Són declaracions del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a Telecinco.
7: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
1: A l'entrevista al Popular ha insistit en que no necessiten que Vox estigui al govern, cosa que respecta

0: explicacions al Congrés.
1: La situació en el govern, sin duda, s'ha vuelto insostenible.
0: I el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, s'ha pronunciat en la mateixa línia que Feijóo i ha demanat eleccions anticipades.
2: El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
0: A tot això, PNB i Junts encara no s'han pronunciat. Avui Feijóo i el nacionalista basc Manuel Pradales intervendran al Cercle d'Economia de Barcelona. A més, serà el dia en què Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern, després precisament que prosperàs una moció de censura contra Mariano Rajoy pel cas Gürtel. En un missatge a la xarxa social X, el socialista ha defensat que des de llavors ha transformat, diu, de manera profunda la realitat i ha millorat la vida de les persones.
3: I pel que fa al judici contra el germà de Pedro Sánchez, l'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació el 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president del govern espanyol continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències.
0: El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic personal de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec, que va ser una acusació sorprenent perquè no havia estat investigat de manera prèvia. El judici seguirà avui i demà les proves testificals. Dijous tindrà lloc les declaracions dels 11 investigats, entre ells precisament David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo.
3: I l'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que Mariano Rajoy va aprofitar l'operació Kitchen per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
4: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
3: Ho ha dit aquest dilluns en el judici que jutja la presumpta trama parapolicial que hauria tingut lloc entre el 2013 i el 2015. També ha declarat l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino.
0: I durant la seva declaració, tant Pino com Villarejo han canviat la seva versió. Han assegurat ara que l'objectiu de l'operatiu era localitzar dobbers ocults de Bárcenas, especialment a Suïssa, i no espiar-lo. Així mateix, l'excomissari ha assegurat que l'exDAO de la policia li va demanar captar el xofer de l'extresorer del PP, Sergio Ríos.
3: Amb aquest punt arribam a les 8:45. Ara podeu escoltar aquí a Vetres Ràdio les desconnexions insulars.

0: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Endesa confia que l'una del migdia estigui resolta el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al Podia. L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Quecles a Hora Baixa va deixar 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda durant la temporada turística. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores encara trobant retencions a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, des d'Espont d'Inca fins a Sant Llàs, on seria de cintura, també a seria de cintura la circulació bastant lenta en bon sentit, sobretot en sentit Andratx. Avui a la carretera de Valldemossa, degut a la selectivitat, a Sant Albert de la Pau, també tenim més tràfic. En aquestes hores ja s'ha relaxat bastant, però encara hi queda alguna de circulació lenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, Dani. Amb Ivan López del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca.

0: Mallorca Integra.
1: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2: Podem emportar del CUDI un incendi a un quadre elèctric d'una subestació deixat 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. A hores d'ara en són 279 perquè els operaris que hi fan feina, que hi han fet feina tota la nit, els està costant molt identificar les línies avariades. En tot cas, Endesa confia que a la una del migdia estigui tot resolt. La causa de l'incendi ha estat una sobrecàrrega per l'alt consum relacionat a l'increment de la demanda de la temporada turística. Olivia Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Al voltant de les 4 i mitja de l'hora baixa, en fort renou per la sobrecàrrega elèctrica al carrer de Antoni Quis. En va alertar els diferents veïnats i van avisar la policia local i els bombers de Mallorca, que ràpidament varen extingir aquest incendi. El tall de subministrament ha afectat sobretot el carrer Major i la plaça de la Constitució, ja que és un dels principals eixos comercials d'Alcúdia. Alguns venedors, amb les terrasses mig buides, han decidit finalment tancar negocis perquè no podien atendre en condicions els turistes.
4: Veritat que fora llum te lleva molta venta, no és el mateix que si tens un pot de... Però bé, és el que ha passat aquesta desgràcia, perquè si mateix ha afectat bastant tot el carrer Major.
5: Va usar el tema de les cocines, que principalment estan totes sin il·luminació, sin electricitat, i per ende no se puede cocinar.
3: A l'incendi no s'ha hagut de lamentar cap ferit ni cap intoxicació per inhalació de fum. Segons alguns veïnats, ja s'han produït diversos talls de llum en la mateixa zona en les darreres setmanes.
2: Mentrestant, a Santa Maria s'han registrat actes vandàlics, 5 immobiliàries, totes en noms estrangers. S'han trobat pintades a la façana i també algun vidre trencat i el pany espatllat.
3: Una immobiliària alemanya és la que denuncia més pitjor part dels atacs. Diuen que els han espatllat un vidre, que els han pintat la façana, que està protegida perquè forma part del convent dels mínims, que és bé d'interès cultural. En una altra immobiliària denuncien que els han pintat els vidres i que també els han bloquejat el pany. És Sabela Concheiro, d'Olive Island Properties.
6: Nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero... traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
3: La policia local de Santa Maria assegura que els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe. De moment no els han identificat. Celia Tugores és treballadora de Kensington Properties.
7: Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. És, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis, i salta que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que al final mos donen feina a tots.
3: L'Ajuntament de Santa Maria lamenta els fets. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
2: 8 i 50 minuts, més qüestions. L'associació Ben Amics ha convocat per al dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ i més. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
3: El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè, segons el president de Ben Amics, Jean Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. De fet, en el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer hi ha una al·legoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori. Surt una serpa amb el logo del consistori i també del Partit Popular.
8: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
3: L'Associació en Defensa de les Persones LGTBI i més ha tirat endavant en la convocatòria d'aquesta manifestació, així com un programa alternatiu d'activitats tant a Palma com a la part forana. S'han desmarcat de la rebel·la que fins ara organitzaven i de la qual enguany ja s'encarregarà l'Ajuntament de Palma.
2: Més notícies. La targeta ciutadana per emprar els autobusos de Palma ja és història. Ja ha entrat en vigor la targeta única que unifica l'accés als diferents serveis de transport públic de l'illa.
3: Ahir eren molts els usuaris que encara no disposaven d'aquesta targeta necessària també per l'EMT. Fins ara s'han emès més de 175.000.
9: Hoy vengo a hacerme la tarjeta única porque como ya caduca la ciudadana... No tenía ni idea de que hoy era el último día.
10: L'he passat tres vegades i m'han dit que ja havia caducat.
3: D'altres més provinguts ja coneixien aquest canvi.
0: Sí, bueno, la traemos todos.
10: Porque es la única que sirve para viajar en el bus, es la única a la hora.
11: Y sí, si sí, vull sortir, pues ho puc fer més tranquil·lament.
3: Una novetat que no ha comportat gaire problemes per als viatgers que ja tenien la targeta del tip antiga, que encara és vàlida per tota l'illa, també a Palma.
12: Me van dir que no importa, sí, que en la intermodal serveix per tot.
13: Como dijeron que era la misma, tengo la del tip y ya está.
0: Y de momento no tenemos ningún problema. Ponemos la tarjeta del tip y sale un ok así, de color verde, como diciendo va bien.
3: La comoditat és la principal millora que noten els usuaris.
12: És més pràctic, si serveix per tot.
14: No va d'anar plena de targetes, ja basta sols que duim del metge, del banc.
3: El traspàs del saldo moneder, aquest nou document, es farà de manera progressiva. Així, després de 19 anys, la targeta ciutadana de Palma desapareix per als busos de l'EMT per donar la benvinguda a la nova targeta única.
2: I també destacam que Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 50 noves reformes educatives a la ciutat.
3: El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Sant Giver i Son d'Ameto. El batle de Palma, Jaime Martínez, a més, s'ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, tot i que va obrir les portes a principi d'aquest curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675.
15: I, a més, ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o on l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa set sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
3: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el Pla d'Infraestructures Educatives se centra ara en aquells centres que varen haver de ser desallotjats d'alumnes per motius de seguretat.
16: Souva és un d'ells, que estan fent feina en el projecte, i evidentment un altre important que ja licitaran s'obra, és Sant Llorenç d'Escardassar, que pròximament ja se licitarà s'obra, on varen haver de desallotjar els infants. I evidentment estan fent feina, com ha dit el Balda de Palma, en Son Ferriol, perquè sigui una realitat el més aviat possible.
2: Amb les paraules del conseller arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IB de Ràdio.

0: Dijous capvespre, galeries, espais culturals i museus es preparen per a un dels capvespres més especials de l'any, l'Art Palma Summer, el SUS a l'estiu cultural a les Illes. Enguany es compleixen 11 anys d'aquesta iniciativa que segueix expandint-se més enllà de ciutats. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. De fet, enguany, l'Art Palma Summer arriba a Menorca, a l'Illa del Rei, també a Andratx, Pollença i Santanyí, en una vocació expansiva per fer d'aquesta primera festa de l'estiu un esdeveniment cada vegada més generalitzat. Organitzat per l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani, no té encara la força de l'altre gran esdeveniment, la Nit de l'Art, però ofereix unes xifres ben considerables. Fran Reus és el president d'aquesta associació.
2: Per aquesta edició tindrem pràcticament 30 espais expositius amb més de 50 exposicions i més de 100 artistes, tant a les galeries habituals d'Art Palma i també dins el que són espais institucionals que s'han sumat com els lògicament el Baluar, la Llonja, la Fundació Miró, la Fundació La Caixa, la Misericordi, sempre amb aquesta col·laboració público-privada.
1: I no només hi haurà exposicions. Dijous, per exemple, a Kevening ens espera un diàleg entre la ballarina i coreògrafa Mar Aguiló i el músic, antropòleg i fonografista Chema González de Lozoyo. També al CaixaForum hi trobarem qualque cosa més. És Joan Artigas.
3: CaixaForum Palma se suma a aquesta nova edició de l'Art Palma Summer amb el concert a les 7 de l'hora baixa de Dani Rota amb Friends Guitar Trio, que ens oferiran el seu funky jazz fresc i contundent. I de les 6 a les 10 del vespre convidam a veure gratuïtament les exposicions Colors del Món amb fotografies del National Geographic i el ball pictòric entre Zuluaga i Anglada Camarasa.
1: I de la resta d'aquesta enorme oferta ens hem fixat també en l'exposició de Joan Cortés a la 6A Taller i Galeria d'Art. Fa més d'un any que està fent feina per perfeccionar la tècnica en la ceràmica i treballant nous esmalts per fer de la mostra titulada La temptació de les formes tota una novetat. Ens ho explica Belfont, que és la galerista de 6A.
4: Sorprèn, sobretot, que la inclusió de nous materials i de nous plantejaments entorn a l'escultura a la que Cortés ens té acostumats. I podem dir que l'artista està clarament en una etapa de total i absoluta maduresa i que comença ara aquesta etapa i que ens augura en el futur grans projectes expositius.
1: Tot això, com dèiem, dijous capvespre, tot i que la majoria de mostres es podran visitar durant tot l'estiu. També es posa a disposició del públic visites guiades. Tota la informació a la web apartaartpalmacontemporani.com.

0: s'han donat a conèixer els caps de cartell de la nova edició del Mamix, el festival urbà de música electrònica, música mixta, hibridacions, instal·lació i creació contemporània. Parlem, entre d'altres, del Niño d'Elche, Irvin Arditi, Joan Miquel Oliver, Joana Gomila i Laia Vallès, en el que asseguren serà l'edició més ambiciosa d'aquesta iniciativa, que tindrà lloc de dia 12 a dia 22 de novembre.
1: Un festival que incidirà enguany més que mai en la música electrònica. Irvin Arditi, la figura viva més rellevant de la interpretació de música contemporània per a corda, serà el protagonista del concert inaugural. Un altre dels plats forts serà l'actuació del Niño de Elche i Héctor Caballaro amb el concert Entre Feldman, pensat per desbordar els límits de la música contemporània tradicional. Es retrà homenatge també a Pasolini amb un espectacle basat en la seva obra Petroli a càrrec del grup Enigma. La vetllada acabarà amb una rave pasoliana protagonitzada per Orgi i la coreògrafa i ballarina Alba Vinton. Tot això és Baluart.

0: I són ara les 9, han començat les proves d'accés a la universitat enguany i participaran gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen d'arreu de les illes. Un d'ells és el campus de la UIB a Palma, on hi connectam en directe. Cristina Bausà, bon dia. A les 8:30 estava prevista l'entrada a les aules per començar ara la prova de llengua castellana. Ha estat puntual?
1: Bon dia. Sí, en principi hem de dir que sí, que han estat puntuals, perquè a les 8:30 ja hi havia els alumnes que esperaven per entrar a les aules i en aquests moments els passadissos ja són completament buits. Per tant, entenem que ja són tots a dins les aules i que si no han començat ja començaran d'aquí a uns segons amb aquest primer examen de les proves d'accés a la universitat, que és el de Llengua i Literatura Castellanes. Abans d'entrar a les aules hem pogut parlar amb alguns estudiants i vos hem de dir que tot i estan nerviosos, també estan satisfets amb la feina feta durant aquests 2 anys de batxillerat. Així ens ho han explicat.
2: Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, yo creo que me saldrá bien. Me he esforzado durante todo el curso, así que...
3: Jo crec que el temps. Les preocupa un poc el temps. És no gestionar bé el temps i no tenir temps a fer tot l'examen. O sigui que es preocupa bastant.
4: Han estat una setmana molt intenses.
5: Sí, intenses.
4: D'hores i hores a la biblioteca.
5: D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estan molt preparats, el de castellà, però estan molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
1: I enguany destaquen aquest espau perquè s'ha aprovat el reglament de sancions, les molt greus, que impliquen l'ús de dispositius electrònics, suposen suspendre l'espau de manera directa. Per això s'han instal·lat detectors de radiofreqüència.
0: Gràcies, Cristina. I un home de 30 anys està ferit molt greu. Ens ha atropellat aquesta matinada a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni.
6: L'accident ha passat al voltant de les 3:10, a prop del polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Així ho ha informat el 061. L'home ha patit un politrauma i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses.
0: I Endesa confia que la una d'avui migdia estigui resolt el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al CUDI.
6: L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Quegles a Hiera Baixa va deixar 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega per l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
0: I a Menorca, veïns de l'urbanització de Vini Safulla de Sant Lluís protesten al pla municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens dels veïns i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada.
6: L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció dels socialistes que exigia un compromís per escrit del consistori per aconseguir reubicar l'antena. Desiree Olives és presidenta de l'Associació de Veïns de Vini Safulla Platja.
7: Demanar la reubicació de l'antena de Vini Safulla Platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
0: I acabem de conèixer les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes de maig, publicades pel govern espanyol.
6: Segons aquestes xifres que s'acaben de publicar, a les Balears, a les oficines d'ocupació, hi havia registrades 23.600 persones a l'atur. Això és una disminució de gairebé el 7%, si ho comparam amb un any enrere, amb el maig del 2025. A tot l'Estat, el percentatge d'atur registrat al maig del 2026 baixa més d'un 5%, un 5,5%, si ho comparant amb un any enrere.
0: En canvi, les Balears guanya més de 48.000 afiliats al mes de maig i supera ja els 653.000 cotitzants. Amb aquest punt arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 9 i 5 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Començam una nova jornada de calor, amb cel variable, alternança de sol, també núvols prims, tot i que alguns indrets de la península davallaran una mica les temperatures, però no serà el cas de les Illes Balears. Lleugera pujada del termòmetre, amb màximes que giraran entre els 29 i 34 graus. Podem dir que l'estiu pràcticament ha arribat. Vos parlem de la immigració. Ha augmentat respecte a l'arribada d'embarcacions irregulars. Parlem d'un augment d'un 13,6% a les Balears en un any. Aquests dies han arribat, de fet, diverses embarcacions a les nostres costes. Les darreres, avui vespre, la zona d'Escaló d'Esmort, a Formentera, en 5 persones d'origen magrebí. En total, enguany, hi han arribat més de 2.000 persones, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, però pràcticament la mateixa quantitat de persones que varen arribar en tot l'any 2023. Cridava l'atenció especialment l'arribada d'una embarcació ahir, estem compartint les imatges que descrivim pels oients, una embarcació que arribava a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, just davant del Palau de Congressos. La barca va ser retirada davant la mirada dels banyistes que es trobaven just en aquest moment a la platja. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. També ben pendents de la situació a l'assentament il·legal de Sa Joveria, a Eivissa, on, sabeu, malviuen moltes persones davant la impossibilitat d'accedir a un habitatge a l'illa. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Idò, sí, així és. A primera hora d'avui de matí comencen a multar, a sancionar els que no abandonin aquest solar. També s'enduran les caravanes que estiguin desocupades per tal de desballestar-les. Segons les informacions dels agents, pràcticament tothom de l'assentament pagava un lloguer al propietari real de les caravanes. La majoria no es vol arriscar en aquestes multes, en aquestes sancions, que poden ser, atenció, de més de 10.000 euros.
0: Sense deixar de banda les sancions, multen, en aquest cas, un lloguer turístic il·legal amb una sanció podrien qualificar com exemplar. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Marta. I també és a Eivissa. La sanció ascendeix a prop de 800.000 euros, que seria el 75% del valor d'aquest habitatge. La propietat la feia servir com a lloguer vacacional sense tenir-ne la llicència corresponent. Segons ha informat l'Ajuntament de Vila, la infracció es va detectar en una inspecció conjunta que va fer la policia local i la regidoria d'urbanisme l'any 2024.
0: I també vos contam que retiren la famosa lona de la polèmica a l'aeroport de Sant Joan de Palma.
1: Sí, Marta, l'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Ara, en un principi, ANA considerava que aquesta opció, no considerava aquesta opció, però l'empresa alemanya ho va anunciar en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que ells cercaven o que ells volien. Així que rectificar, podríem dir, també a vegades és de savis.
0: I avui és el dia. Ha arribat. Estem parlant de 300.000 estudiants de tot l'estat que comencen aquesta setmana les proves d'accés a la universitat, les PAU del curs 2025-2026. A les Illes Balears les proves, com sabeu, arrenquen avui i s'estenen fins al 4 de juny a la majoria de comunitats.
1: Sí, enguany a més, les PAU arriben marcades també per un reforç de les mesures de control per evitar el frau acadèmic, és a dir, que la gent copiï, i l'ús de dispositius electrònics o intel·ligència artificial durant els exàmens, aquestes proves que, com dèiem, comencen avui.
2: I per saber, com diuen els alumnes de les Balears aquest moment, connectam en directe a la Universitat de les Illes Balears, on els alumnes d'enguany es preparen per aquest inici d'exàmens. Allà hi tenim la nostra companya, Ana Maria Antònia Esquines, que no ha anat a examinar-se perquè ella ja és periodista, però sí que ha anat a contar-nos, ha anat a viure per poder contar-nos com ha anat aquest primer dia de selectivitat. Maria Antònia, endavant, estimada.
3: Sí, molt bon dia, companys. Just ara em trob fora de les instal·lacions del campus on es respira un ambient de tranquil·litat perquè tots els alumnes ja estan a la seva aula corresponent fent el seu primer examen d'aquestes proves PAU d'enguany, que es tracta de l'assignatura de Llengua Castellana i Literatura. Tot el contrari de com estava fa uns minuts. Aquests exteriors estaven a rebossar d'alumnes amb diferents estats d'emocions. Alguns estaven més nerviosos, altres ja deien que està tot fet i ja no volien repassar. D'altres, pel que m'hi he pogut observar, que estaven repassant fins al darrer minut amb el cotxe mentre els pares els acompanyaven aquí a la UIB. I he pogut parlar amb algun d'ells per saber quina assignatura trobaven que era més complicada i, a més, com portaven un poc aquests nervis. Els escoltam.
4: Pues la veritat és que em pensava que estaria més nerviosa, però més o manco com estava en el tractament de batxiller.
5: Jo diria que les sensacions ara mateix són bones, estem un poc nerviosos, però bé, ho hem donat tot i estem aquí per donar resto.
6: De moment vaig bastant tranquil·la, crec que hem fet molta feina durant el curs i ara queda el darrer sprint, així que bastant bé. Me'n preocupa, crec que filosofia, perquè crec que és fàcil confondre conceptes i crec que també pot ser un poc subjectiva, per tant, me'n preocupa una mica, però per la més tot bé.
5: En general no, però si sí, així més complicada diria matemàtiques.
4: Filosofia, perquè és un poc més subjectiva depenent del corrector, i també biologia perquè me pondera.
7: Fins ara estava tranquil·la, però ara un buit. No, un poc, un poc.
3: Quina assignatura te preocupa més?
7: Igual mates, o història, perquè és molt de temari també.
0: Ai, les matemàtiques, que sempre són un clàssic. Tot i així, he notat molta calma en aquests comentaris dels alumnes que creuaran els dits perquè tot pugui sortir bé. Maria Antònia, quins records, eh? No sé, ja no tenim una Maria Antònia. Després connectem amb ella perquè també li volen demanar com gestionen els nervis, no? Tots aquests alumnes. No és fàcil i és veritat que són dies molt, molt rellevants en la vida d'una persona. Tots els recordam i fins i tot a vegades somiam amb aquest dia. No sé si vos passa. Jo he somiat més d'una vegada en el dia dels exàmens.
2: Tornar a fer selectivitat.
0: Sí. Alguna vegada sí. Alguna vegada. Mira, me confirmen a control que ells també, eh? Si és que és molt recurrent. Frase del dia. Per on passa la reflexió?
2: I de la frase d'avui és de l'escriptor francès Donatien al Alphonse François, més conegut com a Marquès de Sade. Ui. Un autor polèmic que un dia va dir que en l'amor tots els cims són borrascosos.

0: No li deixaran sortir molt bé les seves històries d'amor?
1: Sembla que no.
0: De què parla tothom avui?
1: Idò, avui tothom parla, ja de fa dies, de la casita de Bad

0: la casita, no sé què, fotograma negre, que ha sortit ara mateix a televisió. No és que volguéssim mantenir-la en secret, perquè ja l'ha vista tot el planeta. Bad Bunny ha convertit la casita en un dels grans símbols de la seva gira. És una rèplica d'una casa popular de Puerto Rico que apareix al mig de l'escenari i que vol reivindicar la cultura i la memòria col·lectiva d'aquesta illa. Però paradoxalment, aquell espai que representa la vida de barri i la classe treballadora ha acabat transformant-se en el racó més exclusiu d'aquests concerts. A Madrid, a Barcelona i a d'altres ciutats, la casita s'ha omplert de futbolistes, influenciadors, actors i celebritats, i això ha generat un fort debat. Alguns experts ho interpreten com una adaptació moderna de la tradició. És a dir, Bad Bunny recupera un símbol popular i el recicla per convertir-lo en un reclam global. D'altres, en canvi, allò que pensen és que el missatge original es desvirtua quan un espai es converteix en una mena de zona VIP. La polèmica, però, no acaba aquí. A les xarxes socials també s'ha criticat la selecció de persones que hi pugen en aquesta casita durant els concerts. Molts usuaris denuncien que gairebé sempre són dones joves, primes i amb una estètica normativa molt concreta. De fet, alguns concerts ja s'han pogut sentir crits de "volem grasses", reclamant més diversitat corporal i qüestionant si aquesta tria encaixa amb el discurs inclusiu que sovint ha de pensat l'artista. I encara hi ha un tercer front obert en Vilavial, no la Biodental. El propietari de la Casa Real, que va inspirar la casita, ha denunciat Bad Bunny per l'ús de la seva imatge, assegurant que la popularitat del projecte li ha alterat la vida quotidiana i ha reclamat al cantant una compensació econòmica. En definitiva, el que havia de ser un homenatge a Puerto Rico s'ha convertit també en un debat sobre exclusivitat, representació i apropiació cultural d'un símbol popular. Què en penseu d'aquesta casita de Bad Bunny? Joana Maria Marató Monat, escolt.
1: Jo us he avisat, sí, abans de començar el programa, que avui no seria correcte, seria políticament incorrecte. Perquè...
0: Però seràs políticament incorrecte a les 9 i a les 11 ja sí, hauràs fet anques enrere, no, que de vegades no es passa, no, avui no mantendràs la posició.
1: No, si na Marta Grau, que ets directora, me deixa dir el que dic que diria, no, jo ho dic.
2: Crec que sé un poc per on van,
1: sí,
2: els tirs.
1: I te dic una cosa.
2: I crec que se pot
1: dir. I m'estic arriscant moltíssim en aquestes declaracions que faré, perquè crec que tots els seguidors de Bad Bunny m'esperaran a de fora per dir-me qualque cosa. Espero que no per topar-me, però sí per aventura, per dir-me què opinen. Jo penso que aquesta casita de Bad Bunny, me perdonareu, però és una mica aquell jacuzzi en els anys 90 d'en Jesús Gil y Gil. Allò d'aquest home envoltat de... Anava a dir senyores, però no són senyores, perquè totes són joves, primes, amb una estètica així com molt exuberant, i és talment aquell jacuzzi. Jo m'assumo en aquesta reivindicació, volem grasses. Ser grasses també volem ser a la casita de Bad Bunny, si no, no mos interessa que hi hagi tant d'influenciadors, gent en tant de dobbers, que representi aquesta suposada classe social de Puerto Rico. I la diversitat és
0: el futur.
1: El futur no, és la vida. És que és el present, és la realitat. Vull dir, a on vas tu, que també hi hagi dones primes i a molt de dobbers? N'hi ha, però també hi som les altres.
2: Jo t'he dic una cosa, Joan, aquí fracassen els assessors, perquè aquesta gent, en teoria, ha d'estar superben assessorada.
1: Però t'he dic una cosa, tothom se tupa per anar en aquesta casa i tant.
2: Totalment, vull dir que... sí, perquè sí, té èxit i els fans li donen suport i tal vegada les crítiques
1: que,
2: no són suficients.
1: Què li passa al Cisco Nadal?
0: És que ara estic veient el subtítol que han posat. Es va advenir un hipòcrita, gran debat que suscitam o que volem comentar avui, si home, és o no és un hipòcrita.
2: Una part sí, perquè el que vos he comentat abans, jo crec que està mal assessorat. Igual que, recordeu, va fer aquestes declaracions contra Donald Trump i van ser molt populars i tothom va dir que bé, Bad Bunny se posiciona davant l'immigració i Bad Bunny dona una mà a les diferents classes socials, aposta per la igualtat. Ara hauria de donar també la cara. I no s'ha donat en compte que serien molt més populars si anessin un poc en contra,
1: Benito,
2: no, de tot això.
1: Una cosa, Benito, si mos escoltes, convida-mos a nosaltres a venir a la casita de Bad Bunny i farem que sigui una mica més diversa, tant a nivell de coses no normatius com també a nivell de classe social.
0: Jo crec
1: no?
0: que tenim un problema, ja és que feim herois, ja. A gent, que persones que amb un gest minso que els hi costa zero, ja li donem un valor que no tenen. I després venen les decepcions. És cert que Bad Bunny, com a cantant de reggaeton, va sortir transvestit a un dels seus vídeos, va ser transgressor, va lluitar per certs drets, però ara un pic que ha arribat a lo que seria el món de mainstream, el món global. Ell ha vist els euros, ha vist els duros, ha vist que això a ell li dona guanys i diu, escolta,
2: s'ha pujat en el carro.
0: I si he de perdre una mica d'autenticitat i aquesta casita ha de ser una casita VIP, doncs no passa res. Però és cert que ja s'han repetit i s'han comentat i s'han compartit un munt de vídeos que tenen en els seus productors, en el seu staff, que va a la pista del concert d'en Bad Bunny cercant en lotes guapes. Això és el que realment ha suscitat una mica, el que ha fet una mica de ràbia, que pot ser grassa, però ara és influenciadora. Si ets grassa i anònima, o grassa i pobra, no interesses.
1: Quan he ficat de grassa?
0: Bé, hi havia gent de tota casta, però havia de ser gent coneguda que havia de passar per aquella casita. No ho sé, ha anat en Marc Giró, ha anat en Maria León, ha anat la Madonna de Zara, que ha tret aquesta línia de
2: és
0: roba.
2: És molt classista,
0: amb
2: el concepte.
0: Ell. És
2: el concepte és superclassista.
0: I realment, el que és apropiació cultural és que una casa, diguéssim, obrera, com és aquesta casita en què se va inspirar per fer aquesta performance, hagi acabat sent una espècie de reducte de luxe que sembla més
1: sí
0: un
1: que
0: spa
1: ja podem dir
0: que no una caseta de camperols.
1: No, és top de les vegades que n'hem parlat d'ell en aquest programa.
2: Probablement.
0: I mentre tant, ell va fent caixa.
1: Sí.
0: Tu, que indignada.
2: Sí, però no, per fer...
1: Indignada perquè no hi ha grasses.
2: No,
1: I ell fent caixa.
0: I ell, tan feliç a casa seva.
2: Però no per equivocar-se, no per deixar de ser present en aquest programa, perquè precisament per aquesta raó, per tenir un toc de caspa a les seves publicacions, perquè això és estantís, realment, no? Apostar per aquests estereotips... Sí.
0: Volen baixos avui estors en aquest programa.
2: És la realitat. No, per això no deixarà de ser present en aquesta secció de què parla tothom, Bad Bunny, qui ja té el rècord, com dèiem. Amb la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz, començam el dimarts.

0: 9:37, continua la nostra tertúlia, com sempre aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió i amb molts de temes sobre la taula. Quantes vegades hem parlat els darrers dies sobre aquesta famosa lona a l'aeroport de Sant Joan, amb aquest missatge tan clar, el que passa a Mallorca és... paga a Mallorca. És veritat que tothom està pensant en es queda a Mallorca, igual que la famosa frase que s'utilitza per fer referència a Las Vegas, a l'estudi 54, però, clar, la polèmica era fomenta això el turisme d'accessos? El govern estava encès, estava demanant que ho retirés. Aena sí que és vera que va fer unes declaracions que deia que no contemplava la seva retirada, però ara ha estat aquesta empresa que és com seria un Bizum, no? una empresa de pagament online, ha dit que sí, que ho retira i que tal vegada no han aconseguit transmetre el missatge que ells volien, que no ha funcionat. Rectificar, podem plantejar en aquesta qüestió, és de savis, Eduardo, o més enllà de tot això, com tot, no? Està la part econòmica... No sé, què en penses de tot el que ha passat?
1: Muy bien por la empresa, porque sí. Se ha dado cuenta de que si lo que quería hacer era hacer imagen de marca, no la estaba consiguiendo en un sitio donde parece que era una plaza que le interesaba. Entonces, frente a una mala comunicación, lo mejor quizás rectificar y quedar muy bien, y nadie dice que no pueda poner claro. Otro tipo de lona que seguramente nos parezca mucho más aceptable. Pero por no otra sé, parte, ¿eh? Para mí el contrapunto es muy mal por Aena. Muy mal por Aena porque una vez más ha demostrado que Aena se mueve única y exclusivamente por sus intereses económicos.
0: Claro, porque para Aena... aquesta empresa aquí paga.
1: Es claro, que Aena, efectivamente.
0: Es una cuestión de dos veces, o sea, ¿no?
1: Sí. Aena, el aeropuerto es un Excel y cuanto más dinero dé, mejor. Y si no, basta verlo que parece ya un parque temático. Entonces, bueno, aquí a lo mejor La iniciativa encima de la mesa sería decir, oye, pues a lo mejor nos interesa luchar por esa gestión, ¿no?, autonómica, que es lo que se está poniendo en
0: encima de la mesa. I la pregunta és, havia parlat Aena amb l'empresa? Perquè just tot una va dir, no, es retira. Ostres, tal vegada s'havia de fer aquesta gestió, perquè si l'empresa finalment ha dit, mira, ho retiram, no sé, donar aquest missatge tan ràpidament, de no es retira. I es treure-li els colors a Aena, no? Aquesta empresa ho ha aconseguit.
2: Aquí hi ha diversos punts. Bueno, el primer és que no crec que Aena sàpiga res, perquè a Aena l'únic que li importa que tu li paguis. A més, aquesta anúncia, a lo millor ara posaran una altra lona, però...
0: Què pot valer mensualment?
2: Clar, és que, a més, ja està pagat. És a dir, si ho llevassin, a Aena li és igual, perquè ja està pagat. Allò m'ha aparegut...
0: Però tal vegada és una quota mensual.
2: Això també no? Pot ser, però el manco sa mensualitat ja l'has pagada. És a dir, que això també és una qüestió...
1: No, i a més, hauria que haver la rescisió del contrato, que esto es otro un tema totalmente jurídico, porque si es el propio cliente el que dice, no la quiero retirar, a Aena lo mismo te dice, bueno, a mí me da igual. Sí. Yo no te he pedido que la retires, por lo tanto, yo no te devuelvo el dinero. O sea, que aquí podria estar també.
2: Però allò m'apareix una cosa vergonyosa, que és que Aena també ens ho comunicat que va fer bàsicament es veu que apareixia un comunicat que s'enreia de sa gent i de ses reclamacions i de ses peticions que se feien des de Mallorca, de dir aquest cartell no és adequat, estem intentant canviar ses coses i no pot ser que tu posis aquest anunci. Inclús ell varen anar més enllà, és a dir, sa empresa demana perdó i Aena ni demanarà perdó ni farà res. I per això també és una qüestió tan important el tema de sa cogestió aeroportuària, sobretot a les Balears. Guany també, per exemple, l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que es vol fer una ampliació enorme, sense comptar amb el vot ni en l'opinió, diguéssim, de les autoritats de Silla, que si se volen fer canvis no pots no actuar en les principals portes d'entrada. Així que la llei de cogestió aeroportuària, que és vera que és molt ambiciosa, és una de les qüestions clau, ja no diria en aquesta legislatura, sinó dels pròxims anys, perquè si se volen realment canviar les coses, a part de que se poden canviar d'altres formes també, però una de les parts és que Aena deixi de fer el que vol i que només pensi en la recaptació i en el tema dels dobles.
3: Bueno, yo creo que podríamos aprovechar la pancarta, dejar solo lo de se paga en Mallorca, quitarle el poner se paga Mallorca, que es una forma de decir que Mallorca está perennemente en venta, y así uno lo percibe nada más llegar al aeropuerto. El aeropuerto decía un parque temático, el compañero Luna decía eso, ¿no? Un parque temático. Bueno, desde luego es un espacio de bombardeo mercantilista, total, consumista, donde a los niños les hacen pasar enfrente de las botellas de alcohol. O sea,
0: no, i també els anuncis, no? Perquè és un bombardeig constant d'anuncis, discoteques, perquè aquàtica, és a dir, Aena és un expositor publicitari.
3: És una gran màquina d'ordeño, no? del dinero que llevan los turistas y los residentes en Baleares para antes y después de viajar. Y eso es en lo que se ha convertido, aparte de un monumental negocio, el tercer aeropuerto con mayor volumen de facturación de España, ¿no? Es decir, después de Madrid y Barcelona. Y objeto de deseo político, lo apuntaba Guillem, y eso también es lo que está de fondo. Que nadie le quepa duda de que si Aena

0: Són les 9 i 47 minuts. Continua la nostra tertúlia aquí al dia, avui amb els periodistes Edu Colom, Guillem Porcell i el missè Eduardo Luna. Vos faig una pregunta ràpida i molt clara. Si s'hauria de recuperar aquest IVA de la llum, que recordem del 21% s'havia davallat al 10%, però ara torna a pujar. De fet, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díez, ahir va demanar que se pogués recuperar, no?, aquest nou decret de manera urgent i d'aquesta manera que se poguessin recuperar les mesures que varen caure ahir i poder donar una mà a totes les persones que, per mor de tot el que ha passat, el conflicte a l'Orient Mitjà, la guerra, etc., puguin tenir al manco un respir, no?, recuperant aquesta mesura. Ho veus viable? Començaré per tu, Eduardo.
1: No lo veo viable, no. Porque además la izquierda siempre utiliza

0: los decretos como que son de medidas urgentes, como para intentar estabilizar siempre ese tipo de medidas. Lo que hay que hacer es hacer políticas que sean estables en el tiempo y que ayuden de verdad a la gente. No se puede estar gobernando a base de parches y no se puede estar gobernando a base del argumento de que todo es extraordinario y urgente. Yo creo que es el caos que este gobierno empezó a utilizar con la pandemia y que ha seguido, es el modus operandi que ha seguido en su tècnica legislativa.
1: No creu que recuperar, que tornarà a ser del 10%, i Guillem?
2: Bé, jo crec que sí.
1: Bàsicament... Tu creus que sí, que tornarà a davallar?
2: No, jo crec que s'hauria de tornar a davallar per una qüestió...
0: Això és altra cosa.
2: Sí, exacte. No sé si torna a davallar, però jo crec que sí que hauria de davallar per una qüestió de que té un impacte directe a les economies familiars. A més, en un moment en què moltes economies, pues, per exemple, els salaris no donen, a famílies que no ho passen bé... És complicat, i tot el que sigui abaratar la vida de les famílies, pues, és una, o hauria de ser una bona notícia. Ara bé, no sé fins a quin punt, per exemple, les elèctriques estan tenint beneficis rècord en els darrers anys. També és una qüestió que s'hauria de posar damunt la taula, no? Fins a quin punt estem xerrant de que si va s'ha de baixar mentre les empreses, pues, segueixen fent aquest negoci tan lucratiu. És a dir, aquí crec que hi ha, pues, una contradicció.
1: És molt curiós, companys, analitzar el missatge de les elèctriques. No sé si vos ha arribat, diguent que com tornarà, no, a tenir aquesta IVA del 21, però com ho expliquen és curiós, no? Aquí sí que tenen bons assessors. Clar. Per enviar el missatge i fer-lo, no? De la manera que faci més mal possible. Edu.
3: Sí, les elèctriques i l'Estado. L'Estado també està en cifres rècord de recaudació d'IVA. El año pasado la recaudación por IVA, hablo del IVA general, no solo de luz, gas, rondó los 100.000 millones de euros, se incrementó un 9%. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. El paquete de medidas de la guerra de Irán suponía movilizar, es la palabra, está eufemística, es verdad, movilizar 5.000 millones de euros. Bueno, pues no es tanto dentro de esa recaudación de la que hablamos. Entonces, yo sí coincido con Eduardo en que las medidas tienen que ser estructurales, ¿no? Hay muchos ciudadanos que reclamamos unas rebajas de IVA estructurales, que se replantee esa política fiscal y tributaria que viene a ser a fin de cuentas, y esto obviamente al Estado no le interesa. El Estado ha hecho del IVA, junto con el IRPF, la segunda fuente de ingresos. Es decir, que cuanto más sube la inflación, cuanto más se nos encarece la cesta de la compra, al ser porcentual el IVA, más dinero recauda el Estado sin hacer nada en esa cadena de producción. Por tanto, yo creo que es hora de que eso se plantee de una forma estructural y no solo a golpe de eslogan y utilizar desgracias y desastres globales, como es una guerra, como es el conflicto en Gaza, para intentar pues diferenciarte de Donald Trump, lanzar un eslogan que te sitúe como dice el señor Sánchez, en lo que él considera el lado correcto de la historia, y estas frases grandilocuentes. No tiene que utilizarse una guerra solo para eso. Deberíamos, como digo, plantear de forma estructural una ayuda a los ciudadanos a través de este tipo de rebajas. Yo creo que no se va a poder prolongar más allá. Me gustaría que sí, pero como digo, sobre todo creo que habría que revisar esa política fiscal con la que el Estado está batiendo cifras récord. Yo no digo que las eléctricas también, y que obviamente tendría que haber mayor competencia ahí para que el ciudadano lo percibiera, pero sin duda el Estado és el principal beneficiado.
1: Veurem com es desenvolupa aquesta situació, si se recupera i tornem en aquesta davallada del 10%, perquè la situació no ha millorat ni molt manco, i aquí a comunitats on el cost de la vida és molt més cara, sí que es veurà que aquestes mesures tenien més sentit, si cal. Parlem d'arribades d'embarcacions, han augmentat. De fet, estem parlant d'un increment d'un 13,6% a les Balears en un any. Les dades dels darrers dos anys també mostren un canvi de perfil de les arribades. Els subsaharians representen més de la meitat de les persones que venen a Balears per via marítima. I sobretot crida l'atenció les arribades d'embarcacions de les darreres hores. Una d'elles, sobretot per la imatge, molt espectacular. Bé, totes ho són, no? Però aquesta en concret va ser a la platja de Can Pere Antoni, i davant la mirada un poc impassible dels banyistes, de fet, compartim a pantalla, ho descrivim pels oients, però clar, que surti una dona que s'està posant crema tranquil·lament, no? La vida continua per alguns que surten a gaudir d'un dia de platja, i per uns altres que venen d'un infern, no? Són unes imatges de molt de contrast que no deixen ningú indiferent. Guillem.
2: Bé, és que crec que el drama humanitari anirà més, i les pasteres seguiran creixent per una qüestió bàsica, i és que a Argèlia no hi ha cap relació oberta ni cap motiu perquè canviïn les coses. És vera que des del govern central pareix que s'havia intentat fer qualque apropament, però la realitat és que s'arribada encara són més elevades, i veurem si va creixent. Però, clar, la realitat també, quan passa una qüestió com aquesta, és a dir, quan una pastera arriba a un lloc tan emblemàtic, és que segurament la majoria d'aquí, molts són turistes, i veus la pastera, també serveix com a imatge per entendre un poc el drama, no? És a dir, veus gent que està disfrutant de sol i platja, d'un dia normal, i gent que arriba aquí intentant sortir d'una misèria, o escapant d'un país, o intentant cercar unes condicions millors. Clar, el contrast és enorme, i moltes vegades qüestions com aquestes, o imatges com aquestes, també serveixen per reflectir un poc la realitat actual.
0: Yo cada vez que veo una imagen así, recuerdo las palabras del delegado de gobierno y del ministro del Interior en la toma de posesión del nuevo jefe de policía aquí en Baleares, cuando dijeron que estaban haciendo un trabajo intenso en origen y en destino. Yo aquí lo siento mucho, pero para mí esto lo que es una inoperancia absoluta del gobierno, que tiene totalmente descontrolada la vía de entrada de migrantes, con el drama que eso supone. Y aquí ya no solo estamos hablando del impacto visual para la gente que vivimos aquí, sino del impacto visual para los turistas que están veraneando en las islas y que ya en el corazón de Palma ven llegar una patera de este estilo, ¿no? Me parece dramático.
3: Bueno, los espectadores que nos siguen por la televisión han visto una imagen de una señora untándose de crema, con la sombrilla, con la silla, un día completamente normal. Yo quiero felicitar al cámara que captó esta imagen, porque son imágenes icónicas que lo que explican es la normalización de algo que debería ser disruptivo y extraordinario, y lo es, pero claro, al final la sociedad
1: va a recuperar la imatge, i de fet bueno, l'han posat en pausa.
3: Si he dit la sombrilla, no hi ha sombrilla.
1: Sí, la té just de vora. Ah, sí? De fet, és com una de les imatges de l'any.
0: És com otro dia a l'oficina.
3: És una imatge
1: que probablement és icònica.
3: Felicita a los compañeros porque es una imagen que además me recuerda a otra mucho más cruda, hay que decirlo, en el año 2000, en la playa de Tarifa, si no estoy equivocado, en Cádiz, donde había unos bañistas y al de fondo había un cadáver de un migrante. No es lo mismo, obviamente, pero sí que es el mismo espíritu. Es decir, la vida sigue a pesar de que tenemos ante nuestros ojos una auténtica tragedia diaria, constante. Esta mañana, desde que preparábamos los asuntos de la tertulia hasta que hemos empezado la tertulia,
1: han
3: llegado otras dos embarcaciones, ¿no? Con lo cual el conteo y las cifras que podíamos haber preparado se han incrementado y probablemente mientras hablo siguen llegando, ¿no? Bueno, pues nos estamos acostumbrando y normalizando a algo que no es normal, y el problema de estos asuntos es cuando se normalizan y al final siempre hay alguien detrás que se lucra, alguien detrás que gana con esto y lo pagan vidas humanas. ¿Cuánta gente muere en estos trayectos?
1: És la pregunta, perquè a jutjar per el tamany de l'embarcació, si és que és ridícula, és mínima, ningú s'imagina, no?, que 5 persones, 6, 7, a vegades 10, no?, se fiquin en una embarcació sense saber, no?, la seva destinació, on arribaran, de quina manera. Sens dubte és un drama humanitari del qual sempre feim referència en aquest programa, perquè no volem girar la cara, ni molt manco. Aprofita els darrers 3 minuts que ens queden per fer una ronda de titulars sobre una notícia que té a veure en l'habitatge, un dels altres temes recurrents, o millor dit, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge. Aquí parlem de solucions, dels habitatges de protecció oficial, de la necessitat d'obra pública, però també dels requisits, per exemple, per accedir. En preferència, les futures promocions d'habitatge públic de Solla, de Santa Maria del Camí, serà necessari acreditar 18 anys de residència en el municipi. Altres, com Artà, Sa Pobla, exigeixen 15, Pollença, Maria de la Salut, Eivissa i Sencelles 10, Ainca 8 i Esporles i Calvià 7. Són alguns exemples del mínim d'anys de residència que se necessiten per accedir a un habitatge de protecció oficial.
0: A ver, yo salvando las cifras concretas de cada municipio, que me parece un poco inseguridad jurídica, yo creo que se deberían estabilizar y decir, oye, mira, X años para todo.
1: La mateixa.
0: Efectivamente, ¿vale? Porque eso a la gente le va a costar entenderlo. Y además, para mí, yo como jurista, no entiendo la justificación de 15, 18 o 7. Entonces, salvando eso, me parece que es hacerse eco de un sentir popular pues bastante, bastante normal y bastante aceptable, que es que primero se puedan dar este tipo de viviendas pues a la gente que está residiendo en el municipio y de manera pues regular. Por esa parte me parece perfecto.
2: Bé, crec que és un debat que cada vegada tindrà més presència per una qüestió bàsica, i és que la competència entre persones per alguns recursos concrets, com pot ser l'habitatge, cada vegada serà major i, per tant, s'exigiran pues, aquest tipus de mesures. Ara bé, crec que més enllà de la qüestió de l'habitatge públic, crec que s'han de prendre moltes més mesures per la situació dramàtica que tenim en aquestes illes. I sobretot, crec que amb el tema d'habitatge, fins que no s'aturi aquest creixement poblacional que tenim en aquestes illes, serà impossible fer front en aquest drama, bàsicament perquè cada any tenim entre 10.000 i 15.000 nous residents. Això suposa entre 10.000 i 15.000 noves persones que segurament hauran de cercar un habitatge per viure en aquestes illes.
3: Nada, yo rápidamente, que nos queda poco tiempo, dos cosas. Primera, creo que debería unificarse, no me parece bien...
1: Que fossin els mateixos anys de residència en tots els municipis.
3: En tot el territori balear, uh-huh. o mallorquín, no? Segundo, 18 años me parece mucho, o sea, creo que es un plazo muy largo de tiempo, una persona con 18 años, o sea, yo creo que con 5 o 10 años ya está más que arraigada. Y tercero, yo me hago una pregunta que puede sonar incómoda, pero si esto se aplica a un derecho que consideramos básico como el de la vivienda, aunque sea tantas veces conculcado, ¿se extenderá a otros derechos, como el derecho a la sanidad, como el derecho a, no sé, a otro tipo de ayudas, etcétera? Es un poco la prioridad, el debate, la prioridad nacional que se plantea en otras comunidades autónomas, que aquí se puede traducir como la prioridad balear. De hecho, esa expresión, palabra arriba, palabra abajo, la utilizó la señora Provence en el discurso de reelección como presidenta del PP Balear hace 2 semanas. Eso, que en otras comunidades ha generado tanto debate, un tanto artificial desde mi punto de vista, aquí ha pasado más desapercibido. Yo creo que hay un sentimiento mayoritario, coincido con Eduardo, de que eso debería ser así. Pero, insisto, me plantea dudas de si se va a acabar extendiendo a otro tipo de derechos, cosa que sí que creo podría ser preocupante.
1: Eduardo, Guillem, perdón, Eduardo...
0: Edu Tocayo, de igual.
1: Exactamente. Eduardo, moltíssimes gràcies. Notícies i continua.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. La plataforma Stop Desnonament adverteix d'un nou desnonament avui a Palma. La nostra companya Neus Pericàs està al lloc on s'està produint el barri de Santa Catalina. Neus, bon dia. Quina és la situació?
6: Hola, molt bon dia. Idò, som ara al carrer de Joan Crespí, on pareix que es produirà aquest desnonament d'una dona major víctima de violència de gènere. Segons comenta la plataforma, el pis és d'un fons buitre. En canvi, han pogut parlar amb el propietari de la vivenda, que és una persona física que va comprar el pis el mes de gener. Han pogut parlar amb ell, l'escoltam.
7: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final. Y bueno, yo al final tengo 2 préstamos, necesito venirme, que vengo con mi novia a vivir, o sea que no es mentira, al final es para mí, pues lo he comprado como persona física, o sea que no... Y nada, intento pues saber cuándo soluciona esto, de todo por medio de abogado, yo no he venido ni la he molestado ni nada.
6: Fa pocs minuts ha pujat al pis el propietari i la comissió judicial i el ferreter, i de moment no està havent-hi altercats ni accions violentes, però queden pendents de com avanci el cas.
5: Gràcies, Neus Pericàs. I vist aquest matí han començat a sortir els darrers habitants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. Alberto Ferrer, bon dia, conta'ns.
8: Sí, queden ja molt poques persones, i el que ens comenten des de l'Ajuntament d'Eivissa és que s'està col·laborant perquè el procés marxi sense incidents. Les caravanes buides, que són 7 en aquesta hora, s'estan traient d'una en una amb una grua pel seu desballestament, i també s'ha proporcionat un pis d'emergència social a una dona víctima de violència que té una ordre de protecció en vigor i la que se proporcionarà un pis el temps que necessiti, segons ens han assegurat. Pel que hem sabut, gairebé tots els que vivien aquí pagaven un lloguer per estar-se en precari en alguna de les caravanes. Fins una 20ena n'hi havia ahir a aquesta mateixa hora, i es cobraven a partir de 400 euros per viure-hi.
5: Gràcies, Alberto Ferrer. Canviant de qüestió, avui han començat les proves d'accés a la universitat amb la participació de gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen arreu de les illes. La primera assignatura de la qual s'han examinat és llengua castellana i literatura. Anem en directe fins al campus de la UIB a Palma. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit els alumnes.
9: Bon dia, encara no. Han començat el primer examen a les 9 i tenen temps fins a les 10 i mitja. Uns exàmens que enguany estan marcats pel reglament de sancions que contempla des de faltes lleus fins a molt greus, que implica aquesta, la de faltes molt greus, la suspensió immediata de les PAU per a l'alumne. L'estudiant cometrà una falta greu, molt greu, volien dir, per exemple, si du un dispositiu electrònic no autoritzat. Així ho valoren.
10: A veure, jo crec que és una alternativa molt bona perquè ara mateix, amb totes les novetats que
11: sí,
10: hi ha...
11: Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies sí, i tot això...
10: Sí, detectar aquestes coses.
12: Seria un poc injust que gent que s'esforça i tal, al final, no sé.
13: Sí, jo crec que és una mesura necessària, en fi.
5: Gràcies a Cristina Bausà. I en plana laboral, avui destacam que l'atur baixa al maig a les Balears a prop d'un 7 interanual i deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades publicades avui pel Ministeri de Treball. En canvi, Balears ha guanyat més de 48.000 afiliats al maig i supera ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
14: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
15: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Són les 10 i 5 minuts, sense tant segona hora de programa, i s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Com sempre, en aquestes hores pendents del temps o de l'evolució del temps, seguim en cel variable, alternança de sol, núvols prims, tot i que alguns indrets de la península, sí, que és vera que davallaran una mica les temperatures, no serà el nostre cas, no serà el cas de les Illes Balears. Aquí tot el contrari, tenim lleugera pujada del termòmetre, sí, encara més calor, podríem dir, màximes que giraran entre els 29 i els 34 graus. Així mateix, Joana,
1: sí,
0: Marató.
1: Exactament, Marta, bon dia de nou, però atenció perquè demà, atenció, perquè tindrem avís grau per fenòmens costaners a l'est de Mallorca i a la totalitat també de l'illa de Menorca. Ho podem veure en aquesta imatge que compartim a través de la televisió, explicant i comentant pels oients de ràdio. Està completament en groc a Menorca i també la zona, com dèiem, nord-est de Mallorca. Però no volem acabar la informació meteorològica sense regalar-vos unes imatges precioses que també volen compartir. Són aquestes, mireu, són del fotògraf Rafael Blanc Borafull, qui sempre molt delecta, no?, amb imatges com aquesta. Es tracta d'un timelapse d'aquesta fotògraf que ha gravat com la boira cau des de les roques i fins a la mà, formant una cascada de núvols natural. Això sí, s'ha de ser ben matiner, ell saben que ho és, perquè sempre s'aixeca molt pre per poder captar aquestes imatges i contemplar aquest espectacle natural.
2: Tu te despertaries a les 5 de matí, per exemple, per poder ser en aquest indret contemplant aquesta meravella natural?
1: M'agrada que ho faci ell i que els pugui compartir amb altres.
2: Mos agrada que hi hagi gent matinera que ens faciliti sa feina. Amb això estic amb tu. I ha arribat el moment, ara, com sempre, d'obrir una finestra a l'exterior. No sé si les nostres càmeres en directe mos podran oferir imatges tan espectaculars, però nosaltres en tenim una que és meravellosa.
0: La nostra
2: és,
0: preferida.
2: Sa càmera... acaba de passar un peix. Un aplaudiment, bravo!
0: Però acaba de passar un peix enorme.
2: Una gaganta de torna, bravo!
0: Això és una manera molt poc professional de comentar el temps, ho hem d'admetre, però
2: mira,
0: tercera vegada. Peix, sí, és que està jugant.
2: Vos avís d'una cosa.
0: És un esparrai.
2: Crec que Tritó ha avisat en els peixos, que ha, en el toro, i els ha dit cada de matí, des del dia, connecten amb vosaltres. I aquest peixet ha decidit fer-nos... Sí, el Sant Obregón dels peixos. Ha fet el seu posat d'estiu. I ha circulat ara per davant d'aquesta càmera aquàtica.
0: Jo no, mai l'havíem tingut tan a prop, eh?
1: Jo no crec que sigui tan gran, sinó que és que s'ha
0: arrembat
1: molt a sa càmera. I mira, de fons ja en poden veure de més petitons.
2: Peixius, també peixius. Això, així és com està ara mateix el fons marí, el toro, estimats oients de ràdio, acabant de veure un peix. No poden dir ses dimensions, perquè creiem que és petit, però que s'ha atracat molt en el que seria l'objectiu de sa càmera. Era un peix com a...
0: un esparrai?
2: Era un esparrai. És que ho reconeixes tot, eh?
0: Home...
2: És que ets ja custó.
0: No tot, però alguns, sí.
2: Ratxadet. Era blanc i en ratxes com a...
1: Jo he dit, és Nemo, però no seria Nemo, perquè Nemo és un
0: peix
1: globus, no? Tropical.
0: No, payaso.
1: Payaso, perdona.
0: Que repel·lent, no? Que soc amb els peixos.
1: En aquest cas seria més Nadori. S'assemblava més a Nadori, aquest que hem vist.
2: Tot i si voleu, anem a l'exterior, Joana Maroto, que sé que tu ets una dona d'exterior, i connectam ara mateix en Cala Tirant a Menorca, on podem veure un paisatge totalment diferent.
1: Exacte. Jo soc molt aquàtica, però també t'he de dir. Cala Tirant a Menorca, dia de total calma. Veiem aquí els rajos de sol que se projecten i que fan aquesta mica de purpurina damunt la mà, preciós, a Menorca en aquests moments, molta de calma i poc sol, tot i que com dèiem ja aquests rajos que se reflexen a dins l'aigua.
0: Bon temps, altes temperatures, el manco és la previsió meteorològica que tenim per aquest dimarts, dia 2 de juny, un dia important perquè han començat les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears, començaven just fa una horeta a les 9 i a la universitat hi ha molts d'alumnes demostrant tot el treball, tota la feina que han fet durant tots aquests mesos. Segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, què està passant? M'imagino que ara torna la calma.
3: Sí, companys, estic just davant d'un dels edificis habilitats de la UIB per realitzar aquestes proves d'accés a la universitat, concretament el Guillem Cifra, i de moment van sortint entre 2 i 3 alumnes que són els primers que ja han acabat aquesta primera prova de llengua castellana i literatura. Encara els hi queden entre 20 i 15 minuts perquè tenen fins a les 10:30 per poder realitzar aquesta prova i seguidament hi haurà un petit descans on hauran de seguir mantenint la calma per poder tranquil·litzar-se i realitzar la seva segona prova del dia, que seria l'examen d'Història d'Espanya. però just abans de que entressin he pogut parlar amb alguns dels alumnes i els he demanat que quins trucs tenen per poder mantenir aquesta calma i que els nervis no passin factura davant d'aquests exàmens. Els escoltam.
4: I de respirar, tranquil·litzar-me, sobre que la feina ja està feta i que a donar-ho tot i ja està.
5: Pues estar amb les meves amigues i també pensar que és un examen més.
6: Respirar, aturar-se si fa falta, però el que sigui per no aturar.
7: Estar amb les meves amigues, que sempre són bona companyia, i respirar i ja està.
3: Companys, vos he de dir que he al·lucinat amb les respostes que he tingut, perquè jo fa 4 anys que era aquí en el seu lloc com a alumne a punt d'examinar-me, no tenia cap truc per mantenir la calma i estava molt, molt, molt nerviosa. Era impossible.
0: No, no, m'ha encantat perquè tothom diu respirar. Molt no, però, zen, aquests alumnes,
2: però jo li volia demanar a Ana Maria Antònia Esquines, a partir d'ara a Corners, per lo que serà els oients i Beta Ràdio. Maria Antònia, tu també vas fer exercicis de respiració quan vas anar a selectivitat o no?
3: Mira, companys, jo el darrer que pensava és en respirar. Si en aquell moment me faltava la respiració, no me'n donava ni compte. O sigui, era molt complicat pensar en si ara estic inhalant o és que era impossible. Jo pensava en no puc suspendre, he de menester aquí es nota, un 8, un 9, i només pensava en nombres i conceptes. No, jo no pensava en tranquil·litzar-me.
1: Jo tinc un problema, i és que quan me pot nerviosa tinc incontinència verbal i a vegades dic coses bastant absurdes, no? Cont coses que per evitar esbulls, supos que és un defecte de professió, això de no voler que hi hagi silencis, no? Clar. I xerda de més. I
0: és que un silenci a la ràdio és superllarg.
2: Un silenci a la ràdio és llarg, estic d'acord amb vosaltres, però a mi m'agrada molt quan na Maroto se posa nerviosa perquè ella pateix d'horror vacui, perquè després descobreixes moltes coses de na Maroto. Perquè comença a contar...
1: comença a contar
2: detalls innecessaris, però que t'ajuden a fer una mica de perfil de na Maro nostra.
0: Maria Antònia, moltíssimes gràcies per aquesta crònica. Els alumnes se troben a classe fent els diferents exàmens. Han dit que matemàtiques i filosofia eren el banco els que més els hi feien patir. Els desitjam de tot cop moltíssima sort a totes aquestes persones que s'examinen. Maria Antònia, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Qui vos va tocar a vosaltres de filosofia? S'any de selectivitat.
1: Jo no vaig fer filosofia.
0: Jo, ara, Dori, abans que parlaven de peixos, no me'n recordo, però no me va anar molt bé. Crec que va ser molt difícil l'examen.
2: A mi
0: m'ha
2: tocat Descartes, Descartes i Hume. I jo te vaig mesclar.
1: Ai, ho vaig girar una mica.
2: Però ho vaig mesclar tan bé
0: que
2: vaig treure un 7.
0: Ostres.
1: Molt bé.
2: I no va passar res.
0: Tot i mesclar.
2: Sí
1: que
2: hem
1: de dir que, evidentment, han canviat moltes coses d'ençà que nosaltres vàrem fer la selectivitat, però ara crec que joves tenen molta més pressió perquè les notes de tall que se demanen per entrar o accedir a la universitat són altíssimes en gairebé el 90% de ses carreres. Abans,
2: també perquè ara se posen molt més bones notes que a la nostra època.
1: No sé si exactament però crec que hi ha molta...
2: Jo ho tinc comprovat, ara hi ha molta més gent que treu excel·lents, hi ha moltes més matrícules repartits en els diferents centres i té a veure...
1: Jo no sé si exactament això, Xisco, perquè després resulta que la paradoxa que s'adona és que molta de gent no té la nota de tall per poder entrar i, oh sorpresa, molta de gent acaba a la privada fent una carrera i fent màsters i fent de tot amb uns preus elevadíssims. O sigui...
2: Però és que, estimada, tinguis nota o no tinguis nota, si ara se posen, per definició, més bones notes que abans les notes de tall eren molt més baixes. D'entrada, perquè ara ponderen a 14 punts i quan na Marta i jo estudiàrem que varen fer aquesta activitat, si no recordo malament, el 98,
0: i tot te va tocar
2: Descartes. Bueno,
0: no me'n recordava, però sí que me'n record d'una cosa en concreta. L'examen de matemàtiques, el de lletres, era tan difícil...
2: Jo no vaig fer matemàtiques.
0: Ah, és que no sabia distingir quin era el de ciències i quin el de lletres. O sigui, m'ha semblat tan difícil que, de veres, i de fet va haver moltes reclamacions, va sortir després en les notícies, no?, que molts de...
2: Un moment, un tall teu dient... que difícil certament de matemàtiques.
1: Una Marta, una reclamació.
2: Una Marta Garau de 18 anys.
0: Però de veres que em va semblar dificilíssim. O sigui, va ser un any on l'examen de matemàtiques era complicadíssim. O sigui, ho record perfectament, però no recordava el de filosofia. En tot cas, mira, de gran coincidir, qui sap, no?, si just estàvem a prop, no?, i tots dos patint.
2: Però aquí penso, no vas fer selectivitat a Alaska.
0: No, aquí, a la UIB.
2: Tu la vas fer...
0: Alaska va ser abans. Va ser high school, no ser activitat ni molt manco.
2: O sigui que...
0: Exactament, però no parlarem d'estudis ara, sinó d'altres qüestions que també poden generar un mal de cap. Comença la 8a campanya d'inspecció i control dels xàrters nàutics il·legals en col·laboració amb els cossos de seguretat, en concret amb la Guàrdia Civil. La Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua ha posat en marxa una iniciativa que ja fa 7 anys que va començar i que han incrementat els recursos moltíssim. Estem parlant d'un 853% d'increment.
2: Per posar-hi xifres, l'any passat es va tancar en 162 expedients sancionadors, 58 de greus i 4 de molt greus, amb un total de 471.000 euros de multa. Enguany ja se n'han obert 35 d'aquests expedients amb multes que arriben ja als 92.000 euros i es queden pendents de gestionar 70.
1: Contractar un xàrter il·legal perjudica especialment els clients que s'exposen, òbviament, a quedar descoberts davant qualsevol imprevist. A més, fomenta l'intrusisme en aquesta professió. Tot i així, aquesta pràctica continua sent habitual entre el sector. Avui en volem parlar i per això saludam en José María Jiménez. Ell és president d'APAM, que és l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes. José María, bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia.
1: Bé, d'entrada, te volen demanar una miqueta per aquesta campanya. Són un suport per al vostre sector? Són innecessàries? Falta incrementar, no sé, la vigilància, d'inspectors? Com ho valoreu?
8: Bueno, lo valoramos muy positivamente. De hecho, creemos que es absolutamente imprescindible que haya un seguimiento. Todos hemos visto cómo se incrementa la presión sobre los fondeaderos, se realzan, cada vez tenemos más mala praxis en algunos casos. Entonces, si no hubiera este control, esto sería el lejano oeste.
0: Així tot, José María, la xifra de xàrter il·legal és molt difícil de calcular o es maneja una xifra aproximada de quantes embarcacions a les nostres illes podrien exercir aquesta pràctica?
8: Bueno, se ha reducido bastante desde hace 10 años. También es verdad que, claro, cada vez hay más barcos. Han subido las licencias de charter. Hubo, cuando salió el decreto de charter, hubo un incremento de autorizaciones porque subieron las sanciones. Entonces, parte del charter que ejercía como charter ilegal, un poco sin darle importancia a ciertas obligaciones, pues se legalizaron. Pero aún así sigue habiendo una cifra muy importante, sobre todo la zona de Ibiza, és terrible.
0: Ara parlarem d'Eivissa, també parlarem de festes il·legals d'empreses de xàrter, però abans d'endinsar-nos dins aquest món, perquè és veritat que la notícia fa feredat, hi ha alguns indicis per sospitar que una empresa està realitzant xàrter il·legal, per exemple, quan atraquen a port? En què mos han de fixar?
8: Bueno, no, primero, obviamente, en la matrícula del barco. Los barcos españoles de charter, la matrícula empieza por un número 6. Ah. Y segundo, yo aconsejaría siempre a la gente cuando va a alquilar un barco que entren en la página del BOI, que escriban, busquen en Google declaración responsable de charter. O sea, hay un listado y en ese listado, que está actualizado normalmente con una diferencia de una semana más o menos, lo tienen muy al día. Tú puedes ver si la embarcación que tú has alquilado tiene la autorización de charter. Con lo cual, si tiene autorización de charter, al 99% está todo correcto y puedes estar relativamente tranquilo. Son embarcaciones que además desde el año pasado, con el decreto el último decreto de charter que se sacó, es obligatorio que tengan un punto de atraque, un puerto base. Entonces sabes que no está dispersa, que no vas a llegar al puerto con tus maletas y vas a preguntar por tu barco y tu barco no va a estar. Entonces, eso es una gran ayuda a la hora de contratar.
2: Clar, i José María, quines són les plataformes on s'anuncien aquestes empreses i, sobretot, com aconsegueixen els clients? Perquè intues qui deu haver una oferta arreglada, que tu representes, qui deu haver canals oficials, però llavors també deu haver un canal secundaris on la gent, sabent o no, intenta aconseguir aquests charters. Quina et sabia per arribar-hi?
8: Bueno, la mayoría de las veces ellos, en muchos casos, se anuncian en sus países originales a través de plataformas que a veces no tienen superdifusión, pero que dentro del país es más fácil, ¿no? Quiero decir, un polaco prefiere alquilar a través de una web polaca que de una web pues española, por ejemplo, ¿no? O de Mallorca, en nuestro caso, la misma situación pues con los alemanes, centroeuropeos. Entonces, el tema es que tenemos 1.500 kilómetros de costa y aunque se hayan incrementado de una manera importantísima y con un esfuerzo tremendo el número de embarcaciones para controlar el charter ilegal, los fondeos, etcétera, sigue siendo insuficiente. Es decir, es que hay 1.500 kilómetros de costa, es que es complicado. Si el alquiler turístico es complicado de controlar, pues imagínense el alquiler de una embarcación que hoy está en un sitio y mañana está en otra cala o en otra gasolinera. Se llaman, cuando llegan los clientes extranjeros aquí, llegan al aeropuerto de Palma, generalmente le pasan un WhatsApp al patrón de la embarcación en la que van a ir y se pasan la posición. Entonces no necesitan estar en un sitio localizado.
2: Per tant, per allò que expliques, José María, intues que per molt bona feina que faci s'aconsellaria o que vulgui fer la Guàrdia Civil, si sí, seguint ja contracta en origen aquests charters a una oferta no reglada, no regulada, però que el país d'origen no passa tanta pena com sí que passam des de Balears, se complica molt aquesta investigació i sobretot aquesta sanció.
8: Correcto. Primero, es complicado detectar el que es ilegal. Y segundo, cuando la policía, porque hemos hablado muchas veces con ellos, nos comentan, llegan a la embarcación, el patrón muchas veces ha aleccionado a la tripulación y al final les dicen que son todos amigos. Entonces, claro, la carga de la prueba es que tienen que encontrar algún recibo que haya pagado algún tripulante, algún cliente o algún documento o algo. Al final es una investigación. No, no és una investigació criminal, però és una investigació que no és fàcil.
0: I de totes maneres, és molt important que el govern continuï apostant per aquesta inversió, un increment, no, de pràcticament del 800% dels ingressos destinats a aquesta causa. Jo crec que és important. Ara també han de fer una difusió, una tasca didàctica, perquè la gent entengui que a l'hora de contractar aquest tipus de serveis, el manco es pugui cerciorar que són oficials, no, que l'empresa que contracta és oficial. José María, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
8: De nada, muchas gracias a vosotros.
0: Sense deixar de banda la mà, en aquest cas, i les empreses de charter. Fa uns dies, ho recordeu, nosaltres mos feien ressò de la festa que l'empresa Smart Charter va fer a una zona protegida com a Escaló, a Formentera, amb més de 30 barques aborloades, totes elles juntes, en un espai tan, tan preciós i tan natural com aquest. El fet va ser denunciat per molts de mitjans de comunicació, per descomptat el nostre, però no contents amb aquesta situació, van decidir treure pit a les xarxes socials. Ho estem compartint, ho descrivim pels oients. Publicaven bàsicament els vídeos en què els mitjans parlaven d'aquest atemptat contra el patrimoni natural, parlaven de les seves festes.
1: Sí, i ells de damunt treuen pit, però vegen una mica xarxes socials, no?, d'aquestes publicacions i de que a la premsa se parli d'ells. Però bé, varen utilitzar els vídeos com a reclam per fer un sorteig inèdit a Instagram perquè els seguidors guanyassin participar en una altra celebració com la primera, que també era il·legal. Recordem que no tenien permís pertinent de Capitania Marítima, que li va obrir un expedient pel qual poden tenir una sanció o sancions vàries de uns 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys mediambientals per també afegir-ho a la sanció pertinent.
2: I per parlar-ne, nosaltres ara saludem el missè, resident d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Tur. Joan Carles, bon dia, com estàs?
9: Què tal? Bon dia i salut.
2: Encantat de saludar-te i volia demanar-te si jurídicament què implica organitzar una festa d'aquestes característiques dins una zona protegida com es que lo, quines són les conseqüències que pot tenir això?
9: I doncs les conseqüències poden venir des de dos fronts. Des d'un punt de vista ambiental, tenim la llei d'espais ambientals de les Illes Balears, d'avaluació ambiental, que és la llei 12-2016, que pot ser la llei que instrumentalitzi el govern de Balears, que té les competències en medi ambient, per sancionar en aquesta empresa. I després també tenim les pròpies lleis de Capitania Marítima. De fet, ara mateix Capitania Marítima està tramitant ja un expedient amb una sanció que podria arribar fins a 180.000 euros. I a més, hi ha que pensar que aquesta festa no és un fet puntual, sinó que aquesta empresa ha realitzat ja diverses festes durant, durant l'inici de cada any amb aquestes mateixes característiques, moltes barques avaluades, amb una zona protegida, com el calor, i amb la música tot carbó, no? De fet, ja no seria la primera volta que sanciona una empresa, perquè, de fet, l'any 2019 es va posar una sanció desconeix, inclús de la mateixa empresa, una sanció de 8.000 euros fa 7 anys, per exactament el mateix, fer una boat party, en aquest cas, a Cala Saona. De fet, sí que estic llegint que és de la mateixa empresa, Smart Charter.
0: O sigui, que ells insisteixen, són reincidents, supos que és perquè compensa el dobbés, però és que no m'ho puc creure, que compensi el dobbés d'una festa d'aquestes característiques davant les sancions i de les multes, perquè les multes són altíssimes. Tu creus que la raó és perquè els hi compensa?
9: Jo crec que sí, perquè, de fet, el que varen fer en aquest cas, quan se'ls va imposar la sanció de 8.000 euros, és que ells varen declarar-se responsables, i això implica que hi hagi una sèrie d'atenuants i de bonificacions, i varen deixar la multa de 8.000, la varen passar a 4.800 euros. Clar, jo desconec el que paguen els assistents en aquesta festa, però, com a mínim, només a nivell de màrqueting, aquesta campanya té un valor superior a 4.800 euros. Per tant, jo penso que sí que els hi surt a compte, i per això el que s'ha de demanar és a les administracions competents contundència, tant a Capitania Marítima com en el Departament de Medi Ambient del Govern Balear, contundència, aplicar totes les de la llei, perquè si no apareix que és com un peatge, no?, que han de pagar per poder-ho seguir fent cada any.
1: Clar, Joan Carles, d'una banda deies que hi ha aquesta sanció ambiental, de l'altra administrativa, no sabem ben bé de què depèn la quantia, dèiem que poden arribar a tenir multes de 180.000 euros, però no sé si, per exemple, si ara, per exemple, el govern investiga possibles danys mediambientals, se sumaria en aquesta possible multa administrativa que està investigant Capitania Marítima. Se poden sumar?
9: Sí, se poden sumar perquè aquí no concorriria al principi no en visinirem, sinó que se podrien sumar perquè són dos fets diferents. Capitania no sancionarà per una qüestió ambiental. Si Capitania sanciona serà perquè està prohibit, està avaluat. Tu no pots estar en diverses embarcacions avaluades una vora l'altra. Aquest seria la causa de la sanció de Capitania. En canvi, la causa de la sanció del govern balear sí que seria per un motiu ambiental, per tant, les dues sancions serien perfectament acumulables.
1: Uh-huh. I, clar, en casos així, la responsabilitat recau només sobre l'empresa organitzadora o també hi podria haver, no sé, per exemple, sancions per als patrons o fins i tot per als participants?
9: Això és una bona pregunta. Pels participants no, però en aquest cas la sanció es recauria sobre el promotor de la festa, no? I en aquest cas és bastant evident perquè, a més, fan tota una campanya publicitària. L'empresa Smart Charter és la promotora d'aquesta activitat. Després, els patrons, basta que diguin que són empleats per no ser responsables, per almenys de la sanció administrativa. En canvi, de la sanció de capitania, desconec si inclús hi podria haver responsabilitat per part dels capitans. En qualsevol cas, el que s'ha de fer és posar sancions exemplars perquè aquest episodi no es repeteixi i perquè no es sentin... perquè no ens sentim desprotegits.
0: És que sembla que se'n riuen de nosaltres, o sigui, dels residents de les Illes Balears. Organitzen una altra festa, que la tenen ja en el calendari, un sorteig entre els socis. Hem intentat parlar amb ells?
2: Així és, hem intentat parlar amb aquesta companyia, però només ens ha contestat un bot fet amb intel·ligència artificial, i ens diu això. Ara compartirem aquests missatges en els nostres telespectadors. No, Marta Grau, ets el llegirà, perquè jo estic un pot sec.
0: Diu,
2: i no hi vaig.
0: Entenem perfectament perquè te trobes tan indignada, es dirigien a mi perquè li vaig escriure el missatge de forma reincident, veure alguna cosa així davant vostre i a damunt amb gent fent bromes, amb notícies, té que ser molt frustrant. O sigui, no és que se'n riguin, és que ja no tinc paraules per descriure-ho. I afegeix la IA d'aquesta empresa. Jo no tinc forma d'investigar ni de demanar explicacions directament, però el teu testimoni és molt important, just per aquests detalls, el que heu vist, com se comporta la gent, etc. Estic indignada, Joan Carles. Ja és una qüestió personal, però no puc evitar mostrar la meva indignació. No. Que facin les festes, que les compensin les multes, que s'enriguin de nosaltres i que damunt diguin que entenen la nostra indignació. O sigui, és
1: però això pensa que ho ha contestat la IA. No
0: però que l'empresa...
2: Que és adoptada per naturalesa, la IA.
0: Soc conscient, però el mail està enviat també a l'empresa...
9: Em permetreu que faci servir una expressió molt nostra, que és es pixen de murs naltros i murs que plou. Vull dir, això és una falta de respecte, només el fet de contestar a un mitjà de comunicació que fa la seva feina d'investigació, també contestar amb una resposta automàtica d'intel·ligència artificial que de fet el seu contingut contradiu el que fan, perquè se n'enriuen de naltros fins a tal punt que han fet servir tots els retalls de premsa i de les televisions nacionals que posaven de manifest aquesta festa il·legal per anunciar-ne una nova, de dir, mirau, mos han fet famosos a nivell nacional, per tant, anem a fer un sorteig perquè 12 persones venguin a la pròxima que organitzem.
2: Joan Carles, només un dubte. Aquestes festes són ultrasecretes? Són com una espècie de convocatòria que t'arriba via mail amb molt poques hores d'anticipació. Ho dic perquè si ja estan anunciant una nova festa... Però no sé si és que no se pot fer a nivell logístic, però no convendria enviar 10 llanxes de la Guàrdia Civil en revoltar-los i que ningú se mogués d'allà on són fins que tothom hagi declarat, hagi dit qualque cosa i el manco, un petit ensurt que els llevi les ganes d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments just en el litoral illenc.
9: Jo penso que convendria, i molt, de fet, convendria molt, perquè no crec que aquestes festes... A veure, ara no m'arriben convocatòries d'aquestes, la veritat.
2: Però... Idò, Joan Carles, si no t'arriben a tu, que ets una força viva de ses pitiuses, és que ja no li arriben a ningú.
9: Jo algo malament estic fent, perquè jo aquestes convocatòries no m'arriben, no, tampoc hi aniria.
1: D'entrada, Joan Carles, imagino que pocs residents són els que participen d'aquestes festes, també.
9: Jo és que m'atreviria a dir que cap.
1: I jo t'anava a dir, perquè abans te demanava per la responsabilitat de l'empresa, de l'organització, dels patrons, i te demanava també dels participants. Per ventura seria una manera de persuadir, no? O de no persuadir a la gent que els amultassin. Si tu saps que vas i participes d'una festa il·legal, per ventura també has de ser conscient que te pot arribar una multa, no?
9: Jo penso que el que dius està molt ben plantejat i, de fet, el que faig és directament que s'hauria de gravar el que acabes de dir i els hi posam en els nostres 59 diputats perquè modifiquen la llei d'espais ambientals, la llei de 2016, perquè els responsables de les infraccions d'aquest tipus no siguin només els promotors, sinó també els participants.
0: I només vull afegir que, a més d'haver parlat amb el xat, que la resposta era intel·ligència artificial, mos han dirigit a diversos correus electrònics i tenim al manco la confirmació de que ens han llegit, també la nostra companya de producció, Yolanda Ruiz, i no ens contesten. O sigui que no només hem utilitzat aquesta via, sinó totes les necessàries per poder aconseguir una resposta per part de l'empresa Smart Charter. Seguirem insistint perquè considerem que és important el manco, no?, que es deixin de celebrar aquestes festes que tant afecten el nostre patrimoni natural. Joan Carles, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres i seguiu en fa lluita, eh?
0: I tant. Aquí, per insistència, no ens guanyen,
1: en Joan Carles diu, ha dit aquella expressió de mos pixen damunt i mos fan creure que plouen. I d'altres, com que volen saber si plou de veres, tocam a la porta per saber si plouen.
0: Tu recordes aquella famosa pel·lícula Cadena Perpètua on ell cada setmana escrivia per poder aconseguir una biblioteca a la presó i cada diumenge escrivia i al final aconsegueixen? I farem una cosa semblant cada setmana, tindran un correu electrònic nostre fins que puguem tenir una resposta. No desistirem en aquesta matèria. Aquí, en insistència, estan, no mos guanya ningú.
2: Estan condemnats a Marta Perpètua.
0: Uns consells.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, vam escoltar les castanyoles, les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com anem, com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
8: És el moment de posar els punts sobre les is.
11: De fluència.
10: El paraigo en sabates.
8: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Això ho ha fet un professional.

0: Avui dedicam la nostra taula de camp a un sector clau per a les Illes Balears, l'agricultura, un món que manté viu el territori, preserva el paisatge i també garanteix productes de proximitat, però que també afronta grans reptes com el relleu generacional, la rendibilitat o l'impacte del canvi climàtic.
1: Així és, Marta, però hem de dir que el camp balear també és innovació, és adaptació i és noves oportunitats. Cada vegada hi ha més explotacions que experimenten amb cultius poc habituals aquí a les Balears, incorporen tecnologia molt avançada o també aposten per models que combinen producció, sostenibilitat i experiències vinculades al territori.
2: I per parlar de totes aquestes qüestions, avui ens acompanyen en Joan Guea, coordinador d'Unió de Pagesos, i na Jerònia Bonafa, de les cooperatives agroalimentàries. Benvinguts i gràcies per ser nosaltres un dia més. Com estàu?
3: Beníssim.
2: Parlàvem que calorats, que ara el món del camp i la calor no solen ser bons aliats.
3: No, efectivament, no ho són en aquests moments, perquè, a més, el que mos espera d'aquest estiu crec que encara serà pitjor.
1: I si comença molt prest, l'estiu se fa molt llarg, no, Joan? Podríem dir?
4: Sí, però cada any és el mateix, eh? Vull dir, no.
1: Fruita d'aquest temps.
4: Tendrem calor i farem moltes hores de feina perquè hi ha moltes hores de sol i d'ai. Això tenim.
2: Clar, i ara que parlant d'aquestes hores de sol, cada vegada sentim a parlar més d'alvocats o fins i tot de fruites tropicals conreades aquí a les nostres illes. Són proves puntuals o ja podem parlar d'una nova tendència agrícola que duries quilòmetre zero també cap a casa nostra i per no haver d'estar duguent pinyes tot el dia de l'altra punta de món, no m'he intentat fer pinyes des de Mallorca?
4: No sé si és una tendència o fa pràctiques o d'aquestes que fa anys que funcionen, perquè els bocats fa anys que se'n sembren, hi ha un parell de plantacions, se n'han sembrat més els darrers anys. Jo crec que en el fons el que cerques pagès pot treure rendibilitat econòmica i si el bocat se consumeix molt o altres fruites tropicals, se sembra. Vull dir, ja està. Estratègicament, a nivell de país, el que mos come més, no ho sé, la veritat no, però que se fa i que funciona, és vera.
1: I, Jeroni, creus que el canvi climàtic està obrint precisament la porta en aquests cultius o és sobretot una qüestió de mercat i de sostenibilitat? Què creus? Canvi climàtic també? I, clar, d'empinya, albocà, però no sé si hi ha altres fruites també que són tendència, que venen, no sé, tropicals i que ara també les poden menjar fetes aquí.
3: És que el tema dels albocats, el dia hi ha plantacions que funcionen a zones allà on hi ha un microclima. Estem parlant de soia, estem parlant de pollença, vull dir que aquest model de producció no ens servirà per lo que són totes les illes. Sense cap dubte, aquest canvi climàtic mos du a una adaptació de nous cultius i un tema que tenim pendent de resoldre és el tema de l'aigua. Vull dir que podem adaptar cultius a lo que vulguem, però si no tenim aigua, si no se potencia més tot lo que és el tema de l'aigua regenerada, se farà molt difícil per a produir en aquestes illes.
2: I al consumidor final li agrada aquesta fruita tropical feta fora del tròpic? Vull dir, perquè jo a vegades me passa que hi ha aquest albocat que és de pell llisa, que no és l'albocat de pell com a més rugosa, i jo a vegades ja no sé més ropit, que li costa molt més vendre aquest albocat llis perquè no el consideren tant albocat i volen l'albocat d'importació, quan aquest de pell llisa està millor perquè l'ha pogut agafar més tard i fins i tot és més bo. Joan, no sé si paga la pena, o Jeroni, no sé si paga la pena adaptar-se perquè després el client final digui no, és que aquest albocat no m'agrada perquè no és com els que ve de fora i clar, tindrem un munt d'albocaters repartits per
0: producte
2: aquí.
0: Producte local, també, l'albocat.
2: Que potser no funcionen.
3: Però és que, a més, el consumidor l'ha de provar, vos ho dic, perquè jo el prop. Primera, és molt, molt més econòmic i el pales. És dir que ja no l'has de xapar en sa cuera, l'has de treure, és dir que el pales te queda.
0: I el gust, per exemple, si fessis una cata a cegues,
3: millor,
0: no tenies diferència.
3: És que és millor.
0: Aquí tens totes les respostes, Cisco.
2: Que... Llavors, hi havia cartells de Jeroni repartits per tot, diguent, salvocates, millor.
3: Sí.
2: Que no brevetjar de coses fetes a prop.
0: L'únic inconvenient, i ells me corregiran, seria la gran necessitat d'aigua que necessita aquest cultiu, no? Aquí seria sa part més negativa de tot. Això
3: sense cap dubte, i a més jo crec que és un tema que anem reivindicant des de fa moltíssim d'anys, se fa feina en tot el tema de les aigües regenerades sense cap dubte, però necessitam una empenta importantíssima perquè realment els que passam no podem produir sense aigua, vull dir, ja aquells cultius que se feien en aixecar com era el tema dels ametllers, inclús el tema dels garrovers, tot això ja ha passat a la història, vull dir que...
1: Clar, i abans en Joan ha dit una altra cosa, perquè evidentment l'aigua és important i hem de tenir en compte que és un recurs necessari, però en Joan ens ha dit una cosa que ha passat una mica desapercebuda i jo m'hi vull aturar una mica, perquè has dit també hem de pensar allò que volem com a país. Volem ser productors d'alvocat, de pinyes i d'aquestes altres coses. Has dit de substituir cultius tradicionals precisament per voler innovar o es tracta de complementar-nos?
4: Jo crec que hi ha un canvi d'hàbits de consum i no té per què ser bo que hi hagi un canvi d'hàbits de consum. És cert que parlant de salvotjat, i salvotjat és un superaliment perquè té uns greixos saludables, perquè tal, res a dir, jo no soc ni metge ni nutricionista. Però, per exemple, una part del cultiu del botjat ha desplaçat el cultiu de la taronja. I la taronja és un tipus de fruita que, degut a aquest canvi d'hàbits, ja s'oblit. I és un error, perquè és un producte que de temporada té unes propietats, allà, aquí el vídeo famosíssim de Miquel Montoro, de Lo Blanc i això, poden fer acudits, però en el fons és un resum perfecte, és que té una fruita, una verdura de temporada per nosaltres en temporada. Té molta vitamina C, perquè és el moment que nosaltres tenim les defenses més baixes, no moren de constipar, vull dir, tot el producte de proximitat i del territori té aquesta lògica. Si els perdem per un canvi d'hàbit, per males, perquè una taronja és mala de pelar, per motiu que sigui, clar, perdem una part de patrimoni i perdem una part de cultura, en el fons. Per tant, per això deia què volem com a país, però també hi ha un tema econòmic, és a dir, sí, el botjat es ha de transportar, en menjam, però jo crec que hi ha coses que també se podrien cultivar i se'n podria cultivar molt més, en tot el tema que deien a Geroni, que és imprescindible, les aigües regenerades, i m'ho no oblidam. Vull dir, tot el que et sorta lissa, en els cicles curts, és el més econòmic de tot. Però no, tothom menjancià hem fet en el sud

0: És una qüestió de responsabilitat.
1: I, de fet, en parlàvem a la taula de l'acció de Tentol, que només hi ha manco d'un 10% de restaurants que ofereixen cuina mallorquina. Clar, arribarà un moment que a Mallorca, a Eivissa, a Menorca, te podràs menjar un kebab, te podràs menjar una pizza, però serà complicadíssim poder-te menjar uns esqueldums o poder menjar unes sopes. I jo em demano, quant de temps fa que no menjam esqueldums o sopes fora de casa nostra? Que també potser nosaltres com a consumidors és com aquestes botigues de comerç emblemàtic que te demanes quant de temps fa que no has anat a comprar un rodet de fil en aquella merceria que ara t'ha tan de greu que tanquin. En els pagesos passa una mica el mateix. Un pot dir, no, és que jo no vull que se perdi la varietat de melicotó, ni supercoc, ni la taronja, però si ningú les compra, falta màrqueting, que és el que jo sempre m'he demanat. Hauria de sortir qualcú menjant, més enllà d'en Miquel Montoro, que ja va fer molt bona propaganda en el seu moment, menjant taronges de solla o menjant tubercots de porreres o menjant melicotó, per dir, escolta, aquesta fruita ha existit, és molt bona, i sobretot posar de relleu que potser se perdrà per començar a menjar tot el dia gers on vius, que jo aquí parlaré per mi, jo mai molts. I a lo millor convendria no menjar-ne tants, que hi vaig descobrir que tenien molt de pesticida. I ara ho he de fer tot amb bicarbonat. És un desastre. Tard una hora per menjar-me, res, un plató de fruita.
0: Igual que les fraules.
1: Clar, en canvi, una taronja, només li has de llevar la clovella, la pell, i ja ho tens resolt.
2: Jo crec que tenim dues generacions que el que han fet ha estat perdre la nostra cultura gastronòmica, com tu bé deies. Abans era típic que a les cases se fes una cuina elaborada amb producte de temporada. Jo també he enyorat moltíssim veure aquest cuiners, aquest gran cuiners, que Maier Foscapell, sense cap dubte, que innoven, però que realment no transmeten en el seu moment aquella fruita de temporada, aquella verdura de temporada, que inculquin aquesta cultura de que no podem perdre la nostra gastronomia, com bé deia, uns escalduns, un frit. És a dir, tot aquest boom turístic mos ha duit a que mos hem adaptat la restauració a la cuina dels turistes. No els han fomentat la nostra, i això ha anat en detriment de la nostra cultura gastronòmica i, per suposat, lligat a lo que és el producte el consum del producte local de temporada.
1: Jo crec que tothom ha menjat nix, però gerboses.
3: No, però...
4: I coca amb verdura.
3: Clar, jo crec que l'oig apuntava en Xisco, és molt important. Falta una promoció, i en parlàvem amb la Jerònia quan t'esperaven. Sempre aquesta mitja hora de que mos feis esperar, que nosaltres...
4: Sou puntuals.
3: Greu, perquè... No, no mos van esperar mitja horeta, eh? Però que la promoció és molt important i l'administració hauria de vigilar en el sentit de... Hem fet això en promoció, quin retorn ha tingut? Això no ho fem mai. I estem els dos bé, massa bé, molt agraïts, però hem de mirar quin retorn té. I la promoció és molt important, per allò que deien de la cultura i tal. L'altre dia vaig coincidir amb en Joan Bausà, que és un cuiner jove que duro l'agroturisme de Sant Xerdaix, que fan un projecte molt xulo perquè li diuen cuina de metro zero, perquè tenen un hort propi l'agroturisme, aquestes coses. I ell deia, el ramen està molt bé, però una bona burbaes també. I a vegades mos fa com gràcia perquè tenim aquest puntet d'autoodi mallorquins.
4: Total.
3: Però és que és així. Vull dir, una bona burbaes, una bona sopa mallorquines són plats...
4: Bé, que també fa més modern dir que menges ramen, també. Això
3: clar,
4: és una altra qüestió.
3: Però...
4: Fora les xarxes, que menges un ramen està molt millor, a vegades pareix, que no menjar unes sopes.
3: Però
4: que
3: si
0: quanta feina s'ha
3: si
0: de fer.
3: Entre millor
4: jo,
3: ramen
4: clar, oh?
3: de Mallorca
4: o
3: la burbaes d'una de les nostres predines, si la millor ningú els té ja, triam la burbaes.
0: Sens dubte, per tant, sense cap dubte. Sens dubte, des d'aquí, una crida, per favor, que no només quedi en el paper, que no només quedi... No? La frase típica, sí, consumir producte local, no, que sigui de bon de veres. Una aposta que fem sempre en aquest programa amb Jerònia, amb en Joan, a la nostra taula de camp. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquests missatges.
2: I gràcies a vosaltres, perquè sou grans difusors de lo que és el producte
0: local. No mos cansarem de fer-ho, ni molt manco.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bona setmana a tots dos, uns consells i continuem tot una.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Puedo un grabado.
7: Dale play.

0: Raúl Valls, com estàs?
1: Molt bé, Joan Mimas.
0: Aquí fent un programa...
1: La gran vida.
0: Passen tantes coses.
1: Cada dissabte i cada diumenge.
0: A partir de les 9.
1: Duals a les 9.
0: No, i no t'obram, i no t'obram.
1: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
2: En Joan Mimas i Raúl Valls.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
5: Tentol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
4: Parlem ara d'un fenomen que ha començat a circular per xarxes socials i que molts ja coneixen com a broke planning, una expressió que fa referència a planificar la vida des de la manca de recursos i a convertir el fet de gastar manco en una forma de com a cura personal. Xisco.
7: En paral·lel, però, Marta, les dades econòmiques mostren una realitat que preocupa. El 36,4% dels espanyols reconeix que no pot fer front a gastos imprevistos i un 8,5% afirma que no arriba tan sols a final de mes.
8: I tot això s'emmarca en un context en què conceptes com estalviar o fer escap viu, com us han dit sempre a casa nostra, han passat de ser una necessitat puntual a convertir-se, per a molts de joves i famílies en general, en una forma de gestionar el seu dia a dia. Per entendre millor aquest fenomen, avui en parlam de tot plegat amb el sociòleg Andreu Grimalt, que també és membre de la xarxa EAPM, que ens ajudarà també a analitzar què hi ha darrere d'aquesta tendència i què ens diu sobre la situació econòmica actual. Andreu, bon dia, com estàs?
9: Molt bon dia, benvingut. Com anem? Gràcies.
8: Què significa exactament aquest concepte de broke planning, que a tot li poran com un concepte o un nom en anglès, però al final no deixa de ser això de fer escap viu, no? Fer escap viu, que sí. Que meva mare m'ho ha dit tota sa vida, has de fer escap viu, has d'estalviar, has de mirar de fer una mica de Gidriola. Per què s'ha fet tan viral ara? Què passa?
9: Bueno, jo crec que com tot té una part positiva, en aquest cas que és mínima, i una part negativa, no? La part positiva és veure que tot el que sigui un intent de control en aquest consumisme desaforat en el qual estem acostumats, benvingut sigui, però tots aquests conceptes, com ve de Joana, en anglès, són molt uns embolcalls que serveixen per desfressar una realitat molt més preocupant, no? Estan vestint d'una decisió, el que per la majoria de gent és una obligació, viure amb manco de lo que ingresses, i en el final això també t'està traslladant la responsabilitat del sistema, la responsabilitat de que no tenc ingressos suficients perquè el cost de vida, el meu salari no m'ho permet accedir a determinats béns de consum, o fins i tot un habitatge, de responsabilitat individual. Si no estalvies és perquè no te gestiones bé, perquè no optimitzes els teus recursos, no? I això s'emmarca també molt en aquest boom d'estoicisme que estan venent moltíssims d'influencers tipo Llados, no? De cuida el teu cos, cuida la teva economia, i així en el final triomfaràs, no? Perquè tu ets responsable de la teva pobresa i tu ets responsable també del teu èxit.
4: De fet, la filosofia diu planificar com si estiguéssim arruïnats, tot i que no estiguem arruïnats. Ostres, que és radical, no?
9: Sí, també, d'un punt de vista psicològic, també jo crec que lleva sa motivació que te dona per viure, no? El tema de, si puc...
4: Donar-se una alegria.
9: Exacte. Si puc permetre-me anar a sopar, si puc permetre-me fer un viatge, perquè no ho he de fer, no? Està molt bé estalviar, està molt bé tenir un racó, fer escap viu per tenir aquests recursos quan venguin maldades, però aquesta, diguem, retorn voluntari a sa precarietat, primer, que crec que no existeix, perquè és disfressar una realitat, i segon, crec que psicològicament per la gent que se pot permetre no és adequat. No? És a dir, disfressar o jutjar amb la persona que no ho fa, de no decidir viure així, i alhores que ho poden fer, venen com si fos una opció universal.
10: Seria una mica com tornar a la filosofia dels nostres pares, n'hem parlat moltes vegades aquí. Sí. Jo recordo mon pare i mon mare que hauran fet 3 viatges durant el que era tota la seva vida adulta, i així com jo puc sortir a sopar 2-3 pit per setmana fàcilment, a que nostre sortíem, quan jo era petit, sortíem a sopar potser un pit cada mes o cada mes i mig. Seria tornar una altra vegada en aquella espècie com de penúria econòmica que no forma part del nostre dia a dia perquè hem tingut una altra educació? Seria reeducar amb aquests valors antics desfressar aquesta nova pobresa de l'austeritat dels nostres pares?
9: Bé, crec que, com deia en el principi, té aquesta part positiva de limitar aquest consumisme desaforat que tenim. Però és vera que, afortunadament, hem aconseguit avenços socials com poder socialitzar anant a sopar o poder gaudir d'altres indrets, de conèixer altres cultures viatjant. No? Crec que, lògicament, els nostres pares varen viure una època, o part perquè se nostre, tenim, crec que tenen la mateixa data, jo, Xisco.
10: Tu estàs molt més ben conservat.
9: Venien.
10: Ho dic, no, ho dic
9: que
10: perquè...
9: Que jo tinc els telespectadors.
10: No ho dic, Grimalda, està clar. Si ara fan un plano doble, queda clar a qui sa vida l'ha tractat millor. No, ara no, això no és discutible.
9: Sí. Vull dir que té aquesta part positiva, però m'ho preocupa molt que s'abastesqui, com deies, aquesta d'una falsa decisió, el que és una obligació, una imposició de sistema, i sobretot focalitzar la responsabilitat de cada persona de la seva situació personal. Ets pobre perquè no t'esforces lo suficient.
10: No, perquè
9: gastes, o el que sortia de els joves no tenen una casa perquè surten a sopar. Perdoni, vull dir, que pugui sortir sopar no significa que no pugui, que sigui impossible estalviar, sigui impossible cedir o un lloguer o una hipoteca.
10: O precisament, molts de joves ara surten a sopar més perquè veuen que encara que estalviassin tota la seva nòmina, és impossible que tinguin accés a un habitatge. Mm. Parlaven de l'estoïcisme, però també ha provocat l'efecte contrari, que és un accés d'hedonisme, que això també explicaven que passava molt a Argentina, que varen viure el corralito, que molts argentins viuen el dia, bàsicament perquè varen descobrir que estalviar tampoc els hi resolia res, perquè venia un corralito i tot allò que en un dia valia 30, l'endemà en valia 2, i diuen, ja aquí som, me'n vaig de concert, o me'n vaig a sopar. Això té volta enrere, ara que han creat aquesta figura del treballador pobre. Hi ha manera d'estalviar, per molt que vulguem, si aplicàssim aquestes normes, com a sociòleg, tu creus que arribaria un moment que estalviar 10 euros cada mes de lo que te quedi en el final mos ajudaria a tenir una vida millor?
9: Com he dit en específic, crec que estalviar està bé, tenir que reconèixer que se pugui permetre, està bé per quan venguin maldades, però també hem de tenir en compte les conseqüències que pot suposar aquesta retracció del consum, no? Com pot afectar en el mercat laboral en el qual estem inserits. Tot el que sigui controlar, i ho deia en els principis, consumisme desaforat, estic d'acord. Crec que compram o adquirim massa productes que no necessitem i crec que se generen necessitats que no tenim, no? Però alhora crec que retrobar-nos una altra vegada en aquesta precarietat autoimposada de no poder socialitzar, no poder sortir a sopar, no poder anar a fer una canya, i sobretot disfressar-ho d'una decisió individual quan no ho ves. En el mateix estudi que...
8: I d'una autocura, fins i tot ho estan venent d'autocura. Que... Mos han de cuidar fent aquestes pràctiques de limitacions.
5: Tenen preguntes interessants, de totes maneres, la filosofia, perquè tenen preguntes com, per exemple, diu que abans d'adquirir un objecte te demanis, paga la pena? Quantes vegades ho utilitzaré? Puc esperar a rebaixes? Estic pagant per el producte o per la comoditat? O sigui... També té una part que no és nova, també t'ho dic.
9: I és molt positiva. I jo, per exemple, jo que tinc fills, me les veig moltes vegades molt dificultoses
5: a
9: l'hora d'argumentar en els meus fills, que tenen 10 i 8 anys, de que això ara mateix no se necessita, això és un capritxo, i ara mateix o han de saber controlar aquests impulsos d'adquirir una cosa. A més, no adquirir aquesta cosa, sinó adquirir-la immediatament, perquè si no la tinc immediatament, ja m'estic frustrant, no? I moltes famílies, malauradament, per evitar la frustració d'aquest fill, el que fan és comprar-li o adquirir aquest producte, i això genera, lògicament, aquest canvi social.
10: Però de vegades una torradora és només una torradora. Si has d'anar... la necessit, torraré molt de pa, no ho sé, una torradora, servei per torrar i ja està. Jo és que som més consumista, ho reconec. No com Maroto, que ell és una gran cap de família.
8: Fem allò que podem, però clar, també és vera que no me'n volen privar per aventura d'un caprici, d'un viatge, també han de poder anar a fer un cafè. Seria absurd que no ho poguessin fer, que també fessin feina, però clar, en tota aquesta història també juguen un paper bastant important les xarxes socials, no? De la manera en què mos mostren les tendències, les coses que se fan virals, ara, per exemple, això, aquest broad planning, quin paper juguen les xarxes en la manera de parlar ara, en aquest cas, de dobbers i de precarietat?
9: Les xarxes socials són, al final, un altaveu de lo que pensàvem com a societat i, malauradament, van molt, molt aviat i tornaré a posar l'exemple de la criança dels fills, d'educar a les persones, sobretot en els més infants, però també en els joves i en els adults, de que el que surt per les xarxes socials majoritàriament és fals quan aquestes persones que te venen els grans viatges són feliç perquè tenc aquest producte o... Tornaré a citar en el Llados perquè té 7 Lambos aparcats a la porta, no? I això és l'èxit de sa vida, no? Per tant, tornant al principi, crec que és positiu posar control en aquest consumisme desaforat, saber controlar aquesta despesa a lo millor per tu no serà un capricho no torrador, però una altra persona sí. Jo, si no torpa, la tinc perquè fa guapo la cuina, perquè he vist la foto, el mueble, i per tant me queda molt bé aquesta marca.
10: També depèn de la torradora.
9: Lògicament, però alhora, sobretot el que deia, no desfressar amb conceptes en anglès tot el que no és una decisió individual, perquè si no està imposat...
10: És que ara que dius això, l'altre dia va sortir un reel d'Instagram que hi ha torradores per fer guapo, i després n'hi ha la que torres espada de veres, que és la que guardes dins l'armari, i la cafetera no fas servir la que fa guapo, sinó que n'utilitzes una poiosa que tens dins l'armari. Això també és subvertir una mica la utilitat de les coses.
9: Si serveix per evitar aquests absurds, benvingut sigui es brow planning, no? Però per reduir això. Però el que deia, que no mos abastesquin d'una decisió quan no ho és.
5: Mos poden quedar en la part positiva de tot això, no? Que com tot ho té, però el que ha dit l'Andreu té tot el sentit, que no mos abastesquin d'una cosa que no és ni molt manco. Ai, les xarxes socials, Mare de Déu, quina mania de posar un nom en anglès i de sobte, no? Parlar d'un concepte que després mos demanar més positiu, no? En tot cas, gastar manco, home, depenent de les necessitats de cadascú i amb seny. Andreu, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies. Arribant d'aquesta manera ja a les 11, escoltam a la ràdio els nostres companys dels serveis informatius i a la part televisada del nostre programa uns consells per publicitat. Tot d'una tornada.

0: Lletres Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Una quarantena de persones s'han concentrat avui matí davant les portes del Parlament per reclamar la negociació del primer conveni autonòmic per l'ensenyament 0 a 3 anys. Els sindicats de Comissions Obreres, UGT i l'STEI consideren que la darrera proposta de la Conselleria d'Educació no acabarà, diuen, amb la precarietat laboral del sector.
2: El departament del conseller Antoni Vera s'ha compromès a posar recursos necessaris per equiparar els salaris de les mestres de l'escola concertada que tenen els pitjors sous. Segons Pepa Ramis, de Comissions Obreres, aquesta solució no farà front a la problemàtica de tot el sector.
3: Aquesta millora sí que és una petita millora per un tros d'escolatiu 03, no per tota la resta, sinó per un tros d'escolatiu 03, però també hem de ser conscients que seguiran quedant 4 i 5 taules salarials completament diferents.
2: A tot cas, avui a les 6, els sindicats han convocat una manifestació a Palma, partirà de la plaça d'Espanya i arribarà a la plaça de Cort.
1: I a l'interior de la cambra, el conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que comparteix les reivindicacions de les famílies de l'escola de Son Serra de Palma, que reclamen la construcció d'un nou centre. Segons ha explicat el Parlament, l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris i l'IBISEC redactarà l'avantprojecte del nou centre. Vera ha afirmat que enguany es podrà licitar el projecte executiu i, posteriorment, les obres, que també inclourà noves places per infants de 0 a 3 anys.
2: Des de l'oposició, la diputada socialista Malena Ridovets ha criticat la manca de compromisos formals i ha recordat que les actuals instal·lacions han quedat petites inadequades.
4: Comparteix les reivindicacions de les famílies de Son Serra, comparteix les seves reivindicacions. Allò que no comparteix, els seus partidistes que vostès en fan, en quina cara venen aquí a criticar els problemes que vostès crearen?
5: Li demanen dates i compromisos. Per això li torna a demanar directament. Senyor Vera, serà Vera que el TIPM Son Serra tindrà el nou centre que els seus alumnes mereixen?
1: Mentrestant, a la crònica política, Junts en desafia Alberto Núñez Feijó a anar directament a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont si vol negociar el seu suport a una moció de censura per fer fora del govern el socialista Pedro Sánchez. Així ho ha manifestat el secretari general de la formació independentista Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
2: I és que Feijó ha plantejat a PNV i a Junts que donin suport a una moció de censura instrumental, és a dir, en l'únic objectiu que el nou president Castriàs dissolgués les cambres i convocés eleccions de manera immediata. Turull, però, assegura que si el líder de PP té una proposta, l'ha d'escoltar en persona. Carles Puigdemont.
6: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
2: Precisament, Feijó és avui a Barcelona per reunir-se amb els empresaris catalans. Espera que el líder del PP contesti aquesta proposta de Junts d'anar a Waterloo.
1: I a l'exterior, Donald Trump carrega durament contra Netanyahu pels seus atacs al Líban. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units hauria dit al primer ministre israelià que està refotudament boig i que és un ingrat.
2: Això hauria estat en una conversa telefònica perquè l'Iran es nega a reprendre les negociacions en Washington mentre Israel estigui atacant el Líban. Netanyahu va ordenar intensificar l'ofensiva contra Hezbollah amb atacs en Beirut.
1: Són les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

11:05, tercera hora de programa aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i amb moltíssimes coses que contar-vos. Sabeu que fa dies que tothom em parla de la casita de Bad Bunny?

0: Bad Bunny ha convertit la casita en un dels grans símbols de la seva gira. És una rèplica d'una casa popular de Puerto Rico que apareix al mig de l'escenari i que vol reivindicar la cultura i la memòria col·lectiva d'aquesta illa. Però, paradoxalment, aquell espai que representa la vida de barri i la classe treballadora s'ha acabat transformant en el racó més exclusiu dels seus concerts.
1: A Madrid, a Barcelona i a altres ciutats, la casita s'ha omplert de futbolistes, d'influenciadors, d'actors, de celebritats, i això ha generat una mica de debat. Alguns experts ho interpreten com una adaptació moderna de la tradició. Bad Bunny recupera un símbol popular i el recicla per convertir-lo en un reclam global. D'altres, en canvi, consideren que el missatge original es desvirtua quan l'espai es converteix en una espècie de zona VIP.
0: La polèmica, però, no acaba aquí. A les xarxes socials també s'ha criticat la selecció de persones que hi pugen en aquesta casita durant els concerts. Molts usuaris denuncien que gairebé sempre són dones joves, primes i amb una estètica molt concreta. De fet, a algun concert s'han sentit crits de «volem grasses», reclamant més diversitat corporal i qüestionant si aquesta tria encaixa amb el discurs inclusiu que sovint ha defensat aquest artista.
1: No, i encara hi ha un tercer front obert. El propietari de la casa real, que va inspirar la casita, ha denunciat en Bad Bunny per l'ús de la seva imatge, de la imatge de la casa, assegurant que la popularitat del projecte li va alterar la vida quotidiana i reclamant una compensació econòmica. En definitiva, el que havia de ser un homenatge a Puerto Rico s'ha convertit també en un debat sobre exclusivitat, representació i apropiació d'un símbol popular.
0: I jo volia demanar-vos què en penseu de la casita, que sé que avui de matí estàveu, com diuen els moderns, una mica on fire amb tema, però no sé si a les 11 heu canviat d'opinió.
2: Te diré una cosa. Estava analitzant ara amb més calma aquestes imatges de totes aquestes atletes que ballen i és que, en el fons, està reproduint el contingut de la seva cançó Titi me pregunto, perquè diu, me les voy a llevar todas pel VIP i és que és així, se les està duent de totes aquestes atletes precioses al VIP, o sigui, ell mateix ja ha anunciat que la gent guapa...
1: Això, la selectivitat, t'hagués anat molt bé, perquè aquesta anàlisi de text...
2: No me diguis, però és que això és el VIP.
0: Aquest anar juntant conceptes que ha fet la Marta Garau és una
2: meravella. És que dona molt per pensar lo de reflexionar dues vegades sobre una notícia.
1: Jo ja
2: m'ho
1: he dit avui de matí i no canvi d'opinió, Xisco Nadal, que me sembla totalment el jacuzzi d'en Jesús Gil, dels anys, no sé, que eren els anys 90.
0: 90, en Janet Rodríguez.
1: Me sap greu.
0: Les noches de tal i tal.
1: I jo ja he dit abans també que... hem xerrat de les dones grasses, però és vera que no només falten dones grasses, falten diversitat de cossos, de... No sé, per exemple, no hi ha ningú de cap altre... No sé, per exemple, una persona trans. No hi és tampoc, vull dir, diversitat n'hi ha poca. He vist fa una estona vídeos de com els captadors capten les atletes que van a la casita i també m'he quedat una mica estorada. Perquè, bé, no puc dir la paraula que pens sobre
0: el tema. També, quan te capten però... per anar a aquesta casita, tu pagaries la morterada que has pagat per anar a aquest concert i que te vengui qualcú, t'estregui del teu grup d'amics i te dugui a la casita per estar tota sola, només perquè t'agravin 15 segons en aquesta caseta? No ho sé, també ens hauríem de plantejar nosaltres com a societat, perquè això és allò que valoram, també. Juguem molt amb un tema aspiracional. Aquesta casita es consola. Tothom hi vol ser perquè formarà part d'una elit i això, malauradament, l'ésser humà sempre ha aspirat en aquest tema, però troc que se mesclen com a massa red flags a un mateix ambient, un homo que el que venia, teòricament, era a revolucionar el món del reggaeton.
2: I què penseu? Que les persones que protesten els seus concerts, diguent, volem gent que no sigui estereotips com aquests, volem dones grasses, dones normals... Són anecdòtics? O sigui, és anecdòtic,
0: però, que tampoc
2: això,
0: se tracta de posar dones o homes grassos com si fossin a 13. No és que allà d'agafar com una màquina d'aquestes de fira, pon un gordo en tu vida. És que no és això, estimada. No és que és la societat.
2: No, evidentment.
0: No tots són prims, no tots són guapos.
2: Això me referia i m'has entès. Sinó varietat, no? El que és una societat normal.
0: Sí, però després d'aquesta varietat se critica com a woke i la gent diu que per què ha d'haver varietat quan en realitat sa vida és una altra cosa.
2: Mira, hi ha molta varietat, sobretot en les notícies que han triat avui.
0: Exacte, una aquesta, que t'encanta.
2: Aquesta és que mai a la vida, mira, sempre diuen que hi ha una primera vegada
0: per tot.
2: A la vida per un tipus de titular, mai havia donat un d'aquestes característiques i molt manco. El vicepresident nord-americà J.D. Vance s'ha tirat un pet just abans d'entrar a una compareixença oficial.
3: Ah!
0: aviat.
2: Com? Vos quedeu?
0: Em puc comprovar que un pet sempre fa riure. Les coses com són. Ara érem aquí, debatent Batman i sí, Batman i no, però en Gide Ivan s'ha tirat un pet i tot ha quedat aplacat.
1: És un pet.
2: Però molt sonor, molt sonor, per favor.
0: Clar, he de dir...
2: O sigui, se li ha caigut, directament.
0: Va ser durant un acte oficial, just abans d'entrar, i no està confirmat que sigui un pet real.
2: Perquè, si no...
0: Però aquest mem ja ha circulat com la pólvora per xarxes i milers de persones han compartit, precisament, aquesta flatulència. No saben si, com que resulta que Gidey Vance apunta que serà el substitut de Donald Trump a les properes eleccions, hi ha qui diu que hi ha una teoria conspirativa que està intentant crear un moviment per desprestigiar-lo. I que aquest pet seria l'inici d'aquest desprestigi.
2: Perdona, la gent posa cares rares. Ho descrivim pels oients. I si voleu, ho tornem a escoltar, és molt
0: home,
2: real.
0: La dona que és a la porta
2: és que flipa.
0: No posa cara de res.
2: És que, mira.
1: Sí, mira-la. Sí, aquesta nota, jo penso que no només s'ha assustat dels pets sonors, sinó també perquè li ha arribat una mica de ferumeta. O sigui, és un pet d'aquests potents...
2: Però ja hi entra rient. Ja. Rient. Fixeu-vos que ell entra rient. O sigui, que
0: una cosa, vora passar mai.
2: No, per favor.
0: Abans d'entrar a qualsevol
2: lloc. I si mos hagués passat, tu creus que nosaltres dues senyores ara mateix comentaríem això?
0: No,
2: una cosa és parlar de les nostres vides...
1: Ara
2: una...
1: he dit una cosa... Jo, evidentment,
2: m'amoriria
1: de
2: ser...
0: No, un moment, per favor. Jimena, lleva la música. No sé si
2: ai,
0: hi ha... La sintonia hi ha hagut perquè na Maro t'ha de fer una confessió.
1: No, vull fer cap confessió.
0: I ha de quedar neta per si ho han de tear com a politona.
1: No, és cap confessió perquè no m'han passat mai. Però vos he de dir que...
2: És humà.
1: És humà.
2: És
1: vull
2: humà,
1: dir, evidentment, no t'aniràs a fer un rot a sa cara de qualcú, però, no, però a vegades un pet... És que un pet te pot fer molt de mal. Un pet atrevessat, sí. Un mal de panxa rabiós.
2: Però és que ni tan sols ha tossit per dissimular, perquè si sí, te passa això, comença a fer així o alguna cosa que pugui distreure, no?
0: No seré jo que defensi els pets entrevessats, però... Si tu saps que estan a punt d'obrir una porta a un acte oficial, que tothom està en silenci esperant-te, com a mínim te'n vas 20 passes cap endarrere per mirar de mort.
2: No, és que li ha passat caminant. Mica... No, a ell li ha passat entrant. Perquè just, si vos fixeu i analitzeu les imatges... Exactament, li ha caigut directament. Ell entra a la sala i just quan va entrant, mec, sona.
1: Després hi ha una altra cosa.
2: Li ha passat entrant.
1: És que moltes vegades, i això, tirar una pedra si me deis que és mentida el que diré, o si no ho haurà passat mai, a vegades mos pensam que un pet pot ser insonor, i quan el feim, però... el més sonor de lo que mos pensam.
2: O sigui, ell s'esperava una bufa.
0: Un momentet. No vull començar a analitzar com són els pets de sa gent, però per aquest pet, en Gide Ivans ha hagut de prema. Això no és una sorpresa. Aquest renou no és de... Ai, me pens que serà silenci... que serà silent. I després surt aquest pet. No. Aquí ha hagut intenció, ha hagut
2: Vance
0: força.
2: Esperava una bufa.
0: Clar. No. És que hauria de ser titular. Realitat o ficció, no. J.D. Vance esperava una llorina. Amb tota la tranquil·litat del món. Ja està.
2: Era inevitable parlar d'aquest pet de J.D. Vance que, sens dubte, ha circulat per les xarxes socials. Parlem d'altres qüestions que en si són molt més elegants, molt més animades i sí. Que a més són una realitat d'aquí molt poquet. Vos volem posar una mica nostàlgics, que en aquest programa ens encanta amb la visita d'un grup que ens ha fet ballar moltíssim a tots més d'una vegada. Estem parlant i ens referim a la dècada prodigiosa.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: No. 11 i 31 minuts, continuem en directe i posem el focus ara en un estudi del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que analitza els hàbits sexuals de la població a Espanya. Un informe basat en més de 4.000 enquestes a majors d'edat i que deixa algunes dades que han generat molt de debat, companys.
7: Sí, perquè segons aquest estudi, atenció, un 25% dels espanyols assegura no haver tingut relacions sexuals durant el darrer any. Dins d'aquest grup, un 16% ho atribueix a falta d'interès, falta de ganes o de desig sexual, mentre que altres ho relacionen amb factors com la salut o també la situació personal.
8: El mateix informe també mostra que la majoria de la població que té parella estable i que predomina clarament el model monògam. A més, un percentatge important reconeix haver fet servir productes eròtics, especialment en context de parella, tot i que encara existeixen diferències d'opinió sobre el seu ús i el seu impacte en aquestes relacions de parella.
4: Ens trobem davant d'un canvi social, una major diversitat tal vegada de models o simplement una manera diferent d'expressar-se, ho analitzem amb la psicosexòloga Susana Iborra. Bon dia, Susana.
9: Bon dia, bon dia.
4: Què significa o com interpretes que un 25% de la població no hagi tingut relacions en el darrer any?
9: Pues que por un lado estamos muy en modo supervivencia, yo creo. Estamos metidos en esa rueda de obligaciones, tareas, tener que cumplir como amiga, como pareja, como familiar, ir al gimnasio, tomar la proteína, o sea, irte a un concierto. Estamos tan hacia afuera que, claro, tener relaciones implica conectar contigo mismo, ir al encuentro del otro. Esto requiere también tener otro estado. Y luego, por otro lado, que hablamos más de relaciones y estamos más expuestos a imágenes pornográficas. Y luego, a la hora de tener esos encuentros, va en detrimento toda esa sobreexposición.
7: Clar, aquest estudi que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, indica que un 16% directament diu que no té desig sexual. A què pot respondre això? Més enllà de que és vera que estem abocats a anar a les totes, la vida molt passa per damunt, sempre anem amb mil ocupacions en el cap, però no tenir desig sexual és normal, ho hem de normalitzar o no ho hauríem de normalitzar?
9: Tendríamos que analizar, yo creo que cada uno a sí mismo, un poco cómo es su vida y qué espacio le damos a esa parte erótica, ¿no? El erotismo tiene mucho de creatividad, de juego, de incluso de permitirte aburrirte, y hay muy poquito de eso en nuestras vidas. Y luego es verdad que hay parte de los beneficios de esas relaciones que a lo mejor las encontramos en otras actividades, entre ellas el deporte. Recordemos que el deporte continuo a menudo está relacionado con una disminución del deseo sexual. O sea que creo que también eso que nos aportan otras actividades, pues no lo necesitamos de las relaciones, y las relaciones sí que implican un riesgo que a lo mejor otras actividades no lo implican.
8: Clar, però quan parlem de relacions sexuals, parlem de relacions d'afectivitat o, com sempre, ho reduïm tot a un tema coital? Perquè hi ha vegades que sexe poden ser moltes coses. I també, si una cosa et sexe complet, si una cosa te reclama, si ho vols fer bé, en preliminars, que hi hagi coit, no coit, un postcoit, un tot, són tres quarts d'hora, una hora. I ara mateix trobar una hora en condicions per dedicar-te a fer-ho bé pot ser desaparèixer, que te pot fer dir, és que jo aquesta hora o faig una truita de patata o faig lo coit. I dius, escolta, he de fer truita de patata.
9: Bueno, y la hora que a lo mejor se pasa uno mirando Instagram, por ejemplo.
8: Totalmente de acuerdo.
4: Eso sí que es una buena reflexión, ¿eh?
9: Entonces, eso te está generando ahí un estoy hacia adentro, estoy conmigo mismo, estoy ahí tal, pero que te aploma y no te enciende.
8: Sí, però també pecam de coitals encara ara. Per molt que els sexòlogues i els sexòlegs hagueu fet la vostra feina de dir que es petin també el sexe, que els preliminars són importants, que no tot se limita a una relació penis-vagina, sinó que hi ha moltes més coses a l'univers del sexe, encara només comptam a l'efecte sexe si ha hagut coit.
9: Sí, todavía seguimos un poco Bill Clinton, ¿no? Aquel...
8: Es que
9: estoy rescatando
8: aquesta
9: algo muy antiguo.
8: Que me costa molt i borra explicar a les 11:35 per si qualque nin ara mateix vas a consulta del metge amb sa mare. Clar, Bill Clinton... és que clar, com que no hi va haver coit, Bill Clinton va mantenir fins al final. Sí. Tot i que amb aquell risc d'impeachment per haver enganat a Nord-Amèrica, que no hi va haver relacions sexuals perquè no hi va haver coit.
9: Eso es. Entonces yo creo que todavía tenemos un poco ese chip y todavía lo llamamos relaciones sexuales completas al coito, como si fuera incompleto todo lo demás. Entonces yo creo que esa mirada, aunque la estemos intentando cambiar, todavía nos quedan un poco reminiscencias de años 90 y para atrás.
4: Pero también hay un tema que no pueden dejar de banda, el número es importante. De relacions sexuals, perquè sí, el titular és cridaner, 25% dels espanyols no tengo relacions, però tal vegada ens hauríem de fer altres preguntes. Quantitat, qualitat, no? Realment el número és tan important.
8: Sí, però jo significa crec que aquest 25% que... deu fer referència a persones que no tenen
4: parella.
8: Que no
4: tenen una possibilitat, clar.
8: Perquè si en un any de tenir parella estable no has mantingut cap tipus de...
4: També hi ha parelles que no tenen relacions.
8: Sí, però aleshores també t'has de demanar o has un pacte previ, que ho hagis parlat per lo que sigui, per una malaltia,
4: poques,
8: per una minva de desig, etc. Els pactes en els que sempre fa referència ni borra. Però clar, quant de coits són necessaris a la setmana on és més per considerar que tenim una vida sexual plena.
9: Bueno, sé que me repito mucho, pero es que para mí lo importante es la intimidad. Y la intimidad a veces es emocional, a veces es sexual, a veces es simplemente física pero no erótica, a veces es erótica pero no es sexual. O sea, para mí eso es lo importante, que haya conexión con la otra persona, que haya espacios de intimidad. El número, pues es que al final depende de la persona, del deseo que tenga, de lo sincronizado que es el deseo de uno con el de otro. Y un dato que para mí siempre falta en esto es qué tipo de pareja es, si son parejas heterosexuales, si son, ¿no? Porque no es lo mismo la sexualidad de dos mujeres que de dos hombres, que de un hombre y una mujer, porque las vidas y los roles y los repartos de tareas y demás historias y cómo hemos sido socializados cambia tanto que no se puede comparar, ¿no? Siempre decimos que las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres, y luego siempre está el matiz de las mujeres que están en relaciones heterosexuales, pero
7: clar,
9: no las mujeres.
7: Susana, aquesta puntualització que ha fet en Xisco, a mi ja m'ha suscitat un parell de preguntes, perquè he de supòs que aquest estudi fa referència a persones que no tenen parella. Clar, jo te vull demanar, tu què penses? Sobretot que veus a moltes parelles que per ventura tenen problemes a l'hora de mantenir relacions, que per ventura quan comença la parella tenen moltes més relacions i després ens ho tens amb entenguem manco. Les persones que estan fredines tenen manco o més sexe que les persones que estan empareades?
9: Bueno, ahí ya no lo sabría, pero sí que es verdad que en consulta... No tengo el dato, pero sí que es verdad que hay mucha gente que en consulta me dice es que estoy en pareja y no tengo nada de ganas de tener relaciones. Me siento como si fuera asexual. Uh-huh. Sin embargo, cuando estoy soltera o soltero, no tengo este problema. Sí
7: que
9: tengo
7: ganas. Yo precisamente pensé todo lo contrario, que aquest 25% era de gent que sí tenia parella. Perquè jo dono per fet que les persones que no tenen parella estable poden mantenir relacions sexuals i poden puntuar en aquest estudi igualment, no?
9: Sí, sí, sí. No, i que la comoditat o el saber que, bueno, pues una setmana més, bueno, és es que tenemos mucho lío, bueno, és es que tal... Al final, jo crec que cierta confiança que tienes con la pareja apaga. O sea, es como demasiada confianza, a veces incluso puede apagar las ganas de tener ese encuentro. En cambio, cuando estás soltero, a lo mejor te animas más porque hay otros factores, novedad, sales, estás como en otro ambiente.
4: Hi ha de tot en aquest estudi, perdó, per afegir un matís, no se basa únicament en gent en parella, gent fora treball, fora parella, un poc per endinsar-nos en aquesta informació, seria simplement en gent major d'edat, o sigui que hi trobam de tot. I dins d'aquest de tot hi ha el 25% que no han tingut sexe el darrer any.
8: Sí, però se fa més complicat de creure que una persona casada hagi estat tot un any sense 365 dies, sense haver tingut cap tipus d'intercanvi sexo romàntic, sense seu parell, que en una persona fadrina, el manco a mi, sense ser jo ni sexòleg, ni sociòleg, ni nada d'això. I que queda poc temps també és paper que juguen ara les joguines sexuals a l'univers, no només de la fantasia, sinó també pràctic. Hi ha molta de gent que ha descobert les joguines d'autoestimulació i ha deixat de tenir interès en mantenir relacions amb la seva parella, perquè això passa millor en solitari. Com s'introdueixen aquestes joguines a una relació de parella i que aquesta joguina no passi a ser com una mena d'amant que provoqui fins i tot gelosia amb un dels membres de sa parella?
9: Bueno, tendríamos que revisar cuáles son nuestras artes amatorias si tenemos celos de un aparatito, también, ¿no?
8: Gelosia pot ser una paraula una mica extrema, però sí certa recança, en certa manera, perquè hi ha gent que quan t'ha introduït joguines, ho dic perquè en el meu segle de 50 millors amigues ha passat, que quan una joguina ha entrat per la porta, la funció de som ha sortit per la finestra. I això, quadrar-ho dins una relació monògama tradicional, no te pensis que ha estat del tot fàcil.
4: I compartir...
8: Jo, a vegades, flitxo, la meva capacitat de parlar d'aquestes coses,
9: sí,
8: amb aquest nivell...
9: És que
8: jo ara mateix podria anar on fos, a tota hora, a parlar-ne.
9: Los juguetes son una parte no fundamental, no pasa nada, uh-huh. No hay que utilizar todos los productos del mercado ni volvernos locos con eso, pero bueno, puede formar parte de un juego y no es una sustitución de nadie, ni la persona tiene que sentirse como, ah, yo no soy suficiente.
4: Es un complemento.
9: Es un complemento, uh-huh. Y que a veces lo puede utilizar la propia persona o la pareja dentro de ese juego erótico, pero que en ningún caso es solo una estimulación lo que buscamos en un encuentro erótico. Buscamos una conexión, un tocar, una piel, un olor, un no sé.
4: Mira,
9: es mucho más sensorial que no una estimulació.
4: Has parlat d'una cosa molt important, que era la intimitat, fomentar la intimitat, l'espai de parella, que a vegades per el ritme frenètic del dia a dia se pot perdre. I jo record en una de les darreres converses que hem tingut aquí, en aquesta secció que tu vas dir, sembla un poc estrany, però s'ha d'agendar. No està malament tenir, igual que tens present fer moltíssimes tasques a la teva vida, si tu tens en el cap agendar un espai per la teva parella, no fa falta que posis en la sagelera amb uns imants tenir sexe els dimarts. No és necessari.
8: El dimecres, coit. Apuntat a sagelera i sempre que vas a cercar un iogurt ja tens clar que aquell dimecres has d'estar com a... Ai, he estat a punt de pegar-me un toc en son micro.
4: De nervis.

0: dedicar un espai d'intimitat a la parella.
1: O fer arròs.
0: Home, sí. Has d'utilitzar unes paraules clau.
2: Que cadascú se creï la seva metàfora.
0: Exactament, que cadascú se creï la seva. Susana Iborra, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Uns consells, tornant tot d'una.

0: Dios. Bueno, bueno, yo he cerrado los ojos y tal cual, ¿eh? Sí, sí. Mm. Yo es que creo que además un parecido físico también tenéis,
1: también,
0: ¿no?
1: También.
0: Un poquito. Sí. En el cartel que he visto de la Aquelarre, tuve que mirármelo dos veces y digo, bueno, ¿es José o es Joaquín? ¿No te lo han dicho nunca?
1: Me lo han dicho algunas
0: veces. Algunas veces. Sí. Bueno, avui dissabte, a les 10:30 aquest dissabte, en el bar Aquelarre, ahí vas a estar puntual.
1: Puntual.
0: Con tu recorrido, 18 temas que no van a poder ser más, ¿no?
1: Ahí está.
0: Pero igual bueno, sí, alguno
1: igual
0: que
1: sí,
0: otro.
1: Igual sí,
0: venga,
1: jo crec que igual
0: alguno
1: sí.
0: Que otro, segur que sí. I d'allà veieu, aquesta és la proposta de Aquelarre en Esport d'Amor, a gaudir d'en Sabina, a gaudir d'en José.
2: José, tot un virtuós, perquè des d'aquí també tancàvem els ulls i vaja,
0: sí que
2: quin,
0: és, sí.
2: Quin luxe. Enhorabona, des d'aquí un fort aplaudiment també, José. Són les 11:56, tot d'una, els esports.
3: Bon dia, Marta.
2: Repassa l'agenda esportiva d'avui dimarts.
3: Sí, hem de començar amb el Palma Futsal, que va guanyar per 3-4 a la pista del Valde, a la pista del Manzanares, una victòria que Mordona ha forçat aquest tercer partit, que s'ha jugat dijous al Palau d'Esport de Somoix a partir de les 7:30. Ja hi ha horari, i el Palma que intentarà ficar-se a semifinal d'aquest playoff pel títol. Una victòria amb els gols de Càlid en pròpia porta, dos de Charuto i un de Lucao. Va passar malament el Palma a la segona part. La primera, Mero Manco, va anar bé, amb un avantatge important i ampli, però la segona part se va complicar un poquet la cosa, però, sortadament, el Palma forçarà, com dic, aquest, ha forçat aquest tercer partit de dijous. I, per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol. Ahir va entrenar a la ciutat esportiva Antonio Asensio, som Bibi Boni, va congregar a nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop a les jugadores mallorquines, Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. Avui està previst que hi haurà xerraran alguna d'aquestes jugadores del combinat espanyol i les podrem escoltar a partir de la 1:05 al programa Esportres. Això és el més destacat de moment avui del programa, com dit, Palma Futsal i la selecció espanyola de futbol femenina, que recordant divendres jugarà a Somoix contra Anglaterra, partit classificatori en vista mundial de l'any que ve a Brasil.
2: Pues escoltem tot d'una, idò. També a Laura Tur amb l'actualitat a Eivissa i Formentera. Bon dia.
4: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començarem el programa parlant de patrimoni. Volem conèixer quina és la situació administrativa ara mateix de la seu de Dalvila, del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. En parlarem amb el que va ser director d'aquesta entitat i que és ara mateix el president de l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, en Jordi Fernández. I després, igual que na Clara, també tenim actualitat musical, perquè aquest dijous arriba a Formentera la 12a edició del Formentera Jazz Festival. En parlarem uns minutets amb el director, amb l'arma mater d'aquest festival, amb en Max Moya. I més tard, com feim els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i també obrirem un espai per les famílies aquí al programa amb la directora del CEPCA, amb na Belén Albite, tot això.
2: Moltíssimes gràcies, companya. I de nou, Clara i Mamí, a Menorca, com se presenta el programa al dia?
0: I del dia parlarem amb Maria García, secretària general de Pime Menorca. Rellarem de l'estat de les urbanitzacions del nostre destí en funció dels resultats de l'enquesta anual que realitzen en els seus associats. Després ens farem ressò de la programació de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu amb en Xavier Seguí i na Pilar Carreras. És dimarts, per tant, tenim la nostra habitual secció de genealogia.
2: Acabam amb el dia Mallorca i Jaume Noguera.
5: Mira, començarem parlant de com reviure els molins d'aigua com a molins elèctrics. Alerta, podria ser una oportunitat. Després parlarem de aquestes monges de Sant Eugeni, que ara les gestionarà l'entitat en Mater. Parlarem amb l'escriptor més jove de les illes, en Guillem, que només té 11 anys, i acabarem sabent com poden prevenir plagues.
2: Mira, molt complet i nosaltres posem punt final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Vos desitjam que passeu un bon dimarts, com sempre. Gràcies per seguir-nos.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Executat finalment el desnonament a un pis al barri de Santa Catalina de Palma. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial. Laura Marcos, bon dia, compte'ns.
2: Bon dia. Pilar López afirma que de moment haurà de viure en un hostal durant 15 dies i després cercar un altre lloc. Fa manco d'una hora que ha hagut d'abandonar l'habitatge, que després d'anys en mans d'un fons voltor, ara ha comprat una parella. La dona diu que va llogar el pis a un banc l'any 2012 i que des del 2018 ha continuat pagant el lloguer a un fons voltor.
3: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola. Ofrecí renovar el contrato, ofrecí comprar la vivienda. No, a fondo buitre.
2: Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi havia algú i assegura que ara el necessita per viure amb la seva parella. La Comissió Judicial i la Policia Nacional han acudit avui matí al desnonament, tot i que aquest s'ha produït de manera pacífica.
1: Gràcies, Laura Marcos. Seguim parlant de la crisi residencial perquè el Consell de Menorca ha rebut 9 propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar així el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el passat 13 de maig, s'han presentat 6 ofertes a Maó, 2 a Ciutadella i 1 a Ferreries.
4: Des del Consell valoren de manera positiva la resposta a aquesta primera convocatòria, tot i que no ha transcendit quants immobles s'han oferit. Ara, Habitatge realitzarà la documentació per determinar la viabilitat de cada proposta. El Consell recorda que no totes les ofertes compliran els requisits exigits. Entre altres aspectes, es comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris. Sentim el president de la institució, Dolfo Vilafranca.
5: El termini per presentar ofertes va finalitzar dia 31 de maig i s'han presentat 6 a Mó, 2 a Ciutadella i 1 a Ferreries. Ara corresponen els tècnics estudiar-ne la viabilitat, però el fet de que hi hagi un interès confirma que aquesta és una via útil per incrementar el parc públic d'habitatge de manera ràpida i donar una resposta a la necessitat real de moltes famílies de Menorca.
1: A la crònica política, Vox en rebutja que Feijóo negociï la moció de censura amb Puigdemont a Waterloo, com demana Junts, i insta el PP a presentar-la ja. Pepa Millán és la portavoz parlamentària de la formació.
6: Yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado, que no se nos puede olvidar que Junts y el PNV sostienen al gobierno más corrupto de la historia.
1: I la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, haurà de declarar com a testimoni davant la jutgessa que investiga el cap de gabinet de la presidenta madrilenya Miguel Ángel Rodríguez per la presumpta difusió de dades personals de 2 periodistes. El PSOE havia demanat la seva citació.
4: La magistrada considera que la declaració de González Amador és necessària, proporcional i pertinent per esbrinar d'on va sortir la informació i la imatge dels redactors que Rodríguez va enviar a un xat de periodistes al març del 2024. El mateix cap de gabinet ha reconegut que va enviar el missatge, però nega que la font fos policial, assegura que li ho va passar un veí de l'edifici d'Ayuso.
1: Així hem arribat a les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són dels 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem a l'enginyer Josep Pasqual, que fa poc ha fet una conferència, gràcies a Arca, sobre la possibilitat de tornar a donar vida en els nostres molins d'Esplà, de Sant Jordi, de Campos, els molins d'Aiguaders, perquè siguin molins que generin electricitat. És possible? Seria una alternativa viable? Volem parlar amb ell, perquè si és així, seria una verdadera meravella poder-los, primer, recuperar i, segon, que donessin electricitat. Després pegarem un bot fins a Sant Eugeni, perquè allà, que ses monges, a partir d'ara, ho durà sentirat a l'entitat Mater, on atendrà allà a diverses persones que han de menester una mà, com fan ells, l'entitat Mater sempre donant ajuda a persones amb discapacitat. Després parlarem en el que és probablement l'escriptor més jove de Mallorca. Nom Guillem Martorell, fins aquí molt bé, però és que només té 11 anys. Acaba d'escriure el seu primer llibre, que ve a ser com un diari, que se titula Guillem, quin desastre de vida. Ara voldrem d'aquí una estona, men, perquè és tan desastre que nosaltres creiem que no és tan desastre en Guillem, si en 12 anys ja escriu llibres. I per acabar, com que ara ja comença a venir la calor, xerrarem de plagues, no només de paparres, sinó també de cuques, de moscars. Parlarem amb Raül Luzón, que és biòleg, i ell me donarà quatre consells per tenir a ratxa a tots aquests animalons no convidats a casa nostra. Així que en Yolanda Ruiz i en Ivan López en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Roden els

0: Roden els molins. No hi pot haver millor banda sonora pel tema que volem parlar ara, perquè fa pocs dies, i gràcies a Arca, el doctor, enginyer industrial, expert en energia eòlica, Josep Pasqual, va impartir una xerrada sobre com tornar a donar vida en els molins aiguaders de Mallorca, els que se varen emprar durant anys i anys per treure aigua, per exemple, en el Prat de Sant Jordi, però a moltes altres bandes, com per exemple Campos. El títol de la xerrada va ser "Reviure els molins mallorquins, de molí d'aigua a molí d'electricitat". Mos ha semblat tan interessant que hem volgut conversar amb ell. Josep, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, primer hem d'explicar, crec que vares explicar, els tipus de vents, perquè aquesta matèria primera era imprescindible per fer funcionar un molí, perquè, clar, els molins aiguaders tenen cor, no? I això vol dir que m'imagino que se pot aprofitar, així com els fariners no, m'imagino que el molí se pot orientar. Com funciona això?
1: Exactament, sí. El fet de tenir aquesta cor tan característica és que obliga el molí a estar sempre de cara al vent, en la qual s'orienta ell tot sol. I
0: també nosaltres, fins on arribem, distinguint dels molins fariners, que eren per moldre gra en general, no només blat i farina, i els molins d'aigua. Els fariners tenen sis pales, els coneixem, per exemple, són els que no se solen moure, normalment la torre és de pedra, normalment redona, però els d'aigua tenen moltes més pales, tenen aquesta coa, i són aquests que se podrien transformar en tecnologia moderna en generadors d'electricitat, perquè tu dius que hi ha d'haver 3.000 molins, i d'aquests 3.000 molins de Mallorca n'hi ha 500 que se podrien convertir. Què hauria de menester un molí aiguader, per exemple, d'aquí, del Prat de Sant Jordi, d'aquí de vora, perquè generàs electricitat? Perquè al cap i a la fi, jo me'n record que la bicicleta tenia una dinamo, i quan girava la roda de la bicicleta el llum s'encenia. Me pareix que això va per aquí. Josep, conta'm.
1: Bueno, a veure... Sí,
0: No. Sí, no sé si m'has sentit sobre el mecanisme que hauria de dur, perquè jo m'imagino que de petit. Jo tenia la dinamo de la roda de la bicicleta, i jo m'imagino que el vent faria rodar quan la roda de la bicicleta, i la dinamo me feia llum a mi. El sistema seria el mateix?
1: Bueno, és molt similar. No és exactament el mateix, clar, perquè empleem un generador de corrent alterna, i a més el molí ha de funcionar de forma totalment autònoma, tot sol, i per tant ha de veure el vent que fa, si hi ha qualque alarma, i si les condicions estan fora de la seva paràmetres de funcionament, doncs ell tot sol s'atura, tanca la coa, s'atura, i quan se torna a posar en condicions òptimes de poder funcionar, ell tot sol de forma automàtica, pues obri la coa i se torna a posar en marxa. De fet, tenim un prototip d'aquest molí funcionant des de fa 2 anys a Sant Ferriol. Vull dir, no és que mos ho inventem, sinó que està funcionant. A Sant Ferriol, diguem cap a Manacor, ben davant de Sant Ferriol, a la dreta, se veu el molí sempre funcionant de dia i de nit. Si fa vent, evidentment.
0: Clar, perquè gràcies a els molins, també hem de dir que crec que va ser en Pol Boví que va venir, l'holandès, que va venir de secar el Prat de Sant Jordi, també se van evitar moltes malalties, perquè no s'hi podia estar de molts llars. Allà era horrorós. I clar, sí. Si un té un molí d'aigua i el vol fer tornar... Quina quantitat d'energia pot generar un molí d'aigua si fa vent? Per ell mateix, per autoconsum, se podria abocar a la xarxa? Quina seria la idea?
1: Bueno, la idea és que hem de tenir en compte una cosa. La potència, o sigui, l'energia que se genera és funció del cubo de la velocitat de vent. Per tant, un puesto que hi hagi 4 metres per segon, o n'hi hagi 5 de metres per segon de vent mitjà, pues, és escupo. Ben que digues la diferència, però sí.
0: Clar.
1: Això és la primera part. Per tant, encara que sigui una que pareix que una tonteria, per generar energia, hi ha de vavell, el primer. Aquí, a Mallorca, tenim, sobretot en aquestes zones que antes ha anomenat, tenim el vent tipus embat, que el fa cada dia, sobretot en l'època de primavera i estiu, i que està en unes condicions eòliques que corresponen al funcionament del molí. Per tant, podem generar entre 10 i 15.000 quilowatts hora any, que corresponen al consum d'una o dues vivendes o dos cotxes elèctrics a l'any, de per a funcionar.
0: És a dir, si fa 4 metres d'alçada, faria 64 unitats d'electricitat, i si en fa 5, en faria 125, si és cubo.
1: Exacte. O sigui que...
0: Curiós.
1: Hi ha molta diferència.
0: Per això els molins eòlics són tan alts, aquest que hi ha a la península?
1: Sí. Bueno, jo d'aquest també ja n'he fet molts, en la vida professional. I clar, el que passa és que el funcionament és distint, perquè les nostres pales, els nostres molins, no són unes pales aerodinàmiques,
0: clar,
1: sinó són unes pales d'empuje, que diu. I pega el vent, diu, que estan una mica inclinades i tenen una mica de forma com a de cuirot, doncs recolleixen el vent i li donen aquest par per el dofe girar. Mentre que les pales que empleen aquest molin de tres pales grossos, etc., doncs aquests, les pales són aerodinàmiques, o sigui que funcionen com les pales dels avions.
0: Josep, tu ets el president de l'Associació de Mitges Molins, però, a banda, jo no sé si estàs en contacte amb la Conselleria d'Indústria, perquè això haurien de saber, perquè això és importantíssim. És una idea fantàstica,
1: sí.
0: Ho saben.
1: Hem estat en contacte, i no només això, sinó que ens han atesos, ens han compresos, i en aquests moments estem en un moment importantíssim perquè ha entrat una llei i el govern balear i paga el 100% de la reconversió dels molins per fredors elèctrics. En aquests moments. Per tant, tots els que tenen o són propietaris de molins que se posin en contacte, per favor, amb jo, si estan interessats, i els hi ajudarem a gestionar tota la documentació per poder aconseguir aquesta ajuda que en aquest moment el govern balear està donant.
0: Josep Pasqual és doctor enginyer industrial i ja ho acabeu de sentir. Si voleu reconvertir el vostre molí aiguader en molí elèctric, poseu-vos en contacte amb la Conselleria d'Indústria amb en Josep Pasqual, doctor enginyer industrial, perquè això és una, verdaderament una gran, gran notícia. Josep, els periodistes estan cansats de donar males notícies. Això és una gran notícia. Josep, estarem en contacte perquè això és un camí llarg, però l'hem de seguir. Importantíssim, reconvertir molins d'aigua en molins d'electricitat. Josep Pasqual, tornarem a parlar, perquè aquest tema dona per molt i és important abastament com per seguir-li la pista. Moltíssimes gràcies. Estem en contacte, Josep.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-ho donar a conèixer.
0: No en faltava d'altre, importantíssim. Ja ho heu sentit, els molins se poden convertir en molins elèctrics. D'aquí un instant pegam un vot a Sant Eugeni per parlar de Sant Tití Mater.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Era l'any 1967 quan Jefferson Airplane deien que tots han de menester qualcú a qui estimar. I d'això parlam ara, d'estimar, de tenir cura, de donar una mà, perquè Sant Eugeni té des de fa pocs dies un nou servei d'atenció social i integració. L'entitat Mater ha posat en marxa una casa supervisada, Cases Monges, que cobrirà un total de 9 places destinades a persones amb discapacitat. Funcionarà com una casa normal i corrent, és petita, però està integrada en el teixit comunitari, cercant allunyar-se de les grans institucions i que sigui així un entorn més humà i més proper. Parlem amb Patricia Cornida, que és directora estratègica de Persones i Famílies de Mater. Patricia, benvinguda, bon dia, gràcies per atendre'm-nos. Com estàs?
1: Hola, buenos días, encantada de poder atenderos.
0: Patricia, quin tipus d'usuaris faran ús, valgui la redundància, d'aquestes 9 places de Sant Eugeni de Cases Monges?
2: Mira, pues la vivienda de Cases Monges de Santa Eugenia acogerá a 9 personas en edades comprendidas a partir de los 18 o 21 años con discapacidad.
0: I fins ara on eren aquestes persones? Perquè m'imagino que devien estar a unes altres instal·lacions de Mater.
2: Sí, estas personas, algunas estaban dentro de nuestras instalaciones, de otras viviendas que tenemos distribuidas por diferentes espacios o por diferentes zonas de Mallorca, y algunas serán que vendrán de la lista de espera de Limas, porque estas 9 plazas son plazas concertadas.
0: Sí, han de dir que són places concertades en l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en CIMAS. Clar, l'idea és facilitar que els usuaris puguin fer una vida completament normalitzada dins del poble i promoure la seva autonomia, no? Perquè això és molt bo, no?
2: Sí, así es. Nosotros, ¿por qué volvemos a Santa Eugenia? Bueno, pues porque Santa Eugenia es uno de los espacios donde estaban las hermanas franciscanas, donde tenían un convento, y queremos volver, ¿no?, a recuperar esos espacios donde ellas tenían esa presencia, lo hacían acompañando al pueblo, y nosotros al final hacemos ese mismo trabajo, ese mismo acompañamiento, ¿no? Acompañaremos a personas con discapacidad intelectual dentro de la vivienda de Cases Monges en un entorno comunitario como es Santa Eugenia.
0: Clar, de fet, crec que a l'acte hi va anar Sona Maria Drové, de sort, que estava allà.
2: Sí.
0: No se va voler perdre l'acte, sí.
2: Hicimos un momento simbólico de ella, fue la que cerró las puertas de Santa Eugenia y fue la que pasó la llave a una de estas personas que va a entrar a vivir en Santa Eugenia.
0: Clar que sí.
2: Hicimos este acto simbólico, ¿no?, de recuperar de que ahora se van a generar dentro de este mismo espacio nuevas oportunidades.
0: Jo també he llegit que l'arrelament local, els vincles que puguin tenir els usuaris en els veïnats, les activitats del municipi, són molt importants per fer com una integració normal i corrent, no? Se trata d'això, no?
2: Evidentemente, nosotros cuando vamos a los pueblos vamos a aportar, a poder colaborar en todo lo que se nos necesite, en lo que podamos participar. No vamos a proveer a que nos den apoyo, sino todo aquello, ¿no? Poder participar en todo aquello que el pueblo nos necesite, ¿no? De hecho, esto lo hablaba con el alcalde, hicimos un día también de jornadas de puertas abiertas para el pueblo, que fue todo un éxito, que vinieron alrededor de 100 personas a visitar la casa. Y hablábamos de esto, ¿no?, de que nosotros queremos aportar dentro de la comunidad, ser un vecino más y poder participar de todos aquellos proyectos, de todas aquellas actividades comunitarias que se ofrecen dentro de Santa Eugenia.
0: I, de fet, és que també la idea era descentralitzar, no?, perquè beneficia la pròpia localitat, perquè ajuda a donar vida en el poble, perquè, clar, de vegades hi ha serveis especialitzats que se concentren massa a Palma, a les zones urbanes, i vosaltres veig que és que sou arreu, sou a Sineu, sou aquí a Sant Galeu, òbviament, en el Camp Redó, a l'Escorxador, a Inca, a les Oliveres, vull dir que estàu bastant descentralitzat ja de per si, no?
2: Claro, allí donde se genera una oportunidad para que las personas se puedan desarrollar, nosotros allí utilizamos esa oportunidad para poner en marcha proyectos. Y ahora ha salido la oportunidad de Santa Eugenia, igual que salió la oportunidad de Costitx, que también tenemos una residencia y un centro de día, y siempre recuperamos, ¿no?, esos espacios de las hermanas donde ellas iniciaron esa labor y nosotros volvemos a entrar dentro de los mismos espacios y continuamos con esa labor de acompañamiento.
0: De fet, això, com tu has dit, només és un de tot el que teniu planificat a nivell de tota Mallorca per aquest any 2026, perquè hi ha un impuls de més de 130 places en diferents modalitats d'habitatge. Ara estan parlant de nou a Sant Eugeni, però teniu previstes un centenar, i ja en teniu centenars de concertades en Limes, no?
2: Sí, ahora, bueno, estas plazas son las 130 que el Consell ofrece a todas las entidades. Nosotros de estas plazas abrimos la oportunidad de Santa Eugenia, de poder concertar las 9 plazas de vivienda y las 10 plazas de ocupacional, porque en Santa Eugenia también hay un espacio para dar respuesta a personas que también son un perfil de a partir de 16-21 años, un servicio ocupacional, que es un servicio de día, de 9 a 5, donde ellos, bueno, pues desarrollan diferentes tipos de proyectos y de oportunidades, ¿no? Sobre todo oportunidades que tengan que ver con la comunidad.
0: Patricia, des de la Direcció Estratègica de Persones i Famílies de Mater, sempre que hagueu de menester qualsevol cosa, ja que feu feina arreu de Mallorca i aquest programa se diu El Dia Mallorca, teniu els nostres micròfons oberts i ja ho sabeu, a Sant Eugeni des de fa molt pocs dies Cases Monges, que ella mateixa, la Maria Drové, de sort va tancar i va tornar a obrir perquè ara nou usuaris de Mater puguin fer vida normal, descentralitzada de Palma, vincles amb els veïnats, amb les activitats del municipi, que és probablement la millor teràpia que se pugui fer, i més a Sant Eugeni, que és un poble preciós. Patricia, enhorabona i moltíssimes gràcies per la feina que feis.
2: Muchísimas gracias, y lo mismo te digo, nosotros también estamos aquí disponibles por si nos necesitáis para algo.
0: Igualment, idò, moltíssimes de gràcies. Nosaltres ara, de fet, m'anem a conèixer un dels escriptors, diria jo, més joves que hi ha a Mallorca. Ara veureu.

0: Bueno, vos parlem ara d'un escriptor molt particular. Sempre li ha agradat dibuixar, els mapes, còmics, historietes, i des de fa poc també escriu diaris personals. El més curiós és que, com dèiem, no és un escriptor qualsevol, perquè té només 11 anys. Guillem Martorell, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, estic bé. I vosaltres, com?
0: Encantat de tenir-te aquí amb en Guillem Martorell, pare. Com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí i que mos hagueu convidat.
0: Bueno, primer de tot, què t'assembla aquesta figura? Que l'has fet tu o t'has sortit així?
2: Jo crec que un pot de tot, eh? Perquè, clar, que nostre... Clar, jo som professor de dibuix, vulguis o no, ja m'ho vau dibuixar, i també em dedico també a escriure, i, clar, suposo que també això influeix. Però bé, no és que l'haguem pressionat ni res, eh? Això és una cosa que ha sortit d'ell.
0: Guillem, el teu llibre se titula Guillem, quin desastre de vida. Vaja títol, no tens edat per tenir un desastre de vida. Què passa? Per què quin desastre?
1: Bé, perquè quan escrivia el diari vaig dir, mare Déu, quin desastre de vida. Aquesta va ser la frase que va culminar a dins de la meva ment. Vaig dir, buf, m'ha explotat la ment, m'ha explotat. I m'ha dit la ment, per què no poses aquest títol en el teu llibre? Va ser així com va néixer en Guillem, quin desastre de vida.
0: I també l'has il·lustrat tu?
1: Sí,
0: l'he il·lustrat. Aquí ara ja entenem que aquí sí que has tingut ajuda, perquè ton pare dibuixa, d'acord. Però, bueno, i com va ser això de que arribes a Espelma Edicions? Crec que tu, Guillem, pare, vas tenir qualque cosa de veure, perquè fins i tot podria ser l'inici d'una sèrie. Vas ser tu qui vas dir, vas parlar amb Espelma Edicions i vas dir...
2: És que... És un cúmul de circumstàncies que, clar, jo veia el que estava fent ell. De fet, ell escrivia molt cada dia i tenia, crec que fins a 5 diaris. I va resultar que en Tomeu Simó d'Espelma va venir a fer màster de professorat en el meu institut. I jo era el seu tutor, diríem, del màster. I vaig dir, bé, li mostraré, perquè jo estava, clar, orgull de pare, i li diu, bé, li mostraré. I li vaig mostrar, i al cap d'un període de dies ell va dir, bé, amb això hauríem de fer qualque cosa, perquè està molt bé. És veritat que estava molt bé. I a partir d'aquí ja va ser el procés de digitalitzar, de passar els textos i tot això.
0: Estàs a 6è de primària?
1: Sí.
0: A l'escol·legi Eliano Bosch de Santa Margalida. Què te diuen els professors?
1: Els professors quan me passen per davant sempre me feliciten. I jo, pues, me poso molt content. Però és que ja no sé ni què dir.
0: I els altres alumnes... Te diuen, te fan sa busca, que diuen, mira, s'escriptor, no sé què... Però jo t'ho diria, si anés a classe amb tu, te diria, s'escriptor...
1: Me diuen el famosillo.
0: El famosillo. I ara t'ho diran més de cada vegada. Escolta, pregunta d'Emilio, quina assignatura t'agrada més i quina assignatura t'agrada menys?
1: La que m'agrada més, en tinc dues, que són atenció educativa i plàstica. Atenció educativa perquè no feim absolutament res i perquè puc escriure en el diari, i a plàstica perquè puc dibuixar.
0: Quina assignatura ha dit la primera?
2: Atenció educativa, diríem que és alternativa de religió.
0: Ah, d'acord.
2: Si no fa religió, fa atenció educativa.
0: I plàstica. Bueno, t'agrada el bàsquet,
1: sí.
0: El futbol. També t'agrada jugar en segon sola. Ten temps per tot?
1: No, m'agradaria congelar els temps per poder així fer-ho tot en un dia.
0: De què xerra el teu llibre, quin desastre de vida? Perquè crec que va de tot un curs escolar, no?
1: Sí, va un curs escolar, el meu curs escolar 5.
0: I contes històries que has viscut realment i altres que t'has inventat.
1: Sí.
0: Per exemple, quin estàs inventat? T'estimes més deixar-ho en incògnita perquè els lectors...
1: Jo ho deixaria en incògnit, així... La gent podrà agafar-se una sorpresa.
0: Però sempre amb un poc d'humor, no? T'agrada la broma, no?
1: Sí.
0: Li ve de família, això. Son pare
2: sí,
0: també li agrada.
2: Sí, no ens agrada fer bromes. A més, crec que també xerrant un dia quan ho estava fent, van dir, bé, pots inventar històries que siguin divertides, clar. Així agradarà més els que ho haguin de llegir. Perquè, a més, ell li fa ganes mostrar-ho en els amics.
1: Sí, ho vaig fer una presentació a l'escola.
0: Sí.
1: I els mestres van posar un 10.
0: Home, és que si no, deu ser l'únic que escrius del teu curs.
1: Bé, va haver una febre de l'or, perquè tothom va començar a escriure. M'han veure i m'han voler treure un 10 ells, també.
0: Molt bé.
1: I, clar, va haver una febre. Però després d'aquesta febre se va acabar dos dies després.
0: Bé, però vas sembrar una llavor. Està molt bé. I l'origen de tot això, crec que va ser que te vas comprar una llibreta, vas començar a escriure tot el que te passava cada dia, un diari,
1: sí,
0: no?
1: Era una llibreta.
0: Avui he anat a escola, avui he jugat a futbol, no? Més a banco.
1: Sí. Era com tipus una llibreta petita de matemàtiques que l'utilitzàvem per fer multiplicacions, divisions, tot això. I jo vaig dir, bé, hi ha un parell de pàgines lliures que queden al final i vaig començar a escriure un poquet.
0: Tres pàgines diàries escrivies, això moltíssim, és un ritme que així mateix... No te, a dir, tu escrius quan vols, no?
1: Sí.
0: Quan te canses, te canses.
1: Sí, me canses. Ara aquest dia no escric molt perquè no tinc inspiració i estic un poc cansat.
0: I dius que els dibuixos els inclous per explicar, perquè la història s'entengui millor, no?
1: Mm.
0: Per exemple, perquè clar, és que jo, per exemple, de menut m'agrada molt més les històries il·lustrades, perquè aprens i entens millor el que passa. És a dir, primer escrius i després dibuixes, no? O al revés, a partir d'un dibuix te pot sortir el text.
1: Jo, a partir del text, faig un dibuix. Perquè si he de pensar un dibuix antes del text, m'ha un poc difícil, això.
0: Clar, dius que quan ton pare li va mostrar en Tomeu Simó després amb edicions el material, tu dius que el més difícil va ser seleccionar. Sí. Els textos, fer la tria d'ella. Perquè, clar, hi ha coses que se te queden allà dins del calaix. Això te va saber greu, no?
1: Sí, m'ha saber greu. Jo volia posar totes les historietes. Però, clar, no va poder ser.
2: Sí, perquè si no, hauria estat un llibre molt llarg. Perquè tres pàgines cada dia i té cinc diaris, ja me diràs.
1: De 90 pàgines.
2: Sí.
0: Mare de Déu.
2: Tenia molt de material. Però bé, van triar. Crec que van triar bé, però...
0: Bé, però de tota manera, això serà una sèrie, no? Mm-hmm. Pel que he sentit a dir. Ja tens material, no?
1: Sí, material, un pot de l'estiu i un pot de viatge d'estudis.
0: Ah, has anat ja de viatge d'estudis?
1: Sí, ja he anat.
0: A on?
1: PortAventura.
0: I?
2: I també vam anar a una
1: altra banda. Vam anar als Pirineus.
0: I de tot això treus material, no?
1: Sí.
0: Aventures que t'han passat, coses que no havies vist mai, no?
2: I per poden reprofitar... coses que no varen entrar en el primer, que varen entrar en el segon i el tercer.
0: Clar. Tu poses Santa Margalida el 5 de maig de 2026, que és demà, per exemple, o qualsevol altre dia.
2: I la gent
0: no t'ho inventes. No? O sí. 4 de juny de 2027.
2: Sí, amb això de les dades, també... Les dates van tenir... Clar, havien de col·locar que tot coincidís, jo que sé, per exemple, Sant Antoni, que fos quan tocava, clar. Nadal, tot havia de quadrar. A lo millor, quan escrivia, a vegades, a lo millor un dia no escrivia i votava de dia, però bueno, clar. Després ho vam fer venir bé.
1: Si no escrivia aquell dia, ho escrivia el dia següent i escrivia dobles... Escrivia 6 pàgines.
0: A més, tu vas així com els grans, no? T'agrada escriure en la nit, perquè és quan te pegues inspiració,
1: sí.
0: No? Per què?
1: Sí, jo sóc una hora que als escriptors li pega molta inspiració. Mon pare, quan ell va escriure el seu primer, antes d'escriure-lo, se va aixecar un dia, a la nit, i el que li va passar és que no se podia dormir. I va començar a escriure. I clar, ja me passa el mateix. Me pot escriure a la nit, a la millor hora.
0: Tenim aquí en Guillem, pare, com a raconat. Guillem, tu també escrius, tu també dibuixes...
2: Sí, bé, ara tinc tres llibres publicats amb Valèria Edicions i res, però bé, va ser una cosa també dit i fet. No és que jo fos vocacional ni res. El que ha contat ell és cert. Un dia m'ho vaig aixecar i començar a escriure, vaig enviar manuscrit a un periódico editorial i cada una setmana ja tenia qualcú que m'ho volia publicar, va ser com a tot molt així. Però bé, m'ha hagut de xerrar d'en Guillem.
0: També, no, sí, això és cert, però que, clar, una clar. De vegades s'explica una cosa en l'altra.
2: Sí, sí, sí.
0: Guillem, també tens tema relacionat amb la banda de paperetes pel viatge de fi de curs, que és que va passar qualque cosa, que vareu fer molta feina... No me facis spoiler, però dona també a tema, a la banda de paperetes.
1: M'ho va passar una cosa terrorífica. Nosaltres veníem paperetes, van tocar en un timbre, un parell de vegades, se me va sortir, se va enfadar, nosaltres vam haver d'arrencar a córrer. Perquè m'ho volia pegar amb una granera.
0: El nen ser un bruixot.
2: Perquè potser altres vegades durant el fec el que deia l'altre era tombar puertas, no? I potser sí, la gent ja estava un poc cansada.
0: Clar.
2: Nosaltres li deien tocar boleta, no? I ara
0: sí, senyor.
2: I ara li deien tombar puertas.
1: Mos va mollar un parell de batues.
0: Oh, a mi me passa, i visc a Palma. I el fa, no tots ja saben qui és, és que toca sortir per la finestra i deia, Malbert, perquè sempre el matí diu, és que som tan menú que només arriben el vostre tim.
2: Si no molestarien els altres.
0: Clar,
2: no?
0: Mem, què t'agrada llegir? Que ara, pels passadissos de la ràdio en parlaven. Què llegeixes?
1: Jo llegeixo llibres de... llibres serien llibres d'autors inglesos, que jo, aquests llibres me solen agradar molt. Per exemple, els meus dos preferits són en David Williams i en Jeff Kinney. És de les històries de, per exemple, en David Williams, és de les històries de, per exemple, l'abuela gangster o la predina... l'àvia gangster, i en Jeff Kinney és de Diari de Greca.
0: Mare de Déu. I, en general, també, el primer que recordes haver llegit de més menudet...
2: També van tenir una temporada de Harry Potter.
1: Sí, Harry Potter, mare meva. No sé, mai he llegit el llibre més gran de tots en 3 mesos.
0: Escolta, a banda de tot el que m'has contat de les assignatures, primer de tot, per quant et segon? Perquè aquí tenim Guillem, quin desastre de vida, Guillem Martorell Bonnin, Caragol Tomeu i Caragol Guillem, qui és això? Què vol dir aquesta contraportada?
1: Això som jo.
0: Això tu?
1: És Caragol Guillem.
2: És la història de Caragol Tomeu, que la va contar en Tomeu Simó.
1: Sí.
0: Ah, en Tomeu Simó d'Espelmedicions.
2: Sí.
0: D'acord.
2: El caragol Tomeu, és que jo tampoc no la coneixia en aquesta història, però era un caragol que se va posar en sa closca al revés, o una cosa així.
1: No, tenia sa closca al revés. Va néixer en sa closca al revés, i només en neix un a cada 1000 anys.
0: Ah, sí. Sé de què parles. Sí. Està molt bé. Les il·lustracions estan molt bé, estan bastant clares. Per quantes segons ja teniu data amb Espelmedicions?
1: No ho crec, encara.
2: No,
1: ara
2: encara
1: començarem
2: no.
1: A fer el projecte.
2: Sí, però també hem de veure menys si aquest funciona, perquè, clar,
1: sí.
2: Si no funciona, el millor... Però bé, el millor no passa res si no funciona tant.
1: Però un mes. Esperem que acabi maig i a juny començarem a escriure.
0: Nosaltres anem a fer-li un prop de propaganda. Guillem, quin desastre de vida. D'en Guillem Martorell Bonnin. Guillem, quin desastre de vida. Per majors i per nins, eh?
2: Sí.
0: Perquè això... tant és igual, no?
2: És que, de fet, hi ha gent així adulta que també el s'ha llegit i l'ha trobat molt divertit. Són històries com a molt universal, no? Des del seu punt de vista d'en Guillem, però que són com a molt universal. I a nins els està agradant molt.
0: Aquest m'agrada molt. Avui m'ha passat una de bona. Quan anava a entrenament de bàsquet, passava per davant del col del carrer, d'un carrer que va cap a l'escola, i una senyora amb poques feines m'ha remullat de dalt a baix, se va un poal que el te tira de damunt. Està molt bé. Home, hi ha un pot de sorna, de riaia. Bueno, i què vols estudiar quan acabis batxillerat? En què t'agradaria dedicar-te? Però ja t'he dit que escriptor, Espanya, n'hi ha pots que s'hi dediquin. Això és com dir, vull ser futbolista, però... Sent realistes, quan acabis batxiller, què t'agradaria estudiar, què t'agradaria dedicar-te?
1: Bé, jo m'agradaria estudiar, quan acabés batxiller, segurament, estudiar Belles Arts.
2: Quan son pare.
0: Home.
2: No ho sé, jo no torno com a món.
0: Bé,
2: no, sempre pot fer de professor, que està molt bé, eh?
0: Té raó.
2: Bé, però t'ha d'agradar.
1: Sí, m'agrada.
0: Nosaltres tenim un col·laborador, també, el Canyelles, que va fer Belles Arts, en Xavi Canyelles, que se dedica a il·lustrar totes les feines que fan d'IMEDEA, l'Institut Oceanogràfic, la universitat, i en Xavi és un verdader coco, perquè en surten un de cada mil, com ell. I si no, podria ser de professor, sí, de Belles Arts, de professor de dibuix.
2: Sí.
0: És bona la vida de professor de dibuix?
2: Bé, depèn d'on te toca, també.
0: Oh,
2: si estic a Mura, és veritat que estic molt content.
0: Mura, Santa Margarida...
2: Sí, és veritat que sí, també és una assignatura bastant agredida, en el final. No, sí. No és com un altre tipus d'assignatura, com matemàtica, sí. O català o castellà, que t'està explicant tot el temps.
0: Guillem, i, bueno, i els veïnats, tothom ja t'ho ha demanat. La gent barbatge de tu, se fan selfies en tu, els més majors...
1: No.
2: Què mos ha passat per avui de matí, quan t'han sortit de casa nostra?
1: Ah, avui, quan han sortit de casa nostra, una dona mos ha obert el retrovisor del cotxe i mos ha dit, ei, ja està bé, però... I se n'ha anat, això...
0: Sí, com els famosos.
1: He dit gràcies dues vegades.
0: I ja te pots anar acostumant, eh? Perquè com això sigui un scoop d'aquests...
1: Un best-seller,
0: ja t'hi pots anar acostumant. A pesar que hi ha escriptors que pràcticament ningú t'hi ha veig mai la cara, com en Cormac McCarthy, que n'hi ha un que era molt per haver. A més, Santa Margarida, és un poc, la vila és tranquil·la, no? Sí. Allà no te molestaran.
2: Sí. Allà ha anat molt bé, la veritat, eh? Hem d'estar molt agraïts, perquè si entre les presentacions i després el dia de Sant Jordi va funcionar superbé allà, però també, clar, és el nostre poble.
0: No, i també tornes una cosa, Guillem, positiu. Que ets agut, ets educat, rius, i això també fa molt, perquè n'hi ha que van destirats i això no serveix per res mai.
1: Sí.
0: Guillem, Quin desastre de vida, és el primer llibre d'en Guillem Martorell, el primer de molts.
1: Sí.
0: Tant de bo venguis aquí sovint, presentant-nos les teves noves publicacions, publicat per Espalma Edicions, i gràcies a en Guillem Martorell, pare, per dur-nos, perquè clar, encara no pot manar. No té mòbil, imagina't manar.
2: No. Però bé, encantats de dur-lo. Per aquestes coses sempre mos trobarà.
0: M'ha agradat molt això de la remullada en la polada d'aigua. Tant de bona te'n passin d'aquestes. Però bé, això és material per al propi llibre. Guillem, moltes gràcies, Guillem Martorell.
1: A tu.
0: I moltes gràcies, Guillem Pare, per dur-lo fins als nostres estudis. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca. Baby.

0: bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, portada.
7: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Aquesta versió de La Plaga és del Duo Dinàmico. Per cert, era un tema molt versionat en els anys 60. Era una versió dels Good Golly Miss Molly d'en Little Richard, crec que era Good Golly Miss Molly. No sé si era en Chuck Berry o en Little Richard. En qualsevol cas, Plaga, primavera i estiu. Si no són moscards, són paparres. Si no són cuques, rates, qualsevol plaga. Però se poden evitar o no hi poden fer res? En Raúl Luzón, de Vectoval, diu que sí, que quan entres a eliminar-se és que ja fas tard. Raúl Luzón, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, vosaltres deies que quan arribau a eliminar significa que heu fet tard i que vosaltres apostau per la prevenció. Com és la prevenció que feis? Això que fan, per exemple, l'Ajuntament dins les clavegueres, posar un producte abans de que surti la plaga en si, és això?
1: Sí, efectivament, això seria prevenció. Tothom hauria de fer prevenció en moltes matèries, també en control de plaga. Hi ha organismes, institucions, negocis que estan obligats a fer prevenció, com un ajuntament, a locals d'indústria alimentària, no?, per temes sanitaris. Però sí, això és el que s'ha de fer, és identificar els possibles riscos de les plagues i evitar o minimitzar el possible que entrin allà on no volem.
0: I sense matar les persones, perquè jo me'n recordo de menut en el total, que no sé si encara s'empleia, però si patinava el total, havies d'estar 4 dies a entrar allà.
1: Sí, ha canviat molt la cosa, ha canviat molt.
0: Escolta, hi ha insecticides, això se té tot a dir, no diran marques, que són una presa de pèl d'aquests que venen a les grans superfícies, que dir, flites a una cuca amb aquest flit i te fa, se posa a ballar, saps? Pràcticament se'n riu de tu. Jo m'imagino que això va en funció de la quantitat de piretrina de principi actiu que dugui, i per tant es preu deu ser estall, perquè un insecticida de 2 euros no deu ser el mateix que un insecticida de 8 euros. Estàs d'acord?
1: Sí, bueno, jo no diria que és una presa de pèl. Realment són productes tòxics, químics, que haurien de minimitzar l'ús, només emprar-los quan sigui estrictament necessari. El problema és que, clar, la gent, el personal en general, no sap aplicar el producte biocida com nosaltres sí, i no s'aplica bé, no coneix la plaga, i moltes vegades el que se fa és flitar, com deies, pulveritzar, per les habitacions sense tenir un sentit clar, i provoca això el que has dit, que pareixi que no té cap tipus d'efecte, però seria més aviat que no s'aplica com toca, amb el coneixement que tocaria.
0: D'acord. Perquè, per exemple, jo me'n record que hi havia escarcomín contra el corc, i la gent el tirava dins del forat, i allò era el forat de sortida del corc, i jo ho vaig saber de major. Clar, allò no servia per res, perquè allò anava regalimant per dins la fusta que ja s'havia menjat el corc, els insectes xilòfags, que, per cert, no sé si encara hi ha molta termita, molta formiga blanca a Mallorca, perquè antigament el Manco era un verdader problema. En trobau encara, de formiga blanca, de termita?
1: N'hi ha moltíssima, i diria, més que mai. Ara venc d'un poble de Mallorca, no diré el nom per si de cas, però tots els pobles de Mallorca ja estan afectats, tots els pobles de la Mediterrània, per no dir... És un tema que va més, quan totes les plagues s'estenen, cada vegada hi ha més...

0: edificacions, més lloc on nosaltres li proporcionem aliment, humitat, no?, i possibilitats de menjar, i s'està estenguent el tema de la formiga blanca, sí, sí.
1: M'imagino que la higiene, és a dir, que no hi hagi miques per terra, que no hi hagi aigua estancada, sobretot, per exemple, pels moscars, això és bàsic. Però quins altres consells mos podries donar per una casa? Perquè a vegades feia feina per ajuntaments, grans empreses... Ara estan parlant d'una casa, d'un pis normal i corrent. Granar, no deixar restes en terra, no deixar aigua, perquè m'imagino que la humitat et atreu, però anem a parlar de cuques, o de xinxes, o en general. Quins consells mos podries donar en general, sobretot, per exemple, dins les cuines, que llavors hi ha d'haver més restes de menjar? Conta-m'ho, Raül, quatre coses bàsiques. Clar.
0: És complicat dir en general, però que te pots imaginar que cada espècie d'insecte és diferent.
1: Clar,
0: de cria, el que menja... En general, bàsicament, és tenir sentit comú. Sentit comú és tenir les cases el més arreglades possibles, no tenir forats, que no caiguin les coses, el més ordenades, el més airejades, que no s'acumuli humitat. Òbviament, totes les filtracions... desperfectes que hi hagi, arreglar-lo, tot l'aliment, pues, tenir-lo el més recull possible, ben amagatzemat, a recipients hermètics, tancats... El sentit comú és això, és evitar, minimitzar, que sigui que treu una font d'atracció per insectes, no? Seria més aviat això, que no venguin a menjar, que no venguin a reproduir-se, que sigui un ambient el més hostil possible per les plagues.
1: Exacte, això, abans ho he llegit, generar un entorn hostil, efectivament, que ja no vulguin venir. Per exemple...
0: Que no vulguin, que se'n vagin a altra banda, sí.
1: Per exemple, mites. Jo record que te posaven una planta d'ufabaguera, deien, això és plantes moscars. Això és cert?
0: No.
1: Veus? Ja no, deia jo. Ja deia jo.
0: En tota la vida té una certa... Sempre hi ha una mica de veritat, però a la pràctica, com a norma general, no és cert. Jo, de fet, vaig fer feina de Jardí Botànic de Soia, van fer investigacions de posar recipients on moscars posessin els ous de l'aire diferents tipus de plantes, i aquestes plantes que te pots imaginar que s'anuncien com a que van molt bé, que eviten els moscars, però estaven plenes de moscars igual. No van notar una diferència significativa, realment.
1: Una pregunta. És cert que jo he de parlar de paparres en un altre moment, però és cert que una paparra s'encletxa entre dues ratjades i té nassos d'estallar no sé quant de temps?
0: Una paparra? No.
1: Ah, d'acord. Tanta sort. No, perquè una vegada me'l varen assustar en el plató de IB3, un va dur una paparra, li va caure en terra, i no sé qui va dir, no, això se fiquen entre dues fustes, té nassos d'estar aquí mesos. I varen dir, això és cert, no és vera, vull dir, que aquest animal haurà de menjar, si no se morirà, no?
0: Sí que és vera que són molt resistents els insectes. Pot ser que se fiqui, òbviament, una paparra. No, tu no passa, duim molt d'hotels, a vegades els turistes se fiquen a l'hotel i duen paparra. I ells se pensen, te criden urgent, que no facin ni una paparra. Una paparra, un ambient urbà, una casa, no era el seu lloc. Vol escapar-se d'allà. I si troba dos forats, se ficarà allà i tardarà a morir-se, perquè tot i que no mengin, els insectes són resistents. Però allà on quedi, allà morirà. No farà niu, no farà res, i... Molt difícil que piqui a qualcú, molt difícil, però no dic possible.
1: D'acord. Més animals. Les cuques molles.
0: Sí.
1: Ja he sentit, no sé, de vegades he llegit per internet que l'olor del llorer no els agrada. I que si vols que no hi vagin, que es polvoregi el llorer per darrere la gelera. Fals o cert?
0: Fals, diria jo, fals. Simplement...
1: Ai, mare de Déu.
0: Si no hi ha menjar i no hi ha humitat, no hi ha cuques. Sí que és veritat que les cuques, si estan xerrant de l'espècie de cuca, que n'hi ha vàries, típica de les cuines, és difícil que no hagi menjar per cuques a una cuina, perquè és que viuen dins els motors. Qui no deixa un pot de grassa en el forn, és molt difícil.
1: Impossible.
0: I clar, se fan allà fortes, i per això les cuques són tan difícils d'eliminar d'aquests llocs. I per molta cosa que posis, per molt d'insecticida, realment és molt complicat si no vas amb especialistes.
1: Què vol dir? És a dir, s'amaguen dins el motor de la, per exemple, de la gelera, i estan d'un any per l'altre allà?
0: Clar, perquè allà és on troben calentor, humitat i menjar, restes orgànics que sempre hi ha per allà. De fet, aquesta ciu s'ocuparà-se a la panerola cafetera, perquè li encanta viure en els motors d'això, dels cafès, microones, màquines de beguda, tot el que tingui un circuit elèctric, un motor, allà se fica.
1: Oh, mare de Déu. Sí, sí. Quina cosa més curiosa. Erres que, Moscars, erres que ets atregui, qualque cosa que ets haguem d'evitar, dir, mira, no tinguis això, dic que teva, perquè això atreu els Moscars. O també són uns animals...
0: No, no, te puc dir una cosa molt important, que és aigua.
1: Ah, sí?
0: Si tenim aigua estancada, això fa un número uno de tenir Moscars a casa nostra. Sempre hem de mirar que no tinguem el típic platet de vall d'estès.
1: Sí.
0: El poal que tens allà acumulant aigua, gotatge, que el deixes allà. Aquestes cosetes, una cosa impermeable que has tapat, que ha plogut fa una setmana i encara queda aigua. Pues són aquestes cosetes que fan, que són els focus de cria que se diu de moscats.
1: Mare
0: i això
1: de...
0: és el que hem d'evitar. Molt important eliminar i sumideros, invernalets, petits registres que tinguem, que sempre s'acumuli aigua, això és el que hem de mirar, per minimitzar l'impacte dels moscats.
1: Jo no sé quina edat tens, però jo ja som major. Jo me'n record que de menut les cucaratxes eren negres, però va venir aquesta americana i la va desplaçar. Ja no en queden de negres? O sigui, les han eliminades, les americanes? Ja no en queden de cuques negres?
0: És un poc així, com dius, tens raó, i sí que en queden. Queden a llocs allunyats de la costa, tant xerrant de pobles d'altura, un vall de Mossa, podien mirar, vale? Aquests són els llocs, petits pobles d'esplà, més o manco aïllats, saps? Aquests llocs són els darrers reductes d'aquest tipus de cuques. Però sí que en queden, eh? Encara en veïm, de tant en tant.
1: Com a mínim no volaven, aquestes.
0: No.
1: Les trepitjaves i se morien. No com ses d'ara, que sembla que les han tret des d'Star Wars. En qualsevol cas, ja ho sabeu, netedat, sentit comú, sabre flitar, cada animal és diferent, fora tenir esplatat en saigo, i sentit comú és el que recomana en Raúl Luzón de Vector Val. Gràcies per desmentir-nos aquestes llegendes urbanes, Raúl, i per la feina que feis, que mos elimineu molt d'ensurts. Gràcies, Raúl.
0: Gràcies,
1: adeu. Salut. Bona nit, tot món, anem amb una altra cançó, on anem amb Shakin Steven, amb aquell Jutramic Crazy que cantava en els anys 80, un tema meravellós. Escolteu això.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, tenim novetats sobre la presó antiga de Palma. La justícia autoritza el desallotjament forçós de la instal·lació que es durà a terme aquest mes de juny. Dijous, la Junta de Seguretat Local, a la qual participa la delegació del govern, i l'Ajuntament planificaran el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària del centre. Cara Moreno, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha comparegut avui migdia per informar que el Tribunal d'Instància de la secció del contenciós administratiu número 4 de Palma ha atès la petició de l'Ajuntament de desallotjar l'antiga presó perquè es tracta d'una mesura necessària, adequada i proporcionada, diu la magistrada en la seva interlocutòria. El batlle té constància que de les 226 persones que residien a l'antiga presó el passat mes de febrer, encara en queden 80 i espera que els residents partesquin de manera voluntària. També ha dit que es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
3: Com dic, acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us dic, és un mandat judicial, ja no és una proposta o una sol·licitud d'Ajuntament, sinó que hi ha un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
1: Canviant de qüestió, el Consell de Ministres ha aprovat avui la reforma de l'Estatut Marc dels Treballadors del Sistema Nacional de Salut, una passa que la Moncloa fa malgrat el rebuig frontal dels sindicats mèdics. Les organitzacions mantenen les protestes davant la falta d'avenços amb el Ministeri de Sanitat per solucionar aquest conflicte. En paral·lel, el departament de Mònica García ha convocat les comunitats aquest divendres per abordar amb elles el nou text i també parlar d'aquestes negociacions amb els sindicats mèdics.
4: L'avantprojecte de llei comença el seu camí l'endemà d'una altra reunió infructuosa entre Sanitat i els sindicats mèdics. De fet, els facultatius ja han convocat la cinquena vaga estatal de l'any entre el 15 i el 19 de juny. El text disposa, però, del pacte dels sindicats com Comissions Obreres, UGT, CESIF o SATSE. Inclou millores com ara reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17. També fixar les jornades setmanals en no més de 45 hores. Tot i així, com dèiem, alguns sindicats mèdics consideren aquest pacte insuficient, exigeixen un marc de regulació propi per als metges, independent de la resta de professions sanitàries, per negociar directament les seves condicions laborals.
1: A la crònica política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitat contestar l'oferiment de Junts que el repta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una moció de censura a Sánchez. En un acte amb els empresaris catalans a Barcelona, Feijóo ha tornat a apel·lar a la formació catalana i el PNB i ha demanat eleccions.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
1: I la cadena hotelera mallorquina Iberostar trenca amb l'exèrcit de Cuba i deixa de gestionar 12 hotels a l'illa des d'aquest dilluns. La companyia s'ha desvinculat de la cadena estatal Gaviota, controlada pel conglomerat militar Gaesa, que es troba en el punt de mira del govern dels Estats Units. Amb aquest apunt hem arribat a la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 2 de juny. Bon dia. La selecció espanyola ja prepara a Son Bibiloni l'importantíssim partit de divendres contra Anglaterra i ho fa a l'afició mallorquina entregada al combinat de Sonia Bermúdez. Començam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 Migdia i Vetres Ràdio, en Joan Jiménez, el control tècnic Febre a Mallorca per veure la selecció espanyola. Ahir, gran ambient a Son Bibiloni per veure el primer entrenament del combinat de Sonia Bermúdez, que prepara el partit de divendres contra Anglaterra, clau per acabar com a primeres de grup en vista a la classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. L'afició de Mallorca va gaudir de les jugadores del combinat espanyol, sobretot de les quatre mallorquines d'aquest acoll, de Patri Guijarro, de Mariona Caldentall i també de Lucía Corrales.
1: Ara, jo, Ana Cata, he entrenat en el seu campus, han compartit entrena i me faria molta il·lusió veure-la una altra vegada.
2: Divendres aniran amb tota la família. Tota la família, amics, totes juntes.
3: Hombre, a mi hija, Olga Carmona. Olga Carmona, porque juega en su posición, lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
4: També
5: en el Patri,
4: en el Catacoy, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
0: I de moltes ganes de veure en directe aquest partit l'afició de Mallorca. I en futbol sala, bones notícies perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha forçat el tercer partit de la sèrie de quarta final del play-off pel títol. Ahir victòria contra el Manzanares i ara dijous necessita guanyar a les 7:30 al Palau de Son Moix per classificar-se per a les semifinals. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
6: I en la mono, després del primer partit, que havíem perdut factor cancha, que ahora solo nos quedaba volverla a recuperar y que para nosotros era una final sin margen, ¿no? Pero el jueves tenemos otro más ball. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir.
0: Una y 8 minutos. Au, idò, vinga, començam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 Migdia i Vetres Ràdio i anem ràpidament cap a Son Bibiloni perquè allà parlen jugadores de la selecció espanyola, parlen les jugadores mallorquines i tenim la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, Miqui. Xerra de Lucía Corrales. Ara tindrem conversa directa amb ella, però sense les primeres respostes d'Ana Lucía als nostres companys.
8: Jo lo llevo bastante bien. Jo... tranquila, para mí en realidad eso no cambia nada. Luego sí que cambia el hecho del idioma y demás, allí sí que es verdad que es un salto bastante grande, pero me he podido acomodar rápido, por suerte. Con mis compañeras allí he estado muy a gusto este año y el inglés, pues yo creo que cada vez irá mejor, y me siento ya bastante cómoda, o sea que es súper.
7: Bon dia, Lucía. Estem en directe per IB3 Ràdio, la ràdio pública d'aquí de Cateva. Xerres anglès, xerres català, xerres castellà. Estàs a casa, ara ho deies en els companys, feliç, no? Teniu una rialla diferent i una mirada especial, totes quatre.
8: Sí, estem supercontentes. En el final, el que dic per nosaltres, és un orgull que ahir que venguin aquí a s'entreno a veure'm-nos, a que mos crien el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
7: La darrera vegada que la teva família, amics, amigues, te van a veure jugar, si no ve malament, vas a Son Malferit, a Son Malferit, a Son Bibiloni, en la selecció absoluta.
8: Sí. Crec que és un pot un poc gran, però el que dic, jo crec que ho disfrutaré igual que ho feia, no sé quants anys fa, 4 o 5 anys, quan ho feia aquí amb el Baleares. Estiré disfrutant d'escoltar a la meva família, a tothom que vengui a animar-nos. Super contenta i no puc esperar que arribi el divendres.
7: Lucía, dius un boc gran, però un boc gran que duu una feina darrere increïble, un talent que ja ho veiem amb l'Atlètic Balears des de ben petitona, aquí les seleccions balears també, en pocs anys, no? Aquesta evolució, aquest passar, no sé si també ara ho comentaves, per una lliga tan diferent, la lliga anglesa, supos que un creixement que tu notes, no? Com a esportista.
8: Sí, per suposat. És un bot super gran amb molt de treball darrere. Que la gent segurament no ho veu, que els que ho veuen són la meva família, que estan al meu costat cada dia. I sí, hi ha molt de treball, però en el final si vols arribar a millorar dia a dia i a seguir creixent, pues has de fer coses diferents a les altres, jo crec.
7: Jo fa un any que vaig ser convocada per primera vegada a Montse Tomé, jo s'ha complit un any, se complia el dia de la convocatòria oficial, no sé si ho fa extra especial, no? Un any d'ençà de la primera convocatòria, des de debut també ja ha fet un any, en l'absoluta, i ara divendres a casa, increïble, no? Però és que tot s'ha alineat perquè surti així.
8: No, és que jo no sabia que fa un any, i sí, m'ha passat superràpid, i coincidències de la vida, jo crec, per jo... super contenta, estic super agraïda amb les persones que me varen donar aquesta oportunitat i d'estar avui aquí una altra vegada, i que millor que estar aquí a que nostra.
7: I molt ben acompanyada, sou una selecció, ara mateix la vigent campiona del món, de la Nations, però al davant sempre, aquesta és la terra que vos té un poc així, l'altre el partit d'anada d'aquesta fase amb su a 0 a Wembley, suposo que encara més ganes, no?, d'acabar de certificar, vos queda Islàndia després dimarts, però de repinyar-li aquests 3 punts en la terra divendres, tot i que ho sabeu bé, no vos ho posarà gent fàcil.
8: Clar, aquesta selecció a Anglaterra és superforta i ho sabem. I partits així tan competits són els detalls. Jo crec que has de cuidar cada detall per... Si tens aquestes oportunitats, les has de ficar. I elles les tindran també, i si te la fiquen són les que guanyen. Jo crec que el divendres també serà un poc així, que qui tingui més eficiència de cara a gol pues serà qui guanyi, i espero que siguin nosaltres.
7: A nivell individual, dins de la selecció, sabem que t'està anant molt bé allà a Londres, però a nivell individual, dins de la selecció, com te sents? Què te diu una Sònia? Com te sents a de vores les teves companyes i quin paper tens assignat, per exemple, per divendres?
8: Bé, jo crec que... Bé, conec una Sònia de fa anys, de les categories inferiors, i de veres que estic supercòmode, perquè el que mos transmet és confiança, tant jo com les meves companyes, i això t'ajuda moltíssim a poder ser tu mateixa. I dins del vestuari estic supercòmode, perquè conec a totes, tant del Barça com també d'allà de Londres, que també tenc una Jana, i d'altres vegades que he coincidit aquí amb jugadors d'altres equips, estic molt còmode. Hi ha un ambient molt xulo, molt, molt sa, i crec que és l'important.
7: Això dins el terreny de joc, i sabeu, però fora, que vos estan demanant aquests dies a les 4, a Mallorca, ja ara que tindreu vacances després de tot això, no? La majoria agafau aquest mes i mig de poder respirar una mica. No sé si te demanen i voldran tornar, perquè saben que els estius també li dediquen, no, per Eivissa sempre acaben venguent. No sé si hi ha molt de cachondeo aquests dies amb això.
8: A mi, és normal que ara que han vengut aquí, pues, vulguin preguntar-nos coses... Pots xerrar, puc venir a veure-te qualque dia, tal, no sé què. És normal, al final pues, són coses que no passen sempre, i pues, han d'aprofitar per ara que estem aquí, pues, i sí, en el vestuari, pues, amb les mallorquines, estem sempre amb les bromes aquestes de ara tu te'n vas cap allà, ara ja, cap acá. Però bé.
7: Ja per acabar, que han d'acabar, la família, els amics, Namia, la teva coseta, no sé si la deixaran entrar a molt, però supos que complireu, no? I si no, una crida des d'aquí a que la gent s'animi, que encara hi ha entrades i s'ha d'omplir molt.
8: Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
7: Li saps de dir que se posin la retransmissió d'IV3 Ràdio, també ho contarem. Gràcies, Lucía, un plaer.
8: Gràcies.
7: Gràcies. I d'aire les paraules en directe de na Lucía Corrales. Miqui, ja ho heu sentit. Estan, és que tenen una cara d'il·lusió que ens hauríeu de veure.
0: Se'ls nota, se'ls nota. La il·lusió de jugar aquest partit a casa a l'estadi de Son Moix divendres contra Anglaterra. Avui, Marta Sampa, ha estat un dematí intens, Son Bibiloni, pel que fa a la selecció espanyola. Ja varen entrenar ahir, tot un escoltarem aficionats de Mallorca que varen gaudir d'aquest primer entrenament del combinat nacional a l'illa, però avui també ha parlat una altra jugadora mallorquina.
7: Sí, exacte, en aquest coi també ha xerrat, però vos informo, companys, i és una bona notícia, demà tindrem en aquest molts més minuts per nosaltres, en aquest coi ens atendrà i Vetra Ràdio en particular. Ha xerrat na Patri, que ara tot d'una la sentirem també, i demà, com deien, en aquest, i ahir sí, ahir aquí mateix, en el camp on sol jugar el filial del Mallorca, aquí mateix se van entrenar, prop de 1.200 persones patint-se, que el que feien en aquella hora varen estar veient l'entrenament amb molta il·lusió, entrenament a porta obertes, les quatre mallorquines van tenir el seu homenatge, en aquest cas, per part de la Federació Balears, i varen fer entrega d'una de les camisetes commemoratives amb el cent d'aquest centenari, i bé, la veritat que, sobretot després, quan va acabar l'entrenament, que varen poder estar aquí amb les seves famílies, amics, amigues, se veien molt de retrobaments en gent que estimen que això, el que comentàvem ara en Lucía Corrales, no?, que poden ser aquí a propet i tenir-los a prop és una passada, no?, que s'hagin de desplaçar un parell de quilòmetres, segons d'on vengui, per estar de vora elles, i ahir l'ambient de l'entreno va ser una passada, molta gent gaudint, i quan dèiem avui, sí, han entrenat elles, i just després de l'entrenament, media day, aquí som, ara se fan fotografies les tres, hem de dir que na Mariona Caldenter, i que encara no l'hem esmentada, la sentirem també, serà dijous, ella, la falenitxera, sortirà en roda de premsa oficial ja amb la Sonia Bermúdez, prèvia en el partit de divendres, per tant, les sentirem a totes, han sentit en directe a Lucía, demà tindrem en directe en aquesta, i hem parlat també abans, Miqui, no sé si ho voleu sentir ja, a la Patri Guijarro.
5: Bueno, eso se disfruta, se celebra, hemos tenido prácticamente casi toda la semana para celebrar, para hacer despedidas, para despedirnos de nuestra afición, pero ya ha pasado una semana, ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un, clasificarnos a un mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra.
9: Ya has estado en otros momentos aquí en la isla, de vacaciones, pero jugar un partido de esta trascendencia, ¿te lo imaginabas? ¿Se lleva bien realmente o hay más presión que en otra ocasión?
5: Bueno, al final... Al final entra parte de nuestra profesión, de lo que nos gusta, nos encanta jugar este tipo de partidos. Al final contra Inglaterra nos conocemos muy bien, a las dos nos gusta ser agresivas, tener el balón, somos selecciones muy ambiciosas y competitivas y queremos ganar y ser las primeras de grupo.
9: Una selección con cuatro mallorquinas, brutal, ¿no? ¿Cuándo en Somos?
5: La verdad es que sí, nunca se había repetido. En su día estuvimos Mario, Virginia y yo, y ya era increíble. Luego estuvo Cata, que no sé si llegamos a coincidir, creo que las cuatro juntas no llegamos a coincidir, pero la verdad que es increíble la representación balear que hay en la selección española y es para estar contentas.
9: ¿En Somos has jugado? ¿O es la primera? ¿Será
5: el... Sí, jugué contra Austria en Somos antiguo y ahora pues la oportunidad de ver el nuevo, la verdad que muy agradecida.
7: Patri, buenos días. Hace 9 años de eso. Se ha llegado de otra manera. Vosotras, como selección ya súper consolidadas, vigentes campeonas del mundo, y para ti además es especial, ahora sí, poder poner la vista en un mundial.
5: Sí, por supuesto. Después del, como bien dices, de hace unos añitos, pues no poder estar ahí, pues la verdad que con ganas de... del viernes, de poder ojalá clasificarnos ahora y estar ahí.
7: Y qué caprichoso el destino, ¿no? Que justamente sea Inglaterra, en casa, un partido que es fase de clasificación, pero que es súper importante. No sé, es como que se han dado todos los ingredientes para que sea emocionante hasta el último momento en Somos.
5: Sí, la verdad es que ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido, incluso también depende de los resultados, pero lo primero es ganar Y sí, muy, muy emocionante. Me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
10: Patrick, ¿cómo de especial es jugar aquí en casa?
5: Hombre, pues estar con la familia, con los amigos, con gente que te ha ayudado desde bien pequeña, que te siguen cada día. Se nota ayer en el entreno, se notó muchísimo el calor de todos los mallorquines. La verdad que es increíble los mensajes que recibimos, la de gente que nos ha dicho que viene a vernos. La verdad que es una pasada y yo creo que el viernes va a ser un día para recordar.
7: Patria Inglaterra, además, vuestra rival ahí siempre, ¿no? Selecciones ahora mismo a nivel internacional, sois lo mejor. No sé, ¿cómo veis a las inglesas? Porque ahí en Wembley, bueno, siempre se os lo ponen difícil, pero no sé cómo veis.
5: Es que son muy competitivas, mucho, mucho. A pesar de tener nosotras mucho la posesión del balón, que ellas también son capaces de tener el balón, de sacar el balón desde atrás, de hacer buenas jugadas, tienen jugadoras con mucha calidad, pero tampoco les importa que tengamos el balón. Yo creo que eso les hace también un equipo muy completo y muy competitivo, y que a la hora de los contraataques, que es lo que pasó ahí en Wembley, pues también tienen recursos para eso. Entonces, con ellas siempre hay que estar todos los sentidos muy, muy atentas, y bueno, como te digo, un partido muy, muy completo creo que va a ser.
7: Llegáis, Cata y tú, campeonas de la Champions, el Barça, bueno, con ese subidón, ¿no?, de haber hecho una temporada increíble, pero nos metemos también con las mallorquinas, el Arsenal de Mariona también, una gran temporada. Lucía, ¿cómo ves también a tus compis mallorquinas?
5: Pues muy bien, además allí tienen una liga súper competitiva, han jugado todo, han hecho muchísimos minutos las dos, Lucía pues de lateral, luego un poco más de extremo, Mariona también haciendo todas las posiciones del medio campo, y creo que han hecho buen año las dos, así que bien, las cuatro pues con buena energía llegamos, yo creo.
11: Vale, yo te quería preguntar, ¿cómo estás tú en lo personal? Venís de ganar una Champions maravillosa con Cata, y eso supongo que motiva más, ¿no?, para afrontar un partido como el de Inglaterra, que parece que en los últimos choques os ha cogido un poquito la medida, pero al final nosotros creemos que es el mayor duelo que hay ahora mismo a nivel de selecciones femeninas en el mundo.
5: Casi ya de las veces que nos enfrentamos contra ella me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones, pero sí, es que al final las dos selecciones somos muy ambiciosas, y bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos, y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los dos partidos que nos quedan, y ojalá poder clasificarnos, sería algo perfecto.
7: Patri, por desgracia no te veo la cara siempre en las concentraciones, pero no sé si tienes una alegría especial. Ayer estuvimos en el entreno, tu madre, toda tu familia, amigos, ellos que se han desplazado siempre, que hacen viajes larguísimos, complicados, qué pasada sentirles cerca, y no sé si, lo hemos dicho ahora, es especial y demás, pero ese plus, ¿no?, de poder facilitarles a ellos también el tenerte cerquita y verte en una ocasión así tan grande.
5: Total, y además cuando salimos al campo es lo primero que te fijas, aunque estás muy concentrada, pero ese calor y bueno, yo creo que siempre la energía que te envía, la fuerza que hace que te llegue estando ellos cerca, siempre es especial, y bueno, como bien dices, mi familia casi a todas las finales de la Champions han venido, la verdad que es muy especial tenerlos cerca.
0: Patri Guijarro, una de les jugadores més importants de la selecció espanyola, la migcampista mallorquina, Marta Sampas. Patri Guijarro, que també viu una classificació per aquest Mundial de l'any que ve especial, perquè han de recordar que el darrer no el va jugar, no?
7: Sí, sí, na Patri va ser de les darreres jugadores d'aquelles 15 que acabava... Bé, ja no ens agrada ni recordar-ho, perquè per sort ja s'ha solucionat i s'ha aconseguit el que reclamaven, però va ser una d'aquelles 15 que va tardar més en decidir tornar fins que no estés tot en el 100%. Ara ja sí, estan molt a gust en les condicions que toquen com a selecció absoluta, i na Patri que ja va tornar a la Lliga de les Nacions i va ser, ja té aquest títol també amb Espanya dels més recents, però un Mundial no va pogut formar part de la primera estrella, ja li toca, a més, perquè és una de les millors jugadores del món, sens dubte.
0: Clar que sí, una gran jugadora, Patri Guijarro. Ja per anar tancant, Marta, ho comentàvem ahir, primer entrenament de la selecció a Somi Biloni i febre dins l'afició mallorquina per veure de prop a les jugadores del combinat nacional de Sònia Bermúdez.
7: Sí. clar, és que feia 9 anys, eh? 9 anys que la selecció no venia i, clar, sobretot els més petits i més petites no havien tingut l'ocasió i ahir portes obertes, se va omplir i va ser un primer tast de lo que se viurà divendres a Son Moix i estaven emocionadíssims, sobretot reclamant-se a les mallorquines i en Alexia i les més aclamades eren un poc aquestes. Sentim algunes de les veus dels aficionats presents aquí a Son Bibiloni.
12: Per mi és una locura, perquè això és com nosaltres, m'imagino a mi de molt major.
13: Són boníssimes, és que jo estic flipant.
14: M'ho feia molta gana veure els jugadors com entrenàvem.
15: Me gustan mucho las chicas como juegan y verlas me hace mucha ilusión.
16: És molt especial, a més que venguin aquí a una illa petita, que m'ho deixin veure l'entreno i així que donin foment en el futbol femení. Sobretot veure la Mariona, que és de Fadanís, de Bonson jo.
17: Aitana, bon matí.
18: Una Pateri.
19: Una Catacoy, perquè jo sóc portera.
20: Una Alexia.
21: Mariona.
22: Aitana.
19: Pues això és un orgull, perquè per nosaltres és molta emoció, perquè representa molt bé el futbol de les nines.
23: I sobretot aquí, que havia moltes mallorquines que estaven jugant futbol i això és molt especial per jo.
24: La veritat que és una sort i un plaer, i crec que nosaltres com a mallorquins i mallorquines hem d'estar allà donant aquest suport i animant molt. He vengut a veure la meva cosina, Anna Patri, i a l'equip i a animar un poquet a totes. Sí, és molt especial, per això estem aquí passant calor, però val la pena poder veure-les entrenar i gaudir tant d'aquest esport tan guai com és el futbol.
0: Que guapa aquesta il·lusió de la gent més jove per veure divendres aquest partit i també per seguir de prop les evolucions de la plantilla de Sonia Bermúdez. Marta Sampa, Son Bibiloni, alguna cosa més?
7: Res més, ja no queda ningú per aquí. Jugadores que se'n van a descansar, a dinar, i demà més entrenament, més media day amb entrevistes personalitzades, com he dit abans, tindrem en aquest acoll per nosaltres, tenir una conversa més llarga amb la portera del Barça i de la selecció. Després dijous hi haurà la roda de premsa oficial amb la Sonia Bermúdez i la Mariona Caldentei, que avui no l'han sentida, però dijous podran també sentir a la Falanitxera. I res més, i divendres ja és gran dia, és partit a les 9 i nosaltres des de les 7 i mitja mos hi posarem ja en sa prèvia amb un equipàs, amb en Juan Gam, en Toni Terrades, en Raúl Lebrón i jo. I na Virginia Torrecilla.
0: Així és, comentaris de Virginia Torrecilla d'aquest sí, partit no importantíssim.
7: Poc,
0: eh? No és poc. Una sí, de les sí. mítiques jugadores mallorquines de futbol.
7: I ja mítica comentarista, Miqui,
0: i comentarista també,
7: perquè sempre
0: també,
7: la sentim sí. en el partit d'Espanya, del Barça, vull dir, ja també té ja un bon currículum com a comentarista i tindrem el luxe de tenir-la a IB3 Ràdio.
0: I de divendres l'escoltarem aquí a IB3 Ràdio. Marta Sampas, fins demà, gràcies.
7: Adéu.
0: Que vagi molt bé. 1:28.
25: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Saludant també el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
26: Bon dia, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
26: Molt bé.
0: Res, el Mallorca, de moment, poques novetats, això sí, pendents del futur de Vedat Muriqi, un Vedat Muriqi que també està pendent de les eleccions a la presidència del Fenerbahçe que se celebren aquest cap de setmana.
26: Sí, Gil Dirim, el candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, i per tant aquestes eleccions que seran aquest cap de setmana, si surt elegit, doncs sí que ja aniran per fer fitxatge de Vedat Muriqi, perquè l'acord és total, és a dir, sembla que en són representants, jugadors, estan d'acord.
0: S'acord amb aquesta candidata és total, ara falta saber el que demana i el que està disposat a pagar el club turc, no? El que demana el Mallorca i també el que vol pagar el Fenerbahçe.
26: Era aproximadament un 18 milions d'euros. Pensa que s'ha baixat una mica a segona divisió. A primera, lògicament, que ha demanat el Mallorca bastant més, però a segona divisió, que no està malament, una quantitat aproximada, com dic, en aquest 18 milions d'euros. Ahir, per cert, va partit amistós on va jugar Martin Valiant amb la selecció d'Eslovàquia. Va guanyar Eslovàquia 2-1 a Malta. No van al Mundial Eslovàquia, però havia de tenir aquest compromís. Amistós va jugar 80 minuts, després va ser substituït, va entrar Michel Fasco, un futbolista que és migcampista, no sol ser habitualment defensa, de 31 anys, va jugar al lloc de Martin Valiant, però bé, va jugar bastant de minuts. Recordant que són 3 els jugadors del Mallorca que aniran en el Mundial, Kai Larin, Samu Costa i Johan Mójica. Això pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca, però en aquesta segona divisió...
0: Hi ha moviments, també, no?
26: Sí, moviment com, per exemple, que avui han sabut que José Luis Oltra no serà l'entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca després del seu descens a primera ref, per tant, el Bosque, que ja no pertany a la categoria de plata de futbol espanyol i que passa a primera ref, però Oltra ho deixa. El Burgos no renovarà, aquest sí que m'ho afecta a nosaltres, perquè el Burgos no tan sols no juga play-off, recordant que jugarà segona, serà rival del Mallorca, no renova en Luis Miguel Ramis, no l'ha classificat per el play-off, ho han comunicat fa un minut.
0: I ha fet una bona temporada el Burgos, perquè no s'ha classificat, però ha sumat 72 punts, si no record malament, que és una xifra bona que històricament te dona per jugar al play-off, però aquesta vegada no
26: i en aquesta darrera jornada, va un moment que estava en aquesta posició de play-off, sí, després sí. Va sortir quan el Castellón va marcar el segon gol, va ser quan va sortir el Burgos, i ja va acabar així el partit, el resultat. Jeff Lucknow s'acomiada del Leganés com a principal accionista per deixar pas a un nou propietari que se diu un grup 885 Capital, és un accionista majoritari, és un grup internacional d'inversió en l'especialitat d'esport i tecnologia, són nou inversors del Leganés, l'equip d'en Daniel Rodríguez, i això pel que fa en de segona divisió. Després ja n'Andoni Iraola que apunta al Liverpool, en David Ancelotti al Lille, bé, una mica anirem donant així en dia a dia. En
0: Mitchell, que va a l'Ajax, no? Falta de fer-se oficial.
26: A l'Ajax, sí. I després en Nicolás Zarcamón, que és el nou entrenador també de l'Sporting de Gijón, que per cert serà el primer equip, en principi, que ha confirmat ja que començarà el dia 8 de juliol la pretemporada.
0: Ben prest.
26: A la ciutat esportiva de Mareo, se posaran ja ses piles, com dic, a les ordres d'aquest entrenador. I dels àrbitres també
0: tenim
26: podem parlar.
0: Sí, tenim un col·legiat balear que xiularà, que ha estat designat per xiular el play-off de descens de primera, no?
26: En Lluís Bastard.
0: Està d'enhorabona.
26: I tant, perquè un any a la categoria de la segona divisió A, doncs fins i tot s'està parlant de que és un dels candidats a pujar a primera. No sols habitual que el comitè d'àrbitres en tan sols una temporada...
0: Els hi donen un poc més de rodatge, no? Que estiguin sí, dues, tres temporades...
26: Els agrada que hagin rodat un poc més, no? En aquesta segona divisió. Però ja era una molt bona notícia que Lluís Bestart li hagin designat, o li designaran, si n'arra de nou, un partit d'aquest play-off d'ascens a primera divisió. Es troba també juntament en cinc àrbitres més, eh? Per tant, són sis col·legiats, Lluís Bestart, Andrés Fuentes, en Jonander González, Salvador Lats, Carlos Muñiz i Rafael Sánchez. Eh? Aquests sis pitaran partit de play-off d'ascens. La primera que recordam, per una banda, Castelló-Almeria, i per altra banda, Las Palmas-Màlaga, per aquest ordre, la tornada a Almeria i la tornada a Màlaga. Per tant, els andalusos que tenen aquesta mínima, aquesta mínima esperança de pujar més que res, perquè juguen el seu partit de tornada
0: a casa.
26: Cada casa, no? I se podria donar un derbi andalús.
0: Idò, veurem que acompanyen el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña a la primera divisió d'aquests quatre equips que disputaran a partir d'ara aquest play-off d'ascens a la màxima categoria. Res, Toni Fuster, alguna cosa més?
26: No, demà més coses. Segurament si hi ha qualque novedat més en l'actualitat del Real Mallorca i començam ja fitxatges, no? Perquè que l'afició i la gent també la mourà una mica en vista la campanya de bonats que supos que en 3 setmanes cosa així ja se començaran també a facilitar ja preus i de més.
0: Sí, de moment l'única notícia ha estat la renovació del tècnic de Martín de Michelis. A partir d'aquí s'ha de començar ja a confeccionar aquest projecte, molt de canvis en vista en aquest objectiu de pujar aquesta temporada de nou a la primera divisió. Toni Fuster, gràcies.
26: Vinga, fins demà, adéu.
0: Que vagi molt bé, 1:34, fem una aturada i parlant de futbol sala perquè tenim bones notícies. El Palma Futsal continua viu al play-off pel títol.
25: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
17: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
20: I que fèieu amb les tortugues?
17: Menjar tortuga.
20: Estava bona, la tortuga.
17: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
25: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Una i 36 minuts, han de parlar de futbol sala. Va anar bé, va anar bé. Va guanyar el Palma Futsal el seu partit a Manzanares i continua en aquesta lluita per classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol. Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia, no sense patiment.
0: No sense patiment, estàveu abonats a patir perquè, mare meva, va començar bé el partit guanyant 0-3, però després el Manzanares se va començar a acostar i se va patir fins al darrer ala, però era una final, s'havia de guanyar. Si no se guanyava el Palma, començava les vacances, però la bona notícia és que dijous tenim més futbol sales al Moja.
21: Sí, continua sent el Palma l'únic equip balear en competició i el que és ben cert és que després d'estar guanyant per 0-3 a les acaballes de la primera part, tot semblava que anava massa bé i la cosa es va complicar. Quan tu estàs guanyant 0-3 i acabes guanyant 3-4, és que la cosa no ha anat massa bé a la resta del partit. Ells varen marcar gol a un segon del descans i al primer minut de la segona part. Això va fer tremolar l'equip del Palma, que veia com Manzanares posava 2-3 i les sensacions havien canviat absolutament. Tant de bo que Charuto va fer el quart, 2-4, i després es va aguantar el 3-4, però en una situació límite. El Palma va quedar els dos minuts en inferioritat per l'expulsió d'Alisson.
0: Què tal, aquesta expulsió? Varen demanar revisió, no? Com la van veure?
21: Però per jo és expulsió. Alisson amolla escolza, li dona la cara al jugador Manzanares, se'l lleva de damunt i l'àrbitre va substituir la targeta groga per la vermella després de veure les imatges. Ja t'ho dic, dos minuts amb inferioritat que el Manzanares no va aprofitar. El Palma s'havia situat ja en 5 faltes, la propera ja eren 10 metres. Tot pintava molt, molt malament i tant de bo que va acabar 3-4, com te dic, patint, però forçant aquest tercer partit de desempat per dijous.
0: Victòria importantíssima, clau per continuar viu en aquesta play-off. Antonio Vadillo deia això després del partit, feia aquesta anàlisi de la victòria del seu equip.
22: Mucho mini partido dentro del partido, creo que quitando un poco el inicio, que ellos han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores, hemos tenido dos o tres faltas al borde del área, un gol anulado que bajo mi punto de vista era un poco dudoso, pero bueno, pitarle la falta. Hemos hecho tres goles, en situación para hacer alguno más. Y creo que nos ha condicionado ese gol, ¿no? De haber encajado a falta de un segundo, ¿no? Y después la segunda parte, ellos han iniciado mejor y enseguida me han metido el 3-2. Y a partir de ahí hemos sufrido un par de minutos, pero nos hemos vuelto a rehacer, ¿no? Nos hemos rehecho durante 5 o 6 minutitos, mejor, hemos hecho el 2-4. Y los últimos 9 minutos, pues bueno, entre la expulsión, quinta falta, 9 minutos con 5 faltas, sufrí el 4-2, que lo hemos defendido, el 4-3, perdona, que lo hemos defendido bastante bien. Anteriormente habíamos encajado ya el 3-4. Bueno, a partir de ahí sí que Manzanares ha dado un paso adelante, han tenido varias situaciones para incluso ampliar, empatar el partido. Y hoy entiendo que Manzanares, pues, viendo los últimos 9 minutos, ¿no?, que han tenido varias situaciones para empatar el partido, pues entenderán que han merecido más y no han tenido ese premio.
0: Va mereixer més el Manzanares, Gavi?
21: Va competir molt bé.
0: Sí, eh?
21: Va competir molt bé Manzanares.
0: Serà un os, també, dijous. Eh? No hem de fer festa abans d'hora, perquè...
21: Aquí no està res fet. Eh? No, Manzanares ja ha demostrat que pot guanyar Son Moix i el partit tornarà a ser Son Moix i Manzanares vindrà amb aquesta idea. El Palma, evidentment, ha de fermar el partit, no sé si a la primera part, a la segona, quan sigui, però quan sigui, fermar el partit, posar resultat pel mig i deixar-se de cuentos, perquè Manzanares és un equip que, ja t'he dit, competeix molt bé. La primera volta de la Lliga regular va fer tercer a la classificació i ha estat un dels grans equips de la temporada. Recordem, dijous no hi serà Alisson. L'expulsió va ser vermella directa i, per tant, ha de complir un partit de sanció i, evidentment, continuaran de baixa Luan Müller i Ribillos. Menys rotacions per un partit tan important.
0: Fons d'armari poquet tindrà Antonio Vadillo per afrontar aquest partit tan important, precisament d'aquesta cita importantíssima, una nova final pel Palma Futsal de dijous. Va parlar ahir el tècnic andalús després de la victòria contra el Manzanares.
22: Y hablamos, ¿no?, después del primer partido, que habíamos perdido factor cancha, que ahora solo nos quedaba volverle a recuperar y que para nosotros era una final sin margen, ¿no? Pero el jueves tenemos otro más bol. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos. Recuperando y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y a darlo todo, que el jueves es una final, ¿no? Hemos vivido aquí un ambiente maravilloso, ¿no?, de fútbol sala, con una afición totalmente volcada a su equipo, y nosotros el jueves necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día nos jugábamos en playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos y se viste de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado.
0: Demana el suport de l'afició Antonio Vadillo. Cert que dijous a les 7:30 no és molt bona hora per omplir el Palau de Son Moix, però és un partit importantíssim i tothom que pugui s'ha d'acostar per animar el conjunt mallorquí a continuar viu en aquesta competició. Hem escoltat Antonio Vadillo, però també volem saber com viu aquesta classificació per al tercer partit, aquest fet de forçar el tercer partit al vestidor. Per això tenim comunicació amb un dels jugadors del Palma Futsal. Es troben ara mateix tornant cap a Mallorca per preparar la cita de dijous. Tenim comunicació amb el gran protagonista del partit en dos gols, amb en Charuto. Charuto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, bien. Un gran partido ayer, una victoria importante. Sabemos que tenemos que ganar para continuar vivos en la competición. Y ha sido un partidazo y conseguimos traer para el tercer partido, que va a ser en nuestra casa.
0: Vaya partido, porque era una final, si perdíais o si ibais para casa. Qué bien lo afrontó el equipo en la primera parte, sobre todo, ¿eh?
4: Sí, sabíamos que teníamos que entrar muy centrados, que intentar salir por adelante, no como fue en casa, que salimos por detrás. Bueno, y así se fue, abrimos 3-0 y después sabíamos sufrir durante el partido, porque es difícil jugar en Manzanares fuera de casa, pero lo importante es que conseguimos ganar y traer el tercer partido para casa.
21: Charuto, buenos días. Os ponéis 0-3. En la última jugada de la primera parte ellos marcan su primer gol y nada más empezar la segunda anotan el segundo. ¿Empezasteis a preocuparos, a pensar que el partido se podía escapar cuando lo teníais en la mano?
4: La verdad que sufrimos aquel gol para terminar la primera parte y hablamos del vestuario que tenemos que empezar bien, pero tomamos un gol luego inicio de la segunda parte, pero nuestro equipo estaba bien en el partido y consiguió abrir o 4-2 y ahí ficó un poco más tranquilo. Mesmo así sufrimos durante el partido, pero es normal, porque cuando estás jugando fuera de casa es normal sufrir así, pero nuestro equipo fue muy bien en el partido todo.
21: Marcaste 2 de los 4 y te has quedado como pívot único con la expulsión de Alisson.
4: Sí, contento por los goles, no solo por los goles, sino por estar ayudando al equipo en defensa y en todo más. Y bueno, una pena que Alisson tuve la expulsión, pero vamos con todo en jueves para ganar ese partido y ir a las semifinales.
0: Hablabas del jueves, decía el ministro Antonio Vadillo, después de la victoria de ayer, que pronostica un partido muy igualado y que, como ha pasado tanto en Somos como en Manzanares, se va a decidir por pequeños detalles. Será un partido agónico, ¿eh, Charuto?
4: Sí, sí, creo que los detalles van a marcar la diferencia de ese partido. Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados.

0: de estar en casa, sabemos de nuestra fuerza en casa y vamos con todo para este partido.
1: Charuto, está todo muy igualado. Pozo y Jaén, que de ahí saldrá vuestro rival si vosotros os clasificáis, también están 1-1.
0: Sí, esta liga toda está muy igualada. Estamos viendo por el partido, por todos los partidos que están siendo de esos cuartos. Y bueno, tenemos que pensar solamente en nosotros, pensando solamente en Manzanares por ahora, y después vamos a pensar en las semifinales.
2: Tener que pensar en el Manzanares, en pasar a esas semifinales que comentabas, Charuto. ¿En el vestuario también pensáis un poquito en la posibilidad de que si no llegáis a la final tampoco jugaréis el año que viene la Champions, o solo pensáis 100% en el playoff por el título?
0: Pensamos en todo. La primera parte es pasar de los cuartos y la semi para buscar primero una final, que sería importantísimo para nosotros. Es claro que esta vaga en la Champions para nosotros es importante, además, volver a esta competición que tanto gustamos, pero estamos enfocados en ir paso a paso ganando y llegar a esa final. Será muy importante para nosotros de ser campeón, entonces mejor ahí.
2: Pues veremos qué pasa el jueves. Es una auténtica final. Ya lo era para vosotros ayer. Lo sacasteis, ganasteis. A ver si también se repite la historia el jueves en el Palau, en Son Moix, ¿eh?
0: Vale, vamos con todo para este partido. Ya estamos volviendo para Palma. Estamos ya concentrados en hacer un gran partido y ganar. Esperamos que nuestra afición esté presente como siempre y que pueda ser un partidazo.
2: Seguro que sí. Charuto, mucha suerte el jueves, ¿eh? Ánimo.
0: Gracias.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Un abrazo.
2: Dijous, 7 i mitja en directe per IB3 Ràdio, que està partit decisiu, però Gavi, ja tenim la primera semifinal confeccionada, no?
1: Sí, confrontarà dos grans, el Barça i el Movistar Inter, que ahir es varen desfer de Valdepeñas i Cartagena, respectivament. Un Cartagena que era el vigent campió de les dues temporades, les dues darreres lligues, i que se queda fora d'Europa després de ser 2 anys consecutius tercer a la Champions.
2: Idò, una bona, una bona feta pel Cartagena no jugar la Champions la pròxima edició. Gavi, gràcies.
1: Adéu.
2: 1:47, bàsquet. Hem de parlar de bàsquet per acabar, perquè el Clas Sant Antoni ha dit ja adéu a la temporada i ho ha fet de la manera més cruel. No ha aconseguit l'ascens, va guanyar de 15 punts al Caja 87, però havia de guanyar de 9, per tant continuarà una temporada més a la segona FEB. Un any més se queda a les portes d'aquest ascens. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el president del Clas Sant Antoni, amb en Vicent Costa. Endavant, Víctor.
3: Doncs així és, estem amb el president del Clas Bàsquet Sant Antoni, en Vicent Costa, unes hores, podem dir, després, un parell de dies després d'aquest altre fatídic partit a Sa Pedrera, la tercera vegada que li passa això al Sant Antoni. La feina ha estat increïble, Vicent, al llarg de la temporada, però una vegada més, el guió. Segurament molta gent no s'esperava el mateix guió, perquè era molt difícil, el rival era molt complicat, però Vicent ha tornat a passar, ho heu tingut a les vostres mans i al final no ha pogut ser.
4: Sí, bueno, no ha pogut ser, vull dir, jo crec que al final la temporada li podem posar una nota excel·lent, perquè crec que vull dir el que han fet naltros sent pràcticament, si no és millor equip dels dos grups, ha set pràcticament a una victòria des millor, amb set és millor segon. Ho hem tingut a ses mans, ho hem lluitat hasta en el final, i bueno, no ha pogut ser, sí que és veritat que és una llàstima, i el que més, ho vàrem comentar al final del partit, el que més mal me sap és sobretot per la gent que va venir a Sa Pedrera, perquè bueno, ho vàrem tenir allí i no ho vàrem poder aconseguir.
3: Jo recordo, setmana passada jo vaig parlar amb tu, vaig parlar amb el míster, també vaig parlar amb en Jordi. Jo crec que tu eres el més convençut de que aquesta opció estaria, que ja veuríem què passava finalment, però que ho tindríeu eliminatòries a vostra mà.
4: Sí, bueno, ho vàrem comentar i ho havíem comentat també en altres entre setmana, que aquest equip era molt bo, vull dir, crec que estava confeccionat per intentar pujar o fer el mateix que fem nosaltres, lluitar i buscar una plaça a primera, però sí que és veritat que fora de casa, vull dir, tenia un bagatge de diverses victòries guanyades, però per un resultat bastant baix, és a dir, uns 60-65 punts. És a dir, si nosaltres fèiem un bon partit i teníem les nostres opcions i jugàvem com sabem jugar a casa, jo estava convençut de que es podia, si no aconseguissin, que tenim moltes oportunitats, i crec que ho vàrem poder mostrar. El primer quart que vàrem fer en l'ajuda de l'afició va ser espectacular. És veritat que llavors el segon quart va ser una miqueta més fluix, però a la renovació, en el descans, vull dir, crec que ho vàrem tenir allí, va estar a punt, i com dèiem, però bueno, és la tercera vegada que ens passa que ho tenim a la punta dels dits i no ho sabem agafar. Però com jo comentava amb les autoritats quan va acabar sobretot el partit, vull dir que nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar.
3: Clar, hi ha que recordar als oients una mica com és no,

0: el trànsit del Sant Antoni del Playoff, però pels que no estiguin tan assabentats de com funciona, heu arribat, eren tres eliminatòries, a la darrera, per l'ascens també les dues anteriors temporades el mateix, fins a la darrera, heu tingut l'oportunitat de jugar-vos tot a casa, sempre us ha tocat el rival més complicat per aixer en la final pel Playoff, heu tingut que remuntar resultats, l'any passat inclús era més complicat, 22, i vau arribar a la pròrroga, vau forçar la pròrroga, aquest era 19 contra un rival segurament el més complicat contra el que heu jugat els darrers anys, Caja 87, perquè és un equip que arrossega a tota una ciutat amb cultura de bàsquet, com a Sevilla, evidentment, ho vau tenir. A falta de 3 minuts, estàveu 23 amunt en possessió, 4 per damunt del resultat que feia falta, i no va poder ser. Va haver-hi 3 minuts fatals, podem dir, no? En aquest cas, no va haver-hi una canasta decisiva al final, com a les altres dues temporades, però sí moltes accions que segurament podien haver decantat el partit.
1: Sí, correcte, vull dir, al final és el que estan parlant, vull dir, la miqueta de sort que et falta... no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria en els anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar, és que si pots controlar, pues, al final no han set de la nostra banda i bueno, per això, com dic, pues, haurem de tornar-ho a intentar. És a dir, la feina crec que és molt bona, crec que tota la gent que duim darrere treballant amb això, crec que algun dia, com solen dir, a voltes és de port, serà benèvol en altres i ho aconseguirem.
0: Jo te voldria preguntar una mica per això, el darrer que m'has dit. Com està? Vull dir, perquè jo recordo l'any passat quan va decidir finalment canviar de rumb, quan a la banqueta amb David Barrio que va marxar. Clar, és molt desgastant. Jo que sóc un clar defensor de continuïtat en els projectes, quan arribes a un final de temporada i es decideix així dues temporades seguides per un entrenador que porta molt d'estrès al damunt, és molt dur. A vegades penses, la final ha fet bé. Però, clar, val la pena continuar per les dues parts, no? Amb una persona que s'ha desgastat i ha arribat fins al final i al final ha estat tan traumàtic. En aquest sentit, com esteu vosaltres?
1: Bueno, la part, diguem, institucional, tot el que fa, diguem, fa referència a tot el que treballem, vull dir, estem, com diríem, estem molt jodidos. No sé, és a dir, treballar perquè hi ha molt d'esforç darrere, hi ha molta gent treballant, hi ha molts de patrocinadors i jo crec que la il·lusió que teníem era poder pujar. No s'ha pogut fer, no hem dat, és a dir, no hem arribat. El fet de tot el que és part deportiva amb aquestes competicions és molt complicat poder fitxar gent o poder, diguem, tancar gent a més d'una temporada, perquè pràcticament ningú vol firmar més d'una temporada, l'entrenador incluït. Ara és feina de tot sa part, o en aquest cas del director deportiu, pues intentar, pues bueno, posar-nos en marxa, i ara tindrem una setmaneta de descans i tal, però en breu mos hem de seure i tornar a plantejar, pues, a veure quin camí volem seguir. Seguir o no seguir, pues no ho sé, no et puc dir res, perquè ara mateix, vull dir, hem de tancar tota aquesta temporada i tal, i a partir de la setmana que ve, pues, començarem a treballar en la pròxima temporada.
0: Però, per exemple, les cares més visibles, com ets tu, com és Sant Jordi, com és Sant Marcos, estàu junts, estàu forts...
1: Sí, clar, vull dir, això és que no mos queda un altre, vull dir, el que he dit, vull dir, al final som molt caporruts i nosaltres tenim una idea, nosaltres volem jugar a primera. Si era l'any que ve, si era l'altre, no ho sé, vull dir, el que sigui hem d'intentar per tots els mitjans és fer un equip el millor, el màxim competitiu que és, i tornar a sortir en aquesta lliga, des màxim, i sobretot pues intentar tornar a la pista tot el que ens dona la gent de Sagrada i els patrocinadors nostres, vull dir que, com te dic, vull dir, estan en naltros i cada volta amb més il·lusió. És veritat que nosaltres volem aconseguir-ho el abans possible, però bueno, si la piloteta no vol entrar, pues hem d'esperar que entri.
0: Vull dir, recordant una mica les imatges després del partit, tu ets una persona més serena, en Marcos també estava sempre movent, sempre allà fent la seva feina, també durant el partit, que no aturava aquí, jo em fixava, en Jordi s'hi va patir molt al final del partit, ho viu, és més jove també, encara té aquesta sang competitiva perquè ha set jugador fa dos dies, ho va patir més, les imatges, jo veient-les, recordar-les, encara les tinc molt presents, no? Mm-hmm.
1: Sí, bueno, a veure, és que és un cop dur, és un cop que és difícil d'encaixar, perquè has de pensar que vens de fer un partit molt dolent, tens 19 punts de desavantatge, i en falten 3 i estàs allí. Entonces, ho tens, ho vols tocar, i llavors al final mos passa el que mos ha passat aquests dos darrers anys, doncs veritat és que el cop és dur, és mal d'encaixar, i sobretot en gent que té aquest gen competitiu que l'ha viscut fa 4 dies perquè ell estava en pista i sap el que és això, doncs evidentment fa mal, jo això ho entenc. Per dins, allò en Marcos i molta gent que estava aquí, ens fa molt de mal, perquè vull dir, s'ha treballat molt per arribar en aquest moment i poder-ho aconseguir. És veritat que veníem d'una desavantatge molt grossa, però, com t'he comentat, no sé, hi havia un ambient, i tu creus, no sé, crec que ho veiem pel·lat, vull dir, en el 99% de les gent que havia entrat a la pedrera, li dius, ostres, remuntam en guany, i et deixen dit, sí, sí, és que en guany és la nostra. I duiem 19 punts. Això vol dir que, bueno, es crea un ambient, es crea una sensació de que sí es pot fer, i quan ho tens tan prop no ho aconsegueixes, pues la veritat és que el cop és dur.
0: És molt important el que m'has dit, i d'alguna manera començau a remuntar, estàu forts, Valtros, els patrocinadors també estan amb Valtros. Sempre heu treballat per apropar-vos a la gent, no?, per portar la gent al pavelló, s'han fet millores al pavelló. Teniu alguna mica de por que vagi baixant a sufler un poc, de que la gent vegi tal i qual, o penseu que no, que la gent està amb altres i continuareu fent coses per apropar-los?
1: És evident, vull dir, que naltros sense la gent, és a dir, sense la gent que mos ompli la pedrera, sense els sponsors, naltros no seríem ningú. És a dir, tot va unit, tots anem de la mà. Evidentment, vull dir, naltros el que hem de crear és aquesta il·lusió, aquestes ganes, sobretot perquè la gent, ja siguen patrocinadors, ja sigui gent de a pie, vulgui venir. Jo crec que ho vàrem demostrar aquest cap de setmana, que en quatre petites accions, ostres, teníem 2.000 llargues de persones dins la instal·lació. No vol dir que venguen 2.000 persones, perquè evidentment és molt complicat, però, ostres, vull dir, jo crec que amb les accions que nosaltres hem fet, vull dir, crec que som capaços a fer-ho. Sí que és veritat que llavors la part deportiva, és a dir, l'equip que es faci, sigui entrenadors, jugadors, tal, hem de dalt i una miqueta, és a dir, hem de fer, perquè el que muntem nosaltres al redador de l'evento deportivo també els agradi, és a dir, també vulguin venir. Per tant, jo crec que ara mateix sí que és veritat que, com dius, estem dalt i mos han dat una hòstia molt grossa per allà en lleig, però vull dir, jo crec que, com són de voltes, vull dir, hi ha que aixecar-se i seguir endavant.
0: Et pregunto pel míster, li van preguntar al final del partit, evidentment estava tot molt calent i vull dir que no, ara no era moment de pensar en això, però vosaltres penseu en ell o encara no heu tractat
1: no,
0: això?
1: No, bueno, ja és el que et comento, vull dir, aquesta setmana hem de acabar de tancar tot el que és aquesta temporada, perquè vull dir, bueno, encara hi ha jugadors, vull dir, hi ha la sortida i tal, i a partir de la setmana que ve ens plantejarem si és d'una manera, si és de l'altra, quins jugadors, quins no. És a dir, ara mateix no et puc comentar res de l'àrea deportiva, perquè ja et dic, l'únic que vaig parlar ahir un ratet amb en Marcos varen ser d'altres coses, o sigui que no em parlarà res del tema deportiu, per tant no et puc dir si serà blanc o si serà negre. La feina que ha fet en Josep crec que és excepcional, vull dir, crec que tant el prestigi que mos ha dat com la feina que ha fet en el club, vull dir, crec que és increïble, vull dir, són dos entrenadors que m'agradaria tenir sempre allà on estàs, perquè vull dir, crec que la feina que fa és excepcional, vull dir, crec que viu el bàsquet com molt poca gent, per tant, vull dir, és una persona molt vàlida. Que pugui estar en altres, pues, a partir de la setmana que ve, pues, ho decidirem i sobretot ho parlarem.
0: Tens algun pàlpit tu o no vols...
1: No ho sé, perquè vull dir, sempre he estat una de les persones que m'ha agradat, vull dir, que si cada persona du una àrea, vull dir, que siguin una mica els que se n'encarreguen de tot això i llavors, quan es comencin les converses, pues, que em vagin transmitint una mica el feedback de lo que hi ha. Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continuïs, pues, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que té d'entrenar.
0: No vols que te pregunti segurament per tema de despatxos, ascens administratius i coses d'això, ara mateix no es val.
1: Ara mateix no es val, perquè també ens va passar, i crec que ho havíem comentat, ja també ens va passar la temporada passada i tal, vull dir, crec que no és hora de pensar en això. Nosaltres anem a pensar que deportivament, vull dir, ens hem quedat a les portes, vull dir, anem a treballar per fer una altra volta un equip el més competitiu possible, a partir de la setmana que ve ens hi posam, i Dios dirà.
0: Mira, el millor que queda d'aquesta xerrada és que Valtros estàu forts, no? En Marcos, tu, en Jordi, té ganes de revenja. Això segurament en algun moment arribarà, perquè la feina jo crec que és immillorable, i només el tipus de format de competició, que al final és un torni des del cau, segurament injust, perquè Valtros les fases regulars les estàu dominant molt bé, sempre apurant fins al final per quedar primers. Així que res, esperar que no, alguna vegada la moneda caigui al costat, perquè la feina està feta i és bona.
1: Espero que sí, i espero que ho puguem viure tots i que no sigui, que siga el més possible.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a Víctor Sancho en bàsquet. Acabam aquesta edició de l'Esport 3 migdia. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Palma ja té l'autorització d'un jutjat per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó, on després de més de 3 mesos de procés per intentar que els residents abandonessin el recinte voluntàriament, encara hi viuen d'havers 80 persones. Segons ha anunciat el batlle Jaime Martínez, demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta també amb la participació de la delegació del Govern estatal, per dissenyar el dispositiu i dur a terme aquest desallotjament que previsiblement s'efectuarà a final de mes. És una de les notícies destacades d'aquest dimarts en què ha arrencat la temuda selectivitat per prop de 5.000 estudiants de les Balears.
2: Estic feliç d'estar aquí perquè he estat tota la meva vida preparant-me per això.
3: Entre tot és assequible, ha entrat un poema bastant fàcil i no sé, però esperava més difícil.
4: I tot, en física, estem una mica ahí amb por.
5: Necessitaria un 12 y así entro asegurado.
6: No he dormido mucho. Cada X tiempo me despertaba y repasaba mentalmente.
0: Molts nervis per a alguns en aquest primer dia de les proves d'accés a la universitat, amb una novetat destacada. Per primera vegada es fa amb detectors de radiofreqüència per identificar dispositius electrònics no permesos, com telèfons mòbils, auriculars o rellotges intel·ligents. Tot d'una àmplia amb aquestes qüestions, protagonistes avui, 2 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Que passen per una nova concentració del 03, tot i la vaga jornada.
7: De més 40 educadores han protestat davant el Parlament per visibilitzar les seues reivindicacions, que millorin les condicions, que es negociï el conveni autonòmic i que revisi el decret de mínims.
0: Els advocats denuncien el caos a justícia per la implantació dels tribunals d'instància.
7: I és que, segons el col·legi que els agrupa, el nou sistema s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. També avisen de nous retards a totes les jurisdiccions, especialment la civil.
0: El govern rebutja les negociacions bilaterals amb Hisenda sobre el finançament autonòmic.
7: El vicepresident Toni Costa qualifica de cortina de fum la invitació del ministre Arcadi Espanya amb la intenció de desviar la intenció de totes les notícies, diuen, que afecta el PSOE i el govern estatal.
0: Precisament estem molt pendents de la tensa situació política actual que passa pel repte llançat avui per Junts al Partit Popular. La formació catalana desafia Feijóo a anar a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont si vol el seu suport en una moció de censura. El líder popular respon que no cerca ni dreceres ni tampoc favors. A les 2:30 ha arribat també la informació més propera. Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, aquest estiu hi haurà més agents treballant en el torn d'hora baixa, als punts turístics. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Sí, es reforçarà el tram horari de 3 de la tarda a 10 de la nit perquè és on han detectat que més incidents es produeixen, segons han informat avui a la presentació del Pla de Seguretat del municipi per aquesta temporada. I l'alcalde Marcos Serra ha recordat que per aquest estiu hi haurà més agents que mai a Sant Antoni de Portmany.
0: A Palma, l'Ajuntament ha concedit llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Camp Redó. Guillermo Ortego, bon dia.
9: Bon dia. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18 metres quadrats i els habitatges repartiran en base a una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
0: A Ciutadella, els empresaris d'Esborn han sol·licitat al jutge que ordeni l'execució de la sentència per la qual s'obliga l'Ajuntament a recuperar la circulació per la plaça. Axel Camarasa, bon dia.
10: Bon dia. En un escrit demanen que es fixi un termini inferior als 2 mesos, que és l'habitual per al compliment de les mesures. Defensen que, tal com diu la sentència, retornar els vehicles i aparcaments a la plaça d'Esborn no suposa cap perjudici econòmic per a l'Ajuntament ni tampoc per als interessos públics. En canvi, sostenen sí que afecta els empresaris que, recordem, vinculen la pacificació de la plaça amb pèrdues econòmiques. L'Ajuntament presentarà recurs de cassació.
0: I ja que parlem de qüestions de trànsit, atenció en aquesta hora als conductors de Mallorca perquè s'ha produït un accident a l'autopista de l'aeroport, sentit Llucmajor, a l'altura d'Espilarí. Les retencions en aquesta hora són importants, arriben al centre comercial Fan Mallorca. I pel que fa als esports, Gavi Fortesa, bon dia.
11: Bon dia.
0: Les internacionals mallorquines, Catacoll, Patri Guijarro i Lucía Corrales, són les grans protagonistes de la jornada.
12: Segona jornada d'entrenaments de la selecció espanyola Son Bibiloni per preparar el partit de divendres contra Anglaterra i les tres jugadores mallorquines han atès avui al Media Day de la selecció als mitjans de comunicació. Federació. La quarta, Mariona Caldentei, farà la roda de premsa oficial el pròxim dijous. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal guanya a Manzanares per 3-4 i força el tercer partit de desempat als quarts de final del play-off pel títol de Lliga, que se jugarà dijous a les 7:30 a Son Moix.
0: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
11: Bon dia, avui ens trobem de nou en una jornada marcada per la calma i la calor, a les portes d'un canvi de temps, això sí. De moment, aquesta jornada es ve marcada per un cel variable amb l'alternança de sol i núvols prims. Quant a la temperatura, tornem a tenir uns termòmetres elevats, fins i tot amb un cert augment respecte de l'anterior jornada. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 34 graus. El vent bufa fluix de mitjorn i també de llebeig, i per tant tenim unes condicions marítimes bastant tranquil·les. Ara bé, què passarà amb vista demà? Ja a les darreres hores d'avui, esperant que el vent comenci a agafar força, principalment de gregal, i això farà que al llarg de la següent jornada tinguem una mà més alterada, principalment al nord de cada una de les illes. I a més, també provocarà una baixada accentuada de la temperatura. Demà la refrescada es notarà a bona part del territori, i a tot això li haurem de sumar un augment dels núvols a partir de les hores centrals de la següent jornada.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem, en portada aquest mes de juny, l'antiga presó de Palma serà desallotjada, això després que els jutjats han autoritzat l'Ajuntament a dur a terme el desallotjament forçós d'aquest recinte. Passat demà dijous, la Junta de Seguretat Local, en què hi participa la delegació del govern espanyol a les Illes i el consistori, planificarà el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària. Corte constància que hi viuen, Carme Moreno, 80 persones.
13: Sí, la magistrada ha autoritzat el desallotjament forçós perquè argumenta que és una mesura necessària, adequada i proporcionada, tenint en compte els informes policials i dels bombers que alerten del risc real d'evacuació en cas d'incendi i els problemes estructurals de l'immoble. El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants, que encara no han partit, se'n vagin de manera voluntària.
14: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar es desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
13: El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que vivien a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa i ha dit que algunes persones han partit a altres països de la Unió Europea. Martínez també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i complesquin amb els requisits.
14: L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir com tots és una sèrie de condicions i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
13: El BAL ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local a la zona. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cort redacta en aquest moment el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
0: Mentrestant, a Eivissa s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. L'Ajuntament en aquesta hora retira les que encara hi queden abandonades. Alberto Ferrer.
15: Ahir hi quedaven una vintena de caravanes. Avui a primera hora només n'hi havia 7 i a migdia ja no en quedava cap. L'Ajuntament n'ha retirat 4 per desballestar-les. La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer i a l'assentament hi ha qui acaparava una desena d'aquestes caravanes per llogar-les. 500 euros ens ha explicat que pagava una dona en situació de vulnerabilitat a qui atenen des d'avui els serveis socials municipals. Ningú vol sortir davant la càmera. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions és el que els ha fet decidir-se a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com han de viure.
0: I a Menorca, 9 propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de l'illa, més de la meitat a Maó. El termini impulsat pel Consell per captar blocs de pisos va acabar diumenge, Excel.
10: El Consell de Menorca ha rebut 9 propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar així el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el passat dia 13, s'han presentat 6 ofertes a Mou, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són, en total, 53 habitatges. Algun dels blocs oferts en té una vintena. Adolfo Vilafranca és el president del Consell.
16: 15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant, copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota Silla i no centrar molt només en un municipi.
10: El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets, i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. Sentim de nou Adolfo Vilafranca.
16: Alguns dels blocs compliran els requisits. A lo millor alguns no, és una cosa que tenim que averiguar i els tècnics ara ho estan mirant. I a lo millor farem un pla no d'un any, no d'un exercici concret, sinó un pla a lo millor a mig termini perquè això tingui una continuïtat en el futur i donar una millor resposta que podran donar només si ho faguéssim durant un any.
10: La compra de pisos es finançarà amb càrrec als romanents de tresoreria de la institució.
0: Notícies arreu de les Balears sobre la crisi de l'habitatge que contrasten amb un mercat laboral a ple rendiment. L'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i el deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades que ha publicat avui el Ministeri de Treball. En canvi, les Illes han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis.
7: I donem les dades pel que fa a la desocupació. Els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, amb 17.000 persones cercant aquí feina, seguit de la construcció, amb 3.000 i un miler d'aturats a la indústria. Falten 300, que en aquest cas estan cercant feina a l'agricultura. Per sexe, són majoria les dones, 13.500 davant dels pocs més de 10.000 homes i prop de 5.000 estrangers, és a dir, un de cada 5 desocupats, que és una proporció, si més no, similar a la de la resta de la societat. Pel que fa a les dades de Seguretat Social, al maig les Illes varen guanyar més de 48.000 afiliats respecte de l'abril, és a dir, en només 30 dies. Superen així els 653.000 cotitzants, 542 al règim general i 108.000 més com a autònoms. Dades similars, amb progressions similars a les de mesos anteriors.
0: I pel que fa a les valoracions, Olivia, els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears de cada vegada hi ha més gent fent feina, però més precaritzats.
7: Sí, així ho apunta la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, critica el govern i a la patronal per fomentar, diu, un discurs que criminalitza els treballadors, apuntant cap a l'absentisme o a la falta de productivitat, en lloc d'impulsar millores i canvis transformadors.
17: Un govern de les Illes i una classe empresarial que està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat, de transformar el nostre model econòmic i de qualificar les plantilles.
7: Per part de la gran patronal, la CAEB, la presidenta Carmen Planas, destaca les dades laborals d'aquí de les Balears i confia que el ritme no baixi. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per ells en un problema.
18: Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les 4 illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
0: Per la seva banda, la consellera de Treball discrepa amb els sindicats pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear. Catalina Cabré destaca que 3 de cada 4 nous contractes signats a les Balears van ser indefinits i a temps complet.
19: La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
0: Són les 2:14. Finalment, serà el Tribunal Constitucional l'encarregat de sentenciar si la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes s'ajusta a la legalitat.
20: Quiero anunciarles que el Gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
0: Així ho anunciava fa uns minuts la portaveu del govern espanyol, Elma Said, després del Consell de Ministres. Després de diversos contactes entre les Balears i l'Estat, no hi ha hagut acord i l'executiu de Pedro Sánchez impugnarà la derogació d'una llei especialment significativa pels partits progressistes que la varen aprovar la passada legislatura.
7: I per fer-ho, l'Estat compta amb un dictamen favorable del Consell d'Estat que aprecia que la derogació acordada per PP i Vox vulnera l'obligació constitucional de col·laboració que tenen les comunitats autònomes amb el compliment de la Llei de Memòria Democràtica Estatal. Recordem que l'Estat ja ha recorregut derogacions similars, va ser el cas de les aprovades a Aragó, a Cantàbria o al País Valencià, mentre que en el cas d'Extremadura encara s'està negociant. En tot cas, totes aquestes normes aprovades per autonomies governades pel PP comporten escenaris similars perquè es mantenen les exhumacions de les víctimes de la Guerra Civil, com passa a les Balears amb la Llei de Fosses, però s'elimina el dret a la veritat, a la reparació de les víctimes o a les garanties de no repetició, la inclusió d'aquests continguts en el sistema educatiu.
0: No tenim valoracions encara aquesta passa feta per l'Estat espanyol per part del govern, que sí que s'ha pronunciat, però, sobre un altre dels assumptes que les comunitats fa anys tenen pendents amb l'Estat. Parlem de la reforma del finançament autonòmic i de l'executiu ha rebutjat avui negociar-lo bilateralment després d'aquesta proposta del Ministeri d'Hisenda d'obrir negociacions bilaterals per reformar-lo. Marta Puyal, to Parlament, bon dia.
21: Bon dia, sí, ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, que ha respost amb un no rotund a l'oferiment del ministre Arcadi Espanya i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha insistit que la reforma s'ha de negociar de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i no mitjançant acords separats amb cada una de les comunitats. I ha criticat que l'executiu espanyol encara no ha donat resposta a diverses demandes de les Balears, com la renovació del règim fiscal especial, els convenis de carreteres o de ferrocarril o les indemnitzacions per residència dels funcionaris de l'Estat.
22: No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
0: I fa uns minuts el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per ordre d'aprovació dels estatuts d'autonomia per parlar del model de finançament de cadascuna.
7: Espera que totes acudeixin a la trobada i per això demana que reflexionin aquelles que han mostrat el seu rebuig a les trobades bilaterals.
23: Se me escapa un poco las razones para no sentarse a dialogar. Te puede gustar más o menos el modelo, pero lo que no puedes decir es no quiero hablar del modelo y se me ocurren tres cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que priorizan no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. En tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
7: També ha demanat al Partit Popular que deixi les comunitats autònomes utilitzar els dobbers que se'ls transfereixin.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dèiem en portada, gairebé 5.000 estudiants han començat avui les proves d'accés a la universitat. D'aquests, 4.000 a Mallorca, prop de 470 a Eivissa, una vintena a Formentera i 450 a Menorca. S'han dividit en 98 aules repartides en 9 punts d'examen arreu de l'arxipèlag i han iniciat la coneguda com a selectivitat sense incidències i amb dues novetats destacades. La més significativa és l'aplicació del reglament de sancions que va acompanyada de detectors de radiofreqüència o camp magnètic que passaran per per totes les classes al llarg dels 3 dies que duren les PAU. Aina Morales.
2: El reglament preveu faltes lleus, com ara mirar l'examen d'un company, faltes greus, que seria, per exemple, consultar els apunts o fer marques d'identificació en els exàmens, i les molt greus, que es tradueixen en un suspens automàtic de les PAU. Impliquen, per exemple, suplantar la identitat o utilitzar dispositius electrònics de comunicació durant les proves. I és precisament per detectar aquests aparells que s'han instal·lat als detectors mòbils de radiofreqüència. Una mesura que els estudiants veuen amb bons ulls.
3: A veure, jo crec que és una alternativa molt bona perquè ara mateix, amb totes les novetats que hi ha...
4: Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies i tot això...
3: Sí, detectar aquestes coses.
5: Bueno, jo crec que estan bé, no? En el final crec que han de tenir moltes mesures per veure si són capaços de fer nosaltres tot sol i si no han de necessitar altres medis per fer trampes.
2: Una altra novetat és el canvi en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
24: Guany tenim dos sistemes de lectura, el sistema clàssic del codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos codis, el codi de barres i el codi numèric.
2: Cada any hi ha novetats, però el que no canvia són els nervis.
25: Estic molt nerviosa.
26: Estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur.
27: Soy un poc nerviós, la verdad, però bueno, yo creo que me saldrá bien.
2: També nervis entre els professorat, però convençuts que anirà bé.
28: Bueno, jo crec que si han arribat fins aquí és que estan preparats i que saben a lo que venen.
29: Durant tot l'any han tingut bona preparació i jo crec que encara que ara tinguin nervis sortirà tot bé.
2: I una part fonamental per a molts dels estudiants són les famílies. De fet, també acompanyen en aquest procés i han volgut ser presents en el primer dia de les PAU.
30: Pues mira, nosaltres ho hem viscut que ja vengueren diumenge a veure on estava situat l'edifici i si l'aula sabien quina era.
31: Estem un poc preocupades perquè es veu que és una etapa un poc dura. També ja ho hem viscut i hem passat per lo mateix. Ja fa no sé quant d'anys varen fer la selectivitat. I ara pues, ells ho repeteixen, i però anirà bé, anirà bé. Com sempre.
0: El 58% dels estudiants que fan les PAU al campus de la UIB són a Mallorca, això són prop de 2.900 alumnes, i per facilitar l'arribada d'aquests alumnes, que coincideix amb el projecte de solarització, s'ha restringit, Aina, l'accés al recinte i prohibit l'estacionament en determinats caminals.
2: A més, s'ha habilitat un horari especial de transport públic per poder arribar fins al campus. S'han reforçat, per exemple, les freqüències de metro en tota la franja que va des de les 7:15 a les 9:05, i el servei habitual avui també s'ha afegit una sortida des de la Intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Per demà i dijous, a part d'aquestes, també s'hi suma una nova addicional a les 8:05.
0: I en la plana educativa, avui un altre assumpte que és notícia.
32: No guardar, educar, no guardar.
0: Una quarantena de persones s'han concentrat davant les portes del Parlament per reclamar la negociació del primer conveni autonòmic per l'ensenyament de 0 a 3 anys. Els sindicats Comissions Obreres, la UGT i l'ESTEI consideren que la darrera proposta de la Conselleria d'Educació no acabarà amb la precarietat laboral al sector.
13: El departament del conseller Toni Vera s'ha compromès a posar tots els recursos necessaris per equiparar els salaris de les mestres de l'escola concertada, que tenen els pitjors salaris. La responsable de l'ensenyament de 03 a Comissions Obreres, Pepa Ramis, assegura que aquesta solució no arreglarà la problemàtica de tot el sector.
33: Aquesta millora sí que és una petita millora per un tros d'escolatiu 03, no per tota la resta, sinó per un tros d'escolatiu 03, però també hem de ser conscients que seguiran quedant 4 i 5 taules salarials completament diferents.
13: A la concentració davant del Parlament, les treballadores també han afirmat que, a més de la millora salarial, és important incorporar la parella educativa a les aules de 0 a 3 per donar una millor atenció i educació als més menuts. Ho explica la mestra de l'escola d'infantil Espí Gros de Santa Maria, Irene Madroñero.
34: Sí, jo just som suport, ara mateix estic d'excedència, però som suport i hi ha un suport cada 3 aules. Clar, al final, una mestra ha d'estar tota sola amb 7 infants i un suport va passant per les aules per menys si està tot bé.
13: Avui a les 6 del capvespre hi ha convocada una manifestació a Palma que partirà des de la plaça Espanya fins a Cort, a Vara de Rei a Eivissa i es Mercadal, hi haurà concentracions a la mateixa hora.
0: Aquest conflicte educatiu s'ha traslladat dins l'hemicicle. El conseller Vera s'ha compromès a portar els recursos necessaris per cobrir les diferències salarials entre les professionals de les escoletes integrades i les no integrades a la xarxa pública, sempre que sindicats i patronals arribin a una entesa pel conveni autonòmic del sector. Marta.
6: Sí, Vera també ha avançat que l'executiu modificarà el decret de mínims perquè sigui una realitat el curs que ve, no l'altre, i ha explicat que es treballa en una nova normativa sobre els menjadors per reduir les ràtios. Resposta del conseller a les crítiques de la diputada socialista Amanda Fernández, que ha acusat l'executiu d'afavorir la concertació i la privatització del servei. Fernández també ha assegurat que les patronals estan bloquejant la negociació del conveni amb el suport del govern.
8: Vostès i les patronals han volgut callar amb amenaces. Però aquí, tots i totes, els serem sa veu. I en paraules seves, li deim alt i clar, 0-3 és un cicle educatiu. No guardam, educam.
6: A la seva resposta, Antoni Vera ha defensat la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual.
9: Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada, donam resposta a les demandes de les educadores fent una esmena a la totalitat en el sanchisme i el samandisme, perquè els seus problemes són fruit d'estàndem Sánchez-Amanda.
6: Declaracions del conseller al Parlament que precisament fa uns minuts acaba de reprovar tant el ministre de Transports, Òscar Puente, com el president d'AENA, Maurici Lucena. Els motius, la lona publicitària a l'aeroport de Palma per promoure el turisme d'accessos i, sobretot, per la intenció d'AENA d'ampliar l'aeroport d'Eivissa. La majoria de la cambra considera que l'ampliació és contrària a les polítiques de contenció turística i, per això, reclamen la retirada del projecte d'ampliació.
0: Gràcies, Marta. I en una qüestió més en clau laboral, el Col·legi d'Advocats ha denunciat un caos sense precedents a la justícia per la implantació de la nova organització que asseguren s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. Avisen també de nous retards que afectaran totes les jurisdiccions, especialment la civil.
7: Per això es mostren extremadament preocupats, diuen, per la manera que s'està implantant aquesta denominada llei d'eficiència. Asseguren que en lloc de resoldre els problemes històrics que pateix el sistema, els està greujant perquè s'ha optat per fer-ho de manera impositiva, sense planificar ni consensuar.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
10: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
0: Ho dèiem en titulars, Junts desafia Alberto Núñez Feijóo a anar directament a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont si vol negociar el seu suport a una moció de censura per fer fora del govern de l'Estat el socialista Pedro Sánchez.
7: Turull, en declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que si el líder del PP té una proposta, el que ha de fer és anar fins a Waterloo perquè l'escolti en persona Carles Puigdemont.
11: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
7: I mentre el Feijóo ha evitat contestar aquest oferiment de Junts, ha tornat a apel·lar a la formació catalana i al PNB i demana eleccions.
12: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Des de la Moncloa, la ministra portaveu del govern, Elma Saiz, acusa Feijóo de cinisme i desesperació.
14: Yo calificaría l'actitud del señor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar.
0: L'Estatut Marc de Sanitat és i serà notícia pràcticament tota la setmana. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el text. Divendres el Ministeri ha convocat les comunitats al Consell Interterritorial de Salut i tot això malgrat l'oposició frontal dels sindicats mèdics que mantenen la convocatòria de vaga per la setmana de dia 15 de juny.
7: El text aprovat avui en Consell de Ministres ha estat pactat amb sindicats com Comissions, UGT, CESIF o SATSE. Inclou millores com ara reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17 i fixar les jornades setmanals en un màxim de 45 hores. Tot i això, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics ho considera insuficient, exigeixen un marc de regulació propi i independent de la resta de professionals i per això mantenen la cinquena convocatòria de vaga setmanal. Serà entre el 15 i el 19 de juny.
0: Idò, amb aquesta notícia ens acostarem ja a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera amb les desconnexions insulars.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma ha concedit llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta d'un edifici plurifamiliar ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges es repartiran en base a una sèrie de criteris socials. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
1: Obert el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts de l'IMAS destinada a la gestió i al manteniment de les residències públiques municipals.
2: Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 8 de juny. La convocatòria està dotada amb 5 milions d'euros.
1: L'Ajuntament de Pollença implantarà la recollida porta a porta a partir del dia 15 de juny. Avui s'han començat a repartir els nous palets.
2: Un 70% dels fems que acaben al poal de rebuig són residus de matèria orgànica. L'objectiu és reciclar aquest material i reduir la incineració.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam retencions importants a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent, a l'altura d'Espillerí. S'ha produït un accident fa d'haver una hora i pico i havia quedat un vehicle ocupant el carril dret en aquest punt. Això ara mateix està generant retencions importants en aquesta via. Pràcticament des de l'inici de l'autopista de Llucmajor trobaran ja retenció fins al quilòmetre 10. Precaució si circulen i paciència per aquest punt. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a la cintura de la sortida cap a les escoles i també a l'autopista d'Andratx, a l'entrada del túnel de Gènova. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri del Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny.
2: Es tracta d'un edifici plurifamiliar que està ubicat en una parcel·la de prop de 18.000 metres quadrats i els habitatges es repartiran d'acord amb una sèrie de criteris socials. Ho ha anunciat avui el regidor Òscar Fidalgo després de la Comissió d'Urbanisme.
5: Un mínim del 30% del total d'aquestes viviendes estaran reservades per a jóvenes palmesanos menores de 35 años, y digo palmesanos porque, como saben ustedes, requieren 5 años mínimos de residencia, un 10% para mayores de 65 años y otro 10% para familias monoparentales.
2: Cort destaca que la mesura suposa un nou pas en el pla de xoc d'habitatge del consistori amb què té previst edificar al voltant de 1.000 habitatges. Aquests 87 formen part d'un lot amb un total de 166 més. Els altres 80 immobles es construiran a Son Ferragut i l'Ajuntament preveu que tinguin la llicència la setmana que ve.
1: Per una altra banda, Cort assegura que intenta arribar a un acord amb la propietat d'una casa singular en torre de la Vileta per conservar-la. L'associació Arca demana protegir l'immoble perquè considera que forma part del patrimoni i de la identitat del barri.
2: L'Ajuntament de Palma remarca que la propietat disposa de tots els requisits per dur a terme la demolició de la casa, però que tot i això intentaran evitar-ho. Escolta'm, Òscar Fidalgo.
5: El que les habla se ha prestado para mediar en la medida de las posibilidades amigables y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con la propiedad junto con la jefa de departamento de obras para ver si estarían dispuestos a conservar el inmueble.
2: Arca reclama la suspensió cautelar immediata de la llicència, a més de la catalogació de l'edifici. A més, demana a les administracions reflexionar sobre la pèrdua progressiva del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
1: La Comissió d'Urbanisme també ha decidit desmuntar la pèrgola de ses voltes al passeig marítim perquè el seu mal estat suposa un perill per a les persones.
5: Los informes técnicos apuntan al deterioro propio del paso del tiempo, a la exposición continuada, es una zona muy cercana al mar, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento de los materiales, circunstancias que hacen recomendable una intervención integral sobre esta estructura existente.
1: Mentrestant, a Pollença, l'Ajuntament cedirà un immoble situat a l'urbanització de Gondmar a l'Ibavi per a la construcció d'habitatges protegits. Així es va aprovar en el darrer ple de manera definitiva i per unanimitat.
2: El projecte consta de 28 habitatges amb diferents característiques i habitacions, una zona d'aparcament i una àrea esportiva que serà pública. Podran sol·licitar aquests habitatges persones de totes les edats en 10 anys de residència continuada al municipi. Dels 28 habitatges, 3 seran cedits a l'Ajuntament, un d'ells totalment adaptat per a emergències temporals. Així, entre aquests nous habitatges, el del Carot i la reforma de la casa del Roser Vell, l'Ajuntament disposarà d'uns 7 habitatges per a situacions excepcionals.
1: I a tot això, finalment s'ha executat el desnonament a un pis al barri de Santa Catalina de Palma. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
2: Pilar López afirma que de moment haurà de viure en un hostal durant 15 dies i després cercar un altre lloc. Devers les 11 del matí ha hagut d'abandonar l'habitatge que després d'anys en mans d'un fons voltor ara ha comprat una parella. La dona diu que va llogar el pis a un banc l'any 2012 i que des del 2018 ha continuat pagant el lloguer a un fons voltor.
6: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola. Ofrecí renovar el contrato, ofrecí comprar la vivienda. No, a fondo buitre.
2: Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi vivia algú i assegura que ara el necessita per viure amb la seva parella.
7: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no... que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final. Y bueno, yo al final tengo dos préstamos, necesito venirme que vengo con mi novia a vivir, o sea que no es mentira, al final es para mí.
2: La Comissió Judicial i la Policia Nacional han acudit avui matí al desnonament, tot i que aquest s'ha produït de manera pacífica.
1: 2:37, més qüestions. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que comparteix les reivindicacions de les famílies de l'escola de Son Serra de Palma que reclamen la construcció d'un nou centre, tot i que no s'ha compromès a concretar una data. Segons explicat al Parlament, l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris a l'IBISEC i l'IBISEC redactarà, volem dir, l'avantprojecte del nou centre. Vera ha afirmat que enguany es podrà licitar el projecte executiu i, posteriorment, les obres que també inclouran noves places per a infants de 0 a 3 anys.
2: La diputada socialista Malena Riudevets ha criticat la manca de compromisos formals per concretar una data de construcció i ha recordat que les actuals instal·lacions han quedat petites i inadequades.
8: Li demanen dates i compromisos. Per això li torna a demanar directament. Senyor Vera, serà Vera que el TIPM Son Serra tindrà el nou centre que els seus alumnes mereixen?
9: Comparteix les reivindicacions de les famílies de Son Serra, comparteix les seves reivindicacions. Allò que no comparteix, els seus partidistes que vostès en fan, en quina cara venen aquí a criticar els problemes que vostès crearen?
2: Representants de l'Associació de Famílies del Centre han assistit avui al Parlament per reclamar el nou centre.
1: I ho dèiem en titular, ja està obert el període de presentació dels sol·licituds de la convocatòria d'ajuts de l'IMAS destinada a la gestió i al manteniment de les residències, publicada aquest mes de maig i dotada en 5 milions d'euros.
2: Els ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 8 de juny. Coincidint amb aquesta convocatòria, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha visitat avui la residència de Campos per conèixer de primera mà el funcionament del centre.
10: L'any 2026 aquesta ajuda ha passat a 5 milions d'euros. I ho fem perquè volem pagar pràcticament el 100% del cost de les residències municipals. Amb aquests 5 milions d'euros quedarà pràcticament cobert. Per tant, complirem amb els dos objectius. Per una banda, ajudant els ajuntaments amb una part econòmica, però per altra, garantir un servei de qualitat, de proximitat, arrelat en el territori i centrat en les persones, que és el que volem oferir des del Consell de Mallorca gràcies a la col·laboració dels ajuntaments.
2: La residència de Campos va ser una de les beneficiàries de la primera convocatòria d'aquestes subvencions, que va comptar inicialment amb una dotació de 2 milions d'euros, posteriorment ampliada amb 1 milió més.
1: Per la Mare del Castell de l'Aro, hi ha hagut relleu al capdavant de l'hostatgeria. A partir d'ara i durant els pròxims 7 anys, 3 dones es posen al capdavant d'aquest emblemàtic allotjament de la Serra de Tramuntana.
2: L'amor a la muntanya d'Oidna Linda acceptà el repte de fer-se càrrec de l'hostatgeria del castell de l'Aró. Aquesta italiana, que fa uns anys que viu a Mallorca, no ho farà tota sola, ja que en aquesta aventura l'acompanyen dues dones més que abans no es coneixien.
11: Jo crec que era un somni de fa temps per les tres. Per les tres. L'havíem pensat en altres llocs, o cadascuna havia pensat algo, i quan ha sortit això i ens hem conegut, hem pensat que això era el nostre somni.
2: Donar menjar als ases que empren per pujar els aliments al castell, encarregar-se de les habitacions que ocupen els hostes i ocupar-se de la cuina i el bar són altres tasques que per torns durant la setmana i conjuntament els caps de setmana faran les tres noves dones del castell de l'Aró. És Maria Melis.
12: Volem intentar, si podem, amb ajudes del consell, si ho aconseguim, fer un refugi un poc més sostenible, perquè el problema de l'aigua, només tenim aigua de pluja, és bastant complicat pujar aigua allà dalt, és molt car. I, clar, volem començar el millor en fer banyos secs.
1: Més qüestions. Un 70% dels fems que acaben al poal de rebuig de Pollença són residus de matèria orgànica. Per reciclar aquest material i reduir la incineració, l'Ajuntament implantarà la recollida porta a porta d'aquesta fracció a partir del dia 15 de juny. Avui s'han començat a repartir els nous poalets.
2: Coes als jardins de Joan Marc en el primer dia d'entrega dels nous poalets del FEMS. El pròxim 15 de juny comença la recollida porta a porta de la fracció orgànica i fins diumenge de matí reparteix un kit per cada habitatge on hi haurà aquest servei. L'objectiu és reduir la incineració. Joan Aina Campomà és la primera tinent de balda.
13: Tenim que un percentatge de, en un rebuig, un major percentatge de matèria orgànica, que supera quasi un 70%. Per tant, l'objectiu és precisament baixar el rebuig, que és el que ens costa més, perquè l'hem de dur a Palma, però després, a més, hem de pagar les taxes de TIRME de la incineració.
2: Els poalets duen un xip perquè l'Ajuntament pugui dur un control de quants habitatges treuen al carrer les diferents fraccions. Alguns dels que ja els han recollit veuen amb molt bons ulls aquesta mesura.
14: Se podrà fer compost, bé, bona terra per els jardins i tot això de tu poble. Vols durar un poc més de feina? No ho sé, jo crec que quan un s'hi acostumi anirà a la mar de bé.
15: Bé, i si redueixen encara, a més, la quota de servei, pues millor.
2: D'altres, en canvi, no ho tenen tan clar.
16: Ara centres, no passi un parell de mesos, no poden dir, perquè això és nou.
2: L'Ajuntament diu que destinarà l'estalvi econòmic a millorar el servei de la recollida.
1: I seguim a Pollença, on estan immersos en els preparatius per a la processó del Corpus i el Ball de les Àguiles de diumenge. Les dues al·lotes que fan d'àguiles sortiran cobertes en totes les joies que els han cedit les famílies del poble. Aquests dies, les brodadores cusen les peces als vestits.
2: Un per una i sota mesures de seguretat estrictes es cusen les joies als vestits de les àguiles de Pollença. El seu valor és incalculable i ni tan sols les nostres càmeres han pogut accedir a la sala on fan feina. Un ritual que es repeteix any rere any gràcies a la feina d'aquestes brodadores i la col·laboració de les famílies del poble que cedeixen les seves peces més valuoses. Aina Cifra és l'organitzadora del Ball de les Àguiles i Margalida Marquès és cosidora.
17: Hi ha molta feina que no sabeu, duim... Les mare, la mare, sobretot en guany és una mare, però són dues germanes, duu molt de mesos que ha anat a cercar-lo a les cases, i nosaltres un parell de setmanes ja que cosim, perquè no és una feina d'un dia.
18: Som molt faneres. I el primer dia anem a tope, però aquí no hem de ser temps. I el tercer dia sempre anem ja un poc més relaxades.
2: Són moltes peces, totes d'or, i que enguany han cedit 60 famílies del poble. Joana Suau és brodadora i Francisca Sales, cosidora.
19: L'Aina és la que mos col·loca les joies i nosaltres els cosim. Mira, més o menys que estiguin les dues capetes, no són les mateixes joies, però que queden igual de guapes.
20: De lo que cosim no són barres, no sé què per...
21: Podria ser, però miràvem i miràvem a veure com està de... Si totes estan ben cosides, estan ben cosides. No se n'ha perdut aquest mai.
2: Les germanes Marta i Júlia Llobera faran enguany el paper d'àguiles. Ho viuen d'una manera molt especial.
22: Està molt emocionant, el procés és molt guapo.
23: Cada família té una història, les joves també tenen una història darrere, i és molt guapo.
2: La processó sortirà diumenge a les 7 del capvespre pels carrers del poble.
1: I un darrer punt, perquè l'Església Nova de Son Servera ha acollit avui la presentació de la Nit de l'Arc, que se celebrarà el pròxim dia 13 de juny a les Capelles. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: pensa en aquest tercer partit de desempat a casa el pròxim dijous.
1: Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir a lo natural. Bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho Manzanares, tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
0: Quant a la resta d'eliminatòries, Barça i Movistar Inter ja estan a semifinals i s'enfrontaran entre ells. El Barça va eliminar el Valdepeñas i l'Inter al Cartagena, el campió de les dues darreres temporades. Jesús Herrero és el porter de l'Inter.
2: Y nos quedamos con esta sensación tan buena de que ahora mismo vamos a seguir soñando, vamos a intentar que nuestra afición siga enganchada con nosotros y vamos a ver qué pasa la siguiente ronda.
3: En bàsquet, Gavi, el Clas Sant Antoni queda a les portes de l'ascens de categoria.
0: Sí, és moment de fer balanç i pensar en el futur. El nostre company Víctor Sancho ha parlat avui amb el president del Clas, Vicent Costa.
4: El president dels Portmanyins, que es van quedar a les portes de l'ascens a primera FEB per tercer any, alaba la feina de Barrocal, però fins a la setmana vinent caldrà esperar per conèixer el seu futur.
5: Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continués, pues, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que té d'entrenar. És excepcional, vull dir, crec que vius bàsquet com molt poca gent, per tant, vull dir, és una persona molt vàlida.
4: Vicent Costa diu que no es rendeixi ni que el Clas ho tornarà a intentar.
5: Nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar. Algun dia, com solen dir altres esports, serà benèvol en altres i ho aconseguirem. La miqueta de sort que et falta no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria o en les anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar, tornar a sortir en aquesta lliga, d'as màxim i, sobretot, pues intentar tornar a la pista tot el que ens dona la gent de Sagrada.
4: Recordem, rècord històric a Sa Pedrera el passat dissabte a un pavelló a Eivissa amb més de 2.500 espectadors.
0: Pel que fa a la Lliga ACB, avui comencen els play-offs amb els partits UCAM Múrcia-Barça i Real Madrid-Tenerife, un nou play-off pel menorquí i capità blanc Sergi Llull. D'altra banda, la internacional mallorquina Noa Morro ha valorat a Televisió Espanyola l'arribada a la NBA femenina de dues companyes de selecció, Ava Fam i Iliana Martín.
6: Son amigas, pues muy contenta por ellas y súper orgullosa, y también da como a entender que no sé, todas podemos llegar, ¿sabes? Al final tener referentes tan de nuestra edad y tal allí, pues nos abre puertas a nosotras también.
0: I tancam el bàsquet amb l'Azul Marino, que ahir va fer oficial el comiat de 5 jugadores, a Maiken Siciliano, Jane Asinde, Enya Maguire, Marta García i Adut Bulgac.
3: I acabem amb tennis i ciclisme.
0: A Roland Garros, l'únic espanyol que segueix en competició, Rafa Jódar jugarà quarts de final contra l'alemany Alexander Zverev, partit que començarà al voltant de les 3. I al Giro d'Itàlia, Mavi Garcia disputa la quarta etapa, una cronoescalada de 12,7 quilòmetres de recorregut entre Belluno i Nevegal. Recordem que la jornada d'ahir Mavi va arribar amb el gruix del pilot i està a la classificació general a 30 segons de la líder Elisa Balsamo, pendent del resultat d'avui.
3: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.

0: Protegits del sol per un tendal, absents del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura. Amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia, avui la Fira del Llibre de Palma ha acollit una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat.
1: Sí, són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
2: Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
3: Prenem un moment.
4: Aquest és el Julio Verne, veieu la cara, eh? I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París.
1: En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i dels quals tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
5: Fem feina en lectura fàcil de nouvinguts, en gent gran, sense hàbit, lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, han perdut concentració.
1: I ens diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
6: A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
1: Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
7: Con estos libros, pues voy entendiendo más que antes.
8: Que antes no lo entendía y no leía. Así de claro, y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
2: Yo me estoy aficionando mucho a la lectura gracias al Club de Lectura y a la Marina y a los meus companys, y voy a agradecer al Coordinador Balear, que es el meu centre de callers també, que hagi muntat aquest Club de Lectura, perquè a mi me fa molt, molt que facilitar per llegir i entendre millor.
1: Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
5: La cultura l'hem associada durant segles a gent a nivell cultural alt. I en el final és un tema de sensibilitat. I això és el que la gent no entén. El que passa és que, clar, has de posar l'eina que cada persona necessita.
1: Jules Verne haurà d'esperar fins la setmana que ve en aquesta iniciativa que s'escampa cada vegada més a les nostres biblioteques en una tendència que no hauria d'aturar perquè més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
0: I parlant de la Fira del Llibre, dijous i IB3 Ràdio s'apunta a la festa i tant Tèntol com l'Aviador es faran en directe des d'allà.
9: Nel blu dipinto di blu.
0: Yves Klein va definir el futur de l'art occidental. Judoka, provocador, el darrer artista francès de gran impacte internacional, va tenir 8 anys d'activitat prodigiosa abans de la seva mort inesperada, quan en tenia 34. A partir d'avui, una mostra de la Fundació Joan Marc de Palma, Yves Klein, un poco de infinito, resumeix el seu univers creatiu en 20 peces.
1: 20 peces on no hi falta, esclar, el blau elèctric, o podríem dir electritzant, que diuen va inspirar aquesta cançó de Domenico Modugno i que l'artista va fer seu per sempre, i no és una manera de xerrar. Pablo Pérez Dors és el director de la Fundació Marc de Palma.
10: Coneixem colors pels noms de l'artista, pues, per exemple, el groc Tiepolo, o marró Van Dyck, coses així, però no són el mateix, perquè el blau Klein és un color patentat.
1: Tot això en aquesta mostra fins al 26 de setembre, una mostra que reuneix obres procedents de l'IBAM, el Museu Nacional de Centre de Reina Sofia i també de col·leccions privades.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 2 de juny i començant amb la situació del trànsit a Mallorca. Un accident a l'autopista de l'aeroport en direcció Llucmajor està provocant en aquesta hora retencions importants. Connectant amb la DGT, Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
1: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent titular intermitents, CMR9, autopista Llucmajor, sentit a la port, des de l'altura del Palau del Congressos fins al polígono dels Sonoms, i també CMA1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'altura de Palma Nova fins al llaç en la Cintura. Això és tot per ara, bon dia.
0: Gràcies, Dani. Aquesta és, doncs, la situació del trànsit. Un altre assumpte destacat de l'actualitat arriba de l'Ajuntament de Palma, que ja té autorització judicial per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó on encara hi viuen d'avers 80 persones. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Segons ha anunciat el batlle Jaime Martínez, demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat per dissenyar el dispositiu per dur a terme aquest desallotjament que previsiblement s'efectuarà a final de mes.
3: Acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us he dit, és un mandat judicial, ja no és una proposta o una sol·licitud d'Ajuntament, sinó que hi ha un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
0: El Constitucional serà l'encarregat de sentenciar si la derogació de la llei de memòria de les Illes s'ajusta a la legalitat.
2: Després de diversos contactes entre Balears i l'Estat, no hi ha hagut acord i l'executiu de Pedro Sánchez impugnarà la derogació d'una llei especialment significativa pels partits progressistes que la varen aprovar la passada legislatura. Així ho ha anunciat la portaveu del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
4: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.
2: Aquí a les Balears, el govern i el PP de moment no valoren aquesta decisió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: El govern de Marga Provenci rebutja negociar literalment el finançament bilateralment el finançament autonòmic després de la proposta del Ministeri d'Hisenda d'obrir negociacions per reformar-lo.
2: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha respost amb un no rotund a l'oferiment del ministre Arcadi Espanya i ha qualificat l'iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció, diu, de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha insistit que la reforma s'ha de negociar de manera multilateral.
5: No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
0: I el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'Estatut Marc de Sanitat, malgrat l'oposició frontal dels sindicats mèdics que mantenen la convocatòria de vaga per la setmana del 15 de juny.
2: El text aprovat avui en Consell de Ministres ha estat pactat amb sindicats com Comissions, UGT, SACIF o SATSE. Inclou millores com ara reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 7. També fixar les jornades setmanals en no més de 45 hores. Divendres, el Ministeri ha convocat a les comunitats autònomes al Consell Interterritorial de Salut.
0: Arribarem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tenta el número 1159. Heu de saber que avui fa més de 550 anys que a Palma s'hi va produir una de les passes més devastadores de pesta bubònica.
1: La

Bon dia. Una epidèmia de pesta bubònica va entrar a Mallorca el mes de juny de l'any 1475. I diuen les cròniques que va entrar per manca de guardians i de precaucions. Això fa mal dir, però el que sabem és que dia 2 de juny d'aquell any de 1475 moriren 29 persones de pesta a Palma. Dia primer n'havien mort 32 i el sendemà 34 persones morien de pesta. I la cosa aniria més, perquè amb aquella passa va morir molta gent. Al cap baix diuen que la pesta va acabar matant 15.000 persones. El brot va ser tan important que el gran i general Consell va haver d'habilitar la Torre de Palaires per a la ventilació de les mercaderies i, sobretot, va crear per primera vegada la història de les Balears una morberia, és a dir, un edifici on s'hospitalitzaven els malalts infectats. La formaven un metge i un cirurgià que tenien com a missió visitar i inspeccionar els vaixells i els llatzerets. Tampoc no eren molts els que hi feien feina, però en aquell temps hi havia poca inversió pública. Però sí que és cert que és una data històrica que, a més, és curiosa perquè va ser la primera vegada que es va instaurar oficialment a Mallorca la quarantena, allò dels 40 dies. Recordem que el terme quarantena deriva de 40, un terme originari que prové de l'italià 40 giorni, i d'allà va anar a altres llengües, no tant sols romàniques, sinó també altres com l'anglès o l'alemany. I de 15.000 persones varen morir a causa d'aquella terrible pesta bubònica de l'any 1475. Comencem.

Raimon Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre ja sabeu que vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Idò, sí, bon dia, Xisco Nadal.
1: Molt
0: bon dia.
1: Bon dia,
0: Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Avui som
2: bé.
0: Dimarts, dia 2 de juny. Ja, ben entrats de ple, ja, el mes de juny, també ho dic per la calor, que deien que fluixava, però ara mateix a ciutat poden dir que estàvem a 29 graus. Bé, sí, 29 graus, ara mateix. Una miqueta
3: de calor.
0: Ennuvolat, però sí, hem entrat ja en aquest mes de juny i hem de parlar també de temes que avui tindrem en aquest programa. I Celestí, començant per tu, amem, què tenim?
2: Vinga, sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem del jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri, perquè continua fent història en el que és la història, la prehistòria de les Balears. Quantes vegades és història? Bé, història i prehistòria.
0: Sí, clar, sí. Perquè fa història la prehistòria de Balears. Tenim
2: exacte.
0: Un titular potent.
2: Sí, quan fa 50 anys de les primeres excavacions sistemàtiques, el poblat, el jaciment de Sant Fornès, torna a escriure l'història en el món de la recerca amb el desenterrament d'un quart talaiot que s'ha trobat fa ben poc i que avui coneixerem.

0: no pot ser més adequada, aquesta cançó.
1: Sí, no
0: tot
1: sé
0: i
1: si...
0: que de Sant Ferrer, no sé si se veu la mà des del balcó del teleota.
1: No sé no si estava aquesta cançó inspirada amb aquest teleota que s'ha trobat, perquè de fet està situat a una posició molt estratègica.
0: Això sí que ho té.
1: Diuen que veu molt o que divisa molt enllà. Mm-hmm. És a dir, que tot això ho coneixerem avui, perquè aquesta nova fita ha estat possible gràcies a unes intenses tasques de neteja, també d'esbrossament i control de la vegetació que s'ha fet per part de l'Institut Balear de la Natura en aquesta zona alta de la finca de Som Fornès, i avui en parlarem del seu descobriment d'aquest quart teleot de grans dimensions amb l'arqueòloga del jaciment Bea Paloma. Precisament, un temps després, aquesta nova troballa arriba després d'aquesta passa que estem a punt de... Esperem, desitjam, que sigui, que se descobresqui aquesta tercera ciutat important, romana, però sembla ser que aquest teleot no hauria format part d'aquesta zona
0: és època
1: de la romanització.
0: Teleòtica, aquest nou jaciment, aquest nou teleot que s'ha trobat és d'època... òbviament teleòtica, i l'altre dia també parlàvem en Beat de l'època romana, que sabeu que també va tenir molta importància aquest jaciment a Mallorca. Després ho comentarem, perquè és una notícia molt important, però avui també hem de rebre el nostre estimat Tomeu Canyelles, hem de brostejar la història que tant ens agrada, i avui en Tomeu dedica la seva secció a l'aniversari del naixement d'una persona que va donar el seu nom a una perversió sexual, sí.
2: Tal com avui, per l'any 1740, naixia el Marquès de Sade, un dels escriptors més controvertits de la literatura moderna. Aprofitarem aquesta efemèride per oferir-vos una panoràmica de la seva vida i la seva obra.
3: Fes-me mal, Johnny, engega'm el cel, xum! Fes-me mal, Johnny, jo vull l'amor que fa boom!
4: Quan li farà mal, però quan li farà mal?
3: Fes-me mal, Johnny, engega'm el cel, xum! Fes-me mal, Johnny, jo vull l'amor que fa boom!
4: Quan li farà mal?
0: Doncs aquest és el tema avui, el Marquès de Sade, de Tomeu Canyelles, però també tindran taula de redacció, Miquel.
5: Sí, i avui començarem parlant de Someres, sí, de Someres, perquè Esporles, com cada any, ha donat la benvinguda a les someres que faran net al torrent, i en xerrarem amb el pastor que du aquestes someres pel torrent i que m'ho expliqui un poc també la seva tasca i per què s'ha de fer net un torrent i quin és l'objectiu.
0: Sí, ben importantes, sí. Llavors ho sabrem, i que aquestes someres ja són dins el torrent,
5: sí.
0: Fent net.
5: També parlarem del baix baríton Simó Orfila, que s'ha casat a Menorca aquest cap de setmana amb la seva parella de fa 14 anys, en Judit Cintes.
0: Això ha estat la notícia... coreta han, del cap de setmana a Menorca.
5: I han cantat òperes.
0: Ha cantat òperes, clar.
5: I acabarem amb música, més música, i donant-vos més detalls del festival El Verano de tu Vida, que durà a Inca artistes com David Bustamante o Rosa López.

0: I no sé, llavors donarem més detalls sobre aquest festival que durà David Bustamante, per exemple, a Inca. Però tenim més tema, Xisco.
1: Ai, com si David Bustamante no fos prou tema. La tercera hora de Tento, a partir de les 5, avui visita el Museu Esbaluart l'artista i escriptora Maite Gómez Molina, que és a Ciutat, per presentar la seva primera novel·la, La boca llena de trigo, una història sobre la dificultat de fer-se un lloc en el món de l'art.

0: Amb una escriptura plàstica, irònica i esmolada, Maite Gómez Molina debuta en la narrativa amb un llibre profundament íntim en el qual el vertigen de sa vista i la por a no estar a l'altura es converteixen en una aposta radical per la cura a una mateixa i als altres com a forma de resistència. Una novel·la en la qual l'art no és un tema, sinó una ferida. I com que avui cap vespre passa per Esbaluart, abans vendrà a fer-nos una visita.
1: Així és, avui convidada a Maite Gómez Molina al Baluart a Palma i nosaltres la tindrem aquí abans que faci aquesta presentació d'aquest llibre. Ella també és poeta i també és artista visual i fa una feina molt interessant, així que avui la podran conèixer. Però també a partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tentals, sí, les nostres col·laboradores sobre criança. Avui la Marina Huguet i Marina Bannassa faran una guia de supervivència pel final de curs, esclar.
2: S'ha acabat el mes de maig. Ja ha arribat la calor. Ahir varen donar la benvinguda al mes de juny. Queden només 3 setmanes de classes. Avui, a Jane Dam, guia de supervivència pels esdeveniments de final de curs.

0: Sí, d'avui sí, ha començat la selectivitat pels alumnes ja que han acabat batxillerat. Avui també parlarem amb les Marines de com acabar el curs, de com superar aquestes setmanes, aquest pot dies que queden. Crec que queden 13 dies lectius només. I ens xerrarem de com fer-ho amb aquesta calorada que fa aquests dies a les Balears. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, doncs, Xisco Miquel, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim a les vies de so, com ja és habitual, aquestes darreres setmanes. Ella és aquí cada dia.
4: Cada dia.
0: I nosaltres molt content que hi sigui. Una marga cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3:19 i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si Celesti mos toca sobre quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades, que ja són aquí, d'avui.
1: Vinga, sí. La rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'Arrelar, que és un projecte per recuperar la memòria de les dones de pobles de Mallorca.

0: Els nostres pagesos s'empagueixen de cantar davant gent desconeguda. Se senten desplaçats. Clar, a fora vila, amb perfecta tranquil·litat d'esperit, brollen ses melodies i ses cançons. Però que ara amb un senyor foraster diuen que no tenen veu. O proven de cantar i sa melodia els surt tan esguerrada que no hi ha manera de treure'n sa aigoneta. El folclore no és per veure'l-lo o per sentir-lo. El folclore és per viure'l-lo, perquè és esquiu igual que els ocells. Els ocells cantaran damunt un arbre, perquè sí, perquè se sent que els ho demana. Ni pensen que ningú els ho pugui escoltar. Si vos hi costau i s'entamen, tot d'una callen i fugen.
1: Aquesta magnífica cançó de na Joana Gomila, El Lot Escuiu, que mos ha anat molt bé per introduir el tema del programa d'avui, perquè avui volem parlar d'un projecte que surt de la idea de comprendre i posar en valor la memòria de les dones de Mallorca, de les dones de poble, perquè cada poble té històries que queden fora dels llibres d'història, dels diaris, de les revistes, de tot allò que és testimoni del nostre passat, i normalment són relats de feina de camp, dinàmiques familiars, xarxes de cures i formes de vida compartida que defineixen la nostra identitat. Amb l'objectiu que part d'aquest llegat no se perdi, ha nascut el projecte Arrelar, una iniciativa centrada a escoltar les veus d'aquestes dones de 4 municipis de Mallorca per transmetre els seus sabers als joves i aquests que també els facin arribar als seus i els reinterpretin.

Els pobles que participen en aquest projecte Relà són Sencelles, Sineu, Petra i Pollença. Al capdavant hi ha l'organització Arquitectives, Anna Cristina Llorente, que és arquitecta, i na Belén Martínez, que és gestora cultural. Un projecte que està limitat als esmentats pobles, on es farà feina amb un procés que durarà 3 anys, però la idea és que sigui replicable i que es pugui estendre a altres pobles per crear una xarxa més àmplia d'anàlisi de la memòria de les dones rurals. Pel que fa al funcionament, el projecte s'estructura en diverses fases que combinen la recerca, la creació i la divulgació. D'una banda, a la part inicial s'han establert trobades mensuals amb dones de cada poble per extreure diàlegs i records que serviran per crear aquest arxiu digital audiovisual obert a la investigació. Llavors, a partir del mes de setembre, s'incorporaran els joves a través dels instituts. Aquesta part es durà a terme amb tallers de fotografia documental i música de fusió.

0: A banda de mostres i exposicions que se puguin anar generant amb aquest projecte, també s'inclou la producció d'un documental de llargmetratge que està dirigit per en Carles Bové, recordem en Carles, que va guanyar un premi Goya, i també en Josep Alorda, col·laborador d'IV3, i que s'estrenarà en un festival que se celebrarà per concloure el projecte en un dels 4 municipis participants. Un projecte que té un vessant acadèmic gràcies a un conveni també amb el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. També participen el fotògraf Jaume Gual i el músic Pep Toni Ferrer. A més, compta amb el finançament de la Fundació La Caixa. Actualment, aquest projecte ja té presència digital a través d'una pàgina web i també d'un perfil d'Instagram, @arrelarural. Quantes erres, eh? I continua creixent de manera flexible per adaptar-se a les ganes i la implicació de totes les persones dels pobles que hi participen.
1: I deies, per tot això que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a arrelar aquest projecte per recuperar la memòria de les dones del Pla de Mallorca.
0: Així ho farem, són les 3:26. Tèntol!

abans i com ven cada dia aquí a Tentol, tenim una pregunta per vosaltres, pels oients. I avui diu així. Fins fa unes dècades, les cases no se pintaven, sinó que s'emblanquinaven en calç. La feina d'emblanquinar no la fan pintors, sinó que la fan les emblanquinadores. Emblanquinar, per tant, és fer tornar blanc, pintar de blanc, especialment donar una passada de calç o de guix a les parets o a part d'un edifici, segur que qualque pic, ara ja fa estona que no, però qualque pic que ho vic, qualque casa emblanquinada de calç, sobretot i per tot, a més, totes les Balears. Però centrem-nos en el verb emblanquinar, perquè emblanquinar també s'empra per definir una altra acció. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu què vol dir també emblanquinar?

0: I d'ací, què significa emblanquinar, Celestí, a banda de posar calç a les parets de les cases?
1: I significa, o també té el significat de rentar la roba blanca, és a dir, la roba interior, clar, per exemple.
0: Emblanquinar. Mm.
1: Vol dir enganar amb bones paraules.
0: M'han emblanquinat. Mm.
1: O vol dir elaborar un tipus d'embotit de porc.
0: L'emblanquinar. També podria ser. Què vol dir emblanquinar? Ho sabeu, també? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Idò, emblanquinar avui. Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
10: Les 3 i 31 minuts, a l'estiu hem d'anar per feina perquè hauran quedat fins a 3 persones. Avui m'hauran telefonat per respondre la pregunta del dia. Avui, que vol dir emblanquinar? M'agrada que hagueu telefonat per contestar-la. Començam. Primer oient. Bon dia, amb qui parlam? Hola.
11: Hola.
10: Com va?
11: Hola, què tal? Són la Lídia Ventarol.
10: Lídia, com estàs?
11: Va bé.
10: Així m'agrada.
12: D'on telefones?
11: És perquè va beníssim. Des cotxe, arriba que nostra, de sa feina.
12: Bona cosa.
10: Ben bé. Això vol dir que ja has acabat. I en quin és el teu destí?
11: El meu destí, Vall de Mossa, ja està. Ja he arribat de banca meva.
10: Que
11: ara
10: bé.
11: Mateix.
12: Clar. Que aparcada.
10: Bé. Quina monada. Sí. I de Lídia, tu has sentit mai això d'emblanquinar?
11: Un munt de vegades,
10: sí.
11: Clar que sí.
10: T'ha passat mai?
11: Bueno, també són bones emblanquinadores.
10: Això està bé, això està bé.
12: En saps, també.
11: Bé, i els mallorquins en saben tots, d'emblanquinar, o no?
10: Sí. Qual que pic.
11: Qualque vegada, tot ho hem fet. Això està claríssim.
10: I de... Clar, la teva resposta quina seria, Lídia?
11: I de ser de mentir amb bones paraules.
10: Sempre amb bones paraules, això sí.
11: També ho estava pensant. Més que mentir, no sé, és com a... Com a fer una, posar una cosa com a millor de lo que és, no?
10: Exacte.
11: Però, tant com mentir, no ho sé. Però bé, dona aquesta, com ser vàlida.
10: És veritat, sí, no, ver que no està mentint, sinó és com a més...
11: No, com a posar algo millor, voler-ho fer millor de lo que un ho veu, no
10: exacte.
11: Sé, pensa.
10: Sí.
11: Som filòloga.
10: Molt ben descrit.
11: Però vamos.
12: Emblanquinar, vaja.
10: Totalment. Gràcies, Lídia. Una ferrada.
11: Gràcies.
10: Bon dia, gràcies.
11: Adéu.
10: Amb qui més parlam? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
10: Qui és?
13: Najero de Montuïri.
10: Ah, molt bé. I ho havies sentit mai, emblanquinar?
13: Sí, moltes vegades.
10: I què vol dir?
13: Vol dir enganar amb bones paraules.
10: Ah, sí? Correcte.
12: Exacte.
10: Oh? Encara s'emblanquinen?
13: Sí, qualque vegada sí. M'han emblanquinat qualque vegada.
12: Ah, ses cases encara s'emblanquinen i vos han emblanquinat.
13: Sí, ses dues coses.
12: I emblanquinau encara?
13: Sí, encara sí. Ah.
12: Però parets o... A qualcú?
13: Parets.
12: No emblanquinau veïnades ni veïnats.
13: No. No, hem de tenir bon contacte amb els veïnats.
10: Clar que sí. I de moltes gràcies.
13: Val, una parada, bones tardes.
12: Que vagi bé.
10: I d'avui emblanquinar, efectivament, quan mos emblanquinen és que mos estan passant cançons, també.
12: Sí.
10: Bones paraules, però per dur-mos allà on volen, que també se diu. Així que molt bon avui. I ho hem parlat perquè emblanquinar també era d'una de les tasques que duen a terme les emblanquinadores, que eren dones que se dedicaven a aquesta tasca a les cases. Per això, avui en volem parlar, ara sí, amb les nostres convidades d'avui.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
10: I ara és el moment de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Arrelar, un projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca. Però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
14: El
4: diccionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
14: No m'heu dit el nom.
15: Noms i adreces.
16: Cristina Llorente, torna-m'hi, torna-hi. I som de Palma.
17: Belén Martínez, i som de Palma, també.
18: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
16: Jo, com he dit, venc de Palma, de Palma llongueta de tota la vida. I una camata de Petra, també.
10: I la Belén?
17: Jo sóc de Palma, vaig néixer aquí, però és vera que mon pare i ma mare són de la península, de Sevilla i de Múrcia.
19: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
16: Jo vaig anar primer a la guarderia Hardilín, després a Santa Mònica, en ses monges, i llavors a Lluís Vives.
17: Jo vaig anar a la guarderia Scooby-Doo, m'acabes de fer pensar. I l'escola va ser Sant Antoni Abat, a Sant Ferriol.
20: Com descriuries el que tu fas?
16: Jo som arquitecte, però no un arquitecte convencional, perquè des d'Arquitectives feim moltes coses que no se limiten a posar mons un damunt l'altre. Feim feina sobretot en les persones i en com se connecten aquestes persones amb el territori.
17: Jo sóc historiadora de l'art i gestora cultural i el que faig és justament el que ha dit la Cristina i sobretot connectar persones amb art, amb cultura i amb el territori de Mallorca.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
16: Beníssim, ja sempre ho dic. Sempre dic el mateix. Una milionada me surt per les orelles. Sí.
17: Sí, jo també. Amb la cultura ja sabem tots com ens fem riques.
21: Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb...
16: Les investigacions que més m'agrada fer són aquestes, no? De com les persones dialoguen amb el territori i el territori dialoguen les persones i com són capaços de millorar la vida de les persones a través del disseny i a través de l'entorn construït.
17: Jo m'agrada investigar bastant com l'art contemporani afecta, no?, a la vida de les persones i com pot arribar a fer canviar les ments cap a una millora.
22: Que simpàtic, és meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia, el cor o el cap?
16: Uf, jo diria que sou molt mental. En el meu cas crec que més en el cap.
17: Jo diria el mateix, però crec que tenc més de cor del que veig a simple vista.
23: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
16: Esports, poquets. Vaig anar al gimnàs perquè s'hi ha d'anar i perquè a una certa edat ja sabem que la massa muscular se va perdent. Però mai he estat massa esportista, la veritat.
17: Bueno, Cristina, sí que vas en bici, eh?
16: Sí.
17: Jo he ballat tota la vida. Dansa clàssica i també he provat el lindy hop, que m'agrada molt. És molt divertit.
22: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
16: A les 8 no, però de vegades a les 9 i mitja, sí. Alerta. I si no, ja vec pel sofà.
17: Jo igual, jo crec que darrerament m'estic anant a les 11, a dormir.
24: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
25: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
26: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
27: És una noia plena de llum.
28: Ets tan llesta.
29: Tenim les gravacions i ben guardades.
30: Espero que tingui una bona estada.
0: dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: les heu sentit respondre molt bé aquest qüestionari electrònic. I avui podem saludar a Cristina Llorente. Benvinguda, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Un altre nou projecte.
1: Un
0: ara en parlarem. Un
1: altre, sí.
0: I també a Belén Martínez. Belén, com estàs? Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Totes dues al capdavant d'aquest projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca, Arrelar. Cristina, ara ho dèiem, tu ja havies vengut per parlar de Sant Gotleu, també projecte col·laboratiu amb les veïnades i els veïnats del barri. I ara mos toca els pobles del Pla de Mallorca.
1: Sí.
0: Hi ha molta diferència.
1: Hi ha diferència, però bé, sempre hi ha punts en comú, no?, entre la gent. Però sí, això és un projecte ben ambiciós, un projecte que tenim la sort de poder-los desenvolupar 3 anys, i que bé, com tu bé deies, el seu objectiu principal és recuperar aquesta memòria col·lectiva de les dones de 4 municipis de Mallorca, però no com a un exercici nostàlgic, sinó com una manera de reinterpretar aquests relats amb llenguatges contemporanis, ara ho anirem contant, i fer-los arribar a tothom de la millor manera.
0: Belén, explica'ns què és això de fer-ho arribar en llenguatges contemporanis.
2: Bé, nosaltres ara hem acabat just una primera etapa, que és simplement conèixer-nos amb elles i que mos contin, i mos han contat moltes coses, hem rebut una quantitat d'informació, la majoria de coses mos han sorprès molt, i per fer arribar allò a tothom sí que se passarà per un procés creatiu que el duran a terme una sèrie de joves, també d'aquests pobles, en els quals se'ls donarà l'oportunitat d'aprendre de fotografia i de música, i amb aquestes eines ells el que faran, i ells i elles, el que faran serà traslladar totes aquestes informacions, aquestes històries, paraules, cançons, en les seves expressions artístiques.
0: Uh-huh. En un projecte artístic.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on entra la feina d'en Pep Toni, i del fotògraf
1: d'en Jaume Gual,
0: que són ells que els guiaran una miqueta en aquestes dues disciplines.
1: Mm-hmm.
0: El triar fotografia
1: documental i música de fusió. Sí, per una banda se'ls donaran una sèrie d'eines per emplear càmeres fotogràfiques, ja siguin les del mòbil o càmeres digitals, i per altra banda se'ls instruirà un poquet amb temes de producció musical, de fusió, també, bé, aprofitant un poc aquest corrent, no?, que ara està molt en auge i que és tan meravellós de fusionar sons tradicionals amb músiques contemporànies, no? Tenim, jo què sé, doncs, per exemple, Ana Maria Hey, no, Pitxorines, no?, que
0: sí,
1: també
0: Joana
1: fan aquest...
0: Una
1: Joana
0: Mamila,
1: efectivament. Mm-hmm. I això és el que volem, no?, recuperar també aquestes tonades, aquestes gloses que ja mos han començat a cantar, les dones.
0: Sí.
1: Sí, sí. I donar-los aquesta lectura contemporània per fer-les bé més properes a tot tipus de públic.
0: Clar, moltes vegades les feines d'aquestes dones han estat invisibilitzades, supos que vos hi heu trobat. Nosaltres ara parlàvem d'emblanquinar una tasca que semblava com pintar les persianes, per exemple, ara, per fer-nos una idea, però que és una cosa que se fa cada any, que s'ha de tenir cura, que s'ha de fer manteniment, i que no se té prou en consideració, no?
2: Bé, elles mos han contat que hi ha com un patró, no? Fins als 14, 16 aproximadament anaven a escola i després se dedicaven a fer qualque feina, que ja sigui pues, a bé una fàbrica, o bé després de casar-se també cosien, o també, bueno, mos han xerrat molt del sequer de figues, del sequer d'overcocs també, i saber és que, bueno, ja després s'han dedicat sobretot a la casa i tal, però sí que és vera que se coincideixen això, no?, que han estat feines invisibilitzades, d'una banda perquè han estat fetes per dones i d'altra també perquè és una feina d'aquesta part rural que sobretot en el món d'avui no se té gaire en compte i no fa tant.
0: No fa
2: d'això.
0: Tant.
1: I també perquè s'invisibilitzaven a nivell físic, no?, en el sentit de que quan deien a Belén, elles mentre anaven a escola, qualcunes ja feien d'aprenents, per exemple, de cosir, no? Però després, en el moment que se casaven, aquesta, diguem, feina productiva se passava a fer a dins les cases, per tant, de portes cap endins i, per tant, físicament invisible, no? Moltes d'elles es deien, jo cosia mentre engrançava, mentre engrançava els infants o mentre alletava els infants. Per tant, aquesta invisibilització és, ve per les dues bandes, no? Per una part perquè no s'ha contat i per l'altra part perquè també estaven físicament amagades elles a dins les cases. No?
0: Totalment. Mm. Tenim dos testimonis d'aquests que heu recuit. Saludant primer Antònia Ramis, ella és de Sencelles. Antònia, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Benvinguda.
3: Molt bé.
0: Antònia, què heu fet vosaltres? Ara que xerràvem, ja heu conegut na Cristina i na Belén. Participareu d'aquest projecte? Estau animada?
3: Sí, sí, sí, sí. Ara vens la setmana que ve, una altra vegada. I sí, estem animats, sí.

0: perquè quines feines fèreu?
1: Feines, o sigui, nosaltres som de poble, vull dir, Sencelles és un poble que ho teníem molt malament per anar a estudiar a Palma, o sigui, les nostres mares o els nostres pares mos tenien molt geloses de dir, senyora que se'n vagi a Palma, i, o sigui, això fa 50, 60, 70 anys, que no era normal que una nina s'independitzés i se n'anés a estudiar a Palma. I va, fèiem tot el que mos ensenyaven, sí, hi havia convent, nosaltres, convent de la Caritat, és allà on nosaltres fèiem la vida, quasi. Allà amb escoles de petita, de petites, i mos ensenyaren tots les monges.
2: Molt bé, Antònia.
1: Mos ensenyaren a brodar, mos ensenyaren a cantar, mos ensenyaren tot.
2: Com és aquest grup de Sencelles, Belén?
1: De gent. Són dones que sí, que hem viscut totes les vides Sencelles i estem a Sencelles. Després, els fills que han tingut, ja és una altra història.
0: Ja serà un altre programa.
1: Això mateix. El que nosaltres no vàrem tenir... Havíem volgut donar els fills, tot i més encara. O sigui, tot el que podien donar, els acompanyàvem a Palma, anàvem a estudiar, a fer carrera... Bueno, tot el que sigui, la nostra il·lusió, havíem fet fer els fills, cosa que pentura érem un poc massa exigents que aprenguessin coses, i que anessin a estudiar, i que fessin música, i que de tot, o sigui... teníem molta il·lusió perquè els nostres fills i filles estessin ben formats i ben i estessin ben al corrent dels temps.
3: Sí, perquè hi ha una cosa, Antònia, que mos dèieu, que a nosaltres mos va impactar molt, que era que teníeu aquesta recança, no?, de no haver pogut complir somnis que vosaltres teníeu de petites i de joves i que ara, no?, vos hauria agradat complir. Segurament per això ara com que ho projectau en els vostres fills i filles i voleu que ells sí que puguin, no?
1: Sí, és vera. És una mancança que hem tingut tota la vida. Amigues meves, el que els hagués agradat era a semestres. I no varen poder a semestres, vull dir, no podien estudiar, perquè s'havien d'anar a Palma i no hi havia cotxos a cada casa per acompanyar la nina i això, per acompanyar. I és una mancança. Jo també m'hagués agradat molt estudiar música, però no... vaig començar música amb les monges, però després la monja se va canviar de poble, ja no vaig tenir cap professora de música, i me vaig quedar... Aposta, els quatre fills que tenc, per mi els vaig inculcar massa la música. I tots...
2: Tots han fet música. Tots han fet música.
1: Ah, no, entre la pregunta.
2: No, dic que tots han fet música, perquè...
1: Tots han fet música. Un piano, l'altre guitarra, l'altre violí, l'altre flauta... Tothom ha fet música.
2: Que bé.
1: I una cant, també, del conservatori, i res tot. Mm-hmm. Però, ja t'ho dic, després nosaltres ja, jo en 18 anys, ja tenia, me vaig fer el carnet, ja en el cotxe, ja vaig poder fer tot el que vaig voler pel meu fill, és veritat.
2: I d'Antònia.
1: Nosaltres tenim aquesta cosa que m'hagués agradat.
2: Normal. I de moltes gràcies per vostre testimoni. Una ferrada sense elles. Gràcies, Antònia.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Gràcies.
2: I de Sencelles, pegam a Pollença, que és un altre dels pobles que també teniu un grup de dones, i volem saludar a na Joana Roger. Joana, com estàu?
4: Hola, estic molt bé. I vosaltres?
2: També, molt Beníssim. Bé.
3: Hola, Joana.
5: Hola, Joana, com
4: Hola.
5: Estàs?
4: Molt bé.
2: Com sou a Pollença, aquest grup de dones que col·laboren a aquest projecte Relar, Joana?
4: Ah, molt bé, ho han pres en gust. De tot d'una mos pensàvem, oi, Déu meu, què serà? Però no. Ho vàrem fer amb molta il·lusió, contestant sempre, intentant contestar allà on mos demanaven, perquè si no és com un eixam de baers, si no ho fem bé.
2: No, però beníssim. Com heu contactat amb aquestes dones?
3: Ho hem fet a través...

0: Bé, sí. Aquestes dones són les que van a la memòria, per tant, són dones que morben cada dijous.
1: Feis un curset de memòria.
0: Sí, un curs de memòria.
1: Que bé.
0: Jo el faig amb la meva parella Pedro Moll, per dir, anant tots dos. Ell ara ja ho necessita un poquet més que jo.
2: Sí, Joana, perquè tu te'n recordes de tot.
0: Oh, no, de tot no. De tot el vell, sí, però el que he fet ara mateix, a vegades, me costa tena.
3: Bé, això passa, passa.
0: Això passa.
1: En què vols el dedicat, Joana? Sí.
0: Jo, bueno, m'he dedicada a bastantes coses. De principi, com han dit les altres dones, varen començar a fer feina molt prest. Molt prest que era, pues, anar a Coll Oliva, a la muntanya, i jo hi anava realment per acompanyar la meva germana, que té 5 anys més que jo. Perquè la meva germana encara ho recorda amb amargura, que havia de fer una nina de 8 anys a la costa, en jo, simplement, fer-te companyia a tu. I jo, com que m'agradava tant, estant tu, que m'agradava molt. Però amb un paneret coïa, també, vaig començar a coïa prest.
3: Amb 8 anys... Heu dit.
0: Amb 8 anys, perquè la meva germana si en té 8, si en té 5 més, són 13 que en tenia d'ella. Una dona,
3: molt
0: una nina, 13 anys, era com una dona. Sí. Feia feina com una dona.
4: Sí. I llavors, la Joana té una història interessantíssima, sí, perquè se'n va anar a viure també ben jove a Suïssa. I clar,
0: sí?
4: Va conèixer...
0: No, a Suïssa. No, a Suïssa no, a Suècia.
4: Ai, perdó, a Suècia.
1: Més al fora,
4: encara. Ai, Déu meu, perdó.
0: Sí, sí, a Estocolm ho vaig fer un viatjarro.
3: I tant.
4: I va conèixer, bueno, va conèixer, clar, tot això que encara no teníem a Mallorca, tota aquesta modernitat, a Joana, allà a Estocolm.
0: Sí, la primera vegada que vaig agafar un avió, tota sola, vaig haver de fer... Vaig haver de fer transport d'aero... Transport d'avió... Barcelona, Suïssa, Copenhague i Estocolm.
3: Un llarg viatge.
1: Quatre escales.
0: Tenia por de perdre-me. Jo sempre anava darrere la multitud, darrere la gent. Aquesta gent m'arribarà a bon port.
1: I de Joana, moltes gràcies per aquest testimoni. Vol veurem aviat en aquest projecte.
0: Vale. Me deixeu saludar a les meves netes que escolten. I ens farà molta il·lusió. Laura, Mirta, espero que mai heu sentida. Vale. Avui esteu amb la mare. Vale. Mos veurem dijous, que vendreu a dinar aquí. Adéu, nines.
4: Adéu, guapa. Adéu.
1: Gràcies,
3: moltes
1: Joana.
3: Moltes gràcies.
1: Una ferrada a les teves netes, també, per nostra.
0: Com?
1: Que també una ferrada de part nostra s'esteva...
0: Ah, sí, m'ha dit molt saludaràs per dinar, sí? Vale, d'acord.
3: I dit i fet.
0: Vinga. Dit i fet.
1: Gràcies, Joana.
0: Vale.
1: Idò, aquesta és una altra dels testimonis. Sí. Clar, és un projecte magnífic, aquesta. Vos ho passeu ben bé.
2: Cada grup és diferent. Cada grup és diferent. Pollança crec que és un dels més nombrosos, però realment bueno, hi ha de més petits, hi ha de més grossos, però tots són molt actius. O sigui, tots tenen moltes coses que contar i quan tires d'un fil surt molta informació i històries que si no és per això nosaltres mai haguéssim conegut.
4: Sí. Després hi ha una cosa que mos està passant preciosa, que és que quan acaben les sessions s'acosten dones i mos donen ses gràcies per escoltar-les. O sigui que jo crec que aquest projecte també té una part, un impacte important a nivell social i a nivell de salut mental també de ses dones per poder participar i contar i això, i compartir històries que d'altra manera potser no les compartirien i de conèixer altres dones també a la vegada, no?
3: Clar,
4: que també fan amigues allà en aquest grup.
3: Perquè no han estat escoltades durant...
1: Sí,
3: vida,
1: clar, exacte. Sí. Mos queda poc temps, però han de fer unes preguntes davant de que partim.
3: Vinga.
1: Ah, vinga.
5: Guanya qui la sap més llarga.
1: Molt bé, tenim unes preguntes per na Cristina i per na Belén. Començant per tu, Cristina. Primera pregunta. Una de les característiques de les dones rurals ha estat també la de ser molt xerradores, o no? Però bé, sí que és vera que el tema de la comunicació era més propi de la comunitat de dones que s'intercanviaven comunicació entre elles. Tradicionalment, però, s'emprava una paraula una miqueta vulgar per definir-ho, i era peixatera. Què significa peixatera?
3: Una persona molt forta i molt fanera, o una persona xerradora, mal parlada?
4: jo crec que una persona xerradora i mal parlada.
1: Sí, tenia com aquesta connotació...
4: Pobres peixeteres, també.
1: Sí, sí, pobres peixeteres, totalment. I tenia com aquesta connotació negativa, sí. No? El fet de parlar, però també era la manera de relacionar-se, que majoritàriament ho feien les dones, més que els homes.
4: Sí, jo crec que aquest també que fer rotllant, aquest prendre-se fresca, no? Aquest pelar mel·la, no? Totes juntes en rotllo, no? Rotllo també és un concepte superinteressant que sempre compareix, no? I clar, que rotllos servien, no? Per compartir, per xerrar, per xafardejar, també.
1: També, sí, i per compartir i transmetre aquesta informació, que ara també vos arriba a partir d'aquesta paraula. Molt bé. Cristina, ara li toca a Belén. Belén, mira, sé que heu trobat filadores i dones que cosien, que feien llana, que tractaven la llana. Heu recuit els seus testimonis. Una filadora, ja ho sabem, era la dona que filava la llana i hi havia dones que per ofici eren filadores, però per moltes dones era una activitat més a fer després d'acabar les feines de la casa. Era com un mes a mes. Sobre les filadores han trobat una expressió que diu a tota bona filadora li cau el fus. Vol dir que per ser expert que en una cosa sempre s'ha d'estar exposat a fer una feina malament. Però la pregunta és, saps què és un fus?
3: Belén, és una barreta de fusta redona que serveix per enrotllar el fil o és un instrument que se posa en els cabells per subjectar-los?
2: Jo crec que la barreta, no? Per filar.
1: Totalment.
4: Sí. La vella dorment, no?, que se picava.
2: Exacte.
1: N'heu trobat moltes de dones que cosien?
2: Mira, unes de les que més mos han dit també, sobretot a les Sencelles, mos han xerrat molt de que cosien sabates. Feien sabates. Fins i tot encara a dia d'avui mos diuen els tipus de sabates que cosien, que si botes, que si sabates d'home, que si... I se'ls anaven, es demetia, agafaven les sabates que havien de cosir, se les enduien a casa seva, feien i l'endemà tornaven a començar. I la mare d'una d'elles era la persona que repartia aquestes sabates per ser cosides.
4: Que sí. Venien de les fàbriques d'Inca, clar, per proximitat tenien molta feina de les fàbriques d'Inca i de Gorila, també mos contaven. Sí.
1: I filadores de llana n'hi ha...
4: Filadores de llana no tant. No feien més brodat, feien guants també, sobretot ja, el que deien a Belén, sabates, i pantalons, hi havia moltes pantaloneres també. Sí, sí. I de fet, ara que demanàveu per paraules, també estan rescatant moltíssimes paraules, moltíssimes dites, jo que sé, maridat. Segur que és un maridat, ho pareu en el pròxim programa, però demanar que és un maridat.
1: Apuntat queda. D'hores fet. Cristina, Belén, enhorabona per aquest projecte.
4: Moltes gràcies.
1: Ja mos anireu explicant com avança, perquè en 3 anys en podrem parlar més.
4: Sí, i hem de dir que si no mos renyen que tenim el finançament de la Caixa gràcies al qual podem fer, de la Fundació gràcies al qual se pot fer aquest projecte. Així és que, bé, agraïdes.
1: Gràcies. I una ferrada a totes aquestes dones. Ara tornem amb nosaltres.
6: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
7: Bon dia. Un home de 73 anys ha mort ofegat avui migdia en escaló de ses Llises a Peguera, Calvià. De ves l'hora i mitja, l'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris.
8: El SAMU 061 ha mobilitzat de manera immediata diversos recursos cap al lloc. Una unitat de suport vital avançat, una unitat de suport vital bàsic, un vehicle de logística i el cap de guàrdia. Els sanitaris han trobat el pacient amb parada cardiorrespiratòria per ofegament.
7: I en aquesta hora trobam retencions importants i trànsit lent a les principals carreteres de les Illes. Per això connectam a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Dani Forner, bon dia.
9: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic lent i aturades intermitents. A CMA de Nou, autopista Llumajor en sentit aeroport, des de l'altura de la rotonda del Molinar fins als polígonos de Sonoms, i a CMA1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'altura de Palma Nova fins al llaç sense via cintura. Això és tot per ara, bon dia.
7: Gràcies, Dani Femenia, per aquesta informació de servei. En aquesta hora, però, la jornada es deixa més qüestions i el Parlament ha rebutjat avui per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava a Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la cambra també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
8: El PP ha defensat que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport. Són el diputat del PSOE, Àlex, i el diputat i president del Consell, Vicenç Marí, que han demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
10: Sí, reclamam a AENA que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'AENA el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
11: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
7: I anem ara amb una darrera hora, en aquest cas de la plana estatal, perquè la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona a la localitat, a la cantina de Callosa de Segura. La seva parella ha estat detinguda.
8: El crim ha ocorregut aquest matí en el domicili en el que convivien l'assassí i la víctima. No consten antecedents per violència de gènere. La víctima i el detingut per part de la Guàrdia Civil tampoc tenen fills en comú. De confirmar-se aquest cas com un assassinat masclista, serien 23 dones les víctimes mortals de la violència de gènere en el que va d'any 1364, des de que es tenen tipificades aquestes dates l'any 2003.
7: També darrera hora a la plana internacional, en aquest cas per mort d'una vaga sorpresa dels controladors aeris a Bèlgica, que ha obligat al tancament temporal del seu trànsit aeri a partir de les 2 de l'hora baixa, fa tot just 2 hores, obligant a cancel·lar almenys 200 vols a l'aeroport principal de Brussel·les. I avui també és notícia que el president del Parlament català, Josep Rull, ha acollit avui migdia el lehendakari Imanol Pradales en el seu despatx presidencial, en la qual suposa la segona visita institucional a la cambra catalana. Això quan Junts ha desafiat Alberto Núñez Feijóo, el president del PP, a anar directament a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont si vol negociar el seu suport a una moció de censura per fer fora del govern de l'Estat l'actual president, el socialista Pedro Sánchez. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Esporles ha donat la benvinguda un altre any a les someres que faran net al Torrent.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora de temps, la segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, en altres el control tècnic, i tot preparat per repassar l'actualitat. Així que, endavant, fem-ho. Convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I ara sí, arriba l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tenta. El tenim en en Xisco Nadal.
1: Aquí torna a passar.
0: En Celestia Livent. I també en Miquel Jung.
2: Bon dia.
0: Com estàu? Bon dia. Un dia més. Bé, això de semblanquinar avui sembla que ha
1: agradat.
0: Sí. Mos heu telefonat moltes persones, gràcies. Avui demanàvem. La pregunta del dia era què significa emblanquinar a banda de pintar en calç les parets de les cases, habitualment. I també mos ha escrit en Joan Martí de Menorca i mos diu que a Menorca es diu emblancar. Quina emblancada i no quina emblanquinada, que és com es diu a Mallorca, però que té el mateix significat, emblanquinar. Doncs és això, com a entopissar amb bones paraules, no? Com enganar amb bones paraules, emblanquinar o emblancar a Menorca. Així que havíem de dir això i donar les gràcies als oients per la vostra participació. A més, una pregunta que més o manco heu sabut tot, de fet tots, perquè amb un 100%, avui els nostres oients heu encertat la resposta de la pregunta que teníem avui en marxa. Però bé, ara hem de pegar un bot a Esporles, perquè allà les someres ja han començat a fer net el torrent.

0: Mira, sí, Esporles aquest cap de setmana ha rebut les someres que un altre any s'encarregaran de fer net el torrent. I ho varen fer amb un esdeveniment titulat Benvinguda a les someres al torrent.
1: Sí, varen fer una pancarta. Ara ho sabrem.
0: Sí.
1: Ho demanarem.
2: Una pancarta o un cartell sí.
1: per donar la benvinguda a les someres.
0: Una diada festiva i cultural que combina tradició popular, música i activitats familiars per celebrar l'arribada d'aquests animals en el municipi. El programa d'activitats va ser organitzat per l'Associació de Pura Raça Asenca de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Esporles i la Rondalla Maristela. Les activitats varen començar a les 10:30 del matí a la placeta del Brollador amb una rebuda dels xeremiers i fobiolers d'Esporles en aquestes someres que arribaven al poble. A partir de les 11, els assistents varen poder conèixer de prop les someres i fer-s'hi fotos. I a partir de les 12, hi va haver una mostra de ball de bot a càrrec de Rondalla Maristela i segur que va sonar aquesta cançó.

0: després de la ballada se va fer un passacarrers de les Someres pel Torrent, convertint el centre Esportles en un espai de cultura popular. L'any passat, la feina d'aquestes Someres va permetre fer net més de 3 quilòmetres del tram urbà del Torrent. L'objectiu principal d'aquesta tasca és la prevenció d'inundacions, la conservació del paisatge i l'impuls de les pràctiques agrícoles tradicionals.
1: I ara li demanarem com van rebre aquestes Someres en Paco Sanz, ell és de l'Associació de Pures Races Enca de les Illes Balears. Paco, com anem? Benvingut.
2: Bon dia, com anem? Molt bones tardes.
1: Sí, se pot, amb aquest salt se pot
2: del bandi. No.
1: Com va anar aquesta festa? Una festada per allò que veiem?
2: No, cada any, gràcies a la bona voluntat de la gent del poble i el bon d'això del poble, pues, sempre és un èxit, és veritat.
1: Que bé.
2: El que no podem seguir continuant cada any amb aquesta tasca.
1: Amb aquesta tasca de fer-ne't, que ara en reem, però que és tan important, Paco.
2: Hombre... Hem de ser conscients de que la naturalesa per ella tota sola, per desgràcia, no se sap cuidar, perquè l'han trastocada tant que si no l'ajudem nosaltres un poc, ella pot fer desastre. Llavors, la nostra missió en aquest cas és ajudar-la a que se pugui, a que pugui ella mullar, sense sobrants.
1: No? I fent el torrent, va molt brut el torrent ara mateix d'Esportles?
2: Va, ja ha estat un any molt ploguer. Hem tingut problemes que inclús han hagut de ballar set somenes per una altra banda, perquè encara hi ha inclús aigua dins els torrents, en moltes zones, amb la qual és una molt bona cosa, que fa anys que no ho veiem, però va, sí que tindran més tasca perquè hi ha més bagatge dins els torrents.
1: I què lleven? Lleven romaguers o això ja és més intervenció humana?
2: Bueno, ells ajuden a la intervenció humana, és a dir, mengen molta cosa, en destrueixen molta caminant, però va, sempre després hi ha d'haver una segona fase. Vull dir, no són perfectes, no són màquines d'aquestes modernes, que hi haurà ni allà, però ells tenen la seva condició i la seva manera. Ajuden molt, però no només ells basten.
1: Són teves, les someres, Paco?
2: Bueno, n'hi ha de dos particulars, o de dos criadors, millor dit. De dins se guarda aquí. La majoria són meves, però bé, les idees que representàvem a l'Associació de Criadors de les Illes Balears. No?
1: I quantes n'hi ha que fan netes torrent d'Esportles?
2: Quan n'hi ha 5.
1: I basten o n'hi hauria d'haver més, creus?
2: Hombre, és que tot depèn de la velocitat que volen fer la feina i dels temps i això. Vull dir, clar, que si en duguessin més, faríem més via. Però també... Jugava un poc més que en la necessitat que hi hagi un bon ambient durant un temps determinat i que no sigui massa llarg ni massa curt.
1: Aprofit per demanar-te com és ara mateix, quantes someres de raça balear queden i com està ara mateix la reproducció?
2: Bueno, ara me penso que de recordar que estem en devest 300 animals de femelles i un 80 i pico de mascles en tota la raça. Ara estem molt malament perquè estem en perill d'extinció i no recuperam. Començarem el llibre l'any 2000, eren 100 i pico, ara veure que han pujat un poc el volum, però no en l'any que fa 26 anys se voldria estar molt pobre. Va, supos que entre que és una espècie que té un molt bona tasca en segons quines coses, però en segons quines coses han quedat un poc despassats. Poques ajudes, molt de manteniment d'aquests animals i poques ajudes a nivell de conselleria i de més, i clar, tot això frustra molt la cria, també.
1: I tenen una reproducció complicada, les someres?
2: Sí, bastant més que els cavalls, per exemple. Per començar, estan xerrant d'embarassos de 13 mesos.
1: 13 mesos.
2: Ho nego recordant que són 11 mesos, un cavall. Vull dir, ja això per començar ja... I llavors, que també, pues, claro, si no, estar un poc damunt i un poc amb elles i... És lento, és molt lento la recuperació.
1: Però realment feis una feina fantàstica des de l'Associació de Pures Races Enca de les Illes Balears perquè aquests animals no se perdin, perquè són uns animals que ara, per exemple, fan feina en aquest torrent, però sí que es ve que durant anys han servit per la pagesia i tenen una resistència molt forta, no?
2: Efectivament, com qualsevol raça autòctona, la seva condició natural per mig que estem és molt millor i més adequada que altres races. Se dediquen, no estan només fent torrents, vull dir, hi ha altres tasques que poden fer també dins la muntanya i dins les terres agrícoles que ajuden a mantenir pasturatges nets. Inclús van fer proves a Salmopera, que també ajuden molt a les vaques en segon quines temporades per mantenir segon quin tipus de bagatge que surt allà. Vull dir que funcionalitat amb aquest aspecte en tenen moltíssima. El que falta és molta voluntat de la gent perquè se vagin retornant en aquestes coses un poc. Són les més naturals i les més bones, al final.
1: I tant. Quant de dies hi sereu per Esporles?
2: Ella sempre viu en Esporles, sempre estan dins els termes d'Esporles.
1: Irà dins el terreny.
2: Però en guany moren, perquè clar, depèn de lo que hi ha dins el torrent i la velocitat seva. Uh-huh. No és una feina controlada, és una feina que quan veiem que se pastura o el menjar comença a minvar o ja es casetja, pues és el moment de retirar-les. És a dir, no forçant massa ni deixant de forçar, m'entens? Uh-huh. Intentant cercar un equilibri.
1: Ja ho anirem veient aquests dies. Gràcies, Paco. Sí?
2: Vale.
1: No, digues, què anaves a dir?
2: No es tracta de desertitzar el terreny tampoc ni molt manco, sinó mantenir-lo dins un equilibri.
1: Clar, és així.
2: I això es troba amb el temps, amb elles i la gana que tenen i el bagatge que hi ha.
1: Uh-huh. Una tasca ben necessària. Paco Sant, gràcies.
2: Una ferrada
1: també en aquestes 5 someres que fan anat al torrent d'Esporles, en Paco Sánchez de l'Associació de Pura Rasa Esenca de les Illes Balears, i que van fer aquesta festa per rebre-les aquest cap de setmana. Faran anat aquest torrent els dies que faci falta, com us deia en Paco, depenent de com es trobin aquests animals i de que mengin i si hi ha menjar també per a ells. Però bé, dit això, ara hem de canviar de tema. Passam un poc a la premsa rosa balear, un tema d'aquests que ens agrada, perquè aquest cap de setmana també s'ha casat el baix baríton Simón Orfila a Menorca.

Segons ha informat el Diari de Menorca, el baix baríton Simor Fila i la seva parella, Judit Cintes, varen celebrar aquest cap de setmana les seves noces. La cerimònia va ser a la finca de Torresaura, a Ciutadella, i l'encarregat d'oficiar aquestes noces va ser el batlle de Ló, en José Luis Benejam. Prop de 220 convidats varen compartir aquest dia tan especial amb la parella. Hi havia familiars, amics i una àmplia representació del món de la lírica que ha acompanyat Simor Fila durant tant d'anys de trajectòria professional. Segons el Diari de Menorca, hi assistiren personalitats com Santiago Valerini, Albert Casals, Jorge de León, Marga Cloquells i Emiliano Suárez.

0: Durant les noces, els convidats varen poder tastar la gastronomia menorquina amb productes típics de l'illa i una encimada gegant. Un dels moments més especials va ser el brindis col·lectiu, que va acabar amb una interpretació coral de fragments de La Traviata. I jo, com que coneixia algú que va anar a aquestes noces, li he demanat: hola, me pots fer una crònica d'allò que va passar?
1: Que bé.
0: Me diu: la cerimònia molt emotiva, recordant els familiars que no hi eren. Això sí, molta, molta calor. Però varen regalar parasols blancs, que allò pareixia una escena de Madame Butterfly. Menú d'aperitiu, embotits menorquins, ceviches, varen fer una barbacoa en directe de gambes, varen parar com una torradora, zamburinyes i també llomillo. L'aperitiu sobretot destacava en aquestes gambes. El menú de dinar va ser gazpacho de poma, timbal de vedella i pastís de mango. Destaca el lloc idíl·lic a l'entrada del palau i també el gazpacho, que sembla que era una delícia. Les taules molt ben servides, el record varen ser uns pastissets i també la imatge va sorprendre tothom perquè hi havia la imatge de cada convidat on el seu nom per saber on s'havien de seure. La festa va ser una gran revel·la en l'encimada gegant que ara havíem, comentat, i això és allò que m'ha explicat el meu infiltrat a les noces de Norfila.
2: Una bona cronista.
0: Sí, no, ha estat, ara que li he dit ja que hi vas anar, me'n volies fer 5 cèntims, m'ho passes.
1: Clar, és que als nostres oients els agrada aquesta informació.
0: Evidentment, jo ara fris de menjar gazpacho de poma.
1: I, sí.
0: Perquè no l'he tastat mai, i ara no hauré de fer.
1: Fris de nasses.
2: Si era únic, ja està menjat.
0: Ja hi fet.
2: Sí, no sé que s'endugués una carmanyola.
0: Però bé, està molt bé que també les celebrities illenques se casin i facin aquestes noces de pinyol vermell, sobretot a un indret com és aquesta torre de Ciutadella, aquesta torre Saura, que se finca. És meravellós el manco per allò que també els novis han compartit per xarxes, que no se n'han amagat gaire.
1: No.
0: És a dir, ho han pogut veure, reveure i observar.
1: Per això en parlant, vull dir que també volen compartir el seu amor amb Balears, aquesta parella.
0: I qui són nosaltres per dir que no?
1: Sí, també perquè a vegades mancam de com a comunitat d'un star system illenca. I...
0: Jo crec que estaria molt bé que la gent començàs a mostrar a casa seva les coses que fa una mica celebrities més nostrades. Mm. En lloc d'un hola, fer un web, com estàs, i que sigui una revisteta. Jo crec que és Web Com Anam, podria fer aquesta filial.
2: Ara Web Com Estàs.
0: Web Com Estàs.
3: Amb Antoni Ballador, també.
0: Seria meravellós. Sí? I Antoni, no, Antoni Ballador hauria de fer editorial. Cada setmana Antoni li diu: web, avui...
2: Farien toquerina que teva. Bé, que teva. Toquerina cases.
1: No, això ha d'estar afectat.
0: Si Nana Rosa tenia una revista, que era la revista de Art, se podria fer la revista, però des web en crònica social, no tant la pagesia, sinó web celebrities. I a partir d'aquí que la gent anés explicant coses.
3: La premsa rosa de pagesia ja seria espectacular.
0: És que també n'hi ha molta de cosa coretica, com dirien ara que l'Agüeros.
2: Ja seria suprem.
0: Per mi, de la pagesia, hi ha moltes possessions que a mi m'encantaria entrar-hi.
1: Sí, no? I just l'altre hi vaig anar a una obra de teatre i tothom parlava d'aquestes noces que se casen en Simor Fila, que se casa en Judit Cintes, que se seia de fa molt d'anys, i tothom també anaven darrere d'aquestes noces que sabeu que van ser sonades.
0: Sí, però vols vos imaginar com serien les vostres noces?
2: No.
3: La veritat que...
0: No. Ningú ho ha pensat.
2: No.
3: Com hi estàs més a prop,
2: no
3: tu,
2: els he imaginat mai.
3: Tu t'has imaginat?
0: Jo ara sé que vull carpa. Ho dic perquè la setmana passada vaig anar a les noces de Safia de Nafani Pons, companya de Fretic Elent, amiga personal, és a dir, per això em van convidar a les noces de Safia, i van muntar una carpa il·luminada només amb 4 leds, però tot l'altre eren espeumes que donaven una... que jo li vaig dir el meu ropit. I vaig dir: si qualque dia mos hem de casar, jo vull aquesta carpa. I sobretot una picada que duri 3 hores, com sa d'aquelles noces.
3: Jo vull venir, eh?
0: No, és que jo a partir d'ara, si sa picada no dura 3 hores, és que no m'interessa sa picada. Perquè
2: però, clar,
0: tens
2: si
0: temps de menjar de tot.
2: Dura 3 hores, el sopar...
0: El sopar ja només és...
2: Ja no menges tant.
0: No, el sopar ja només és un plat i ses postres. Abans feies primer, segon, tercer, tal, i estava assegut tota l'estona. En canvi, una picada llarga, amb a lo millor, jo que el culqui devia haver uns 15 canapés diferents, més una taula de menjar mallorquí, una taula de menjar basc, perquè es no havia de basc, és a dir, hi havia com un mesclum gastronòmic, però hi devia haver 15 canapés, i varen sortir molta estona i tothom et va poder tastar tots. Ja arribaves a taula, sadoll, i després un plat i unes postres. I així el manco has pogut estar dret, has pogut anar a xafar el jamb aquest, tens altre, perquè si no estàs una mica esclau d'en quitar tocates a cadira de vora. Que imagina que t'acau tort. I has d'estar 3 hores allà intentant establir una conversa.
3: Millor dret i poder-te
1: moure. Sí, però a qualque moment també seure un poc, perquè si no...
0: Però bé, ja que no vos imagineu les vostres noces com a mínim, si et haguéssiu de fer, què voldríeu?
1: Home,
0: finger food o de segur?
1: Que venguin Summoner Field a cantar, això per començar. Això
0: no, no sé si ell ofereix aquest servei, però li poden demanar.
3: Arròs brut i porcell, jo sempre segut.
1: Arròs brut i porcell.
3: Menú mallorquí. Menú de noces mallorquí.
2: Ja de dret hi ha segut.
0: Molt bé.
2: Que és una combinació. Junkers... I gaspatxo també, eh?
0: Junkers, clar.
1: Tu també val gaspatxo.
2: Me va bé.
0: En Celestine...
2: I porcell també va bé.
0: Un mix.
2: Sí, bona.
0: I en Mateu, què faríem?
1: En Simón, jo faríem això, una festa,
0: una festa
1: de cantants.
0: És a dir, tu has menjat, seria igual. Sí. Tu només que cantin Summer Fila i la gent que s'alimenti de l'aire.
1: De l'art.
0: Perfecte.
1: No, clar que menjaríem, però no ho sé. És difícil, això dels menús de noces, eh?
0: I t'hi has de posar en temps. Mm. Vull dir, perquè no és fàcil trobar un lloc que t'agradi, llavors trobar un catering que t'agradi, com que ara tot és vols low cost, que abans anaves a un restaurant i ho tenies tot allà, però com que ara hi ha una wedding planners, t'ho adoben tot perquè puguis anar triant des de ses flors fins en el recordatori més ínfim d'aquell dia.
1: I en Marco Mezquida tocant el piano i el blavet de Lluc cantant. Que això...
3: Jo m'ho fugiria de pressupost.
1: És una fantasia que passarà aquest dissabte. No una nossa, sinó un concert que
2: faran. Extraordinari.
1: Que havia parlat amb en Marco i m'ha dit que demà ja, no, passat demà puja a Lluc a assajar aquest concert amb el blavet de Lluc, ja ve que d'un tema passam a l'altre, perquè faran un concert aquest dissabte. Marco Mezquida, pianista de Menorca, també celebrity mallorquina, menorquina, illenca, i també els blavets de Lluc. Així que, fet aquesta repassada, tenim un darrer tema. Hem de parlar de música i d'un concert que es farà aquest estiu a Inca i on hi actuarà aquest artista.

0: I arriba l'estiu i em veig la temporada de concerts i festivals a l'aire lliure, i no és broma això. David Bustamante serà el quarter general Luque d'Inca el pròxim dia 15 d'agost.
1: Ah, mira, la mare
0: festiu.
1: De Déu.
0: Sí, sí. És un dels caps de cartell d'aquest festival, que se diu El Verano de tu Vida. Mm. I enguany, que se compleixen 25 anys de la primera edició d'Operación Triunfo.
1: Ah, sí? És aposta, aquest concert?
0: No, no és aposta,
1: no.
0: Però...
1: és una coincidència, una
0: casualitat. Però no serà l'únic artista d'aquest festival que va participar en aquest programa, en aquesta primera edició d'Operación Triunfo, perquè també actuarà Inca, na Rosa López.

0: Sí, o sigui, encapçalen el cartell de El Verano de tu Vida, David Bustamante i Rosa López, però hi haurà més artistes també en aquest festival, com en Jaume Colombàs, La Caja de Pandora, Diabètiques Acelerades o Risc Amoy.
1: Què me dius?
0: No sé si anireu vosaltres en aquest festival.
1: No sé què faré, dia 15 d'agost, la mare.
2: Jo dono un disgust de mort, perquè vaig veure els bitllets per partir dia 15 d'agost.
0: Justament. No pots canviar...
2: Si ho hagués sabut, partia dia 16 i anava en aquest Verano de tu Vida XXL.
1: Sí, fai millor dit.
2: Jo, però veure en Bustamante i na Rosa López i poder cantar Europe is Living a Celebration o Risc Amoy, és que hi ha de tot. La Caja de Pandora, Diabètiques...
0: Jo no m'ho perdria.
2: Caviar, ja, ara miraré canviar-ho.
1: Mira, menys ho pot canviar. Ets la primera edició d'aquest festival?
0: Jo no l'havia sentit mai, però sé que fan altres coses durant l'estiu. Fan altres concerts a diferents llocs de Mallorca.
1: Els promotors d'aquest concert. No trobeu que de cada vegada hi ha més concerts?
0: Sí.
1: I més festivals?
0: Hi haurà una bombolla que qualque dia explotarà, jo crec.
2: Jo el que m'he quedat regirat és que la Dècada Prodigiosa farà una gira d'estiu a Mallorca, que m'ha deixat regirat.
1: Gira a Mallorca?
2: És que avui dematí ha vengut el cantant de la Dècada i el director artístic, perquè que ha vengut precisament a promocionar el dia aquest concerts, i en té d'haver set o vuit.
3: Actuaran a Mallorca.
2: A Mallorca. Actuaran a Esporles, a Vall de Mossa, a Serenà, a la Consell, a l'Aró. A la Pobla no passen.
0: No sé ni qui són, no sap greu.
3: No sap ni qui són.
0: No sé qui són, aquesta gent. Que has dit? La Dècada
3: Prodigiosa.
1: La Dècada Prodigiosa,
3: per favor.
1: Miquel.
2: O quiero invitar-te a una fiesta especial.
0: No són d'aquella dècada, jo, no.
3: Con la dècada vas a bailar. No només canten i interpreten cançons d'una dècada.
2: És que no canten cançons seves.
3: Ells van ser, 90 ja actuaven.
2: Ells van ser els creadors del popurrí, del medley. Ells feien cançons en trossets de cançons. I se deia La Dècada Prodigiosa perquè, si no vaig errat, van començar amb un disc que era La Dècada de los 70. I cantaren, jo me'n recordo, Les Fetxes de la Mort d'Anna Carina, i Libre.
0: Música molt de la meva dècada. Sí.
3: Però ja no en deu quedar cap d'aquells originals.
2: No, és una formació que s'ha anat com a revitalitzant canviant els seus cantants. Però això no és fàcil, recordant que Locomia també ho van intentar.
0: Que també van un esdeveniment d'aquest...
2: Fer com un Locomia 2 i no va funcionar. Mm. Per tant, la Dècada qualque cosa tindrà, que 41 anys després, perquè han celebrat, fan la seva gira 40+1, són capaços de 41 anys després seguir vius i fer gira i tenir tant de concerts repartits arreu, i sobretot a Mallorca, que m'ha flipat que n'hi hagi 7 o 8.
0: Perquè és com,
3: és com una maquinària revival.
2: Sí,
1: sí, exacte.
0: Van a rebel·les, com el grup de Verbena.
2: Fan concerts, tampoc...
1: No se va més dia, però...
2: Crec que sí, que devia ser... És que ho he apuntat avui a mà a l'entrevista del dia i tinc el meu guió allà a la redacció. Però bé, mirau-ho.
3: Tens apunts.
2: Si sou de la Dècada.
3: Tens apunts en el teu lloc.
2: Però mira, Verano XXL i la Dècada. No
1: el que és evident és que els artistes volen actuar a Balears i que aquest estiu...
0: Ah, que qui no vol venir a Balears en l'estiu?
2: En Bad Bunny.
1: En Bad Bunny,
0: perquè no sé si tenim recintes per... No sé si tenim recintes per acollir en Bad Bunny, també.
1: No, i perquè té un altre negoci, perquè ell ara té instal·lada allà a la caseta a Madrid durant 10 dies, i... Allà que queda...
2: Vorem.
1: Sí.
2: Què passa amb aquesta caseta?
1: Exacte.
2: Que l'amo de la caseta original l'ha denunciat,
1: sí.
2: Ho sabeu.
1: Sí, sí, ah, sí? Sí. Per què?
2: Perquè diu que ara tothom va fer-se fotos a la seva caseta.
0: Clar.
2: I que per mort de bastant imatge...
1: A la caseta original de Puerto Rico.
2: D'aquest disc, que ell no sabia que se faria una caseta en els concerts, l'ha demandat i li demana uns milionets d'euros.
0: No, no, no, no.
3: Però que és una caseta única. Que dir, no, és
2: no és que sigui una caseta única, però... el que és la portada del disc, més la caseta que ha passat en Bad Bunny, està inspirada en aquesta casa. Per un tema de colors.
1: Sí. Sí, aquest color rosa... Però bé, sabeu que és una casa característica de Puerto Rico, però vaja, deu estar inspirada en aquesta, i també estan succeint notícies de qui va en aquesta caseta, per què, quins cossos normatius són els que conviden en aquesta caseta, quins famosos són els que tenen accés en aquesta caseta, i ja s'està parlant de tota aquesta cosa més... no sé com ho diria, més de persones que tenen un cànon determinat per poder-hi accedir, que no hi pot anar tothom a la casita d'en Bad Bunny.
2: Això sembla.
1: Deixam aquí.
3: Esperem que mos convidi.
1: No ho sé. Fem un tento.
4: Quin és el teu moment de tento?
5: Bon dia. El meu moment tento és quan faig el cafè amb llet abans de que els nens se despertin. i van de posar en marxa el dia a dia frenètic. Aquesta pausa, aquest començar amb aquesta tranquil·litat, és el meu moment tèntol.
4: IB3 Ràdio és diversitat. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga?
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
9: Com anem, com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
11: De fluència.
10: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
10: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
11: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: les parts més importants de la bicicleta. La bicicleta està formada per diverses parts essencials que en permeten el funcionament i garanteixen la seguretat del ciclista. El quadre, i no quadro, és l'estructura formada per tubs que sosté tots els elements de la bicicleta. Cada roda consta de pneumàtic. Recordeu que aquest mot es pot escriure tant en P inicial com sense. Pneumàtic i pneumàtic sonen igual. Llanda, raig i rodet. En frens, el de davant i el de darrere, i eviteu, per tant, el castellanisme frenos. La transmissió és el mecanisme format per la caixa del pedaler, els pedals, el plat, la cadena i el pinyó. Tots aquests elements permeten transmetre moviment i regular l'esforç mitjançant el canvi de marxes. La direcció es controla amb el manillar i la forquilla, en castellà, horquilla. És a dir, la peça formada per dos tubs paral·lels que uneixen la roda davantera amb el quadre. El seient o selló, en castellà, sillín, és la peça que suporta el pes del ciclista i sovint també serveix de suport del llum posterior. I, si ens permeteu dos petits consells, apreneu a col·locar la cadena, perquè de vegades surt, i també a posar pegats per si foradau una roda. Així evitareu haver d'anar en la bicicleta a becoll, que arriba a la feixuga. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Canyelles, com està, rei?
1: Molt bé, què tal?
0: Ben tornat, ben trobat.
1: Ja entendes aquí.
0: Quin temps, anava a dir. Temps, calor.
1: Temps, calor.
0: Tema? També avui... calor, el d'avui.
1: Bueno, avui una d'aquestes efemèrides que mesclam un poc d'història i literatura, també. Que jo que també estava, mira, aprofitant ara que et parlàvem un micro tancat de la fi del llibre, doncs pues mira, aquí tenim un tema vinculat precisament a la literatura.
0: Recordem que podeu anar a la Fira del Llibre, que és oberta fins diumenge.
1: Exacte, tenim un grapat de dies, aprofitau aquest descomptes, aprofitau totes aquestes paradetes que es tenen a llibres com si fossin autèntiques llaminadures.
0: I que si tant... tenim un pot de sol per aguantar un Canyelles.
1: Pot ser, exacte. Vos faré cas.
0: I a més, que en Tomeu té una selecció de llibres que és que jo m'encanta venir a veure la paradeta, la paradeta editorial Moll, sí, perquè hi ha unes joies
1: antigues. Clar, és que hi ha, mira, hi ha com una selecció no més novetats, sinó també clàssics, però algunes primeres edicions, fins i tot el primer llibre que va treure la Moll l'any 34,
0: aquest,
1: és allà.
0: Encara el teniu?
1: Encara hi ha un parell d'exemplars.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
0: Uf, no diguis això, que ara la gent vendrà corrents.
1: Animau-vos a fer-vos una volta, que la veritat és que ja sigui la paradeta la Moll o qualsevol d'altres, és una molt bona estesa de llibres.
0: Sí, nosaltres vendrem dijous a fer el programa.
1: Vinga.
0: Mos hi veurem entre les 3 i les 6, serem a la plaça d'Espanya en aquesta Fira dels Llibres i mos voleu venir a veure. Encantadíssims de rebre-vos i de saludar-vos. Però bé, com dèiem avui, un tema, una efemèride, de fet, perquè tal dia com avui, de 1740, naixia el marquès de Sade. Hem de saber qui és aquesta persona. Per uns, el marquès de Sade va ser un escriptor agosarat i avançat al seu temps, Tomeu, però per altres també promotor de la criminalitat. Com podem introduir i presentar aquest protagonista d'avui?
1: I també podríem dir, Margalida, que el seu nom és sinònim de polèmica, perquè nascut amb el nom de Donatien Alphonse François, aquest noble parisen, que era en primer terme escriptor, assagista i filòsof. I mostra això que al llarg de la seva vida conrea cants literaris tan diversos com la novel·la, el conte, el diàleg o la dramatúrgia. No obstant això, la seva personalitat el portà a distingir-se com a activista polític, igualment com a llibertí, no? Tot i que fos educat des de, podríem dir, una perspectiva aristocràtica, el jove, idò, ja va començar ben aviat a tenir una certa fascinació cap a tot allò prohibit, tot allò que quedava fora dels marges de la moral de l'època. Per tant, no estranya que la seva vida quedés marcada per escàndols socials que el portaren a ser objecte de processos judicials i també llargues temporades a la presó. Bé, de fet, com bé dius, no hi ha un consens respecte a la seva figura, no? D'una banda, se'l considera com un iconoclasta, no? Com un escriptor trencador que mitjançant la seva radicalitat porta a la literatura un nou nivell a partir de l'exploració de les fantasies ocultes, els vicis, la violència i el desig, no? Però també hem de dir que, per altra banda, la seva obra tindria un component tan marcadament explícit que l'han portat a ser qualificat de depravat, d'immoral, de misògin i de corruptor, no? Vull dir, es para literalment del sadisme.
2: I a banda d'aquesta controvèrsia que va provocar la seva obra, Tomeu, el marquès de Sade era un aristòcrata en els dies de la Revolució Francesa. Com és que una personalitat tan controvertida evitar ser condemnat a la guillotina?
1: Pensem que la forma de vida d'aquest senyor no era precisament modèlica, no? Les seves conductes sexuals havien escandalitzat a les autoritats i, per descomptat, en els tribunals de l'època s'ompliren de processos contra ell, no? La monarquia en Lluís XVI no tingué cap problema, per tant, en recloir-lo a diferents presons i ell, que era aristòcrata de naixement, experimentà un nou rumb ideològic que el dugué a renegar de la monarquia. Va passar per les presons de Charenton, de Vicennes i a la Bastilla, on, segons afirmen alguns cronistes, manipulava, és a dir, des de les finestres, no?, en els transeunts, dient que els guàrdies assassinaven en els presos, encara que ell fos l'únic pres que hi havia en aquell penal, no? Vull dir, tenia un poc aquesta punyeteria. En la revolució de 1789, per així que les coses havien d'anar una mica millor, i reintegrar la vida civil com a ciutadà, ocupant diversos càrrecs administratius. En l'ascens de la facció més radical dels jacobins, el seu cap, podríem dir que penjava d'un fil, perquè, a més d'un talent el seu, que era políticament moderat en certs aspectes, hem de dir que tenia uns orígens nobiliaris que el convertien sospitós davant del règim d'esterror instaurat per Robespierre, no? Se'l va detenir, per tant, a 1793 i hem de dir que va evitar la pena de mort gràcies a argúcies purament administratives.
0: És a dir, que era viu, que diríem,
1: molt viu,
0: el mallorquí.
1: Sí, absolutament. En sabia on se colgava el dimoni, era una passada, aquest home.
0: A banda d'escriptor, sí, marquès...
1: Sí, sí, espavilidíssim.
0: I com dius, sobretot també aquesta persona que ha passat també la història per donar nom al sadisme.
1: Sí.
0: També, però bé, més coses, eh? Què és el que tenien els testos d'aquest senyor del marquès de Sade per rebre la qualificació de socialment perillosos?
1: Idò, bàsicament, una combinació d'elements que el convertien en una provocació en si mateixa, no? Perquè, d'una banda, els plantejaments representaven un afront contra la moral eclesiàstica de l'època, perquè mai hem de perdre de vista que el marquès de Sade defensava un ateisme radical. Per tant, el component provocador tenia una clara missió, que era erosionar els valors catòlics, no? Llavors, segon lloc, a diferència d'altres autors llibertins d'aquella època, en Sade instrumentalitzava i deformava l'erotisme a partir d'unes descripcions molt explícites que el convertien, de fet, en un dels primers prescriptors de la pornografia, no? Finalment, també hem de posar de relleu que aquestes descripcions detallades de pràctiques sexuals també incloïen importants ingredients d'una violència pertorbadora, no? I com ho feia? Pues a cop d'humiliacions, de tortures i càstigs, no? Un fet que el portaria a ser qualificat pels tribunals i per la premsa aleshores, com, i cito textualment, com un autor socialment perillós. D'aquí parteix, de fet, un adjectiu despectiu, no? Que abans en parlaven, de sàdic, no? Perquè a rerefons d'aquesta obra seva, en conjunt, intenta posar de relleu que la virtut és fàcilment corruptible i que al final són els depredadors els que s'apoderen del món, no? I també de les seves normes socials.
2: I una cosa que crida l'atenció també del marquès de Sade és que gairebé tota la seva obra va ser publicada de manera pòstuma.
1: Sí, durant dècades els seus textos van circular de forma clandestina. No perdem tampoc de vista que el personatge en qüestió passava una part de la seva vida, és a dir, 27 anys, que se diu aviat, empresonat o internat, no? I que tal efecte no va poder dur a terme una vida, podríem dir, normal, entre cometes, no? La vida normal que tindria qualsevol l'altre escriptor, no? Vull dir que l'aïllament l'obligava a escriure en condicions precàries i limitar d'una forma considerable la possible xarxa de col·laboradors, com per exemple els editors, no? Igualment, cap editor d'aquella època s'hauria arriscat a publicar un textos que, insistes, resultaven profundament escandalosos. També, a més, viure dins la presó provocava igualment que bona part d'aquests manuscrits dels marquès fossin ocults, confiscats, perduts o, en alguns casos concrets, publicats d'una forma fragmentària, no? La suma de tots aquests factors van fer que la seva obra arribés relativament tard en el públic general, no? I també, d'una forma, ho hem de dir, bastant desigual, no? No podríem dir, per tant, que fos un autor massa reivindicat al llarg dels segles de VIII i de IX, no? I clar, se pregunta quan va ser redescobert. I va ser redescobert en el segle XX, no? Quan va començar a donar-se una recuperació gradual d'aquests llibres seus, no? Que més enllà dels atributs...
0: Ja va començar a publicar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, ho hi va com un redescobriment que va saber veure més enllà d'aquests atributs pornogràfics i d'una reflexió literària i filosòfica, no? I de fet aquest revisionisme, que va ser molt crític en alguns casos, està fonamental per convertir-lo en un element de debat intel·lectual i més enllà en una figura central ara mateix de lo que és la literatura francesa, no?
0: Ja, és curiós, però que ell, òbviament, mai no ho pogué.
1: No va poder veure mai.
0: Perquè...
1: No ho sabia, que molt d'aquests textos que s'havien perdut se podien
0: recuperar.
1: O que
0: havia escrit a una cel·la, acabarien...
1: Efectivament.
0: Fent la volta al món. Per acabar, Tomeu, la secció d'avui. Quin podríem dir que és el llegat que ens ha deixat aquest personatge tan controvertit com el marquès de Sade?
1: Mem, si he de resumir, diré que d'una banda se l'ha considerat com el pare del sadisme, ho dèiem abans, no? És a dir, d'aquesta estranya forma del triple E a partir de la humiliació, la crueldat o el dolor, no? Això és essencialment allò que s'estrapola a les històries de na Justine i na Juliet, dos personatges més emblemàtics de la trajectòria literària que va tenir aquest senyor. No obstant això, també podrien dir que més enllà de la seva faceta creadora, el marquès de Sade és un cas notable de la història de la psiquiatria, no? Els seus textos han estat objecte d'anàlisi en molts de sentits i també han ajudat a exemplificar algunes característiques més fosques de la personalitat humana, no? Com la perversió, la psicopatia, o també aquest narcisisme malaltís, no? Que caracteritza alguns individus.
0: Però que vol dir que ell també era narcisista?
1: Sí, ja s'hi pot extrapolar, que també ja hi havia un poquet de mal per cap, no? Vull dir que no només hi podia haver certa forma de talent literari, sinó que també hi havia una personalitat que ell impregna molt bé en els seus textos, no? I jo crec que també, mem, per acabar de valorar-lo a nivell del llegat, podríem dir que més enllà d'aquesta dimensió clínica, l'obra d'en Sade també manté un cert interès per aquest component polític, moral i antropològic, no? Cosa que, de fet, segueix estimulant moltíssims de debats, fins i tot avui en dia.
0: Mm-hmm. Fa quasi 300 anys, no, 280 i busques d'anys que va néixer el marquès de Sade i que ara avui hem pogut repassar la seva obra i que, òbviament, també és molt conegut per donar nom en aquesta espècie de perversió sexual que doncs és coneguda així.
1: Sí, no, o fins i tot sense cap component sexual, no? Aquesta idea de perversió, de poder, d'instrumentalitzar els cossos i les ments, no? Vull dir que realment val la pena pintura, però per si no per fetichisme, sinó també des d'aquesta perspectiva de com a vegades hi ha individus que volen tenir un control absolut damunt dels altres i fer el que volen, sí. No? I d'aquí també neix aquesta idea de sadisme com a algo que no només passa dins petites cambres, sinó dins la societat en general.
0: D'aquest concepte i d'aquesta vida turmentosa.
1: Bueno, és que també podria reflexionar fins i tot del sadisme digital, no? Veure autèntics espectacles i la gent, bueno, podríem dir estimulant, no? Coses que la millor pintura s'haurien de, no sé, oferir un marc més reflexiu, no sé.
0: Sí, no ho havia pensat mai.

0: l'òpera, que va, m'agrada també un moment de la vida del Marquès de Sade, que va quedar arruïnat, l'home. Sí. Va arruïnar sa família, fins i tot els seus fills també van renegar d'ell. Sí. El seu fill va cremar els manuscrits inèdits seus, inclosa una obra de diversos volums.
1: Tot això s'ha perdut.
0: I sí, i de fet, quan tenia 56 anys va haver de vendre's el castell de Lacoste.
2: Un castell que va veure l'altre dia per Google i és meravellós, sí? No? Vull dir, mare de Déu, quina gran tragèdia familiar, normal que renegassin d'ell.
0: I mira, curiositat encara més, que les runes d'aquest castell, curiosament, les va comprar el dissenyador Pierre Cardin, sabreu qui és, l'any 1999, i que va convertir fins fa poc en un lloc on regularment hi feia festival de teatre i organitzava esdeveniments socials, tot perquè va morir fa uns anys, no fa masses, aquest dissenyador, també. I va donar una altra vida
2: al ja
0: castell de Lacoste. Doncs avui el Marquès de Sade i la seva escriptura, que també és allò que marca, també te donem les gràcies i molt bé, dijous a la Fira del Llibre.
2: Allà mos trobarem segur.
0: Segur. Un revoltat de llibres.
2: Exacte.
0: Això ho farem. Gràcies, Tomeu.
2: Adéu.
0: Fem una pausa i tornem tot d'una.
3: Tres Ràdio és humor.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

L'inici fa dies parlaven de Sant Fornès i del material estret que s'hi va exposar del que podria ser la tercera ciutat romana més important de l'illa, encara ara per confirmar això sí. Avui hem de parlar del quart talaiot que s'hi ha descobert, en aquest cas d'època talaiòtica.

0: S'ha desenterrat el quart talaiot de Son Fornés. Amb aquesta descoberta, el jaciment arqueològic de Montuïri continua celebrant fites importants de la història de la prehistòria de les Balears. Situat a la part més alta de la finca, té una situació estratègica i no hauria estat ocupat durant la romanització, és a dir, no hauria format part, en principi, d'aquesta tercera ciutat romana que desitjam trobar a Son Fornés. Aquest quart talaiot obre noves vies d'interpretació sobre l'organització d'aquest espai.
1: I nosaltres, per parlar-ne, volem saludar Anna Bea Palomar, tècnica arqueòloga, conservadora del Museu Arqueològic de Son Fornés. Bea, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Bé, t'ho tenies amagat, és l'altre dia que vàrem parlar de l'època romana de Son Fornés.
2: Us prometo que no estava encara a l'aire tot això, perquè no m'he excavat. Tot això, bé, ha estat producte d'un desbrossament, de manteniment de la finca. Sí que teníem un poc de sospita, que podíem tenir un talaiot allà, perquè hi havia dues pedres que pareixien de columna, però estava tan tapat que no podíem confirmar. Wow. I ara fa poc, bé, aquesta setmana passada, doncs va venir una brigada de bombers forestals de Libanat, als que estem molt agraïdes, infinitament agraïdes, perquè s'han concentrat molt en la neteja d'aquesta part de la Garriga i bueno, hem pogut veure per primera vegada les dimensions d'aquest lloc i confirmar que efectivament es tracta

0: que és un, teleot, és un altre teleot. Sí. El seria el quart teleot.
1: Sí, un altre.
0: De Sant Farners.
1: Sí, sí.
0: Creus que té unes dimensions... Però allò, clar, òbviament, ara és una cosa molt inicial, encara, però creus que pot tenir les mateixes dimensions que el teleot gros que hi ha a Sant Farners?
1: Bé, mira, la veritat que no t'ho puc confirmar perquè no hem excavat, només s'ha desbrossat i, clar, i el que s'hi veu són les pedres superiors de la columna i s'intueix el que podria ser l'anell d'estalaiot. Pareix que no seria tan gros. I una de les interrogants que tenim és si seria quadrat.
0: Ah.
1: Que no ho veiem tampoc encara massa clar. Eh? Uh-huh. És a dir, que fins que no mos hi posem no podrem acabar de treure la cosa clara, eh? Però podria ser quadrat.
0: Uau, encara li dona més interès a la cosa.
1: Sí.
0: Clar, supos que ara teniu unes ganes de poder entrar-hi.
1: Sí, uau. Quan... Bueno, imagina't entre lo de l'any passat, que s'hi trobàvem per fi al barri Roma, ara confirmar el quart talaiot, la veritat que bé, encara mos queda la meitat de la Garriga per desbrossar, o sigui que ja no sé què més pot sortir. Mm-hmm. Però la veritat que ara és molt interessant perquè, clar, mos va canviant molt la perspectiva despoblat, no? Mm-hmm. Doncs perquè te facis una idea, aquest talaiot seria un talaiot aïllat, que no tindria cases a prop de la seva època. I la cosa curiosa és que estaria a mig camí entre els talaiots de Sant Farners, els coneguts, uh-huh. un altre poblat talaiòtic que no em sabó,
0: sí.
1: que està a 500 metres. És a dir, aquest talaiot concretament estaria a 300 metres dels talaiots de Sant Farners i a 500 dels de Sabó.
0: Ah, i 500 de Sabó. Sabó, ara te sentim un poc malament, bé, almenys si trobes un trosset de cobertura, perquè mos interessa molt això que dius.
1: Ostres.
0: I ho volen sentir bé.
1: Vaig a morir un poquet a veure.
0: Sí, que te puguem sentir bé en aquesta connexió. Per tant, des que seria... Sabó és una finca, bé, un topònim. Perquè
1: sí, bé, la finca veïnada de Sant Farners, podríem dir.
0: Que seria Sabó, i allà també hi hauria un teleot.
1: Sí, allà hi ha un poblat amb diversos talaiots, no ha estat mai excavat, i bé, està molt a tocar de Sant Farners, està molt a prop. Mm-hmm. Llavors, aquest quart talaiot de Sant Farners estaria relativament a prop de Sabó, també. I el que vos deia, que no sé si s'ha sentit, però la cosa curiosa és que aquest talaiot no tindria cases aferrades, com sí que tenen els talaiots de Sant Farners. No? Llavors, seria... Tal vegada un talaiot que fa un poc les funcions de connectar Sabó i Sant Farners. Bé, tot és un poc aventurat
0: clar,
1: encara,
0: clar,
1: perquè...
0: Sí, ho heu d'estudiar, però sí que és veritat que el principal tenia aquesta funció com a més d'escorxador, més social. Clar, encara no sabeu mm-hmm. quina funció podia tenir aquest nou talaiot que heu descobert.
1: No, és molt aviat per poder afirmar res i la veritat que ara el que hem d'esperar és bé, poder trobar la manera de posar-s'hi i completar un poc el coneixement de Sant Farners.
2: Uh-huh. Clàvia, perquè has dit que encara esteu pendents de desbrossar part d'aquesta Garriga i que no descartes més sorpreses. A tu què t'agradaria trobar? Com si fos una carta en els Reis? Ho dic perquè, com que cada vegada que parlam hi ha una ampliació de lo que ja s'ha fet a Sant Farners, no sé exactament tu si el vires res o desitges qualque cosa.
1: No, mira, jo el que desig és que algun dia ho puguem veure i que no sigui un dia gaire llunyà, perquè, la veritat, és un poblat que... és molt, molt espectacular pel que té, però sobretot és molt espectacular i molt interessant perquè té tota una línia temporal d'ocupació de més de 1.000 anys i que ens permetria conèixer molt bé com evoluciona una comunitat talaiòtica fins a arribar als romans i una vegada se senten els romans què passa amb aquests indígenes, no? I és un lloc ideal per poder estudiar això.
0: Uh-huh. Clar.
2: Aquest jaciment seria la nostra Pompeia?
1: Bueno, no. Jo crec que Pompeia i Herculà només hi ha un. I són coses molt diferents, però sí que és vera
2: o sigui,
1: que...
2: Ja sé que és diferent, però a nivell de descobriment o de conservació...
1: Sí.
2: podria ser una joia de la corona illenca, per dir-ho de qualque manera?
1: Bé, és una de les joies de la corona illenca, sobretot perquè t'he dit, perquè ha estat ininterrompudament habitat durant molt de temps i ens podia permetre esbrinar canvis socials, canvis culturals, que altres jaciments no podem veure. Perquè hi ha hagut molt de poblats talaiòtics que quan arriben els romans, doncs simplement aquell poblat s'abandona. I doncs, Son Fornes té això d'interessant per jo ara mateix, que és com i de quina manera impacta la conquesta romana, com resisteixen els indígenes, resisteixen, negocien, com és tot aquest canvi. I un poquet, per jo ara, Son Fornes té molt, molt a explicar sobre aquesta qüestió.
0: I també curiós que, bé, ja teníeu indicis de que allà hi podria haver qualque cosa, però senzillament una feina de desbrossar, que supos que també per part de Sivanat ha estat d'una manera curosa i ben fet, heu pogut ja saber que allà hi hauria un altre talaiot.
1: Sí, bé, jo com te dic, nosaltres, clar, havíem intentat entrar en algunes parts de la Garriga, moltes no hi hem pogut entrar de cap de ses maneres, però en aquesta sí que havíem pogut entrar i com te deia, sí que intuïem que podia haver, tenim la idea que podia haver un talaiot i s'ha confirmat. Altres bandes no tenim ni idea del que hi ha. Intuïm que hi ha cosa perquè hi ha grans pedres, però clar, no tenim una visió de conjunt i no sabem si són pedres sueltes, si... perquè està molt tapat, però molt brut. I clar, amb la gent de Libanat, evidentment, doncs hem estat nosaltres fent feina al seu costat perquè per fer una neteja d'aquestes, fins i tot has de sol·licitar un permís de patrimoni, tu hi has d'estar al costat, clar, vull dir, hi ha hagut un seguiment tècnic i la veritat que molt bé, una experiència molt positiva.
0: Que bé. I de bé, no tenim més temps, però seguirem informant al respecte.
1: Super, molt bé.
0: Ara ja, òbviament, no ho podem deixar, tot això, tots aquests titulars que mos donau, i enhorabona per aquesta feina. Gràcies, Bea.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada, gràcies. De Bea Palomar, és del Museu Arqueològic de Sant Fornès de Montuïri, i avui ja tenim aquest quart talaiot. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
5: Més per Mallorca ha carregat tant contra el PP com contra el PSIP i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari. El PP defensa que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. Escoltam l'ecosobirinista Ferran Rosa i el diputat i president del Consell, Vicent Marí.
6: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencis seus.
7: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
5: El Parlament també ha rebutjat avui per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
4: I avui migdia, un home de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort ofegat en escaló de ses llises a Peguera, Calvià.
5: De vés la 1:30, l'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja i tant banyistes com socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris. Finalment, els sanitaris han trobat el pacient en parada cardiorrespiratòria per ofegament.
4: I en aquesta hora trobàvem trànsit lent en algunes de les principals carreteres de les illes. Per això connectam amb la sala control de la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia.
8: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant tràfic lent i titulars intermitents a SM20, línia cintura, en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a l'altura de la sortida d'Inca. I també SM1, autopista d'entratge en sentit Palma, des de Palma Nova fins a l'enllaç en sentit cintura. Això és tot per ara, bon dia.
4: Gràcies per aquesta informació de servei. I avui també és notícia a l'àmbit estatal que la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona a la localitat de la cantina de Callosa de Segura. La seva parella de 48 anys ha estat detinguda.
5: El crim ha ocorregut aquest matí en el domicili en el que convivien l'assassí i la víctima. No costen antecedents per violència de gènere i no tenen fills en comú. La investigació segueix oberta per esclarir les circumstàncies del crim. El 061 és el telèfon d'atenció contra la violència de gènere.
4: I anem ara també amb una darrera hora, en aquest cas a l'àmbit internacional, perquè almenys 20 persones han resultat ferides, tres d'elles de gravetat, quan un tramvia ha descarrilat a l'est de Berlín, a la capital d'Alemanya.
5: Les primeres investigacions apunten que el tramvia hauria col·lidit contra un pal de la catenària. L'impacte ha afectat especialment el costat dret del comboi i ha provocat el descarrilament del darrer vagó. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una seixantena de bombers. Ara mateix està interromput temporalment el subministrament elèctric a la zona i diverses línies de tramvia han quedat parcialment suspeses mentre continuen les tasques d'assistència i investigació de l'accident.
4: I acabam amb un darrer apunt, perquè les festes de Sant Joan ja han entrat en el compte enrere definitiu. Aquesta setmana el caixer senyor Flavioler i els caixers pagesos recorren els llocs del terme de Ciutadella per convidar els pagesos a formar part de la colcada. Unes visites que serveixen per inscriure els cavallers que participaran en la festa, enguany amb una novetat històrica. Ignasi Saura és el caixer senyor de Sant Joan 2026-2027.
9: Acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més...
10: Cada l'amo de cada missatge ja surten les dades de l'any anterior i només modificant-se hi ha res a modificar. Això també ens permet poder dedicar més estona a cada lloc a xerrar de la festa i no tant a escriure coses que, bueno, que ja es tenen d'altres anys.
4: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tentol.
2: Heu de saber que La boca llena de trigo és la primera novel·la de Maite Gómez Molina i avui és a Palma, en el Baluart, per a presentar-lo.
3: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardella, el control tècnic, i aquesta setmana és com a setmana gran d'escriptors. En passen molts per Mallorca, concretament per Palma. I avui tenim moltes ganes de conversar amb Maite Gómez Molina.

0: Maite Gómez Molina és una de les veus més singulars de la literatura contemporània, poeta, investigadora, artista digital i creadora que ha explorat les fronteres entre l'escriptura i els nous mitjans. I ara ha debutat en la narrativa La boca llena de trigo, una novel·la publicada per Anagrama que reflexiona sobre el talent, la creació, la precarietat, l'autoexigència i les contradiccions del món de l'art. Avui cap vespre presenta la novel·la Es Baluart, de Ciutat, i nosaltres hem aprofitat l'ocasió per convidar-la a conversar en profunditat sobre les fronteres del gènere i la seva primera novel·la.
1: En profunditat.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles, te les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Quina paraula creus que s'està perdent?
7: Jo som la Victòria de Campos i paraules que me fan falta o que ja no se fan servir tant són uns insults que abans sí que deien més. Podrien ser bàmbol, batzol o estar encensat per dir que està a la lluna. Aquestes paraules, que estan més en desús i els de trop fantàstiques, els haurien de posar més en pràctica, encara que tampoc no vull dir amb això que hagin d'insultar ningú. Bon dia.
2: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Ai, moment avui per les marines. Ja sou aquí. Saludem primer a Marina Huguet, perquè la Marina Bannassa, la pobra, cerca cascos. Els has trobat? Ai, t'has canviat de lloc?
1: Sí, això és lo de Mahoma i la muntanya. Aquí? Ja està, no passa res, massa bé. De bona en xisco, encantada.
2: Estic tota sola com una mussola.
0: Ai, ai, ai, vine aquí, vine, acosta't, acosta't, Marina.
1: Molt,
0: Marina Huguet, Marina Bannassa, com estàu?
1: Mira, he tornat d'una peça de l'Escolanis.
0: Ai, és vera. Com te va
1: anar? Increïblement bé, però una cosa de veres, eh? Vull dir, saps allò que dius...
0: Que era de la Victòria, o ara no.
1: No, és un clàssic. És a dir, realment tu dius Escolanis a Mallorca, tampoc hi ha tant de llocs per triar. No, érem a l'Aró, a Salibaret. I va anar una passada. El lloc és meravellós, la gent fantàstica, i a més tot va anar rodadíssim, no podien demanar més.
3: És a dir, que vas descriure una mica una novel·la d'aquestes tremendistes, rotllo La família de Pasqual Duarte, per anar de colònies, i has tornat encantada...
1: Mira, li brilla la mirada
3: de sa vida, de com has estat de cofoia, d'alegre, i com vens de morena, perquè se nota que feia soler.
1: Sol em feia, i calor. I no feies de calor que feia ara, vull dir, varen tenir una sortada.
0: Sí.
1: Però jo soc molt partidari davant d'aquests esdeveniments vitals, com tenir una criatura o una tenda de colònies. Tu poses sempre...
3: M'agrada que ets equipari, m'encanta que ets equiparis en el mateix nivell.
1: No, perquè...
3: Parir, anar de colònies...
1: Tu t'has de posar en lo pitjor. Què és lo pitjor que pot passar? I a partir d'aquí, tota la resta és com un regal.
2: Si venen 20 nens i se'n tornen 20, és un
1: primer èxit.
3: Ara vos he de dir que heu desmuntat en en Junkers nostre, que ha de fer-vos el vídeo, i com que estàu una a cada costat, ara haurà de fer com
0: serà
3: una espècie de giro espectacular.
1: Serà un...
0: Avui separades.
1: Una granada.
0: L'altre dia, una ja me va dir, m'encanta la secció de les marines.
1: Oh. Ai, quina il·lusió.
2: Mos fa molta il·lusió. A més, crec que aquest de ser dur, perquè has enxerrat. No mos feim aquesta idea de que ningú mos escolte.
1: Clar, perquè nosaltres veiem la gent que hi ha aquí dins l'estudi i no penses que de fora
2: hi hagi ningú que pugui interessar o pugui escoltar, però sí, estem molt agraïdes.
1: Llavors és molt sobte.
3: Tots els pares de Balears, i els que pensen en sa pares, escolten aquesta secció. No en faltaria d'altre.
1: Amb llapis i bloquet sempre de vora de sa ràdio.
0: Sí, sí, hem de prendre punts. Avui queda poc per acabar el curs. Esteu preparades?
2: No s'hi està mai preparada. Queda poc per acabar el curs, però ho sentim llarguíssim. Jo no sé altres. Bueno, tu, Marina, no sé com ho sents.
1: Jo ara he vist dins una ambivalència entre mos queden tantes coses per fer
2: tantes
1: que no vos és moment d'acabar... Sí. I a la vegada mos queden tantes coses per fer que els dies me tornen curts. Uh-huh. Llavors, queden 3 setmanes de classe, jo necessitaria un mes i mig per totes les feines que tenim pendents.
2: Mm-hmm. És que és això, és que ara és la cursa contracorrent. Arriba el juny i és com a pistola de sortida i totes les mestres...
0: Posam una cançó per celebrar-ho.
2: Per favor, sí.
0: Oh, vinga.

0: I també és un moment aquest de gràcies per tant, gràcies per aquest curs, gràcies a les mestres.
1: Moltes gràcies. També és veritat que és la nostra feina, l'han triada nosaltres, alumnes. I si mos queixam, també va nostre, perquè ho han triat nosaltres, ha estat una tria activa, o no?
0: Mira, ara que en parlàvem amb Maite Gómez d'aquest tema, t'ha agradat?
1: Sí, m'ha encantat, jo l'estava escoltant i era com un sí, anava fent capades de sí, cap... sí, m'ha encantat i és això, vull dir, nosaltres els mestres, en el final és una feina que és una tria activa, nosaltres cada dia triam i no hem arribat aquí per casualitat, hem hagut de fer una carrera, moltes vegades oposicions i any rere any tenim l'opció, perquè opcions sempre n'hi ha, de deixar de fer-ho, però continuem fent-ho per qualque cosa serà, també.
2: I ara avui parlaven de que ja vos queden 3 setmanes i en aquestes 3 setmanes han de passar moltes coses. Com a què?
1: Mira, moltes coses, tant a davant de l'escenari com darrere les cortines.
3: Avui xerrarem de les de davant l'escenari.
1: Sí.
3: Perquè avui hem vengut a fer de servei públic.
1: Exacte.
3: Famílies, abans que dèiem allò del bloquet i el llapis, ara és el moment. Avui venim a fer recordatoris i xivetassos, que és una paraula normativa 100%,
2: sí,
3: per tota aquella gent que encara va un pot despistada i
1: sí,
3: té compres i deures pendents i no ho sap.
1: O persones que no saben exactament quin dia acaben l'escola els nens.
3: Perquè també pot passar.
1: Cada any passa. Les escoles, les classes, acaben dia 19 de juny. És a dir, mos queden 13 dies.
3: Lectius,
1: sí. Aquesta setmana no compten, 13 dies. Però dia 19 de juny, cadascú que seva. Després els mestres continuen, però sense infants.
3: Llavors, dins aquests 13 dies lectius, a moltes escoles, no vol dir totes, i segurament algú ja ho haurà fet, però avui duim com a els grans clàssics d'aquestes darreres setmanes, el mes de juny, que inclou les escoles.
1: Per una banda, ja tenim les colònies i el viatge d'estudis que em van xerrar, la Marina ha tornat per contra el mosó.
3: D'una peça.
1: Sencera, d'una peça. Però després també hi ha altres coses, per exemple, sortides. Hi ha sortides que se fan d'un dia, d'un de matí, com podria ser, per exemple, anar a la platja. Hi ha moltes escoles que agafen els tapins, l'escola sencera, i mestres i infants se'n van a una platja a passar tot el dia, des de 9 de matí fins a les 2, a la platja. I què passa? Que hem de fer motxilla, hem de posar nom a tot, per favor, crema pels atlots, i vinga, cap allà que m'on hi anem.
0: Això és una activitat que cada vegada se fa més,
1: És que fa molta calor.
3: Sí, és com un cant clàssic. Jo quan era petita això ja ho fèiem. Ara estic pensant que realment no havíem encetat aquest meló, però també podríem xerrar d'aquestes sortides i colònies i viatges d'estudis, la gent que encara ho té pendent, perquè qualcú encara coatja. Els problemes que hi ha a les escoles i en els centres educatius en general per trobar l'autocar que te dugui a fer aquestes activitats en aquestes dates.
1: És que sí.
3: Perquè això són els jocs de la fam.
0: Sí, això va sortir un article en el diari.
3: Sí, ja, i l'any passat, de fet, ja se va començar a moure renou amb això.
1: Hi ha escoles que ja no ho fan dins de juny, però tu ho fan és més antes, que ja comença a fer bon temps i fa solet, en lloc de fer-ho dins de juny, ho fem una miqueta antes, per el que ha dit, que hi ha saturació.
3: Clar. Arribarem a fer les sortides de final de curs per Pasqua. Uh-huh. Però no se la paro. Home,
1: si
3: la temporada turística.
1: Si segueix avançant d'aquesta manera.
0: I allò que els infants diuen, me deixes 5 euros que he de pagar-vos per anar d'excursió.
3: 5 euros.
1: No
3: basta
1: no
3: els crisins.
1: 5 euros basta per arrencar el motor.
0: No basta per res, no ho sé. Se nota que jo no
3: ho sé. No, la veritat és que és una fantasia tot el tema d'aconseguir transport.
0: I avances... I són més de 5 euros.
3: Sí, bastant més.
1: També,
3: bastant més.
1: També és vera que depèn, perquè hi ha un ràtio, diguéssim, i depèn d'allà on te mous, puja o baixa un poc més després. No és la mateixa anar a dins Palma mateix que si surts de Palma o...
3: I des nombre d'infants.
1: I des nombre d'infants.
3: Entre els que has de repartir s'import total.
1: Exacte. Sí.
3: Llavors, hi ha les escoles sortades, normalment escoles de poble, que tenen la piscina municipal i se'ls hi dona uns dies, per fer aquella gràcia, no?, de lliure accés. Per tant, dins aquestes activitats de final de curs, també hi pot entrar el dia d'anar a nedar a la piscina del poble.
1: I ja tens molta sort si, a més, està a prop i pots anar-hi a peu, que a vegades hi ha escoles que, si no, en pobles petites i està a prop,
3: habitualment
1: aprofites i fas una excursió.
0: Veus una taringa del lot que van cap a la piscina.
1: Amb gorres i ben enfangats de crema.
3: Clar, a més, tu pots pensar, van a la piscina i van una horeta. Això t'ocupa un dia, perquè tu penses que si tens 20 o 25 criatures d'infantil, les has de despullar totes, les has d'untar totes, els hi has de posar banyador, set sabates d'aigua, el manegat...
0: Perquè, clar, les piscines no...
3: Normalment és sola, també, servir de socorrista,
0: sí,
3: però sí, sempre has de tenir 50 ulls en marxa. Mm. Llavors,
1: comptar, caps.
2: Perquè és l'opció de venir embatumat de casa, en el banyador de casa, set sabates d'aigua de casa.
1: A vegades passa, però no passa sempre. I després, a més, tenim una cosa, que per si el cas, a tu t'han embotumat, tu m'has dit que sí, però jo per si el cas te tornaré a embotumar, perquè jo no vull que agafis ni una solució, ni que te creguis ni tornis com una gamba. Per tant, normalment sí que és vera que ja avisam a les famílies i venen amb el banyador, però clar, quan som allà, el banyador se banya i després s'ha de canviar. I has de dur la roba de recanvi i normalment les mestres pues, canviem això 30-40 lots, depèn de quan són infantil.
3: A llavances, tornem a fer aquell recordatori que ja vàrem fer amb la secció de les colònies de dia de 9 de maig. Per favor, que tot, absolutament tot, ser braguitas i escalçoncillos també, venguin marcat aquest dia.
1: I
3: perquè
1: clar,
3: te trobes amb gent que no té roba interior, te trobes amb tres banyadors que no són de ningú, i comencen a compareixer coses que no, això no, meu no és.
1: I també dic que si l'escola vos convida a que els infants duguin alguna cosa per jugar a la platja, jo vos convido personalment a que dugueu una pala i un cubell, per favor. Més que res perquè, clar, tot això és material que també s'ha de transportar i després també l'hem de tornar. I també és un clàssic que arribam a final de curs i tenim pales i material vari que no és de ningú i, bueno, mos acabem quedant nosaltres a l'escola per jugar, però sí, això. Si us du material, per favor, millor menys.
3: Per tant, famílies, si teniu sortida d'un dia o dia de piscina, si encara no ho heu anat a preparar, revisau banyadors, ha de ser de la talla d'enguany, les sabates d'aigua, si no les teniu, han de ser de la talla d'enguany, la roba aquesta solà, si sou famílies conscienciades, també, a veure si no està rostida d'un any passat l'altre, que allò sempre el de treus i fa crec, crec, crec, crec. Llavors, totes aquestes coses ja les podeu anar preparant.
1: Sí, comprar un permanent i posar un nom a tot.
3: I crema solà.
1: Exacte.
0: Molt bé, ja hem anat a ser pitxina, hem anat a la mà.
1: I tu diries, ja està, ja ho hem fet tot. No,
3: han acabat.
0: Més coses.
3: Allà les funcions de final de curs.
0: Ah,
1: exacte.
0: Clàssic.
1: Hi ha moltes modalitats. Hi ha, a vegades hi ha escoles que aprofiten i fan les funcions de final de curs incloses dins el dia que se fa la graduació. Perquè no sé si vosaltres ho sabeu, però mos graduam per damunt de les nostres possibilitats. Mm. Pregunta jo, pintura. Les graduacions és una cosa que cada vegada s'està estenguent més, que va començar sent una universitària, diguéssim, però que cada vegada pues, com veus que s'ha girat, no? Que les universitats, pareix que ho se celebra, però tampoc no tant, en canvi, l'escola és un desmadre,
0: quan, quantes, la graduació, quan caben el primer cicle?
3: Actualment...
1: Contesta-li tu, si jo no vull dir.
3: Actualment s'estan fent graduacions quan acaben l'escoleta, és a dir, a final de primer cicle d'infantil, quan acaben...
0: Quan han de
3: començar anys.
0: Primer.
3: Quan acaben, no. Quan tenen 3 anys.
1: No, ja d'acord.
3: Quan acaben infantil, que acaben l'etapa d'infantil, quan tenen 5 anys, quan acaben la primària, que tenen 12 anys, quan acaben ESO, que tenen 16 anys, quan acaben batxiller, que tenen 18 anys.
0: D'acord.
3: I llavors, ja si ESO, vas a ser d'universitari si t'interessa.
1: I mos estranya que després de ser d'universitat no vulguin celebrar res. Normal, perquè no estan en darrer. No estan en darrer, duen 10 anys celebrant.
0: No, la universitat també se celebra i també van molt mudats, però bé, això és un altre tema.
3: Varen trobar un article, si tenim Inèdit sí. Educació, que deia que realment ara s'es can agafar molta volada, són les graduacions de batxiller, i donava unes xifres d'entre 400 i 1.000 euros per estudiant.
2: Perquè s'han de comprar un vestit, mos encarrilant molt cap a la prom americana.
3: Sí, jo començo a pensar que vivim dins d'una pel·lícula americana.
2: Una cosa que Europa havia evitat, que això també provoca problemes per si no vas d'emparella en aquesta promoció, si després no tens amb qui anar a sopar, si no te pots comprar un vestit, perquè evidentment té economies precàries, que per molt que es nin faci batxiller pot ser, no poden fer aquesta despesa. Sempre és capitalisme, no me demanis per què, però... troba, s'escletxa...
1: Sí.
2: I clar, molt de pares diuen clar, és que només serà una vegada en sa vida, però és que potser tampoc és necessari.
1: Bé, és que jo aquí vull matisar, Anda és anar a escola, això sí que s'ha de, però comprar-se un vestit i gastar-se 400 o 1.000 euros amb tota aquesta parafernàlia no és obligatori, no. En el currículum no ho posa allà.
3: Però a Barcelona ja hi ha botigues a les que se fan hores de cua per comprar els vestits de graduació de
2: secundari. Jo només vos diré que l'any passat m'ha tocat presentar una gala i me'n vaig haver d'anar a comprar un dues peces. I dic, com que he de canviar de talla, no me compraré un, lo que en castellà dirien un traje, i vaig anar a uns magatzems grossos i no hi havia res.

0: o ja tot et s'estalla, menys ets el teu infant, que ets el que tu necessitaves.
1: Exacte, i també depèn de lo que necessitis, perquè moltes vegades alguna d'aquestes activitats pot ser tenir o pintar camisetes, que a vegades ho fem, però clar, no va bé qualsevol camiseta. Ha de ser de cotó, si no és de cotó, no s'agafa la pintura i qui torna a entrar dins el bucle sin fin.
2: No pot ser sintètica, per favor.
1: No, perquè no agafa la pintura, no agafa. Però pareix un doi, des de fora,
3: però
1: pareix un doi.
3: Però per què se tenyeixen camisetes?
1: Perquè forma part de les activitats. Tu penses que la darrera setmana, a les escoles, normalment, classe no se'n fa.
3: Però qui tornarà a tenir una camiseta? És a dir, l'aprenentatge que se té amb aquesta activitat...
0: No, és una experiència de
3: torna,
0: grup.
3: Qui torna a tenyir, i sobretot, qui se posa les camisetes tenyides?
0: Ah, no, això fa, eh?
1: Sí, això, sí.
0: Tots els
1: sí.
0: infants van reciclant aquella camiseta sí. de fa dos anys de l'escola d'estiu.
1: Perquè l'han fet ells.
0: Se segueix duguent.
3: Jo sí. me'n record que vaig tenir una unitat de dia, un que vaig voler ser gòtic, i tenia una amiga meva que me va destenyir una camiseta negra i no me la vaig posar mai.
1: Però, bé, tu eres l'excepció que confirma la regla. La que no ho sabies.
3: I ja està. No, no, és que tinc una croada contra les camisetes destenyides perquè no entenc... Qui s'ho va inventar?
0: Però no té per què ser tenyida, vull dir, pot ser pintada,
3: tenyida
0: estampada.
3: Tenyida o destenyida? Aquella que fas un nu, fiques i lliçua...
0: Però això és molt de campament d'estiu.
1: Sí.
0: Més que d'escoles de campament d'estiu. A les escoles i a les escoles d'estiu se solen fer més aviat pintades.
1: O estampades.
0: Quan tu fas aquesta funció final, o de record de final d'etapa, o es dius de graduació, surt tothom amb aquella uniformitat i aquest sentiment de grup i de pertinença...
1: Marina, deixa-ho fer. No el convencem.
3: No, sí, no. Jo tot allò que m'ho conteu vosaltres, per mi sou dues gurus. Per tant, avanti.
0: Família, si no la teniu, aneu localitzant una camiseta blanca de cotó.
2: Bé, les festes de final de curs...
1: Les festes de final de curs, el que hem dit, se poden enllaçar amb altres esdeveniments, tipus, pues, hem preparat un teatre o una cançó...
2: Són un trull per d'organitzar. I que venguin els pares sí. o no venguin...
1: Els pares estan convidats. Mares. Normalment estan convidats les famílies dels infants que se graduen. I després la festa de final de curs és quan anem tots. Mm-hmm. I normalment el que se fa... Bueno, moltes escoles el que fan és que fan una part conjunta, però després separant primària per una banda, infantil per una altra, i acaben els dies sols el darrer dia moltes vegades i acaben el dia cadascun al seu lloc. Però tant de caps, tant de barrets.
0: En ocasions també el que se fa és que aquesta iniciativa l'organitza l'AFA, l'Associació de Famílies. Mm. I...
2: Ah, se diu AFA?
0: AFA. Sí, ja fa un temps.
1: Anar canviant de sigles.
0: Exacte, hem anat evolucionant.
2: En xampa.
1: Això podríem ser un altre meló, són tots els sigles que hem d'anar canviant.
3: Mèiem, queda poc temps, però m'interessa moltíssim el darrer punt, la polèmica de cada any, perquè troc que és el melonarro més gros de final de curs.
0: Jo no ho entenc. En Setmana Escota dic, el vaig posar... perquè l'altre dia ja me va votar un article amb això. Però troc que és una falsa polèmica. La polèmica per jo no existeix.
1: Però anuncia-la, perquè no l'has dit.
0: L'anunciem. Regals de final de curs a mestres, monitores, etc. Sí o no?
1: Au, això és la pregunta que vol llançar.
0: Com que trobeu? Ara opineu vosaltres, veieu-vos. Vosaltres que teniu criatures tots dos.
2: No en té ni idea. No en tinc ni idea. Nosaltres fèiem un detall en els professors, quan la professora, quan acabava el curs, ma mare sempre li feia un detall.
0: Clar, hi ha com a moltes escoles de pensament, i jo crec que també va molt en la línia de centre. Llavors, hi ha escoles a les que se fa una despesa grandíssima, que pot ser més o menys qüestionable, i en el final és un gest d'agraïment, és un gest sentit, en el que el que tindria més significat és que hi estiguin implicats els infants i siguin els qui participin.
3: Clar, jo compraria aquesta escola de pensament, però realment fa tanta il·lusió tenir una camiseta, una tassa, en sa careta de tots els teus alumnes.
0: No, però aquí no estem xerrant de si il·lusió que m'ho fa com a mestre rebró. Estem xerrant de si il·lusió que fan els infants regaleró.
3: És que s'ha passat d'un detall a que hi ha gent que acaba gastant-se entre 50 i 70 euros per nin... per regalar experiència i espa. I jo me'n recordo un any...
1: Quina escola és aquesta que anirem?
3: Que me va tocar...
1: 50 euros per anir.
3: Que me va tocar cobrir aquest tema i vaig fer una recerca i hi havia una escola, crec que era Saragossa, que li varen acabar regalant a un professor una canoa.
0: Què dius?
1: Perquè I una casa. Jo
0: havia sentit un iPad. Que me va aparèixer al·lucinant.
2: Això a vosaltres no vas arribar.
0: A mi no m'ha passat mai.
1: No, a nosaltres mos arriben, bueno, cert per jo, detalls i regals, pintura, pensats o fets per nins, o alguna cosa que té relació amb el curs. Me va arribar un dia un llibre que m'ha encantat, i jo he de dir que a mi m'ha agradat. Però també jo, sempre que rep qualque cosa, jo els hi faig el recordatori de... És que a mi no m'ho de regalar res perquè jo me paguen per fer aquesta feina. M'agrada molt, però també és la meva feina.
0: Però jo, com a mare, diré que a mi me fa molta il·lusió poder tenir un recordatori, un detall, i també preparar-ho amb els meus fills. Mm. Més enllà de que la

0: Vull fer una iniciativa, sí, jo som així de hippie. En Xisco Nadal riu, se n'estan rient de jo.
1: És que m'imagines, final de curs de cada teva, tu ens són nins.
0: És una fantasia, ja no m'espero un mes que no ho sap tu bé.
1: Hem de fer una tassa de ceràmica per semestre.
0: Però nosaltres quan ho preparam, perquè ho preparam, i ho preparam conjuntament, sobretot en Sagran, però nosaltres ho preparam per tothom. Tota la gent de monitoratge, d'extraescolars, de menjador, sí, de tot, i totes les mestres agudes i pareva que estan en contacte amb ells.
2: I si no, no te preocupis, perquè hi ha escoles que tiren pas dret i, com a norma de centre, diuen que no se fan regals. Això ja s'ha dit de principi.
0: I està prohibit.
2: I està prohibit, i no se fan regals.
3: Amb aquesta recta final, 13 dies lectius, mos queden.
0: Demà 12.
3: Demà 12, ja està, 12. Ja són 12. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Fins la setmana que ve. Posam un pot de música per acabar el programa.
4: IB3 Ràdio és participació.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Calor.
8: Moscars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
9: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les riades.
7: La bona companyia.
9: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El Guateque Musical.
3: Sí, posem un pot de música per acabar aquest programa i avui un artista com és Donna Summer.
8: Així és, perquè tal dia com avui, en parada 1979, de fet jo en aquella època encara era dins la panxa de ma mare, a punt de demanar pista per sortir, Donna Summer va ser número 1 als Estats Units amb un dels seus temacles, Hot Stuff, una fusió perfecta entre disco i rock en guitarres elèctriques i una interpretació vocal explosiva. Va guanyar un Grammy amb aquesta cançó i continua sent un clàssic de les pistes de ball. Que soni!

Els crítics consideren I Feel Love la seva obra mestra, produïda per Giorgio Moroder i Pete Bellotte. Va revolucionar la música popular amb els seus sintetitzadors i va anticipar bona part de l'electrònica, el techno i el house de les dècades següents.

Torna ara per Last Dance, inicialment escrita per Paul Jabara per a la pel·lícula Thank God It's Friday. És una de les grans balades disco de la història. Ina Chenoa en va fer una de les millors versions de la història a la primera edició d'OT i encara la canta als seus concerts.

I No More Tears, Enough is Enough, el duet que va fer amb Barbara Streisand, és una de les col·laboracions més exitoses de la història del pop i ens servirà per tancar la paradeta d'avui amb ritme.

0: Ai, Donna Summer, ja fa ganes de ballar i d'estiu. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestia Olivem.
1: Fins demà.
0: I Miquel Jung.
2: Fins demà.
0: També en Toni Cardell, que ha estat aquí en nosaltres al Contra el Tenit. Demà tornem amb una nova edició de Tento. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Les educadores de 0 a 3 anys de les Illes comencen les manifestacions en aquesta hora arreu de l'arxipèlag per reclamar un conveni autonòmic propi. Tot enmig d'un intent de desbloqueig per part de la Conselleria d'Educació i quan s'han de reunir en la patronal el pròxim dilluns a la Direcció General de Treball. Així tot, avui hora baixa, han sortit al carrer i a Menorca ara mateix es reuneixen a la plaça Pare Camps del Mercadal, a Eivissa al passeig Vara de Rei de Vila i a Palma a la plaça d'Espanya, on es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, ja es nota l'ambient d'aquesta mobilització?
2: Doncs ara mateix, prop d'un centenar de persones es mobilitzen just davant de l'estàtua del rei Jaume I, que coincideix amb la parada de programació de la Fira del Llibre. En uns quants minuts, la majoria, vestits amb camisetes grogues, partiran fins a la plaça de Cort per exigir tota una sèrie de reivindicacions que passen per aquest conveni autonòmic propi, però també reclamen millores salarials o la regularització de les ràtios de les classes.
1: Gràcies, Lluís, per aquesta darrera hora des de la plaça d'Espanya de Palma. I en aquesta hora també d'haver 5.000 estudiants de batxillerat s'examinen a les proves d'accés a la universitat en aquest primer dia.
3: Avui, hora baixa, és el torn de fonaments artístics, història de la música i de la dansa, matemàtiques aplicades a les ciències socials, i a les 5 i mitja han començat els exàmens de biologia, llatí i tècniques d'expressió gràfico-plàstiques, uns exàmens que han comptat enguany amb el nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
1: Tot això quan les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs metges residents. Només un dels 4.000 primers aspirants que han escollit plaça Mir enguany ha optat per fer la seva especialització a les Illes. Això segons dades del Centre d'Estudis del Sindicat Mèdic de Granada.
3: L'anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se en grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala el rànquing amb 847 places escollides pels primers 4.000 aspirants, seguida de Barcelona, València, Sevilla i Múrcia.
1: Però la jornada ens deixa més qüestions i un incendi agrícola ha cremat avui migdia prop de 12.000 metres quadrats d'una finca de Binissalem i ha obligat a mobilitzar desenes d'efectius dels bombers de Mallorca i de Libanat.
3: El foc s'ha declarat cap a l'1:15 del migdia. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions dels parcs de bombers d'Inca, Alcúdia i Soia, més d'un sergent i un tècnic. Per la seva banda, el Libanat ha mobilitzat 11 bombers forestals, dues autobombes i dos agents de medi ambient per participar en les tasques d'extinció. L'incendi ja ha estat extingit i de moment es desconeixen les causes que l'han originat.
1: I avui era baixa també hem conegut que David Pujol i Xiscamira encapçalaran la candidatura de Més per Palma a les eleccions de 2027.
3: Així ho ha anunciat la comissió de primàries de Més. L'objectiu, diuen, és enfortir la formació i construir una candidatura d'esquerres àmplia i unida per fer front a les polítiques del Partit Popular i Vox, un projecte on també aposten per la implicació del teixit associatiu de la ciutat. David Pujol explica els propòsits que es plantegen.
4: I si l'idea és ben clara, volem construir una candidatura d'esquerres ampla, unida i valenta. En aquest sentit, pretenem abraçar, pretenem ajuntar, pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, i participi.
1: Arribam així a les 6:04, tornam en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està el nou capítol de la secció d'arquitectura, recomanacions literàries en Maria Cuenet i una llibreria especialitzada en còmics. Tot plegat a l'Aviador d'avui. Benvinguts.

0: Avui en dia els arquitectes reavaluen els espais públics urbans, consolidant la incorporació d'elements més naturals i sostenibles, com ara jardins de pluja, patis més verds i també tot tipus de jardins. D'això, entre d'altres temes, ens parlarà tot d'una l'arquitecta Cristina Llorente, a la secció del paisatge invisible. Després, la llibretera Maria Cueneta ens proposa tres novetats editorials poc convencionals i que tenen aquests títols tan suggerents: Corderito, Malvina i Corcs. I per acabar, una pinzellada del que trobam a la Fira del Llibre de Palma, és l'edició número 44, i parlarem amb Mateu Balaguer, d'Univers del Còmic, una de les 16 llibreries destacades a la plaça d'Espanya de Palma i que seran allà fins dia 7 de juny.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i B3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Patis, jardins, arbres són alguns dels elements que passaran per la secció d'avui.

0: I com sempre, Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
1: Bones tardes.
0: Començant pels patis o...?
1: Sí, bé, he de dir que jo anava continuant la meva sèrie que havia començat de projectes estratègics, però a darrera hora m'ha caigut l'entrevista i bé, he hagut de... d'improvisar, val? Però farem un tèntol. Exacte, farem un tèntol en aquesta sèrie. I avui reprendrem el tema que ja havien tractat altres vegades també dels patis, de les escoles i d'aquestes solucions tractades basades en la natura, en el fil d'un projecte des que ara des d'Arquitectives hem acabat la primera fase, que estan fent amb l'escola Mata de Jonc, de Palma, que, bé, fa uns mesos mos varen telefonar i mos varen dir que volien millorar els seus patis. A veure, jo quan vaig anar a veure els patis de Mata de Jonc, la veritat és que ja voldrien moltes escoles tenir els patis, especialment un d'ells, des que tenen en aquest centre, perquè és un pati amb terra, amb arbres, amb elements naturals, amb pedres, amb llocs per enfilar-s'hi, però... evidentment, tot se pot millorar, no? I a part d'aquest pati, es verà que després tenen, bé, la típica pista, no?, la típica pista esportiva encimentada que trobam absolutament tots les escoles, o pràcticament totes les escoles, ja no només de Mallorca, sinó de la península i no sé si de part de l'estrangero, no? Bé, una de les coses que han fet en aquesta primera fase, perquè estan fent un codisseny d'allò que serà aquesta modificació. Estan fent feina en tot l'alumnat, des d'educació infantil fins a tercer d'ESO. I estem, bé, primer introduint els conceptes generals d'allò que és un refugi climàtic, d'allò que són aquestes solucions basades en la natura, i després han començat a fer una anàlisi en diferents àmbits d'aquest pati, no? I un dels que ha cridat més atenció a l'alumnat ha estat el mesurament de temperatures, no? De les diferents superfícies i dels diferents materials que hi ha ara mateix en aquests patis. Per això hem empleat un termòmetre molt, molt similar en el que empleàvem els temps del Covid per prenir-nos la temperatura corporal, però que en aquest cas pren les temperatures de superfície, no? I han sortit coses, bé, tan desalentadores com que el formigó en el sol està a 46 graus i que...
0: Per la sorpresa de nadie,
1: exacte, eh? Exacte. Però que el mateix formigó a ombra està 10 graus més fred. Per tant, aquí ja mos pot donar pistes, no?, de com d'important és introduir ombra, ja sigui amb elements artificials o amb elements naturals, ja no només en els patis de les escoles, sinó qualsevol espai públic de la ciutat, no? Una altra cosa que també ha cridat molt l'atenció és que a un mateix redolet, a Bonivia, terra molt compactada i vegetació, també bé, hem vist, no?, hem capturat que hi ha una diferència d'entre 10 i 12 graus d'allà on creix un simple arbust de mala herba. A mi no m'agrada dir males herbes perquè no hi ha herbes que siguin dolentes.
0: Correcte.
1: Però on hi ha un mínim de vegetació que on no n'hi ha. Per tant, això també, no?, mos dona aquestes pistes de disseny dels espais públics. I, per exemple, una mesura que és bastant preocupant és la del cautxú, que és aquest material, que al final és un material plàstic.
0: Que s'utilitza en esparts infantils,
1: en esparts infantils, exacte. I que
0: amortigua els cops.
1: Amortigua els cops, que en teoria fa que els infants no se fan genoeres, deixen que ho dubti, però encara que així sigui, allò que s'hi fa és pujar moltíssim la temperatura. Arriben a 56 graus en el sol. Per tant, imagineu-vos tota la calor que després desprèn, no?, en aquest espai, a més de ser un material tòxic i de ser un material que està totalment de moda perquè és l'únic pràcticament que se col·loca en els parcs infantils. Si no, se col·loca gesp artificial, que te diria que encara és pitjor.
0: Això és la crema. Jo he jugat molt de futbol a gesp artificial i sí, les ferides que fa són importants.
1: La gespa artificial te diré que arriba a 62 graus en el sol. Val? També és un element plàstic i, a més, se disgrega moltíssim, no?, en tots aquests microplàstics que després acaben, bé, a l'ambient, a la mà i a dins el nostre cos, finalment. No? Per tant, això és important perquè l'altre dia llegia una publicació de l'Ajuntament de l'Aró que havia fet una inversió important en col·locar ombres en els parcs infantils, cosa que és molt lloable i s'ha d'aplaudir, però era curiós perquè aquest parc infantil estava a una zona que era tota de terra i justament en el trosset del parc infantil, a davall aquesta ombra nova que havien posat, hi havia gespa artificial. No? Per tant, per què no aprofitar ja la terra que teníem en aquesta, que tenim a tota aquesta àrea per fer de paviment, no? Que a més en els infants els agrada molt més, no? Poder gratar, poder trobar pedretes, poder trobar animalets que damunt la gespa artificial difícilment viuran, no? I arrel també d'això, avui s'ha publicat l'inauguració, que crec precisament cert que va ser ahir, del nou CEIP Tramuntana de Palma, més conegut com es col·legi de la FEMU, perquè està de vora el parc de la FEMU, uh-huh. On ja n'havíem xerrat que els renders ja no donaven massa esperances de que pogués ser una mica diferent el disseny, i efectivament no ho és. No? Les fotos que s'han publicat, tornàvem a tenir aquestes pistes, que jo no sé ahir on varen fer l'inauguració, però estic segura que no va ser el mig del pati. Segur que era davall una ombreta, perquè en aquell pati a dia d'avui ja no s'hi pot estar.
0: A quina zona dius que està?
1: Això està de vora el parc de la FEMU, per la zona nord de Palma. Uh-huh. I... clar, això, tot això mos ve d'unes normatives, no? D'unes normatives autonòmiques que tenim i d'unes bases tècniques que marca l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives, CIBISEC, on diu que en els centres d'educació primària i educació secundària sí o sí hi ha d'haver una pista de 22 per 44 metres totalment lliure d'obstacles, i no només la pista, sinó un perímetre envoltant d'aquesta pista. Per tant, això mos dona superfícies enormes, encimentades, sense arbres, sense pèrgoles, on a mi m'agradaria molt veure quan se'n fa un ús global d'aquestes pistes, és a dir, quan l'alumnat emplea tota aquesta superfície per fer esport. A més que l'esport se pot fer a qualsevol altre tipus de superfície i a qualsevol altre tipus d'espai, si més no, no? Però encara tenim aquestes normatives que obliguen a generar com aquestes superfícies invivibles que són ara mateix els patis de les escoles. Això s'agreuja en els patis d'escoles urbanes, on l'únic espai lliure que hi ha és l'espai precisament perquè hi capi aquesta pista, no? Per tant, no se poden tenir patis alternatius on jugar una miqueta més amb aquests materials i amb aquestes superfícies, no? Precisament, també ara fa unes setmanes vaig acabar un curs, una formació professorat, una formació sobre patis, i és molt curiós perquè tot el professorat té exactament les mateixes demandes, és a dir, tots els centres educatius, siguin on siguin a Silla, tenen els mateixos problemes a Silla i a les altres illes també, tenen aquest mateix problema, problema d'ombres, problema de calor, problema de falta de vegetació. Per tant, jo no, de veres que no acab d'entendre com no hi ha una modificació real i una consciència real d'aquesta necessitat i d'aquestes demandes que tenen tots els centres educatius de canviar la manera de dissenyar-los, no? I de fet, o sigui, s'han posat a l'abast enguany també ajudes públiques per part de la conselleria per millorar l'eficiència energètica, però que se destinen a l'edifici, en si, és a dir, en el contenidor, que està molt bé millorar l'aïllament de murs, millorar l'aïllament de finestres, però clar, si no milloram a la vegada l'entorn, si no aconseguim baixar una miqueta les temperatures d'aquest entorn, de poca cosa m'ho servirà. Millorar l'aïllament sí que servirà, però no serà tot l'eficient que podria ser si també intervinguéssim a l'entorn d'aquests centres, no?
0: Clar, jo m'imagino, però a mesura que vas parlant, que les normatives, les lleis, els reglaments l'aproven polítics, però que compten a l'opinió d'experts, no? Arquitectes, ambientalistes, enginyers... Vull dir que tots aquests aspectes que estàs comentant me continua estranyant, no? Que ple de 2026 se passin per alt.
1: A mi també, sincerament. Ambientalistes crec que n'hi ha pocs, paisatgistes crec que n'hi ha pocs que dictin aquestes normatives. Sí que hi ha arquitectes, però, no sé, s'orienten més a un tipus d'imaginari, jo te diria, d'estema de l'esport, en aquest cas molt concret, que està totalment desfassat, perquè, a més, en moltes escoles s'han eliminat els jocs de pilota del pati, no? Precisament per fer-los més inclusius i amb aquesta mirada, si més no, de gènere, perquè hi hagi un ús més igualitari i més equitatiu de tot l'espai del pati. Per tant, jo tampoc, sincerament, no acab d'entendre en què continua responent que se mantenguin aquestes normatives, no? I moltes vegades la resposta que se dona és que, clar, si eliminam aquesta pista, el professor o professora d'educació física se queixarà perquè li hem eliminat l'aula. A mi m'apareix una resposta totalment absurda, perquè les aules poden ser de moltes maneres, no? I si en aquest mestre o en aquesta mestra d'educació física li donam un espai molt més agradable per fer la seva assignatura, segur que la farà amb molta més il·lusió i amb molt manco calor, això, seguríssim.
0: I que també hi ha centres escolars que tenen un espai molt, molt reduït, que també, per exemple, aquí els jocs de pilota jo crec que directament s'obren, que en els currículums docents també se poden canviar i canviar, per exemple, el futbol per altres esports, no?
1: Exacte, sí, i a més basta veure bé exemples de tot arreu, no? No importa anar-se molt lluny, a Barcelona, a Catalunya, hi ha exemples fantàstics de patis on s'han eliminat aquestes pistes i no ha passat res, no? L'alumnat continua fent educació física i tot va bé, no? Tot va millor, de fet, no? Perquè després també es desenvolupament físic, intel·lectual, motriu i emocional, te diria, d'aquests infants que poden tenir més contacte amb la natura és completament diferent, no? Que si tenen uns espais totalment invivibles com poden ser aquestes pistes que continuen fent una i una altra vegada fins i tot en els centres nous, no? Uh-huh. I bé, també veïnat d'aquesta escola de Mata de Jonc, crec que hi ha un molt bon exemple d'espai lliure, d'espai verd, que no té un disseny, diria, com molt, no sé, molt, molt complicat, no?, per dir-ho de qualque manera, però que compleix tots els requisits que crec que hauria de tenir un espai lliure públic, no? És parc, jo no, ho haig de cercar com se deia, perquè no sabia el nom, és el parc del Sagrat Cor.
0: Sí, el que
1: parc,
0: està just darrere de Mata de Jonc.
1: Exacte, que li passa per damunt com aquesta passera elevada, sí, per salvar el desnivell, sí. Exacte. I és un parc molt senzill, que en realitat té un passeig central, i a costat té arbres ja d'un port molt important, amb un parc
0: alguna
1: infantil...
0: Alguna màquina per fer esport, fins i tot.
1: Exacte, un parc infantil amb un paviment de terra, d'arena, bancs col·locats d'una manera bastant aleatòria, qualcuns a ombra, qualcuns a sol, i és una zona, és un espai superagradable, que amb poc esforç de disseny, no?, aconsegueix allò que haurien d'aconseguir els espais, no?, que és que siguin espais agradables, frescos i aquests refugis climàtics que cada vegada són més necessaris.
0: Deies que estàs fent el projecte en col·laboració amb els alumnes i les alumnes de Mata de Jonc. Per curiositat, què te demanen, què reclamen a l'hora de dissenyar els patis o de reformar-los?
1: Mira, per exemple, l'alumnat d'infantil, clar, la manera de plantejar-ho és bastant diferent, no? Però l'alumnat d'infantil, quan els hi demanes què voldrien fer en el pati que ara no poden fer, és curiós perquè sempre surt l'element aigua. No? Jugar amb aigua, botar damunt baciots, banyar-se, fer fang, no? L'element aigua és un element pràcticament impossible de trobar a les escoles per tot allò que implica, no? Més de cara a famílies que no vulguin que els infants s'embrutin, que no de cara als infants, que ho disfruten. I demanen això, demanen molts jocs d'aigua i molt de poder banyar-se. Després, ja més grans, com que empleen la pista, clar, demanen ombres, demanen llocs on estar, que no se torrin de calor a partides més de... de maig, no? I hem estat treballant, hem estat proposant ja aquestes primeres idees per reconvertir els patis i bé, ha sortit una proposta que crec que és molt interessant perquè també requereix recursos bé, limitats, que són els jardins d'aigua, no? Els jardins de pluja, perdó. Els jardins de pluja són unes estructures que ja s'estan aplicant a ciutats, torna a Barcelona, Barcelona sol ser un exemple d'aquestes modificacions a nivell urbà que funcionen, perquè són superfícies que poden ser relativament petites i que són molt, molt útils a les ciutats. Funcionen de manera que quan plou, l'aigua, en comptes d'anar-se'n directament en el clavegram, se va filtrant a la terra. Són una espècie, diguem, com una espècie de piscines, no? amb unes capes de drenatge de terra, on aquesta aigua se va acumulant. Si plou poc, simplement se filtra, serveix per alimentar les plantes que té aquest jardí de pluja i la resta, l'aigua que no se veu en les plantes, se va filtrant lentament en el terreny. Així s'eviten també vaciots, s'eviten inundacions, s'eviten colmatacions d'esclavegaram, per exemple. Mm-hmm. I quan plou més, el que fan aquests jardins és que s'inunden, però queda l'aigua en aquests jardins. I llavors, una altra vegada, se va filtrant a poc i l'aigua que s'obre, que la terra ja no és capaç de filtrar, se'n van, sí, en esclavegaram, però amb uns nivells molt més baixos.
0: Clar, així tens aquesta zona humida més o menys tot l'any, depèn d'allò que duri la sequera, que no estem acostumats a mesos i mesos sense ploure, però ja és una eina, no?, per refrigerar. Diguem,
1: exacte, no? Per refrigerar i per pal·liar aquestes temporades de sequera, no? Perquè clar, això el que fa és que l'aigua se'n va, s'acumula les aigües subterrànies, no? Per tant, bé, a Mallorca, les illes importantíssimes perquè no tenim rius, per tant, si no anem omplint d'aquests dipòsits d'aigües subterrànies, malament anem. I això és un recurs molt senzill. Fixa't que en un jardí de pluja de 3 metres quadrats se poden arribar a acumular 3.000 litres d'aigua, que és moltíssim,
0: amb
1: molt poca superfície. I per això t'he dit que és una solució relativament senzilla que se podria aplicar molt fàcilment a les ciutats i en els patis de les escoles, i bé, que serviria per pal·liar d'alguna manera una sèrie de problemes que ara s'estan donant, ja siguin d'altes temperatures, ja siguin d'inundacions puntuals.
0: Podràs posar un jardí d'aigua a Mata de Jo?
1: Ho mirarem.
0: Ja mos ho contaràs.
1: Ja us ho contaré.
0: Quan el projecte estigui més definit. Cristina Llorente, moltes gràcies.
1: Gràcies
0: la setmana que ve, més.
1: Vinga.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: I TV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I TV3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
13: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
14: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
15: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
14: L'Aviador, TV3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.

0: I parlant de llibres, cada dimarts, cada setmana, Anna Maria Cuanet. Com estàs, Maria?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, que has aduït tres novetats editorials que fan molt bona pinta. Una d'elles l'ha començat avui, i efectivament, pinta molt bé. Malvina, que és una, la primera que, de la qual en parlarem, ja l'ha llegida i és d'un dels llibres més estimulants que he llegit per aventura en els darrers mesos.
1: Sí,
0: I l'altra és el debut, no?, la narrativa
1: sí,
0: d'un còmic que per lo vist és molt conegut, jo no el conec massa,
1: sí.
0: Però és bastant conegut, no?
1: Sí, sí, sí, i mallorquí.
0: En Junet, sí.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Idò, començam amb Malvina.
0: Sí.
1: Que se diu Malvina, la vida de Malvina Trifkovic.
0: Uh-huh.
1: És una... És d'un autor de Txecoslovàquia, no, de Bòsnia-Hercegovina.
0: De Bòsnia, sí, sí.
1: Mirko Kovac, que després va morir a Croàcia. Ell va escriure aquesta obra el 2007 i ara Lleonard Muntaner l'ha traduït en el català.
0: Mm-hmm.
1: Ho ha fet en Pau Sanchís.
0: Correcte, el traductor.
1: Mm-hmm. I tu que te l'has llegit? Me la pots recomanar? Perquè
0: mira,
1: jo no me l'he llegit, això encara.
0: Jo allò que més, allò més vell o més guapo que t'ho puc dir o més interessant de Malvina és que acabes i o directament a mig de la novel·la te'n vas a Google, menys si aquesta dona ha assistit de veritat.
1: Jo ho vaig fer sense...
0: Claro.
1: Sense haver-me llegit.
0: És un personatge de ficció. Bueno, ara no estem fent d'espoiler, perquè ell en cap moment te diu o se diu que això sigui una biografia ni molt manco. Mm-hmm. És un personatge de ficció, però en tant de detall, en tanta veritat, en tant de, no sé, de versemblança, que dius, clar, Anna Malvina ha assistit, Anna Malvina Trifkovic ha assistit, i aquest home ha accedit a la seva biografia.
1: Perquè t'he encantat que aquesta novel·la està explicada a través de cartes, no?
0: Sí, de cartes.
1: I per tant,
0: és una novel·la epistolar, mira, aquell capítol o capítols que varen fer podria haver entrat perfectament.
1: Mira, però és que encara no s'hagi traduït.
0: Uh-huh.
1: I tu tens la sensació com si hagués hagut una documentació.
0: Totalment, sí, sí.
1: Mm. I hi ha notes de l'autor, diguem, aquesta carta va ser trobada, etcètera, etcètera, o notes al peu... Que...
0: Sí, sí, sí, tot, està tot, tot a dur, i a més fotos que dius, ah, mira, clar, és ella, fotos dels personatges que surten, vull dir, està tot perfectament trenat, i són cartes d'amor entre dones, que això també, clar, se situa en una època en què era molt disruptiu, encara, l'amor entre dones, manuscrits, diu, bueno, un cop d'ull al final lligant, de 16 manuscrits rebuts, no? I és com una coda de tot allò que hem vist, o sigui, és una... te despista tot el temps, no? I sobretot quan arribes, quan vols, que són personatges absolutament inventats.
1: Inventat.
0: Mm-hmm.
1: Perquè no, Malvina, això, és una dona que desafia totes les convencions de la seva època, no? És d'origen humil, s'enamora d'una... i és repudiada per això, s'enamora d'una altra dona...
0: Sí, sí.
1: I molt bé, no té molt bona pinta.
0: I poquet el viatge, no? Bueno, i després altres personatges que van sorgint. M'agrada també el fet que els homes surten mal parats, perquè en aquella època no podien sortir d'una altra manera. Si tu contes la història de Bòsnia, la història dels Balcans a través de cartes, i la situes en aquests anys, evidentment el patriarcat era ferotge, no? I encara avui. Però imagina't en aquella època, no? I a més amb moltes curiositats, moltes anècdotes... Sí.
1: Que bé. I se va presentar a la fira del llibre, que ja que està passant ara a Plaça Espanya, a Palma. Se va presentar dia 30 de maig, i hi havia el traductor i l'editora, Anna Maria Muntaner. I sí, això seria una de les primeres, per mi, com a novetats, que val la pena pegar-hi una ullada, sense haver-me la llegit encara, però que realment crida molt l'atenció.
0: Uh-huh.
1: I estic molt contenta que, sense saber-ho, tu te l'havies llegit.
0: Sí. La veritat és que sí, m'agradava fer arribar a Anna Maria, a Maria Muntaner, feia molta estona. O sigui, clar, és una novetat relativa, perquè jo crec que fa...
1: Sí, fa un parell de mesos.
0: Fa un parell de mesos,
1: sí.
0: No? Però...
1: Pues és que, clar, a la fira s'adu de tot.
0: Clar.
1: General,
0: no,
1: tot
0: i recent. No,
1: i és prou recent, és d'enguany. Estem
0: a
1: juny.
0: A Sant Jordi també va...
1: I si llibres no poden tenir una trajectòria d'uns quants mesos...
0: Clar que poden.
1: Sí, sí. I, bueno, i d'en Mirko Kovac, tu el coneixies?
0: No, la veritat és que no. Com a referència, i a més això ho he vist en diferents, ressenyes, no? Que diu que va mereixer la novel·la de vida de Malvina Trifkovic. Els elogis de Danilo Kiss. Danilo Kiss sí que l'he llegit i bastant, i me sembla un dels autors, no només balcans, jo crec que europeus, més interessants, que pugui haver. I sí, en Danilo Kiss diu que que el llibre està molt bé, doncs l'he demanat a cas, també.
1: Molt bé, segur que era que algú també bastant... té pinta de ser algú bastant interessant, no? Va, estava a Belgrat i va ser dissident i, per tant, el varen... en l'estat que hi havia, no? I el varen perseguir, el varen censurar, les seves novel·les varen ser censurades per règim d'en Tito. I una novel·la seva... Oh, és a dir, un recull que se deia Les ferides de Luca Mestrevic, on hi havia Malvina de dins, se va retirar de biblioteques i perquè donava una imatge negra de la realitat.
0: En Tito després de Milosevic, no? També el dictador hipernacionalista que va governar Sèrbia molt de temps, una figura clau també a les guerres dels Balcans, també el va perseguir i se va exiliar a Croàcia.
1: Exacte, on va morir.
0: I on va morir, efectivament.
1: No fa tant,
0: la història dels Balcans és tremendament interessant, convulsa, tràgica... És un temàs, també, òbviament, de ficció, material de ficció a les totes.
1: Sí, sí, sí. I tinc la sensació que, bé, jo, quan hi havia la guerra, jo naixia, no? Però com que darrerament estan apareguent més artefactes que giren al voltant d'aquest tema.
0: Sí, jo crec que també, que la gent després del trauma, que ha durat molts anys, com no podia ser d'una altra manera, familiars variats entre ells, veïns que acabaven matant-se, gent que havia convivit en perfecta harmonia, s'havien immersos en una guerra molt cruel, tortures, matances, fosses comunes... I clar, tot això d'un dol que s'ha de destilar, molt d'odi, i ara és vera que comença a haver una literatura.
1: Moltes vegades són la tercera generació qui pot començar a escriure, perquè és qui ja no ho ha viscut.
0: Efectivament, idò per aquí anem.
1: Exacte. Molt bé.
0: I de Malvina.
1: I això era Malvina, la vida de Malvina de Mirko Kovac, editat per Ionar Montaner i traduït per Pau Sanchís. I ara passam a una de les revelacions de la literatura mallorquina, per mi.
0: Sí.
1: Corcs, d'Anna Olivia Lund, Pinya.
0: La primera
1: Olivia
0: novel·la,
1: Lund,
0: no?
1: Pinya. Exacte, la seva...
0: D'Anna Olivia.
1: La seva primera
0: publicada
1: novel·la.
0: Publicada per la nova editorial Moll.
1: Exacte. Primer, això era un relat, Corcs, que va guanyar el Premi Art Jove de relat breu del 2024. I després d'això, no li veu voler augmentar relats i fer-lo una novel·la. I és el que ara mos ha arribat. Se va presentar també a la fira dia 31 de maig. I jo l'estic llegint, el vaig començar ahir, i estic fascinada.
0: Sí, eh?
1: M'està agradant moltíssim. També no li havia l'untes una lota de Felenit, del 2002, i una mica com ha passat també llegint els dies bons de Naina Fullana, que dius... Com a... hi ha molta joventut, però el relat que en treus no té pinta d'haver estat escrit per qualcú tan jove, perquè té molta profunditat. O sigui, no vull dir que els joves no tinguin profunditat, no és això, però no una profunditat només, sinó també una perspectiva de poder-se posar en la pell de gent molt més gran i no només xerrar de les pròpies vivències, no? I, bueno, en aquesta novel·la la protagonista és na Glòria, que na Glòria arriba al món amb tota la memòria dins les seves cèl·lules, i m'ho explica així d'una manera... És que té un llenguatge també molt...
0: orgànica,
1: molt...
0: No?
1: Exacte, un llenguatge molt orgànic, molt viu, molt... Té un punt arcaic, però és modern, m'explic, no és un arcaic que no... que illegible. A mi, sincerament, m'ha recordat l'inici, també un poc l'inici d'Amada, d'en Toni Morrison, i no gens per lo que s'explica, sinó per com s'explica, per aquesta cosa un poc laberíntica que no saps cap on m'estàs duent fins que ho acabes entenent, acabes agafant el fil, acabes entenent d'acabar aquesta novel·la, però tampoc saps molt per on te durà. I bueno, com deia, començava amb una Glòria i de tota la novel·la mos quedam amb una Glòria i veiem com creix, però mentre ella creix, cada vegada que... És a dir, tot el que ella viu, coses que diu que són importants, no?, que poden generar pues, un dolor, una alegria, una eufòria, un dol, el que sigui, ja ho ha viscut qualcú, com això ho sabem, no? Tot el que hem viscut ja ho ha viscut qualcú. Però aquí en aquesta novel·la aquesta idea ja és totalment de fons i mos explica l'altra història. En cada dolor d'una Glòria o en cada esdeveniment important, m'on anem enrere i veiem com qualsevol passat seu ja va viure una cosa semblant.
0: L'epigenètica, no? Es diu la petjada que te deixa, no pròpiament la genètica pura, sinó allò que han viscut també els que t'han precedit, no allò que a nivell celular orgànic, sinó allò que han viscut, no? Si eren pobres, si estaven amoïnats, si estaven angoixades, si havien estat violades, si havien estat...
1: Si havien hagut avorts. Això se diu que s'ha transmet molt. Si
0: l'epigenètica.
1: I res, pues, la novel·la gira en voltant d'aquest... És a dir, s'ha creat en voltant d'aquesta idea i, a part, amb un llenguatge això superric, un llenguatge molt ric, molt... molt mallorquí, no? Que reconeixes moltíssim tots, a part de Felanitx, Manacó, etc., molt situat en, aquest, en aquesta zona, però bé, que te dus de sa mà realment en, en aquests espais, en aquest temps, i tot amb sa contemporaneïtat, no? I amb els problemes d'avui. I me sembla bé, jo estic fascinadíssima.
0: Que bé.
1: És a dir,
0: jo l'he començat avui i encara, clar, me falta bastant. No sé si és el millor dia per encetar una novel·la perquè tinc el cap, però sí, la veritat que té molt bona pinta. A més, en Tomeu Canyelles, el director editorial de La Moll, s'està convertint una mica en headhunter perquè l'any passat la revelació va ser Íncube, d'Anna Blanca Pavón, també debut literari, i enguany Escorcs de Olivia Lund, no? O sigui, si va a troballa per any, no està gens malament.
1: No està gens malament, no.
0: O sigui, que enhorabona també a La Moll per apostar també per aquests talents joves, no?
1: Totalment, totalment.
0: Talents joves i dones joves.
1: I dones joves, sí. Sí, una altra cosa que... O sigui, una altra... Llegint-lo també pensava un poc en Cien Años de Soledad, que són tot aquí amades, Cien Años de Soledad són coses totes, però és que realment m'hi ha duit. Amb que hi ha també una part de realisme màgic, potser no ho podríem dir realisme màgic en aquest cas, però hi ha alguna cosa així, de que la màgia s'escola dins la realitat.
0: Un ruralisme màgic, has llegit per qualque banda?
1: Deia que, és a dir, defuig el ruralisme màgic per solquejar l'estridència del deliri.
0: Ah, bé.
1: Sí, és veritat, pot ser xerrar més de deliri, però... però bé, no, és com és aquell llenguatge. Per exemple, en els homes en qui na Glòria s'enrotlla això, cada un és un ocell, saps? I no es diu el nom, només l'ocell. I és cada un ocell, no tots uns voltors o uns carronyaires, no. Cada un
0: un ocell
1: diferent, no?
0: Diferent.
1: I té... Bueno, i té una, també tot un munt de capes, un munt de personatges diferents, cada un en la seva complexitat, un munt de vivències, d'anells, de desitjos, no sé, jo estic encantada.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I de quina treballa. Cors de Olivia Lund, publicada per Nova Editorial Moll, i anar amb el tercer títol, pot ser el més comercial?
1: Sí, és el més comercial, es pot ser... té menys a veure amb el que hem duit fins ara, però... m'ha semblat interessant perquè és un títol comercial, és una gran aposta, però és un autor d'aquí, en Yunez Chaib, i és un... se'l coneix com a monologuista.
0: I còmic, surt a La Revuelta.
1: Exacte, surt a La Revuelta. També fa els seus shows, crec que ha estat de gira amb el seu show. I el seu tema és que ell, en la segona generació d'immigrants, pues xerra molt d'aquesta experiència i durant els seus monòlegs. I en aquest llibre, ell, en aquesta novel·la, és una novel·la sobre Nabdé, un fill d'immigrants que creix a Espanya en els anys 2000, és a dir, talment ell.
0: Sí.
1: Però, per tant, és una novel·la amb molta autoficció, però, bueno, no explica, no és que vinc a explicar la meva vida, és això. Però, clar, jo que no me l'he llegit encara, però... sabent, havent vist el seu monòlegs per Instagram, no he anat a cap, però segur que serà molt... també segur que té un punt d'humor molt bo, humor a la vegada que realitat, consciència, no? Però com aquesta manera d'explicar les coses des d'una pròpia experiència, sense negar la realitat, sense negar la injustícia o els deliris que hi ha pel món, però mostrant-lo. I me sembla... se diu Corderito, el llibre, està editat per Penguin, i aquesta presentació sí que encara no s'ha fet. Així que, si ho escolteu, encara hi podeu anar. És dia 5 de juny, a les 6, a Plaça Espanya.
0: Ara, en el context de la Fira del Llibre.
1: Sí, exacte. Perquè tot això sí, són llibres que se presenten en aquesta fira.
0: Molt bé.
1: Uns quants, i són els que a mi m'han criat més
0: atenció. Imagina que la presentació de Malvina serà en Pau Sanchís?
1: Sí, però ja ha estat. Estats de presentació, sí, de Malvina i de Corcs,
0: que
1: arriba tard.
0: Una setmana de Fira de Llibre, no? Fem uns dies, una setmana sencera, no ho he de dir. Dim uns dies.
1: Sí, de Malvina i Corcs ja ha estat, però bé, igualment vos anima a llegir-lo en altres presentacions que segur que se'n faran. De Corderito encara no ha estat.
0: Per cert que estarem allà emetent, tant Tentol com l'Aviador, el dia 6, aquest dijous, d'aquí dos dies, des de la Fira del Llibre, parlarem amb editorials, parlarem amb llibreters i llibreteres, sobretot, i també amb autores que en aquests dies tenen protagonisme, òbviament. Se fa per segon any consecutiu a la plaça Espanya.
1: Exacte.
0: I de quin recorregut més maco, no?
1: Sí, sí, sí, hem passat per diverses bandes.
0: Molt bé.
1: I mos hem aturat a Mallorca una bona estona i això també ho trobo.
0: I hem viatjat a les Balcans, després... Molt bé. I de la setmana que ve més, Maria.
1: Molt bé, Rafa. Adéu.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01.

0: 10 minuts per les 7 de 10 minuts que dedicam cada dimarts a entrar a una biblioteca o bé llibreria. Avui toca l'univers del còmic i parlam amb en Mateu Balaguer. Com estàs, Mateu?
1: Molt bones, què tal?
0: Molt bé. Ets a la Fira del Llibre?
1: Sí, sí, som a la Fira del Llibre. No? Tenim un estant preciós i molt decorat i aquí estem donant escallo.
0: Que bé. Edició número 44 de Fira del Llibre, 16 llibreries a la plaça Espanya per segon any consecutiu, tot i que aquest indret ja va estar disponible per aquesta fira fa anys, i Univers del Còmic, abans Norma Còmics, que és allà ben present. Com triau els títols que duis a la Fira del Llibre, Mateu? Perquè en realitat Sant Jordi ha passat fa poc, se suposa que Sant Jordi posava allà posau les novetats, però clar, les novetats que encara són recents, encara se poden aprofitar, no?
1: Bé, jo, en el meu cas, com és bastant particular, com que som especialistes en còmic, clar, pues sempre faig una selecció molt particular.
0: Jo, particular vol dir personal teva, no? Sí, en segell propi.
1: Exactament, sí, sí. Perquè la resta de llibreries tenen la sort de que el tema generalista pues pega molt fort, pues els grans èxits són el que tira, i nosaltres tiram sempre un poc més algo molt més especialitzat. ¿Vale? Algo molt més especialitzat. I en això estem, no? Fem una selecció pues, d'autors un poquet locals, nacionals, qualque novel·la gràfica no tan coneguda, però sí coses també molt interessants. Això és el que intentem sempre. Faig una selecció quasi de títol per títol, eh?
0: Estàs allà. Clar, i són títols que has llegit fa poc o no necessàriament? De cop i volta dius, ostres, aquell còmic que vaig llegir fa 10 anys que el tinc a casa meva i el tema també en estoc en la botiga, vaig a treure-lo.
1: Normalment són llibres que ja he tingut i que m'han donat un feedback ensenyant, llibres que... o que he llegit i m'han sorprès, i després sempre els tenc com a fondo, no? Jo tenc una selecció molt de fondo,
0: clar,
1: de dir, pues això sé que me funciona, això sé que el client que ho prova repeteix, saps? I tir molt d'això, jo. Vale? I després, hombre, sí, dins el còmic també hi ha clàssics, no? Sempre tens, pues, Persepolis, Maus, coses d'en Paco Roca, a més enguany coincideix que acaba de treure una novetat, i tenim, pues, la botada d'en Paco Roca a l'estant i a la llibreria.
0: Que se ven tota sola, clar.
1: Que se ven tota sola. Ja, és a dir, tens també lo que se ven molt bé, però sempre fas, pues, una selecció molt personal. En el meu cas, ho faig molt.
0: Quina diries que és la tendència ara mateix en novel·la gràfica? Que és allò que està pegant fort? Jo vaig molt d'anys de manga. El manga, evidentment, que continua estant, no sé si de moda és l'expressió, però té hordes d'aficionats i que duri. Però no sé si ara mateix me dius, mira, allò fantàstic ara està pegant molt fort, o la memòria històrica, ara que parles de Paco Roca, m'estic recordant de Los Surcos de l'Azar, si aquesta línia està pegant fort ara mateix, o ara allò de, jo què sé, Marvel, no sé, què és allò que està pegant fort?
1: Buah, és complicat, clar, dir que pega fort. Bueno, ara mateix, dins el món de superherois, per exemple, hi ha una col·lecció que se diu Absolute Batman o Absolute Superman, que és un univers a part de l'univers normal de fer, sí, i això està sent un triomf. Vale? Això està sent realment super, super potent. Vale? Vale? Seguint-ho... A més, és una cosa que no té... Com que és una cosa nova, s'ha permès a molts de lectors novells atracar-se

0: i disfrutar. I a nivell d'equips creatius, guionista i dibuixant, pues, ara mateix crec que són de lo millor que hi ha dins del mercat. Per tant, han sabut treure d'una cosa nova, pegar molt fort a la gent. Vale? Això com a novetat que pega moltíssim. Absolut Batman, absolut Superman, univers absolut, que se diu.
1: Autors i autores que estiguin ara mateix que lo estem petando? Sí.
0: Pues mira, hi ha un autor espanyol que s'anam Javi Fernández,
1: sí,
0: vale, que està bueno,
1: i què fa ell?
0: De còmic de superherois. Vale. I està, pues, però super. Vale? Però tenim la sort que ara mateix tenim bastant d'autors espanyols que estan pegant dins el món americà i estan funcionant superbé. Vale?
1: Que bé, perquè clar, és un tema recurrent que cada vegada que entrevistam un autor, autora, il·lustrador de novel·la gràfica, el demanam i tots coincidim amb el gran talent que tenim a les Illes Balears si parlam de creadors, no? Que això sí, continua, que estem exportant talent, que les fires moltes vegades es converteixen en protagonistes, i això vosaltres sou molt conscient, no? I també ho posava en valor, Mateu.
0: Sempre, des del primer dia. Pensa que nosaltres tenim fa 31 anys que vàrem obrir i des del primer dia vàrem posar en valor en els autors locals. Això és el primer, no? I se nota, no? Per exemple, ara en Tomeu Seguí acaben de publicar aquí a Espanya una nova obra que se diu Vendetta, que és l'adaptació d'una obra d'un autor anglès, saps?
1: Sí, sí. No, Tomo Seguí, Premi Nacional de Còmic, vull dir que també és un dels nostres...
0: Un dels nostres referents.
1: Totalment.
0: Clar, i va, fa la setmana passada abans de presentació, jo li deia, Tomeu, jo crec que de lo millor que t'he vist fer, eh?
1: Que bo.
0: I dius, ostres, com després de tant d'anys encara ets capaç d'evolucionar, saps?
1: Sí, no, això sí que ho té. A més, en Tomeu, que ara precisament parlant d'en Tomeu Seguí, també amb Gavi Beltrán, que Històries del Barri té tota la pinta de convertir-se en pel·lícula, d'anar al cinema de la mà de Marcos Cabota, que vull dir que també sentirem parlar, no?
0: Esperem, que tot vagi...
1: Sí, te fa gana, a veure Història del Barri en cinema. Sí, a tots me fa ganes, no?
0: Me fa ganes veure la versió o la idea que portarà en Marcos.
1: Claro.
0: Sí, perquè crec que ell té molt clar que el que vol fer és com una espècie de mini homenatge, no? A Palma i a la Palma d'aquella època.
1: Clar,
0: a través de la visió d'en Gavi de la seva vida, i intentarà, pues, durar un poquet més en el recorregut, no?
1: Clar. Sí, va per aquí la cosa.
0: Me fa moltes ganes.
1: Vaig trobar en Marcos Cabotas l'altre dia, va fa un parell de dies, i me va dir que encara estem en fase molt indiciària, que estem a preproducció, però que bé, que sembla que tira endavant la cosa, així que també bona notícia, també, no? Que des còmics surtin també altres productes, altres disciplines. A més, a la botiga teniu de tot, Mateu, teniu videojocs, teniu... Bueno, sí. Evidentment, còmics de totes gèneres, vull dir...
0: Sí,
1: i això
0: sí que
1: bueno, des que era un orma en l'univers del còmic, allà on era d'una, sempre que entraves allà, tu sabies que podies trobar qualsevol cosa. No? Que si no era ja era complicat. A Palma, com a mínim, trobar-ho.
0: Pues, intentant seguir la mateixa línia. Si no ho tenim, fem tot el possible per trobar-ho, per explicar-ho, per aconseguir-ho, saps? I que no sigui per part nostra, no? Que quedi.
1: No, està claríssim. Quin tipus, el tipus de lector que s'acosta a la Fira del Llibre és el mateix que la llibreria, perquè ja vos coneixen, passen per allà, o hi ha més curiosos també, no? De dir, mira...
0: Molt més curiosos.
1: Ah, que sí. El
0: fet d'estar a la plaça d'Espanya mos permet accedir a un tipus de públic que habitualment, o que no sempre és habitual de les llibreries.
1: Clar.
0: Vale? I això permet, pues, que s'atraqui molta més gent i que de repente, pues, descobreix que és la llibreria. Pues han passat ja que de divendres passat que vàrem començar la fira, ja han tingut gent que no havia vingut mai.
1: Que bé, que bé, que bé.
0: Saps? Després de 30 anys encara hi ha gent que no havia vingut mai. Per tant, i gràcies a la fira. Per tant, és, sempre això és, ja és un èxit.
1: Home, és un dels objectius del Gremi de
0: Llibreters.
1: Claro,
0: totalment.
1: O sigui,
0: totalment. De trecar llibres a la gent. Que és per això fa en la fira.
1: I estava allà fins diumenge, Mateu?
0: Fins diumenge. Fins diumenge estarem allà i esperam que les activitats se vagin omplint. Així, molts de dies hem tingut overbooking.
1: Que bé. Que bé, que bé.
0: Hasta el moment estem molt contents.
1: El títol que més ha sortit, ens queda 20 segons, però segur que m'ho pots dir ja, el títol que més s'està venent de la vostra llibreria, clar.
0: Dins la nostra llibreria, pues, destaquen dos per damunt dels altres. Una és la novetat d'en Paco Roca, El viaje.
1: El viaje, sí.
0: I Mortadelo de Filemón.
1: Oh, un clàssic, que bo. T'ho promet.
0: Segueix siguent és capo number one. És increïble. És increïble.
1: Que bé. Mateu Balaguer, se'ns agota el temps. Moltíssimes gràcies. Vinga, bona fira. Vagi molt
0: gràcies.
1: Bé. Adeu. Arriba la notícia. Nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
2: La justícia autoritza el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Bon vespre, són les 7.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
2: La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés. Ho ha explicat el batlle de Palma, Jaime Martínez.
4: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble, pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
2: Martínez insisteix que no té constància que les persones que ja han sortit hagin anat a viure a altres punts de l'illa. Tot d'una ho ampliam en un dia en què han conegut la detenció d'un home a Sant Josep de Sa Talaia amb 42 botelles del gas del Riure. És dimarts, dia 2 de juny, i a aquesta hora prop de 5.000 alumnes fan una L després d'haver superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Victòria Morell, bon vespre.
5: Bon vespre. Ha estat una jornada sense incidents que ha acabat amb els exàmens de Biologia, Llatí 2 i Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques i que demà es reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de Geografia, Química o Disseny. Els nervis han anat desapareixent a mesura que passaven les hores.
6: M'ho esperava molt pitjor. Ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
7: La veritat és que ara ja estic molt més tranquil. Crec que la tensió era més que res venir aquí i veure els exàmens.
5: Uns exàmens, per cert, que per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics. També canvia el sistema de gestió de les dades de correcció.
2: Serem en directe al campus de la UIB a Palma per conèixer en quina sensació aquests alumnes se'n van a casa i també connectarem amb el centre de Palma on milers de treballadores de 0 a 3 anys s'han mobilitzat per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic.
5: Manifestacions que han tingut lloc simultàniament a Eivissa, Vara del Rei, i a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal. Les educadores han anunciat vaga dia 16 de juny, ja que consideren els avanços com la constitució de la comissió negociadora amb la Conselleria de Treball i un que ve, i l'equiparació salarial del sector 0-3 de la concertada, insuficient.
8: Reivindicam sobretot per la infància, perquè en el final no podem atendre bé en aquests infants que estan amb nosaltres, i també reivindicam les nostres condicions laborals, però primer per als infants.
5: Al matí han tingut lloc també concentracions a totes les illes.
2: I un home de 73 anys ha mort ofegat a escaló de Sallises a Peguera Calvià.
5: L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
2: El Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària publicitària de l'aeroport de Palma que associava Mallorca amb el turisme d'excessos.
5: La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per Aena i el Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació, mentre la directora de l'aeròdrom, Marta Torres, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats des del 27 de març del projecte i no van fer pas objeccions.
9: Y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
2: I continua la disputa política en l'àmbit estatal. El PP esquiva ara la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme. També en plana internacional vos explicarem que un atac massiu rus contra diverses ciutats d'Ucraïna ha deixat el manco de 8 morts. Qüestions que ampliaran després dels esports, en què escoltarem les paraules de Patrick Guijarro i Lucía Corrales, que s'han mostrat emocionades per jugar a casa. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
10: Bon vespre, les dues mallorquines de la selecció espanyola han atès els mitjans a Son Bibiloni després d'un entrenament a porta tancada i han demanat a l'afició que ompli Son Moix divendres per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra, un partit en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30. Per altra banda, el Palma Futsal força el tercer partit contra el Manzanares. Els Antonio Vadillo van guanyar ahir el Manzanares per 3-4 en un partit infart i dijous a Son Moix, i a partir de les 7:30 es decidirà qui passa a semifinals. Vadillo i Charuto també han demanat a l'afició que ompli el pavelló en directe també per IB3 Ràdio. I Mavi Garcia es dinovona a la general del Giro femení després d'una cronoescalada al Nevegal, mentre Marina Garau completa la doble representació mallorquina a la prova italiana amb l'alta muntanya per davant.
2: I ahir els serveis meteorològics d'aquesta casa ens avançaven que demà s'espera un descens de les temperatures. Dani Capó, bon vespre. Què ens espera per demà i també per aquesta nit?
11: Bon vespre, Aina. Efectivament, demà esperàvem un canvi de temperatura, sobretot de la mà d'una entrada de vent, un vent que ja començarà a entrar aquesta pròxima nit de gregal, que bufarà moderat i que també alterarà la mà. Per tant, demà tenim alguns canvis a la vista amb temperatures que en alguns punts poden ser fins a 5 o 6 graus més baixes que les d'avui. Per tant, les refrescades notarà, sobretot meitat nord de Mallorca, Menorca, es notarà igualment a la resta, però no tant. En aquestes zones que he comentat es notarà més. Després, les platges i costes situades al nord de cada una de les illes també hi trobarem la mà més moguda, principalment a la costa nord de Menorca i Mallorca. En aquestes bandes, res a veure tindrà l'aspecte de la mà amb allò que hem viscut aquestes dues darreres setmanes. Per tant, forta maror, canvi important. I el cel en conjunt tindrem bastant de sol, però principalment a Mallorca creixeran alguns núvols més, per tant, cel més variable.
2: Parlam d'un descens de temperatures de 5 graus, serien temperatures habituals per aquesta època de l'any, perquè estàvem parlant d'anomalies aquests dies.
11: Sí, el que passarà demà és bàsicament que es normalitzarà una mica, tindrem valors més similars a allò que tocaria i no aquestes anomalies tan clares. Avui, de fet, hem tornat a arribar als 35 graus, cosa que tampoc toca.
2: I fins quan es mantindria aquesta situació?
11: Bé, ara començarem a tenir alguns alts i baixos, perquè demà baixen, en vista dijous tornen a pujar, divendres tornen a baixar i probablement en vista el cap de setmana tornen a pujar. Per tant, dies més de contrastos.
2: Dies de molt de canvis que anirem detallant. Gràcies, Dani. I avui, en temps de cultura, parlarem d'una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Una sessió de lectura comunitària amb veu alta i amb llibres adaptats per facilitar la comprensió a aquelles persones amb discapacitat, com explica en Juanma.
12: A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
2: Sandra Martínez ens explicarà com és aquesta lectura fàcil i aquest llibre. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Són les 7:08. La justícia autoritza l'Ajuntament de Palma a dur a terme el desallotjament forçós de l'antiga presó que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària tres mesos després d'iniciar-ne el procés. Carme Moreno.
13: El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
4: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut, que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
13: El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez. El primer edil també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
4: L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir, com tots, pues, una sèrie de condicions i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
13: El bala de Palma assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Corre data el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
2: Precisament avui s'ha executat el desnonament a un pis al barri palmesà de Santa Catalina. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
5: Pilar ha hagut d'abandonar el pis on residia des de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi havia algú i assegura que ara el necessita per viure en la seva parella.
14: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años, que tiene ahora 32, sola.
15: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
5: El desnonament s'ha produït de manera pacífica.
2: També s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. L'Ajuntament d'Eivissa retira les que encara hi queden abandonades. Alberto Ferrer.
16: Ahir hi quedaven una vintena de caravanes. Avui a primera hora només n'hi havia 7 i a migdia ja no en quedava cap. L'Ajuntament n'ha retirat 4 per desballestar-les. La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer i a l'assentament hi ha qui acaparava una desena d'aquestes caravanes per llogar-les. 500 euros ens ha explicat que pagava una dona en situació de vulnerabilitat a qui atenen des d'avui els serveis socials municipals. Ningú vol sortir davant la càmera. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions és el que els ha fet decidir-se a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com han de viure.
2: I 9 propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de Menorca, més de la meitat a Maó. El termini impulsat pel Consell Insular perquè tablots de pisos va acabar diumenge.
5: Es tracta de propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el 13 de maig, s'ha presentat 6 ofertes a Maó, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són en total 53 habitatges. Algun dels blocs oferts en té una vintena. Dolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
17: 15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota l'illa i no centrar molt només en un municipi.
5: El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i, si es troben en construcció, formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. La compra de pisos es finançarà en càrrecs als romanents de tresoreria de la institució.
2: I més qüestió, perquè l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri de Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny. Primer dia superat per als prop de 5.000 estudiants de batxillerat que avui han començat les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que han comptat enguany amb el nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics. Per saber com ha anat aquesta primera jornada maratoniana que ha començat a les 9 del matí i que continuarà demà i passat al campus de la UIB a Palma, i tenim la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Com ha anat aquest primer dia?
18: Bon vespre. Bones sensacions en aquest primer dia de selectivitat, ens diuen els estudiants aquí a la sortida dels exàmens. Les darreres proves del dia han estat biologia, llatí i tècniques d'expressió graficoplàstiques. En general, ens expliquen que no han trobat gaire sorpreses a les proves i que eren assequibles si havies estudiat. Ara ja han passat els primers nervis d'aquest primer dia i el primer que fan en sortir veiem és compartir-ho amb les famílies, trucar per telèfon per explicar-ho o comentar-ho amb altres companys.
7: La veritat és que ara ja estic molt més tranquil. Crec que la tensió era més que res venir aquí, veure els exàmens, però al final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però al final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
6: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
18: Enguany les proves tenen novetats com més control en els dispositius electrònics amb l'ús de detectors. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que pot determinar la nota final, una valoració que també comparteix el conseller d'Educació, Antoni Vera.
15: Em sembla bé perquè hi ha gent que fa trampes i la seva nota no és real.
19: El món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
18: També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
20: Enguany tenim dos sistemes de lectura. El sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos còdics, el codi de barres i el codi numèric.
18: Els alumnes reprendran els exàmens demà a les 9 del matí amb les assignatures de disseny, geografia i química en unes proves que continuaran fins dijous.
2: Gràcies, Clàudia, en directe des del campus de l'UIB. I les educadores de 0 a 3 anys de les Illes es mobilitzen per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic, tot això després que es produís un intent de desbloquejar per part de la Conselleria d'Educació, aconseguint que patronals i sindicats acordessin constituir una comissió negociadora per aquest conveni autonòmic pel pròxim dilluns en la Direcció General de Treball. També la Conselleria es compromet a assumir l'equiparació salarial del sector 0-3 de la Conselleria certada si patronal i sindicats pacten. No obstant això, les mestres han sortit avui al carrer, s'estan manifestant en aquests moments en un recorregut que en el cas de Palma ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández es troba al centre de Palma. Lluís, bon vespre. En quin punt vos trobau?
21: Idò, bon vespre. Ara mateix, les mestres de 0-3, la majoria vestides en camioneta gros, es concentren al carrer Colom de Palma en diversos lemes com 0-3, també és educació, o Educam i Nou Ordam. La mobilització conclou just a pocs metres, aquí a la plaça de Cort, per exigir tota una sèrie de reivindicacions que passen per aquest conveni autonòmic propi que vol recollir millores salarials o la regularització de les ràtios. Així ens ho han expressat.
8: Reivindicam, sobretot, per la infància, perquè al final no podem atendre bé en aquests infants que estan els nostres i també reivindicam les nostres condicions laborals, però primer per als infants.
22: Reivindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està. Vull dir que mos escoltin, que fa molts anys que anem darrere tot això.
0: Volem un canvi de decret mínims, un sou més alt, una baixada de ràtios i, sobretot, una equitat i totes per tenir això com seria.
21: I a Eivissa també té lloc ara mateix la mobilització al passeig Vara del Rei a Vila, mentre que avui de matí les educadores de Mallorca s'han concentrat davant del Parlament de les Illes. A banda de tot això, la vaga jornada ja té nova data i serà el pròxim dimarts, dia 16 de juny.
2: Gràcies, Lluís. I unes 150 educadores d'infantil acompanyades s'han manifestat a la plaça Pare Camps d'Es Mercadal a Menorca. Allà s'hi ha llegit un manifest i han fet una performance comparant el nombre d'alumnes per aula en les ràtios de les gallines en un galliner. Laia Coll és membre de la plataforma Menorca 03.
1: Decret 23-20 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram, es decret que hi ha, per exemple, per les gallines, bueno, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això, s'ha de reivindicar. Evidentment, hi haurà una segona vaga, sí, sí.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha defensat la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Així s'ha manifestat en el Parlament. 7:09, canviant de qüestió. El Col·legi d'Advocats denuncia un caos sense precedents a la justícia per la implantació de la nova organització que asseguren s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. Dura queixa la CAMES avui aquest col·lectiu que a més alerta de nous retards que afecten totes les fases dels procediments i totes les jurisdiccions, especialment la civil.
5: Demores que pel Col·legi d'Advocats són inassumibles perquè eviten que el ciutadà obtingui la resposta judicial ràpida que mereix i necessita. Per això es mostren extremadament preocupats per la manera que s'està implantant la denominada llei d'eficiència que, segons asseguren, en lloc de resoldre els problemes històrics que pateix el sistema, els està agreujant perquè s'ha optat per fer-ho de manera impositiva, sense planificar ni tampoc consensuar. Recordem que aquesta reforma està basada a substituir els jutjats unipersonals per tribunals d'instància i oficines judicials, i això ha provocat confusions i disfuncions que, en el cas de les Balears, s'ha agreujat, diuen els missers, per la manca endèmica de plantilla que pateixen els jutjats a les illes.
2: I els empresaris d'Esborna Ciutadella han sol·licitat al jutge que ordeni l'execució de la sentència per la qual s'obliga l'Ajuntament a recuperar la circulació per la plaça.
5: Demanen que es fixi un termini inferior als 2 mesos, que és l'habitual, per al compliment de les mesures. Defensen que, tal com diu la sentència, retornar els vehicles i aparcaments a la plaça no suposa cap perjudici econòmic per l'Ajuntament i dels interessos públics. En canvi, sostenen que sí que afecta els empresaris que vinculen la pacificació de la plaça amb pèrdues econòmiques. El consistori presentarà recurs abans del proper 18 de juny. Hi ha una convocatòria ciutadana per al proper divendres, dia 12, cap vespre, per defensar un Born sense cotxes.
2: I un home de 73 anys ha mort ofegat avui migdia a Escaló de Sant Llises, a Peguera, Calvià.
5: L'home està tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris. El SAMU 061 ha mobilitzat de manera immediata diversos recursos cap al lloc on han trobat el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
2: A Binissalem, un incendi agrícola ha cremat prop de 12.000 metres quadrats d'una finca i ha obligat a mobilitzar desenes d'efectius dels bombers de Mallorca i també de Libanat.
5: El foc s'ha declarat cap a 1:15 del migdia. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions del parc de bombers d'Inca, Alcúdia i Soia, a més d'un sergent i un tècnic. Per la seva banda, Libanat ha mobilitzat 11 bombers forestals, 2 autobombes i 2 agents de medi ambient per participar en les tasques d'extinció. L'incendi ja ha estat extingit i de moment es desconeixen les causes que l'han originat.
2: I un home de 42 anys ha estat arrestat per la Guàrdia Civil a Eivissa per vendre gas del riure. Va ser detingut dilluns al capvespre a Sant Josep de Sa Talaia en un punt de verificació de prevenció contra la delinqüència.
5: Als seients posteriors del vehicle, els agents van detectar 7 caixes en 42 ampolles d'òxid nitrós a dins, a més de nombrosos artefactes com filtres per facilitar-ne el consum humà. Està acusat d'un delicte contra la salut pública.
2: I empitjora la situació a la presó de Menorca. El sindicat majoritari denuncia 4 incidents de gravetat en les darreres setmanes. Ramiro López.
9: Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada,
2: Escoltàvem el conseller Antoni Vera al Parlament en relació a la protesta de les escoletes de 0 a 3 anys. Vos explicaven l'empitjorament, però, de la situació a la presó de Menorca, que ens explica Ramiro López.
10: El pitjor ha estat amb un reclús conflictiu que en aïllament per una baralla es va autolesionar i al mateix temps insultava i amenaçava els funcionaris presents. Els treballadors atribueixen aquesta escalada de violència i alteració de l'ordre amb la manca de personal al centre penitenciari. Asseguren que només hi ha el 57% del personal, una situació que es pot agreujar de cara a l'estiu. Sostenen que hi ha menys mitjans dels que hi hauria en un context de serveis mínims durant una vaga. Escoltam a Rubén Alonso, que és funcionari de la presó de Menorca.
11: Hi ha un extremo que no podemos tolerar y todavía puede ir a más, porque hasta finales de julio, primera semana de agosto, porque todavía no se sabe, no vamos a recibir los 23 funcionarios de pases a carrera. Estamos totalmente desbordados y saturados, estamos al límite ya.
10: Fa temps que denuncien que la plantilla és insuficient. Ara culpen directament el Ministeri d'Abandonament Institucional.
2: 6 minuts per arribar a les 7 i mitja.
12: Voleu postres?
23: Jonquenis al colonet.
24: Clar.
23: És que és el millor postre que hi ha.
25: I de colonet per tothom.
23: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
26: Chico, al lío, pide un crédito.
27: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
26: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: El Parlament ha rebutjat per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la Cambra Autonòmica també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa.
5: La majoria de la Cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el Partit Popular ha defensat que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
28: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
5: Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el Partit Popular de la privatització d'AENA.
29: Sí, reclamam a AENA que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'AENA el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
5: Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el Partit Popular com en contra del Partit Socialista de les Illes Balears i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
30: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis menes, convencits seus.
5: Vox ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte aeroportuari i la diputada Patrícia de les Heres ha criticat el que considera discursos antiturístics.
31: Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento cero. Si es que parece un discurso salido de la izquierda.
5: La reprovació del ministre Puente i del responsable d'AENA ha sortit endavant amb el vot d'en contra del PSIP que ha acusat el Partit Popular d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
2: Per la seva banda, AENA assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i no s'hi van oposar. A més, l'ens aeroportuari insisteix que la ampliació d'Escodolà només cerca d'adaptar l'aeròdrom a la normativa europea i millorar-ne la seguretat d'Animanau.
32: AENA diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
33: Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
32: El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
4: No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
32: Segons Aena, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
2: I els turistes que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals.
5: Segons les dades publicades per l'Institut Balears d'Estadístiques, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa, una despesa que és pràcticament la meitat de la que fan a la resta de les illes.
2: I avui han conegut dades del sector turístic de gener a abril. Les Illes Balears han fregat els 3 milions de visitants acumulats. Suposa un increment proper a l'1%. Més de la meitat d'aquests visitants arribaren aquest passat mes d'abril, més d'un milió i mig.
5: La gran majoria dels visitants varen ser estrangers. Es representen 8 de cada 10 i s'estabilitzen amb un creixement de l'1%. En canvi, els turistes espanyols pateixen una davallada molt lleugera del 2%. També cau lleugerament la despesa turística global. A l'abril es gastaren més de 1.500 milions d'euros. Ara bé, creix la despesa mitjana diària, que per primera vegada en un mes d'abril se situa per damunt dels 200 euros per persona i per dia.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Les 7:30, més d'un miler de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys es mobilitzen en aquests moments a les Balears per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Manifestacions arreu de les illes, a Palma. La manifestació ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández, han arribat ja a Cort?
1: Bon vespre. Pues sí, ara mateix aquestes mestres asseuen davant l'Ajuntament de Palma, a Cort, en diferent torn de paraula com a cloenda d'aquesta mobilització. El responsable d'Educació 03 d'UGT de les Illes, Jaume Collroca, assegura que és moment que les patronals s'asseguin per negociar un nou conveni autonòmic propi.
2: Crec que l'administració i el govern ha de valorar aquest moviment i ha de donar una resposta el més immediata possible. És veritat que tenim una sèrie de propostes arran de les mobilitzacions anteriors, però després de veure tota la gent que s'ha manifestat avui, pensam que dia 8, que tenim una nova reunió, m'hauran de fer una proposta sèria.
0: Com dèiem, manifestacions també a la resta d'illes, a Es Mercadal, a Menorca i a Vara de Rei, a Eivissa, i superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat pels prop de 5.000 alumnes.
3: Ha estat una jornada sense incidents que ha acabat amb els exàmens de Biologia, Llatí 2 i Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques i que demà reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de Geografia, Química i Disseny. Ja els nervis han començat a desaparèixer així com passaven les hores.
4: El primer examen un poc nerviosa perquè estic a veure que escoltes els altres com practicant i dient coses que potser tu en aquell moment no te saps, però en els altres exàmens bastant bé.
5: Jo al Manco tenia 3 assignatures de molt de temari avui, no m'he pogut preparar gaire les del següent dia i ara arribaran super tard a casa i he d'estudiar moltíssim per poder treure alguna cosa.
3: Després d'aquesta primera jornada, els alumnes ja tenen la mirada posada en els exàmens de demà. Unes proves que, per cert, per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
0: La justícia autoritza el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
3: La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés.
6: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a escaló de Sant Llisa, a Peguera Calvià.
3: L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
0: El Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
3: La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Maria, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
0: AENA, per la seva part, assegura que Govern i l'Ajuntament de Sant Josep varen tenir el projecte dia 27 de març i no s'hi varen oposar. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
7: Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
0: Patrick Guijarro i Lucía Corrales emocionades per jugar a casa seva davant l'Anglaterra aquest divendres. Juanga, som moix.
8: Així és, som Bibilònia, tornat a ser avui l'escenari de treball de la selecció espanyola femenina. Les de Sònia Bermúdez han preparat a porta tancada el partit de classificació mundialista que divendres les enfrontarà a Anglaterra a la sede de Som Moix en una sessió en què les mallorquines de la selecció Patrick Guijarro i Lucía Corrales han atès els mitjans de comunicació i han explicat el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Som Moix. Escoltam Guijarro i Corrales.
9: Sí, la verdad es que ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como, como el siguiente partido, incluso también depende de los resultados, pero lo primero es ganar. Y sí, muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial, me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
10: Estem super contentes. En el final, lo que dic per, no, per nosaltres, és un orgull que ahir que venguin aquí a l'entreno a veure'ns, a que ens crien el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
8: Les dues futbolistes són conscients de la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. És Patri Guijarro.
9: Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un... clasificarnos a un Mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra. Tienen jugadoras con mucha calidad, pero tampoco les importa que tengamos el balón. Yo creo que eso les hace también un equipo muy completo y muy competitivo, y que a la hora de los contraataques, que es lo que pasó ahí en Wembley, pues también tienen recursos para eso. Entonces, con ellas siempre hay que estar todos los sentidos muy, muy atentas y, bueno, como te digo, un partido muy, muy completo creo que va a ser...
8: La futbolista internacional Lucía Corrales ha demanat el suport de l'afició i que divendres el Moix presenti una gran entrada.
10: Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
8: Divendres, on Moix serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I a la selecció espanyola masculina, Luis de la Fuente continua preparant el Mundial amb Leo Román integrat a l'equip de feina. El porter mallorquinista segueix fent feina amb el grup abans que els 26 seleccionats posin rumb a Nord-Amèrica. Fora de la concentració espanyola, el central del Mallorca, Martín Valient, va disputar un amistós internacional amb Eslovàquia contra Malta amb victòria per 2-1. I per tancar l'actualitat futbolística, una bona notícia pel col·lectiu arbitral balear, el mallorquí Lluís Bastar ha estat designat com un dels 6 àrbitres que dirigiran els partits de play-off d'ascens a primera divisió entre Castelló, Almeria, Las Palmas i Màlaga, una distinció que reconeix el bon nivell d'un dels millors àrbitres de les Illes Balears. I el Palma Futsal segueix viu. El d'Antonio Vadillo van guanyar ahir el Manzanares per 3-4 en un partit d'infart i forcen un tercer i decisiu duel que es jugarà dijous al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix a partir de les 7:30. Vadillo ja demana a l'afició que ompli el pavelló per empènyer l'equip cap a les semifinals.
11: Nosotros hoy necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día no jugábamos en playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos y se viste de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos.
8: I avui el programa Esports 3, Charuto, futbolista del Palma Futsal, ha deixat clar que dijous necessiten fer un gran partit per passar l'eliminatòria i plantar-se a les semifinals del play-off pel títol.
12: Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir al natural. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
8: A la resta eliminatòries, Barça i Movistar Inter ja són a semifinals i s'enfrontaran entre ells. Els Blaugrana van eliminar el Valdepeñas i l'Inter el Cartagena, campió de les dues darreres temporades. Recordeu, dijous a les 7:30, som Moix i per IB3 Ràdio, Palma Futsal, Manzanares. I en bàsquet, l'Azul Marino continua modelant la seva plantilla de cara al debut a la Lliga Femenina. El club mallorquí ha anunciat la sortida de 5 de les jugadores que van aconseguir l'ascens: Marta García, Amaiken Siciliano, Jane Ansinde, Adub Bulgak i Enya Maguire. No seguiran a les ordres d'Alberto Antuña la temporada que ve. Unes baixes que s'afegeixen a les ja anunciades anteriorment de Gedna Kapel, Maria Vinyoa i Cristina Rakovic. 8 sortides en total per a un club que afronta amb il·lusió i ambició el repte de competir per primera vegada a l'elit del bàsquet femení espanyol. Per l'altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni torna a pair una derrota que fa molt de mal. Per tercer any consecutiu, els pitiusos s'han quedat a les portes de l'ascens a la primera FEB, i amb la calma que dona la distància, el president Vicent Costa ja fa una reflexió més sossegada sobre el que va passar a Sa Pedrera. Informa Víctor Sancho.
13: El president dels Portmanyins, que es van quedar a les portes de l'ascens a primera FEB per tercer any, alaba la feina de Barrocal, però fins a la setmana vinent caldrà esperar per conèixer el seu futur.
14: Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continués, pues, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que té d'entrenar. És excepcional, vull dir, crec que viu el bàsquet com molt poca gent, per tant, vull dir, és una persona molt vàlida.
13: Vicent Costa diu que no es rendeixen i que el Clas ho tornarà a intentar.
14: Nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar. Algun dia, com solen dir, voltes es deport, serà benèvol en altres i ho aconseguirem. La miqueta de sort que et falta no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria en les anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar. Tornar a sortir en aquesta lliga, des màxim, i sobretot pues intentar tornar a la pista tot el que ens dona la gent de Sagrada.
13: Recordem, rècord històric a Sa Pedrera el passat dissabte a un pavelló a Eivissa amb més de 2.500 espectadors.
8: Moltíssimes gràcies, Víctor Sancho. I a la Lliga CB avui arrenquen els play-offs, els partits d'avui enfrontant Lucan Murcia amb el Barça, partit que ja ha començat, i el Real Madrid amb el Tenerife, una nova cita gran per al menorquí Sergi Llull, capità dels Blancs, que torna a ser protagonista en la fase més important de la temporada. I a la NBA femenina, la internacional mallorquina Noa Morro ha valorat a Televisió Espanyola l'arribada de dues companyes de selecció, com són Awa Fam i Ijana Martín, a la màxima competició del bàsquet femení mundial. Una fita històrica per al bàsquet espanyol.
15: Son amigas, pues muy contenta por ellas y súper orgullosa, y también da como a entender que, no sé, todas podemos llegar, ¿sabes? Al final tener referentes tan de nuestra edad y tal allí, pues nos abre puertas a nosotras también.
8: I el Giro femení, la quarta etapa, ha deixat moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres fins a Nevegal ha tingut una guanyadora destacada, Anna van der Bergen, que ha volat a la pujada i es converteix en la nova líder de la classificació general. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia ha acabat en la posició 23 i és 19a la general. Marina Garau, en una prova que no és la seva especialitat, ha acabat a 9 minuts de la guanyadora. Demà arriba l'Alta Muntanya i amb ella noves oportunitats per als nostres representants. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Joan Gabriel. De 7 minuts per arribar a les 8.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
16: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
7: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: L'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades publicades avui per al Ministeri de Treball. En canvi, les Balears han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis.
3: Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per gènere són majoria les dones i les dades també mostren que una de cada cinc són estrangers.
0: Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina, però més precarització.
3: La secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, critica el govern i la patronal per fomentar un discurs que criminalitza els treballadors i Pedro Mar, secretari general d'UGT, considera que la situació actual és insostenible pels treballadors.
17: Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
18: Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
3: La gran patronal, la CAEP, destaca les dades laborals de les Balears i només posa un però, que la contractació és un 3% inferior a la de maig de l'any passat. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per ells en un problema.
19: Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les quatre illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
0: Mentrestant, la consellera de Treball fa una valoració molt positiva de l'actual situació i discrepa amb el sindicat pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear.
3: Catalina Cabré destaca que 3 de cada 4 nous contractes signats a les Balears varen ser indefinits i a temps complet, una proporció que duplica la de la resta de l'Estat. També apunta a una millora del poder adquisitiu.
20: La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears, el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
0: I les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs metges residents. Només un dels 4.000 aspirants que s'han examinat del MIR han optat per fer la seva especialitat a les Illes Balears.
3: L'anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se en grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala el rànquing, seguit de Barcelona, València, Sevilla o Múrcia. Els hospitals més demandats tornen a ser centres de gran prestigi, com és el cas del Vall d'Hebron, La Paz, o el 12 d'octubre, o també el Gregorio Marañón. Aquestes dades destaquen les dificultats de les illes per captar i retenir professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat i les condicions laborals, qüestions que els sindicats mèdics denuncien des de fa anys.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Confia que totes acudeixin a la trobada després que algunes hagin mostrat el seu rebuig a una negociació bilateral, com és el cas de les Illes Balears.
3: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de negociar de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha criticat que l'executiu encara no ha donat resposta a diverses demandes de les Balears, com la renovació del règim fiscal especial, els convenis de carreteres i ferrocarrils

0: con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que priorizan no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. En tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
1: També ha demanat al Partit Popular que deixi a les comunitats autònomes utilitzar els dobbers que se'ls transfereixin.
2: I passa endavant del govern de l'Estat per recórrer la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears. El Consell de Ministres ha aprovat avui sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, ho ha anunciat la portaveu del govern estatal, Elma Said, després del Consell de Ministres.
3: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
1: La derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears es va aprovar al Parlament Balear el passat 10 de març amb els vots del Partit Popular i Vox. Recordem que el govern estatal ja ha recorregut derogacions similars.
2: I el govern de les Illes segueix amb les ampliacions del transport públic a Mallorca després de l'adjudicació per 3 milions d'euros de la redacció dels projectes del tren Palma-Llucmajor. Avui s'ha obert l'estudi informatiu a l'executiu autonòmic i col·legis d'enginyers de la futura línia de metro des de la plaça d'Espanya de Palma fins a l'Hospital de Son Espases. És el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
4: Un proyecto que se presenta desde este gobierno con el que pretendemos, pues bueno, seguir potenciando la movilidad de nuestras islas y en este caso, pues conectando desde Palma con el hospital de referencia. Ya estaríamos conectando también el aeropuerto y Son Yatzer con el tren de Llucmajor y en este caso, pues por medio del metro, pues también conectando con el hospital de Son Espases.
2: I la comissió de primàries de Més per Mallorca ha proclamat les candidatures per la selecció de 2027. Lluïsa Pesteguia i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, mentre Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca. David Pujol i Xisca Amir encatxalen la candidatura de Més per Palma en aquestes eleccions de l'any que ve. Escoltam Xisca Amir i David Pujol.
5: La nostra no és una aliança improvisada. Fa molts anys que col·laboram i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
6: I la idea és ben clara. Volem construir una candidatura d'esquerres ampla, unida i valenta. En aquest sentit, pretenem abraçar, pretenem ajuntar, pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, hi participi.
2: I més en política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora el repte de Junts de veure Puigdemont a Waterloo i promet retornar la decència al país, ha dit, amb ajuda o sense ell. És el que ha manifestat el líder del PP en el Cercle d'Economia de Barcelona.
1: Sense una sola al·lusió directa al PNB o a Junts, Feijóo ha defensat avui la seva proposta d'una moció de censura davant els empresaris catalans.
7: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
2: Paraules de Feijóo posteriors al desafiament de Junts perquè anàs a Waterloo a demanar directament a Carles Puigdemont el seu suport a la moció de censura per fer fora del govern de l'Estat el socialista Pedro Sánchez.
1: Una proposta que Feijóo també ha fet el Partit Nacionalista Basc, que així ho feia saber el número 2 de Junts. Jordi Turull ha dit a Catalunya Ràdio.
8: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
2: El govern de l'Estat acusa Feijóo de cinisme i desesperació per demanar el suport de Junts i el PNB. Elma Sainz és la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu.
3: Jo calificaria l'actitud del senyor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía. No aporta, no hace avanzar.
2: Y la Guardia Civil ha detingut un home per l'assassinat de la seva parella.

0: localitat a la cantina de Callosa de Segura en un cas que s'investiga com a possible crim masclista.
1: Els fets han ocorregut aquest matí al domicili on convivien la víctima i el presumpte agressor. Segons les primeres informacions, no constaven denúncies prèvies ni antecedents per violència de gènere. La parella no tenia fills en comú.
0: Si es confirma, serien ja 23 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany, una xifra que ascendeix a gairebé 1.400 que es varen començar a comptabilitzar oficialment aquests assassinats l'any 2003. Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. I l'exèrcit d'Israel ha admès haver causat danys a un hospital del sud del Líban durant els bombardejos de dilluns contra posicions d'Hezbollah a la ciutat de Tir. Les autoritats libaneses eleven a 4 els morts i a 127 els ferits, entre els quals hi ha 39 treballadors de l'Hospital Yamal Amil, que reprèn suport de Metges Sense Fronteres.
1: Segons les forces israelianes, el centre sanitari no era l'objectiu de l'operació i els desperfectes s'haurien produït de manera accidental durant els atacs contra infraestructures del grup xiita. Israel també acusa Hezbollah d'utilitzar infraestructures civils i d'ubicar instal·lacions militars prop de centres mèdics i zones habilitades.
0: I al Manco, 22 persones han mort i hi ha desenes de ferit després d'una nova onada d'atacs aeris de Rússia contra ciutats ucraïneses. L'ofensiva ha impactat aquesta matinada poblacions a la com la capital de Kiev i altres nuclis com Kharkiv. Protegit del sol per un tendal absent del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura, amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia, avui la Fira del Llibre de Palma ha acollit una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, parlant de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Sandra Martínez.
2: Usuaris que són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
3: Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
4: Prenem un moment. Aquest és el Julio Verne. Veieu la cara, eh? Sí. I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París, veus, això és França.
2: Oh. En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i del qual tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
5: Fem feina en lectura fàcil en nouvinguts, en gent gran, sense hàbit lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
2: Diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
6: A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
2: Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
7: Con estos libros, pues voy entendiendo más que antes.
8: Que antes no lo entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
9: Yo me estoy aficionando mucho a la lectura gracias al Club de Lectura y a la Marina y a los meus companys. I vull agrair al coordinador Balear, que és el meu centre que hagués també, que hagi muntat aquest club de lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
2: Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
5: La cultura l'hem associada durant segles a gent a nivell cultural alt. I en el final és un tema de sensibilitat. I això és el que la gent no entén. El que passa és que, clar, has de posar la eina que cada persona necessita.
2: Jules Verne espera fins la setmana que ve en una iniciativa que s'escampa cada vegada més a les nostres biblioteques en una tendència que no hauria d'aturar, i és que més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
0: Segons per arribar a les 8 i repassar els principals titulars de la jornada.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 2 de juny, en què les treballadores de 0 a 3 anys han anunciat que faran vaga dia 16 de juny. Ho han fet en el transcurs de les manifestacions que han tingut lloc avui a Hora Baixa a les Balears i que ha tret al carrer més d'un miler d'aquestes professionals que s'han mobilitzat per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Manifestacions que la més multitudinària ha tingut lloc al centre de Palma. Fa tot just uns minuts ha acabat a Cort, allà s'hi troba Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
1: Bon vespre. Doncs just fa un minut s'ha finalitzat la mobilització de les educadores de 03 aquí, a la plaça de Cort de Palma. Diversos lemes i camiseta grogues han protagonitzat una concentració per allí, tota una sèrie de reivindicacions. La portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha valorat positivament la concentració.
2: Van anar molt carregades d'energia, molt carregades d'optimisme i sobretot d'unió, que és lo important com a xarxa. Crec que és molt important fer aquestes concentracions i aquestes manifestacions perquè...
1: I 150 persones han participat a la manifestació a la plaça Paracamps des Mercadal, a Menorca, on han fet una performance comparant les ràtios paraula amb el nombre de gallines a un galliner. I també a Eivissa les mobilitzacions han tingut lloc al passeig Vara Rei de Vila.
0: Gràcies, Lluís. I superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat pels prop de 5.000 alumnes, en què després d'aquesta primera jornada ja pensen Neu López amb demà.
3: Mentrestant, avui la jornada ha anat sense incidents, ha acabat amb els exàmens de biologia, llatí 2 i tècniques d'expressió gràfico-plàstiques. I demà reprendrà a les 9 del matí en les assignatures de geografia, química o disseny. Els nervis han començat a desaparèixer així com passaven les hores.
4: Al principi castellà m'he posat un poc nerviosa perquè era el primer examen, però després he sortit més tranquil·la, ho he comentat amb les meves amigues i ha anat bastant bé. I les altres també han anat bastant bé. Encara que te passes nerviós de fer comentaris i comparacions, però en general bé.
5: Demà són un poc més difícils, però intentaré que me surtin bé.
3: Uns exàmens que per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
0: La justícia ha autoritzat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
3: La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés.
6: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut, que és el que ha passat aquests mesos, i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
0: Paraules del batlle de Palma, Jaime Martínez, mentre que el vià un home de 73 anys ha mort ofegat a Escaló de Sallises a Peguera.
3: L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
0: I el Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
3: La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el ministre en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació, mentre la directora de l'aeròdrom, Marta Torres, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats des del 27 de març del projecte i no varen fer objeccions.
7: I se les dava un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: Com va això?
1: Molt bé.
2: Escolteu, encara ric del debat efervescent que s'ha creat avui hora baixa a la redacció arran d'un titular de El País que diu ¿Puede un hombre llevar gorra pasados los 35?
3: Debat clau.
2: Què n'opineu? Vinga, va. 9713-9900, si me'l voleu donar la vostra opinió en directe.
1: Jo dic que, evidentment que sí, que qualsevol persona pot dur gorra, on se vol posar una gallina en el cap, és que faci el que vulgui mentre no faci mal a ningú.
2: A veure, Xavi, te torna a suscitar a fer la pregunta.
1: Digues.
2: ¿Puede llevar un hombre gorra pasados los 35? Què te suscita un home amb gorra, tu?
1: Això, que no ho sé, que es porta gent del sol... A modernó, també, segons qui.
2: No sé.
1: Modernó. A joventut.
2: I el titular continua. I del revés, com ponerse el complemento más democrático del...
1: Democrático
2: del verano. Del verano, això ho diu?
1: És vera.
3: Mira, sí. Jo crec que poden dur gorra sempre que sigui exterior i faci sol. Però això de dur gorres interior jo crec que ho podem ja aturar.
1: Sí.
3: S'ha acabat.
1: No sé. Un complement més.
2: Anem a demanar a un expert.
1: No.
2: Toni Guiscafré, bon vespre. Com estàs?
4: Molt bé, molt bé. A partir d'avui som expert en gorra, tu.
2: Sí, tu dus gorra.
4: Jo, sí. Jo m'agrada dur-la.
2: Però és que tu no tens més de 35 anys.
4: Ja, però... Jo tinc un cap molt gros, és a dir, i no totes les gorres m'estan bé, i de vegades me queden un poc estrany, no?
3: T'entenc.
1: Ah, sí?
2: Tu t'imagines amb més de 35 duent gorra?
4: Jo sí.
2: Sí,
1: oi? L'hem fet, clar que sí, home.
4: Segons els cabells que tinc.
1: I per què no podria donar gorra un home de 34
3: anys? Però jo dic, per anar a la platja,
2: sí.
3: Si se posa una gorra al revés per anar a unes noces, jo crec que ja basta.
2: Ah, per venir
3: ja
2: aquí a fer feina.
3: Per anar a fer feina amb una gorra, jo crec que ja...
4: Una gorra és útil, però...
1: Hem de saber que en Toni Guiscafré ha rebut crítiques per part de gent d'aquesta casa pel fet de dur gorra. Com te sents amb
2: avui
1: això?
2: Avui n'has duita de gorra.
4: Avui no, però m'han recordat quan vaig...
1: I però com te se fa sentir que te critiquin?
4: No, ja m'era igual. Ja m'era igual. El que és veritat que, clar, vaig entrar a la redacció en la gorra polada i, clar, dins la redacció no té molt de sentit.
1: Clar.
4: Òbviament me la vaig llevar, però...
2: És com un interior, clar, Toni.
4: Jo duc gorra, m'agrada... Però també és perquè ara fa molt de sol. Vull dir.
2: Sí, està bé, està bé.
4: Si dues la gorra, per la sensibilitat que té, no?
3: Jo vaig més per la gent que diu no, és que no m'he pentinat avui. I d'altra pentina.
4: Em conen molt d'amic que si no se pentinen i...
2: Hi ha el gorra. 9713-9900 durant tots els programes tindrem línies obertes per generar aquest debat efervescent que vos suscita un home que du gorra. En definitiva.
1: A tu, Inés?
2: Jo me guardaré la meva opinió.
1: Ai.
2: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Jordi i Xavi, ahir me vaig oblidar de dir-vos que aquest cap de setmana que han deixat enrere i del qual ja ningú se'n recorda, he fet els deures.
1: No record que tinguéssim deures ni que te n'hagin posat, tampoc.
0: Vosaltres no. S'audiència.
2: A veure, quins deures són aquests?
0: Idò, he vist el nou documental d'en Rafael Nadal i vos he arreplegat tots els xiu-xius que hi surten. Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Com ja havíem previst aquí, res que Ivetres no hagi fet abans, aquest nou documental d'en Rafael. De fet, se confirma, bàsicament, això de res que Ivetres hagi fet abans, perquè en el primer capítol, sobretot, i cada vegada que xerren dels inicis d'en Rafael, de qui són la majoria d'imatges?
1: Home, sens dubte, d'Ivetres.
0: Quines veus periodístiques se senten a les peces que recuperen?
1: Des periodistes, d'Ivetres.
0: Qui hi ha darrere aquells dos micròfons que apuntaven a un desconegut incipient geni de la raqueta?
1: Els millors periodistes esportius del món.
0: Correcte, de fet, se sent perfectament la veu d'en Toni Terrades.
3: Toma castanya!
0: Toni!
4: Toni!
0: Toni Terrades! Toni Terrades, mestre, el verdader mestre en gai sabó dels esports. Ara ja surt a Netflix. Ai, he dit la plataforma.
1: Bé, no passa res.
2: A ningú li importa, perquè la gent només vol veure Ivetres.
1: Exactament, Jordi.
0: Perquè en Toni Terrades, efectivament, és el periodista que volem tots.
1: Això és el dubte.
5: Heu guanyat el meu respecte.
0: Gràcies, Toni.
1: Molt bé, molt
0: bé. Així és, un missatge. Nosaltres te respectam.
1: Però, mem, Inés, si tu has vist, si sabem que no ets gaire aficionada en el tenis, és així?
0: No.
1: Molt bé, per tant, tu has vist aquest documental per dur a l'audiència de xiu-xiu, tots aquells xiu-xius que hagis pogut recuperar envers la vida d'una de les persones, bé, la persona més internacional que ha tret Balears, Rafael
0: Exacte.
1: Nadal.
0: Exacte, més xiu-xius. M'ha fet bastanta gràcia la relació que té en Rafael amb son pare i sa mare, en tots dos, molt bona relació, però m'ha fet especial gràcia la relació amb sa mare, perquè és una mare illenca de Mollo, mallorquina. Perquè el seu fill és en Rafael Nadal, ho ha guanyat tot, ja no sé quant de grans slams du, etcètera, etcètera. I a lo darrer de la seva carrera, quan en Rafael ja està molt fotut físicament, fan una videotrucada amb ella després d'un partit que en Rafael ha perdut per mort, que li fa molt de mal sa cadera. I en Rafael li explica, li diu, com estàs? I ell li diu, me fa mal, no sé què. I ella diu, però te fa mal. Però molt de mal, és delicat. I ell li diu, no ho sé, mama, que val que te digui. O sigui, sa mare li és igual si el seu fill és en Rafael Nadal. Ella vol saber si és delicat.
1: Clar,
0: saps què t'ho vull dir?
1: Te fa mal, però mal de veres. És a dir, mal de veres.
0: I ella no, ell diu, no sé què vol que te digui. Bé, en el top de xiu-xius han de dir que el meu tema preferit, en Rafael se despulla, pràcticament, literalment, perquè parla del videoclip que va gravar en Rafael en Shakira.
1: Home,
2: és que...
0: Videoclip.
1: Un clàssic. Es videoclip. Corazón
0: gitano. El videoclip d'aquesta cançó, i resulta que la història va anar així. Per qui no ho sàpiga, aquesta cançó, videoclip, molt sensual, na Shakira i en Rafael estan molt aferrats. Ella damunt ell, l'heu vist?
1: Sí.
2: Sí, aquí no l'ha vist, per favor.
0: És que... És que aquí na Shakira estava... Molt bona.
1: El
0: videoclip diu I'm a Gypsy en la versió en anglès.
1: Ah, entesos.
0: En el videoclip en si és molt dos rombos, d'acord?
1: Sí.
0: Ell diu que, clar, estava molt empagaït i que per amollar-se va demanar una botella de tequila per fer dos xupitos. Clar, en Rafael, aquesta cançó és del 2009. Això vol dir que en Rafael en aquell moment tenia 23 anys. Jordi, la teva edat ara.
2: Tenies la meva edat, i mira'm a mi, no he fet un videoclip en Shakira per ara, ja veurem, tal vegada xiu-xiu m'obri la porta de fer un videoclip en Shakira.
1: Però te faria vergonya.
2: Home, jo no faig això.
1: Ve qualcú que te diu, Jordi, escolta, podries arribar a cobrar 500.000 d'euros per has de fer un videoclip en Shakira?
2: Home, bé, a veure, amb 500.000 d'euros per davant, segur que sí. Però jo crec que en Rafael Nadal tenia 23 anys, però aquesta gent que és tan famosa amb aquesta edat té una perspectiva completament distorsionada de la realitat.
0: Ell estava empagaït. Estava empagaït, perquè és que na Shakira per damunt, que na Shakira devia tenir 30 ja, segur.
1: Clar.
0: I clar, imagina't, diu, duim-me una botella perquè no sortiré. Això demostra que en Rafael també és persona, per si qualcú ho dubtava, però el següent de xiu-xiu ho acaba de confirmar, perquè, atenció, en Rafael Nadal també ha sofrit, com tothom, ghosting d'una lata. Bé, realment, d'una lata no. De la seva dona, ara, Nameri Perelló, conten que ella passava d'ell i que ell li enviava SMS durant els tornejos. amb aquell Nokia gris que tothom ha tingut i que sonava així. I ella no li contestava. De fet, hi ha un arxiu antic d'en Rafael que diu... Mary, contesta'm.
1: És molt bo.
2: Ai, Dios.
0: I mira la càmera i diu, estoy en crisis.
1: Però, Inés, aquest document també surt en els arxius en Rafael d'IV3.
0: T'he dit després, jo he començat dient res que IV3 no hagi fet.
1: Entesos,
0: i efectivament, a la carta teniu els arxius d'en Rafael, que són bàsicament tots aquests arxius.
2: O sigui, era una cosa com, el primer missatge era, hola, he perdut, es torna a xajà. I el següent ja era, bé, bona nit, gràcies per la conversa.
0: A més, eren d'aquells curs que enviaves perquè si no, te quedaves sense saldo. En aquell moment, en Rafael no tenia tant de dobbes per posar saldo il·limitado.
1: Clar, o sigui, en crisi, li diu.
2: Titulades, en Rafa Nadal també li fan ghosting.
0: Exacte. Clar. Sí, la resta de història ja la coneixeu. Na Mary també explica que va ser ella que el va animar a anar a viure junts i que ell, quan se van mudar a viure junts, tenia 31 anys i que hagués quedat amb son pare i sa mare molt d'anys més, imagineu-vos. Hi ha molt de vídeos casolans de quan ell va fer sa primera comunió i a un d'aquests vídeos de família sabeu que celebren un dinar de Pasco, tota sa família, i damunt sa taula hi ha panades, crespells i rubiols. I atenció, en Rafael diu, on són els de Nutella?
1: És a dir, que hi ha titular.
0: Hi ha titular, per mi és titular de tot això, és aquest. Rafael Nadal menja rubiols de Nutella. Tu nombre es Rafael Nadal.
4: Nosotros somos su gente.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, quina crònica que mos ha fet. Hem anat desgranat aquí, Inés Mateu. Per tant, Rafael Nadal menja rubiols
0: de
1: Nutella.
0: Per mi, el titular és aquest.
1: I a Rafael Nadal també li fan
2: ghosting. No, molt personal, aquest documental,
0: eh? Atenció, torna a dir res que IV3 no hagi fet abans els arxius d'en Rafael. El teniu a IV3 Televisió a la carta, entre d'altres documentals dels companys d'esports excel·lents que han seguit la carrera d'en Rafael des del minut zero i el qual aquest documental ara, ja vos dic, recupera arxius que IV3 ha tingut sempre perquè varen ser els primers o varen ser els companys en veure aquell futur geni de la raqueta. En definitiva... Així és.
2: No, en definitiva, moltes gràcies, Inés, per la teva feina i per la teva crònica.
1: I sobretot això,
0: gràcies
1: que jo volia
0: veure...
1: Volia veure el documental, però ja no.
0: Ah, no fa falta. Exacte. No fa falta, mireu ja.
1: Tothom m'ha fet spoiler.
4: Plata no.

0: La situació, l'humil travessa dels Beckham.
1: I és un que va sortir i, com que hi havia tanta boira, em vaig girar a la dreta i anant-se cap al mig, va ser que recta. I se va empotrar damunt la punta d'espinent.
2: La visita de David i Victoria a Beckham a Eivissa i a Formentera ha tornat a situar les pitiuses en el focus de la premsa internacional i de les xarxes socials.
0: Els Beckham han estat vistos durant les darreres hores entre Eivissa i Formentera, acompanyat dels seus dos fills, en Romeo i Harper. I no han anat amb ferri, no. Han anat amb una embarcació valorada en uns 18 milions d'euros. Ni més ni manco. L'escena, naturalment, ha generat una notable expectació entre residents, turistes i curiosos, que s'han acostat a la zona per intentar veure de prop una de les famílies més mediàtiques del món.
2: Els Beckham entenen com a bons anglesos des de fa anys una estreta relació amb les Balears, allà on solen venir a navegar, a cercar privacitat que no troben i també aquest ambient mediterrani que agrada tant en els anglesos.
1: I és un que va sortir i com que hi havia tanta boira em vaig girar a la dreta i anant-se cap al mig, va ser que recta. I se va empotrar damunt la punta d'espinent.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Xiu, xiu! Ara mateix, atenció, perquè avui la cançó dedicada que normalment feim en aquestes hores serà en directe i per sorpresa. Sonarà? No sonarà, no sona.
3: Han telefonat per sorpresa una persona que no saben si la tenim. Bon vespre.
2: Hola, bon vespre, Lina Sant Pol.
4: Sí, bones.
2: Com anem?
4: Va bé.
2: Te cridam del programa Xiu Xiu d'IB3 Ràdio.
4: Vaja, quina sorpresa.
2: T'esperaves aquesta telefonada?
4: No.
2: Bé, és que avui t'hem de dir una cosa. Aquí en directe, davant tot a Balears, li deim, Xavi. Venga. Jordi?
3: Jordi, que sí.
5: Per molts anys. Una per molts anys.
3: Molts anys, Lina Sant Pol.
2: Molts anys, Lina.
4: Moltes gràcies.
3: Amen.
2: Quant any fas? Perdona? No t'han sentit?
4: Ho he de dir.
3: No importa, no, tranquil·la.
2: Això...
4: No, sí, 50.
2: Bueno, 50! Lina, molt d'any, molt d'any. Escolta,
4: ja ho pot dir, molt d'any.
2: D'on ets tu, Lina?
4: Ja, de Palma.
2: De Palma? És que, Xavi, això és una sorpresa que li han fet.
3: Exacte. Les teves amigues, per mi, barra companys de feina, que mos han demanat, per favor, que te telefonassin, féssim aquesta sorpresa en directe. Sí. I, bueno, ho hem fet així perquè Xiu Xiu és un lloc on els desitjos s'acompleixen i estem aquí per fer feliços a la gent.
2: Que te pareix, Lina?
4: I demà ho fem molt feliç i les vull agrair, perquè, bueno...
2: T'han enviat un missatge, una cançó dedicada, com nosaltres cada dia feim. Aquesta és per tu, escolta.
6: Bon vespre, som na Lluïsa, na Mercedes, Nana i na Andreu, que volem felicitar la nostra amiga Lina Sant Pol Mas, de Palma. Dia 31 de maig va fer 10 anys. Era una xifra rodona i hem pensat que li faria il·lusió escoltar per la ràdio aquesta dedicatòria de tots nosaltres i Viure sense tu, d'Antònia Font.
7: Molt d'anys, Lina. Que segueix qui s'així de bé amb aquesta alegria i energia que et caracteritza.
8: No eres solo una amiga, eres parte de mi propia historia y de mi familia. Gracias por una vida entera de lealtad, risas y abrazos infinitos.
9: Bienvenida a los 50, porque ya estás aquí conmigo. Nada, te quiero mucho, como siempre, viviendo la vida, pasándola y disfrutándola, que es lo que nos gusta de verdad a nosotros. Un beso, te quiero.
6: Moltes, Lina, t'estim.
7: T'estim.
8: Atención a todos los oyentes de la radio. La compañera de hoy vale por 1000 y se merece el monumento más grande del mundo. A disfrutar de tu temazo.
10: I arriba un dia de sa vida, és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran curs amb qui més has estimat.
2: Lina, que t'apareix aquest regal que t'han fet.
4: Ai, Déu meu.
2: T'has emocionat?
4: Moltíssim, sí.
2: Que bé, que bé. Ets igual dir qualque cosa.
4: Que són família, que són els meus amics de fa pràcticament 50 anys i que això no té preu. Moltes gràcies.
2: Quina sort, Lina. I de molts anys. I una ferrada ben forta.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Lina, que vagi bé.
2: Adéu,
3: adéu.
4: Adéu.
3: Adéu. Adéu.
11: de geografia, cent de llunços, un dibuix.
2: I atenció, perquè avui ha començat la selectivitat aquí a les Illes, ja ho sabeu, i enguany ha arribat en novetat pels alumnes.
3: Exacte, bravo, atenció, enguany s'incorporen sistemes per detectar possibles intents de còpia durant els exàmens de la Pau. Es tracta d'aparells capaços de detectar senyals emesos per dispositius electrònics com ara mòbils, auriculars, Bluetooth o micròfons ocults, bàsicament perquè ningú se passi de llest.
2: Jo no me referia a aquestes novetats, sinó... Anna Maria Pombo!
12: Anna Maria Pombo és important, una de les influencers més importants del país, que ha entrat en el temari de castellà, per qualque motiu.
2: Describe Maria Pombo.
12: Quina modernó.
2: Rica.
3: Influencer.
2: Influencer i rica.
3: És correcte, important. Influencer, i, bueno, és normatiu.
12: Influenciadora. No sé.
3: Influenciadora.
12: Quina modernó, avui ve.
2: Quina modernó.
12: Però, clar, aquest detectors de freqüència per alumnes. Na Maria Pombo, com a temari, jo he hagut de trecar-me a la universitat per descobrir els xiu-xius que hi ha darrere.
2: I com ha anat, Jordi, mem?
12: I he de dir que quan he arribat ha estat bastant decepcionant.
2: Per què?
12: Sí, perquè pensava que passaven aquests detectors de freqüència, un control, com un aeroport.
2: Com a l'aeroport,
12: allà, passant, seguretat, tal. Però, escoltau el que m'han dit.
3: Amén.
12: A veure, nosaltres és que ens interessa molt el tema dels inhibidors de freqüència que han ficat. Com ha estat això? Com us han passat? Ha estat com un control d'aeroport?
13: Jo no m'ho no passat.
14: Jo no m'han passat.
15: No m'han passat.
12: Però heu vist gent que li han passat?
15: No.
16: Jo no tengo ni idea, la verdad.
17: Que va, no, no.
18: No ho sé, jo l'únic que sé és que m'han dit que un mestre que han passat amb un inhibidor.
12: O sigui, no li han passat a ningú.
2: Els detectors de freqüència són un mite.
12: Jo
2: són
12: no
2: un
12: sé,
2: titular.
3: Ui.
12: Són molt de titulars, perquè s'ha fet com molta bolla amb això, i aquí a ningú li han passat.
3: Jo per mi eren a l'aula per allà amagats. Però bé, de moment queda com un rumor, com a molt un m'han dit que ha passat un professor, però sí. Clar, ningú els ha dit directament.
2: Jo m'imagino aquests... Bé, suposats detectors de metall, de freqüència, com els detectors de metall, que algú va per serena de la mà cercant.
3: Exacte. I te passen per davant sa cara.
2: Sí.
3: És a dir, quan estàs fent-se també un segon, m'hem girat aquí,
2: pip.
3: Jo imagino com un Claymore.
12: Que sí. Ha costat que algú l'hagi vist, però n'han aparegut. Com us imagineu?
3: Ui.
12: Així, no? Com un detector de metalls d'aquests que van per la platja.
2: Sí.
12: Xavi, tu com t'imagines?
3: Com un Claymore, m'ho imagines. I si he jugat a un joc de guerra que se deia Call of Duty allà.
2: Tu te'n recordes en els aeroports? Ara ja no, crec, però hi havia com un detector de metalls a mà, com un aspirador d'aquests petits.
12: Sí.
2: Que te passaven per tot el cos. Exacte, i d'així.
12: No sé de quin esport.
2: Sí, m'ho imagino.
12: Quina pala era en aquest esport?
3: Cricket.
12: Cricket, pot ser. No ho sé, però hem de dir que no són exactament així, aquests detectors de freqüència. Tema inhibidors de freqüència. Mos preocupa perquè ningú li han passat, això. A vosaltres vale, mos interessa. Com ha estat això? Com ha estat l'experiència?
13: No és, en plan, toquen la porta, entra un professor extern i va passant així, fa un detector de metalls, saps?
12: Com si cerqués o?
13: Sí, i si... Sí, és el mòbil de Montona.
19: Ha vengut un senyor mentre estaven repartint els exàmens, els encès, els ha passat per la motxilla i després ha passat entre les files. Però res, 5 minuts i després ja ha partit.
20: I que no sé si n'han plegat un, no sé si vol dir perquè... Perquè per el mos por o perquè ha estat bé. Però segons el que m'han dit...
3: Eva so aquí,
2: Caçafantasmes,
12: Jo crec que un dels grans titulars d'avui és que el detector de freqüència és un mòbil amb dues antenes. I un senyor extern... que ve i el passa per l'aula, per passadís, per les motxilles... Un caçafantasmes.
3: I a més, la instrucció és... Els has de dir als al·lots que hem aplegat a un.
2: Sí.
3: N'hem aplegat a un, per tant, que no copiïn, que funciona.
2: Un ha pagat per tots, com a exemple. Quan l'Ola Flores, en el seu moment, que havia de pagar gent de com tothom. Mira, haurà sonat qualque vegada o creus que realment ho han fet per fer por?
12: Idò, resulta que aquest al·lot, el que deia, no era una mentida. He trobat una persona que era dins una aula on ha sonat...
2: Periodisme, Jordi.
12: I m'ha contat l'experiència.
19: Passar l'inhibidor per les maletes i ha pitat i s'ha parat l'examen i han fet a la persona anar a pagar el mòbil. Ja està. N'ha estat una experiència increïble.
2: Però, és a dir,
12: bastant decepcionat,
2: si tu, si tu tenies el mòbil encès, sonava jo, pip, pip, pip, pip,
12: clar,
2: pip,
12: perquè, perquè amb les freqüències i l'han detectat i l'han dit apaga el mòbil.
2: El mode avion no basta.
12: Supos que no, potser aquest, sí.
3: Aquest enlot ha dit, no ha estat una experiència increïble. Això vol dir que segurament estava esperant, feia molt de temps d'ençà que va llegir la notícia que esperava que això passés perquè fos una bona experiència.
12: Clar, que el professor que castellà tragués un megàfon, tothom de fora...
2: Jo també diré que això és una cosa només per posar nerviós, més nerviosos en els estudiants o el que ja devien estar.
12: Ara t'imagina que fas l'examen i t'apareix una persona per darrere amb un mòbil amb antenes, a la teva motxilla comença a passar de dalt a baix, jo no podria...
3: O que t'han operat i t'han posat claus, no ho sé, és igual.
2: Basta de detectors de freqüència i històries, perquè jo m'he quedat amb això que ha sortit de Maria Pombo, aquesta influencer, a l'examen de castellà, Jordi. Això com ha estat?
12: Sí, sí, també he demanat per Maria Pombo, clar, jo crec que això és una estratègia que fas avui bé per apropar-se als joves, no? Que som ens enrotllats, no? Que podem anar a Maria Pombo. En plan, mireu que xulos, no? Aquí, que moderns. I doncs mireu com pensen realment tots els alumnes. També mos interessa molt el tema Maria Pombo, que segur que ha entrat a l'examen de castellà. Això com és? Entrava en esta mare i no Maria Pombo.
14: No sé qui és. Maria Pombo.
12: Maria Pombo.
14: Jo ni idea.
12: Ni idea.
14: Jo ni idea, jo ni idea. No la coneixia.
12: La segueixes?
17: No. No, no m'agrada.
12: Però, Maria Pombo, mem, l'havíeu estudiada, entrava dins d'esta mare, no, no ho han d'entendre.
17: Jo tampoc ho entenc.
12: La seguiu?
17: No.
2: No. Quin, quin...
12: desastre.
2: Quin desastre.
12: O sigui, volen ser moderns i s'han quedat un altre pic.
2: Clar, perquè Ana Maria Pombo és una influencer d'uns quasi 30 anys i això són lots de 17 anys, crec que no és el target que cercaven.
12: No, no, no ho era.
2: Igualment, és un poc Mr. Vans en sa gorra girada, no?
12: Exacte. Han intentat anar de moderns i no els ha anat, no els ha sortit. Haurien pogut posar Sid Semen. Qualque cosa.
3: Un any record que van posar per analitzar una cançó de reggaeton, la lletra d'una cançó de reggaeton, és possible?
12: Mm. Però és com si posessin la gasolina per analitzar, saps? Com no posar-li reggaeton, mira que modern. Clar, la gasolina ja
3: la gasolina.
12: Fa... un any. Gasolina, com se diu?
3: No ho sé, sí.
12: Bé, encara així, jo he anat fent la broma de si na Maria Pombo era Tamari o no. I resulta que quasi que sí que ho era.
2: Ah, sí? Tamari? Sí, sí.
17: Jo no sabia la seva assistència fins fa un parell de dies que vaig fer un exercici de Maria Pombo.
12: Ja vas fer un exercici de Maria Pombo abans que entrés a Maria Pombo, o sigui, era Tamari.
17: No Tamari, però va entrar també com un escola d'opinió, ara me surt en català, d'Ana Maria Pombo també, i resulta que ha tornat a entrar i, pues, mira.
2: Ah, mira.
12: De Maria Pombo és Tamari oficial de l'examen de castellà de Sa Pau 2026.
2: Després s'ocupa els de joves que estan massa a les xarxes socials i resulta que a l'institut ja estudien a Maria Pombo.
12: Exacte.
2: I després surt a l'activitat. Com quedam?
3: A veure, Jordi.
12: Jo crec que la recomanació és estudiar una hora i després mirar una hora a Instagram.
3: Exacte.
12: I així fas un pot de repàs de tot.
2: Com quedam?
3: Però com ens has vist, els alumnes? Van preparats, hi ha nivell, no n'hi ha gaire...
12: Hi ha molt de nivell, Xavi. Sí? I si no, escolta lo intel·ligents que són els alumnes de SUIB. Tens ara examen?
17: Sí, de llatí.
12: Mem, explica'm algo ràpid d'esta Mari.
17: Carpe diem, aprofita el moment. Saigo, que surten moltes. Així un poc, en resum, les molècules estan molt juntes i fan que la temperatura no variï massa. Depèn de processos que ha...
2: Molt bé.
21: Un 10. Un 10. Que és una reacció del cos d'un agent patogen.
2: Un 5, un 5.
3: No,
12: però, escolta.
2: 5 i mig.
12: Jo no m'enterava de
2: res. Més que jo ho saben.
12: O sigui, just els he agafat anant a l'examen de biologia. I com podeu comprendre, la biologia en aquest estudi no som experts. I jo m'explicava una idea. Bé, supos que està molt bé. Podríem haver mullat qualsevol borrada.
3: Exactament.
2: No, però... Vosaltres, com us va anar a l'activitat? Bona, recordeu o no?
3: Sí, bastant millor que el curs.
12: Sí. Sí. Jo és que, clar, vaig tenir l'activitat Covid. Sí, mos varen llevar un munt de Tamari...
2: Ah, és d'aquesta generació que li han posat tot fàcil, eh?
12: Sota aquesta generació que li han posat tot fàcil.
2: Mos ho varen regalar tot, varen
12: dir. Sí, a batxillerat mos varen pujar un punt de tot, ja per fer els quatre treballs des de casa. Mos varen dir, vos pujam un punt, i després de l'activitat era, vos ficam només un terç del Tamari.
2: Uau!
3: Ah, sí?
12: Sí, sí, ja vaig tenir l'activitat premium.
2: I que vas treure?
12: No massa.
3: Bueno.
12: No, mira, en total...
2: Ni així,
12: en
2: tot, Jordi.
12: No, en total, un 11 sobre 14, però perquè
3: se
12: mitja...
2: Ah, està superbé.
12: Perquè se mitja...
3: En Jordi és mític.
2: No. Sí.
3: M'ha anat malament.
12: Sí.
3: I després té un 8. I tu, no, que t'havia anat beníssim, tens un 5 i mig.
12: Puc xerrar, puc xerrar.
3: Ai, perdona.
12: No, perquè vaig, o sigui, selectivitat potser m'ha quedat un 6 i mig, 7. Però la mitja de batxillerat se me va inflar moltíssim.
3: Molt bé.
12: I m'ha quedat un 11.
2: Molt bé, molt bé.
12: Així som.
3: Molt bé.
2: Jo no diré la meva nota, millor, per no oferir sensibilitats. Meves.
12: No, ara ho has de dir.
2: Que vaig suspondre, quasi.
3: Ah, és vera.
2: Perquè m'ho va fer mitja, que si no...
3: No estic rient.
12: Hi ha molta gent. Jo tenia una amic que feia això. Treia un 2 d'història i un 10 de mates. I així li treia un 6.
2: Això mateix vaig fer jo. Un 2 d'història i un 10 de mates.
3: No tan malament. Havia de treure un 6 i mig, una cosa així.
2: T'haguessis pogut esforçar més.
3: Molt poc divertit.
12: Bé, aquí som tots.
3: Record que economia va anar molt bé. Vaig treure un 9.
2: Aquí som, exacte.
12: És que tu economies... Clar.
0: Your husband is coming.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
8: Tentol!
7: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: resulta que és hora de classe, abans parlàvem de selectivitat i d'hora classe, una mica girada la cosa, perquè normalment el professor random mos visita els divendres, però com que a finals de curs tot se descontrola una mica, avui ha vengut a veure'ns en el professor random, en Xavi Pou. Hola, Xavi.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Hola a tots. Teniu ganes de veure una pel·lícula
2: sí.
1: com a final de curs.
0: Sí.
1: Una que duri mitja horeta i ho passant ràpid fins a les 8, fins a les 9 i ja està. Tranquil·lament.
2: És molt guai aquest professor, eh?
0: Sí, sí. És el millor.
1: Anem a veure Babe, el cerdito valiente. Yeah. Un clàssic. Hola a tots. I el primer que vull fer és demanar-vos, molt important, heu après avui...
2: Sí.
0: Que na Maria Pombo és important.
3: Exacte. Que I que en els al·lots de 17 anys no els importa gaire, na Maria Pombo.
0: I però no... és important per accedir a una carrera.
1: I no... sí. Ah, bueno, llavors sí.
2: Ja que amb dues antenes pots fer un detector de freqüències. Amb dues antenes teu top, teu mòbil.
1: Ah, això està fantàstic. Saps com fer-la?
2: Sí.
1: Ah, fantàstic, molt bé. Sí. Ho podies fer ara?
2: No.
1: Com a taronja.
2: Per mentiré.
1: Deixa'm estar. Jo, venia cap aquí, m'he quedat molt impactat amb una notícia, ara m'ho dir jo, perquè fa un parell de setmanes varen xerrar de la increïble obra d'art que era un plàtan aferrat a una paret amb una cinta adhesiva, i resulta que l'han robat.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí.
0: Com és això? Que bona.
1: L'han robat, pues mira, com és això, han fet així amb petitet, la cinta de riba, ha agafat el plàtan i se l'han endut.
0: Però s'han pensat que era un plàtan allà o...
1: Estic bastant segur...
0: O l'han robat intencionadament com a obra d'art.
1: Jo no som la policia, però amb tota l'autoritat que m'ha donat, jo diria que ha estat intencionat una persona que, clar, estava a una exposició... d'art contemporani, ja t'imagines una manqueta de què va ser cosa.
3: Però era un plàtan que s'anava canviant.
1: Clar.
3: Vull dir, no ha estat tan greu.
1: No ha estat greu.
3: No el pot revendre,
1: aquest plàtan. El mateix dia ja ha estat arreglat. Vull dir, clar, tu agafes una obra d'art i surts d'allà amb un plàtan, perquè recordem que el museu tenia unes instruccions i el que feia era anar posant el plàtan i anar-lo canviant. I ells no tenien el plàtan original.
0: Així no se prodia.
1: Exacte.
3: Així que els somatges ho canvien. O sigui, dins el museu val milions,
1: sí?
3: Però de fora del museu és un plàtan.
1: Exacte.
0: Que curiós. Que
1: fort, això, sí. Això és el que t'aprèn d'avui. Sobretot, no ho veu o no val res.
3: Gràcies, professor.
1: Bé, el Lots, avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
4: Hola, professor. Som en Miquel Pau, d'Esmalpàs, i tenc uns anys. Vull tenir un dinosaure. És el meu objectiu vital i tot el que me motiva són les meves accions. És per lo que vaig a classe, és per lo que menjo les verdures que me toquen i és per lo que no envia la merda a ma mare cada vegada que me desperta per anar a l'escola. Sé que vull, però no com aconseguir-ho. Professor Random, com puc tenir un dinosaure?
1: Ah, tenir... Miquel Pau, primera cosa, queixa boca. Queixa boca, no se li diu això a una mare. Tenir és una cosa inherent a l'ésser humà. Tenim perquè som, però no necessàriament som perquè tenim. Mm. Tu tens un objectiu molt noble, que és tenir un dinosaure. Però abans hauries de tenir en compte coses com aquestes, que diran que gent molt més llesta que nosaltres ha pensat abans. Com, per exemple, aquesta frase d'Arturo Graf, poeta.
5: Com més posseix l'home, manco posseix, es posseix a si mateix.
0: Mira que t'han posat sí. efecte i no l'has pogut llegir bé.
2: Perdoneu.
1: És un
2: que era fàcil, eh?
1: Ja és part del ritual. Ja és part del
2: nostre
1: ritual.
2: Exacte, és que pot perquè és una...
1: Bé, com més posseix l'home, menys es posseix a si mateix. De les dones no dius res, eh? Mm. Aquí, opinió cancel·lable, podríem dir. Poeta Arturo Graf? Possiblement sí. Mare Teresa de Calcuta va dir...
5: Com manco tenim, més podem tenir.
1: Que jo crec que és una frase que té molt de sentit i, per tant, no en té gens.
0: Uau,
1: no sé si
0: filòsof.
2: Increïble.
1: Xupa-te, Sama, de Calcuta.
0: Qui ha dit Sion Katsana?
1: No fa falta anar a Bilisalem. José Saramago, escriptor, va dir...
5: Tenir no es posseir, es pot tenir allò que no es desitja. Possessió és tenir i gaudir allò que es té.
1: Que la pregunta que llavors faig després d'això...
0: Com t'agrada, aquesta planta, Xavi.
2: Pas amb vostè.
1: Dóna molta autoritat.
2: Faries programa així, si podes.
1: Bé, la pregunta llavors amb aquesta frase és... aquesta frase trobeu que té sentit o que posseix sentit?
0: Jo aquestes preguntes no les conec.
3: Jo m'he perdut.
1: Com se nota que s'està acabant el curs i això no hi ha qui li va recollir.
2: Sí, ara ja. Esprint final, que diríem.
1: Bé, idò, i per això, estimat alumne, Miquel Pau, d'Esmalpàs, si el teu objectiu és tenir un dinosaure, t'he de donar una gran notícia. Vols un dinosaure? Pots posar-te en marxa ja mateix per tenir-lo gràcies a una de les cases de subhastes més conegudes del món, que tampoc diran perquè no mos paguen. Per un preu de sortida de 20 milions de dòlars pot tenir un tiranosaure rex per ser s'enveja de tots els teus companys de classe. Què dius? Que el teu amic té un cosset que se diu Cusqui i l'estima molt i que sap seure quan li dius seu i l'hi podries tenir... Una bèstia parda de més de 3 metres d'alt que te pot menjar a tu i a la teva família en 0 coma.
0: Què? Què és això? Ara estic descol·locada. Com que poden tenir un dinosaure?
1: Això ha passat?
0: Un tiranosaure rex.
1: Un tiranosaure rex, concretament.
3: Jo m'has creat una necessitat de tenir un tiranosaure rex.
1: Sí, no viu, no viu.
2: Això no està viu. I posar-li Cusqui.
1: Cusqui?
2: Sí, m'agrada.
1: Tu te quedes amb pescar.
0: Això m'agrada més whisky, per un ca.
2: Whisky?
0: Sí. Bé, digues, digues.
1: Per un motiu concret.
0: No, tiranosaure.
1: Bé, i de... Sí, el Lots, pot tenir un dinosaure? Sí.

0: xerrant d'objectius possiblement inassumibles. Hola, som un dinosaure i vull aprendre a pilotar una màquina del temps. Mira, jo no estic com per dir-li que no a un dinosaure. Mm-hmm. Aquest dinosaure que se subhasta, nom, gust, i el
1: però
0: van
1: rebre...
0: Però real. És real.
1: Se subhasta un dinosaure.
0: És real, és real, però això no ha dit el nom.
2: Se'n van extingir.
0: Per això no l'he vist cap de mi, cap aquí avui.
1: És una figura.
0: És una figura, és un fòssil de dinosaure.
1: És un fòssil,
0: d'acord,
1: és un fòssil. Au.
2: És una pedra.
0: Un
2: esquelet. És
0: esquelet fossilitzat. Nom gust, i el van trobar a una finca de Dakota del Sud. Surt dia 14 de juliol a subhasta per 20 milions, com ja han dit, però s'espera que pugui arribar a 30 milions. Ja. No sé si vos hauríeu de gratar una miqueta més sa butxaca.
2: Home.
1: No, jo ets atenc.
2: Esquadra en Joan Miró se va subhastar fa dues setmanes per 40 i busques milions d'euros.
1: Sí, 36 milions.
3: Sí, que és més o manco una setmaneta de xiu-xiu.
2: Més o manco.
0: Podríem dir que un quadre de Joan Miró llavors equival a dos dinosaures. Dos dinosaures rex, fantàstic. Se van passar 3 anys per extreure'ls d'aquesta finca de Dakota del Sud. Li van treure tota sordoca, el van tornar a muntar sense... Vols saber com aquells puzzles 3D que sempre se t'aperta alguna peça, no acabes de sabre, hi ha aquelles de punt... I d'allò són el mateix, però amb peces que són més grans que tu mateix, que donen un... A mi m'agrada, te donen una altra perspectiva de sa vida. Aquí tens el fèmur, aquí tens una costella...
1: No,
0: pots anar fent així. I també he de dir, no és la primera vegada que hi ha una subhasta així, perquè ja se'n va vendre un l'any 2018 per 2,36 milions de dòlars a París.
1: Bueno, jo no sé qui col·labora en aquestes subhastes.
3: Qui compra i per què les venen? Això no ha d'anar...
1: Exacte, eco.
3: Això hauria... L'Ajuntament
1: de
3: l'Ajuntament.
1: Totalment. En el museu. En el museu d'arqueologia de Dakota.
2: Exacte.
0: Ja no vull dir res, però... Tu li regales en el museu de Porreres un dinosaure que fa 3 metres d'alt i pentura li fas un quadre.
1: Home, no, el tindrien guardat a l'Ajuntament, a Montición.
0: Ben conservat segur. Ara, troba l'espai.
1: Montición, a Porreres. Sí, ja. Sempre se troba.
3: Sí, una rotonda, ja una rotonda quedaria un guapo.
0: És que, si mos hi poden, troben solucions.
2: Acabaria vandalitzat.
0: Per això jo vull que viatgem per altres grans bandes de subhastes que m'han creat l'atenció.
4: Ja ho sé, que ha de ploure, per això me deprimes.
1: Com, per exemple...
0: Com, per exemple, Io Sono, l'escultura invisible. D'aquí és aquesta cançó,
1: no
0: que diu Invisible, de fons.
1: No fotis. Van subhastar una escultura invisible.
0: Invisible, i a més diré que intocable, també.
2: I llavors diré una cosa. Sí? La tenim avui a xiu-xiu!
1: És preciós, espectacular.
3: Sí, sí.
1: Que em pagà per això.
3: Perquè els oients se facin una idea, no se veu.
0: L'estan vegent ells tant com nosaltres. Bé, aquesta escultura invisible va fer Salvatore Garau, artista italià de 8.300 dòlars, se va subhastar.
1: I però com era? Com era?
0: Com era? Era res...
1: Però hi havia base, per exemple.
0: Hi havia base, sí, tenien una base amb el que locaven, però el que donaven era un certificat de hola, tu ets el posseïdor de l'escultura invisible. A més, aquest artista va fer una explicació que va dir: el buit no és res més que un espai ple d'energia que es condensa i es converteix en partícules, en fi, en nosaltres. I encara que no buidem i no quedi res, segons el principi d'incertesa de Heisenberg, aquest res... No té un pas.
1: Se va currar en Salvatore.
2: Se va comprar.
0: Se va acordar. Va xerrar molt per no dir-les, que és en essència una miqueta la seva obra que havia fet, que acabava de fer. O sigui, tu pagues i t'endús un certificat d'autenticitat firmat per l'artista.
1: En Salvatore Garau. Exacte,
0: que és un artista conegudet. En el pitjor dels casos pot vendre el certificat i dir... O li pots afordar a qualsevol escolta altra cosa i dius... era això. Bé, era una crítica, això. Era una crítica en el món dels NFTs, totes aquestes obres d'art digitals per blockchain que consumien molta energia. Ell va fer el mateix, però amb molt menor de cursos. Ell va dir, aquí necessita una potència de computació increïble, jo he fet un certificat i aquí ho teniu.
1: Bé, d'acord. Sí? Ara comença acceptant aquesta escultura.
0: T'ha agradat més, no?
1: Sí.
0: Bé, el mateix autor també ha fet ofertes, obres com Fiato d'artista, Alà d'artista, que és un globus amb el seu alà dins. Per si vols tenir una cosa una miqueta més tocable, una cosa que te puguis endur a casa i dies això.
1: Això ho pot fer tu, Xavi Oliver. Jo crec que les teves fans ho comprarien. Sí. Infla una bufeta i digues que és el teu aló.
0: Exacte, en lloc de posar-hi sobreçada i posant-se-la d'en Xavi.
3: Això no hi havia qualque famós que havia venut com una cosa d'aquestes? Suor o qualque cosa així?
0: Bé, hi havia la merda d'artista coneguda dels temps... no sé, ara no m'atreviria a dir quina corda, que era una lluneta que parlava merda d'artista. I que no sabien realment... Clar, no sabien si hi havia merda d'artista de dins o no. i era part de sa gràcia. De si tu l'obris per comprovar-ho o no.
1: Això està agafant una direcció sí. que no...
0: Sí.
1: Escatològica que no vull continuar.
0: Una direcció que no t'agrada, que és història de l'art. Bé, passem a sa següent. Que si te hizo tarde, hace rato se fue el barco y te suelto las botellas
1: con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de... A veure, en què mos sorprendràs ara, Xavi, quina te... subhasta que també t'ha sorprès.
0: I jo, si voleu, la subhastaré. Jo vos demanaré quan pujaríeu per aquest objecte, perquè se va subhastar una galleta d'esquip de supervivència del Titanic.
1: Què pagaríeu per
0: què
1: això?
0: Pagaríeu per
2: absolutament
0: això?
2: Res.
3: Sí, no m'interessa gaire. No m'agrada tant la pel·lícula.
0: I jo afegiria, fins i tot menys.
2: Exacte. És a dir, si la regalassin, diries, escolta, i què faig amb això?
1: Però com va sobreviure una galleta? Ah, perquè estava un kit.
0: Clar, estava un kit de supervivència, va haver gent que va fugir una miqueta amb els botes salvavides.
1: És un trasto que queda un calaix.
0: Sí.
2: O te menges.
0: La part bona és que ocupa poc espai.
1: Sí.
0: Ocupa menys que l'estàtua invisible, he de dir. Fins i tot aquest certificat que te donen. Bé, la galleta, més galleta que he dit jo. A mi m'agrada molt, vull dir, anglesament no poder. Ben quadrada, la típica que té forats així de gulàs, que sembla una quadrícula. M'ha agradat molt i s'ha arribat a subhastar per 15.000 lliures.
2: Mira,
0: difereix una mica.

0: de fes a pell. I diu, oh, tenc un kit de supervivència, estem en una illa deserta.
1: Sí.
0: I diu, oh, el kit de supervivència és titànic. Clar, que és titànic, t'imagina una cosa bastant ben parida, amb mil coses. I trobes aquesta galleta.
2: Escolta, fa, no fa molt, mos obligaven a tenir un kit de supervivència cadascú a ca nostra. No m'ho pareixeria malament tenir aquesta galleta en el meu kit.
1: Pentura aquesta no, perquè jo, el meu problema és que ja, no sé si t'ajuda a sobreviure, però segur que està estantissa, que això és el pitjor.
2: Clar, això és
0: veritat. I no només, exacte, te deshidrates perquè després vas d'aquí gates.
1: Exacte.
2: No seria guai tenir en el kit de supervivència una cosa diferent en el teu company de fi del món?
1: Ah,
2: mira,
1: sí?
2: Jo tenc una galleta titani, tu què tens?
1: Una cosa personalitzada i poder dir, ai, ja tenc això, exacte. Ja m'he preparat un millor menú...
2: Exacte. I així teniu tema de conversa per sobreviure.
0: Clar. No està no s'ha de pensar,
3: és important.
2: Sí, jo només penso en l'entreteniment.
0: Totalment.
1: Totalment. I el pitjor de la fi del món, quan tothom sap, és l'avorriment.
0: Clar.
2: Exacte.
1: Sí. Bé, qui se l'ha enduit, aquesta galleta? Se l'ha dit un comprador crec, i jo dedica aquesta galleta més... Està molt desgastada. Té bona part de la part frontal destrossada. Té com un estucat a la part frontal. Jo, per això, no pagava més de 100.000 lliures. Vull dir, ni de metà. Bé, se l'ha duit un comprador grec amb una miqueta de formatge feta, que jo crec que és ideal perquè te doni una miqueta de botulisme.

0: D'acord, no sé ara que quin objecte ja més mos pot sorprendre.
1: No, Pantura se frase, si és que marxes, vagi bé, adéu, si hi ha o por, far de cor de les calces que el vas deixar. Això diu la cançó. Bé, un altre objecte que sol subestar, sardava interior de la reina Victòria.
0: Això no me desagrada, veus? No, aquí ja pagaria un poc més.
1: Sí, ja pagaries una... Per on, home, a què pujaria?
0: Perquè no deuen ser unes bragues com les d'avui en dia.
1: No.
0: Això ja és un punt.
1: No.
0: Te sorprèn.
1: Clar, la reina Victòria, que si no estic equivocat, et s'acaba de donar el nom a l'època victoriana. Te pots imaginar una miqueta per on anava a vestir allà. Un tanguita cookie no l'usava.
2: Deuen ser com
0: unes calçoneres vestit de l'ample.
1: Sí, vestit de l'ample i fins i tot les calçoneres de dur damunt de les calçoneres damunt de les calçoneres d'anar vestit a l'ample, te diria jo. Se va vendre, se va subestar per 650 lliures.
0: Un preu barat, no?
1: Sí,
2: de sortida, eh?
1: No, preu final.
2: Ah, sí? Preu final, sí. Això és el més interessant
0: molt
2: de tot.
0: Poc, sí. Exacte. Bueno. Més que molt manco, la galleta.
2: Fins la galleta?
1: Sí.
2: I això és l'estatua invisible?
1: El pack total se va vendre per 17.000 lliures, que ho dignifica una miqueta. Clar, era una part. Si ho separes, perd una miqueta el seu valor. No xerdàvem bé, precisament. Mínim, jo crec que, si vos ho imagineu, jo crec que devia passar mig quilo de tela, m'imagino, no ho sé. I si li lleves les costures, cada dia te pot fer un mantell per la taula, amb tota la tela que hi havia.
0: Home, dinar amb unes estovalles, que són les bragues de la reina Victòria, no ho sé jo.
1: No sé
0: si faria unes estovalles.
1: Pantura no et sida més higiènica.
0: Ni una coixinera.
1: Però, poder dir, aquest mantell que estem utilitzant les bragues, és una cosa que a mi m'agradaria poder dir
3: si és que aquí,
1: tot algun moment de la meva vida.
3: Totes les subhastes, tot el que se compra és per l'anècdota.
1: Clar.
3: Tot és per riure un poc.
1: Sí. Jo, és el que t'endús, poder contar, sobretot. Bé, a més, eren una roba interior que tenia un forat per enmig, que és cosa que s'usava en aquell temps, però el que t'he encantat, però podeu imaginar
0: perquè... Clar, perquè duen molt de vestits.
1: Sí, i per no haver de desfer tot, i obrien i feien el que necessitessin en aquell moment.
0: Per comoditat, per logística.
1: Sí. Una peça de segona mà, o millor dit, de segon cul, usat per la reina i per la gent que se les ha posat per fer la broma, que segur que no és poca. Vull dir, jo he tingut les calces de la reina i, evidentment, me les pos.
2: És que, a veure, desapercebut, però Xavi Pou acaba de dir que li encantaria dir en qualsevol moment de la seva vida que té com estovaes les bragues de la reina Victòria.
1: I que si la sangués me posaria de dins i me faria una foto en Instagram i això som jo, a de dins les bragues de la reina Victòria.
3: Tothom va veure aquesta fotografia.
2: Jo li faria like.
1: I és qui digui que no faria això?
0: No, innecessari, Xavi. Sort que no tens de 100.000 lliures gastadores.
1: Sí, i segurament sort que no tens de 100.000 followers, també. Bé, no és una cosa que hagi estat perduda i que just s'ha trobat de cop, anar passant de mans de generacions en generacions. Això és una cosa familiar.
3: I és com el rellotge que passava de generacions.
1: Exacte, això mateix. Imagina't que te diuen, aquesta és la teva herència, unes bragues que jo vaig pensar durant 30 anys, que era una funda en un adorador. Imagina't-vos-ho. El pis no te l'enduràs, les bragues endavant. Declaracions dels responsables de la subhasta quan se va fer

0: Varen dir, sempre és meravellós manejar història vivent. En un món turbulent, poden mirar darrere a una de les monarques més grans. I a mi me sembla fatal que les botigues no te deixin tornar a la roba interior si ja te l'has provada, però aquesta estigui fent voltes per totes bandes. O sigui, tremenda injustícia.
1: Indignant.
0: Tot el lot se va vendre a compradors del Regne Unit i també internacionals. O sigui, que allà on siguin les bragues, no tot les tenim en la nostra ment.
2: El meu pare és un formatge, hora la uri, hora la llar de uri, que està guardat en un prestatge, hora la uri, grero.
1: Aquesta cançó és un temacle. El meu pare és un formatge.
0: És un tamarral d'esponi
1: passador. Ara me diràs que se va subhastar un formatge.
0: Un formatge... Sí, sí. Anem a parlar una miqueta de context, vale? Perquè el nom de l'article és Virgin Mary in Grilled Cheese, val? Que sembla com a nom de còctel. A mi m'agrada bastant.
1: Virgin Mary.
0: Virgin Mary Grilled
1: Cheese.
0: Sí. Però no era això.
1: Què vol dir Virgin Mary Grilled Cheese?
0: És el formatge torrat de la Verge Maria i se va parar a la subhasta del 2019 i què consistiria? Era un sàndwich de formatge que varen posar una tardadora i, segons la venedora, les marques d'estordat formaven la imatge suposadament de la Verge Maria.
1: Clar.
0: I una de les coses més importants d'això és que mentre ho varen fer i el varen subestar, no li havia sortit cap tipus de fong.
1: Home,
0: que jo
1: crec
0: que això és més miraculós encara.
3: Exacte.
1: Confirmant, mira, que era un miracle.
0: Confirmant que com a mínim algun miracle era. Pentura no, és que deia sa venedora. Segons aquesta dona, el formatge fa sa cara de sa Verge Maria. I Inés Mateu, si el voleu cercar a partir d'ara, ja vos rept a que me descrigueu quina és l'imatge que hi ha, perquè jo hi veig més narració jurada.
1: O sigui, podeu, vinga, te podeu faré anar... cas i la cercaré.
0: Podeu anar posant Virgin Mary in Grilled Cheese i trobareu el formatge amb el sàndwich i tot. Anem a veure. La part tordada també hem de dir una cosa. La part tordada no forma la Verge Maria.
1: Literalment és un cremat, és no sabeu
0: sí,
1: res.
0: Ai, és un cremat.
1: Però és que no sabeu res.
0: Tu veus una Marilyn Monroe?
4: Sí.
1: Per favor, quin oi de sàndwich?
0: Tinc una pregunta. Qui,
4: que té molta gana.
0: En qui vos has quedat?
1: No, el menjador, això.
0: Perdó,
4: Xavi, digues.
0: No. La gana t'ha fet veure a Marilyn Monroe.
4: No.
0: Aquesta és la teva explicació. Bé, la part tardada no forma el que és la Verge Maria, sinó que forma els fons, clar, forma els contrastes, és negre de la foto, clar, però no queda, jo crec que no queda tan bé dir el formatge tardat de la paret de l'ardera, la Verge Maria, jo crec que no queda tan comercial.
1: No.
0: Qui es compres...
1: Res d'això és comercial,
0: sí,
1: Xavi Pou.
0: Res d'això és comercial. Bueno, si li poses suficient mordo, jo crec que sí. Qui el compret se n'enduia dues coses. Una és la imatge de la Verge Maria damunt d'un sàndwich i també el registre dental de la dona, perquè el sàndwich ja estava mossegat.
1: Això m'ha aparegut a la foto. És com un sàndwich acabat de... Com, sí. Això que ja no em vol pus i el deixes.
0: Sí. Segons he llegit la història, literalment era que va mossegar el sàndwich i va dir, perdona, aquesta senyora d'aquí damunt me sona.
1: Per quan se va subestar, Xavi?
0: Per $28,000 a través d'una plataforma subestes online, a la que per no dir-li nom, li direm BA. I la va comprar un casino de Las Vegas i van oferir a la venedora, que és una Diana, un viatge a Las Vegas per fer l'entrega oficial i donar-li un xec de plàstic d'aquests, a mi m'agraden molt, aquests que estan gegants, que fan més gran que la persona, amb la firma ben grossa, amb el pagament, a canvi de tenir aquest sàndwich i poder-los posar. Perquè, clar, el que més volia aquest casino era que deien que ells estaven... Molt disposats a tenir tenir objectes mítics que la gent pugui anar a veure i la gent pogués anar una miqueta per agrinar
4: d'una manera.
1: $28,000 tirats.
4: Això mos demostra aquesta secció, Xavi Pou, que l'importància del relat, que la gent paga per l'anar amb el producte.
1: No teniu res per subestar, vols?
4: Aquest boli ha estat en les mans de... Tot seguit de xiu-xiu. De fet, m'han robat una s'altra.
1: Apostes. Mocions.
4: Per quan sortim? Preu de sortida.
1: 20 cèntims.
4: 20 cèntims.
3: I també tenim...
4: Jordi?
3: 3 guions oficials del programa. Xiu-xiu.
1: Que entra de les parts.
0: És més, Jordi omplia un i així en quedaran només dos i multipliquen el seu valor.
4: Molt bé.
3: I a més, en el guió...
0: Sí?
3: Diu coses que la gent no sap.
1: Buuuuh!
3: Són ses millors.
0: Ses part aixades, eh?
4: Adjudicat per 20 cèntims, Anina Mateu. Però me'ls donaràs 20 cèntims, no?
1: Sí, després te'n donen. Xavi Pou, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve. Adéu. Una aturada i tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon dia. Les treballadores de 0 a 3 anys faran vaga dia 16 de juny. Ho han anunciat en el transcurs de les manifestacions que han tingut lloc avui a hora baixa a les Balears i que han aplegat prop d'un miler d'aquestes professionals.
2: A Es Mercadal també s'hi han concentrat prop de 150 assistents. Les camisetes grogues s'han tornat a veure a la plaça Paracamps, han llegit un manifest i amb pancartes i xiulets han clamat per una reducció de les ràtios i un calendari per aprovar els nous decrets de mínims. En una performance han denunciat aules plenes d'infants sense espai. Laia Coll és membre de la plataforma Menorca 03.
3: Decret 2320 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram, es decret que hi ha, per exemple, per ses gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això, s'ha de reivindicar. Evidentment, hi haurà una segona vaga, sí.
1: Mentrestant, els joves estudiants superaven el primer dia de les proves d'accés a la universitat. 100.000 alumnes tenen ja la mirada posada en els exàmens de demà després d'aquesta primera jornada.
2: Demà reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de geografia, química o disseny. Els nervis han començat a desaparèixer, així com passaven les hores.
4: Al principi castellà m'he posat un poc nerviosa perquè era el primer examen, però després he sortit més tranquil·la, ho he comentat amb les meves amigues i ha anat bastant bé. I les altres també han anat bastant bé, encara que te poses nerviós de fer comentaris i comparacions, però en general bé.
5: Demà són un poc més difícils, però intentaré que me surtin bé.
2: Uns exàmens que per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
1: Però la jornada deixa més qüestions i s'ha decretat presó provisional i sense fiança per un home acusat d'amenaçar greument diversos veïns de Maó. Va arribar a introduir una arma detonadora a la boca d'una persona per motius vinculats amb tràfic de drogues.
2: També té denúncies de veïns per presumptes violacions de domicili i amenaces de mort amb armes blanques, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques.
1: I el nou servei integral d'addiccions municipals d'Eivissa ja és en marxa. L'Ajuntament consolida així 20 anys de feina en prevenció amb un model que amplia l'atenció a noves realitats com les addiccions tecnològiques.
2: El servei s'estructura en 5 línies d'actuació: la preventiva, la d'actuació en entorns d'oci, l'atenció i assessorament personalitzat, la sensibilització i la intervenció en exclusió social. A més, incorpora noves problemàtiques com les addiccions relacionades amb les tecnologies. Sentim primer Manuel Jiménez, regidor de Joventut, i després Iván Castro, director de Benestar Social de Vila.
6: En 2020 no s'hablava de tecnologia com un procés addictivo. Y hoy en 2026 cualquier familia le preocupa mucho el uso de pantalla por parte de los menores o incluso de los adultos, ¿no? Hay una evolución muy significativa en el mundo de las adicciones.
7: Hemos nombrado que las escuelas de verano municipales es el primer año que estarán libres de teléfonos, menos los directores que tendrán que hacerse cargo de ello.
1: I anem amb una qüestió de darrera hora, perquè la UME, la Unitat Militar d'Emergència, se suma a les tasques d'extinció del greu incendi de Los Garres a Múrcia, que ha obligat a desallotjar habitatges i tallar carreteres.
2: El govern central ha mobilitzat mitjans aeris i terrestres d'altres comunitats per ajudar a sufocar el foc. Prop de 200 efectius de la comunitat tracten d'extingir les flames que ja arriben al nucli de població del Llogaret murcià.
1: I amb aquesta qüestió arribam a les 9 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 15 tants, segona hora de xiu-xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i acaba d'entrar Passaportes, col·laborador que mos ve a veure només per contar-nos la seva pel·lícula, el cineasta Josep Alorda. Josep, com anem?
1: Hola, bon vespre.
0: Com estàs?
1: Hola. Fa molta calor, eh?
2: Sí.
1: Que? En el món, dic. Bé, a Mallorca, realment.
0: Fa molta calor, eh?
1: Fa molta calor.
0: I aquesta gent?
1: No ho sé.
0: D'acord, d'acord. Sí que fa molta
2: Josep,
0: calor.
2: Josep, estàs bé?
1: Sí, crec que se m'han dilatat les cordes vocals. Per això xerra així.
2: Vols un pot d'aigua?
1: De calor.
0: Què li passa, aquesta
2: nota? Ja és, segur.
1: No, no, estic bé.
3: Jo crec que ha tingut una experiència que l'ha canviat.
2: És vera?
3: L'ha canviat, sa manera de xerrar i tot.
1: La veritat és que, Xavi, tu no ho saps, però vaig sortir per primera vegada del país.
2: A veure, però tu que ets un home viatjat.
0: Sí, no pot ser.
1: Sóc un aventurer.
0: No pot ser que fos la primera vegada que sorties del país.
1: Efectivament, vaig anar a Manacor. No, però estic realment molt trist. Uh-huh. Ja ho sabeu, que jo sóc una persona molt graciosa, però faig pel·lícules molt tristes. Uh-huh. I realment estic molt trist perquè ven d'Andorra. Vale,
0: ah, Andorra has anat.
1: Efectivament.
0: Andorra. Per això t'han posat de fons aquest grup que se diu Grup Forces Elèctriques d'Andorra, FEAS. Grup Forces Elèctriques d'Andorra.
2: No coneixia cap grup andorrà.
0: No són d'Andorra, són d'aquí, de Mallorca, de Palma. Ah, i saps que hi toquen Joan Trias, el nostre company?
1: Què dius?
0: FEA, sí, Forces Elèctriques d'Andorra.
2: Pensava que el grup era Forces Elèctriques i tu deies d'Andorra.
0: No, se diu així.
2: Ja ho sé, ja ho entes.
0: D'acord. I sonen així, mira.
2: Entesos.
0: Escolta. Rock!
2: No pot ser més cringe, això que acabes de fer.
1: Que guai, tio. Inés, estàs en la onda.
3: No, però... Sí. Josep, no estàs tornant a Andorra amb aquesta cançó?
1: Sí.
3: No, ara tanques els ulls i t'ubiques.
0: Bé, i què has fet a Andorra?
1: Bé, Andorra. Anava a un laboratori de guió de... Bé, un festival de cine, tal, no sé què. Però m'ho he passat tan bé, perquè a vegades vas a un festival de cine i trobes gent que... No, li falta un bull o tal. I en aquest no, en aquest tothom era superxulo, tothom era superguai, i tothom era gent supersimpàtica, supereguda, i m'ho vaig passar
0: molt bé. T'has retut, idò.
1: Efectivament, damunt també vaig treure noves coses del meu guió en particular i molt content, per això estic trist.
0: No era bona. I per què estàs trist?
1: Perquè s'ha acabat.
0: Ah, oh.
1: Claro.
0: Però ets aquí, així.
1: Sí, també és divertit estar aquí. No? Però hi ha una cosa que no sé si coneixeu, que se diu la nostàlgia anticipada.
0: No estic familiaritzada amb aquest concepte. Bé, vosaltres?
2: Tampoc.
1: La nostàlgia sí que sabeu el que és, no?
2: Sí.
1: Vale. I la nostàlgia anticipada, jo ja m'ho va passar ja, que és que estava ja disfrutant, no? Però també estava trist en aquell moment, com de pensant ja en el present, pensant, ostres, això s'acabarà en qualque moment.
2: Sí, això m'ha passat qualque vegada.
0: I d'això et sonar. Aquestes intensitats...
2: Bé, tampoc tant.
1: Sí.
0: Però has entrat en viure el moment i ja pensaràs que quina pena quan es passi, però no pots estar pensant quina pena...
3: Però és que la vida adulta és molt complicada.
1: Clar.
3: I quan tornis tindràs obligacions i tindràs molta cosa.
0: Quina comèdia.
2: Les obligacions, venir xiu-xiu a explicar-nos què ha fet Andorra.
3: Però tu, quan passaves una setmaneta de viatge, quan eres petit, de l'estiu, passaves una setmaneta i t'era igual després tornar, perquè anaves en el parc, o anaves a la platja, però ara no, ara obligacions.
1: La veritat és que sí.
0: Bé, ja està. Per això hi dona bona nou. Au, no tenim vacances.
2: És que jo no fan vacances per això.
0: No hi dona.
2: No vull tornar, he de tornar a ser vacances.
0: Tots estiu aquí fermats.
2: Jo, això faré.
0: Com un cus.
2: Un martellet.
1: El meu no eren vacances, era feina, realment.
0: Bé, si se pot dir feina el que fas.
1: Exacte.
2: Oh! Molt en baixos, eh?
1: Anem a veure, sí que és feina, això.
0: A veure, que vas anar fent, doncs.
2: Va anar a un laboratori de guió.
1: Allà, un mentor, que era un cineasta reputat que sigui Marc Retxa, mos va donar consells de com millorar el nostre guió. I...
0: Marc Retxa.
2: Marc Retxa. Vols devia dos trets.
1: Marc Retxa, bon cineasta.
0: A Retxa et devia dos.
2: No. Badum.
1: No, tot el contrari. Molt bon tio. La veritat que sí. Ha estat, pues, això, un xoque, tornar aquí...
0: Un xoque.
1: Estic molt trist, estic molt trist. Però bé, primera visita a Andorra i, per si gent que no ha anat a Andorra, que crec que tothom ha anat a Andorra, però bé, duc la meva impressió d'Andorra, vale? Mm-hmm. Andorra, bàsicament, és com Solla, vale? Per jo, perquè hi ha muntanya per tot, és com Solla, però està tot ple de centres comercials.
0: Mm-hmm. D'acord.
1: És un poc així. Després també estic molt trist perquè va passar una cosa allà, que és que jo pensava que anava allà com a quota exòtica de les Balears, i en Sallà érem 5 mallorquins.
0: Indignant.
1: És a dir, no.
0: I un dos era...
1: En Jordi.
3: Aquí és plot twist.
0: En Jordi i en Josep junts a Andorra.
3: Això fa sentit.
1: I nosaltres li dèiem a Sallent, jo de Sallent, Fem a la ràdio, i uns. I la gent de... Però què dius?
3: Sí, xiu, xiu. I ve tres.
1: Sí, gent no...
2: No, és com Catalunya Ràdio, però de Balears.
1: No en tenien res, no en tenien res. Però bé, m'ho va fer molta il·lusió, perquè ja anava allà tot sol, tal, no sé què, m'ho va trobar gent superxula, i després en cinc mallorquins, que si mos hi posant, com que està a Andorra, vull dir,
0: sí, mos hi posant,
1: i arriba a ser una illa més, no?, de seguir Balears. Però bé, no van fer res, perquè com que som mallorquins, doncs... Feia moltíssima calor. Feia moltíssima calor. Jo, un abrigo, tio.
0: Ai,
1: com
0: bo. I perquè, clar, tu vas dir, Andorra, esquiar.
1: No, no, n'hi havia de neu, però...
0: Amb 12 abric.
1: A lo millor estaven a 12 quilòmetres per dalt. Però a Berna n'hi havia. I, clar, tot està com... Tot és molt vertical, va? Vale? Andorra és tot molt vertical. És tan vertical que no hi ha escales, només hi ha ascensors. És una cosa tan nova... Que
2: però ascensors també... com els de Lloret, per exemple, o ascensors de...
1: No, no, aquests, és a dir, te duen a qualque puesto, a centres comercials. I tu, a lo millor, vas a un centre comercial, puges fins a la planta 7, i surts per la porta i hi ha un carrer. Saps? Vull dir, és una cosa molt loca, sí. Si ho penses.
0: Jordi, estàs confirmant tot el que explica, que no mos acabem de fiar d'en Josep?
3: Confirm, jo vaig pujar més ascensors que en tot l'any, sí. Només a Andorra. Sí, sí, sí. Sí.
1: Clar, i per no. Tot hi havia perfumeries i rellotgeries. Clar. Era tremendo, això.
0: I vareu comprar qualque cosa sense impostos?
1: No. No, perquè això...
0: No,
1: això
0: vareu no... comprar tabales?
1: Això és un reclam. Això és un reclam.
0: Ah, no, les tabales eren a Portugal. Què deia jo? Sí,
3: sí.
0: Wallman, un Wallman. No
3: vareu
0: comprar
3: un
0: Wallman?
3: No vareu comprar res.
1: Jo tampoc vaig comprar res, sincerament. M'ho van regalar un Toblerone. Jordi, no sé si tu t'ho vas donar.
3: A mi no m'ho va arribar. Ah, vale. No era tan important. Com...
1: Havia un Toblerone enorme. I pues, això és tamany Andorra, perquè és molt típic d'allà. I després, pues, xocolata suïssa. Vull dir, és que no, no tenia cap tipus de sentit. Això era una altra cosa que també vaig demanar allà. Si havia plats típics o coses típiques, jo que sé, un ball regional o així. I vam dir... Que va, tio, aquí... No som gens originals, menjant, pues, lo que, sap, vull dir, lo que pega de França i Catalunya un poc, i per avall, vull dir, no tenien absolutament cap tipus d'història, que això m'ho sé, vale? Perquè vaig demanar també per què Andorra és un país, perquè això hi ha amb mi, tal.
0: Clar, tu vas anar allà a informar-te.
1: Efectivament.
0: Ja que vaig a un lloc, coneixes la cultura i la història, no?
1: I lo millor d'Andorra, sens dubte, és que ja l'única llengua oficial és el català. Per tant, no tenies que girar la llengua en cap moment, que això és una cosa que a Palma és impensable, no?, per exemple. I això m'ha agradat moltíssim, perquè és que és obligatori saber català per qualsevol tipus de coses, tot vehicular en català. I, de fet, havia com a programes per ensenyar català a youtubers, que això també...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Havia com a les marquesines d'Arbusos, havia un anunci de...
0: Ah, sí? Dirigit a youtubers?
1: No, això no. Ah. Però, clar,
3: influenciador. Primer tema.
1: Però bé,
0: escolta, ja m'ha creat atenció la dels ascensors.
1: Els ascensors.
0: Quants en vareu pujar de mitjana?
1: Ja cada dia. És que no hi havia escales. Vull dir, segur que n'hi havia en qualque puesto, però no n'hi havia. I per la ciutat tampoc, que dius, per la ciutat hi haurà rampes, escales, tal. No, no, no, hi havia ascensors per la ciutat. Vull dir, aquí tenim...
0: Quines coses?
1: Busos, allà tenen ascensors.
3: A veure, podies pujar rampes, però puja tu aquella rampa podem agafar un ascensor.
1: També és vera, també
3: gent claustrofòbica, no ho sé, eh? No
1: també
3: sé si
1: ho floraria. La veritat que els ascensors a mi m'han fascinat molt. Vale.
0: Anaves per la història d'Andorra. Tu vares demanar, però qui ho vares demanar? A gent que
1: a
0: coneixies d'allà.
1: Gent andorrana.
0: D'acord, autèntica.
1: Sí, sí, sí, gent de 8 llinatges andorrans, que són casualment igual que els que hi ha a Catalunya, però bé. La qüestió és que allà, bé, no sé si sabeu la història un poc de l'imperi franc.
0: Clar que sí.
1: Sí, no? Bé, havia un imperi franc que dominava Europa, tal, no sé què, que de fet va ser imperi perquè el papa va anar, no sé què. Hi havia un rei que és el rei Carlemany, d'acord? ¿Vale? El rei que, bé, emperador...
0: Què me sona, l'història?
1: En Carlemany va regalar ses valls, bé, suposa que va regalar, va trobar aquells valls i els hi va donar a gent que els havia ajudat a la guerra, a conquistar, pues, part d'Europa, tal, no sé què, no sé quant. I què va passar? Que amb els anys, aquella vall, que era com inaccessible i tal, i no sé què, van ser des Bisbe d'Urgell, és a dir, se va dividir com a per dos propietaris, que és el Bisbe d'Urgell, que és de Catalunya, i el president de França. Bueno, en aquell moment devia un rei de França, sí, el comte de Foix, de França, vale? Però després la monarquia de França no va funcionar per lo que sigui, i ara és president de França. Total, que havia un any que tributaven els impostos cap a Espanya, cap al Bisbe d'Urgell, i havia un any que tributaven els impostos cap a el comte de Foix. Vale? I clar, quan se va democratitzar tot i se va fer tot burocràcia, doncs van dir que feim. I perquè no hagués una guerra entre dos països que no interessava, doncs van dir, bueno, feim un principat aquí... I
0: tot arreglat.
1: I va guanyar la pau per primera vegada. Em va sorprendre això. Va dir, ostres, com és possible que guanyi
0: la pau? Això vol dir que a Andorra realment no li interessava a ningú. No, ni una banda ni l'altra.
1: Efectivament, fins que varen venir youtubers i tot era més barat.
2: No, fins que varen veure que allò en realitat era una mina d'or pel que fa al tema de l'esquí. Hi ha les famílies d'allà, hi ha quartos, hi ha qualque cosa precisament a Andorra.
1: Efectivament.
2: Hi ha ascensors i doberingos.
3: Però al final, precisament, el fet que interessa d'Andorra és que és un principat. Vull dir, si formés part d'Espanya o França, perdria molt d'interès per molta gent.
2: I és paradís fiscal, també.
1: Efectivament. I era molt cacique.
0: Aquí ha estat de tot.
1: Era molt cacique, perquè també vaig demanar i les eleccions com funciona això? Hi ha partits d'Espanya, de França... No, aquí hi ha tot cosecha pròpia, per dir-ho com era, i hi havia molt de caciquisme, vull dir que potser no entraven al Carrefour allà perquè el que era el president del país, però no volia, saps? Vull dir, hi ha molt d'interessos de per mig i això, el que tu dius, que és com un puesto molt interessant des del punt de vista tributari. Però bé,
0: ja que eres a Andorra, no vares a provar, tastar qualque plat típic?
1: És que no en tenen.
2: És que no
1: en tenen. No en tenen. Mira, m'han donat granissat de meló.
0: Granissat de meló?
1: Granissat de meló, ensaladilla... Bueno, m'han dit escreps. D'aquí són els típics escreps.
2: Ah, sí, perquè hi ha aquell... No hi ha aquell que...
1: Aquell home.
3: Ah, sí, un home
0: que
2: com és?
1: No, hi va anar.
0: Te fa una crep i mentrestant t'insulta.
1: T'insulta, efectivament.
0: És que és atracció.
2: I tu, beneit, de què vols el crep? No, la vull de Nutella. No, beneit, no t'ho beneit.
3: El pitjor és que has de pagar, però
2: sí, t'insulta, eh?
3: Sí, és vera, però, que estem a desmenjar, curiós. Nosaltres vàrem anar a berenar, jo vaig demanar un entrepà en cuixot i era d'aeroport.
1: Sí, eres mateix que tot. Molt car, un aigua 3 euros, vull dir, estan locos, estan locos.
0: Locos.
1: Però bé.
0: Però i una activitat així típica...
1: Bingo, van anar al bingo. Van anar al bingo.
0: Molt bon lloc per jugar a bingo, un paradís fiscal.
1: M'ho vaig deixar 30 euros, no m'ho va tocar. Vosaltres heu jugat al bingo? Sí.
0: Andorra no.
1: Andorra no. Però vos ha tocat.
0: Només en el bar central.
1: No vos ha tocat.
3: Quasi, però no.
0: No, mai me toca, tio.
2: I vas fer 30 euros de despesa.
1: Sí, però vaig robar dos rotuladors. Això sí que...
2: Ah, bé, te vas sortir
0: compte. Compensat, sí.
1: No.
3: 28 en 50.
1: No. Però era molt trist, l'assumpte d'allà, perquè si no jugaves te tren, vull dir, si gent... I després el bingo eren 20 euros de premi, vull dir que... Escartó jugaves 2 euros i 20 euros de premi.
2: I quanta gent hi jugava? 3 persones?
1: Sí, perquè era de vespre, molt vespre, i 4 replegats. Sí, molt decrèpit. I la gent ja estava molt avorrida, vull dir, era molt... És un negoci, ja, no és divertit com en el teu poble que fas el bingo solidari. I bé, un jamón, tal. No, ja no hi havia absolutament res. Però bé, tornant a lo dels ascensors, que és el més important per jo sóc molt fan dels ascensors, no sé si teniu ascensor...
0: Ah, a partir d'ara, però després d'haver anat a...
1: No, jo de sempre he estat molt fan.
2: Per tant, dit de veres o no, això?
1: No, dit de veres.
0: Per tant, ara vares anar al teu paradís, has trobat el teu paradís.
1: Sí, jo no ho sabia i vaig trobar allò que diu, ostres, i me sé totes les marques, vull dir...
0: Això és de bon de veres.
1: Sí. El problema també que això entra en un futur que no he dit en el principi, que és que m'ho van donar un tobler Tolerones gran, vale, que ho he dit, però també m'ho van donar de monodosis, com a tolerones petites. I bueno, jo em duc un parís butxaca, tal. Bé, això després ho rescatarem. Però bé, els ascensors, és increïble. Si fos un car, em pensaria que és una caixa de teletransportació, no? Perquè tu te puges, tu imagina que ets un car, te puges allà, puges l'ascensor i apareix un altre puesto.
0: És que si ho penses...
1: Sí, per escans és així, jo ja ho tenc clar. Vale? Però després tenim moltíssimes marques, vale? No sé si en sabríeu dir qualcuna, de marca d'ascensor.
0: Clar que no!
1: No.
2: Josep, estic...
0: Però com he de saber jo una marca d'ascensor, vosaltres?
2: Estic estorat.
1: I que sapigueu que a Espanya n'hi havia un que se deia Zenia, que va ser...
2: Un clàssic.
1: Va ser absorbido fa poc per una altra marca més europea.
0: Faig això perquè ho saps?
1: Perquè a mi m'interessa molt i jo sé que jo quan vaig a Can Meva Palma que hi ha ascensors, doncs jo m'ha fet molt. Ostres. I nosaltres tenim ThyssenKrupp Elevators. Vale? Que és una marca...
2: I el poc aquest?
1: Sí, ets millor.
2: No se li ha de posar oli ni res.
1: Ets millor. I damunt me sé que el meu tècnic és en Juanma, perquè sempre posa es ferretina. Vos heu fixat, això?
2: El Juanma, quan ve a la teva finca... Sí. No mejor... Espera't una altra vegada.
1: Jo tens la clau. Tens la clau per obrir l'ascensor. No, perquè...
0: Clar, ets la persona de confiança d'en Juanma.
1: Efectivament. I poc...
3: Jo, Josep, també no m'ho puc imaginar, que ara que a teva totes les portes són portes d'ascensor.
1: No, ojalà. T'imagines, d'això que una casa té un ascensor?
0: I per tu, quin és el millor model d'ascensor? És a dir, que ha de tenir un ascensor per ser el millor de tots.
1: Hombre, lo primer ha de tenir telèfon de veres, perquè normalment no funciona cap telèfon. Telèfon de veres.
0: Aquell és botó de la campaneta, no?
1: I que t'atengui qualcú, claro.
0: Ah, que t'atengui. Jo no he pujat mai cap ascensor que hi ha una persona que te pitja el botó.
1: Jo és que no he pitjat mai.
0: Que t'atengui.
1: Sí, si te quedis...
2: Nina s'ha anat a Hotel Budapest.
0: Sí.
1: Tu te penses que és allà, vamos, eh?
0: D'acord, i mirall. Per això un ascensor ha de tenir...
1: Claro, ha de tenir un mirall.
0: Un ascensor bo té un mirall.
1: Sí. Un mirall, no ha de fer renou. És d'aquests... si heu anat a un edifici super, super alt, és d'aquest que fa molta via, sí, això va molt, molt.
0: Bé, i que tinguin vida, que se puguin veure les vistes.
1: Això també, això hi ha molt.
3: Musiqueta sí o no?
1: Musiqueta també.
0: No? Clar, això no existeix, una ascensor amb musiqueta.
1: Bueno, les comunitats no, però són molt cutres, però... I que te digui, subiendo.
2: Això t'agrada.
1: Menos mal que avisa, no?
2: Clar.
1: I si s'atura que digui parado, però també no sap molt bé.
0: I molts avisen a
1: sa centralita.
0: Sa planta,
1: sí, sí, sí.
0: No, però per àudio. Planta número 5.
1: Ah, sí, claro, claro. En castellà sempre, en català no n'he vist mai cap, no? Això és tremendo. Però,
3: ni
1: bueno,
3: Andorra,
1: eh? Ha, no, Andorra, bueno, Andorra és que no de... No, Andorra crec que sí que era en català, perdona. Crec que sí que ho de...
2: Ah, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, i com és? A veure, menys marques.
1: Bueno... Ah, la típica d'Otis, també és superconeguda.
0: Sí, aquesta l'has... Ah, sí, en Lluís l'ha dit. En...
1: Schindler, vale. Després hi ha Hitachi. Hitachi és molt
2: Hitachi.
1: Bo.
2: Hitachi és una marca de...
0: Qui no coneix Hitachi?
1: I també n'hi ha Hyundai d'ascensor.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, de tot. De fet, n'hi ha Samsung, també.
0: Wow.
1: N'hi ha moltíssims, de veritat.
2: Qui... Però... Bé, perdona, digues.
1: No. Jo amb aquest, amb la ThyssenKrupp, vale, que vos diré que aquí volia fer que realment la secció és això avui, vale? ThyssenKrupp és aquesta empresa que va absorbir la de Zenia, que són els nostres ascensors.
0: I, els nostres.
1: I, els nostres.
0: Com si ell també tingués una empresa.
1: Bueno, és que Inés, jo tinc acció d'aquesta empresa.
0: Ah, sí?
2: M'agradaria molt que entenguessis.
1: És broma, però bé, arrel d'aquesta absorció, ThyssenKrupp va trobar ideal canviar la marca, vale? Ja que no se digués ThyssenKrupp Elevators, que és una cosa superalemana, i fer un poc més mundial, per dir-ho qualque, no? Internacionalitzar més la marca. I què va fer? Va agafar les inicials, vale?
0: D'acord.
1: Les inicials de ThyssenKrupp...
0: Apassionant tema avui,
1: eh? Les inicials de ThyssenKrupp són TK, vale? Una sí. T i una K, d'aquí, no? I, claro, Elevators. Per tant, ara les inicials i la marca i el logo és...
0: TK.
1: TKE.
0: TKE.
1: I, claro, no lo sé.
0: No lo sé, un ascensor de
1: TKE. No lo sé, és que no han pensat en el seu públic castellano parlant.
2: Jo m'agradaria molt, Josep, que qualque dia podem dur també amb tu, en Juanma.
0: Quin tamacle avui, Josep.
2: És que se dedica...
0: Per favor, sí.
2: És de manteniment de la teva finca. Veniu tots dos i jo vull demanar-li en Juanma, a menys com vos duis, com és la vostra relació, si te telefona, escolta, Josep, me pot mirar això? I tu, sí, clar, clar.
0: Deixa-li una nota de Juanma, t'esperam, xiu-xiu, truc... telefona'm, no sé què, tinc coses.
1: En Juanma de TKE. Estic preocupat perquè posa pròxima revisió i està caducada, vull dir, ja fa mesos descobrida.
0: Deixa-li una nota, Juanma. Crida'm.
1: Avisa-me quan llegues.
2: És que ha canviat la normativa d'ascensor fa relativament poc, me sona.
1: No ho sé.
0: Però han deixat de xerrar d'ascensors, o no?
2: M'encanta.
1: Bueno, Inés, és que falta la darrera història, ja, per acabar.
0: D'acord.
1: Que és que... bé, ja vos he dit que duia, fa molta calor i que duia toblerones
0: no.
1: A la butxaca darrere. Va.
0: No!
1: La qüestió és que jo vaig anar a un ascensor per anar a la gala de clausura de festival i claro, després me vaig ficar la mà dins la butxaca i està tot ple de xocolata. Vale? Xocolata fus. I, claro, tu imagina't, allò, a un ascensor...
0: Per favor, quin acudit.
1: Ple de sa mà com si fos xocolata, tot marrón i tal. I escolta'm bé, com a ple de xocolata. Clar. Clar, però així que m'havia cagat damunt.
0: Sí, sí, sí.
1: I de cop, a la planta 2, hi entren dos francesos dins l'ascensor. Clar, aquell jo ja, en plan, un poc assustat, i que hi ha que fa. I de cop, a la planta...
0: Quin
1: paperà. De cop, amb escul, com que m'havia fet enrere, vaig tacar el mirall. De xocolata.
0: Per favor.
1: Però
0: quin cromo.
1: Sí, per així que m'havia cagat i que tot estava cagat i els francesos, claro, tal, no sé què, se comencen a fixar i de cop s'atura l'ascensor. I amb aquest atrapat a l'ascensor, amb aquella gent, i aquella gent, quan veu que vaig empastifar, que pareixia merda, es va, no sé com xerren l'ascensor. I va ser, i bueno, vaig patir moltíssim. Perquè per així això que m'havien
0: matat. Però te van cridar l'atenció.
1: No, estaven a coronar perquè s'havien quedat trencats un ascensor.
2: I també perquè hi havia un home que li agraden moltíssim els ascensors que tenia el cul empastifat. Els van dir, no, huele.
1: Sí, jo, i xocolat, però aquell dia...
3: Xocolat. Tu imagina't si s'ha anat tot el punt de vista del francès, eh?
1: Claro.
2: Mirat l'ascensor, al·lucinant, dient, oh, és bo aquest.
1: Sí.
2: Telefonant a Juanma. Escolta, Juanma, que has de trobar aquí un classe 2000...
0: Com van sortir d'aquell ascensor?
1: Bueno, se va obrir en 5 minuts, vull dir, tampoc
0: 5
1: va...
0: 5 minuts, són
1: sí,
0: molts?
1: Sí. Sí, se van fer molt llarg. A lo millor era un minut i se va fer
0: I
1: molt llarg.
0: I no vareu tocar la campaneta?
1: Varen tocar la campana.
0: I funcionava?
1: Sí, molt bé.
0: Ai, de molt
1: se va obrir tot sol,
0: aquella.
1: Si t'ençó.
0: Molt bon ascensor.
1: Sí, i vaig anar al bany i m'he fet net.
2: Vamos.
0: I a Barcelona hi vares passar?
1: A Barcelona vaig passar, i estic molt trist també, perquè ha passat una cosa, que és que ja no tenc el sofà on dormir del meu amic, perquè ja no m'ho vol rebre més.
0: Mm-hmm. Per què no? Perquè vas amb pospitifat de tablero.
1: Bé, potser sí. Però no, perquè ja està cansat d'allò i de mateix jo no quedava amb ell, saps? Simplement anava a dormir en el seu sofà.
0: I tu ho ha dit?
1: Sí, m'ho va deixar caure. I ja en tot de referència. Un saludo, Jaume. Però això, ja que ho has tret el tema, aprofit per demanar a qualcú de Barcelona que me conegui, perquè si no me coneix un poc raro, que menys si té qualcú un sofà per anar a dormir, perquè tinc encara més seleccions i he d'anar a Barcelona recurrentment.
0: I no m'ho puc permetre. Missatge llançat, no, Maria Antònia, sí. Miró, a veure, mem.
2: Però ahir me'l va explicar que tenia cites.
0: Però sí, exacte, no te compres.
1: No.
3: Però les condicions són que si tu hi vas no han de fer plans amb tu.
1: No, man, qualcú no em poden fer, però a veure que ja arriba un moment que vaig allà i com si fos que meva, no?
2: Josep, darrera qüestió relativa als ascensors, i prometines ja que ho causo aquí. Quan vas a un pis, mires pisos per llogar, no sé si has estat mai... Agrairies que la descripció posessin 82 metres quadrats, 3 habitacions, ascensor, tal...
1: Hombre, jo això sempre ho miro, sí. Sempre ho miro. El primer que se mira és l'ascensor, perquè van dels pis...
0: Ni quarto, ni cuina, ni terrassa, res d'ascensor.
1: I si la llum tintileix un poc, és més guai, també, a vegades.
0: A mi, ha de tenir llum agradable. Bé, Josep, si quedes, mira, no xerrarem d'ascensor, però crec que passaràs gust, perquè resulta que la setmana passada vàrem anar a veure en Pep Sala, el fundador de Sau, el cantant de Sau,
1: sí,
0: del grup de Boig per tu. Ja saps, vaig per tu. I doncs sí, va venir a Mallorca en Pep Sala, ja ho sabeu, per presentar el Pollença Rock, que se celebrarà a Pollença dia 7 i 8 de juliol. També hi tocaran els Amics de les Arts, Pel de Gai, Fora del Sembrat i Sau. I un dels titulars d'aquesta conversa que vàrem mantenir amb en Pep Sala és que després d'aquests 50 anys de música arriba... la pel·lícula.
4: I ara nosaltres el que hem fet és reunir-nos la formació original amb motiu de la pel·lícula, amb motiu d'aquest espectacle, com dèiem, aquesta pantalla, i ha sigut una sort i una benedicció, perquè realment la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Tots els concerts que hem fet fins ara hem omplert, hem fet sold out, i serà simplement la banda original interpretant cançons de tot al llarg de la història de Sau. És un viatge en el temps, un plantejament com un viatge al temps. Portem una màquina del temps que està dins la pantalla i tot això, que ens farà viatjar totes les èpoques de Sau i recordar totes les cançons. I penso que, evidentment, no totes, però moltes cançons de la història de Sau sortiran.
0: I això era en Pep Sala, que conversava amb en Xavi Oliver. Xavi, què més te va explicar d'aquesta pel·lícula? Josep, a tu t'interessa aquest cineasta?
2: Exactament, bonos. Aquesta pel·lícula és Els de Sau, és el biopic oficial sobre, ho dèiem, el mític grup de rock català dels anys 80, que va ser pionera en el seu gènere. No sé, Josep Alorda, si t'agrada.
1: Sí.
2: Coneixes alguna cançó? Boig per tu, per exemple.
1: Boig per tu.
2: Mira, aquesta pel·lícula narra l'ascens de la fama, la profunda amistat entre Carles Sabater i Pep Sala, la gestació del seu històric himne Boig per tu, i s'estrenarà en guany. I d'això neix aquest espectacle renovat que presentaran a Espollença, bé, que faran i que escenificaran a Espollença Rock els 17 i 8 de juliol. Entre moltes altres coses que van enxerrar.
0: Sí, ja mos ho vas explicar, però no tot va ser xerrameca. També vareu jugar, Xavi.
2: Naturalment. És a dir, li van demanar a Pep Sala, aquí ve el bessó, amb quin artista de Balears creus que li agradaria col·laborar?
1: Ostres.
2: Pep Sala. És a dir, li van...
0: Ja se m'ocorren bastant de noms.
2: Digues qualcun, per exemple.
0: Pep Suassi, per exemple.
2: Per exemple. Bé.
3: Pau de Bon.
2: Per exemple. Bé, és que, clar, ell voldria col·laborar amb tots, però, com comprendreu, també té preferències. Ràpidament farem un joc. Amem, jo t'ho diré, nom d'artistes, i m'hi diria si col·laboraries més amb un o amb l'altre, d'acord? Començar, Maria del Mar Bonet.
4: Home, sí, clar, que clar, t'ho diràs, és una llegenda de la música en català, i una dona amb un talent increïble.
2: Maria del Mar Bonet o Cris Joanico?
4: Potser faria més el Cris Joanico, perquè és més de la meva generació, eh? Però qualsevol dels dos seria un honor.
2: En Cris Joanico o Maria Jaume?
4: Clar, és que el problema d'escollir és que has de renunciar, no? Exacte. Jo no renunciaria a cap, però el Cris, jo penso que és una persona que jo aprecio molt i crec que té un talent increïble.
2: I del Cris Joanico o Tomeu Penya?
4: Aquí ara em quedo amb el Tomeu, ara canvio. El Tomeu, que a més a més ho hem fet, hem cantat vegades plegats, és un home que jo admiro moltíssim, i a més ens uneix una amistat.
2: Tomeu Penya o en Franc de Pel de Gall?
4: Ostres, és que en Franc de Pel de Gall també som molt amics. I, ostres, em costa molt de triar, però ara, mira, ara trio Franc, perquè és una persona que he conegut fa poc i un gent... Són boníssims, són extraordinaris.
2: Pensa, ha estat un plaer.
4: Un honor molt gran i moltes gràcies per rebre'm una vegada més.
2: Evidentment, espero no haver-te esgotat la paciència.
4: Què va, en
2: absolut que
4: contraris.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Que simpàtic que vas pensar en tu, Xavi.
2: És que duia una camiseta que posava paciència, 1%. Ah, d'acord. I vaig dir, escolta, que vaig un poc alerta.
0: Se va posar aquesta camiseta per fer entrevistes, no?
2: Exactament, sí,
0: alerta,
2: sí.
0: Alerta aquí.
2: Sí, sí.
0: Però bé, se va quedar amb en Franc, de Pel de Gall, molt bé. Mm-hmm.
2: Sí, bé, se van conèixer i, bueno, fem d'en Franc, mos cau beníssim aquí a Xiu-Xiu i cau beníssim a tothom. Però, bueno, jo volia introduir això perquè vull traslladar aquest joc que vaig fer a Pep Sala aquí a Xiu-Xiu, a Voltros. Molt bé, començarem per la reina de la casa. Qui és aquesta persona? Inés Mateu.
0: Ah, sóc jo.
2: Exacte. Inés Mateu, qui t'agrada més? Ara vos provarem un compromís a tots.
0: D'acord.
2: Qui t'agrada més, Maria del Mar Bonet o Aitana?
0: Mare meva, ja començàvem bé, eh? Mare meva. He d'opinar? Millor no opinar.
2: Digues, qui t'agrada més, Aitana o Maria del Mar Bonet?
0: Què hauria de fer amb elles?
2: Digues quina t'agrada més, i n'hi ha una que has de renunciar a una en pro de l'altra.
1: Aitana va venir a sa mogo.
2: No és vera.
0: No era.
2: Va, era malla.
0: No, que amb aquest, en Aitana.
2: Molt bé. Aitana o Tomeu Penya?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya o la Rosalia?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya o Joan Miquel Oliver?
0: Tomeu Penya.
2: Tomeu Penya... o Maria Hein, és que ara m'havia mort. O Maria Hein.
0: Uf, que difícil. Maria Hein.
2: Maria Hein, molt bé, molt bé. Molt bé, per tant, tenim Maria Hein, que guanya envers tota aquesta gent.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Però no m'has dit que hauria de fer no Maria Hein, amb tots ells.
2: No, res, és quina música t'agrada més.
0: Música.
2: Ho he dit, sí.
0: Bé, d'acord.
2: Maria Hein.
0: He triat bé, he triat bé.
2: Molt bé. Continuem, Josep Alorda.
0: Vinga.
2: Bé, Maria Hein, que fiu, molt bé. Rigoberta Bandini o Cris Joanico?
1: Cris Joanico.
2: Molt bé, Cris Joanico o Maria Jaume?
1: Maria Jaume.
2: Maria Jaume o Pere Andreu?
1: Pere Andreu.
0: És amic teu.
2: Exacte, que és, per exemple, autor de cançons com Sa Llampuga, que va tocar aquí en directe. Molt bé, després tenim Pere Andreu o Xenoa?
1: Pere Andreu.
2: Pere Andreu o Dani Martín?
1: Pere Andreu.
2: I ara sabia que t'ho posaria molt complicat, sí, perquè ha de triar entre en Pere Andreu o Miquel Serra.
1: Ostres! Bé, en Pere som amics, però no tant. Miquel Serra.
2: Ah, Miquel Serra. Vale, bé, aquest era en Pere Andreu, sentim.
1: Bé.
5: Sempre passa mirant el calendari.
2: Molt bé, continuem. I finalment, el petit de la casa, Jordi Suárez.
3: Vinga.
2: Molt bé. Maria Jaume... O Júlia Colom.
3: Maria Jaume.
2: Maria Jaume o Quevedo.
3: No me la pot... O sigui, en Quevedo...
0: Quédate.
3: Jo no sé què da. Maria Jaume.
2: Molt bé, Maria Jaume o els Manel.
3: Hauré de dir els Manel.
2: Molt bé.
3: Me sento obligat.
2: Bé, molt bé. Sí. Els Manel o Miquel Alledó.
3: Els Manel.
2: Recordem que en Jordi, fent l'arbre de Nadal, ves Betlem, perquè l'arbre de Nadal no en feim aquí a Xiu-Xiu, fent el Betlem, posaven el casset de Miquel Alledó.
3: Sí, però en el cotxe posàvem els Manel.
0: Ah.
3: I anàvem més en cotxe que posàvem l'arbre. Així que sonàvem més els Manel que nostre.
2: Molt bé. Els Manel o la Ludwig Band?
3: Els Manel.
2: Molt bé. I els Manel o la Fúmiga?
3: Complicat, eh?
0: No, està personalitzat, aquesta
3: sí,
0: tria.
3: Home. No, amb aquest...
2: És que la Fúmiga t'agrada molt, tu, eh?
3: Sí, amb aquest en la Fúmiga.
2: Molt bé.
3: Oh! Perquè ara els escolt més.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, ja està, ho tenim clar. En Jordi
0: molt
2: Suárez,
0: bé.
2: La Fúmiga, Josep Alorda, Miquel Serra... I en Inés Mateu ha triat Maria Hein.
0: Exacte, Maria Hein, la millor. M'ha agradat aquest joc, que ha iniciat en Pep Sala. Molt bé, molt bé.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I V3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet quan era jove.
2: I avui, nostàlgia, més que un títol, m'agradaria que sentíssiu un renou. A mi que vos rebé quan sentiu això.
0: Un restaurant.
2: Home, més que un renou, és un ambient.
0: Un restaurant.
2: És el menjador de l'escola.
0: Ah,
2: menjador de l'escola. Anàveu vosaltres al menjador?
0: Sí. Sí. Cada dia.
3: Jo era nin privilegiat i no hi anava.
0: On anaves?
4: Mirava los Simpsons.
3: Jo anava...
2: Exacte, de fet, de la ruleta de la suerte.
3: Sí, jo anava a casa.
0: Molt bé, exacte. Quina sort.
2: Bé, el menjador són aquell, és aquell renou de cadires que s'arrosseguen, de coberts que cauen a terra i de veus que s'enfilen fins al sòtil, de la cantarella aquella de silenci, silenci, que ve d'on Florenci. No vos la cantaven aquesta, vosaltres?
4: Sí.
2: Ah, sí, també.
4: Sí.
2: Bé, sempre hi havia aquell nin que acabaves primer, després aquell que amagava les verdures de valles torcaboques, el que se les menjava, que li deia, és que jo no en vull. Jo era aquell. I és que repetia, refegia de macarrons si podia. Vosaltres quin nin éreu? O quina nina?
0: És que mos robàvem patates fregides perquè era el que més mos agradava.
4: Jo sempre menjava bé, vull dir, sempre he menjat bé, i el que feia, a mi m'agradava ser lletuga, que era una cosa tal, i deixava per al final, perquè era el que més m'agradava, i la dona que passejava, ara de menjar ser lletuga, i em fotia una bronca, i la senyora, si a mi m'agusta.
2: Bueno, sentim els oients.
5: Soc en Gerard, soc de Palma, i bueno, tinc un record un poc amarg de l'època que me quedava a dinar. Per una part m'agradava perquè dinava amb els meus amics i feien bromes, comentaven tot el que havia passat a l'escola, però per altra hi havia dies que el dinar era molt dolent. Llavors jo, que no m'agradava molt menjar, era dels mítics que me quedava fins al final amb la mítica bolla que se te posava a la boca i m'havia de quedar fins al final. I després també recordo un altre dia que per fer... vaig pintar una paret amb una ungla i me van fer quedar. El càstig va ser quedar-me en el menjador de camarer. Mentre tots els meus amics dinaven, jo era el camarer. I això m'ha recordat tota la vida. Com està el pati?
0: Està per fer una party. 971-1399-00, si mos voleu telefonar i compartir l'experiència de quan dinàveu a l'escola, hora de dinar a l'escola, menjador escolar, etc. Que recordeu? 971-1399-00, telefoneu-nos en directe. En Lluís Fortes a vos agafarà el telèfon i vos escoltarem.
2: Bé, tot això, aquest oient, hem de destacar que ha dit una cosa que encara no he estat capaç d'entendre, i és que va pintar una paret en s'ungla.
0: La de guerrascar.
2: No.
0: Jo me'n record que sempre me castigaven a fer-ne taules.
2: Ah, sí?
0: A quedar, quan tothom se n'anava, a fer-ne taules.
3: Vol dir que la liava sempre, tu.
2: Clar.
0: Sí,
2: sabia. Havia xerrat tot l'odi, per escoltar.
0: Xerrava. Me castigaven perquè xerrava. Ja m'airar dinant, què he de fer?
2: Ja.
0: Xerrar.
2: I de fer... Inés!
0: Totes fem orden. Voleu callar?
2: És que, clar, per això també és monitors que coneixen cada nom, cada mania, cada batalla a l'hora de dinar, aquesta bolla que te feia, per exemple, ho explicava en Gerard. Sabien qui necessitava una empenta per tastar la fruita, qui sempre demanava aigua, qui feia geniades per saber de veure els seus amics, i qui se quedava embadalit mirant el pati desitjant sortir. Hi havia gent que li agradava i gent que no li agradava, i no hi havia manera. Miquel Llaneres.
6: Jo sí que anava a un menjador escolar quan era petit. El que passa és que no va durar molt, la cosa. Ja de ben petit tenia el paladar un poc exquisit, sabeu? I com ha anat tota graciosa, ma mare encara me la conta dia d'avui, que un dia resulta que vaig tornar i li vaig dir que havia dinat de 4 plàtans i 2 kiwis i res, va trobar que fins aquí havia arribat el tema. Que era ben hora de punt amb mi. Jo, si voler ser sincer, ni siquiera record que m'havien oferit per dinar, però probablement devia ser algo de peix o qualsevol cosa de l'estil, que de petit no m'anava massa bé. Venga, un saludo.
0: Ai, aquests infants triats.
2: Clar, estriats.
0: Estriats. En Jordi ha estat monitor de menjador.
3: Sí.
0: Jordi, quina és la perspectiva dels monitors?
3: Jo crec que la pitjor activitat que pots fer com a monitor és un menjador, segur. Perquè n'hi ha que no vol menjar, és que és un poc el que dius, però clar, com a monitor és molt difícil. Perquè no saps, a vegades no saps com fer-ho. Què fas? Fas menjar i l'obligues i el tens allà, pobre lot, que els amics juguen al pati, disfrutar.
0: Hi ha molt de traumes entorn al menjar, és que... i el menjador.
3: Sí, no, és un tema complicat.
0: No sé, tu 13-99-00, si mos voleu contar el vostre trauma en el menjador.
2: Nosaltres en teníem es de bar, clar, hi havia lots triats, que tenien el monitor de bord i deia menja, però en Jordi ha fet una reflexió molt interessant.
3: Clar, que si tu l'obligues a menjar i el tens allà patint, al final pot associar el menjar a una cosa negativa.
2: Mm-hmm.
3: I això, pues, quan sigui gran, pot dur traumes, també, per aquest tema. Un desastre.
2: Un desastre. Bueno, ara, quan pensam en els menjadors escolars, sovint recordam més les persones que no els menús. Manco, en el meu cas, recordam aquella cuinera que sempre somreia, aquell company que no volia mai menjar peix, la monitora que sabia tallar la carn molt ràpid, o aquell amic que no arrobegava res i que, bueno, ho tirava en terra o ho regalava als seus amics.
7: La veritat que varen tenir moltíssima sort els santjuaneros i els santjuaners de poder coincidir en Belén, vull dir, fracuinero, no tenc record de veres, vos lo juro que no tenc record d'un plat dolent. És vera que te podia agradar menys o més, però d'aquí venien un poc les anècdotes de fer un parell de trapitxeos de tu t'agrada més aquest plat, toma, te'n pots la meitat del meu i jo faig com si ja me n'hagués menjat la meitat. Era molt bona la pizza que feia. I mira que era senzilla, perquè tampoc era una pizza amb mil coses, però la pizza era molt bona. I la coca de xocolata i ametlles, la veritat que no me sabria greu que ara me'n duguessin un tosset.
2: Molt bé, per tant, d'aquí, Cata Jaume.
0: Aquest Sant Joan és...
2: Home, imagina, fem una crida. Però perquè Cata Jaume, per favor, li duguin un tros de coca d'aquesta.
0: Com una dugui per tot,
2: bé,
0: per
2: sí,
0: favor.
2: Sí, però ella demana. Sí, sí, vostre, sí. Quin era el plat que més vos menjava, que més vos agradava? Què vos agradava?
8: Ostres, els macarrons.
0: Jo l'he rebossat, supòs. I hi ha una cosa que sí que jo crec que és culpa del menjador, que no m'agradin els bolets, els xampinyons, etc, tubèrculs, no. Són tubèrculs.
8: No, són fongs.
0: Això, els fongs. Els tubèrculs són les patates.
2: Mm-hmm.
0: Perquè me'l van posar una vegada i mai puré de xampinyons.
2: Ui.
0: I no va agradar gens a ningú. Ningú. I mai més n'hi va haver. Però és que només l'olor, mm-hmm, l'olor del xampinyó, ja me'n recorden... Sí.
3: I què devia pensar la cuinera allà? Devia dir, ostres, tio...
0: No, també van tenir sort. Era tot molt bo, però justament aquell dia no van entinar.
2: Pregunta, i vols fer entremeses?
0: Sí.
2: Encara ho entres, és un tros de pernil, un tros de formatge, ensalada russa...
0: Sí. Jo no mai he entès aquest plat.
4: Nosaltres li dèiem plat o combinat. I era com a combinat, de què? Si ha posat una lonxa de xop, una salami i una xorifa.
0: Entremesos, però que són entremesos?
2: No ho sé.
0: Jo encara no ho sé.
2: És que no ho sé. Però bé, és clar que aquesta vida, perquè passin coses bones, i també n'han de passar de dolentes. I un bon dia, i això pot passar, i ja ha passat, pot canviar l'equip de la cuina.
9: Vaig tenir un desengany quan na Maria, que era la cuinera de tota la vida del menjador, que a més me'n record que vivien a l'escola, a les antigues cases dels mestres, se va jubilar i va entrar a gestionar el servei de menjador una empresa d'aquestes professionals, direm, per mantenir les formalitats de catering, no? La baixada de qualitat que hi va haver de passar d'Anna Maria a l'empresa aquesta va ser terrible, però terrible. Tenir Anna Maria era com tenir una predina que s'encarregava de fer dinar per uns 100 i busques al lots a una altra vegada voràgina del capitalisme depredar aquests espais relacionats amb l'infància per obtenir un benefici, no? Crec que aquest va ser el meu gran trauma del menjador escolar.
0: Ja ho han dit que hi havia molt de traumes i hem aclarit que són els entremesos. La nostra companya Victòria Morell d'Informatius mos diu: els entremesos són platets que se posaven entre menjades perquè no se fes tan pesada s'espera entre els entrants, els segons, els primers, etc.
2: Està bé,
0: i l'ha aclarit, ja està. Ja sabem que són els entremesos. Després de tant d'anys ho hem aclarit.
2: Home, beníssim.
0: Beníssim.
2: Ja està, això ja és està. Tot.
0: Encara no m'acabava, però...
2: No, encara va xiu-xiu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Ei, què vos pos?
2: Jo, un anisat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
7: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.

0: Vamos y far, telefoneame, o què és aquesta cançó que diu així, Xavi.
1: Telefonando, y ahora encuentras que está bien, es porque sabes que estoy tan enamorado que si me empeño...
0: Empreño.
1: Empreño, volveré. Hoy es mi santo, y no te has recordado, tengo una gran deprimisión, y ahora te canto por decirte que he tirado y tus dos retratos al fajón.
0: Dijous enviarem en Jordi en el Corte Inglés, on en Lluís i en Llat de Dosifar signaran merchandising.
1: I com deu ser el merchandatge aquest Dosifar?
2: Home, deu ser merchandising.
0: Com deuen dir
2: ells?
0: Merchandising.
1: Com ho deuen dir?
3: Merchandising.
0: Jordi, te fa il·lusió?
2: El merchandatge. No, això està valencià total. Me fa ganes, clar que sí. Jo, tot el que pugui fer per Dosifar ho faré.
1: I per xiu-xiu.
2: I per xiu-xiu, també.
0: Bé, no me n'arrigueu de com xerren els de Soifar, perquè, vinga.
1: A veure, tu estàs lo dia amb una prova que me'l vols
0: sí,
1: fer.
0: Sí, vols fer una prova.
1: Parlem darrere d'això, amem.
0: A veure, en quina velocitat podeu traduir paraules del català en el castellà? D'acord? És el que té el bilingüisme, que a vegades juga males passades. Vosaltres, qui vol començar, vinga? Jo crec que riurem.
2: Va, venga, com, amb aquest joc. Qui comença? Comença, va.
0: Vinga.
2: Mollet de damunt, així.
0: Vinga, en 40 segons, Jordi, has de traduir les paraules que te diré, d'acord? A veure, men, si de 5 que n'han preparades, quantes em pot traduir?
2: Seré molt dolent. Jo de petit me costava molt, de fet, xerrar en castellà, perquè tot el temps feia...
0: Idò, anem a veure si has millorat. Temps! Ciurons.
2: Passa palabra. Ciurons, garbanzos.
0: Molt bé.

0: Bueno, queixal, com és?
1: Com és, queixal?
0: És que a mi m'ha mirat tot tres.
2: Però és andorrano, aquest tio.
1: Muela!
0: Ah, no hauria tret. Ja vas dir que no hauria tret.
2: Hòstia.
0: Muela. Vale. No, ja m'hauria... Ja, no sé com he provat castellà durant...
3: No, no, Jordi, mira, va, és perquè no, no, aquest joc no. És molt complicat.
1: Un moment, jo un dia vaig anar per una infecció de queixal a Son Llatze i me va atendre una metge que no me va entendre quan li vaig dir queixal i jo, en febre, que no podia més, vaig haver de pensar com s'ha de queixal en castellà i no me sortia... Me va sortir, muela, però... Clar, quan tu estàs malament, però això és important, yeah. Que els metges sàpiguen la nostra llengua,
3: això
1: perquè és
3: passar...
1: que jo estava moridora i aquella dona no, jo no estava per pensar contra de queixal, però això l'he parlat.
3: En el supermercat vaig anar, mem, a Jua Verd.
1: Ah, sí?
3: Jua Verd! Sí. Sí. No sé què vol, no sé què, és el Jua Verd. I jo, vaig, no, jo, evidentment, m'ho van deixar castellà, jo, vull dir. I me diu, Jua Verd, i jo, Juliberto. I on d'anir? I no hi havia manera. I vaig haver de cercar el mòbil. I vaig haver de cercar i vaig dir... Ah,
1: aquestes coses no poden passar, però passen.
0: Puc saber quines eren la resta o no?
1: Vinga, te les fem en el final. Qui vols el següent?
3: Va, jo.
1: Tu? Vinga, Xavi. Vinga, Lluís Fortes en el control tècnic. Temps. Coixí.
3: Cojín.
1: Clot.
3: Batxe.
1: Escurar.
3: Ui. Fregar, los platos, no?
1: Sí. Granar.
3: Granar, barrer.
1: Molt bé. Estendre.
3: Tender.
1: Molt bé, Xavi.
3: Ja està. Se t'enjoaria més complicada.
0: Sí, coixí. Coixí era fàcil.
1: Ah, però jo volia que diguessis almohada.
3: I jo què dic, cojín?
1: Sí.
0: Ah, bé, però també és correcte. No?
1: Bé, molt bé.
3: Ja si haguessin anat per, ja per faves, tot això, ja que és...
1: A prova, diguéssim. Vinga, a l'Arda, tu com vas?
4: Jo molt bé.
1: Sí? Joder,
4: jo,
1: no
4: fa jo control, jo control.
1: No fa gràcia. Mem, Lluís Fortes en el control tècnic. Tens... Mongeta.
4: Judia.
1: Matalàs.
4: Colxón.
1: Dimecres.
4: Miércoles.
1: Poal.
4: Cuo.
1: Cap.
4: Cabeza.
1: Joel.
3: Cap és jefe.
4: A pot ser jefe.
1: Ninguno.
3: En cap i cap.
1: D'acord, jo m'ho haguéssim fet i haguéssim suspès. Crec que us he posat a prova en els que més en sabíeu, manco en Jordi, clarament. Jordi, vols que te faci la següent?
0: Oh. Sí, però fora el rellotge, no me poso nerviós.
1: No, ha de ser el rellotge. Sí. 971-13-99-00 si voleu jugar en aquest joc tan divertit.
3: Jordi, guarda encertar, guarda fer bé ara. Eh?
0: No, sí. És que ja quedaré fatal. Perquè ja, si no,
4: entenc dues, entenc dues.
0: Vinga, queden tres, no?
1: Vinga. Lluís Fortes, que és contra el tècnic. Tens queixal?
0: Muela, vale.
1: Ulleres.
0: Gafes.
1: Molt bé. Colze.
0: Codo.
1: Llençol.
0: Llençol... no me sortirà tampoc. Llençol, una...
4: Mira, bajera i encimera.
3: No ho diré.
0: Un lienzo. Llençol...
1: No li digueu,
3: No li direm.
4: No, però...
0: No sabia... Que estic descobrint una faceta que no sabia.
1: Ah, que és difícil.
0: Que en som molt dolents.
1: És per temps, és la pressió del temps.
0: Sí.
1: Vinga, 971-13-99-00. Li voleu dir a en Jordi en directe com se diu llençol en castellà? Llençolo?
0: Llençolo.
1: Ho diuen a Tocifar,
4: Llençolo.
1: Dosifar canta en Llençolo.
4: Llençolo.
1: 971-13-99-00 si li voleu donar la resposta a en Jordi. I

0: una, a mi com que...
1: Encara no ho saps,
0: eh? M'he preocupat un poc i tot, eh? Ara m'ho he preocupat.
1: Es posa pressió d'estent, Jordi. Pots...
0: No, si encara no...
1: Li deim, com se diu. Josep, digue-li tu, que t'he vist expert.
2: És una cosa que a Àfrica que se diu sabana.
0: No, però el pitjor és com ho deus i dic, no ho hauria tret de cap manera.
1: Ja. Jo crec que són les paraules que no tenen la mateixa terminologia, no? Al final,
2: no, jo amb ocells...
1: La mateixa arrel.
2: Amb ocells i plantes i herbes, com diuen Xavi.
1: A tu t'ha anat molt bé, però.
2: Sí, jo en sé. Jo en sé molt. Jo he llegit.
3: Molt bé. Ara toca fer-li nines. Aquí que se'n riu molt d'en Jordi.
1: Jo soc molt

0: Molt dolentes.
1: Molt bé, és que clar, n'hi ha
0: de fet, totes estan inspirades en experiència professional, les que vos he posat a prova.
1: Molt bé.
0: Personal, vull dir.
1: Per tant, temps.
0: Vinga.
1: Espardenya.
0: Espardenya, zapato...
1: Aixeta.
0: Grifo.
1: Enciam.
0: Lechuga.
1: Pastanaga.
0: Zanahoria.
1: Seny.
0: Seny. Sentido.
1: Sí. Xiu-xiuejar.
0: Susurrar.
2: Bueno.
0: Sóc bona, pensava que era pitjor.
1: Garrepa.
0: Entremeliado.
1: Tacanyo. Becaina. És igual, és que no ho sap, ho sap.
0: No, com és? Entremeliado.
1: Polissó.
0: Sí.
1: Entre, no ho sé, entremeliado.
0: No, però ja t'he contestat entremeliado.
1: Ah, garrepa. Tacanyo.
0: Ah, rata.
1: Exacte.
2: Rata.
0: No, no ho sé. Hi ha molt de sinònims, també.
1: Esperdenya, justa.
2: Esperdenya és el pergata, vull dir.
0: Ah, d'acord. Pensava que seria molt més divertit.
2: És divertit, ha estat divertit.
0: Sí.
1: Sobretot en
3: Jordi. Jo he rigut moltíssim.
2: Quan ha dit Siurons, Jay.
1: I després ja la crema està
0: esqueixada.
2: Sí, Siurons, sí. Sí, sí, sí, Siurons.
3: Hauré d'anar a classes de repàs. De castellà.
0: Mira, hauries demanat a selectivitat que avui ha sortit de Maria Pombo.
3: Aquesta l'hauria pogut contestar.
0: I ella sí que xerra castellà tot el dia.
3: Ella sabrà dir sàbanes.
0: Ella sí. Sí, però és que crec que no sap un altre idioma, aquesta lota.
1: No podria ser.
0: De Maria Pombo.
1: Podria ser, podria ser.
0: Bé, voldreu que el repetim o
2: sí.
0: No? És un
2: sí,
0: poc...
2: sí, sí, no, a mi m'agrada.
0: Però potser és una mica absurd, una mica, no sé, obvi.
2: No, jo crec que està guai. Està,
0: no? Bé, gràcies. Gràcies per l'aprovació.
1: Per la validació.
2: Ho divertit.
3: Poden fer, però la pròxima vegada sóc jo que vos poso a prova.
0: D'acord.
3: Així jo no ho he de fer.
0: No.
3: Perquè ja,
0: no,
3: ja
0: gràcies que tu participis.
3: Ja mos hem donat compte que el meu no és això. Per tant, no ara ja va per vosaltres.
1: Jo te puc comprar que pèsols, per ventura... No
0: poses
1: com muela.
0: Pòsols?
2: Sí,
3: no, i encara m'ha fica branca.
1: No, i és que flaçada...
0: Un moment, muel, pòsol com és?
2: Guisante.
0: Ah, guisante.
1: És bon, Josep.
0: No ho sabia jo ara.
2: Ai, que bo.
0: Atenció, perquè m'ha arribat un xiu-xiu número 399. Demà farem 400 programes. No feu una festa, o no?
2: Un premi.
1: Home, una sorpresa.
0: Sí. No pot ser mai.
1: Tic-tac.
2: Joder, jo no
0: Josep Alorda, gràcies. Torna la setmana que ve, si
2: claro,
0: vols.
2: Claro,
0: portes
2: claro.
0: Obertes. Gràcies per quedar una hora amb nosaltres. Xavi i Jordi, gràcies també. Tornem
1: a tu,
0: demà.
1: Ines, estimada. No,
3: demà.
0: A vosaltres també. Adéu, adéu.
4: Ei, què passa, xiu-xiu? Com esteu? Sóc una cota, però si no m'ho heu reconegut. Vale.

0: Bon vespre. Les treballadores de 0 a 3 anys faran vaga dia 16 de juny. Ho han anunciat en el transcurs de les manifestacions que han tingut lloc avui a hora baixa a les Balears i que han aplegat prop d'un miler d'aquestes professionals. Laia Coll és membre de la plataforma Menorca 03.
1: Decret 2320 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram, es decret que hi ha, per exemple, per les gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar sos.
0: I demà, nova jornada de la Pau. Els joves estudiants superaven avui el primer dia de les proves d'accés a la universitat, però 5.000 alumnes tenen ja la mirada posada en els exàmens de demà després d'aquesta primera jornada.
2: Al principi que estic ja m'he posat un poc nerviosa perquè era el primer examen, però després he sortit més tranquil·la, ho he comentat amb les meves amigues i ha anat bastant bé. I les altres també han anat bastant bé, encara que te poses nerviós de fer comentaris i comparacions, però en general bé.
3: Demà són un poc més difícils, però intentaré que me surtin bé.
0: I presó provisional i sense fiança per un home acusat d'amenaçar greument diversos veïns de Maó. Va arribar a introduir una arma detonadora a la boca d'una persona per motius vinculats en tràfic de drogues. I de Menorca a Eivissa, perquè el nou Servei Integral d'Addiccions Municipal ja és en marxa. L'Ajuntament consolida així 20 anys de feina en prevenció amb un model que amplia l'atenció a noves realitats com les addiccions tecnològiques. Manuel Jiménez, el regidor de Joventut, i Iván Castro, director de Benestar Social de Vila.
4: En 2020 no se hablaba de tecnología como un proceso adictivo y hoy en 2026 cualquier familia le preocupa mucho el uso de pantalla por parte de los menores o incluso de los adultos, ¿no? Hay una evolución muy significativa en el mundo de las adicciones.
5: Hemos nombrado que las escuelas de verano municipales es el primer año que estarán libres de teléfonos, menos los directores que tendrán que hacerse cargo de ello.
0: I la Junta de Govern aprovarà demà el desnonament de l'antiga presó de Palma i dijous es reunirà en la Junta de Seguretat per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés. La justícia ha autoritzat el desallotjament forçós a l'alcalde de Ciutat, Jaime Martínez.
6: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a escaló de ses llises a Peguera, Calvià. L'home ha estat tret de l'aigua al migdia per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I en aquests moments, la unitat militar d'emergència s'ha sumat a les tasques d'extinció del greu incendi de Los Garres a Múrcia, que ha obligat a desallotjar habitatges i tallar carreteres. Més de 250 efectius de la comunitat tracten d'extingir les flames que ja arriben al nucli de població del Llogaret murcià i que ha arrasat unes 110 hectàrees, segons les primeres estimacions. I un darrer punt meteorològic, perquè demà Menorca i el nord i nord-est de Mallorca estaran en avís groc per ones que poden arribar als 2 metres d'altura. A més, es produirà un descens, una davallada de les temperatures al Mediterrani, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Hem arribat a les 10:04, que passeu molt bona nit.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, blau o del color del cel, sense núvols. A la paraula cel que fèrem ahir li sumam avui el blau, un color que precisament pot ser cel, elèctric o marí, d'ultramar, de cobalt, de Prússia o de París. Una comprovació de que els colors, com la vida, estan plens de matisos, perquè també el blau pot esdevenir moradenc de resultes d'una contusió, el que diríem un bon cop.

El Lluís Fortes en el control tècnic ens ha animat a posar aquest Blue d'Abadí del grup italià d'Eurodance i Fel 65, un tema de l'any 1998 que ho va petar a les discoteques de mig món. Amb una lletra poc elaborada, aquí el més important era la melodia ferradissa, a ritme de sintetitzador, el protagonista de la cançó contava que es trobava trist, aquest blue, que no de color blau, però fent el joc de paraules, parlant de polisèmia, el blue d'Abadí va formar part de la banda sonora de pel·lícules com Iron Man 3 o Los Pitufos, aquests senyors petitons de blau, L'Aldea Perdida.

0: Ricard Terrades, director musical de l'Escolania de Lluc, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per pensar en l'Escolania i en tots nosaltres.
0: Era fàcil avui que m'escollis la paraula blau, eh? I tenim els blauets que jo crec que són, jo crec no, són tota una institució en aquestes illes que tenen aquest nom de la característica sotana blava que vesteixen. Comencem pel nom i pel color, si t'apareix, Ricard, que simbolitza històricament aquest color blau per la institució i també com el viuen els alumnes quan se la posen per primera vegada.
1: Mira, el color blau té un rerefons històric que, d'alguna manera, és el color simbòlic de la Mare de Déu. Moltes Mare de Déus estan representades amb un mantell blau. I ja des del segle XVIII tenim constància que se comprava tela blava per fer les sotanes dels blavets, no? Per tant, d'alguna manera, com a mínim, ens remuntam en el segle XVIII que ja apareix el color blau. D'aquesta manera, el poble de Mallorca, a poc, veient l'escolania que anava vestida de blau, bé, va quedar. Va anar quedant el nom popular de blavets. Uh-huh. Sí que és vera que és un color que mos caracteritza i que mos persegueix cada dia, en el sentit, de que cada dia, quan sortim a cantar, mos vestim de blau. Uh-huh. És un color que és recurrent, el cel, la mà, etc., no? Que estan també aquí a Lluc molt connectats amb la natura, etc.
0: Sí, sí, totalment, totalment.
1: I els nostres alumnes nous, el primer dia que se vesteixen, sí, és un goig, perquè d'alguna manera és quan entren a formar part d'un equip que s'han estat preparant durant mesos i que en aquell moment aquest blau els representa, no? Que en aquell moment aquest blau es centrar a un equip molt especial.

0: I de blau és la nostra paraula. Era inevitable parlar dels blauets de Lluc i també de l'escolania, que hem de recordar en els oients que l'escolania, d'on surten els blauets, és una escola. Com seria un dia normal en aquesta escola? I sobretot, com s'equilibra la càrrega lectiva d'un centre educatiu amb una formació musical com la que vosaltres donau, d'alt nivell?
1: Mira, nosaltres som una escola molt característica, amb unes particularitats. Nosaltres som una escola de música integrada. Això vol dir que som conservatori de grau elemental més escola de primària i secundària, l'etapa d'ESO, d'una manera integrada. Què vol dir això? Que no és que no hi ha uns horaris separats, no som un conservatori que quan ha acabat l'escola a hora baixa es comença el conservatori, sinó que som un sol claustre de professors, tant els de música com els de la resta d'assignatures, que fem feina conjuntament. Heu de pensar que l'escolania, els nens que estudien aquí, estudien totes les assignatures que estudiarien a qualsevol altra escola de Mallorca. Fan tot el currículum, evidentment. El que passa és que tenen una ampliació curricular. Això vol dir que, a més de fer educació física, llengua catalana, coneixement del medi, matemàtiques, anglès, etc., també fan 2 hores de llenguatge musical cada setmana, 1 hora d'un instrument, 7 hores de cant coral i 1 hora de música de cambra, de col·lectiva instrumental. Per tant, tenen aquest afegit musical que no va en detriment de tota la seva formació integral com a persones que, evidentment, creixen dins primària i dins secundària. Per tant, un model per nosaltres molt especial, perquè normalitza la música, la fa quotidiana i la fa, diríem, fonamental dins el nostre dia a dia. Per tant, creixem amb uns ensenyaments artístics de primer nivell que ens ajuden a ser persones crítiques, a persones formades, a persones sensibles davant qualsevol manifestació artística.
0: I és lloc on se situa l'escolania i tota aquesta formació i tota aquesta educació també pesa, no, Ricard? És lloc?
1: Home, tenim un entorn immillorable. Això sí que la naturalesa mos convida cada dia a viure la vida d'una determinada manera. Tenim aquesta distància una mica geogràfica, sí que també mos determina, però mos fa també més especials, en el sentit que aquesta mateixa escola dins una gran ciutat no seria el mateix, tampoc. Yeah. Però tots els condicionants de naturalesa, d'un lloc, d'estar dins una vall, on totes les manifestacions meteorològiques també les vivim amb molta intensitat.
0: Sí.
1: Tot això fa que també puguem oferir als nostres alumnes un entorn natural, un respecte per la nostra naturalesa, un respecte per tota la vida natural i també d'entendre quins són els cicles naturals també. Tot això mos ajuda i pensam que és molt significatiu i molt important.
0: Quants alumnes sou ara o teniu a l'escolania?
1: Ara, enguany, som 35 alumnes,
0: 35.
1: Entre primer de primària i quart d'ESO. I una cosa que també mos fa molt específics és que som pocs alumnes dins les aules i això fa que l'acompanyament pedagògic del professorat en els alumnes pugui ser molt directe, molt personal, molt individualitzat, no? I d'aquesta manera podem acompanyar. No estem, evidentment, no som un centre massificat, ni molt manco, i això té uns avantatges molt evidents, no? A l'hora del creixement acadèmic i personal de cada persona que tenim dins l'escola.

0: I un dubte, tots els nins i nines, tots els alumnes de l'escola NIA són blauets o blauetes també?
1: Tots els alumnes que entren a l'escola NIA tenen l'objectiu d'un moment o altre començar a cantar com a blauet o com a blaueta.
0: Sí.
1: Perquè, com ja he dit, som una escola de música integrada on el cant coral, d'alguna manera, és l'eix transversal de tot el funcionament de Lluc, clar, un nen que ve a Lluc i una família sap i li explicam que la part musical, diguem que condiciona tot el desenvolupament i tots els horaris i el plantejament de calendari, etc. No? Per tant, els nens que entren durant uns mesos els anem preparant i quan estan preparats musicalment per sortir a cantar amb els altres, que ja tenen un mínim, que se saben un conjunt de cançons i que ja han fet feina de tècnica vocal i que ja s'han incorporat en el gran grup, a partir d'aquell moment ja comencen a cantar amb la resta, no? Uh-huh. Per tant, ara mateix, per exemple, ara, a dia d'avui, tots els alumnes que tenim, tots, uh-huh, surten a cantar ja. És a dir, tots se vesteixen de blavet, uh-huh, cada dia, l'home quart per cantar se salve, etc. Per tant, no en tenim cap que estigui fora d'aquest sistema.
0: Molt bé, i tenim idò aquests blauets, que ja dèiem que són banda sonora històrica i actual de Mallorca. En Ricard Terrades n'és el director, i director musical també de l'Escola NIA. Quina responsabilitat suposa per tu mantenir aquest nivell d'excel·lència, però també ser conscient, Ricard, que representes o representau el patrimoni cultural d'aquestes illes?
1: Bé, és a dir, aquesta responsabilitat se manifesta amb una feina diària, de tenir clar quin és el nostre objectiu, que el nostre objectiu és créixer amb l'ajuda de la música, créixer en un entorn musical que ens doni eines per ser millors persones, per estar més formats acadèmicament, i també nosaltres tenim una responsabilitat, que és que nosaltres som la coral litúrgica del Santuari de Lluc. Això vol dir que tenim una responsabilitat de sortir, de cantar en els esdeveniments importants d'aquest santuari. Mm. I tenim un culte litúrgic a la Mare de Déu que se manifesta amb això, amb el cant de la Salve Regina cada dia, a l'una i quart, i després amb un calendari de misses que aproximadament és un diumenge sí, un diumenge no, un diumenge de cada 15 dies, que pugem a cantar la missa del diumenge a les 11. No? Mm-hmm. Per tant, una gran responsabilitat. Quan miram enrere fa una miqueta de vertigen, perquè l'origen de l'Escola NIA el tenim ja datat el 1385.
0: Sí.
1: El 1285.
0: Sí, segle XIII, sí, sí.
1: Que ja tenim el testament d'una senyora de Pollença que deixa part dels seus béns a un nen perquè vengui a estudiar a Lluc. Per tant, aquí ja hi ha la primera dada que ens indica que començava ja alguna cosa. No? Mm. Fa un poc de vertigen mirar enrere, però és un orgull molt gran poder fer feina en aquesta institució i poder seguir contribuint a que siguem una baula més d'aquesta cadena ininterrompuda al llarg de tots aquests segles. Amb un món molt modern, amb un món molt globalitzat, en un món molt despersonalitzat de vegades, i que d'alguna manera nosaltres hi intentem posar la nostra petita empremta.
0: Per tant, aquí hi ha reptes també, Ricard, per mirar cap al futur. Tu deies, me dono un bot de vertigen mirar enrere, i si mirant cap endavant, cap al futur, quins són els reptes perquè aquest blau, que és la nostra paraula, continuï brillant?
1: Bé, els reptes és adaptar-nos a les necessitats de la societat actual i dels nens i nines. És a dir, heu de pensar que nosaltres no tenim nens i nines especials ni específics, són nens i nines a qui els agrada la música. Són nens i nines que també els agrada jugar a futbol, que els agrada que tenir un mòbil, que els agrada segons qui. És a dir, no són nens anacrònics, ni molt manco, just al contrari. I això, el repte és adaptar-nos, com ens hem adaptat ara, per exemple, fa ja 26 anys que varen entrar blavetes, que varen començar a cantar blavetes en l'Escola NIA.
0: Sí.
1: I el repte és intentar mantenir un model pedagògic musical ara que les humanitats van una miqueta enrere a nivell de lleis educatives, etc., mantenir un nivell pedagògic, musical i artístic que al llarg de tants segles ha demostrat que ha estat molt positiu pel creixement de les persones que han passat per aquí i per lluny. No? Uh-huh. Per tant, és intentar trobar la manera d'adaptar-nos sense perdre la nostra essència, però també sense por a fer els canvis necessaris per continuar endavant.
0: Uh-huh. I d'avui, Blau, mos ha duit fins a Lluc per parlar amb en Ricard Terrades, que és el director musical de l'Escolania de Lluc, i xerrar i escoltar els Blauets, que sempre és un plaer, tota una institució, i per molts segles més cap endavant. Ricard, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
3: L'expressió dins del darrer blau fa referència al moment en què un vaixell es perd de vista en l'horitzó. Allà, a les Terres de Llibertat, volien arribar un grup de jueus mallorquins conversos a finals del segle XVII. Però no ho aconseguiren i van ser empresonats per la Inquisició. Se'ls van confiscar tots els béns i desenes de criptojueus van ser cremats a la foguera.
4: Quan jo era petita hi havia nins que s'enreien d'altres nins aquí a Mallorca perquè tenien llinatges determinats. I a mi això trobava molt estrany.
3: Va ser aquí, a Cala d'Ellà, on l'escriptora Carme Riera va embarcar-se en la gènesi de Dins del Terrer Blau, una obra basada en les darreres fogueres inquisitorials de Ciutat de Mallorca.
4: Un temps molt llarg, 5 anys de treballar en exercius per saber què havia passat, és a dir, que tota una sèrie de coses, com donaven sort a la ciutat, no? O que no mien les campanes, cosa que ara sabem, però jo necessitava saber tota l'atmosfera que hi havia per poder fer una obra que m'apareixés digna.
3: I és que aquesta és una obra que encara ara segueix vigent.
4: El tema de l'immigració és un tema realment terrible, el tema de les guerres és espantós, és a dir, jo crec que se pot llegir amb ulls, evidentment, actuals.
0: Així contava IB3 Notícies el 25è aniversari de Dins el darrer blau de l'escriptora Carme Riera, una novel·la que suma anys i que no perd aturada. Publicada per primer cop per Editorial Destino l'any 1994, ha estat traduïda a l'alemany, l'anglès, el castellà, el francès, l'hebreu, l'italià, el portuguès, el romanès i el turc. Ambientada a la Mallorca de final del segle XVII, Dins el darrer blau narra la persecució d'un grup de jueus condemnats a la crema pública per la Inquisició. L'obra defensa la tolerància i el diàleg i es posiciona clarament contra el dogmatisme. Poden passar els anys, però no passa el temps per aquesta novel·la. Molt recomanable de descobrir i, sobretot, de rellegir.

0: S'ha escrit molt sobre què representa aquest unicorni azul. Qui sap si ho explicarà la gira que començarà el mes de setembre per Espanya i que el durà a visitar ciutats com Barcelona, Saragossa, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Múrcia, València i Madrid.
1: No sé si s'extravió

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sí, un color que identifica les nostres illes és el blau de la mar, però també el verd del bosc i de les muntanyes. La suma d'aquests colors i també del marró té a veure molt amb la nova entitat que s'acaba de presentar, que és Aliança Mar i Terra de Mallorca, una unió, podríem dir, històrica per regenerar l'illa de la muntanya a la mar. Són 7 les entitats involucrades: APM, Arrels Marines, FERAI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Vida Silvestre Mediterrani, Permamet i també Safe Demet. Saludam en aquesta hora en Jordi Oliva, que és coordinador de l'Aliança Mar i Terra de Mallorca. Jordi, com estàs? Benvingut.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, 7 entitats referents a l'illa, que abans fèieu feina cadascuna pel seu costat, unes a la terra i les altres a la mà, vos decidiu unir en aquesta aliança. Per què era necessari fer aquest pas ara? No sé si és que s'ha arribat a un punt crític a Mallorca, que ja no val fer feina de manera fragmentada o solitària, Jordi.
1: Bé, és un tema que els, diguem, els reptes ambientals, els que hem de fer front, són massa grans i complexos, no?, per afrontar-los individualment des de cada entitat. Llavors, aquesta complexitat, diguem, que aquests reptes estan entrelligats, no? O sigui, no tenim la capacitat, les entitats, com per resoldre's individualment. Llavors, el que es fa, no?, una mica és acabar, trencar amb aquesta tendència de separar mar i terra, diguem, sectors, en dos sectors separats, i, uh-huh, i el que es fa és unir esforços des d'aquestes entitats, tant marines com terrestres.
0: Uh-huh. I aquí estareu fent feina tots plegats. De fet, a la vostra presentació la setmana passada vareu xerrar de Mallorca com una bioregió viva. Què vol dir exactament aquest concepte i com se connecta, per exemple, el que pugui fer un pagès a la Serra de Tramuntana amb la salut de la línia de costa?
1: Doncs xerrar d'una bioregió viva és entendre l'illa com un organisme, no? És entendre Mallorca com un organisme viu, i la visió de bioregió ens ensenya que qualsevol acció a la muntanya té una connexió directa amb la mar, no? I aquest vincle, aquesta connexió mar i terra, és tan senzilla, no?, com que aquest pagesa, quan estigui fent una gestió o realitzant la finca de tramuntana, tot el que fas, totes les aigües que corren, diguem, per aquesta finca, acaben arribant, diguem, les parelles de Posidoni. Llavors, diguem, que connectem molt, no?, que tot el que passa a terra ferma fa cap a l'ecosistema marí, i si no cuidem, diguem, des de terra, perquè es filtri correctament, per fer un correcte gestió o ús del sol, acaba sent la mar que rep tot l'impacte d'aquesta degradació.
0: I és així. Avui hem triat per aquest programa la paraula blau. Hem pensat en voltres. En el final és un poquet una excusa, cada paraula. Voltres vos vareu presentar la setmana passada. Teniu blau també en el logotip d'aquesta aliança. I heu llançat el projecte pilot blau a la costa nord de Mallorca. Explica'm-nos en què consisteix exactament aquest pla, aquest projecte, i quina és l'estratègia sobre el terreny.
1: El projecte Pilot Blau ha sigut, bueno, bé, serà aquest l'últim any, han sigut 3 anys, diguem, d'estratègia conjunta entre les entitats per fer aquest primer pilot, per també aprendre com connectar, no?, el treball que es fa amb mar i terra. I ha sigut el primer laboratori, no?, a escala real de com podríem aplicar aquest model de mar i terra, no? I al final han sigut una triple estratègia, diguem, simultàniament treballant en reforestació de Posidoni oceànica, de treballar per capacitar o transicionar cap a l'agricultura ecològica amb tècniques regeneratives amb finques també de la zona, sí. I diguem, l'ús de solucions basades en la natura per ajudar a depurar aigües grises, aigües residuals. Uh-huh. Tot això a banda de treballs de divulgació i educació ambiental. Llavors hem après, no, diguem, conjuntament amb aquestes entitats, amb aquesta primera experiència, a poder començar a traçar i a dissenyar projectes transversals entre les entitats. Que això ha sigut, a banda d'haver capacitat, doncs, més de 30 finques, a començar a treballar amb tècniques de cultiu ecològic. Hem pogut fer replantació de més de 260 fragments de Posidònia, sí, per exemple. Però el que al final més valuós per l'aliança ha sigut aquesta primera experiència, i per poder començar a treballar conjuntament.
0: Uh-huh. De fet, xerraves de repoblar praderies de Posidònia, d'aquesta agricultura regenerativa. Com ajudes pagès de terra ferma a protegir la Posidònia dels fons de la mà?
1: Doncs bé, quan treballem d'agricultura amb tècniques regeneratives, diguem que des de pagesia s'elimina l'ús d'agroquímics, de fertilitzants, que això ja és actuar com una primera barrera en defensa de, diguem, del medi ambient en general i a través d'aquestes aigües d'escorrentia, totes les aigües que s'absorbeix des del sol, evitem que tot això arribi a la mà. Llavors, diguem que aquesta terra, una terra més sana, també guanyem, no? Si evitem la compactació de la terra, guanyem amb absorció de tota aquesta aigua i s'evita, diguem que aquestes aigües d'escorrenties, a part de contaminants, puguin també a arrossegar sediments que arriben al medi marí, també estan, diguem, malmetent la transparència de l'aigua, que és una cosa també que afecta les praderies de Posidònia. I llavors, diguem que el regenerant, no, la fertilitat dels sòls, també estem estalviant aigua i protegim, diguem, de forma indirecta, però molt efectiva, les praderies de Posidònia, perquè al final no ens serveix de res estar fent aquestes replantacions de feixos de Posidònia quan no estem mitigant els impactes, no, en origen. Llavors, aquesta aliança és on cobra molt de sentit, que les entitats marines puguin treballar de la mà de les terrestres per mitigar aquest tipus d'impacte.
0: Mm-hmm. Realment és molt interessant i en el final és sentit comú, però vos hi posàveu a fer feina tots plegats, que és el que té sentit. I també heu dit que regenerar silles és repte d'aquesta generació. Heu fet una crida des de l'Aliança a institucions, empreses, ciutadania. Qui s'hi hauria de sumar, Jordi?
1: Bé, doncs el que s'ha treballat des de l'Aliança és en aquesta proposta de regeneració a escala de territori, i a partir de tardor el que proposem és començar a desplegar aquesta proposta cap a un pla de regeneració. Llavors necessitem que, a banda de seguir involucrant entitats del tercer sector, que ja tenim, diguem, un bon gruix dins del cercle de col·laboradors i del grup motor, és poder vincular els diferents actors, tant del sector privat com el sector públic, per ajudar, diguem, a traçar aquest pla de regeneració de silla per tenir una Mallorca com més resilient, més per poder afrontar, diguem, i fer front a tots aquests reptes ambientals que tenim per davant.
0: Que són molts, i per això quantes més mans millor. Idò, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, Jordi Oliva, que és el coordinador d'aquesta Aliança Mar i Terra de Mallorca. Gràcies i sort.
1: Moltes gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch. El gato.

Quantes vegades vareu cantar aquest moix trist i blau del senyor Roberto Carlos, una traducció del blue anglès que recordàvem en començar escoltant la cançó Blue d'Abadí i que nosaltres cantàvem assumint sense entendre massa bé de què patia exactament aquell moixet.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor.
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Canta Maria del Mar Bonet així de bé els Blaus en el seu nou disc L'aigua no cansa, produït per Produccions Blau. Tancarem el cercle avui que hem estirat d'aquesta paraula que ens remata el cel, que ens remata l'aigua i que també dona molta pau, encara que ja sabem que un blau també pot ser el resultat d'un bon cop.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ho feim amb Miquel Àngel Sancho, creador de Produccions Blau. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, que fàcil t'ho pos, i que fàcil t'ho posaré. Si te dic blau, Miquel Àngel, que te venes cap primer de tot.
2: Bé, me ve sobretot una aventura que vaig començar juntament amb en Joan Viviloni l'any 82, o sigui, que ha plogut un poc, i que forma part, avui en dia encara, de la meva vida, no? I de la vida de molts de nosaltres, no? Perquè aquesta història que no sabíem com començaria amb un segell discogràfic, amb un disc, pues ha resultat que sí, que encara funciona, que encara podem fer coses. Per tant, en blau és molt, no? Però ja és un color, és un, amb moltes tonalitats, és un color que ens ha ajudat a mi i a moltíssima gent i a la meva família a crear aquest ambient de color blau, no?
0: Aquest ambient blau que també és la banda sonora d'aquestes illes, Miquel Àngel. I per què blau? Aquesta història ja ho deies, comença editant un disc d'en Joan Viviloni. Per què aquest nom? Per què blau?
2: Bé, són aquestes coses que nosaltres havíem fet primer, ens vam conèixer en Viviloni i jo en Esquerra Estant, que Xocolat, és la botiga que vam muntar en aquell moment, com que vam muntar com una història també que no sabia el que duraria. I ens vam conèixer en Viviloni i jo i vam començar amb la idea de fer un disc. Ell volia fer el seu primer disc en solitari i me vaig ficar a la producció i vam fer, aquesta primera, ho vàrem enregistrar, i quan ho teníem ja totalment acabat, vàrem visitar una sèrie de discogràfiques a Barcelona, a Madrid, però era com una criatura massa propera, no?, per donar-li a un tercer. I vàrem dir, me'n record que vàrem dir, per què no fem un segell discogràfic? I vàrem, tirar-me endavant i ja veurem el que passa. I després, bé, el lloc de quin nom l'he posat, no? I vàrem fer una llista, vàrem fer unes proves, i jo crec que blau va ser molt encertat. Però, entre altres coses, perquè significava molt la Mediterrània, que era el disc, el Joan Ayuna tenia aquest color també mediterrani, i després que era curt, sí. Que era curtet i era fàcil de recordar.
0: Molt bé, i se pot llegir en molt d'idiomes i és fàcil d'entendre. Sí. I bé, ara mos explicava en Miquel Àngel Sancho, any 82, té molt de mèrit haver mantingut un segell, una discogràfica, tants anys, amb ses pujades i baixades de s'indústria. En tot el que ha canviat s'indústria, no sé quin és el secret, si és adaptar-se, és creure realment en el que un fa, és de no donar-se per vençut. Quin és el secret?
2: Sí, jo crec que el secret és que sense volar, sense tenir un estudi fet de tirar endavant aquesta aventura, no?, que era el que en aquell moment significava, va resultar que vàrem obrir una porta, una finestra, molt

0: un soci aquí a Xocolat, que du tota sa botiga i que té una feina espectacular, no?, de manteniment de lo que és una botiga, contar una botiga de discos avui en dia, no?
1: Sí.
0: Pues gràcies a ell. I gent com en David, que és l'altra persona que també forma part ja de la nostra vida, diguem, de la vida de professional, i sobretot darrerament, aquests darrers anys, que se va incorporar a la meva filla, sí. I la meva filla, naturalment, té moltíssima més preparació que jo, perquè ha estudiat, té comunicació audiovisual, etc. Et sé que du la part ara més important de Blau. Et sé que té aquests coneixements que a mi... Jo encara tinc la llenda que és de paper i un llapis. Sé obrir ordinadors, sé fer whatsapps, però...
1: Bé, no exigeris, això... no exigeris.
0: Però ha canviat molt.
1: Sí, ha canviat molt. M'ha canviat molt i vos heu anat adaptant, és que ja dic, l'indústria discogràfica ha canviat molt, per tant, té molt de mèrit seguir aquí. I parlaves de Carrig i Roses, un discàs que, efectivament, jo crec que tots tenim i hem tingut i hem escoltat un milió de vegades a que nostra, Maria Elma Bonet, Lorenzo Santamaria, Capella, Tots Sants Anegats, Antònia Font, O.R. Ara i Ossifar, que també canten el Blau, per cert.
0: Sí.

0: Ai, en blau, Miquel Àngel.
1: Sí, jo me quedé en principi com quan en Jackson i me van dir i en Biel, no?
0: Sí.
1: En aquell moment que estàvem preparant el disc, que hi havia una cançó que es diria blau, i mira, quin detall, que té aquesta gent. I després vaig veure que era un ase. No vaig dir res més, no? Per no crear confusió. No?
0: Som molt irreverents. Això no podies totalment esperar una totalment altra cosa, però sí que sí. Veiem que aquests artistes, aquests grups que formen part de la nostra vida i de la nostra recorregut musical, tornen i no se n'arriben a anar mai. Això també és feina vostra. I xerraves de la teva filla, hi ha Relleu, Produccions Blau, però també hi ha molt de grups nous. Estau editant discos nous, gent nova. Vull dir, això no atura, Miquel Àngel.
1: Sí, tenim una part més oldie, no? Que són, per exemple, en Joan Santamaria, no? Que ara divendres estrenàvem el nou disc.
0: Cert, cert.
1: Després tenim una incorporació des de fa uns anys, que per nosaltres és com una medalla d'or, que en Maria Almà Bonet, sí, no? Na Maria Almà, amb aquest disc que heu començat, que és una obra d'art, no?
0: Sí.
1: Que és una joia d'aquestes que dius, mira, després de tant d'anys que te tornes a emocionar amb la música, te tornes a emocionar. Però després hi ha la nova estongada, no? Com Pitjorines.
0: Sí, sí.
1: Pitjorines és un grup totalment innovador que està fent una feina fantàstica de posar en esquerre el que és la música popular, però un aire totalment diferent, amb unes maneres que veus que la música no té límit, que la creació no té límit. I això, per tant, i després de pop i això, pues, em faig fent amb Benegats, em faig fent amb moltíssima gent,
0: sí, sí.
1: I naturalment Antoni Font, que és una altra de les banderes de blau. O sigui que la realitat és que s'han conjugat de qualque manera tota aquesta motxilla que tenim darrere de més de 40 anys en noves incorporacions que encara estan confiant en nosaltres.
0: Sí,
1: per tant, qualque cosa fem bé. No sé si tot, però qualque cosa la fem bé.
0: Jo crec que sí, qualque cosa feis bé, efectivament. I de blau és la nostra paraula d'avui. Havíem d'acabar xerrant amb Miquel Àngel Sancho de Produccions Blau. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Miquel Àngel. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir. No sé quan dorms, però per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, algun costum per dormir millor?
1: Sí, me poso la ràdio. La tenc de vora meu, pot ser ràdio fluixeta, i la posa, a més, amb un rellotge, no?, que cap de mitja hora s'acaba. I mai, o sigui, funciona perquè mai arriba en el final. Per tant, és un costum que me funciona.

0: Sona bastant bé. I a lo millor ni l'escolt, però tenc aquest rum-rum,
1: Sí,
0: saps?
1: sí.
0: Que m'ajuda pues, agafar sons. Sí.
1: Fantàstic. I de la ràdio que fa companyia, nosaltres som aquí cada dia 10 o 11 des vespre i necessitem una cançoneta per baixar barrera. Mira que encara no me l'has dit, però la puc imaginar, a veure, amb quina t'agradaria que baixessin la barrera del programa.
0: Jo crec que una cançó culpable, no?, de la que estem xerrant d'ara, d'una història de més de 40 anys, com és del primer disc que vàrem editar amb en Joan Vibloni, en Joana Lluna.
1: Idò, preciosa per acabar el programa d'avui, que han dedicat a la paraula blau. Miquel Àngel Sancho, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a la sessió de l'Eclèctic d'aquesta nit. No cal dir moltes coses més en la presentació quan acaba de sonar el Sultans of Swing dels Dire Straits. Sí, hi haurà qui pensarà que estan fent arqueologia d'una de les bandes més populars dels darrers 40 i pico o 50 anys, perquè precisament aquesta peça, aquesta cançó, no només formava part de la seva primera producció discogràfica, sinó que seria el primer single que la banda britànica llançaria al mercat. Per cert, amb el que es farien coneguts internacionalment.

excuse for it. And when I find the reason.

Private Investigations. No, no és que anem pegant vots d'un àlbum a un altre. Oh, sí, m'explicaré. Aquest passat 2022 es remasteritzà l'àlbum Money for Nothing, que és el que protagonitza la nostra sessió d'avui. El que passa és que aquest àlbum és una recopilació, un grans èxits de la carrera entre el 1978 i 1985 de la banda britànica. Bé, i doncs ja veieu que centrant-nos en un únic àlbum, al cap i a la fi fem un recorregut per una etapa determinada dels Dire Straits. Etapa que també inclou aquest Tunnel of Love, tema que es publicaria originalment el 1980 i que va ser el primer single de l'àlbum Making Movies.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.

0: esteu?
1: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: Defluència.
1: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me'n recordo una vegada un companyero meu, sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Esteu en la sintonia de l'Eclèctic. Sabeu que hi teniu una cita de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre per a tancar la jornada amb bona música. Vaja, com ens agrada dir, aquella per la qual val la pena trencar el silenci. Un programa que podeu sentir també per IB3 Ràdio 2 a l'hora de l'emissió i recuperar, si vos ve de gust, qualsevol de les sessions en l'apartat del podcast del web. Així vos organitzeu com millor vos vagi. Avui ens centrem en la remasterització, com he dit, s'edita el passat 2022, de Money for Nothing, del que acabem de sentir, Down to the Waterline. Ara, Portobello, Bell i Romero en Juliette.

Romeo and Juliet, una altra de les cançons, una altra dels senzills que pertanyen al Making Movies, i és que recollí també aquest tema al repertori de Money for Nothing. Una bona forma per al públic en general de recórrer part dels èxits més destacats de la banda Dire Straits. Ja sabem que per als més puristes ens agrada anar disc per disc, que sempre reflecteix més una època concreta. Però bé, també està bé. Ara el que ens toca és sentir la cançó que dona títol a aquesta producció recopilatòria, Money for Nothing.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Brothers in Arms, un altre dels temes o cançons que no necessita cap tipus de presentació. Va ser un èxit inqüestionable dels Dire Straits. A més, dona títol al cinquè àlbum de la banda, editat el 1985. Bé, estimats oients i estimades, haurem d'anar acomiadant la sessió, i és que el darrer tema que vos he preparat és un poc llarg. A més, un directe d'aquell primer àlbum in life, el Chemi. Ens acomiadarem de tots vosaltres amb Telegraph Road, eclèctic, on tenim totes les músiques. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol, direcció, selecció musical i presentació Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1159. Heu de saber que avui fa més de 550 anys que a Palma s'hi va produir una de les passes més devastadores de pesta bubònica. La

Bon dia. Una epidèmia de pesta bubònica va entrar a Mallorca el mes de juny de l'any 1475. I diuen les cròniques que va entrar per manca de guardians i de precaucions. Això fa mal dir, però el que sabem és que dia 2 de juny d'aquell any de 1475 moriren 29 persones de pesta a Palma. Dia primer n'havien mort 32 i el l'endemà 34 persones morien de pesta. I la cosa aniria més, perquè amb aquella passa va morir molta gent. Pel cap baix diuen que la pesta va acabar matant 15.000 persones. El brot va ser tan important que el gran i general Consell va haver d'habilitar la torre de Palaires per a la ventilació de les mercaderies i, sobretot, va crear per primera vegada la història de les Balears una morberia, és a dir, un edifici on s'hospitalitzaven els malalts infectats. La formaven un metge i un cirurgià que tenien com a missió visitar i inspeccionar els vaixells i els llatzerets. Tampoc no eren molts els que hi feien feina, però en aquell temps hi havia poca inversió pública. Però sí que és cert que és una data històrica que, a més, és curiosa perquè va ser la primera vegada que es va instaurar oficialment a Mallorca la quarantena, allò dels 40 dies. Recordem que el terme quarantena deriva de 40, un terme originari que prové de l'italià 40 giorni i d'allà va anar a altres llengües, no tant sols romàniques, sinó també altres com l'anglès o l'alemany. I de 15.000 persones varen morir a causa d'aquella terrible pesta bubònica de l'any 1475. Comencem.

Apa i muntenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atento a la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre ja sabeu que vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: I d'ací, bon dia, Xisco Nadal.
1: Molt bon
0: dia. Bon dia, Celestí Olivent.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Avui som dimarts, dia 2 de juny. Ja, ben entrats de ple, ja, el mes de juny, també ho dic per la calor, que deien que fluixava, però ara mateix a ciutat poden dir que estàvem a 29 graus. Bé, sí, 29 graus, ara mateix. Estava una miqueta ennuvolat, però sí, hem entrat ja en aquest mes de juny i hem de parlar també de temes que avui tindrem en aquest programa. I Celestí, començant per tu, amem, què tenim?
2: Vinga, sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem del jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri, perquè continua fent història en el que és la història, la prehistòria de les Balears. Quantes vegades és d'història? Bé, història i prehistòria.
0: Sí, clar, sí. Perquè fa història la prehistòria de Balears. Tenim un titular potent.
2: Sí, quan fa 50 anys de les primeres excavacions sistemàtiques, el poblat, el jaciment de Sant Fornès, torna a escriure l'història en el món de la recerca amb el desenterrament d'un quart talaiot que s'ha trobat fa ben poc i que avui coneixerem.

0: no pot ser més adequada, aquesta cançó.
1: Sí, no
0: tot
1: sé
0: i
1: si...
0: que de Sant Ferrer, no sé si se veu la mà des del balcó del teleota.
1: No sé no si estava aquesta cançó inspirada amb aquest teleot que s'ha trobat, perquè de fet està situat a una posició molt estratègica.
0: Això sí que ho té.
1: Diuen que veu molt to, que divisa molt enllà. Mm-hmm. És a dir, que tot això ho coneixerem avui, perquè aquesta nova fita ha estat possible gràcies a unes intenses tasques de neteja, també d'esbrossament i control de la vegetació que s'ha fet per part de l'Institut Balear de la Natura en aquesta zona alta de la finca de Som Forners, i avui en parlarem del seu descobriment d'aquest quart teleot de grans dimensions amb l'arqueòloga del jaciment Bea Paloma. Precisament un temps després, aquesta nova troballa arriba després d'aquesta passa que estem a punt de... Esperem, desitjam que sigui, que se descobresqui aquesta tercera ciutat important, romana, però sembla ser que aquest teleot no hauria format part d'aquesta zona
0: és època
1: de la romanització.
0: Teleòtica, aquest nou jaciment, en aquest nou teleot que s'ha trobat és d'època òbviament teleòtica, i l'altre dia també parlàvem a Beat de l'època romana, que sabeu que també va tenir molta importància aquest jaciment a Mallorca. Després ho comentarem, perquè és una notícia molt important, però avui també hem de rebre el nostre estimat Tomeu Canyelles, hem de brostejar en la història que tant ens agrada, i avui en Tomeu dedica la seva secció a l'aniversari del naixement d'una persona que va donar el seu nom a una perversió sexual. Sí.
2: Tal dia com avui, per l'any 1740, naixia el marquès de Sade, un dels escriptors més controvertits de la literatura moderna. Aprofitarem aquesta efemèride per oferir-vos una panoràmica de la seva vida i la seva obra.
3: Fes-me mal, Johnny, engega'm el set, xuma! Fes-me mal, Johnny, jo vull l'amor que fa boom!
4: Quan li farà mal, però quan li farà mal?
3: Fes-me mal, Johnny, engega'm el cel, xuma! Fes-me mal, Johnny, jo vull l'amor que fa boom!
4: Quan li farà mal?
0: Doncs aquest és el tema avui, el marquès de Sade, de Tomeu Canyelles, però també tindran taula de redacció, Miquel.
5: Sí, i avui començarem parlant de Someres, sí, de Someres, perquè Esporles, com cada any, ha donat la benvinguda a les someres que faran net al torrent, i en xerrarem amb el pastor que du aquestes someres pel torrent i que m'ho expliqui un poquet també la seva tasca i per què s'ha de fer net un torrent i quin és l'objectiu.
0: Sí, ben importantes, sí. Llavors sabrem, i que aquestes someres ja són dins el torrent,
5: sí.
0: Fent net.
5: També parlarem del baix baríton Simó Orfila, que s'ha casat a Menorca aquest cap de setmana amb la seva parella, fa 14 anys, en Judit Cintes.
0: Això ha estat la notícia coreta del cap de setmana a Menorca.
5: I han cantat òperes.
0: Ha cantat òperes, clar.
5: I acabarem amb música i donant-vos més detalls del festival El Verano de tu Vida, que durà a Inca artistes com David Bustamante o Rosa López.

0: Idò, si llavors donarem més detalls sobre aquest festival que durà David Bustamante, per exemple, a Inca. Però tenim més temes, Xisco.
1: Ai, com si David Bustamante no fos prou tema. La tercera hora de Tento, a partir de les 5, avui visita el Museu Esbaluart l'artista i escriptora Maite Gómez Molina, que és a Ciutat per presentar la seva primera novel·la, La boca llena de trigo, una història sobre la dificultat de fer-se un lloc en el món de l'art.

0: Amb una escriptura plàstica, irònica i esmolada, Maite Gómez Molina debuta en la narrativa amb un llibre profundament íntim en el qual el vertigen de sa vista i la por a no estar a l'altura es converteixen en una aposta radical per la cura a una mateixa i als altres com a forma de resistència. Una novel·la en la qual l'art no és un tema, sinó una ferida. I com que avui cap vespre passa per Esbaluart, abans vendrà a fer-nos una visita.
1: Així és, avui convidada a Maite Gómez Molina al Baluart a Palma i nosaltres la tindrem aquí abans que faci aquesta presentació d'aquest llibre. Ella també és poeta i també és artista visual i fa una feina molt interessant, així que avui la podran conèixer. Però també a partir de les 5:30 vendran les Marines de Tent, sí, les nostres col·laboradores sobre criança. Avui la Marina Huguet i la Marina Bannassa faran una guia de supervivència pel final de curs, esclar.
2: S'ha acabat el mes de maig. Ja ha arribat la calor. Ahir varen donar la benvinguda al mes de juny. Queden només 3 setmanes de classes. Avui, a Jan Edam, guia de supervivència pels esdeveniments de final de curs.

0: I d'avui sí, ha començat la selectivitat pels alumnes ja que han acabat batxillerat. Avui també parlarem amb les Marines de com acabar el curs, de com superar aquestes setmanes, aquests pot dies que queden. Crec que queden 13 dies lectius només. I en xerrarem de com fer-ho amb aquesta calorada que fa aquests dies a les Balears. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, doncs, Xisco Miquel, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim a les vies de so, com ja és habitual, aquestes darreres setmanes. Ella és aquí cada dia.
4: Cada dia.
0: I nosaltres molt content que hi sigui. Una marca cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3:19 i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si Celesti mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades, que ja són aquí, d'avui.
1: Vinga, sí. La rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'Arrelar, que és un projecte per recuperar la memòria de les dones de pobles de Mallorca.

0: Els nostres pagesos s'empagueixen de cantar davant gent desconeguda. Se senten desplaçats. Clar, a fora vila, amb perfecta tranquil·litat d'esperit, brollen ses melodies i ses cançons. Però que ara amb un senyor foraster diuen que no tenen bo. O proven de cantar i sa melodia els surt tan esguerrada que no hi ha manera de treure'n sa aigoneta. El folclore no és per veure'l-lo o per sentir-lo. El folclore és per viure'l-lo, perquè és esquiu igual que els ocells. Els ocells que entraran damunt un arbre. Perquè sí, perquè se sent que els ho demana. Ni pensen que ningú els ho pugui escoltar. Si vos hi costau i s'entemen, tot d'una callen i fugen.
1: Aquesta magnífica cançó de Joana Gomila, El lot escuiu, que mos ha anat molt bé per introduir el tema del programa d'avui, perquè avui volem parlar d'un projecte que surt de la idea de comprendre i posar en valor la memòria de les dones de Mallorca, de les dones de poble, perquè cada poble té històries que queden fora dels llibres d'història, dels diaris, de les revistes, de tot allò que és testimoni del nostre passat, i normalment són relats de feina de camp, dinàmiques familiars, xarxes de cures i formes de vida compartida que defineixen la nostra identitat. Amb l'objectiu que part d'aquest llegat no se perdi, ha nascut el projecte Arrelar, una iniciativa centrada a escoltar les veus d'aquestes dones de 4 municipis de Mallorca per transmetre els seus sabers als joves i aquests que també els facin arribar als seus i els reinterpretin.

Els pobles que participen en aquest projecte arrelar són Sencelles, Sineu, Petra i Pollença. Al camp davant hi ha l'organització Arquitectives, Anna Cristina Llorente, que és arquitecta, i na Belén Martínez, que és gestora cultural. Un projecte que està limitat als esmentats pobles, on es farà feina amb un procés que durarà 3 anys, però la idea és que sigui replicable i que es pugui estendre a altres pobles per crear una xarxa més àmplia d'anàlisi de la memòria de les dones rurals. Pel que fa al funcionament, el projecte s'estructura en diverses fases que combinen la recerca, la creació i la divulgació. D'una banda, la part inicial s'han establert trobades mensuals amb dones de cada poble per extreure diàlegs i records que serviran per crear aquest arxiu digital audiovisual obert a la investigació. Llavors, a partir del mes de setembre, s'incorporaran els joves a través dels instituts. Aquesta part es durà a terme amb tallers de fotografia documental i música de fusió.

0: A banda de mostres i exposicions que se puguin anar generant amb aquest projecte, també s'inclou la producció d'un documental de llargmetratge que està dirigit per en Carles Bové, recordem en Carles, que va guanyar un premi Goya, i també en Josep Alorda, col·laborador d'IV3, i que s'estrenarà en un festival que se celebrarà per concloure el projecte en un dels 4 municipis participants. Un projecte que té un vessant acadèmic gràcies a un conveni també amb el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. També participen el fotògraf Jaume Gual i el músic Pep Toni Ferrer. A més, compta amb el finançament de la Fundació La Caixa. Actualment, aquest projecte ja té presència digital a través d'una pàgina web i també d'un perfil d'Instagram, @arrelrural. No, arrelar rural. @arrelarrural. Quantes erres, eh? I continua creixent de manera flexible per adaptar-se a les ganes i la implicació de totes les persones dels pobles que hi participen.
1: I deies, per tot això que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a arrelar aquest projecte per recuperar la memòria de les dones del Pla de Mallorca.
0: Així ho farem. Són les 3:26. Tèntol.

però abans, i com ven cada dia aquí atento, tenim una pregunta per valtres, pels oients. I avui diu així. Fins fa unes dècades, les cases no se pintaven, sinó que s'emblanquinaven en calç. La feina d'emblanquinar no la fan pintors, sinó que la fan les emblanquinadores. Emblanquinar, per tant, es fer tornar blanc, pintar de blanc, especialment donar una passada de calç o de guix a les parets o a part d'un edifici, segur que qualque pic, ara ja fa estona que no, però qualque pic que ho viu, qualque casa emblanquinada de calç, sobretot, i per tot, a més, totes les Balears. Però centrem-nos en el verb emblanquinar, perquè emblanquinar també s'empra per definir una altra acció. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu què vol dir també emblanquinar?

0: I d'ací, què significa emblanquinar Celestí, a banda de posar calç a les parets de les cases?
1: I d'ací, significa, o també té el significat de rentar la roba blanca, és a dir, la roba interior, clar, per exemple.
0: Emblanquinar. Mm.
1: Vol dir enganar amb bones paraules.
0: M'han emblanquinat. Mm.
1: O vol dir elaborar un tipus d'embotit de porc.
0: L'emblanquinar. Mm. També podria ser. Què vol dir emblanquinar? Ho sabeu, també? Per jugar a nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-139-00. 971-139-00.
0: Idò, emblanquinar avui. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
8: Les 3 i 31 minuts, l'estiu hi hem d'anar per feina perquè m'han quedat fins a 3 persones. Avui m'han telefonat per respondre la pregunta del dia. Avui, que val dir emblanquinar, m'agrada que hagueu telefonat per contestar-la. Començam. Primer oient. Bon dia, amb qui parlam? Hola.
9: Hola.
8: Com va?
9: Hola, què tal? Són la Lídia Ventayol.
8: Lídia, com estàs?
9: Va bé,
8: així m'agrada.
2: D'on telefones?
9: És perquè va beníssim. Descotxo, arriba que nostra, de sa feina.
2: Bona cosa.
8: Ben bé, això vol dir que ja has acabat. I en quin és el teu destí?
9: El meu destí, Vall de Mossa, ja està. Ja he arribat de banca meva. Ara mateix.
2: Clar, clar, clar, aparcada.
8: Quina monada. I de Lídia, tu ho has sentit mai, això d'emblanquinar?
9: Un munt de vegades,
8: sí.
9: Clar que sí.
8: T'ha passat mai?
9: Bueno, també són bona emblanquinadora.
8: Això està bé.
2: En saps, també.
9: Bé, i els mallorquins en saben tots, emblanquinar, o no?
8: Sí. Qualque pic.
9: Qualque vegada tot ho ha fet. Això està claríssim.
8: I de... Clar, la teva resposta quina seria, Lídia?
9: I de ser de mentir amb bones paraules.
8: Sempre amb bones paraules, això sí.
9: També ho estava pensant. Més que mentir, no sé, és com a... posar una cosa com a millor de no que és, no?
8: Exacte.
9: Però,
8: vamos,
9: tant com mentir, no ho sé. Però bé, dona aquesta, com ser vàlida.
8: És vera, sí. No, és vera que no està mentint, sinó és com a més...
9: No, com a posar algo millor, voler-ho, fer millor de lo que un ho veu. No sé, pensa.
8: Sí, jo no som
9: filòloga.
8: Molt ben descrit.
9: Però vamos.
2: Emblanquinar, vaja.
8: Totalment. Gràcies, Lídia. Una ferrada.
9: Gràcies.
8: Bon dia, gràcies.
9: Adéu.
8: Amb qui més parlam? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Qui és?
10: Najero de Montuïri.
8: Ah, molt bé. Jo ho havia sentit mai, emblanquinar.
10: Sí, moltes vegades.
8: I què vol dir?
10: Vol dir enganar amb bones paraules.
8: Ah, sí? Correcte.
2: Exacte.
8: Oh? Encara s'emblanquinen?
10: Sí, qualque vegada sí. M'han emblanquinat qualque vegada.
2: Ah, les cases encara s'emblanquinen i vos han emblanquinat.
10: Sí, són dues coses.
2: I emblanquinau encara?
10: Sí, encara sí.
2: Ah. Però parets o qualcú?
10: Parets.
2: No emblanquinau veïnades ni veïnats.
10: No, hem de tenir bon contacte amb els veïnats.
8: Clar que sí. I de moltes gràcies.
10: Val, una berrada, bones tardes.
2: Que vagi bé.
8: I d'avui emblanquinar, efectivament, quan mos emblanquinen és que mos estan passant cançons, també.
2: Sí.
8: Bones paraules, però per dur-mos allà on volen, com també se diu. Així que molt bon avui. I ho hem parlat perquè emblanquinar també era una de les tasques que duen a terme les emblanquinadores, que eren dones que se dedicaven a aquesta tasca a les cases. Per això, avui en volem parlar, ara sí, amb les nostres convidades d'avui.
0: Tèntol, amb Margalida Mateu.
8: I ara sí, moment de conèixer les nostres convidades d'avui. Unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Arrelar, un projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca. Però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
11: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
12: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
13: Sigueu benvinguts. Comencem.
14: Qui sou?
15: No m'heu dit el nom.
16: Noms i adreces.
17: Cristina Llorente, torna-m'hi tornar-hi. I som de Palma.
18: Belén Martínez, i som de Palma, també.
19: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
17: Jo, com he dit, venc de Palma, de Palma llongueta de tota la vida. I una cameta de Petra, també.
8: I de Belén?
18: Jo sóc de Palma, vaig néixer aquí, però és vera que mon pare i ma mare són de la península, de Sevilla i de Múrcia.
20: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
17: Jo vaig anar primer a la guarderia Hardilín, després a Santa Mònica, en ses monges, i llavors a Lluís Vives.
18: Jo vaig anar a la guarderia Scooby-Doo, m'acabes de fer pensar. I l'escola va ser Sant Antoni Abat, a Sant Ferriol.
21: Com descriuries el que tu fas?
17: Jo som arquitecte, però no un arquitecte convencional, perquè des d'Arquitectives faim moltes coses que no se limiten a posar mons un damunt l'altre. Faim feina sobretot en les persones i en com se connecten aquestes persones amb el territori.
18: Jo sóc historiadora de l'art i gestora cultural i el que faig és justament el que ha dit la Cristina i sobretot connectar persones amb art, amb cultura i amb el territori de Mallorca.
15: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
17: Beníssim, ja sempre he dit el mateix. Una milionada me surt per les orelles. Sí.
18: Sí, jo també, amb la cultura ja sabem tots com ens fem riques.
19: Com a científic fas moltes investigacions? Quina mena d'investigacions faries amb...
17: Les investigacions que més m'agrada fer són aquestes, no? De com les persones dialoguen amb el territori i el territori dialoguen les persones i com són capaços de millorar la vida de les persones a través del disseny i a través de l'entorn construït.
18: Jo m'agrada investigar bastant com l'art contemporani afecta, no?, a la vida de les persones i com pot arribar a fer canviar les ments cap a una millora.
22: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
17: Uf, jo diria que sou molt mental. En el meu cas crec que més en el cap.
18: Jo diria el mateix, però crec que tenc més de cor del que veig a simple vista.
23: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
17: Esports poquets. Vaig anar al gimnàs perquè s'hi ha d'anar i perquè a una certa edat ja saben que la massa muscular se va perdent. Però mai he estat massa esportista, la veritat.
18: Bueno, Cristo, sí que vas amb bici, eh?
17: Això sí.
18: Jo he ballat tota la vida. Dansa clàssica i també he provat el lindy hop, que m'agrada molt. És molt divertit.
22: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
17: A les 8 no, però de vegades a les 9 i mitja, sí? Alerta. I si no, ja bec pel sofà.
18: Jo igual, jo crec que darrerament m'estic anant a les 11, a dormir.
24: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
25: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
26: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
27: És una noia plena de llum.
28: I ets tan llesta.
29: Tenim les gravacions i ben guardades.
30: Espero que tingui una bona estada.
31: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: les heu sentides respondre molt bé aquest qüestionari electrònic i avui podem saludar a Cristina Llorente. Benvinguda, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Un altre nou projecte, ara en parlarem.
1: Sí, sí.
0: I també a Belén Martínez. Belén, com estàs? Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Totes dues al capdavant d'aquest projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca, Arrelar. Cristina, ara ho dèiem, tu ja havies vengut per parlar de Sant Gotleu, també un projecte col·laboratiu amb les veïnades i els veïnats del barri. I ara mostra que els pobles del Pla de Mallorca.
1: Sí.
0: Hi ha molta diferència.
1: Hi ha diferència, però bé, sempre hi ha punts en comú, no?, entre la gent. Però sí, això és un projecte ben ambiciós, un projecte que tenim la sort de poder-los desenvolupar 3 anys, i que bé, com tu bé deies, el seu objectiu principal és recuperar aquesta memòria col·lectiva de les dones de 4 municipis de Mallorca, però no com a un exercici nostàlgic, sinó com una manera de reinterpretar aquests relats amb llenguatges contemporanis, ara unir en contant i fer-los arribar a tothom de la millor manera.
0: Belén, explica'ns què és això de fer-ho arribar en llenguatges contemporanis.
2: Bé, nosaltres ara hem acabat just una primera etapa, que és simplement conèixer-nos amb elles i que mos contin, i mos han contat moltes coses, hem rebut una quantitat d'informació, la majoria de coses mos han sorprès molt, i per fer arribar allò a tothom sí que se passarà per un procés creatiu que el duran a terme una sèrie de joves, també d'aquests pobles, en els quals se'ls donarà l'oportunitat d'aprendre de fotografia i de música, i amb aquestes eines ells el que faran, ells i elles, el que faran serà traslladar totes aquestes informacions, aquestes històries, paraules, cançons, en les seves expressions artístiques.
0: Uh-huh. En un projecte artístic.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on entra la feina d'en Pep Toni, i del fotògraf
1: d'en Jaume Gual,
0: que són ells que els guiaran una miqueta en aquestes dues disciplines.
1: Mm-hmm.
0: O triar fotografia
1: documental i música de fusió. Sí, per una banda se'ls donaran una sèrie d'eines per emplear càmeres fotogràfiques, ja siguin ses del mòbil o càmeres digitals, i per altra banda se'ls instruirà un poquet en temes de producció musical, de fusió, també, bé, aprofitant un poc aquest corrent, no?, que ara està molt en auge i que és tan meravellós de fusionar sons tradicionals amb músiques contemporànies, no? Tenim, jo què sé, doncs, per exemple, Ana Maria Hey, i no Pitxorines, no?
0: Que sí, també una Joana Mamila, aquest...
1: efectivament. Mm-hmm. I això és el que volem, no? Recuperar també aquestes tonades, aquestes gloses que ja mos han començat a cantar les dones.
0: Sí?
1: Sí, sí. I donar-los aquesta lectura contemporània per fer-les bé més properes a tot tipus de públic.
0: Clar, moltes vegades les feines d'aquestes dones han estat invisibilitzades, supos que vos hi heu trobat. Nosaltres ara parlàvem d'emblanquinar una tasca que semblava com pintar les persianes, per exemple, ara, per fer-nos una idea, però que és una cosa que se fa cada any, que s'ha de tenir cura, que s'ha de fer manteniment, i que no se té prou en consideració, no?
2: Bé, elles mos han contat que hi ha com un patró, no? Fins als 14, 16 aproximadament anaven a escola i després se dedicaven a fer qualque feina, que ja sigui pues, a haver una fàbrica, o bé després de casar-se també cosien, o també, bueno, mos han xerrat molt del sequer de figues, del sequer d'overcocs també, i saber és que, bueno, ja després s'han dedicat sobretot a la casa i tal, però sí que és vera que se coincideixen això, no?, que han estat feines invisibilitzades, d'una banda perquè han estat fetes per dones i d'altra també perquè és una feina d'aquesta part rural que sobretot en el món d'avui no se té gaire en compte i no fa tant d'això.
1: I també perquè s'invisibilitzaven a nivell físic, no? En el sentit de que quan deien a Belén, elles mentre anaven a escola, qualcunes ja feien d'aprenents, per exemple, de cosir, no? Però després, en el moment que se casaven, aquesta, diguem, feina productiva se passava a fer a dins les cases. Per tant, estan de portes cap endins i, per tant, físicament invisible, no? Moltes d'elles mos deien, jo cosia mentre engronsava, mentre engronsava els infants o mentre alletava els infants. Per tant, aquesta invisibilització és, ve per les dues bandes, no? Per una part perquè no s'ha contat i per l'altra part perquè també estaven físicament amagades elles a dins les cases. No?
0: Totalment. Tenim dos testimonis d'aquests que heu recollit. Saludant primer Antònia Ramis, ella és de Sencelles. Antònia, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Benvinguda.
3: Molt bé.
0: Antònia, què heu fet vosaltres? Ara que xerràvem, ja heu conegut na Cristina i na Belén, participareu d'aquest projecte, estàu animada?
3: Sí. Ara vindrà la setmana que ve, una altra vegada. Sí, estem animats, sí. Un grupet de dones, estupendo.
4: I què venen a fer? Què vos demanen? Quina feina feis?
3: Moltes coses. Molts demanen coses de viscudes nostres, de... perquè tenim de 70 anys per amunt i 80, aquest grup. I el que ens demanen, els deim, i disfrutant. Hi ha persones que disfruten de contar les seves vivències i de fer aquest programa, no? de que ens tinguin en compte.
4: Perquè quines feines fareu?
3: Feines, o sigui... nosaltres som de poble, vull dir, Sencelles és un poble que ho teníem molt malament per anar a estudiar a Palma, o sigui, les nostres mares o els nostres pares mos tenien molt geloses de dir, la nina que se'n vagi a Palma, i, o sigui, això fa 50, 60, 70 anys, que no era normal que una nina s'independitzés i se'n anés a... estudiar a Palma. I va, fèiem tot el que ens ensenyaven. Sí, hi havia convent, nosaltres, convent de la Caritat, és allà on nosaltres fèiem la vida, quasi. Anàvem a escoles de petita, de petites, i ens ensenyaren tots les monges.
0: Molt bé, Antònia. Ens
3: ensenyaren a brodar, ens ensenyaren a cantar, ens ensenyaren tot.
0: Com és aquest grup de Sencelles, Belén?
3: De gent.
0: A mi d'ell m'ho diu. Antònia me lo conta.
3: Són dones que sí, que hem viscut totes les vides Sencelles i estem a Sencelles.
0: Clar que sí.
3: Els fills que han tingut ja és una altra història.
4: Ja serà un altre programa.
3: Això mateix. El que nosaltres no vàrem tenir... havíem volgut donar els fills, tot i més encara. O sigui, tot el que podien donar, els acompanyàvem a Palma, anaven a estudiar, a fer carrera... Bueno, tot el que sigui, la nostra il·lusió, havíem fet feien els fills, cosa que a Pentura érem un poc massa exigents que aprenguessin coses, i que anessin a estudiar, i que fessin música, i que de tot, o sigui... teníem molta il·lusió perquè els nostres fills i filles estessin ben formats i ben... i estessin ben al corrent dels temps.
1: Sí, perquè hi ha una cosa, Antònia, que mos dèieu, que a nosaltres mos va impactar molt, que era que teníeu aquesta recança, no?, de no haver pogut complir somnis que vosaltres teníeu de petites i de joves i que ara, no?, vos hauria agradat complir. Segurament per això ara com que ho projectau en els vostres fills i filles i voleu que ells sí que puguin, no?
3: Sí, és vera. És una mancança que hem tingut tota la vida. Amigues meves, el que els hagués agradat era a ser mestres. I no van poder ser mestres, vull dir, no podien estudiar, perquè s'havien d'anar a Palma i no hi havia cotxos a cada casa per acompanyar la nina i això, per acompanyar. I és una mancança. Jo també m'hagués agradat molt estudiar música, però no... vaig començar música amb les monges, però després la monja se va canviar de poble, ja no vaig tenir cap professora de música, i em vaig dir, aposta, els quatre fills que tinc, per mi els vaig inculcar massa la música. I tots...
0: tots han fet música. Tots han fet música.
3: Ah, no, entre tu pregunta.
0: No, dic que tots han fet música, perquè...
3: Tots han fet música. Un piano, l'altre guitarra, l'altre violí, l'altre flauta... Tot l'home ha fet música.
0: Que bé.
3: I una cant, també, del conservatori, i res tot. Mm-hmm. Però, ja t'ho dic, després nosaltres, ja, jo en els 18 anys, ja tenia, me vaig fer el carnet, ja en el cotxe, ja vaig poder fer tot el que vaig voler pel meu fill, és veritat.
0: I d'en Tània.
3: Nosaltres tenim aquesta cosa que m'hauria agradat.
0: Normal. I de moltes gràcies per vostre testimoni. Una ferrada sense elles. Gràcies, en Tània.
3: Gràcies.
1: Adéu, Tània. Gràcies.
0: I de Sencelles, pegam a Pollença, que és un altre dels pobles que també teniu un grup de dones, i volem saludar a Joana Roger. Joana, com estàu?
5: Hola, estic molt bé. I d'altres?
0: També molt Beníssim. Bé.
1: Hola, Joana.
2: Hola, Joana, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: Com sou a Pollença, aquest grup de dones que col·laboren a aquest projecte Arrelar, Joana?
5: Ah, molt bé, ho han pres en gust. De tot d'una mos pensàvem, oi, Déu meu, què serà? Però no. Ho vàrem fer amb molta il·lusió, contestant sempre, intentant contestar allà on mos demanaven, perquè si no és com un eixam de veres, si no ho fem bé.
0: No, però beníssim. Com heu contactat amb aquestes dones?
1: Edo, ho hem fet a través...
5: Molt bé. Sí. Aquestes dones són les que van a la memòria, per tant, són dones que m'ho veuen cada dijous. Mm-hmm.
0: Feis un curset de memòria.
5: Sí, un curs de memòria.
0: Que bé.
5: Jo el faig a la meva parella, Pedro Moll, per dir, anant tots dos. Uh-huh. Mm-hmm. Ell ara ja ho necessita un poquet més que jo.
2: Ah. Eh? Sí, Joana, un perquè tu te'n recordes de tot.
5: Oh, no, de tot no. De tot el bé, sí, però el que he fet ara mateix, a vegades, me costa tena.
4: Bé, això passa. Passa.
0: En què vos heu dedicat, Joana? Sí.
5: Jo, bueno, m'he dedicada a bastantes coses. De principi, com han dit les altres dones, varen començar a fer feina molt prest. Molt prest que era, doncs, pues, anar a Coll Oliva, a la muntanya, i jo hi anava realment per acompanyar la meva germana, que té 5 anys més que jo. Perquè la meva germana encara ho recorda amb amargura, que havia de fer una nina de 8 anys a la costa, en jo, simplement, fet-te companyia a tu. I jo, com que m'agradava tant, estar amb tu, que m'agradava molt. Però amb un panellet coïa, també, vaig començar a coïa prest.
4: Amb 8 anys... Heu dit.
5: Amb 8 anys, perquè la meva germana si en té 8, si en té 5 més, són 13 que en tenia d'ella. Una dona,
4: molt
5: una
4: joveneta.
5: Nina, 13 anys, era com una dona. Sí. Feia feina com una dona. Sí.
1: I llavors, la Joana té una història interessantíssima, sí, perquè se'n va anar a viure també ben jove a Suïssa. I
0: ah,
1: clar,
0: sí?
1: Va conèixer...
5: No, a Suïssa. A Suïssa, no. A Suècia.
1: Ai, perdó, a Suècia.
0: Més al fort, encara.
1: Ai, Déu meu. Perdó.
5: Sí. Estocolmo, vaig fer un viatjarro.
4: I tant.
1: I va conèixer, bueno, va conèixer, clar, tot això que encara no teníem a Mallorca, tota aquesta modernitat, a Joana, allà a Estocolm.
5: Sí, la primera vegada que vaig agafar un avió, tota sola, vaig haver de fer... Vaig haver de fer transport transport d'avió... de Barcelona, Suïssa, Copenhague i Estocolm.
4: Un llarg viatge.
0: Quatre escales.
5: Tenia por de perdre-me. Jo sempre anava darrere la multitud, darrere la gent. Aquesta gent m'arribarà a bon port.
0: I de Joana, moltes gràcies per aquest testimoni. Vos veurem aviat en aquest projecte.
5: Vale. Me deixeu saludar a les meves netes que escolten. I ens farà molta il·lusió. Laura, Mirta, espero que mai heu sentit. Vale. Avui esteu amb la mare. Vale. Mos veurem dijous, que vendreu a dinar aquí. Adéu, nines.
1: Adéu, guapa.
0: Adéu. Gràcies,
4: moltes
0: Joana.
4: Moltes gràcies.
0: Una ferrada a les teves netes, també, per nostre.
5: Com?
0: Que també una ferrada de part nostra, s'Esteve.
5: Ah, sí. M'ha dit, m'ho saludaràs per dinar. Sí, vale. D'acord.
4: I dit i fet.
5: Vinga. Dit i fet.
0: Gràcies, Joana.
5: Vale.
0: Adéu. Aquesta és una altra dels testimonis. Sí. Clar, és un projecte magnífic aquesta. Vos ho passau ben bé.
2: Cada grup és diferent. Mm-hmm. Cada grup és diferent. Pollença crec que és un dels més nombrosos, però realment bueno, hi ha de més petits, hi ha de més grossos, però tots són molt actius. Mm. O sigui, tots tenen moltes coses que contar i quan tires d'un fil surt molta informació i històries que si no és per això nosaltres mai haguéssim conegut. Mm-hmm.
1: Sí. Després hi ha una cosa que mos està passant preciosa, que és que quan acaben les sessions s'acosten dones i mos donen ses gràcies per escoltar-les. Sí. O sigui que jo crec que aquest projecte també té una part, un impacte important a nivell social i a nivell de salut mental també de ses dones per poder participar i contar i això i compartir històries que d'altra manera potser no les compartirien i de conèixer altres dones també a la vegada, no?
4: Clar,
1: que també fan amigues allà en aquest grup.
4: Perquè no han estat escoltades durant
0: sí,
4: vida,
0: clar, exacte. No? Mm-hmm. Sí. Mos queda poc temps, però han de fer unes preguntes abans de que partiu.
4: Vinga.
0: Ah, vinga, va.
6: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, tenim unes preguntes per na Cristina i per na Belén. Començant per tu, Cristina. Mm. Primera pregunta. Una de les característiques de les dones rurals ha estat també la de ser molt xerradores...

0: relacionar-se, que majoritàriament ho fan les dones, més que els homes.
1: Sí, jo crec que aquest també que fer rotllant, aquest prendre-se fresca, no? Aquest pelar mel·la, no? Totes juntes en rotllo, no? Rotllo també és un concepte superinteressant que sempre compareix, no? I clar, que rotllo servia, no? Per compartir, per xerrar, per xafardejar, també.
0: També, sí, i per compartir i transmetre aquesta informació que ara també vos arriba a partir d'aquesta paraula. Molt bé. Cristina, ara li toca a Belén. Belén, mira, sé que heu trobat filadores i dones que cosien, que feien llana, que tractaven la llana. Heu recollit els seus testimonis. Una filadora, ja ho sabem, era la dona que filava la llana i hi havia dones que per ofici eren filadores, però per moltes dones era una activitat més a fer després d'acabar les feines de la casa. Era com un mes a mes. Sobre les filadores han trobat una expressió que diu: a tota bona filadora li cau el fus. Vol dir que per ser expert que en una cosa sempre s'ha d'estar exposat a fer una feina malament. Però la pregunta és, saps què és un fus?
2: Belén, és una barreta de fusta redona que serveix per enrotllar el fil o és un instrument que se posa en els cabells per subjectar-los?
3: Jo crec que la barreta, no? Per filar.
0: Totalment.
1: La vella dorment, no?, que se picava.
3: Exacte.
0: No heu trobat moltes de dones que cosien?
3: Mira, unes de les que més mos han dit també, sobretot a les Sencelles, mos han xerrat molt de que cosien sabates. Feien sabates. Fins i tot encara dia d'avui mos diuen els tipus de sabates que cosien, que si botes, que si sabates d'home, que si... I se'ls anaven, es de matí, agafaven les sabates que havien de cosir, se les enduien a casa seva, feien, i a l'endemà tornaven a començar. I la mare d'una d'elles era la persona que repartia aquestes sabates per ser cosides.
1: Que venien de les fàbriques d'Inca, clar, per proximitat tenien molta feina de les fàbriques d'Inca i de Gorila, també mos contaven. Sí.
0: I filadores de llana n'hi ha...
1: Filadores de llana no tant. Feien més brodat, feien guants, també, sobretot, ja veus, el que deia Belén, sabates, i pantalons, hi havia moltes pantaloneres, també. Sí. I, de fet, ara que demanàveu per paraules, també estan rescatant moltíssimes paraules, moltíssimes dites, jo que sé, maridat. Segur que és un maridat, ho pareu en el pròxim programa, però demanar que és un maridat.
0: Apuntat queda. D'hores fet. Cristina, Belén, enhorabona per aquest projecte.
1: Moltes gràcies.
0: Ja mos anireu explicant com avança, perquè en 3 anys en podrem parlar més.
1: Sí, i hem de dir que si no mos renyen, que tenim el finançament de la Caixa, gràcies a la qual podem fer, de la Fundació, gràcies a la qual se pot fer aquest projecte. Així és que, bé, agraïdes.
0: Gràcies. I una ferrada a totes aquestes dones. Ara tornem nosaltres.

0: Heu de saber que Esporles ha donat la benvinguda un altre any a les someres que faran net al Torrent.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora de temps, la segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, en altres el control tècnic, i tot preparat per repassar l'actualitat. Així que, endavant, fem-ho. Convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I ara sí, arriba l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tenta. El tenim en Xisco Nadal.
1: Aquí tornem a estar.
0: En Celestia Livent.
2: Som aquí.
0: I també en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu? Bon dia. Un dia més. Bé, això de semblanquinar avui sembla que ha
1: agradat.
0: Sí. Mos heu telefonat moltes persones, gràcies. Avui demanàvem. La pregunta del dia era què significa emblanquinar, a banda de pintar en calç les parets de les cases, habitualment. I també mos ha escrit en Joan Martí, de Menorca, i mos diu que a Menorca es diu emblancar. Quina emblancada i no quina emblanquinada, que és com es diu a Mallorca, però que té el mateix significat, emblanquinar. Doncs és això, com a entopissar amb bones paraules, no? Com enganar amb bones paraules, emblanquinar o emblancar a Menorca. Així que havien de dir això i donar les gràcies als oients per la vostra participació. A més, una pregunta que més o manco heu sabut tot, de fet tots, perquè amb un 100%, avui els nostres oients heu encertat la resposta de la pregunta que teníem avui en marxa. Però bé, ara hem de pegar un bot a Esporles, perquè allà les someres ja han començat a fer netes torrents.

0: Mira, sí, Esporles aquest cap de setmana ha rebut les someres que un altre any s'encarregaran de fer net el torrent. I ho varen fer amb un esdeveniment titulat Benvinguda a les someres al torrent.
1: Sí, varen fer una pancarta. Ara ho sabrem.
0: Sí.
1: Ho demanarem.
2: Una pancarta o un cartell sí.
1: Per donar la benvinguda a les someres.
0: Una diada festiva i cultural que combina tradició popular, música i activitats familiars per celebrar l'arribada d'aquests animals en el municipi. El programa d'activitats va ser organitzat per l'Associació de Pura Raça Asenca de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Esporles i la Rondalla Maristela. Les activitats varen començar a les 10:30 del matí a la placeta del Brollador amb una rebuda dels xeramiers i fobiolers d'Esporles en aquestes someres que arribaven al poble. A partir de les 11, els assistents varen poder conèixer de prop les someres i fer-s'hi fotos. I a partir de les 12, hi va haver una mostra de ball de bot a càrrec de Rondalla Maristela i segur que va sonar aquesta cançó.

0: I després de la ballada se va fer un passacarrers de les Someres pel Torrent, convertint el Centre Esportles en un espai de cultura popular. L'any passat, la feina d'aquestes Someres va permetre fer net més de 3 quilòmetres del tram urbà del Torrent. L'objectiu principal d'aquesta tasca és la prevenció d'inundacions, la conservació del paisatge i l'impuls de les pràctiques agrícoles tradicionals.
1: I ara li demanarem com van rebre aquestes Someres en Paco Sanz, ell és de l'Associació de Pures Races Enca de les Illes Balears. Paco, com anam? Benvingut.
2: Bon dia, com anam? Molt bones tardes.
1: Sí, se pot, amb aquest salt se pot
2: el bon dia.
1: Com va anar aquesta festa? Una festada per allò que veiem?
2: No, cada any, gràcies a la bona voluntat de la gent del poble i el bon d'això del poble, pues, sempre és un èxit, és veritat.
1: Que bé.
2: El que no puc seguir continuant cada any amb aquesta tasca.
1: Amb aquesta tasca de fer-ne't cara en reem, però que és tan important, Paco.
2: Hombre, hem de ser conscients de que la naturalesa per ella tota sola, per desgràcia, no se sap cuidar, perquè l'han trastocada tant que si no l'ajudant nosaltres un poc, ella pot fer desastre. Llavors, la nostra missió en aquest cas és ajudar-la a que pugui ella mullar seus sobrants. No?
1: I fent el torrent, va molt brut el torrent ara mateix d'Esporles?
2: Va, ja ha estat un any molt ploguer, han tingut problemes que inclús han hagut de ballar set somenes per una altra banda, perquè encara hi ha inclús aigua dins els torrents, en moltes zones, amb la qual és una molt bona cosa, que fa anys que no ho veiem, però va, sí que tindran més tasca perquè hi ha més bagatge dins els torrents.
1: I què lleven? Lleven romaguers o lleven... això ja és més intervenció humana.
2: Bueno, ells ajuden a la intervenció humana, és a dir, mengen molta cosa, en destrueixen molta caminant, però va, sempre després hi ha d'haver una segona fase. Vull dir, no són perfectes, no són màquines d'aquestes modernes que hi hauran i hi hauran, però ells tenen la seva condició i la seva manera. Ajuden molt, però no només ells basten.
1: Són teves les someres, Paco?
2: Bueno, n'hi ha de dos particulars, o de dos criadors, millor dit. De dins se guarda aquí. La majoria són meves, però va, les idees que representàvem és l'associació de criadors de les Illes Balears. No?
1: I quantes n'hi ha que fan netes torrent d'Esporles?
2: Quan n'hi ha 5.
1: I basten o n'hi hauria d'haver més, creus?
2: Hombre, és que tot depèn de la velocitat que volen fer la feina i dels temps i això. Vull dir, clar, que si en duguessin més, faríem més via. Però també... jugam un poc en la necessitat que hi hagi un bon ambient durant un temps determinat i que no sigui massa llarg ni massa curt.
1: Aprofit per demanar-te com és ara mateix, quantes someres de raça balear queden i com està ara mateix la reproducció?
2: Bueno, ara me penso que recordar que estem en d'haver 300 animals, femelles i un 80 i pico de mascles en tota la raça. Ara estem molt malament perquè estem en risc d'extinció i no recuperam. Començarem el llibre l'any 2000, eren 100 i pico, és veritat que han pujat un poc el volum, però no en el any que fa 26 anys se voldria estar molt pobre. Va, supos que entre que és una espècie que té un molt bona tasca en segons quines coses han quedat un poc despassats. Poques ajudes, molt de manteniment d'aquests animals i poques ajudes a nivell de conselleria i de més, i clar, tot això frustra molt la cria, també.
1: I tenen una reproducció complicada, les someres?
2: Sí, bastant més que els cavalls, per exemple. Per començar, estan xerrant d'embarassos de 13 mesos.
1: 13 mesos.
2: Nego recordant que són 11 mesos un cavall. Vull dir, ja això per començar ja... I llavors és que també, pues, claro, si no, estar un poc damunt i un poc amb elles i... és lento, molt lento la recuperació.
1: Però realment feis una feina fantàstica des de l'Associació de Pures Races Enca de les Illes Balears perquè aquests animals no se perdin, perquè són uns animals que ara, per exemple, fan feina en aquest torrent, però sí que es ve que durant anys han servit per la pagesia i tenen una resistència molt forta, no?
2: Efectivament, com qualsevol raça autòctona, la seva condició natural per mig que estem és molt millor i més adequada que altres races. I en van, vull dir, se dediquen, no estan només fent torrents, vull dir, hi ha altres tasques que poden fer també dins la muntanya i dins les terres agrícoles que ajuden a mantenir pasturatges nets. Inclús van fer proves a Salmopera, que també ajuden molt a les vaques en segon quines temporades per mantenir segon quin tipus de bagatge que surt allà. Vull dir que funcionalitat amb aquest aspecte en tenen moltíssima. El que falta és molta voluntat de la gent perquè se vagin retornant en aquestes coses un poc. Són les més naturals i les més bones, al final.
1: I tant. Quant de dies hi sereu per Esporles?
2: Bueno, ella sempre viu en Esporles, sempre estan dins els termes d'Esporles.
1: I de dins està rent.
2: Sí, no, en guany moren, perquè clar, depèn de lo que hi ha dins el torrent i la velocitat seva. Uh-huh. No és una feina controlada, és una feina que quan veiem que se pastura o el menjar comença a minvar o ja es casetja, pues és el moment de retirar-les. És a dir, no portant massa ni deixant de portar, m'entens? Uh-huh. Intentant cercar un equilibri.
1: I on anirem vegent aquests dies. Gràcies, Paco. Sí?
2: Vale.
1: No, digues, què anaves a dir?
2: No es tracta de desertitzar el terreny tampoc ni molt manco, sinó mantenir-lo dins un equilibri.
1: Clar, és així.
2: I això es troba amb el temps, amb elles i la gana que tenen i el bagatge que hi ha.
1: Una tasca ben necessària. Paco Sant, gràcies.
2: Una ferrada
1: també en aquestes 5 someres que fan anar al torrent d'Esporles, en Paco Sánchez de l'Associació de Pura Rasa Esenca de les Illes Balears, i que van fer aquesta festa per rebre-les aquest cap de setmana. Faran anar aquest torrent els dies que faci falta, com us deia en Paco, depenent de com es trobin aquests animals i de que mengin i si hi ha menjar també per a ells. Però bé, dit això, ara hem de canviar de tema. Passam un poc a la premsa rosa balear, un tema d'aquests que ens agrada, perquè aquest cap de setmana també s'ha casat el baix baríton Simón Orfila a Menorca.

Segons ha informat el Diari de Menorca, el baix baríton Simor Fila i la seva parella, Judit Cintes, varen celebrar aquest cap de setmana les seves noces. La cerimònia va ser a la finca de Torresaura, a Ciutadella, i l'encarregat d'oficiar aquestes noces va ser el batlle de l'Or, en José Luis Benejam. Prop de 220 convidats varen compartir aquest dia tan especial amb la parella. Ja hi havia familiars, amics i una àmplia representació del món de la lírica que ha acompanyat Simor Fila durant tant d'anys de trajectòria professional. Segons el Diari de Menorca, hi assistiren personalitats com Santiago Valerini, Albert Casals, Jorge de León, Marga Cloquells i Emiliano Suárez.

0: Durant les noces, els convidats varen poder tastar la gastronomia menorquina amb productes típics de l'illa i una encimada gegant. Un dels moments més especials va ser el brindis col·lectiu, que va acabar amb una interpretació coral de fragments de La Traviata. I jo, com que coneixia algú que va anar a aquestes noces, li he demanat: hola, me pots fer una crònica d'allò que va passar?
1: Que bé.
0: Me diu: la cerimònia molt emotiva, recordant els familiars que no hi eren. Això sí, molta, molta calor. Però varen regalar parasols blancs, que allò pareixia una escena de Madame Butterfly. Menú d'aperitiu, embotits menorquins, ceviches, varen fer una barbacoa en directe de gambes, varen parar com una torradora, zamborinyes i també llomillo. L'aperitiu sobretot destacaven aquestes gambes. El menú de dinar va ser gazpacho de poma, timbal de vedella i pastís de mango. Destaca el lloc idíl·lic a l'entrada del palau i també el gazpacho, que sembla que era una delícia. Les taules molt ben servides, el record varen ser uns pastissets i també la imatge va sorprendre tothom perquè hi havia la imatge de cada convidat on se seu nom per saber on s'havien de seure. La festa va ser una gran revetlla en l'encimada gegant que ara havíem, comentat, i això és allò que m'ha explicat el meu infiltrat a les noces de Norfila.
2: Una bona cronista.
0: Ara que li he dit ja que hi vares anar, me'n podries fer 5 cèntims, m'ho passes.
1: Clar, és que als nostres oients els agrada aquesta informació.
0: Evidentment, jo ara fris de menjar gazpacho de poma.
1: Sí.
0: Perquè no l'he tastat mai, ara no ho he de fer.
1: Fris de nasses.
2: Si era únic, ja està menjat.
0: Ja, i fet. Mm.
2: Sí. A no ser que s'endugués una carmanyola.
0: Però bé, està molt bé que també les celebrities illenques que s'acasin i facin aquestes noces de pinyol vermell, sobretot a un indret com és aquesta torre de Ciutadella, aquesta torre Saura, que sa finca és meravellós, el manco, per allò que també els novis han compartit per xarxes, que no se n'han amagat gaire.
1: No.
0: És a dir, ho han pogut veure, reveure i observar.
1: Per això en parlam, vull dir que també volen compartir el seu amor amb Balears, aquesta parella.
0: I qui són nosaltres per dir que no?
1: Sí, també perquè a vegades mancam de com a comunitat d'un star system illenca. I
0: jo crec que estaria molt bé que la gent començàs a mostrar que a seva les coses que fa una mica celebrities més nostrades. Mm. En lloc d'un hola, fer un web, com estàs, i que sigui una revisteta. Jo crec que el web com anant podria fer aquesta filial.
2: Ara web com estàs.
0: Web com estàs.
3: Amb Antoni Ballador, també.
0: Seria meravellós. Sí? I Antoni Ballador hauria de fer l'editorial. Cada setmana Antoni li diu: web, avui...
2: Farien toquerina que teva. Bé, que teva. Toquerina a cases.
1: No, això ha d'estar afectat.
0: Si Nana Rosa tenia una revista, que era la revista de Art, se podria fer la revista, però des web en crònica social, no tant la pagesia, sinó web celebrities. I a partir d'aquí que la gent n'ha d'explicar coses.
3: Premsa rosa de pagesia ja seria espectacular.
0: És que també n'hi ha molta de cosa coretica, com dirien ara que l'Agüeros.
2: Ja seria suprem.
0: Per mi, de la pagesia. Sí. Hi ha moltes possessions que a mi m'encantaria entrar-hi.
1: Sí, no? I just l'altre dia vaig anar a una obra de teatre i tothom parlava d'aquestes noces que se casen en Simó Orfila, que se casa en Judit Cintes, que se seva parella de fa molt d'anys, i tothom també anaven darrere d'aquestes noces que sabeu que van ser sonades.
0: Sí, però vosaltres vos imagineu com serien les vostres noces?
2: No.
3: La veritat que...
0: No. Ningú ha pensat.
2: No.
3: Com hi estàs més a prop,
2: no
3: tu,
2: els he imaginat mai.
3: Tu t'has imaginat?
0: Jo ara sé que vull carpa. Ho dic perquè la setmana passada vaig anar a les noces de Safia de Nafani Pons, companya de Fretica Lent, amiga personal, és a dir, per això em van convidar a les noces de Safia, i van muntar una carpa il·luminada només amb 4 leds, però tot l'altre eren espeumes que donaven una... que jo li vaig dir al meu ròpid. Li vaig dir: si qualque dia mos hem de casar, jo vull aquesta carpa. I sobretot una picada que duri 3 hores, com sa d'aquelles noces.
3: Jo vull venir,
0: No, no, és que jo a partir d'ara, si sa picada no dura 3 hores, és que no m'interessa sa picada. Perquè
2: però, clar,
0: tens
2: si
0: temps de menjar de tot.
2: Dura 3 hores, et sopar?
0: Et sopar ja només és...
2: Ja no menges tant.
0: No, et sopar ja només és un plat i ses postres. Abans feies primer, segon, tercer, tal, i estava assegut tota l'estona. En canvi, una picada llarga, amb el millor, jo que el culqui devia haver uns 15 canapés diferents, més una taula de menjar mallorquí, una taula de menjar basc, perquè es no havia de basc, és a dir, hi havia com un masclum gastronòmic, però hi devia haver 15 canapés, i varen sortir molta estona i tothom ja va poder tastar tots. Ja arribaves a taula, sadoll, i després un plat i unes postres. I així el manco has pogut estar dret, has pogut anar xafardejant amb aquest, amb l'altre, perquè si no estàs una mica esclau d'en qui t'ha tocat a la cadira de vora. Mm. Que imagina que t'acau tort. Mm. I has d'estar 3 hores allà intentant establir una conversa.
3: I poder-te moure.
1: Sí, però a qualque moment també seure un poc, perquè si no...
0: Però veig, ja que no vos imagineu les vostres noces com a mínim, si et haguéssiu de fer, què voldríeu?
1: Home,
0: finger food o de segur?
1: Que venguin Summoner Phil a cantar, això per començar. Això
0: no,
1: desig...
0: no sé si ell ofereix aquest servei, però li poden demanar.
3: Arròs brut i porcell, jo sempre segut.
1: Arròs brut i porcell.
3: Menú mallorquí. Menú de noces mallorquí.
2: Ja de dret hi ha segut.
0: Molt bé.
2: Que és una combinació. Junkers... I gaspatxo també, eh?
0: Junkers, clar.
1: Sí, també va el gaspatxo.
2: Me va bé.
0: En Celestine...
2: I porcell també va bé, eh?
0: Un mix.
2: Sirvana.
0: I en Mateu, què faríem?
1: En Simón, jo faríem això, una festa de cantants.
0: És a dir, tu has menjat, seria igual. Sí. Tu només que cantin som morfila i la gent que s'alimenti de l'aire.
1: De l'art.
0: Perfecte.
1: No, clar que menjaríem, però no ho sé. És difícil, això dels menús de noces, eh?
0: I t'hi has de posar en temps. Vull dir, perquè no és fàcil trobar un lloc que t'agradi, llavors trobar un catering que t'agradi, com que ara tot és com es vols low cost, que abans anaves a un restaurant i ho tenies tot allà, però com que ara hi ha una wedding planners, t'ho adoben tot perquè puguis anar triant des de ses flors fins en el recordatori més ínfim d'aquell dia.
1: I en Marco Mezquida tocant el piano i el Blavet de Lluc cantant. Que això...
3: Jo m'ho fugiria de pressupost.
1: És una fantasia que passarà aquest dissabte, que no una noça, sinó un concert
2: seria
1: que farà.
2: Extraordinari.
1: Que havia parlat amb en Marco i m'ha dit que demà ja, no, passat demà puja a Lluc a assajar aquest concert amb el Blavet de Lluc, ja ve que d'un tema passam a l'altre, perquè faran un concert aquest dissabte. Marco Mezquida, pianista de Menorca, també celebrity mallorquina, menorquina, illenca, i també els Blavets de Lluc. Així que, fet aquesta repassada, tenim un darrer tema. Hem de parlar de música i d'un concert que es farà aquest estiu a Inca i on hi actuarà aquest artista.

0: I arribo l'estiu i em veig la temporada de concerts i festivals a l'aire lliure. I no és broma, això. David Bustamante serà el quarter general Luque d'Inca el pròxim dia 15 d'agost.
1: A mira, la mare
0: festiu.
1: De Déu.
0: Sí, sí. És un dels caps de cartell d'aquest festival, que se diu El Verano de tu Vida. I enguany, que se compleixen 25 anys de la primera edició d'Operación Triunfo.
1: Ah, sí? És aposta, aquest concert?
0: No, no és aposta,
1: no. Però... És una coincidència,
0: Però no serà l'únic artista d'aquest festival que va participar en aquest programa, en aquesta primera edició d'Operación Triunfo, perquè també actuarà Inca, Ana Rosa López.

0: Ja, sí, encapçalen el cartell de El Verano de tu Vida, David Bustamante i Rosa López, però hi haurà més artistes també en aquest festival, com en Jaume Colombàs, La Caja de Pandora, Diabètiques Acelerades o Risc Amoy.
1: Què me dius?
0: No sé si anireu vosaltres en aquest festival.
1: No sé què faré, dia 15 d'agost, la mare.
2: Jo dono un disgust de mort, perquè vaig veure els bitllets per partir dia 15 d'agost.
0: Justament. No pots canviar...
2: Si ho hagués sabut, partia dia 16 i anava en aquest Verano de tu Vida XXL.
1: Sí, fai millor dit.
2: Jo, però veure en Bustamante i na Rosa López i poder cantar Europe is Living a Celebration o Risc Amoy, és que hi ha de tot. La Caja de Pandora, Diabètiques...
0: Jo no m'ho perdria.
2: Caviar, ja, ara miraré canviar-ho.
1: Mira, si ho pot canviar. Ets la primera edició d'aquest festival?
0: Jo no l'havia sentit mai, però sé que fan altres coses durant l'estiu, fan altres concerts a diferents llocs de Mallorca.
1: Els promotors d'aquest concert. No trobeu que de cada vegada hi ha més concerts?
0: Sí.
1: I més festivals?
0: Hi haurà una bombolla que qualque dia explotarà, jo crec.
2: Jo el que m'ha quedat regirat és que la Dècada Prodigiosa farà una gira d'estiu a Mallorca, que m'ha deixat regirat.
1: Gira a Mallorca?
2: És que avui de matí ha vengut el cantant de la Dècada i el director artístic, perquè que ha vengut precisament a promocionar el dia aquest concerts, i en té d'haver set o vuit.
3: Actuaran a Mallorca.
2: A Mallorca. Actuaran a Esporles, a Valldemossa, a Serenà, a la Consell, a l'Aró. A la Pobla no passen.
0: No sé ni qui són, em sap greu.
3: No sap ni qui són.
0: No sé qui són, aquesta gent. Que has dit? La Dècada
3: Prodigiosa.
2: La Dècada Prodigiosa, per favor.
1: Miquel.
2: O quiero invitar-nos a una fiesta especial.
0: No són d'aquella dècada, jo, no.
3: Con la dècada vas a bailar. No només canten i interpreten cançons d'una dècada.
2: És que no canten cançons seves.
3: Ells van ser, 90 ja actuaven.
2: Ells van ser els creadors del popurrí, del medley. Ells feien cançons en trossets de cançons. I se deia La Dècada Prodigiosa perquè, si no vaig errat, van començar amb un disc que era La Dècada de los 70. I cantaren, jo me'n recordo, Les Fetxes de la Mort d'Ana Karina, i Libre.
0: Música molt de la meva dècada. Sí.
3: Però ja no en deu quedar cap d'aquells originals.
2: No, és una formació que s'ha anat com a revitalitzant, canviant els seus cantants. Però això no és fàcil, recorden que Locomia també ho van intentar.
0: Que també van un esdeveniment de...
2: Fer com un Locomia 2, i no va funcionar. Per tant, la dècada qualque cosa tindrà, que 41 anys després, perquè han celebrat, fan la seva gira 40+1, són capaços de 41 anys després seguir vius i fer gira i tenir tant de concerts repartits arreu, i sobretot a Mallorca, que m'ha flipat que n'hi hagi 7 o 8.
0: Perquè és com una... Rebel·les,
3: és com una maquinària revival.
2: Sí.
1: Sí,
0: van a Rebel·les, com a grup de verbena.
2: Fan concerts, tampoc...
1: No se va més dia, però...
2: Crec que sí, que devia ser... És que ho he apuntat avui a mà a l'entrevista del dia i tinc el meu guió allà a la redacció. Però bé, mirau-ho.
3: Tens apunts.
2: Si sou de la dècada.
3: Tens apunts en el teu lloc.
2: Però mira, Verano XXL i la dècada. No
1: el que és evident és que els artistes volen actuar a Balears i que aquest estiu...
0: Ah, que qui no vol venir a Balears en l'estiu?
2: En Bad Bunny.
1: En Bad Bunny, perquè en Bad Bunny té un altre negoci.
0: No sé si tenim recintes per acollir en Bad Bunny, també.
1: No, i perquè té un altre negoci, perquè ell ara té instal·lada allà a la caseta a Madrid durant 10 dies, i allà que queda...
2: Vorem.
1: Sí.
2: Què passa amb aquesta caseta?
1: Exacte.
2: Que l'amo de la caseta original l'ha denunciat, ho sabeu.
1: Sí, sí, ah, sí? Sí. Per què?
2: Perquè diu que ara tothom va fer-se fotos a la seva caseta.
0: Clar.
2: I que, per mort de bastar imatge...
1: A la caseta original de Puerto Rico.
2: D'aquest disc, que ell no sabia que se faria una caseta en els concerts, l'ha demandat i li demana uns milionets d'euros.
0: No, no faria.
3: Però que és una caseta única. Que dir, no, és una...
2: no és que sigui una caseta única, però... el que és la portada del disc, més la caseta que ha passat en Bad Bunny, està inspirada en aquesta casa. Per un tema de colors.
1: Sí, aquest color rosa... Però bé, sabeu que és una casa característica de Puerto Rico, però vaja, deu estar inspirada en aquesta, i també estan succeint notícies de qui va en aquesta caseta, perquè quins cossos normatius són els que conviden en aquesta caseta, quins famosos són els que tenen accés en aquesta caseta, i ja s'està parlant de tota aquesta cosa més... no sé com ho diria, més de persones que tenen un cànon determinat per poder-hi accedir, que no hi pot anar tothom, a la casita d'en Bad Bunny.
2: Això sembla.
1: Deixam aquí.
3: Esperen que mos convidi.
1: No ho sé. Fem un tento.
4: Quin és el teu moment de tento?
5: Bon dia. El meu moment tento és quan faig el cafè amb llet abans de que els nens se despertin. i van de posar en marxa el dia a dia frenètic. Aquesta pausa, aquest començar amb aquesta tranquil·litat, és el meu moment tèntol.
6: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raúl Valls. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Les parts més importants de la bicicleta. La bicicleta està formada per diverses parts essencials que en permeten el funcionament i garanteixen la seguretat del ciclista. El quadre, i no quadro, és l'estructura formada per tubs que sosté tots els elements de la bicicleta. Cada roda consta de pneumàtic. Recordeu que aquest mot es pot escriure tant amb P inicial com sense. Pneumàtic i pneumàtic sonen igual. Llanda, raig i rodet. En frens, el de davant i el de darrere, i eviteu, per tant, el castellanisme frenos. La transmissió és el mecanisme format per la caixa del pedaler, els pedals, el plat, la cadena i el pinyó. Tots aquests elements permeten transmetre moviment i regular l'esforç mitjançant el canvi de marxes. La direcció es controla amb el manillar i la forquilla, en castellà, horquilla. És a dir, la peça formada per dos tubs paral·lels que uneixen la roda davantera amb el quadre. El seient o selló, en castellà, sillín, és la peça que suporta el pes del ciclista i sovint també serveix de suport del llum posterior. I, si ens permeteu dos petits consells, apreneu a col·locar la cadena, perquè de vegades surt, i també a posar pegats per si foradeu una roda. Així evitareu haver d'anar en la bicicleta a Becoll, que arriba a la feixuga. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Canyelles, com està, rei?
1: Molt bé, què tal?
0: Ben tornat, ben trobat.
1: Què entens aquí?
0: Quin temps, anava a dir. Tema? També avui... calor, d'avui.
1: Bueno, avui una d'aquestes efemèrides que mesclam un poc d'història i literatura, també. Que jo que també està bé, mira, aprofitant ara que et parlàvem un micro tancat de la fi del llibre, doncs mira, aquí tenim un tema vinculat precisament a la literatura.
0: Recordem que podeu anar a la Fira del Llibre, que és oberta fins diumenge.
1: Exacte, tenim un grapat de dies, aprofitau aquests descomptes, aprofitau totes aquestes paradetes que es tenen a llibres com si fossin autèntiques llaminadures.
0: I que se tira un pot de sol per aguantar meu Canyelles.
1: Pot ser, exacte. Vos faré cas. Sí.
0: I a més, que en Tomeu té una selecció de llibres que és que jo m'encanta venir a veure la turadeta, la paradeta editorial Moll, sí, perquè hi ha unes joies
1: antigues. És que hi ha, mira, hi ha com una selecció no més novetats, sinó també clàssics, però com unes primeres edicions, fins i tot el primer llibre que va treure la Moll l'any 34,
0: aquest,
1: és allà.
0: Encara el teniu?
1: Encara hi ha un parell d'exemplars.
0: Què dius? No diguis això, que ara la gent vendrà corrents.
1: Animau-vos a fer-vos una volta, que la veritat és que ja sigui la paradeta de la Moll o qualsevol d'altres, hi ha una molt bona estesa de llibres.
0: Sí, nosaltres vendrem dijous fer el programa.
1: Vinga.
0: Mos hi veurem entre les 3 i les 6, serem a la plaça d'Espanya en aquesta Fira dels Llibres i mos voleu venir a veure. Encantadíssims de rebre-vos i de saludar-vos. Però bé, com dèiem avui, un tema, una efemèride, de fet, perquè tal dia com avui, de 1740, naixia el marquès de Sade. Hem de saber qui és aquesta persona. Per uns, el marquès de Sade va ser un escriptor agosarat i avançat al seu temps, Tomeu, però per altres també promotor de la criminalitat. Com podem introduir i presentar aquest protagonista d'avui?
1: I també podríem dir, Margalida, que el seu nom és sinònim de polèmica, perquè nascut amb el nom de Donatien Alphonse François, aquest noble parisenc, que era en primer terme escriptor, assagista i filòsof. I mostra això que al llarg de la seva vida conrea cants literaris tan diversos com la novel·la, el conte, el diàleg o la dramatúrgia. No obstant això, la seva personalitat el portà a distingir-se com a activista polític, igualment com a llibertí, no? Tot i que fos educat des de, podríem dir, una perspectiva aristocràtica, el jove idò ja va començar ben aviat a tenir una certa fascinació cap a tot allò prohibit, tot allò que quedava fora dels marges de la moral de l'època. Per tant, no estranya que la seva vida quedés marcada per escàndols socials que el portaren a ser objecte de processos judicials i també de llargues temporades a la presó. Bé, de fet, com bé dius, no hi ha un consens respecte a la seva figura, no? D'una banda, se'l considera com un iconoclasta, no? Com un escriptor trencador que mitjançant la seva radicalitat porta a la literatura a un nou nivell a partir de l'exploració de les fantasies ocultes, els vicis, la violència i el desig, no? Però també hem de dir que, per altra banda, la seva obra tindria un component tan marcadament explícit que l'han portat a ser qualificat de depravat, d'immoral, de misògin i de corruptor, no? Vull dir, es para literalment del sadisme.
2: I a banda d'aquesta controvèrsia que va provocar la seva obra, Tomeu, el marquès de Sade era un aristòcrata en els dies de la Revolució Francesa. Com és que una personalitat tan controvertida evita ser condemnat a la guillotina?
1: Pensem que la forma de vida d'aquest senyor no era precisament modèlica, no? Les seves conductes sexuals havien escandalitzat a les autoritats i, per descomptat, en els tribunals de l'època s'ompliren de processos contra ell, no? La monarquia en Lluís XVI no tingué cap problema, per tant, en recloir-lo a diferents presons i ell, que era aristòcrata de naixement, experimentà un nou rumb ideològic que el dugué a renegar de la monarquia. Va passar per les presons de Charenton, de Vicennes i a la Bastilla, on, segons afirmen alguns cronistes, manipulava, és a dir, des de les finestres, no?, en els transeunts, dient que els guàrdies assassinaven en els presos, encara que ell fos l'únic pres que hi havia en aquell penal, no? Vull dir, tenia un poc aquesta punyeteria. En la revolució de 1789, per així que les coses havien d'anar una mica millor, i reintegrar la vida civil com a ciutadà, ocupant diversos càrrecs administratius. En l'ascens de la facció més radical dels jacobins, el seu cap, podríem dir que penjava d'un fil, perquè, a més d'un talent seu, que era políticament moderat en certs aspectes, hem de dir que tenia uns orígens nobiliaris que el convertien sospitós davant del règim d'esterró instaurat per Robespierre, no? Se'l va detenir, per tant, a 1793 i hem de dir que va evitar la pena de mort gràcies a argúcies purament administratives.
0: És a dir, que era viu, que diríem.
1: Era molt viu, aquest
0: mallorquí.
1: Sí, absolutament. Sabia on se colgava el dimoni. Era una passada, aquest sí, home.
0: A banda d'escriptor, de, marquès...
1: Sí, sí, espavilidíssim.
0: I com dius, sobretot també aquesta persona que ha passat també la història per donar nom al sadisme.
1: Sí.
0: També, però bé, més coses, eh? Què és el que tenien els testos d'aquest senyor del marquès de Sade per rebre la qualificació de socialment perillosos?
1: Idò, bàsicament, una combinació d'elements que el convertien en una provocació en si mateixa, no? Perquè, d'una banda, els plantejaments representaven un afront contra la moral eclesiàstica de l'època, perquè mai hem de perdre de vista que el marquès de Sade defensava un ateisme radical. Per tant, el component provocador tenia una clara missió, que era erosionar els valors catòlics, no? Llavors, segon lloc, a diferència d'altres autors llibertins d'aquella època, en Sade instrumentalitzava i deformava l'erotisme a partir d'unes descripcions molt explícites que el convertien, de fet, en un dels primers prescriptors de la pornografia, no? Finalment, també hem de posar de relleu que aquestes descripcions detallades de pràctiques sexuals també incloïen importants ingredients d'una violència pertorbadora, no? I com ho feia? Pues a cop d'humiliacions, de tortures i càstigs, no? Un fet que el portaria a ser qualificat pels tribunals i per la premsa, aleshores, com, i cito textualment, com un autor socialment perillós. D'aquí parteix, de fet, un adjectiu despectiu, no? Que abans en parlaven, de sàdic, no? Perquè el rerefons d'aquesta obra seva, en conjunt, intenta posar de relleu que la virtut és fàcilment corruptible i que, al final, són els depredadors els que s'apoderen del món, no? I també de les seves normes socials.
2: I una cosa que crida l'atenció, Tomeu, del marquès de Sade és que gairebé tota la seva obra va ser publicada de manera pòstuma.
1: Sí, durant dècades els seus textos van circular de forma clandestina. No perdem tampoc de vista que el personatge en qüestió passava una part de la seva vida, és a dir, 27 anys, que se diu aviat, empresonat o internat, no? I que tal efecte no va poder dur a terme una vida, podríem dir, normal, entre cometes, no? La vida normal que tindria qualsevol altre escriptor, no? Vull dir que l'aïllament l'obligava a escriure en condicions precàries i limitar d'una forma considerable la possible xarxa de col·laboradors, com per exemple els editors, no? Igualment, cap editor d'aquella època s'hauria arriscat a publicar un textos que, insistesc, resultaven profundament escandalosos. També, viure dins la presó provocava igualment que bona part d'aquests manuscrits dels marquès fossin ocults, confiscats, perduts, o, en alguns casos concrets, publicats d'una forma fragmentària, no? La suma de tots aquests factors van fer que la seva obra arribés relativament tard en el públic general, no? I també, d'una forma, ho hem de dir, bastant desigual, no? No podríem dir, per tant, que fos un autor massa reivindicat al llarg dels segles de VIII i de IX, no? I clar, se pregunta quan va ser redescobert. I va ser redescobert en el segle XX, no? Quan va començar a donar-se una recuperació gradual d'aquells llibres seus, no? Que més enllà dels atributs...
0: Començar a publicar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, hi va com un redescobriment que va saber veure més enllà d'aquests atributs pornogràfics i d'una reflexió literària i filosòfica, no? I de fet aquest revisionisme, que va ser molt crític en qualsevol casos, està fonamental per convertir-lo en un element de debat intel·lectual i més enllà en una figura central ara mateix de lo que és la literatura francesa, no?
0: Ja, és curiós, però que ell, òbviament, mai no ho pogué.
1: No ho va poder veure mai.
0: Perquè...
1: No ho sabia, que molt d'aquests textos que s'havien perdut
0: clar,
1: se podien
0: o que
1: recuperar.
0: Havia escrit a una cel·la, acabarien...
1: Efectivament.
0: Fent la volta al món. Per acabar, Tomeu, la secció d'avui. Quin podríem dir que és el llegat que ens ha deixat aquest personatge tan controvertit com el marquès de Sade?
1: Si he de resumir, diré que d'una banda se l'ha considerat com el pare del sadisme, ho dèiem abans, no? És a dir, d'aquesta estranya forma del triple E a partir de l'humiliació, la crueldat o el dolor, no? Això és essencialment allò que s'extrapola a les històries de na Justine i na Juliet, dos personatges més emblemàtics de la trajectòria literària que va tenir aquest senyor. No obstant això, també podríem dir que més enllà de la seva faceta creadora, el marquès de Sade és un cas notable a la història de la psiquiatria, no? Els seus textos han estat objecte d'anàlisi en molt de sentits i també han ajudat a exemplificar algunes característiques més fosques de la personalitat humana, no? Com la perversió, la psicopatia, o també aquest narcisisme malaltís, no? Que caracteritza alguns individus.
0: Però que vol dir que ell també era narcisista?
1: Sí, ja s'hi pot extrapolar, que també ja hi havia un poquet de mal pel cap, no? Vull dir que no només hi podia haver certa forma de talent literari, sinó que també hi havia una personalitat que ell impregna molt bé en els seus textos, no? I jo crec que també, mem, per acabar de valorar-lo a nivell del llegat, podríem dir que més enllà d'aquesta dimensió clínica, s'obre d'en Sade també manté un cert interès per aquest component polític, moral i antropològic, no? Cosa que, de fet, segueix estimulant moltíssims de debats fins i tot avui en dia.
0: Mm-hmm. Fa quasi 280 i busques d'anys que va néixer el Marquès de Sade, i que ara avui hem pogut repassar la seva obra, i que òbviament també és molt conegut per donar nom en aquesta espècie de perversió sexual que doncs és coneguda així.
1: Sí, no, o fins i tot sense cap component sexual, no? Aquesta idea de perversió, de poder, d'instrumentalitzar els cossos i les ments, no? Vull dir que realment val la pena pintura, però per si, no per fetichisme, sinó també des d'aquesta perspectiva de com a vegades hi ha individus que volen tenir un control absolut damunt dels altres i fer el que volen, sí. No? I d'aquí també neix aquesta idea de sadisme com a algo que no només passa dins petites cambres, sinó dins la societat en general.
0: D'aquest concepte i d'aquesta vida turmentosa.
1: Bueno, és que també podria reflexionar fins i tot del sadisme digital, no? Veure autèntics espectacles i la gent, bueno, podríem dir estimulant, no? Coses que la millor pintura s'haurien de, no sé, oferir un marc més reflexiu, no sé.
0: Sí, no ho havia pensat mai, que podien traslladar-lo al món digital.
1: Jo sempre recomano fer segones lectures, intentar sempre veure un poc més enllà el que veiem a les pàgines d'un llibre, i també, encara que sigui un text escrit fa 200 o 300 anys, intentar trobar paral·lelismes, no? I, de fet, presentàvem a la fira del llibre El gran cementeri sota la lluna d'en Georges Bernanos.
0: I va venir en Eduard i en vam parlar.
1: Meravellós, en Eduard, però vull dir que podem quedar escarrufats com un llibre escrit l'any 1938, a part de sadisme, no? Des que presencia el seu autor, hi ha tant de paral·lelismes que si sabem fer aquesta lectura en sa pipella de l'actualitat, poden quedar, insistes, que escarrufats.
0: I tant. Ja per acabar, m'agrada també un moment de la vida del Marquès de Sade, que va quedar arruïnat, l'home.
1: Sí.
0: Va arruïnar sa família, i fins i tot els seus fills també van renegar d'ell.
1: Sí.
0: El seu fill va cremar els manuscrits inèdits seus, inclòs una obra de diversos volums.
2: Tot això s'ha perdut.
0: I sí, i de fet, quan tenia 56 anys va haver de vendre el castell de Lacoste.
1: Un castell que va veure l'altre dia per Google i és meravellós,
0: sí?
1: No? Vull dir, mare de Déu, quina gran tragèdia familiar, normal que renegassin d'ell.
0: I de mira, curiositat encara més, que les runes d'aquest castell, curiosament, les va comprar el dissenyador Pierre Cardin.
1: Ah?
0: Sabreu qui és? Sí. L'any 1999, i que va convertir fins fa poc en un lloc on regularment hi feia festival de teatre i organitzava esdeveniments socials, tot perquè va morir fa uns anys, no fa masses, aquest dissenyador, també. I va donar una altra vida
1: al
0: castell de Lacoste. Doncs avui el Marquès de Sade i la seva escriptura, que també és allò que marca, també te donem les gràcies, i molt bé, dijous a la Fira del Llibre.
1: Per allà mos trobarem segur.
0: Segur. Un revoltat de llibres.
1: Exacte.
0: Això ho farem. Gràcies, Tomeu.
1: Adéu.
0: Fem una pausa i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio és investigació.
0: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tento'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.

I si fa dies parlaven de Sant Fornès i del material estret que s'hi va exposar del que podria ser la tercera ciutat romana més important de l'illa, encara ara per confirmar això sí, avui hem de parlar del quart talaiot que s'hi ha descobert, en aquest cas d'època talaiòtica.

0: S'ha desenterrat el quart talaiot de Sant Fornés. Amb aquesta descoberta, el jaciment arqueològic de Montuïri continua celebrant fites importants de la història de la prehistòria de les Balears. Situat a la part més alta de la finca, té una situació estratègica i no hauria estat ocupat durant la romanització, és a dir, no hauria format part, en principi, d'aquesta tercera ciutat romana que desitjam trobar a Sant Fornés. Aquest quart talaiot obre noves vies d'interpretació sobre l'organització d'aquest espai.
1: I nosaltres, per parlar-ne, volem saludar Anna Bea Palomar, tècnica arqueòloga, conservadora del Museu Arqueològic de Sant Fornés. Bea, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Bé, t'ho tenies amagat, és l'altre dia que vàrem parlar de l'època romana de Sant Fornés.
2: Us prometo que no estava... No estava encara a l'aire tot això, perquè no m'he excavat. Tot això, bé, ha estat producte d'un desbrossament, de manteniment de sa finca. Sí que teníem un poc de sospita, que podíem tenir un talaiot allà, perquè hi havia dues pedres que pareixien de columna, però estava tan tapat que no ho podíem confirmar. Wow. I ara fa poc, bé, aquesta setmana passada, doncs va venir una brigada de bombers forestals de Libanat, als que estem molt agraïdes, infinitament agraïdes, perquè s'han concentrat molt en la neteja d'aquesta part de la Garriga i bueno, hem pogut veure per primera vegada les dimensions d'aquest talaiot i confirmar que efectivament es tracta d'un talaiot.
1: És un talaiot, és un altre talaiot.
2: Sí.
1: Seria el quart talaiot.
2: Sí, un altre.
1: De Sant Fornés.
2: Sí, sí.
1: Creus que té unes dimensions... Però ja, clar, òbviament, ara és una cosa molt inicial, encara, però creus que pot tenir les mateixes dimensions que el talaiot gros que hi ha a Sant Fornés?
2: Bé, mira, la veritat que no t'ho puc confirmar perquè no hem excavat, només s'ha desbrossat i, clar, i el que s'hi veu són les pedres superiors de la columna i s'intueix el que podria ser l'anell d'estalaiot. Pareix que no seria tan gros. I una de les interrogants que tenim és si seria quadrat. Que no ho veiem tampoc encara massa clar. Uh-huh. És a dir, que fins que no mos hi posem no podrem acabar de treure la cosa clara, però podria ser quadrat.
1: Uau, encara li dóna més interès a la cosa.
2: Sí.
1: Clar, supos que ara teniu unes ganes de poder entrar-hi.
2: Sí, buah. Bueno, imagina't entre lo de l'any passat, que s'hi trobàvem per fi al barri romà, ara confirmar el quart talaiot, la veritat que bé, encara mos queda la meitat de la Garriga per desbrossar, o sigui que ja no sé què més pot sortir, però la veritat que ara és molt interessant perquè, clar, mos va canviant molt la perspectiva despoblat, no? Uh-huh. Doncs perquè te facis una idea, aquest talaiot seria un talaiot aïllat, apareix que no tindria cases a prop de la seva època i la cosa curiosa és que estaria a mig camí entre els talaiots de Sant Fornés, els coneguts, uh-huh, un altre poblat talaiòtic que nom Sabó, sí, que està a 500 metres. És a dir, aquest talaiot concretament estaria a 300 metres dels talaiots de Sant Fornés i a 500 dels de Sabó.
1: Ah, i 500 de Sabó. Sabó, ara te sentim un poc malament, bé, almenys si trobes un trosset de cobertura, perquè mos interessa molt això que dius.
2: Ostres.
1: I ho volen sentir bé.
2: Vaig a veure un poquet a veure.
1: Sí, que te puguem sentir bé en aquesta connexió. Per tant, des que seria Sabó, és una finca, bé, un topònim. Perquè
2: sí, és la finca veïnada de Sant Fornès, podríem dir.
1: Que seria Sabó, i allà també hi hauria un talaiot.
2: Sí, allà hi ha un poblat amb diversos talaiots, no ha estat mai excavat, i bé, està molt a tocar de Sant Fornés, està molt a prop. Mm-hmm. Llavors, aquest quart talaiot de Sant Fornés estaria relativament a prop de Sabó, també. I el que vos deia, que no sé si s'ha sentit, però la cosa curiosa és que aquest talaiot no tindria cases aferrades, com sí que tenen els talaiots de Sant Fornés. No? Llavors seria... Tal vegada un talaiot que fa un poc les funcions de connectar Sabó i Sant Fornés. Bé, Tot és un poc aventurat,
1: clar,
2: encara,
1: clar,
2: perquè...
1: Sí, ho heu d'estudiar. Però sí que era sí. Com a, que el principal tenia aquesta funció com a més d'escorxador, de, sí. Més social. Clar, encara no sabeu quina funció podia tenir aquest nou taulell que heu descobert.
2: No, és molt aviat per poder afirmar res i la veritat que ara el que hem d'esperar és bé poder trobar la manera de posar-s'hi i completar un poc el coneixement de Son Forners.
0: Clàvia, perquè has dit que encara esteu pendents de desglossar part d'aquesta guerriga i que no descartes més sorpreses. A tu què t'agradaria trobar? Com si fos una carta en els Reis? Ho dic perquè, com que cada vegada que parlam hi ha una ampliació de lo que ja s'ha fet a Son Forners, no sé exactament tu si albires res o desitges qualque cosa.
2: No, mira, jo el que desig és que algun dia ho puguem veure i que no sigui un dia gaire llunyà, perquè, la veritat, és un poblat que... és molt, molt espectacular pel que té, però sobretot és molt espectacular i molt interessant perquè té tota una línia temporal d'ocupació de més de 1.000 anys i que ens permetria conèixer molt bé com evoluciona una comunitat talaiòtica fins a arribar als romans i una vegada se senten els romans què passa amb aquests indígenes, no? I és un lloc ideal per poder estudiar això.
1: Clar.
0: Aquest jaciment seria la nostra Pompeia.
2: Bueno, no.

0: culturals que altres jaciments no podem veure, perquè hi ha hagut molt de poblats talaiòtics que quan arriben els romans, doncs simplement aquell poblat s'abandona. I doncs, Son Fornes té això d'interessant per jo ara mateix, que és com i de quina manera impacta la conquesta romana, com resisteixen els indígenes, resisteixen, negocien, com és tot aquest canvi. I un poquet, per jo ara, Son Fornes té molt, molt a explicar sobre aquesta qüestió.
1: I també curiós que, bé, ja teníeu indicis de que allà hi podria haver qualque cosa, però senzillament una feina de desbrossar, que suposo que també per part de Sivanat ha estat d'una manera curosa i ben fet. Heu pogut ja saber que allà hi hauria un altre talaiot.
0: Sí, bé, jo com te dic, nosaltres, clar, havíem intentat entrar en algunes parts de la Garriga, moltes no hi hem pogut entrar de cap de ses maneres, però en aquesta sí que havíem pogut entrar i com te deia, sí que intuïem que podia haver, tenim la idea que podia haver un talaiot i s'ha confirmat. Altres bandes no tenim ni idea del que hi ha. Intuïm que hi ha cosa perquè hi ha grans pedres, però clar, no tenim una visió de conjunt i no sabem si són pedres sueltes, si... perquè està molt tapat, però molt brut. I clar, amb la gent de Libanat, evidentment, doncs hem estat nosaltres fent feina al seu costat perquè per fer una neta d'aquestes, fins i tot has de sol·licitar un permís de patrimoni, tu hi has d'estar al costat, clar, vull dir, hi ha hagut un seguiment tècnic i la veritat que molt bé, una experiència molt positiva.
1: Que bé. I de bé, no tenim més temps, però seguirem informant al respecte.
0: Super, molt bé.
1: Ara ja, òbviament, no ho podem deixar, tot això, tots aquests titulars que mos donau, i enhorabona per aquesta feina. Gràcies, Bea.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada, gràcies. De Bea Palomar, és del Museu Arqueològic de Son Fornes de Montuïri, i avui ja tenim aquest quart talaiot. Ara tornem.

0: títol.
1: Heu de saber que La boca llena de trigo és la primera novel·la de Maite Gómez Molina i avui és a Palma, en el Baluart, per a presentar-lo.
2: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
1: És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardella, el control tècnic, i aquesta setmana és com a setmana gran d'escriptors. En passen molts per Mallorca, concretament per Palma, i avui tenim moltes ganes de conversar amb Maite Gómez Molina.

Maite Gómez Molina és una de les veus més singulars de la literatura contemporània, poeta, investigadora, artista digital i creadora que ha explorat les fronteres entre l'escriptura i els nous mitjans. I ara ha debutat en la narrativa La boca llena de trigo, una novel·la publicada per Anagrama que reflexiona sobre el talent, la creació, la precarietat, l'autoexigència i les contradiccions del món de l'art. Avui cap vespre presenta la novel·la Esbaluart, a Ciutat, i nosaltres hem aprofitat l'ocasió per convidar-la a conversar en profunditat sobre les fronteres del gènere i la seva primera novel·la. En profunditat.